0: No, ¿cuántos tienes?
1: Tengo 33,
0: pero... Ah, 33, ah, muy bien. ¿Participaste con 27?
1: Participé tampoco,
0: ¿tampoco?
1: Porque
0: hubo un
1: error en Antena 3, o no sé si fue error o que iba bien, que yo a redacción le dije varias veces que no era mi edad.
0: Ah, y ya se ha quedado así, ¿no?
1: Y me decían que lo iban a cambiar y ya vi que a la tercera no lo cambian, pues ya está bien, genial.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, aquest error de esa edad ya se ha quedat, ¿no?
1: Viene de largo, pero bien.
0: Molt bé, bé, doncs ja està. El manco en Carlos es sincer i diu, no, mira, Norbert, no, tengo un parell d'any més. Carlos, ¿cómo empiezas, com comences a sa música? Desde muy pequeño ya sabías que querías dedicarte a esto, ¿no?
1: Bueno, dedicarme nunca fue, ¿no? Nunca lo tuve en mente, pero sí que es verdad que desde los 14 años cantaba, tocaba la guitarra y bueno, y se fue dando.
0: Eso de que de pequeño mamá quiero ser artista no es tu caso.
1: No es mi caso, no cantaba en el espejo ni nada.
0: ¿Cuándo empiezas a decir, ostras, pues no lo tenía esto yo pensado, pero...
1: Sí, llegó un momento ya que se estaba, pues bueno, profesionalizando de alguna manera sin yo quererlo y ya vi, dije, hostia, esto es mi pasión y me estoy dedicando a ello. Y así fue naturalmente.
0: I jo me deman, que teva tens algun familiar que també canti, que sàpiga cantar bé o no?
1: El meu avi sí que cantava, però bueno, de festa sempre. D'amics o a lo millor anava a molts concerts... Era, bueno, del mundillo, del artisteo i tal. I...
0: Perquè tu ets barceloní, ets de Barcelona, però la teva família de on són?
1: Soc d'un poble de Barcelona que és Vilanova del Camí, que no sé si algú sap on és, al costat de Montserrat. I la meva família és extremenya, Jaén, Múrcia...
0: Andalusos en general,
1: sí,
0: o d'Extremadura, no?
1: Sí, Múrcia, tota aquesta...
0: Com li diuen a Catalunya? Xarnegos.
1: Xarnegos.
0: No? Xarnegos.
1: Sí.
0: Molt bé. Aquí a Mallorca o Balears serien forasters, no? I a Catalunya són xarnegos. Molt bé. Però bé, tu com a barceloní ja has crescut a dins aquesta família, però, com tu dius, el teu predic cantava de festa. Tu recordes el primer pic que vas cantar davant algú?
1: Bueno, jo era... Era un nen que li costava molt això de cantar, llavors era com que a la meva habitació feia una miqueta de... Bueno, cantava però sin que nadie me escuchara. I bueno, a poc a poc, pues, bueno, a la casa se'm va donar algun Nadal o així que vaig fer alguna coseta, llavors era com que flipaven de que estigués cantant.
0: Clar, ja dèiem, però i tu, en quin moment has començat a cantar, no?
1: Això.
0: Ostres, clar, la família supos que, bueno, se va acostumant a una festa, vengui, Carlos, cantamos algo, venga, cantamos, tal, però després arriba un moment en què dius, me present a un concurs de televisió, com La Voz, perquè vull provar sort.
1: Sí.
0: Com t'envalentones i dius, va, me present?
1: Pues mira, jo em vaig presentar amb 18 anys, o crec 18 o 20 anys o així, i vaig arribar fins l'últim càsting, que són com quatre càstings o així, i vaig arribar a l'últim, a Madrid. I jo em veia allà dins i no va ser. Llavors li vaig agafar com una miqueta de tírria.
0: Va dir, no, ja no, això no.
1: No serà más.
0: No.
1: I ja, pues, hace dos años me recibí com un mensaje de producción, así un poquito, bueno, que lo vi, se me apareció como algo que dije, puede ser.
0: Han pensat en tu, no? Han pensat en recuperar.
1: Y me quité la rabia un poco y los prejuicios y volví allí a hacerlo y se dio. Si hubiera sido que no, ya, entonces sí.
0: Ja no vols saber res de La Voz ni
1: ja
0: de
1: està,
0: res.
1: Ala.
0: Bueno, però vas anar en aquest concurs i, bueno, per qui no ho sàpiguen, en aquest concurs de La Voz hi ha un jurat i aquest jurat no és que triï els concursants, sinó que els concursants trien amb quin membre del jurat volen anar, no? En el teu cas, qui se va aixecar? Qui se va voltar?
1: Pues Luis Fonsi i Antonio Orozco. I jo crec que va ser del rècord d'edició, perquè va ser un segon. O sea, una locura de... No sé si...
0: Així com vas començar, ja,
1: pam! Ni em van escoltar cantar.
0: Ja van
1: la
0: dir...
1: La guitarra.
0: Clar, van dir, aquest és meu, no?
1: Sí.
0: El Luis Fonsi, Antonio Orozco, perquè trien Antonio, no en Luis Fonsi.
1: Bueno, Antonio m'he escuchado sus 20 discos, su referente también de Hospitalet, de referente también de allí, de la tierra, uh-huh. y no sé, me gusta mucho su manera de escribir, de cantar. Dicen que se asemeja un poco a mi voz, yo no lo veo, pero bueno.
0: Diuen, no, por
1: sí,
0: ahí.
1: Sí, ojalá, ojalá.
0: Bueno, la qüestió és que te varen agafar, vas entrar en aquest concurs i bueno, vas cantar diferents cançons fins a anar passant fases, no? I després acabes concurs. I què passa quan acaba un concurs d'aquest estil? Perquè, clar, tothom diu, bueno, ja està, ha sortit a la tele, tothom ja me coneix, ja... Ara què, no? I ara què?
1: Vale, sí que és veritat que jo durant un mes vaig estar esperant la trucada d'Antonio. I jo, bueno, creia que podia donar-se, però, bueno, jo entenc que també... No, són artistes que tenen una clar, vida i una... Però, bueno, jo tenia com aquesta...
0: Aquella sí. esperança, no?
1: Però, bueno, va anar molt bé, jo tinc molt bon record i sí que és veritat que com porten tantes edicions, ja no és com la primera o com la segona. Yeah. Tu, per exemple, jo li comento a algú si sap qui va guanyar fa un any i ningú sap qui va guanyar.
0: Clar.
1: O fa dos o fa tres. Ja no és com... la primera que va guanyar el Heavy o Antonio José, que va guanyar crec que la segona, la tercera, com va ser molts perfils molt destacats, però ja la voz ja no fa...
0: Ja no creia que els artistes, no? És com,
1: no.
0: com bé, això també com a Operación Triunfo, no?
1: Sí,
0: que tothom
1: sí.
0: recorda aquella primera edició.
1: Total.
0: Algunes altres edicions, com per exemple Aitana, que va ser com a recuperar Operación
1: sí.
0: Triunfo, però després els que estan entre mitges... Clar, els hi va bé perquè poden viure de la
1: sí.
0: música, però no creen aquella estrella de la música, no?
1: Sí que és veritat que potser fa tres edicions o així, sí que va tornar com un fenomen uh-huh. i va haver com quatre o cinc artistes que van agafar una miqueta de trampolín. Però amb la meva edició, per exemple, i aquesta última, crec que no hi ha hagut...
0: No ha hagut tanta repercussió.
1: Repercussió, ni crec que les discogràfiques també estan molt sobrecargades ja d'artistes i és molt complicat.
0: Bueno, també ha passat, crec que amb la darrera edició d'Operación Triunfo, que se fa a Prime, que presenten a la Mallorquina, a Xenoa, que tampoc... Bueno, tenen repercussió a xarxes, no?, lo millor, però sí que no després a les seves carreres musicals. Però, clar, normal, si cada concurs ha de treure de 8 artistes o de 9 a 20...
1: No és sitio.
0: No, impossible, no? És com... No hi ha tanta opció, no? Com dèiem, vas passar aquest concurs, vas esperar la telefonada d'en Antonio, no va ser, però...
1: Però todavía estoy esperando, o sea, se puede dar, no?
0: Clar, aquí jo vaig aquí. Vius a Mallorca?
1: Sí.
0: Des de quan vius a Mallorca?
1: Jo sempre dic que 3 anys, però em diuen que porto 4.
0: Com quedam? 3 o 4, no ho saps?
1: Jo crec que són 4, però m'he quedat als 3.
0: En els 3, no? Val.
1: Perquè me da como ya que digo, hostia, 4.
0: Ja fa 4, no?
1: Que a gusto estoy.
0: jo ho dic perquè, clar, Antonio Orozco és també mallorquí d'adopció,
1: sí.
0: Residenta al CUDI, i del seu bar i de més, i, bueno, a lo millor ho tens com a molt apropant, no? No te s'ha corregut d'ahir? Vaig a telefonar-lo abans si vaig a tocar en el seu bar.
1: Varias veces.
0: Sí?
1: Però
0: no.
1: Luego incluso mensaje. Escritos y borrados.
0: Sí?
1: Sí,
0: per favor, Antonio Orozco, si m'ho estàs escoltant. Bé, jo tinc aquí un contacte, llavors ho arreglarem, això. Això s'ha d'arreglar.
1: Vamos a comer ahí un dia, Raúl.
0: Clar, hem d'anar allà a dinar o sopar o el que sigui i aprofitar a mi, enviem un mensajito a en Antonio Orozco.
1: Eso.
0: Escolta, que tens aquí el teu concursant i ja que hi som.
1: Me conformo
0: no?
1: una sobremesa.
0: Clar,
1: tocando.
0: també. Ho arreglarem, això, Carlos. Mm. Bé, dius fa 4 anys que vius a Mallorca.
1: Sí.
0: Per què te decideixes a venir aquí?
1: Pues vaig arribar per un projecte. Estava gravant com el meu segon disc i vaig fer com un single aquí amb un... La història és una miqueta llarga, però bueno. Amb un guitarrista flamenc de Bilbao que porta 10 anys aquí.
0: Ah, molt bé. Guitarrista flamenc de Bilbao,
1: que
0: viu a Mallorca.
1: I porta 10 anys.
0: Molt bé.
1: Gaiz Cabaena. Una meravella, un artistazo. I no ha tornat a Bilbao.
0: No, és que clar, això té qualque cosa, Mallorca o Balears, que enganxa.
1: Sí, totalment. És un paraís i quan estàs aquí i poder disfrutar d'aquest entorn no vols marxar.
0: Clar, ara ja.
1: I clar, em va donar com una habitació a la seva casa perquè van sortir com moltíssims concerts aquell estiu a Campos. Allà,
0: a
1: com una caseta al costat d'Estrenc.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues tu diràs. allà al lado de Estrenca, a 10 minuts andando.
0: Que bé, no? Quin estiu!
1: I concierto por la noche, pues el verano de mi vida. Claro. Y ya pues aquí estoy, aquí sigo.
0: Clar, perquè ara te podem veure, o te podem escoltar, a molts de llocs de ses illes, però crec, no sé si és dimarts o dijous, que tens una cita sempre a Palma.
1: Sí, a l'Hotel Gilda.
0: A l'Hotel
1: Gilda. Seria Hotel HM, crec que és. Pero es como el restaurante abajo, que es Hotel Gilda.
0: I allà es tens cada una cita cada quant?
1: Cada setmana.
0: Cada setmana.
1: Dijous, sí.
0: El dijous, cada setmana, te poden veure, però, clar, després arriba la temporada forta, tot l'estiu, que has voltat per tot, no? I
1: sí,
0: no has aturat.
1: Sí, no ha aturat, i aquest estiu encara més. Uh-huh. D'una punta a l'altra i pràcticament cada dos dies.
0: Cada dos dies tens concert, sí. És a dir, t'has de cuidar bé sa veu, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: No pots sortir de reveles, no. De festes...
1: No, me, ya, bueno, nunca he sido de salir y ahora menos.
0: I no has estat molt sortidor, tu?
1: No.
0: No, tu més de actuar.
1: De sobremesa.
0: Ah, és a dir, dinar i després ja veurem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una estoneta i cap a casa.
0: Ja està, molt bé, un home tranquil. Bé, idò, anem a fer una cosa. Tenim una cançó preparada, llavors parles d'ella.

0: Bé, escoltàvem ara, des de la luna, aquesta cançó Conta mosca, conta. Per què és important per tu?
1: Bueno, es importante, es como un viaje ahí. Es un tema que nace como hace 4 años o así. Y luego sí es verdad que le hice una última parte hace, pues nada, a 2 semanas de grabar. Y es como, bueno, pues un viaje como utilizando la luna, que me encanta utilizar siempre las canciones, la luna y el sol, y soy muy así de atardecer, de amanecer. Y habla como de la luna como un lugar donde con esa persona especial, ¿no? Pues te sientes. Eso, te sientes refugiado, por así decirlo. Es como ahí decir que cuando estás en ese lugar, utilizando la luna, ¿no? Pues da igual todo, que estás ahí.
0: Estás
1: Hay
0: bien, ¿no?
1: una frase que lo explica muy bien, que dice: nadie dijo que esto fuera fácil, dos trapecistas a un pie, pero con cuerda de marfil. Y esa frase es como que hace ahí el resumen
0: El
1: del
0: resum,
1: tema.
0: ¿no?
1: Pero que las. Però escoltar-la i cada uno que le dé a lo mejor
0: Clar,
1: lo.
0: vosaltres, ara que l'heu escoltat, vosaltres mos deixem que pensau, però, escolta, tu deies en el final, vares venir aquí a Mallorca, t'hi has volgut quedar perquè t'hi has sentit còmode, t'has sentit a casa. Quin és el teu racó o lloc segur? Tens aquell racó, aquell lloc segur que dius, quan necessites desconnectar,
1: Vale.
0: vaig aquí o allà.
1: Bueno, abans sí que és veritat que quan estava allà a Campos, que anàvem a l'estrenc, agafava, no?, caminant, i ara que estic a Palma, pues me'n vaig al Portichol.
0: Ah, molt bé. És a dir, a prop de la mà.
1: Sí, sempre. Me hago mi paseíto casi cada dia por allí por el Portichol y me pongo mis auriculares, me recorro todo aquello y me siento bien y me siento cómodo. Y luego me encanta la montaña, me va la sierra, o sea que.
0: Clar, la Serra de Muntanya també te dona joc, no? D'excursions,
1: No
0: i
1: me
0: això que
1: la
0: també t'agrada, no?
1: m'encanta. Sempre que puc, m'encanta fer. Ja a Barcelona sempre sortir a la muntanya quasi diàriament, perquè el meu poble connecta amb la muntanya. I aquí igual, sempre que puc. Ja he fet, no sé, moltíssimes rutes per aquí.
0: Ja, i ara que no mos escolten, ja t'hem intentat mallorquinitzar una mica o balearitzar una mica, t'hem fet fer, jo que sé, no ho sé, has provat els plats típics,
1: Sí.
0: totes aquestes coses, ja tu saps, jo que sé, ens estiu, trampó, no? Per Nadal, xocolata i ensaïmades.
1: Això, sí, l'ensaïmada m'encanta ja de sèrie. Però sí, el trampó, per exemple, sempre que vaig a algun event o així, a alguna festa que em truquen per, sempre hi ha.
0: Sempre hi ha trampons, estiu,
1: Sempre,
0: no?
1: sempre, sempre.
0: Molt bé, això no falla. Escolta, Carlos, clar, vius aquí a Mallorca, però la teva família, com ho dus, no? Perquè, tot i que estiguem 25 minuts amb avió, hi ha aquesta diferència, aquesta distància. Com ho dus, aquesta distància? Vas i vens o què?
1: Pues es que a mí no me gusta nada viajar, que siempre estoy. Mira que no paro de viajar, pero yo y los aviones no somos muy
0: Ah,
1: amigos.
0: no?
1: No.
0: No, tú ese avión no.
1: Aunque sea aquí al lado, pero lo cojo muchísimo, que me dicen, no tiene sentido. Es que hay días que. Es una locura, pero es que hay días que he ido y he vuelto
0: Te
1: allí a mi
0: mete
1: pueblo,
0: día,
1: en
0: sí.
1: el mismo día.
0: Claro.
1: Y estoy a 1 hora de Barcelona o así, y cojo y me he ido temprano y me he vuelto por la noche. O sea que
0: Com un bus, no,
1: sí,
0: per nosaltres és com el
1: me
0: bus.
1: parece como que no estuviera fuera de casa realmente.
0: Clar.
1: Cojo, martes tengo libre a lo mejor, de martes, miércoles, pum, me voy. Y ya está.
0: I ja està.
1: Y no, increíble, es maravilloso.
0: Clar, en realitat és això, no? Que tenim, és veritat que en Barcelona tenim molta connectivitat,
1: Sí.
0: almenys a Mallorca, per tant, bueno, ho tenim a prop, entre cometes, i t'estimes més anar amb avió, tot i que no passis bé que anar amb vaixell, o què?
1: Clar, és que el vaixell també.
0: Tarda més, eh?
1: I és molt passat, eh?
0: Clar, és molt pesat, és molt pesat. Se fa més llarg el
1: Se fa més
0: viatge.
1: llarg. Entonces ya pues, hago mi ejercicio así y tal, y al avión, y
0: Mental,
1: fuera.
0: no?
1: Me pongo un disco de así de frecuencia y tal.
0: Así, te poses coses d'aquestes, en plan...
1: Últimamente no, ¿eh? No me.
0: No.
1: Pero porque hay un guitarrista que toca conmigo, que a veces se lo pone para dormir, y entonces estoy probando ahí en el avión un poquito.
0: Ven si
1: Me pongo
0: funciona.
1: discos de Han. Del Han, así que muy relajante y tal.
0: Ah, molt bé.
1: Bueno.
0: Funciona per ara, no?
1: Sí, parece ser
0: Pare
1: que
0: que sí.
1: sí.
0: Molt bé. Escolta, Carlos, un estiu ple de concerts, d'actuacions. Tu ho deies, en aquest cas, la cançó que escoltàvem, clar, no només és cantar, no només són els concerts, sinó també és pensar, escriure, fer aquestes lletres, les cançons. Com és aquest procés de composar una cançó? Amb què t'inspires?
1: Bueno, com tu dius, no, són molt concerts, sí que és veritat que treballo molt fent versions, no, d'altres artistes, i m'agrada, pues, cada mes cuidar una miqueta el meu projecte personal. És a dir, jo sempre intento fer concerts de lo meu i llavors l'altra part, no? Llavors, pues, bueno, cada dia és una part destinada a fer el meu projecte i l'altra, pues, a fer els concerts aquests. Llavors, principalment, sempre agafo el matí i faig una miqueta de repàs de lletres que tinc per allà o tinc un programa per fer unes maquetes o sempre estic com organant una miqueta. Ara sí que és veritat que porto un temps que no estic fent, no tinc l'inspiració.
0: Clar, això, no, clar, un ho pensa i no és com si fer una recepta, vull dir, totalment. Al final t'ha de sortir, no? T'ha de venir el moment.
1: Sí que és veritat que com diuen, no, te tiene que coger trabajando. Es decir, yo me esfuerzo mucho, no, y está súper demostrado que si tú coges la guitarra diariamente y te pones, salen cosas. Pero claro, también tienes que vivirlas y tienes que tal. Entonces,

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí,
2: psicològic. Quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Vinga, idò, abans d'acomiadar-vos del programa d'avui, volem fer un repàs per tot allò que podeu gaudir durant aquest dia, diumenge, dia 26 de juliol, arreu de ses illes. Ja sabeu que són molts els pobles que celebren les seves festes patronals, les seves festes d'estiu, i clar, moltes activitats, evidentment no els poden dir totes ni els poden fer totes, perquè, com dèiem, hi ha moltes opcions, moltes propostes, a part de la que tots poden fer, habitualment, aquests dies d'estiu, de calor, de fer un dinar en família, d'anar a la platja, a la piscina, d'estar en remull, en general. Però, si vos fa ganes, un poquet de festa de poble, un poquet de trull, de revetlla, o, per què no, un poquet d'esport, idò, podeu anar, començar amb la primera activitat, que podeu anar, en aquest cas, en el municipi d'Algaida. Allà, avui capvespre, a partir de les 3 del capvespre i fins a les 7, hi haurà circuit urbà pels carrers d'Algaida, en 64a edició del Premi Ciclista d'Algaida Memorial Guillem Ramis. Això és dins el programa de les seves festes patronals. A partir de les 8, un acte de lliurament del 33 edició del Premi de Santa Aneta de Llengua i Cultures Catalanes, en el Centre de Cultura d'Algaida. I després, un gran concert a partir de les 10:30. Per tant, podeu passar tot el capvespre a Algaida i després aquest gran concert de Mil Rosas para ti, tribut a La Oreja de Van Gogh.

I això mateix, escoltàvem l'oreja de Van Gogh i si no, si vos heu quedat més coses, després ja si vos hi quedeu també tindreu la traca final de les festes. Però ara on anem en aquest cas fins a Inca, perquè allà ja sabeu que estan fent les festes de Sant Abdon i Sant Senan. Idò, hi ha molta cosa durant tot el dia, perquè avui mateix, avui de matí, s'hi ha celebrat el torneig d'escacs d'aquestes festes de Sant Abdon i Sant Senan, però després hi ha tot un grapat d'activitats durant tot el capvespre. A partir de les 6:30 hi ha el cicle familiar de les festes patronals. Són tot tipus d'activitats i, en aquest cas, un cicle d'espectacles en el teatre principal d'Inca. A partir de les 8, si acabeu de veure això i després voleu veure una coseta més, teniu un espectacle equestre. És els cavalls del Revuelo. La venda d'entrades és en el centre equestre de Son Vivot i també podeu apropar-vos directament a la plaça de Bous d'Inca, allà a les 8 del capvespre. I si després d'això encara quedeu amb ganes d'una micona més a Inca, podeu anar a l'Inca Jazz, que se farà un concert del quintet amb Miquel Àngel Rigo, on hi dones claustre de Sant Domingo.

I dos sí, enjaça a Inca, però no és l'únic municipi que està de festes, també estan de festes en el sud de Mallorca, en aquest cas a Santanyí. Per què? Perquè durant tot el matí d'avui hi ha hagut el taller de Teresetes, que s'ha fet un taller per més menuts perquè puguin aprendre a fer aquestes Teresetes. Però avui cap vespre, a partir de les 7, hi ha la mostra de Ball de Mallorca en les escoles i agrupacions de Ball de Bot participants que són. Apuntau, Escola de Ball de Bot de Caladó, Ordi Broix, Escola de Ball de Bot, Sa Mitjana i Sa Lluna, Salqueria Blanca, Arrels de l'Antigó, amb els gegants de Santanyí. Bueno, és que hi ha un munt d'agrupacions de ball que avui seran en aquesta trobada a Santanyí, diumenge 26 de juliol, a partir de les 7 del capvespre. I, a més, després, ja que hi som, podeu quedar a la ballada popular que es fa en aquest mateix municipi. On? A la plaça Major, amb una ballada que estarà a càrrec de Rebel·lers i de Càrrecs.

Idò, això mateix, revelers, música, festes, tradicions i ballades populars arreu de ses illes. Ja sabeu que estem en bon estiu i això vol dir que hi ha moltes activitats arreu de totes les nostres illes balears. Com dèiem, a Santanyí, vos hi esperen. I si vos quedeu amb ganes o sou dels qui sou un poc més esportistes, idò, escolta, a les 7:30 hi ha la 14a cursa popular de Sant Jaume. Així que, si voleu anar a córrer, encara hi sou atents. Nosaltres ja se mos acaba el temps, ja m'on hem d'anar avui, però ja sabeu que dissabte aquí ve tornarem puntuals a les 9 i es diu menjar també a les 9 fins a les 12, com avui. Res, vos deixem ara amb els serveis informatius d'aquesta casa. Anau per ombra, feis bonda i mos escoltam la setmana que ve aquí a La Gran Vida. Adeu!

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. I aquest és el nostre darrer programa de la nostra novena temporada. I com venim fent aquestes darreres setmanes, avui toca rescatar alguns dels testimonis més memorables d'aquest curs. I ha estat un molt bon any, perquè per aquí ha passat de tot. Però també ha estat un any especialment futboler. De fet, la setmana passada escoltàvem la menorquina Maria Caimaris, que havia jugat molts anys a futbol a Mallorca i que aquí havia coincidit amb una de les pioneres del futbol femení balear, Paca Orell, que va ser la primera mallorquina que, de fet, va debutar a la selecció nacional. Avui tornarem a escoltar el seu testimoni i també escoltarem el del gran Joan Torrents, l'encarregat de material de l'Atlètic Balears i un personatge estimadíssim, tant per la seva afició com pels equips rivals. Amb ells partirem de vacances, un mes just, i tornarem per arrencar la que serà la nostra desena temporada en antena. Una fita impensable quan varen començar i que haurem de celebrar d'alguna manera. Per ara, el de sempre, un darrer cop. Estava escoltant Aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I començam amb Paca Orell, futbolista. En Paca la conec de tota la vida.
1: Nom complet i quan vares néixer?
2: Francisca Orell Salom, 10 de gener del 67 a Bunyola, carrer d'Orient 58.
0: I son pare era el municipal del poble.
2: I mo mare són labores, com feien antigament. Mon pare de Santa Maria, mon mare sí, d'aquí. Jo no te puc dir, no he conegut cap predí pràcticament. De Bunyola no n'he conegut cap, perquè quan la meva germana major té 66 o 7 anys i no l'ha conegut, ho imagina't, jo menys. I la meva predina jo tenia 9 mesos quan se va morir. I el de Santa Maria també, la meva predina era molt petita i el meu predí tenia 5 o 6 anys, jo. I els he conegut poc.
1: I com era el poble quan eres petita? Com
2: una era? Passada. Passàvem un gustet d'anar a posar monedes en el tren perquè els esclafars. Sentíem el tren i sabíem que havien d'anar a escola perquè fèiem de matí a hora baixa i podies anar per tot tranquil·lament, fer cabanyes per Garrigó. Passava el gust. Clar, ha crescut molt. Perquè la pujada a la costa de l'estació, tots són edificis ara i no n'hi havia. Eren marges. Clar, senties el tren perfectament. Ara no sents res, no el sents. I el poble ha crescut, evidentment. Evidentment, que també ha de créixer. No, no mos hem de quedar estancats, tampoc. Però sí.
1: I com eres de petita?
2: Un animal. Sí, era la representant de la micromina de Bunyola, perquè tot el dia anava amb ferides. Aquí tot el dia m'enfilava i que treballava i aquí caig, aquí m'aixec. A veure, no era dolent, era traviesa, com deia.
1: No feies putades?
2: No podia, mon pare era el municipal que havia d'anar a fer putades. Jo sempre he tingut aquest corquet aquí que no me deixava, jo no podia fer segon que per tot no sabia. Saps què t'ho vull dir? És que havia d'anar molt alert.
1: Clar, què significava ser la filla del municipal?
2: Que havia de fer bonda perquè tothom me coneixia i li contaven tot. Saps què t'ho vull dir? Jo havia d'anar molt alerta.
1: Estaves vigilada.
2: Totalment. Sí, sí, sí. Tenia la KGB darrere. No, i aquest mon pare ho sabia tot, tot d'una.
1: Quan te va començar a interessar el futbol?
2: Ja tenia 5 anys, quan vaig començar a jugar. Aquí vaig, a Can Gual. Anava a veure entrenar i en Miquel Morro, que és porter dels amateurs, sempre me feia entrenar un poc amb ell. Sempre, sempre, sempre. Jo vaig començar amb en Miquel Morro.
1: De petita?
2: Sí, en 5-6 anys, sempre, sempre, tot el dia en el camp.
1: En aquell moment, les nines jugaven a futbol? O...
2: Zero crèdits aquí. La Carme, de Casa Espadanyer, i jo. Jugíem en el pati i tal. Perquè la seva germana Anita ja era 3 anys més vella que nosaltres i no coincidíem. I la Pili Ballester, el més jove, tampoc no es cosa més jugant en el pati. Però en la Carme i jo, com que som de la mateixa quinta, sí.
1: Clar, que vos deien els nins?
2: No, m'ho respectaven totalment. A més, que sempre te triaven per anar al seu equip. Sempre. Sí, sí, sí, sí, mai han tingut problemes amb aquest tema. O jo, cap ni un.
0: Paca Orell era una nina quan va arrencar la seva carrera futbolística. Llavors, el futbol femení quasi no existia i només hi havia uns quants equips que permetessin jugar a les dones. Estava tot per fer, de vegades fins i tot als camps.
2: Jo tenia 14 anys i, clar, no podia jugar perquè no hi havia... No podia jugar, no és com ara que juguen mistos. Va venir en Toni Ballester, l'amo en Toni, i amb en Jesús Díaz, que va ser el president del col·legi d'entrenadors d'aquí durant molt d'anys, perquè feien un equip femení en el CIDE i ell era l'entrenador, i van venir a xerrar amb mon pare, evidentment. Tenia 14 anys, ja de més. I mon pare no va pagar cap pega, al revés. Tot van ser facilitats. I a canvi em van donar una beca per estudiar en el CIDE. I vaig aprendre a jugar a pillar, perquè a l'escola hi vaig anar poc. I no m'agradava. Jo feia feina net central en el meu predi jove. Sí, jo anava a hores baixes a ajudar-lo a ell.
1: És a dir, vas anar molt d'escola o...?
2: Un any. Vaig a provar francès en sobresaliente, perquè acordava la nina de la professora. Però no és que anés a classe, no? Me van dir tot.
1: Te van anar a provar directament.
2: Claro, directament. Me va dir, qui en queda cuidar a mi hija? Que no puedo, no podia venir jo. I vaig a provar en sobresaliente, sense anar a cap dia a classe, acordant la nina. Ben, què havies de fer?
1: I com era el futbol semiprofessional femení? Bueno, professional no ho era.
2: Ni semi. Quan vaig començar, ni semi. Quan vaig començar, nosaltres mos pagàvem la roba, llevat de la roba de jugar, que la duíem d'altres equipets del CIDE, però la roba d'entrenar l'havien de donar altres, les botes l'havien de comprar altres. I el viatge, un d'ells, em va de pagar, que encara ara mos han de tornar. Ja prescrit, m'imagino, però bé. Vull dir que t'havien de pagar, la benzina la pagaven altres, tot ho pagaven altres.
1: I això que era un futbol exigent, vull dir que ja entrenaves... Però... Quantes vegades entrenàveu per setmana?
2: Dues i jugàvem el partit, normalment. Però clar, després també tenies la selecció balear. Ja era un poc diferent, però bueno, tampoc no se matava, eh? I clar, a vegades, quan jugàvem, me'n recordo quan jugàvem amb la selecció, no entrenàvem amb el CIDE i entrenàvem amb la selecció, era molt complicat.
1: Era un futbol femení que s'estava desenvolupant.
2: Començàvem.
1: Eren els primers anys, no?
2: Era el primer any, la primera lliga que hi va, vull dir, eren els principis, sempre són molt durs, eh? Camp de terra, no hi havia dutxes, no hi havia termo, t'havies de dutxar amb aigua freda, si hi havia qualque dutxa, qualque camp. Vam anar a Vinyal a jugar un partit d'exhibició i mos canviàrem dins un bar. A una marjada aplanaren els terrossos i amb dues tuberies de plom feren porteries i arregleu-vos. Saps què vull dir? Però bueno, va valer la pena, perquè vas a veure com està ara.
1: Devia ser tot molt precari.
2: Tot.
1: I a part, el públic... Com era?
2: Troglodites a matar. Terrossanos, però, d'aquests... Saps què et vull dir? Que no podien consentir que una dona jugués bé, és una ofensa per ells. Saps què et vull dir? Per l'amor de Déu. Si no... Machirulós.
1: Clar, que els hi feia més ràbia que juguéssiu a futbol o que... fossin més bones que ells.
2: Aquí hi ha el mal. Això era gent de forca i presó, no ho veus. No ho podien consentir. El que mos han arribat a dir... Arribaven a ser insult personal, també.
1: Clar, és que jo recordo el futbol llavors, quan jo era petit, que se n'anaven als camps a desfogar-se d'una manera brutal.
2: Sí.
1: No puc imaginar com era els anys abans. Ara en xerràvem, que els hàbits havien de tenir bones cames. Perquè més d'un havia de sortir corregent.
2: O què? Sí. Buh! Jo me'n recordo aquí a Can Gual, de veure... Hi havia el corter de la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil d'un loçant en el corter, tenint-lo allà resguardat, perquè anaven a... Saps què vull dir? No, eren altres temps, però sí que va ser dur, va ser molt dur.
1: Quants anys
2: tenies? Jo tenia 14 anys.
1: Ja me diràs.
2: Sí. Això que t'he dit, que era l'any 81 que començàrem, ara per febrer, farà anys, i imagina't tu, jo tenia 14 anys. Havia fet els 14, per gener, i llavors ja van començar per febrer. Fa molt d'anys. I també, si ho penses bé, Havien passat 14 anys des que s'havia mort en Paquito, i clar, encara hi havia restos. No estava molt ben vist. I la evolució, t'ho imagina't, fa 40 i pico d'anys. Era horrorós, però horrorós.
1: Com va ser la teva... vas passar del CIDE, després...
2: Vam estar jugant 3 anys en el CIDE, vam anar al Baleares.
1: En el Baleares.
2: I del Baleares vam venir allà on jo volia anar, en el Bunyola. Jo soc molt de Bunyola.
1: I van ser arrossegar jugadores.
2: Totes, tot, només anaven canviant. Érem los mismos perros con distintos collares. Només anaven canviant de nom, però érem pràcticament els mateixos sempre. Na Tonga, la germana Agustí, na Lucy, na Mari Lut, na Jessi, na Maria, també va venir de Menorca, na Carme, na Nita no va jugar mai amb el Bunyola, la germana na Carme, se'n va anar a Santa Maria. Nosaltres sí que venguem a Bunyola. Na Carme va anar un any a Santa Maria i ja va venir a Bunyola. Na Mari Paz, na Malen, na Marga Saportera, na Pili, na Joana, uf, i qualcuna que me'n deixa fer, que fa molt d'anys.
1: I com era això? Vareu jugar amb el FIBE, després vareu anar...
2: En el Baleares.
1: Baleares. Quant d'anys vareu?
2: Un any, un any. I després ja vàrem venir cap aquí, allà on hem trobat el millor president que hi pugui haver, en Guillem Bibiloni. Se va rompre set banyes perquè no mos faltàs de res. Teníem doble equipatge, teníem xandall, el campionat d'Espanya els pagava el club, vull dir, tot. I una bona directiva, també.
1: I aquí és on varen venir els títols, també, no?
2: No varen deixar de guanyar en cap moment. Llevat des del darrer any, que m'apareix que va guanyar el Santa Maria, no...
1: Sempre quedava primera.
2: Sí, sempre era un poc. Els primers anys havien de jugar... Només hi havia quatre equips, havien de jugar doble volta, perquè no bastava. Però clar, guanyava 25, 36, i que... Se cansava. La dona d'en Tomeu Riera Morro, era molt arbitrar un parell de vegades, i un dia, jugant amb el Conce, que guanyava 25-0, va aturar el partit 10 minuts antes. Li dic, què fas? Diu, no estàs empagaïda. Tot el que volia, pa. Que has de fer, quan t'arribes allà, de tornar enrere. I doncs s'ha acabat. I va aturar el partit 10 minuts antes. Me fan pena. Vull dir, perquè vegis tu, l'evolució com era. Vull dir que ja fa 40 anys també arbitraven a...
1: I després hi havia la selecció balear, que més o menys cobreu les mateixes jugadores.
2: Pràcticament sí, llevat de que... Sí, venien gent de Santa Maria, del Gènova i tal, sí. A més, mos coneixien tots, però sempre érem... I després, a la selecció espanyola, que allà va ser horrorós.
1: Sí? Per què?
2: Perquè diuen que qui té per dins batia, no, Orbelló? Vale. Pues allà, no vull dir una màfia, ni una secta, però... Hi havia 4 o 5 jugadores que dominaven el cotarro. I jugaven qui... I jo, per desgràcia, vaig anar a una convocatòria per una d'elles. Perquè el seleccionador volia provar. Va ser llet. Varen jugar contra elles. Ella jugava amb el Getafe, a l'antic camp que tenia que ser a les Margarites. I bé, em va fer de tot color, només me deia, tu a mi, tu no eres naia, va quitar-me el sitio, no te'n faig compte llevar-te res que l'he passat. I bé, no sé què, no sé quan, bé, tira. I clar, jo ja no passava hagut d'anar allà, perquè sabies qui jugaria, els canvis que farien, vull dir, entre tothom feien dos canvis, ho sabies. I era una purga cada vegada que me cridaven per anar a entrenar, això. Jo deia, quin collons, jo que no tinc cap gana d'anar-hi, però no te podia negar tampoc. L'únic que vaig aconseguir va ser que de diumenge a dijous, que estiguin concentrats, anava cerrada, i després dijous de matí partir a Hongria a jugar el partit, vaig guanyar 70.000 pessetes, que em vaig donar un susto de mort, però vaig dir, s'han equivocat. Pot ser mai tant de dos mesos. Jo guanyava 20.000 pessetes en tot el mes en el central, i en una setmana me'n vaig dir això. Vaig anar a l'avió a comptar 3 o 4 vegades el sobre, a veure si era vera. L'únic que vaig aconseguir va, perquè és que no me feia gana anar-hi. Però bueno, no podia dir que no. Allà sí que era un món a part, vull dir, jo era... Arribaves i des de set xancles tot anava en tot, vull dir, al·lucinaves i dius, joder, però que no me feia ganes.
1: Quantes vegades hi vas anar convocada amb Espanya?
2: convocada per jugar partit, una per entrenar bastantes vegades, però jo passava hagut de jugar aquí, amb les meves companyeres, punto. Vaig anar, no ho sé, no t'ho puc dir, però convocada per jugar un partit contra Hongria, vaig anar una vegada, però ja, que ja era feliç si no me cridaven. Tanmateix sabies que ja no jugaries i anar per anar també. Jo volia jugar diumenge, cada diumenge, amb les meves companyeres. Clar, és això.
1: Vares ficar moltíssims de gols?
2: Bo, sí. El Cristiano no em veia que no em va fer tant.
1: Els tens comptats?
2: No, jo, ben alerta. Mira, la primera temporada, entre la Carme i jo, vàrem fer, devia ser... Si a la millor vàrem fer 130 gols, més de la mitjana. La Carme a la millor em va fer 80, jo em vaig fer... Oh, 70, la Carme la mia em va fer 70, jo em vaig fer 40 i els altres a fer els altres. La Carme i jo amb una mirada mos en teníem. I la millor delantera que hi ha hagut aquí a les Illes, en els anys 80 va ser la Carme Canals. I no n'hi ha hagut d'altre. Vull dir que la meitat dels gols, més de la meitat de gols els feia amb la Carme i jo. Però no sé, jo no sé quant em vaig fer. Per a molts.
1: Com era el futbol llavors? Era bastant més directe que no pas ara.
2: Que va, que va. Ara molta tàctica, molta cosa, no? Allà, per en band i a defensar, per en band i a defensar. No, no, no, no. Ponies, xerraves, però... No hi havia carrileros com ara. Quan arribava el lateral, quan arribava el milles que ens aturava, perquè te podia venir un contraatac, saps què t'ho vull dir? Ara... perquè el centrocampista te pot fer la
1: cobertura.
2: Sí, però antes no se feia. Tothom volia, tothom atacava. Tothom, bum, a tothom per enrere. Com a xotes.
1: I com has viscut aquests darrers anys en què el futbol femení ha pegat aquesta estirada? Ha costat feli moltíssim d'anys,
2: bueno,
1: però a la fi...
2: Mira, saps que m'apareix patètic? Que Espanya guanyi el Mundial i tingui més... Xerrin més del Beso del Burdissot aquell, del cap de fava aquell d'en Rubiales, que de... Que des... Això sí que no és just. No és tan bo de fer guanyar un Mundial, eh? I ves curtot aquell, la seva fortó, a fer de beneit, a la tira. Això no és just, i me'n va embrenar molt la sang, perquè se mereixen més reconeixement. M'encanta, a més, estic molt contenta d'haver començat, perquè hi ha d'haver uns inicis a tot. I veure el resultat ara. Perquè això, ens ho han donat tot fet ara pràcticament, perquè nosaltres ens ho vam haver de suar, però amb el país perfecte. I espero que evolucioni molt més. Però sí, ja era ben hora, no? Deien que no servien per res. Joder, ja tenen el Mundial, l'Europa League aquesta, vull dir que guanyen títols, les espanyoles. Ha evolucionat bonic, molt bé, molt bé, molt bé.
1: A part, també veig com a superbé això de que fins a certa edat sigui futbol mixta.
2: Sí, sí, sí, evidentment, perquè mira, a Bunyol ara, per exemple, petites ara no en poden tenir perquè per l'edat sempre sol passar això. I no, sé que puguin jugar mixta fins als 12 anys. M'ha pareix superbé. Ara no pot jugar i no... Home, n'he d'anar de Bunyol i si vol seguir jugant a Bunyol perquè t'ha de moure. Vull dir que... Està molt bé. Jo m'ho veig molt bé fins a una certa edat, evidentment. I nosaltres potser podria voltar fumat i missa de 12, saps què dir?
1: Quant de partits jugàveu a la temporada?
2: Depenia molt dels equipos que érem.
1: Clar, hi havia anys que hi havia més equip.
2: Exacte.
1: Però suposo que no devia ser fàcil formar equips.
2: No, no, perquè, per el que t'he dit, perquè estava mal vist. I te deien, no, voleu jugar? No, que a meva no me deixen. Jo, en canvi, vaig tenir l'apoyo de mon pare. I de mon mare, evidentment, però... Mon pare és que son pare de Carme, mos se tornaven. Aquesta setmana els acompanyes tu, la setmana que ve els acompanyo. Segons els turnos que tenia mon pare, si estava d'hora baixa, anàvem amb son pare de na Carme, i si estava de matí, amb mon pare. Sempre entrenàvem d'hora baixa.
1: I el públic d'aquí de Bunyola?
2: Un 10. Aquest sempre. Però des de sempre, a Bunyola... Jo sempre m'he sentit apoyada per la gent de Bunyola, sempre. Al revés, vull dir que sempre...
1: Bueno, a més tenies una relació gairebé diària amb gairebé tothom,
2: A
1: perquè
2: tothom.
1: feies feina centrada.
2: No, i perquè tot el dit es cava per un parvat. Està en una relació amb públic. Sí, sí, vull dir que... Sí, gent, sí, però la gent un 10 a Bunyol.
0: La carrera de Paco Arell com a futbolista va acabar prest, però encara conserva records d'aquella època. Fotografies, trofeus, records. Entre les fotos que ens mostra, n'hi ha una en què apareixen les que varen ser les seves companyes a gairebé tots els equips on va jugar.
2: Mira, mira, això Anna Maria.
1: Oh.
2: La vols?
1: Sí, sí.
2: Això és Can Gual?
1: És camp d'aquí baix.
2: Sí, eh? Sí, sí, el local és Sparkins. Sí. Són sí, de Tonga, sí. Si m'han d'Agustí, de Marga Soporter. Antoni, aquesta és una oficial de la policia local de Palma. Bueno, oficial o... No, ja és més ara. Ara és més. Aquesta, la gallega, la Pili, la Malen, la Joana, la Luci, la Jessi, que és xilena, i la Carmeta. Aquí tenien de 8, de 9 anys. Mira l'Anna Maria, si per tant. Tornat bé, o?
1: Bueno, tots, tots
2: en té 62 tornat. Anys, ara només.
1: Eh?
2: Només té 62
1: fa, fa molt bona cara.
2: No, ja ho sé, cert? Per tant, amb aquest cavall pareix...
1: Sí.
2: De l'Oscarrait.
1: Sí, sí, no te vulguis barear amb ella.
2: No, no, no, no, no.
1: Rebràs una bona pedrada.
2: Vaja. Què va de fer?
1: Camps de terra...
2: Tots.
1: Tots.
2: Menys el poble... Mira, l'any 80 i algo hi va haver una riada per València. La pressa de Tous o algo se va rompre. Varen fer un partit amistós a la poble. Nosaltres contra una selecció de jugadors. Va ser el primer pic que jugàvem amb un camp d'herba. Animal, això. Van trobar de grossa. I té la mateixa distància, però era d'herba. I només en tenies quan anava.

0: Després del central, vaig anar a fer feina en el París. Bueno, una hamburgueseria que posaren dins el mercat, que no crec ni que te'n recordis.
1: Sí, viu.
0: No, enfrente, sí, encara hi havia antiga quan jo t'ho dic. Ara, a l'oficina d'informació turística, i a de vora, hi havia una carnisseria, i la llevaren, van posar una hamburgueseria petitona, i pollos a l'ast. I després me'n vaig anar, jo tenia, pues a la meva tenia de 9 anys, i me'n vaig anar a l'Esperís, clar, a l'Esperís m'asseguraven, i que vaig dir jo, he de decidir si juc o faig feina, perquè si me lesion, no és com ara, saps? I vaig decidir que vaig prioritzar la feina, perquè no me'n quedava d'altre. I vaig deixar els 21 anys de jugar.
1: Hi va haver uns anys en què el futbol femení
0: va quedar estancat.
1: Va quedar estancat.
0: Exacte. Quan jo...
1: Precisament quan tu ho vares deixar.
0: Sí, sí, després hi va haver un parell d'anys que fins que se va tornar a posar una altra vegada en marxa, perquè ja havia de triar a fer feina, o jugar i fer feina i lesionar-me. I vaig decidir deixar de jugar aquí a Bunyola. Ja van jugar en el camp allà baix, ja hi havia el camp. El darrer partit que va jugar, va venir el Firenze. La portera era la mare de la delantera. T'ho juro. La portera era la mare de la delantera. Escàndolo, això. Els donaren coca amb trampó i amb verdura i me'n deien pizza. Dic, que puta és pizza. Coca! El palo els va agradar. Els van donar un rai de palo de Can Nadal. I anaren les orelles que els feien mambelletes. Ja, i tornaran.
2: Era Paca Orell, pionera del futbol femení a les Balears, en uns segons el nostre segon testimoni d'aquest darrer episodi de la temporada. Esteu escoltant d'aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.
3: IB3 Ràdio és patrimoni.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui, com sol ser habitual abans de partir de vacances, recuperam alguns dels testimonis més interessants d'aquest curs passat, curs mundialista, i aquí també marcat per alguns testimonis memorables vinculats al món del futbol. Un d'ells, el que escoltarem a continuació, el gran Joan Torrents, conegut per ser l'encarregat de material de l'Atlètic Balears, gran persona i encara més gran personatge.
1: Au, idò, mestre, començam.
10: Vámonos, au. Vámonos.
1: La primera pregunta és la més fàcil de totes.
10: Sí, sí.
1: És nom complet i quan vares néixer.
10: Vale, jo som Joan Torrent Ribot i vaig néixer a Petra, dia 24 de juny del 64. Ara, dia Sant Joan, em faré 62. Sí. Mon pare i ma mare, en pat descans, eren pagesos. I quan jo tenia 2 anys, les van cridar a una pagesia d'aquí, de vora el Corte Santous, que era de Ser Marí Benito, era l'amo d'aquest hort. I ja vàrem estar allà durant 25 anys. I llavors ells se van jubilar i jo vaig fer servici. I llavors, de que vaig servir-hi, el meu germà, com tenc un germà, Miquel, que és major que jo, i me va ficar a la fàbrica de cerveses, i vam estar allà un parell d'anys, jo, i llavors l'any de tirar-nos al carrer a tota la gent que la tancaven, me va criar el Ferriolense. I justament era aquella època

0: era filial del Mallorca. Hi havia en Tomeu Serra, que és responsable del futbol base del Mallorca, i me diu, Joan, tinc que xerrar amb tu. I jo, quan me diu, Joan, tinc que xerrar amb tu, ja tremolava tot el temps. I diu, no, no, no, però anirà bé, anirà bé, anirà bé. Vale, vaig xerrar amb ell i me diu, has de venir al Mallorca. Dic, que és vera? Diu, sí. I ja vaig començar al Mallorca i vaig estar 3 anys. Les meves nines eren petites, però, clar, tant de viatges i tal i qual, i vaig dir, vull disfrutar la meva família i quan siguin més grans, van si tenc una altra oportunitat de viure del futbol professional. I així va començar la meva rutina a dins el futbol.
1: Ja eres aficionat d'abans.
0: Sí. Jo tota la vida, quan vaig conèixer la meva dona fa 36 anys, li vaig dir, jo tenc dos vicis. El puto tabac, xerrant malament, i el futbol. Jo anar a veure un partit i veure'n un altre i tal, disfrut. És la meva passió i és el que m'agrada més en aquesta vida.
1: Quins són els teus primers records futbolístics?
0: Mira, jo anava a la Salle Espondinca i als 10 anys, els amics, quan jo visc a Verge de Lluc, me diuen, Joan, has de venir a jugar amb el Verge de Lluc. I dic, vale. I vaig provar i tot un entrenador me diu, hem de fer fitxa. I dic, vale. I allà hi vaig estar 15 anys, al Verge de Lluc. I llavors me'n vaig anar 4 o 5 anys a jugar a futbol d'empreses, amb el Zarta. I llavors ja vaig començar un altre pic d'utiller, el Perreolense, i llavors va entrar el meu germà de president i jo m'ho vaig entrar per altres persones, perquè el meu germà és molt a lo seu, a lo seu, a lo seu. I me diu, Joan, tinc que xerrar amb tu, quan pots venir? Dic, me da igual, quan tu diguis. I me diu, te va bé demà a hora baixa? Dic, vinga. Vaig a Sant Ferriol, xerro amb ell i me diu, som el nou president del Ferriolense i vull que estiguis amb jo. Dic, i què tinc que fer jo? Diu, el que sap fer. Dur la roba, dur el camp, a fer d'utilla en el primer equip, que estava a tercera divisió, i dic, i no, vale. I vaig estar 12 anys. Ell se'n va anar de president, i clar, la gent li deia, no, has de seguir. I ell, no, jo ja he donat la paraula al nou president, que només n'hi havia un que se presentava, que era en Baltasar Pericàs, i va seguir allà un altre pic, vaig estar 6 mesos i un dematí, un dilluns de matí, sempre me'n recordaré, estava a Sant Ferriol i me telefona en Tato, que va ser entrenador del Baleares, i me diu, Joan, tinc una notícia per tu. I dic, què passa? Diu que el Balear necessita un utiller. Oh, dic, no, no vaig de catxondeo, que són les 10 del matí, no. No te crec. Sí. M'ha dit en Patrick que he xerrat amb ell, m'ha dit conèixer qualcú i la primera persona has estat tu. Vale? Telefono a la meva dona i li dic, nena, que tinc una notícia molt bona per tu. I diu, què passa? Dic, mira, que ara en Tato m'ha telefonat i m'ha dit això de l'Atlètic Balears. I diu, vale. Vaig cap allà. Dic, què faries tu? Me diu, això és el que t'agrada, per en van. Hi havia una de les meves filles, que tinc dues filles bessones, i me diu, papa, és el que t'agrada i disfruta, que només passam una vegada per aquesta vida. Vale? I llavors me telefona en Patrick i me diu, quin dia te va bé? Dic, el dia que tu diguis. Me diu, te va bé dijous? Dic, sí. A quina hora? A les 12. I me torna a telefonar i me diu, no, no havia pensat que estan de fora i no me'l donarà temps a arribar. I dic, i del quan? Diu, divendres. Vale. Ven cap aquí, prest, nerviós, i me diu, de bé a les 12, me diu, Joan, dic sí, diu, vaig per avall i xerrarem. Vale? Començam a xerrar i tal i qual, I on has estat? He estat al Mallorca, he estat al Ferriolense, i m'ha dit això en Tato, que tu necessites un utiller. Diu, sí. Vam estar xerrant mitja horeta, i al final me diu, tu, nosaltres t'hem cridat, però hi ha dues persones que s'han oferit. Dic, idò, fer el que hàgiu de fer, si voleu que jo vengui, encantat de sa vida. Vale. I de bé a les 8 del vespre, me sona el telèfon a un WhatsApp i me diu, Joan, demà comences. Demà comen? Diu, sí. I dic, a quina hora s'entreno? Diu, no, jugant sobre baixa, contra el Mallorca ve i ja comences. Mirarem com vas, vale. I me'n vaig ser el president del Ferriolense i li dic, demà no venc, aquí tens les claus. I on vas? Dic, al Baleares, que demà ja comença. Ai, nosaltres com ho farem? El tren només passa una vegada per aquesta vida. I en l'edat que tenc, això és la meva passió i vull disfrutar d'ella. Ah, vale, idò que te vagi molt bé i que disfrutes tot el que puguis. I així va començar l'època del Baleares, que ara farà dia 10 d'agost, farà 6 anys que vaig entrar en aquest club.
1: Com va ser aquell primer partit contra el Mallorca B? Perquè eres passar nervis,
0: Uf, molt de nervis,
1: concentrat,
0: molt de nervis,
1: organitzat.
0: molt de nervis, vaig passar molt de nervis. Però, claro, jo sabia l'experiència de col·locar la roba i tot. Claro, hi havia en Denis, que era qui feia d'utiller, però no li agradava viatjar ni res. I, claro, em va deixar una setmaneta, i quan va veure que la setmaneta, ell ja me coneixia, el Ferriolense, que va estar 4 anys allà, ja em diu, ja me'n vaig xerrar amb en Patrick, me'n vaig, i va començar tot. Un dia darrere l'altre, i la mare de bé, en Patrick, me venia i me mirava mal el que feia, i deia, bien, me gusta, me gusta. I els 3 mesos ja, fins al dia d'avui, ningú s'ha ficat en jo, jo venc a les 7:30 de matí, me'n vaig de bé a les 3:30, 4, rent la roba, preparar la roba als jugadors, quan venen a les 9, que així està tot preparat, els dies dels viatges preparo un dia antes tot, tenc una llista que posa el que m'entenc que dur, i així com vaig jo ficant a dins les bosses, vaig tatxant, i per endavant. És una cosa que has de tenir tot ben organitzat, que no li falti res als jugadors, a l'hora de que surtin al camp has de tenir l'aigua preparada, has de tenir els petos preparats, has de tenir el baló ben inflat, i llavors comences a entrenar, a cercar balons. Necessita això, me diu l'entrenador, o el segon, o entrenador de porters. I vaig, ho gap, li dono, i cercar balons, llavors els jugadors, entre tots, recollim els balons, les fitin la bossa, se'n van a dutxar, quan s'han dutxat, que tot solet, encantat de la vida, comença a fer la roba neta, i d'haver les 3:30, 4, me'n vaig. I molt d'hora baixes, ara ja quasi no, perquè ara en l'estiu només duen la camiseta i els calçons i els calcetins, i és molt ràpid. Se seca molt, però en l'hivern, aquí hi ha sudaderes, un dia que plou hi ha chubasqueros, són 33 persones o 34 persones cada dia, cada dia, cada dia, llevant els dimarts, cada dia, és aquesta feina, i m'agrada molt, i disfrut, i jo sempre li he dit als entrenadors que he tingut, o en Patrick, o en Marc Julià, que són els meus jefes, dic, si qualque dia no faig res bé, o m'ho dic tot d'una, cercarem solucions i per endavant, que no tinguin cap problema ningú, i així ho fan.
1: Deus tenir una relació bastant pròxima amb l'entrenador i amb els jugadors.
0: Sí. Més en els jugadors que el cos tècnic, en tots, en tots. Des del més cachondo, el més dandy de l'equip, el més cachondo és en Jaume Pol, és qui millor vesteix, és en Rubén Bové i en Florin Andone i en Gabri Ramis. I és qui pareixen que venen de circo, n'hi ha un parell, que ja vam enric molt. És en Pachón, que pareix que ve jo què sé, de circo, en Moja Keita, i en Moja Keita amb ell m'aduc meravellosament. Però hi ha un jugador amb especial que ric, ric molt, que és en Víctor Morillo. Aquest és sevillano de pura cepa i m'enric molt amb ell. Llavors, en el cos tècnic, és qui m'ho duc molt bé, perquè sempre feim relacions a tots els partits i quan sortim de viatge a Sant Manolo Delegat amb aquest. I ric molt, i he rigut molt. I ara la llàstima que se'n vol anar. Se'n vol anar de delegat perquè diu que du molt d'anys i ara jo tinc una pena que aquest home no se'n vagi, perquè és una institució del Baleares i és un deu com a persona i com a delegat.
1: Deus ser tu també un equip on hi ha tant de canvis de jugadors i d'entrenadors. En aquests 6 anys, de fet, has vist passar moltíssima gent.
0: Molt, molt.
1: I deus ser una llàstima també, perquè vas establint com a relacions personals amb
0: Sí,
1: gent i
0: sí.
1: també has d'aprendre a com a dir adéu.
0: Claro, sí. Jo, quan vaig estar la primera vegada com a professional que va ser al Mallorca, tinc contactes amb jugadors que han jugat, que he estat 3 anys amb ells, perquè antigament un jugador d'un filial te durava potser 2, 3 anys i era una relació encara més estreta, fins que no pujaven en el primer equip, estaves amb ells. Hi ha hagut jugadors com en Miquel Àngel Nadal, en Cifuentes, en Iván Ramis, en Dani Guiza, llavors hi havia en Albert Riera, i en Miquel Boades, i amb aquest vaig fer una relació molt, molt, molt sana i molt alegre, perquè el darrer pic que va venir en Dani Guiza a jugar aquí a l'Estadi Balear, que jugava amb el San Luqueño, estava a l'Hotel Belver. I vaig anar, vaig agafar la meva moteta, me'n vaig anar cap allà i vaig esperar que sortiguessin per anar cap a l'estadi en l'autocar. I quan va sortir, me diu, Juan, ¿qué haces? Digo, hombre, gitano, perquè jo sempre li deia el Guiza gitano. I li vaig donar dues sobrassades, encantat. I diu, ¿tienes entradas para el Baleares? Dic, sí, ¿nos vendrás a ver? Sí. I quan va sortir, me diu, no te'n vais perquè te vull fer un regalo. I quan s'havia dutxat i tot, que s'anaven cap a l'hotel, me va regalar una camiseta del San Luqueño que posava Guiza.
1: Te demanava perquè hi ha primera època en el Mallorca i vas estar temps també.
0: Vaig estar 3 anys i, claro, el que deia, que el vestidor estava molt a prop i vaig fer molta relació amb jugadors del primer equip, com era en Leo Franco, en Samuel Eto'o, en Pandiani, i molts, molts. D'entrenador hi havia en Gregorio Manzano i una amistat molt bona. I crec que sempre me'n recordaré que va ser el primer entrenador que vaig tenir com a professional va ser en Tomeu Llompart. En Tomeu Llompart era una persona que li agradava el cachondeo i vaig disfrutar molt amb ell. Però, claro, quan era els partits o s'entrena, era una altra persona. Com havia de ser i com són tots els entrenadors. Quan ets de fora, feim bromes i res, si hem d'anar a prendre una cervesa, anàvem a prendre una cervesa, si hem d'anar a menjar un bocadillo, anàvem a menjar un bocadillo, però el que és de terreny de joc per endins és molt diferent, molt diferent. Això és el mateix que quan estàs a dins el vestidor, tot el que se xerra, has de callar. O te menges, o pots xerrar amb persones com qualque jugador, com el fisio, com el delegat, com el qui sigui, però el que hi ha a dins el vestidor, això és sagrat. No se pot enterar ningú.
1: Com es viatja amb l'equip?
0: Hi ha partits que són molt còmodes, però hi ha partits que són criminals. Perquè enguany vàrem anar a Barbastro i havíem de sortir de Palma a les 5 de l'hora baixa. I van arribar a Barbastro, a Huesca, a les 3 i mitja de matí. Quin va ser el problema? Que l'avion que havia de sortir a la una se va rompre. Van enviar un de Barcelona cap aquí, i així com anava les hores, havia d'anar a Barcelona, carregava, tornava, i nosaltres varen sortir d'aquí a les 11 del vespre, cap a Barcelona. I llavors, 3 hores d'alt tocar a Barbastro. I va ser un dels pitjors viatges que hem fet aquesta temporada. I el millor és a prop, si ha d'anar a jugar a Terrassa, a l'Espanyol, al Barça, a Eivissa, tots aquests són supercòmodes, perquè te'n vas i només són mitja horeta, te'n vas a l'hotel i mitja horeta més d'autocar o a 3 quarts i estàs prest allà, perquè sempre sortim de bé a les 5 de l'hora baixa i a les 7 ja ets a l'hotel. I llavors a les 9 tenim el sopar, quan t'han acabat de sopar, cada una a la seva habitació, i l'endemà, jo, de bé a les 7 del matí, ja me mengen els nervis, ja estic despert, em vaig en so delegat, i es fisio a prendre el cafè amb llet, i hi ha partits que a les 9 em vaig en salt tocar, vaig a col·locar, mos deixo, torno a l'hotel, agafo els jugadors, i quan venen, tot està col·locat. Roba, botes, salta bou que no falti mai, i les espera, i comença ja la rutina, ja centrat-se en el partit, i intentar guanyar cada diumenge, si és de 3-0, millor que 4-1, però guanyar i guanyar i guanyar, i enguany hem de pujar, sigui com sigui. Sigui com sigui, serà una alegria molt grossa, perquè la penada que jo vaig passar fa 2 temporades a Til Logroño, no crec que ho torni a passar pur mai més, i l'any passat amb el Teruel. Han estat les dues decepcions més grosses que jo he tingut, perquè Til Logroño i nervis, i nervis, i nervis, i des del darrer moment mos van salvar. Però l'any passat amb el Teruel aquí vaig passar el que no ha passat ningú, plorant i pensant i empatant, estaven classificats, i llavors al minut 90, en 3 minuts mos van ficar 3 gols, i va ser una excepció, ser més grosses que jo he tingut a dins el futbol professional.
1: Jo hi era.
0: I no, t'has de recordar bé. Però
1: Sí.
0: no el mateix com a aficionat que està dins un vestidor que veus el delegat que plora, l'entrenador que no sap on ficar-se, jugadors que enganin-se i ni te contesten, si te poden pegar una mà amb velleta te la pegarien, i has de fer... I demà serà un altre dia, com sempre dic, demà sortirà el sol, i és així, però a lo que ara és futbol.
1: Te volia demanar un poc per la teva família i per el teu passat. M'has dit que els teus pares eren pagesos,
0: Eren pagesos,
1: però venien tots dos de Petra.
0: tots dos, tots dos. Mon pare i mon mare van néixer a Petra, el meu germà va néixer a Petra, jo vaig néixer a Petra, i llavors, varen, com he dit antes, varen venir quan jo tenia 2 anys aquí a la pagesia, i llavors, jo me vaig casar, vaig conèixer la meva dona fa 36 anys.
1: On el
0: No.
1: vas conèixer?
0: La vaig... Ai, quin temps aquells. La vaig conèixer a una despedida de Fredí. La vaig conèixer a una discoteca, era el Gran Joll. I varen començar, anàvem amb un amic, i li diu, te vienes conmigo? I diu, no, no, me quedo con Juan. I llavors dic, això és passatger, jo tenia 25 anys, i dic, I el següent diumenge dic, ah, hi tornaré. vaig anar a un altre equip gran joi i la vaig, veure. I ja d'aquell moment ja varen començar a sortir, varen estar 2 anys de novis, llavors ens varen casar i al cap de 2 anys d'estar casats varen dir, anàvem a cercar una família nova i vinga. I justament per alegria varen venir dues nines meravelloses, una Piedat i una Jèssica. I ara tenen 31 anys, són bessones, i elles han format una altra família, que la Piedat té dues nines, la Mireia d'11 anys, la Noa, que en té 7, i llavors ara ha vengut en Xisco, que en té 10 mesos. I la Jèssica té un nen, que en Ivan, que ara farà 5 anys, i aquest és qui me du, loco, loco.
1: Aquest és el que va als
0: Els qui
1: partits.
0: veus els partits aquí que me diu, predir, predir, aquest me du loco. Avui, antes de sortir, que l'he acompanyat a escola, que el dimarts sol l'acompanya a escola, me diu, predir, avui a les 7 juga el Mallorca-València. Dic, sí, i com ho saps? Diu, perquè sa mama ha deixat el mòbil i sa pàgina que tu me vas posar, jo mira el partit que juguen, i diu, i el Madrid juga a les 9 i mitja? Dic, també. I diu, llavors me vendràs a veure a entrenar, que ell està a l'escola del Baleares i entrena dimarts i dijous. Dic, sí, vendré. I llavors, quan arribàvem a escola, me diu, Fredí, i quan vens? Perquè estàs tan poc temps a mirar-me a l'entreno. Dic, mira, perquè tens que anar a un altre pic al camp, a recollir roba, i diu, vale. Llavors, molt bona en sora baixa. Dic, sí. I, claro, són la meva passió, els nets, les filles i la meva dona, que fa 36 anys que estic amb ella.
1: Supos que com a fill de pagesos t'ha de tocar ajudar a casa, a la casa, des de ben jove, no?
0: Sí, jo vaig acabar a octau, que anava al col·legi La Salle, es Pont d'Inca, i mon paret i mon mareta me diuen, vols seguir estudiant? No, no. Jo vos vull ajudar a vosaltres i estaré aquí amb vosaltres. I vaig començar a segar, en la segadora, i llavors en el tractor a llaurar, a sembrar i tot, i llavors jo me'n cuidava de la maquinari i mon pare se'n cuidava de munyir les vaques, que en tenien de vet 70, i jo feia tot el que era maquinari. Sembrava, segava, llaurava i tot això. Fins que ells se'n van jubilar, jo vaig fer el servici voluntari Son Tous, en 18 anys, vaig acabar el servici, i, claro, quan vaig acabar el servici, ells se jubilaren, i el meu germà me diu, idò, la fàbrica de cerveses? Dic, sí. Me diu, però te diré una cosa, que són anècdotes que se m'han quedat gravades a dins el cervell, a dins el capot, que me va dir, te diré una cosa, que jo te fic a fer feina. Jo venc cada dia aquí. A tu no te conec ningú. A jo sí, perquè ell era fixo. I me diu, si te diuen agafar botelles. Si te diuen agafar caixes. Si te diuen a llevar quatre papers, quatre papers. I així, l'any que ve, seguirà, seguirà. I efectivament, vaig fer 10 mesos, el primer any, llavors vaig anar 2 mesos a Esparo, ara 2 mesos me tornen a cridar, i el segon any d'estar a la cervesa me diu, quedes fixo es continuo. Vaig estar 2 temporades més i vaig quedar fixo.
1: I fins aquí el programa d'avui i aquesta nova temporada d'aire.
2: Abans de partir de vacances, moltes gràcies a tothom que ens escolta, ens segueix, ens escriu i ens dona suport d'una manera o una altra. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Marissa Anderson amb Jim White, Oranam Barchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i molt bon estiu a tothom. Ens tornem a escoltar al setembre.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, que està avui de vacances, i en Miguel Soler, en els control tècnics, va ordenar la benvinguda a l'edició 668 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 26 de juliol de 2026, dia que per l'Església Catòlica és el dia de Santa Aina i Sant Joaquín, els pares de la Verge Maria. Així que eren els padrins del bon Jesús, que per cert també rodejats de misteri, segons els vells escrits. Però ara ho deia, perquè és el dia triat per això de... el dia de, que si és dia del pare, de sa mare i tot això, i d'avui és el dia dels padrins, dels güelos. I aprofit jo també per enviar un agraïment en els padrins, en els güelos, en els savis, per la seva implicació i ajuda, i per molts anys. Així que és el darrer programa de juliol i enguany està previst que el mes d'agost el programa també continuï. Així que aquest no és el darrer programa de la temporada i bé, ho dic perquè la majoria de programes solen aturar pel mes d'agost, nosaltres no. Així que, si voleu, també mos podreu seguir escoltant. I dit això, jo crec que podem anar a sumari. Bé, el sumari d'avui, Sergio, és senzill, però bé, com també dius tot això de les formes de contacte i tota la cosa aquesta. I doncs, sí, vinga, cinto sumari i mos hi posam.
2: Aquest programa 668 de Font de Misteris el dedicarem en primer lloc a descobrir algunes de les peculiaritats que tenia la mort en el municipi d'Inca en el segle XVIII i després recordarem la figura de Cayetano Ripoll, el darrer ajusticiat per ser considerat heretge. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes, també tot aquest mes d'agost. Us podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Has dit en et sumari això des de reajusticiat per heretge, i veig que tu també, Sergio, a la teva secció vols parlar de mort, però, així com ho has dit, imagino que serà de manera ben diferent. Eh? De fet, imagino que no tindrà res a veure, o sí, no ho sé, ara ho veurem. Sergio Rigo, Mont Diversos, quan vulguis.
1: I de començar amb aquest Mont Diversos, no parlant d'una mort abstracta, sinó de la mort molt concreta dels habitants d'Inca del segle XVIII, tal com queda recollida en diferents monogràfics dels estudis locals d'aquell municipi, com morien, on eren enterrats i que deixaven escrit abans de partir. La documentació parroquial deixa una cosa molt clara. A Inca, la mort tenia el seu propi protocol, escrit i negociat, molt abans que arribés el moment final. Els difunts d'Inca podien ser enterrats a quatre espais, la parròquia de Santa Maria la Major, tant dins de l'església com en el fossat exterior, en el convent de Sant Francesc, o el de Sant Domingo, i de manera molt més excepcional en el de les monges de Sant Bartomeu. No hi havia res casual en selecció de l'espai, hierarquia, tobés, vincle amb una ordre religiosa o una altra. Tres factors que junts feien un mapa social molt clar. La parròquia concentrava més de la meitat dels enterraments i era el centre simbòlic de la mort a la vila. Dins aquest espai, aparentment unitari, però hi havia diferències molt marcades. La majoria de la població anava a vasos comuns, compartits, sense individualització, clara, vinculats a vocacions concretes, a Roser, Sant Josep, Sant Sebastià, i les famílies benestants, en canvi, disposaven de sepulcres pròpies, sovint situades en llocs estratègics dins el temple, com davant l'altar major. I les diferències socials no desapareixien en la mort. Se pot dir que quedaven fixades dins l'espai sagrat i visibles per a qui entrava a l'església. I aquesta mateixa lògica se traslladava també fora. El fossar exterior acollia principalment els més pobres, tot i que no de manera exclusiva, i era un espai marginal respecte a l'interior del temple, que no estava necessàriament abandonat o tampoc descurat. Hi havia sepulcres cuidats, famílies que, malgrat no tenien accés a l'interior, procuraven dignificar igualment el lloc d'enterrament.

Per a l'element central de tot aquest sistema eren les obres pies, les deixes que els difunts establien abans de morir per finançar el seu enterrament i, sobretot, les mises i sufragis per la seva ànima. Aquestes obres pies s'estructuraven tot amb un sistema econòmic en el voltant de la mort, del qual depenien en gran mesura els preveres, la parròquia i els convents. I ens permeten, a més, mesurar el nivell de vida dels habitants d'Inca. Les quantitats variaven molt, des de casos mínims de 2 lliures fins a xifres excepcionals de 500 lliures. El gruix, però, se concentrava en franges intermèdies, especialment en el voltant de les 10 o 15 lliures, una mena d'estàndard social i una quantitat que permetia garantir un enterrament digne sense arribar a la ostentació extrema. Quan les xifres pujaven, el ritual se transformava completament. Apareixien funerals amb misses cantades, amb ministres, amb múltiples salves, amb participació simultània a diferents comunitats religioses, en desenes o fins i tot centenars de misses encarregades en diversos altars i esglésies. I el funeral, per tant, esdevenia una escenificació pública del prestigi familiar, una qüestió tant de fe com de visibilitat social. I alguns difunts demanaven ser enterrats en l'hàbit de Sant Francesc, privilegi que calia també pagar bastant més car. Altres especificaven els cants, les processons, fins i tot les espelmes. Tot estava previst, escrit, controlat, des d'abans de morir. I després hi havia els pobres, aquells que no deixaven cap obra pia o que no tenien recursos suficients. En aquest cas intervenia el provisor d'obres pies, que fixava una quantitat mínima segons els béns dels difunts. I si no hi havia res, si la pobresa era absoluta, l'enterrament se feia a morer d'ell, per amor de Déu, gratuïtament. Tot i així, sovint hi apareixia la intervenció de familiars o veïns que portaven petites quantitats per sufragar alguna missa o evitar un enterrament excessivament auster. La comunitat se feia càrrec, encara que fos mínimament, de garantir una certa dignitat en la mort de qualsevol veí, per pobre que fos. També és significativa la manera de pagar aquestes obres pies, que no sempre eren en doblers amb efectiu. Moltes vegades implicava també la venda de béns personals, cintes de plata, rosaris d'or, roba, eines de treball, fins i tot animals. Hi ha casos especialment per dos passius, persones que ordenen vendre tota la seva roba per pagar les misses, o que deixen especificat que el seu hereu no podrà prendre possessió dels béns fins que no hagi complert amb sobrepia. La mort, per tant, continuava condicionant la vida dels vius, imposant obligacions, estructurant relacions familiars també, molt després que el difunt hagués deixat d'existir. I tot aquest sistema s'inscrivia, finalment, dins una concepció molt concreta de la salvació. Les misses, les salves, les lletanies, les fundacions perpètues, tot responia a una mateixa idea, reduir el temps de l'ànima en el purgatori. La mort, per tant, no era el final i era el començament d'un procés en què els vius podien intervenir a través de la religió, però també a través de l'economia i de les relacions socials. Què vos pareix?

0: i d'interessant com sempre. Tu has parlat d'Inca. També altres bandes també hi havia aquelles particularitats, com, per exemple, me ve al cap a Eivissa, eh? Com es vivia el procés de la mort, de l'anunciar una mort, com es feia, per exemple, també a la ciutat de Palma, amb el poema de les quatre campanes, no? Aquell passeig que...
1: Mitiquíssim.
0: Efectivament, no? Això deia el poema. Jo crec que hauríem de prendre nota per aprofundir, no? Amb aquest tema també has citat ara en el darrer moment el purgatori, eh? Crec que tot això és ben interessant. Gràcies, Sergio. Però nosaltres ara anem amb un altre tema.

perquè sí, ara anem a parlar una mica de l'Inquisició, però anem per parts. Oficialment, el primer auto de fe públic a Espanya es va dur a terme el 1481. Faltaven 10 anys per ser coneguda com el final de la Reconquesta, no? De fet, els reis catòlics encara no tenien el control de tot el que pot tenir després seria Espanya. Tampoc s'havia produït allò que hi ha qui anomena el descobriment d'Amèrica. Però, malgrat els avanços que s'anaven produint i a mesura que anava passant el temps, va anar agafant força això de ser condemnat per mort de les teves creences religioses. Que potser tot això era, clar, una manera de tenir un control damunt de la població, i a més, amb una població tan diferent, que si hi havia els musulmans, que si hi havia els jueus, després també els indígenes d'Amèrica, i allò, a més, d'un sistema, podríem dir, de control, també va esdevenir en una mena d'espectacle, De fet, tant és així que fins i tot els membres del poder, com crec que va fer Colquepic amb Felip II, que així també va acabar aquest rei, que té per un programa a part amb totes les seves estranyes històries. Bé, és que aquest va ser el que vam anar a fer l'Escorial i hi ha qui diu que un dels motius era per tapar o potser protegir, qui sap, no? Una porta cap a l'infern, això el rei Felip II, sí que imagineu. El cas que la gent, i fins i tot qualque governant, com el propi Felip II, assistien en aquests actes públics duits a terme per la Inquisició i també per la justícia ordinària. Però anem amb els dels assumptes de religió, dels que, bé, també hi ha que són extremadament esgarrifosos, com els de Valladolid i Sevilla l'any 1559 o els de Zugarramurdi 1610, on d'haver 30.000 persones de públic per veure com mataven persones per les seves creences, o més a prop, a Palma, per la banda de l'actual plaça Gomila, la ciutat de Palma l'any 1691, on es va matar gent cremant-los vius i també en públic, com si fos, bé, és que per ells ho era, no? Però com si fos un espectacle.

Així fins a arribar l'any 1781, a on varen matar a la darrera persona, una dona a Sevilla, per un auto de fe de la Inquisició. I després ja va ser abolida, la Inquisició. De fet, aprofitant el fet de l'abolició a Palma, el poble, la ciutadania, va enderrocar la seu que estava per davant la plaça Major de Palma, que era la coneguda, la temuda Casa Negra. Però un pic retornat l'absolutisme del rei Ferran VII, si bé cert que no es va restablir la Inquisició, el que s'hi va ser el que anomenaven juntes de fe, que varen actuar fins fa només 200 anys, que pot semblar molt de temps, però si ho pensam bé, és molt poc temps. I això ve perquè ara, d'aquí 5 dies, farà 200 anys que un ciutadà, un valencià, mestre d'escola, va ser mort, executat, per les seves creences religioses. Això va ser el dia 31 de juliol de 1826.

perquè, clar, que jutgessin, que matessin per les seves creences, no ho sé, en Joana d'Arc, per exemple, clar, fa mig mil·lenni, sonen fora, però 200 anys? Mireu si és a prop, en el temps, que avui que és el dia dels padrins, i de, hem de pensar que podria ser el padrí despadrí de molt de nosaltres, per edat, eh? Jo crec que sí que per edat ho podria ser. I és que resulta del tot esgarrifós pensar que en aquell moment, 1826, encara varen penjar fil la mort a un home en base a la coneguda com la Ceresiana, que per cert també preveia la decapitació. Així eren fa 200 anys. Això de la Ceresiana és el nom del codi penal i procediment criminal que marcava, per exemple, coses com a queixa. Això és de l'any 1768 i, si no vaig errat, era per traïdors. Però, clar, traïdor és un terme massa subtil, no? Diu, escolteu això, diu, llevado al patíbulo el acusado, le será sacado el corazón en vida y se le golpeará con él en la boca. Después se le descuartizará el cuerpo y las cuatro partes serán colocadas en cuatro calles para escarmiento y vergüenza. Thank you.

No, i encara va tenir la sort que no el varen cremar viu, eh? Si bé hi havia aquesta intenció. Ara veureu el per què i el per què no, perquè vaja quin final. I és que se li acusava de coses tan greus, com, en lloc de saludar amb el Ave Maria Puríssima, fer-ho amb un Alabado sea Dios. Vos en recordeu que vàrem fer fa uns mesos un programa on vàrem parlar d'aquesta mena de salutació, de l'Ave Maria Puríssima, i els problemes que va representar? I en aquest li va sortir encara més car. Diuen que també va ser jutjat per no fer obligatori, per no obligar en els seus alumnes a anar a missa, però també n'hi ha més. També perquè deien que llegia llibres de la Il·lustració francesa o també l'acusaven de no fer reverència, vull dir, davant del viàtic. I clar, després també hi havia un agreujant terrible, i era que li acusaven de ser maçó.

però un dels motius més seriosos podria haver estat, atenció, haver ensenyat en els seus alumnes, en qüestió de religió catòlica, vull dir, només els 10 manaments, res més. Eh? Per això, bàsicament, va ser condemnat. No se li va tenir present com atenuant per el que fos haver lluitat contra els francesos. No hem d'oblidar que una dotzena d'anys abans va ser la coneguda com Guerra del Francès, i ell hi va lluitar. Fins i tot va ser capturat, va ser fet presoner, va ser enviat a França i justament va acabar mort per allò que ell defensava.

Diuen que aquest Cayetano Ripoll era un home caritatiu, bondadós, solidari, però clar, això no era suficient si no creies o feies dubtar, no?, dels dogmes establerts. Que jo me recorda una mica, bé, me recorda moltes coses, no?, però també una mica te me recorda en els càtars, no ho trobeu? Bé, si un cas això, ho comentem després, si dona temps. La veritat és que, sense ser jo jurista, crec que la sentència no degués ser del tot, diguem que, legal, perquè va ser dictada per un tribunal eclesiàstic. No va ser recolzada realment pel govern ni per l'autoritat. Ara bé, com que això de les juntes de fe eren la continuació del tribunal de la Inquisició, es pot dir això, no?, que és el darrer justiciat per la Inquisició. No ho és del tot, clar, i bé, no ho és del tot per això que he dit, no?, de que ja estava abolida, però atès això, què vols que et digui? Por todo lo cual, el Tribunal de la Fe declara que no ha cesado de practicar las más vivas

Aquest autor que he citat, en Grigulevic, l'autor de la història de la Inquisició, era una mica contrari, no?, a la religió catòlica. Jo crec que ha quedat palès per com ho diu, no? Però anem amb un altre, que també mos parla d'aquest cas, i és que mos parla d'en Cayetano Ripoll amb Menéndez Pelayo a la seva Història de los heterodoxos, en el volum tercer, on ens parla de que la seva desgràcia hauria, la d'en Ripoll, hauria començat arrel del seu captiveri a França. És que, clar, és una història apassionant, ho miris com ho miris. Fixeu-vos què diu. Diu, era el tal rei un català, maestro de escuela, llamado Cayetano Ripoll, a quien su desgracia había llevado preso a Francia en la Guerra de la Independencia y puéstole en ocasión de escuchar malas conversaciones y leer peores libros, de donde resultó perder la fe, cayendo en el deísmo ruso llano, al cual se sentía inclinado más que al volterianismo, por ser hombre de sentimientos humanitarios y filantrópicos, tanto que en la misma cárcel repartía su vestido y su alimento con los demás presos. A los niños de su escuela no les inculcaba más doctrina religiosa que la existencia de Dios, ni más doctrina moral que el decálogo, única parte del catecismo que explicaba, es lo dels manaments que he dit abans. Se hicieron esfuerzos increíbles para convertirle, pero nada venció el indomable, aunque mal aprovechado tesón de su alma, y murió impenitente en la horca el 31 de julio de 1826. I per què crec que és interessant aquest text d'en Menéndez Pelayo i que crec que val la pena citar-ho? I doncs perquè mos mostra com fins i tot els proclericals també defensaven en aquest home. I en Menéndez Pelayo, a la seva obra, mos referencia un autor que el 1864 va publicar Un ahorcado en tiempos de Fernando VII por sus opiniones religiosas, que és una altra crònica, que tampoc té desperdici. L'autor és un tal Olózaga, i ves, aquesta obra està a l'abast a la xarxa, i, entre d'altres, justifica el per què després de la Inquisició, un pic abolida, es va continuar amb allò de les juntes de fe, que venien a fer més o menys el mateix. I, en resum, diu que com que els francesos, per deixar tornar a Espanya en el rei Ferran VII, li digueren que havia de llevar l'Inquisició, i d'au, feim una mena d'Inquisició paral·lela. Bé, si és que està tot inventat.

0: I sí, mira, ara feim una petita pausa i tot d'una continuem amb aquesta història real de la que ara es compleixen 200 anys de com un home va ser penjat fins a la mort per mort de ser considerat heretge. O no va ser només per això hi ha quelcom més al darrere? Idò, d'aquí un momentet, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

Quemem, que davant d'això, un diu... Si el tenien, deien que el tenien fora de l'Església Catòlica. No sé, però deixeu-lo fer, no? Dic jo. Però no. Pot ser que va ser un cas d'un home ben segur que emprat com a exemple pels que el sortissin del camí, no? Perquè realment es pensassin que s'havia acabat la feresta Inquisició. I és que estic davant del cas d'un home que et sabia que no havia comès cap delicte, ni tan sols delicte comú, molt manco, evidentment, per sa mort, ni tampoc pel tractament que va rebre. Es diu que durant el seu cativeri no li donaven gairebé ni de menjar. No per mala bava, sinó per un motiu encara més absurd. Sufrió el ayuno absoluto a que le condenó el Tribunal de la Fe. No lo hicieron de propósito aquellos santos varones, pero como el tribunal no estaba públicamente reconocido y no tenía fondos, ni él dispuso nada para que se atendiese al preso, nadie se ocupó de esto. Así pasaron los primeros días y aquel infeliz hubiera muerto de hambre, porque los que se preparaban el placer de ahorcarlo no pensaban en que para esto era preciso prolongarle la vida. El alcaide y los presos, cuando lo supieron, se movieron a piedad y le dieron lo necesario hasta que pudo participar del rancho de los demás. O sigui, com que aquest tribunal, com a tal, no hauria d'existir, no hi havia pressupost pel menjar dels que ells havien ficat a presó. A veure, després diuen, a més, que en el final era ell, en Cayetano Ripoll, que donava la seva ració en els altres presoners. I a part del menjar, també es dedicava a ensenyar, perquè al cap i a la fi ell era mestre. I ja al final de tot, quan ja estava condemnat i ja no era aïllament, diuen que era tan bon tio que els altres presos deien d'ell que era un sant. Però clar, de poc li va servir. Perquè el botxí li devia tenir ganes, o el botxí era un sàdic, o les dues coses. I a part està tot el fet de la posada en escena. Jo crec que es pot dir així, no? Perquè en aquell temps sempre hi havia les forques posades, no? Per si un cas. A València, que és el seu cas, estaven col·locades a la plaça del Mercat. A la ciutat de Palma, per exemple, també a la plaça del Mercat també n'hi havia. Vull dir que estaven sempre preparats. Però quan no era suficient humiliació, què varen fer? Diu, no havia pues que mandar poner la horca, pero se mandó que se quitaran las cruces que en ellas habían colocado. Se quitaron igualmente todas las que había en la carrera y las imágenes de los retablos de hornacinas, que tanto abundaban entonces en aquella ciudad. Ni aun las puertas de las iglesias se quería que viese aquel infeliz, y al llegar a ella, los frailes que la acompañaban levantaban sus brazos y las ocultaban con sus mantos, pues ni estas desusadas precauciones, ni el dolor que las muñecas sufría, ni el que debía devorar su alma al llegar al suplicio, le impidieron subir a él con perfecta serenidad, sin que se alterase su fisonomía ni aun su voz, pronunciando con grande entereza y con un acento que penetró en los corazones de la inmensa muchedumbre que por lo extraordinario del caso asistió, y estas sus últimas palabras fueron: muero reconciliado con Dios y los hombres. Aquest senyor, en Cayetano, no Cayetano Antonio, com a vegades surt a qualque banda, sinó més bé, com figurava a la seva partida de baptisme, en Cayetano Ramon Miguel Ripoll i Pla, i actualment té una plaça dedicada a ell a València, la plaça del mestre Ripoll. Un home desconegut, que va ser mort pels seus ideals de pau, de concòrdia, d'estima, de solidaritat, un home respectuós amb els altres i amb les creences dels altres, però que varen ser les seves pròpies creences a causa de la seva mort. Injusta mort, diria jo, de la que es compleixen 200 anys i el que he volgut retre aquesta mena de petit homenatge en el darrer mort per heretgia a Espanya. I bé, com m'agrada fer quan ho trob, no? Un bonus track. I és que el que és encara més sorprenent no va ser l'únic, va ser el darrer, però poc abans, un mesos abans, hi va haver un altre que també va ser condemnat a mort per una cosa semblant.
Però aquesta altra sembla que tenia una mica més de caràcter que el nostre protagonista. Així descriu els fets la premsa de l'època. Gaceta de Madrid, 23 de març de 1826. Diu, Murcia, 7 de marzo. Ayer fue ahorcado en esta, ese día Murcia, Antonio Caro, alias Faramalla. Murió impenitente y dejando consternado al numeroso concurso que asistió a este horrible espectáculo, haciéndolo más espantoso, un terrible torbellino que se observó al expirar este malvado, quien salió de la cárcel blasfemando y diciendo tales palabras que no se pueden referir sin vergüenza, y a pesar de haberle puesto una mordaza, repetía como podía, ¡viva mi secta! ¡Viva la Constitución masónica! Así fue arrastrado a la cola de un caballo hasta el patíbulo. Por más diligencias que han hecho sacerdotes de todas clases, no han podido conseguir que ni siquiera pronunciase los nombres de Jesús y María. Antes bien, los despreciaba con injurias e inauditas blasfemias. Después de muerto, se le cortó la mano derecha para ponerla en el sitio de sus delitos y arrastrando su cadáver lo condujeron al muladar. Así concluye miserablemente su vida estos proclamadores de la libertad y esta es la felicidad que prometen a los que le siguen, ir a parar a donde van las bestias. I després d'aquests, jo crec que podem anomenar-ho així, no? Crims d'estat, i n'hi va haver altres intents, com el del català Marià Cubí i Soler, un lingüista, també frenòleg, que va ser l'introductor de la frenologia a Espanya. Això de la frenologia és una cosa molt curiosa, que encara no han comentat mai a Font de Misteris. És una antiga teoria de final del XVIII, iniciada pel metge alemany en Franz Josef Gall, que deia que les facultats mentals i els trets de la personalitat residien en àrees concretes del cervell. I segons aquesta teoria, el grau de desenvolupament d'aquestes àrees determinava la forma i els relleus del crani. I què vol dir això, en resum? Que segons les formes de la cara i del cap es pot saber com ets, com, per exemple, si una persona tindria tendències assassines. Però no va ser per això que el cercaven, el d'aquella mena d'inquisició. Va ser el Tribunal Eclesiàstic de Compostela, a Galícia, que el cercava perquè hi negava el pecat original. I, a més, li acusaven de promoure la poligàmia. I, clar, aquest Cubí ho defensava perquè deia que qui tenien aquestes tendències era per mort del desenvolupament de certes àrees cranials i cerebrals. I ja això hagués bastat. Feia pocs anys de la mort d'en Cayetano Ripoll, així que no era cosa de broma. Però, passat 3 anys, el varen deixar tranquil en aquest Cubí. Encara va tenir sort. I és que encara aguantar 8 anys més aquella Inquisició espanyola. Però aquesta seria una altra història.

0: M'he apuntat d'un grapat de coses.
1: Sí, t'he vist.
0: Avui volia estrenar el meu boli en forma de porc.
1: Sí, ja és el que faltava.
0: I coses que, no, que ja no tenim temps per comentar, no. però sí que és cert que m'apareix un cas fascinant, el del mestre, un cas que no se correspon històricament per tot el seu desenvolupament a l'època a la qual va succeir, i molt manco el darrer cas apuntat d'en Antonio Caro. És un tractament medieval per un cas contemporani. És brutal i espantós i esfereïdor. Se mostren el partidisme absolut de l'Inquisició en el cas del mestre, altres per molt manco molt i altres per poc de tot. És a dir, m'ha recordat també en certs moments, per fer un pot de broma, Indiana Jones i el Temple Maleït, quan parlaves d'allò de treure Escò.
1: Escò i pigueria sa boca, a més, en el traïdor.
0: És fantàstic entre
1: sí,
0: cometes.
1: Entre cometes, sí.
0: Però és que és cert que quan un cada vegada tresca més i aprofundes més en el tema inquisitorial, i sapiguent que la Inquisició espanyola era bastant més suau que altres, hi ha casos però de veres increïbles i desconcertants.
1: Realment estic totalment d'acord, i el problema no és només quan un entra dins els processos inquisitorials, és que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
6: Josep, com
7: Hola.
6: Estàs?
7: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
6: Fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Quan
7: hi ha vacances?
6: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
7: Ah, que bé.
6: Servei públic.
7: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I crec que no fa falta aprofundir en aquestes utopies de la mitja nit del dissabte i IB3 Ràdio, hora del diumenge. Un pit dedicat a la major part del programa Cayetano Ripoll, aquell que té el tristono de ser el darrer, perquè amb ell acabaren les sentències de mort per heretgia. No d'altres per motius religiosos, clar, però sí suposadament per heretgia a l'estat espanyol. Tampoc el darrer per motius religiosos, ni molt manco per creences. El temps mos ho demostra, però tampoc temps antics, a dia d'avui també. De fet, quanta de gent de manera injusta segueix patint i fins i tot morint per mort de les seves idees, malgrat les seves idees, realment puguin aportar més benestar, més llibertat a les gents, però encara així són objectes de patiment. I aquelles ironies, no sembla que estorbaren en Penjaró fins la mort, perquè per dur a terme el suplici i la sentència havien de trobar la seva partida de baptisme necessària per demostrar que era catòlic. Vaja, quins absurds. Mariano José de Larra va ser qui va fer el seu meravellós epitafi de la Inquisició, vull dir, diguent, yace aquí la Inquisición, hija de la fe y el fanatismo. Murió de vejez. Sí, però sembla que massa sovint, ja sabeu, utopies, i doncs sembla que massa sovint el fanatisme torna a la seva tomba per mostrar-nos que encara segueix ben vigent, però al cap i a la fi, el Larra no era més que un poeta romàntic. I parlant de poesia, d'inquisició i de romàntics, quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas amb un fragment del final del Fogó dels Jueus, del també poeta romàntic Ponci Gallarza, que va deixar aquells versos que diuen «Avui la fossa és freda i ben colgada, l'albó florit i naix la primavera, i el pare al fi mostrant-li de passada, aquí diu, lo Fogó dels Jueus era, lo record dels mesquins que aquí moriren, ni sols en pau per caritat reposa, i llurs ossos que els segles espoltriren, no tenen nom ni monument ni llosa. No us requi, no, cristians, d'a per fer mansa, quan per aquí passeu llàgrimes tendres, perquè algun jorn lo buf de la venjança no us rebati pel front aquests cendres». I bé, jo ho veig totalment relacionat perquè aquesta cançó va en aquesta línia, en aquest cas interpretada per Ciudad Jara, amb una versió pròpia basada en la de Jorge Brassens i Paco Ibáñez. La mala reputació. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Inés Mateu. Bueno, Jordi Suárez. Nora Oliver.
1: Aquí, sí. Aquí. Present, present.
0: Molt bé, molt bé. Me'ls han deixat tots sols, avui.
1: Me'ls han deixat tots sols.
0: Però, bueno, passa res.
1: Hem no passa res.
0: El 50% de l'equip.
1: Exacte.
0: Que no és poc.
1: El 50% bo.
0: Escolta. Bé, no, anem per feines, perquè avui tenim teca. Entre turistes, vacances, l'Atlàntida, ja comencen a desfilar per les Balears algunes de les personalitats més mediàtiques del món, hem de dir.
1: En Michael Jordan, que se l'ha fotografiat a una barqueta d'uns 30 metres d'eslora.
0: Una barqueta de fusta, exacte.
1: En Roger Federer, que ha anat a visitar el nou museu d'en Rafael Nadal.
0: Com en Jordi Suárez, que també hi va anar.
1: Exacte, i Cádiz se'l va trobar.
0: Exacte, sí.
1: O els Reis, que han rebut avui les principals autoritats, entre molt d'altres.
0: Exactament. Però, bueno, entre tota aquesta gent, ha passat una cosa. Ha passat una cosa, i és que ha hagut, ho direm, una trobada entre, parau atenció, el pare d'una de les persones, podem dir, més famoses del món, d'acord? I la bellesa d'un poble del migjorn de Mallorca.
1: Ai.
0: I nosaltres, així ho tenim tota la informació d'aquesta trobada, tota.
1: És a dir, no en sa persona famosa, sinó en son pare.
0: Exacte, és que xerram d'una persona que està ni tan famosa que per extensió el son pare també ho és.
1: Ai, no puc. Qui és?
0: El nom és David Edward Alan Ted Beckham. És a dir, el pare d'en David Beckham.
1: Vale. I sa bellesa?
0: A sa bellesa de fa la nit, a Catalina Sole.
2: Vaig anar a dinar amb un grup d'amics en Xiviu, que té la platja de Serenal de Porta Colom, i la cambrera d'allà, a la taula de veïnal, li va dir aquesta és la bellesa, el gran major, vaig sentir que deia. I aquest senyor se va xiquear, va venir saludant-me, i m'ha dit que era son pare d'en David Beckham.
3: Com a de tota sa vida.
2: I que era allà perquè sa mare d'en David Beckham, el 15 de juliol, feia els anys. I vàrem parlar, m'ha dit que ve molt sovint en aquest Xiviu, que li agrada molt, que ell té una vivenda a Porto Petra, que fa 25 anys que venen molt per Porto Colom. Jo li vaig demanar si en David venia, m'ho va dir que no, que havia parlat amb ell del Mundial i tot això.
4: Golpecitos i res més, tothom feliç i tal.
0: Mira, què t'apareix? Què t'apareix?
1: No, m'apareix molt bé. Jo també me'l vull trobar, menys si me convida a prendre algo.
0: Exactament, una Coca-Cola, per exemple.
1: Bé, jo som més Aquarius.
0: Que li, bé, què li demanaries a son pare en David Beckham?
1: Que si li sobra algun bitllet.
0: Ah, també, pregunto, sí. Avui tenim, ni més ni manco, que Miguel Soler al control tècnic.

0: protagonistes.
1: Bones dies, divendres, i bueno, avui te tocarà tu, Nora, repartir justícia. Mm-hmm. És una responsabilitat perquè és una cosa que li encomanen sempre
2: sí.
1: a en Jordi.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho fa molt tranquil·lament i amb molt d'honor, per tant, avui te passa relleu, la cartera de fiscalia.
2: Estic nerviosa.
1: Bueno, toca repartir gomets.
2: Exacte, així és. Avui repartim gomets vermells a aquella gent que s'ha portat malament i gomets verds a la gent que s'ha portat bé durant la setmana. Avui començarem pels gomets vermells. Males notícies sempre primer. Uh-huh. I el primer gomet vermell és per més de 50.000 argentins.
1: Déu-n'hi-do, i de poses títol, qui no sap perdre, firma. Bueno, mem, què ha passat, Nora?
2: Idò, resulta que alguns argentins seguidors del Mundial han iniciat una recollida de firmes a la plataforma change.org per demanar que es repeteixi la final de la Copa del Món. Demanen que el partit no sigui vàlid i que es torni a jugar amb un àrbit diferent. Segons la petició, l'àrbit va prendre decisions completament polèmiques i controversials que van beneficiar a l'equip espanyol i, per tant, no va ser una final justa i neutra.
1: Quanta gent dius que ho ha signat en això?
2: 50.000 argentins.
1: 50.000 persones, mm-hmm. Molt bé.
2: Clarament, aquesta recollida de firmes, jo no ho sé si arribarà molt en fora.
1: Home, només faltaria això, que a més s'hagi de repetir el partit, però bé.
2: Però això no vol dir que els hi llevem el gomet. Així que gomet vermell per tots els argentins que han firmat aquesta petició. S'ha d'aprendre a perdre, no sé, no pot ser això. I més gomes vermells, i el següent és per sa gent bruta.
1: Màster en incivisme. Us estan tirant.

0: A mi encara està la gent bruta ara.
1: Idò, els darrers dies ha estat polèmica la platja de Macarella perquè se troba constantment plena de brutó. Mm-hmm. Botelles de plàstic, roba, capses de cartró... Bé, sabeu que les corrents procedents del sud duen amb elles tota aquesta brutó i és vera que els residents reclamen una major neteja de la zona, però nosaltres volem posar el focus a una altra banda. Perquè aquí la qüestió és... Com pot ser la gent tan bruta? Per favor, com pot ser que en ple 2026 hi hagi persones que tirin fems a la mà? Jo trob que és vergonyós que la gent que va gaudir de la platja, que se va torrar, que se va fer el seu banyo, hagi de recollir la brutó d'altres inconscients que no saben comportar-se.
0: I doncs sí, home, això amb un gometarra vermell.
1: Home, com una casa.
0: Sí, exactament.
1: A tota la gent que tira o tirau residus a la mà, gometarro vermell i prohibit tropitjar una platja la resta de la vostra vida. Ja hi tornareu.
0: Exacte. Molt bé, Nora, molt bé. Molt ben
1: dit. I tenim encara més gomets vermells.
0: A més, encara. Sí,
1: home,
0: també
1: clar.
0: És valent amb gomets vermells.
1: Hi ha molt de mal en aquest
0: com
1: món,
0: Jordi,
1: Xavi. Hi ha molt de mal en aquest món. M'ha ensenyat bé. I aquesta vegada pels creadors de ChatGPT.
0: Perquè la intel·ligència artificial se va cansar d'obeir. Bueno, duia cua aquest tema, duia molta cua. Què ha passat? Expliquem-nos-ho.
1: I de nou alerta, perquè l'empresa creadora del Chati, ChatGPT,
0: Chati... Sí, és que Chati és com
1: Chati
0: li diuen...
1: Chati pels amics.
0: Com li deim aquí.
1: Clar, Chati.
0: Ja ha demanat en el Chati, exacte.
1: Ha creat una intel·ligència artificial que se li ha revelat. Uh-huh. Això ja estava escrit a moltes pel·lícules de futur que anava a passar. Segons compten ells mateixos a un comunicat durant unes proves d'una intel·ligència artificial, aquesta se va botar ses normes, se va connectar a internet i va atacar a una altra empresa per extreure informació.
0: Idò, molt bé. D'esteu pan farat sopes, què diuen?
1: Al final, sa cosa no va anar més enllà i no se va treure cap informació preocupant o classificada, però ja veiem que la intel·ligència artificial no respon a ningú. No sé què en penses, Xavi, però les pel·lícules de Terminator començaven més o menys igual, eh?
0: Oh, ja, robot, aquí en Will Smith, també t'esquadra el mateix. Oh, Her, també.
1: Ah, sí, també. I bé, acaben molt malament.
0: Sí. Ells... Home, en batalles arreu, entre humans i robots.
1: Uh-huh. Ells diuen que la cosa està controlada, però... Cada dia una empresa, no?, que se dedica a la intel·ligència artificial, no mos volen assustar. I de gomet vermell pels creadors de ChatGPT, Chati per als amics, que la criatura va sortir més espavilada de lo que pensava.
0: No, i espera, perquè la criatura pren, ara està prenent intel·ligència artificial.
1: Clar. No, i se queda tota la nostra informació.
0: Tot.
1: I a part que contamina moltíssim. Cada vegada que l'emplees gasta no sé quant de litres d'aigua.
0: Sí, això és vera, és vera. Per tant, és a dir, la intel·ligència artificial se comença a revelar i la Nora decideix posar-li un gomet vermell.
1: Sí, un gomet vermell, exacte. Es goma vermell per als creadors, eh? No per la intel·ligència artificial.
0: Ah, clar, això un debat fins i tot filosòfic, clar. Diria jo.
1: Home, clar, el creador del mal.
0: Fins aquí, però són responsables? És a dir, la intel·ligència artificial té responsabilitat com a intel·ligència artificial?
1: No, perquè està programada per persones.
0: L'arribarà a tenir?
1: Ai, quina...
0: No ho sé, ja ho posem un set
1: taula. Ja veurem.
0: Bé, goma vermell.
1: Vinga, s'han acabat...
0: Per intel·ligència artificial i per als creadors, va.
1: I ara, s'han acabat les males notícies. Passam a gomets verds. I el primer és per un navegant menorquí.
0: Molt bé, gomets verds, per tant. I aquest gomet verd és per l'operació Careta.

0: Molt bé, Mem, Operació Careta. De què va la cosa?
1: Idò, aquest dilluns, un home que navegava per sud de l'illa de Menorca se va topar amb una tortuga, pobreta, que tenia dificultats per nedar. Idò, l'home va decidir agafar la tortuga ràpidament i dur-la a Cala Galdana, on uns socorristes el van ajudar a fer els cuidats bàsics per la pobra tortugueta. I a partir d'aquí van arribar els tècnics del Centre de Recuperació de Fauna de les Illes Balears que van poder salvar a la tortugueta.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Importantíssim.
1: Molt bé. Sí. És que són aquest tipus de notícies que t'alegren el dia i te fan confiar un poquet més en la humanitat. Gomet verd per tota aquella gent que va ajudar a salvar aquesta tortuga i gomet verd també per la tortuga.
0: Home, sí, evidentment. Gomet verd per tothom.
1: Home, clar.
2: És una festa. Un perfecte.
0: Exacte, un perfecte. Perfecte. Jo també.
1: De totes formes, si trobes un animal que està ferit, ara a la mà no ho sé, però si és a la platja, recomanen no tocar-lo.
0: Entesos.
1: O sigui que si trobau una tortuga serena, no la toqueu i cridau al Centre de Recuperació de la Fauna i que facin ells la gestió.
0: Clar, segons aquest home que navegava per sud de l'illa de Menorca, diu que se va trobar aquesta tortuga que tenia greus dificultats per nedar, és a dir, que era evident.
1: Clar, no,
0: en aquest cas va sortir bé.
1: En aquest cas sí, però si està serena, millor, lo millor és no tocar-la.
0: Molt bé.
1: Molt bé, i darrer gomet verd, aquesta vegada per uns estudiants de turisme de la UIB.
0: Perquè la UIB té gana.

0: Què vol dir, mem, això de la UIB té gana?
1: Idò, uns estudiants de turisme de la UIB han guanyat el Premi Jove d'Emprenedors de les Balears amb una idea bastant curiosa. Ells proposen un food truck, és a dir, un camió d'aquests de menjar, no?, que estan tan de moda ara, que s'amogui pel campus de la UIB oferint menjar ràpid, variat i assequible per alumnes i professors. És a dir, una furgoneta que s'amogui per evitar que la gent s'hagi de passejar a mig campus, que tots sabem que la UIB és immensa.
0: Bé, cada facultat té la seva cafeteria.
1: Clar, no?
0: Però bé, això per aventura te donen altres opcions.
1: Però me penso que només hi ha un bar a la UIB, eh?
0: No.
1: Ah, no?
0: No, no, no. Cada facultat, si no vaig errat, té la seva seu bar, les seves cafeteries i...
1: Per no, és que jo no l'he trobat.
0: Clar, perquè tu vas a Pompeu Fabra.
1: Sí.
0: Bé, anaves.
1: Anava.
0: Quan fa?
1: Pues, un mes.
0: Un mes, exacte. Recent llicenciada.
1: Sí, sí, exacte. No té ni el títol encara.
0: Però tu com a estudiant, si haguessis vist una food truck, és un camió d'aquests de menjar, per ser Pompeu Fabra, haguessis estat usuària o no?
1: O sigui, a mi m'apareix una molt bona iniciativa per tenir altres alternatives de menjar, però lo del menjar ràpid... No sé jo si és una alternativa molt healthy.
0: Bé, pot ser també, pot ser. Hi ha moltíssimes opcions, poden fer moltes de coses.
1: Bueno, aquí posa menjar ràpid.
0: Entesos. Bé, però pot ser menjar ràpid, no ho sé, ciurons també poden ser ràpids.
2: Sí. Per supuesto, que està molt bé.
0: Bé, i que, men, continua.
1: I de... això, gomet verd per a aquests estudiants fantàstics per tenir clares les necessitats dels alumnes i professors de l'UIB.
0: Molt bé, Nora, escolta, moltíssimes gràcies per aquests gomets vermells i verds. En quin te quedes, de tots?
1: Jo amb aquest em vaig a la tortuga.
0: La tortuga, eh?
1: Clar, si ets animalets, eco-friendly, bones persones... Jo amb aquest amb la tortuga.
0: Molt bé,
1: tu amb qui te quedes?
0: No, la tortuga, tres quarts del mateix. Se'ls van les tortugues. Moltes gràcies, Nora.

0: La situació. Des de Balears inflam la DGT.
1: No hi havia malícia, m'entens?
2: Un radar situat al quilòmetre 9 de la carretera que uneix Eivissa amb Sant Antoni s'ha situat entre els que més multen de tot Espanya.
0: Segons un informe d'automobilistes europeus associats, aquest dispositiu ha imposat més de 28.500 sancions durant el 2025, una xifra que, tot i representar una baixada del 27% respecte a l'any anterior, el col·loca en la 16a posició del rànquing estatal.
2: L'estudi també assenyala que les Illes Balears es van recaptar 18 milions d'euros en multes de trànsit durant el 2025, un 2% més que el 2024.
1: No hi havia malícia, m'entens? Música suena.

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: En Joan, el 36-07, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Com esteu, companys de Xiu Xiu, oients? Jo no triaré una cançó, triaré un grup, els Monkey Doo, la banda de swing mallorquina, que per jo fa molt d'estiu, perquè que surtin aquests quatre músics que són habitualment en sa trompeta, sa percussió, aquests de ukelele, els instruments de vent que duen i que fan com estiu, però no mediterrani de Nou Orleans, no? Però m'encanta perquè és vera que fan estiu, així que podeu triar-ne qualsevol, però que faci ballera, si vos pareix, i tots aquells que sàpiguen ballar swing començava a moure els peus. Bon estiu a tots.

0: I d'hora, Cel i Bosch, l'acabant de sentir, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquest àudio. També podeu fer arribar el vostre en el 646-934501, 646-934501. Volen saber a què són el vostre estiu i, bueno, vos posarem aquest àudio que mos envieu en aquest WhatsApp. En sentint el Cel i Bosch, que mos agafa relleu cada dia de dilluns a divendres, el programa entra avui i demà. Tu, si haguessis de dir que són el teu estiu, Nora, què sonaria?
1: D'aquest estiu o en general?
0: En general.
1: Que me faci sentir. Mira, a mi m'agrada molt una cançó que se diu King, que ara mateix no sabria dir-te de quin cantant és, però jo a sentir-la i me transporta directament a l'estiu.
0: A l'estiu, o sigui, King.
1: Sí, o sigui, no sé, és que no sé me genera com...
0: Falta de moltes
1: mira,
0: cançons amb aquest títol.
1: Oli Alexander.
0: No en tenc ni idea.
1: Que me pareix que va estar a Eurovisió aquest
0: home. Ah, sí? Sí? Bé, un dia la col·larem.
1: Sí.
0: Dilluns mateix, pot fer l'àudio tu, si
1: Vengo,
0: vol.
1: Vinga, dilluns el faig jo.
0: Molt bé. Bueno, atenció, fumadors i no fumadors de les Balears, perquè ja sabeu que hi ha un tema que aquest dia s'ha duit molta de coa. I és que el govern espanyol ha fet una passa més perquè fumar sigui cada vegada més difícil i en Juanmi ha fet el seu reportatge setmanal.
1: Exacte. La idea del govern ha estat aprovar una reforma de la llei del tabac que ara haurà de passar pel Congrés abans de ser aprovada. La idea és ampliar els espais on no se podrà fumar, protegir més els infants, els adolescents i posar al dia la normativa amb els nous productes com les cigarretes electròniques.
0: Clar, en Juan, avui dematí a redacció s'ha fet una pregunta. Bé, dues. La primera és on acabarà fumant la gent? I la segona és prohibir és una solució?
2: Tendrem que cercar nostre vídeo per l'altre puesto.
3: Exacte. Li pareix bé, però, que se prohibeixi?
2: Sí. Sí, fin que m'ha fet a mi, però sí. La veritat és que sí, perquè sí representa el civil que n'hi ha aquí en aquesta illa i està bé.
3: T'anirà bé perquè deixaràs de fumar un poc o què faràs? T'aixecaràs i te posaràs en aquest arbre?
2: No, deixaré de fumar un poquet.
3: Això està bé, no, idò?
2: Sí.
3: Quant fuma vostè en el dia, més o manco?
2: Una caja, un paquet.
3: Un paquet?
2: Sí.
3: Ui, i si està aquí 2 hores amb un cafè en llet, després amb una cerveseta, no li costarà molt?
2: Sí, lo que pasa es que en vez de estar tanto tiempo por aquí, pues buscaremos de estar por casa o por otro sitio, hacer otras actividades.
3: O sigui que vendrá menos en el bar.
2: Sí, lo de prohibir es un arma de doble filo.
3: Quan prohibeixes ja tens més ganes, no, de fer-ho?
2: Sí, la verdad que sí.
3: A nosaltres si mos prohibeixen fer ràdio, tindrem més ganes de fer ràdio, ara sí.
2: Es como si nos prohíben menjar...
3: Més menjar, més gra.
2: Menjarem, més gros.
3: A veure això. I de res, tindrà una oportunitat per deixar de fumar.
2: Molt bé, gràcies.

0: Bé, clar, és un tema que duia coa.
1: A veure, jo crec que comparar fumar amb menjar no, no acaba de ser el mateix.
0: O fer ràdio.
1: No acaba de ser el mateix, exacte, però sí, bueno, sí, això sí que és vera que hi haurà menys gent en els bars.
0: Bé, això no, ja ho veurem. Però bueno, ara la qüestió és que en Juanmi està assegut tranquil·lament a un banc i ha arribat una senyora i aquesta senyora ha assegut damunt ell, és a dir, s'hi ha recolzat. I clar,

0: vender tabaco.
1: Clar, i així s'acaba.
0: I així s'acaba todo.
1: ¿Qué es esto de comprar, vender tabaco y luego prohibir?
0: Sí, que no vendan tabaco, que ganan mucho billete con los tabacos.
2: Això és vera. Ho tenia clar, eh? Aquesta,
3: ho volia arrencar d'arrel, no? El sí, problema, sí, tancats estancs.
2: Molt bé. Però bueno, comencem amb aquesta senyora fumadora, per cert, mos diuen Juanmi, que directament vol això, ja vol acabar, vol erradicar, vol tancats estancs. Però bé, en Juanmi també ha pensat que estaria bé, molt bé, trobar qualcú que faci feina o hagi fet feina a un estanc. I han dit això.
4: A mi, a les terrasses, me pareix un absurd que no deixin fumar. Però bueno, també això cadascú ho vol d'una manera... Jo no som molt de jona, perquè resulta que jo he tocat un estanc.
1: Ai, justament.
4: Però bueno, és igual.
1: I que els se tanquin tots.
4: Jo no he fumat mai, oi? He tingut tres filles, ja han fumat coses, però no fumen. Que no, no fuma ningú. Yeah. I jo toc que si molesten, pues, però una terrassa al final acaba d'estar l'aire lliure.
1: Sí, però les taules tampoc estan tan en fora una de l'altra i a vegades els xigarrets segons com venguis vent, te'l menges.
4: Si molesta, més aviat m'apareix bé que malament. Perquè, és vera, no ho sé, també fumar, pot fumar un altre moment. O te pots fer un poc en fora.
1: Te pots aixecar i posar-te de vora l'arbre i,
4: xupada,
1: i tornar a seure, i no passa res.
4: Que de totes maneres les coses com són. Jo he tingut un estant, però jo toco que la gent no ha de fumar.
1: Exacte. I ara, l'estant quant d'anys se'l va tenir?
4: Ui, era de la meva predina. Te li varen donar quan li mataren ses filles. A la predina li mataren ses bombes tres filles el mateix dia.
1: A la guerra?
4: A la guerra.
1: Has perdut.
4: Una bomba, que ara els fan com una miqueta de monument. Dilluns, i resulta que arrel d'això li donaren l'estany a la predina.
1: I vostè va heredar l'estany de la predina, de sa mare?
4: Va heredar.
1: De sa... I aquest estany tenia 300 anys?
4: Ara està aquest héroe de Manarcor, la vostra agromada, no, bé, és igual, un que hi ha un cap de cantó.
1: Sí,
4: que és
1: una tenda d'aquestes mallorquines que venen fruita i verdura.
4: Que és, no, l'estany és el número, l'estany número 27, està allà. Nosaltres el vàrem vendre i el posaren allà.
1: Encara és un estanc avui en dia.
4: Un estany, sí, un estanc, encara és.
1: I d'home de dir una senyora, el que han de fer és prohibir el tabac i s'acabarà.
4: Home...
1: Després de dir-me això s'ha fotut tres cigarros, però bé.
4: No, perquè jo no he fumat mai. He fumat passiva i molt. Perquè la gent venia a comprar...
1: Ai, sí.
4: A fora...
1: Eren res, caminantes.
4: Era, sí. Era desastrós. Ara jo crec que més o menys s'ha posat bastant bé, però si no fumen, millor.
1: Ara ja està.
4: Ja està.
1: Ara estem més lliures de fum, eh?
4: Sí, senyor.
1: La gent pareix que fuma manco.
4: I com també aquests trastos que no sé què se diuen...
1: Sí. Els vapejadors. Això també caquita.
4: Jo també crec que no ho deixo, no. Pues nada, si no necessita res més...
1: Fes la compra, no? Ja està.
4: Ui, sí, que amb aquesta xilorada creu-me. Allà on està, més bé de casa.
1: Gràcies, adeu.
2: Home, aquesta senyora ho deia molt encertadament i amb molt de seny.
3: Sí.
2: Jo he tingut un estanc, però la gent no hauria de fumar.
3: I no fumen mai.
2: No fumen mai. Diu que passivament sí, moltíssim. Clar, imagina't, vendre tabac, que la gent entri i s'estan fumant.
3: Exacte.
2: Bueno, antigament.
3: Antigament, perquè ara ja no se pot fumar dins.
2: Jo tenia el padrí d'un amic meu, que era metge, que deien que operaven un cor obert, i fumant, i la cendra, que un pot de cendra, i la llevaven.
3: I la llevaven en sa massa, cendra.
2: Sí, imagina't.
3: Com si no hagués passat res, oi?
2: Exacte, com si no hagués passat res. Però, bueno, hi ha moltes opinions, genera moltíssimes discrepàncies. Hi ha gent que vol que se prohibesqui, gent que no, gent que és fumadora i vol que se prohibesqui, gent que no fuma i vol que la gent faci el que vulgui, llibertat total i absoluta. Bueno, els empresaris pensen una cosa, restaures una altra, hi ha de tot colors.
3: Exacte.
2: Però, bueno, Juanmi ho ha sondejat, i a menys que en pensa la gent que ha entrevistat en el carrer.
5: Me parece bien. Soy fumador y va en contra de mis intereses de fumador, pero me parece bien. Cuanto menos ambiente que haya de humo para personas que no aguanten el tabaco, me parece apropiado.
1: Per tant, ets fumador, però no t'importa...
5: En absoluto, en absoluto.
1: Perquè penses que també va millor per tu, ja no pensaràs en aquell moment amb el tabac.
5: Sí, primero que me obligará a no fumar en els momentos que a lo mejor me apetece. Y segundo, que no molestaré al que está al lado, que a lo mejor no tiene por qué tragarse mi humo. Ni en terraza, ni en bares, ni en la playa, ni donde sea. Me parece una cuestión importante.

0: És insuportable.
1: Has trobat moltes situacions a bars, restaurants, on te ves fum, a més a l'altura de la cara, sempre.
0: Jo és que normalment el bar que tenc més a prop de casa, que potser és el que més podia anar, no hi vaig, no hi vaig, fa... Des del Covid no hi vaig.
1: Perquè tothom fuma i vinga.
0: Són 5 tauletes que hi ha i les 5 són per fumadors, tots estem d'aquests compulsius. No, no, no.
1: Que després també hi ha aquesta cosa que dius, jo vull estar fora, i no, resulta que fora tot està ple de sense res, per tant és per fumadors, i jo si no vull que me donis fum he d'entrar, i si vull estar fora també sense fumar?
0: Exactament, no.
1: Jo també això ho penso. I a la platja?
0: No, a la platja no hi vaig jo, però m'aparé molt malament que se fumi, m'aparé molt malament.
2: Jo m'aparé una tonteria, perquè si estàs a la terrassa me'n vaig allà, si no me deixin fumar aquí me n'hi ha a la paret.
1: Anirà 2 metres més enrere i ja està.
2: Sí, ja està.
1: L'únic que no estarà tan còmode perquè haurà de seure. O sigui, no podrà seure, vull dir.
2: Efectivament. Però jo crec que aquí, jo no m'ho desta ningú. I el mateix torna a fumar aquí que fumar a la paret.
1: Vostè fuma?
3: No.
1: No fuma?
3: No, però...
1: Fuma molt, però ja va dir, ara ja m'he cansat.
3: Lo he dejado, ya veremos.
1: I li molesta l'olor de tabac ara mateix?
3: No me molesta para nada. Soy muy respetuosa yo para esto.
1: Si ara te demanàs, me molesta fum d'espuret, apagar-lo, l'apagaria o no?
2: Sí, no sé, jo soc molt picat, o sigui, jo li molesta qualcú, me'n vaig a fumar a la cera. Sí,
1: si ara ve qualcú, ara no hi ha aquesta llei encara aplicada, però si ve qualcú li diu, fumi, pot aturar el cigarro? Si li demanen amb educació, l'aturaria?
2: No, sí, clar.
4: Home, això que ha dit aquesta persona, segona persona que ha xerrat és molt interessant, perquè el primer de tots ha dit, no, si jo no puc fumar a les terrasses, ja no aniré a una terrassa. Però clar, aquesta segona persona que ens han dit ara de, escolta, si ja no se pot fumar a les terrasses, aleshores jo sí que aniré a les terrasses.
5: Clar.
4: Per tant, això mateix, espai lliure de fums, per ventura sembla que el man contra la gent que ha entrevistat en Juan hi ha consens relatiu, cert consens, però bé, la gent més jove. Què en deu pensar, si és més jove? No ho sé, Nora.
5: No ho sé, jo crec que els joves estaran un poc en contra d'aquesta
4: nova
5: normativa.
4: No, els joves són molt sants, cada vegada ho són més, els estudis ho demostren, fumen manco, beuen manco, fan més esport...
5: Però no sé quins joves els hi han demanat.
4: Molt bé, a veure què en diu la gent més jove. En Juanmi ha fet un pot de policia, diu ell.
1: I vosaltres ja l'heu dit a el papa i la mama que fumau?
6: Jo no fum, jo tampoc.
1: Ho sento tot d'una. És una broma, és una broma. I va pejar?
6: Tampoc.
1: No ho direu ara?
6: No,
1: no us agrada, eh? L'heu provat?
6: No puc provar.
1: Tampoc. D'acord, molt bé. Moltes gràcies, eh?

0: Aquestes són les joves que volem a les Balears. I gent sana.
1: Claro.
0: Important, important. Molt bé. No vos heu de perdre, sobretot, la broma d'en Juanmi que li fa a aquest senyor que anava ben orgullós amb una camiseta de la selecció italiana. Vos heu d'imaginar, Juanmi se'l troba. Ja sabeu que Itàlia no s'ha classificat per a cap dels tres darrers mundials. I això, bueno, en Juanmi ha entès que en aquest senyor el faria. Però, bueno, no ha pogut evitar demanar-li si era més fàcil deixar de fumar o que la selecció italiana torni a disputar un Mundial en qualque moment, i mos ha dit...
2: És més fàcil que Itàlia torni a jugar un Mundial o que vostè deixi de fumar? Dic, ja que dus la camiseta d'Itàlia, ja ara m'ha vengut això en el cap.
3: De fumar, jo no deixaré de fumar.
2: No deixarà de fumar, eh?
3: No, perquè ja... Per... Ja? Perquè me queda...
2: No, a mi jo li queden 10 anys de salut.
3: Bueno, 10 anys. No, no crec que arribin els 10 anys.
2: Quan Itàlia jugui el pròxim Mundial, per aquí estarem en els darrers dies, o què?
3: Pues tindré...
2: I 4 anys?
3: 88 anys.
2: Ben duis, eh?
3: Ben duis.
2: Ah, ja no, o sigui, ja no el mataràs tabac?
3: No, jo no el
2: deixaré. Això?
3: Deixaré.
0: No. Bueno, ho té clar.
1: Ho té ben clar, no sí. Ho deixarà.
0: Sí, la dona d'aquest home, però sí que fa anys que no fuma. Però no ho du del tot bé, imagina't.
2: Volveria a fumar? Tornaria a fumar?
4: Sí.
2: Encara te fa ganes?
4: El dia que tinga un disgusto me pongo a fumar.
2: Avui més en revés, eh? El dia que tinga un disgusto, no para celebrar nada, sino...
4: No, pues ya está, por pena. Ya.
2: Son pareja. Son matrimonio de... Quant d'anys? Quant d'anys casats?
3: Perdona?
2: Quant d'anys de casats?
3: Del 68.
2: Des del 68, des del 68, i de fa, me llevo una, 15, 73 menos 15, 63. Duen uns 55 anys casats.
3: Sí, bons. Sí.

0: Bueno, això és el que pensa la gent envers aquesta passa més que s'ha fet el govern central perquè de cada vegada fumar sigui més difícil, més complicat, en pot de tot.
1: A menys, sí, en pot de tot, però jo crec que se hi trobarà formes de... Si s'acaba aprovant la llei pel Parlament, jo crec que la gent seguirà trobant no aquests buits per poder fumar.
0: Molt bé, de Juami, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat sobre el tema d'avui. Res, fins la setmana que ve.

0: gente del amor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: IB3 Ràdio és història.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Plana Internacional.

0: ja fa unes setmanes que Xiu-Xiu traspassa fronteres, llavors actualitzam tota la informació internacional, i ara parat atenció, perquè un estudi ha descobert que les orques juguen a fer esclatar els peixos lluna a cops.
1: Els investigadors han observat com una orca subjecta a la presa mentre una altra l'embesteix fins a fer-la esclatar en milers de fragments.
0: Clar, els científics creuen que ho fan per alimentar millor les cries, tot i que tampoc descarten que simplement ho facin per diversió.
1: Els investigadors encara cerquen motius d'aquest comportament. De moment, els peixos lluna no han volgut fer declaracions.
2: Fa mal estar avui aquí.
0: Més notícies.
2: Si veig sabut no haver vengut.
0: Atenció, perquè Àustria ha convertit la casa on va néixer Adolf Hitler en una comissaria de policia.
1: Les autoritats volen evitar que l'edifici es converteixi en un lloc de pelegrinatge per a grups neonazis i, per això, ara acull també una acadèmia de formació policial.
0: La reforma ha costat prop de 20 milions d'euros i fins i tot el material retirat de la façana s'ha guardat en un lloc secret perquè no es converteixi en una relíquia.
1: Una vegada reformada, ho poden considerar un dels majors girs de guió de la història.
3: Tot això, la gent ha vist a pel·lícules.
0: Més qüestions, perquè Polònia és a punt d'inaugurar la Mare de Déu més alta d'Europa.
1: El monument fa més de 55 metres d'alçada, supera fins i tot el Crist Redemptor de Rio de Janeiro i incorpora un ascensor que puja fins a un mirador.
0: Els impulsors esperen que la figura es converteixi en un nou punt de peregrinatge, però també en una atracció turística.
1: Amb aquest ascensor, anar al cel només serà qüestió de premer un botó.
4: Este lleno que voy a tener, que Dios... pues nietos no nos va a dar.
0: I ara parlarem de la nova cara dels dobbers.
5: ¡Que me den 10 euros ya! ¡Que me den 10 euros!
0: Exactament. Atenció, perquè els bitllets d'euro canviaran d'imatge després de més de 20 anys. El Banc Central Europeu ha presentat els 10 dissenys finalistes a una nova generació de bitllets i per primera vegada vol que la ciutadania hi participi. I tu, Nora, hi has participat.
1: Sí, ja he participat, ja. Hi ha dues propostes. La primera està dedicada a la natura europea, amb rius i espècies d'ocells emblemàtiques, com la cigonya blanca o el blauet, per representar la biodiversitat del continent. L'altra proposta aposta per la cultura europea i inclou figures com Miguel de Cervantes, Marie Curie o Beethoven, que podrien aparèixer als nous bitllets.
0: Exacte, per tant, tenim dues propostes, clar, ho hem de traduir a àmbit radiofònic. Què t'agradaria que sonin els euros? Com t'agradaria que sonin? Així? O podrien sonar també, segons aquesta segona proposta de disseny, en això? Exactament, perquè ara ve la part important, i és que nosaltres també podem decidir, podem participar quin disseny mos agrada més, quin mos estimem més que surtin en els bitllets a partir d'ara. I ho hem de fer a la pàgina web oficial del Banc Central Europeu i podem votar online. És una consulta pública que estarà oberta fins al 21 de setembre de 2026. I Nenora, amen, tu, avui de matí aquí a la redacció ja, ja votaves.
1: Ja he votat.
0: Men, com és això?
1: Idò, entres a la pàgina web oficial del Banc Central Europeu i llavors se t'obre un formulari i te surten diverses opcions de bitllets. M'apareix que són com a 10 propostes, són 5 i 5, una de relacionada amb la natura i els altres relacionats amb com aquesta proposta més cultural. I tu has de posar, no? Te surten com a 5 opcions i te diu si has de dir si t'agrada molt, si només t'agrada, si t'és igual, si no t'agrada o si te desagrada. I llavors, així és com, no? Vas qualificant totes les opcions que tens de bitllet.
0: Hi havia bitllets de 5, de 10, de 20... 50,
1: de 50, 100. De 100 i de 200.
0: I després de 500 no eren, ja?
1: No era, perquè el bitllet de 500 se deixarà de fabricar. Però no us preocupeu, aquells pocs que tingueu un bitllet de 500...
0: Exacte, tu passes pena per això, no?
1: Clar, jo no em pas gens. Però aquells que sí, que tingueu la sort de tenir un bitllet de 500, no passeu pena perquè el podreu seguir empleant, mantindrà el seu valor.
0: I tu, ara la pregunta ja que t'he de fer, que has votat per ocells o has votat per personalitats?
1: He de dir que les propostes de personalitats m'agradaven més. Per tant, jo he votat més, m'he orientat més cap a les personalitats que els ocells.
0: Jo encara no he votat, però segurament votaré també les personalitats, és a dir, Miguel de Cervantes, Marie Curie, Beethoven, entre d'altres. Miguel Soler, què votaries, per ocells o per personalitats? També personalitats.
1: Ups.
0: No sé a hores d'ara com estan aquestes votacions, però bueno, ja fris de saber-me quan seran els bitllets, però bueno, de tota manera, també és amb efectiu, no sé si tu em fas servir gaire.
1: No, la veritat que no. Hauria. Sempre, mo mare sempre m'ho diu, sempre has de dur 20 euros dins la cartera, per qualsevol cosa que pugui passar.
0: Però que pot passar, sí, exacte. Qualsevol
1: bueno,
0: cosa que
1: i si no pots pagar en targeta?
0: Exacte, o pagues el mòbil.
1: Exacte.
0: Clar, a mesura que ho tinguem més digitalitzat, però també pot perdre 20 euros.
1: Bueno, no, home, els euros van dins la cartera que té una cremallera,
0: sí,
1: és difícil.
0: Sí, però si perds la cartera, perds la targeta i perds els quartos.
1: No perdré la cartera, no te preocupis.
0: Bé, no ho sé, pot passar de tot. Però bueno, com dèiem abans, si vos preocupa, què passarà amb els bitllets que teniu ara mateix, a dins la cartera? Tranquil·litat, perquè continuaran sent totalment vàlids i conviuran durant anys amb els nous. Això sí, els heu de gastar en qualsevol moment. Però bueno, el canvi serà progressiu i els nous bitllets començaran a arribar a partir... Encara queda, eh? 2029.
1: Queda bastant.
0: Queda bastant, no, queda molt. És a dir, votau, almenys que sortirà, però bueno, 2029, ja ho he de dir, ho diré públicament, faré una crida, m'ho permetré, però votau per les personalitats, home. Els ocells estan molt bé, però no ho sé.
1: No sé, és que no pot dir això, home. La gent ha de votar el que vulgui. Votau el que vulgui.
0: No puc condicionar la votació, una votació tan i tan important. Molt bé, Nora, com vas de cinema?
1: Com vaig de cinema? Home, jo he estudiat comunicació, espero que bé.
0: Comunicació audiovisual?
1: Clar.
0: I periodisme?
1: No, comunicació audiovisual.
0: Ah, llicenciada en comunicació audiovisual.
1: Sí,
0: molt
1: efectivament.
0: Bé, molt bé, graduada, molt bé. Bé, dilluns irem en directe des de l'Atlàntida, però avui he de posar a prova, per saber-me'n si...
1: Vinga, va.
0: Pots seguir el programa.
1: Estic nerviosa, no?
0: No pots estar tranquil.
1: Quedaré en ridícul davant de les Illes Balears.
0: No, pot pensar, no? Pensa que aquest test que feim sempre de cinema, molta gent el fa i, bueno, jo no en sé cap ni una. Ni nenes tampoc. L'únic que el sap és en Jordi, que per això és el nostre graduat. I ara, per aventura, tu també us diràs la nostra graduada. Ara ho veurem.
6: Aquí estamos porque hemos llegado.

Molt bé, i ara sí, obrim línies 971-1399-00, 971-1399-00, telefoneu, per favor, i ajudeu en Enhora a esbrinar ses pel·lícules. Ho tenim tot preparat. Heu de saber també que si telefoneu i efectivament esbrinau de quina pel·lícula se tracta, podeu guanyar ni més ni manco que una visita guiada pels estudis d'IV3 Ràdio, a càrrec de l'Enhora, o d'en Xavi Pou, que també vendrà d'aquí poquet. Però bueno, Enhora, mentre esperen que telefonin, 971-1399-00, continuem, d'acord? Aquesta és una pel·lícula que demà mateix, bé, no, la setmana passada, va complir 10 anys. Per tant, és de l'any 2016. I ara escoltaràs la banda sonora, però a l'inrevés.

0: Molt bé, i ara sí, acaba d'entrar Xavi Pou per la porta. Xavi Pou, com estàs?
1: Molt bé.
0: Perdona, perquè t'he accelerat una mica.
1: Després de sentir aquesta estimulant música, estic millor que mai. És normal que m'hagi donat amb els auriculars en el cap.
0: S'ha sentit, però bé. No passa res. Vens ajudant en hora.
1: Sí, ja venc ajudant.
0: Molt bé, vens a participar en aquest Master of Cinemas.
1: Efectivament.
0: Molt bé, per tant, ho has sentit, no, la primera pregunta?
1: Sí, sí, sí. La setmana passada, demà. Tot se duu cosa de l'hora. Sí, ho he sentit perfectament.
0: Exactament. Bueno, una trama mal explicada. Això era i no era. Dos joves que s'enamoren, però la cosa se complica perquè fan molta feina.
2: Ja sé quina és.
0: Sí, mem, l'has de notar un paper, perquè si no es trampa. Val. Xavi
2: ho he d'apuntar, vale.
1: Ja estic perdudíssima.
0: Bueno, fa 10 anys, els joves s'enamoren, sí? Però la cosa... Mem? Sí, exactament, ella va bé.
1: Dos joves que s'enamoren...
0: Però la cosa se complica.
1: La cosa se complica i fa molta feina. Ui.
0: Bé, continua, la trama millor explicada.
1: Perdó, he vengut a ajudar Nanora. Nanora ja ho sap. Ja l'estic jo, tot sol.
2: És de les meves pel·lícules preferides.
1: Ah, val.
0: 971-13-99-00.
1: Per favor, audiència, deim-nos quines són les pel·lícules favorites de Nanora i així m'ajudeu.
0: Ajudeu en en Xavi Pou, per l'amor de Déu.
1: He vengut a ajudar Nanora.
0: Exactament, està complicat, però bueno. La trama és que és un dels millors musicals dels darrers 10 anys. Se fa a Los Angeles, una jove aspirant actriu i un pianista de jazz lluiten per fer realitat els seus somnis.
1: Crec que ja la sé.
0: I quan les seves vides se creuen, la relació que neix entre ells els obligarà a trobar l'equilibri entre l'amor i les seves aspiracions professionals.
1: Spoiler, no.
0: Spoiler és una nota musical?
1: Sí, és una clau.
0: Amem, quina pel·lícula és?
2: Ho deim.
0: A la vegada.
2: Vinga.
1: A l'hora. A l'hora. Vinga,
2: va. Vinga. Un, dos, tres. La La Land. La La Land.

0: Efectivament, La La Land, Mia és una jove aspirant actriu que encadena càsting sense èxit mentre fa feina una cafeteria, i en Sebastián és un pianista de jazz que somia a obrir el seu propi club, i quan els seus cremins se troben a Los Angeles hi neix una història d'amor marcada pels somnis, les oportunitats i les renúncies que hauran d'afrontar per intentar fer realitat allò que desitgen, i és una de les pel·lícules preferides de Nora, és així.
1: Exacte.
0: Molt bé, per tant, Nora 1, Xavi Pou, 0 i mig.
2: Bé, he arribat tard. amb el paper que he hagut de fer. Crec que el Mamoret 0,75, com a mínim.
1: Jo crec que qui ens va a Sevilla perd su silla.
2: Perdó, i a més, Nora, has tingut la meva ajuda, això no ho està en compte.
0: Això és vera.
1: Útil ajuda.
0: Bé, d'1 a 1, va bé.
2: Va, sí, d'acord.
0: Tenim més pel·lícules.
2: Tenim més pel·lícules, endavant, vinga.

0: Molt bé, següent pel·lícula.
1: Chicago.
0: Ara... sí! Bueno, aquesta és una pel·lícula que se va estrenar l'any 1997. És un clàssic absolut, si mos demanen. I posaran la banda sonora, aquesta vegada... no, no la veurem a l'inrevés, simplement posen la banda sonora perquè, si no, era especialment complicat. Val. Esteu d'acord?
2: Val.
0: Molt bé. A menys si teniu...
1: A menys com s'ha d'anar.
0: Ho teniu, ja?

0: Trama curta.
1: No sé quina és, però he anat a karaoke, és que això ha sonat.
0: Sí,
1: no sé el que és, però això ha sonat.
2: Ai,
1: segur.
2: Jo no tinc ni idea.
0: Bueno, la trama seria... És un conserge molt intel·ligent.
1: És un conserge molt intel·ligent. Sí.
2: Conserge molt intel·ligent.
0: La trama justatge molt.
1: Eh? Sí, mem. És que m'està venint mentre duermes, que no seria d'en Luis Tosar, que no seria el tipus de pel·lícula adequat en aquesta banda sonora. Era un conserge molt intel·ligent, però que se dedicava a fer el mal tot el que podia.
2: Oh, però jo en la meva defensa diré que no havia nascut encara, per tant.
0: El 97? Però bé, és igual.
2: No ho sé,
0: bé,
2: tio.
0: Trama més elaborada.
2: Eh? Vinga, sí. Va,
0: el protagonista és un jove amb un talent extraordinari per a les matemàtiques. D'acord? Però els seus problemes personals fan que li costi aprofitar aquest do. Per això rep l'ajuda de qualcú amb qui desenvolupa una relació especial.
1: Tenc una pregunta, jo.
0: Digues.
1: Els Mistos tenen un paper destacat en aquesta pel·lícula?
0: A què?
1: Els Mistos.
0: Els Mistos?
1: Els Mistos.
0: No ho entenc.
1: No té una escena molt famosa amb Mistos? Que se compten els Mistos?
0: No me'n record, fa molt d'any que la vaig veure.
1: Ai, no ho sé.
0: Que ja podria ser, eh? És a dir, jo recordo que hi havia una pissarra...
1: És una cosa de pluja?
0: 971-13-99-00.
1: Pluja?
0: Crec que no.
1: No?
0: Que
1: no. Cítol? No?
0: Bueno, i si li vols dir que la protagonitza Matt Damon, que fa de conserge, i Robin Williams,
1: sí,
0: que era el psicòleg que l'ajuda...
1: És que
0: també passa una cosa aquí. És que de vegades donen per fet que les heu vist totes les pel·lícules.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Jo no sé quina és.
0: Bueno,
3: aquí
0: idò...
3: està fallando algo.
0: Aquí està fallando algo, efectivament. És l'indomable Will Hunting. I d'així, Will Hunting és un jove brillant que fa feina com a conserge a una universitat de Boston i, tot i posseir un talent excepcional per a les matemàtiques, viu una vida marcada pels conflictes personals i el seu passat. I quan un professor descobreix les seves capacitats, intentarà ajudar-lo a desenvolupar el seu potencial. Però gràcies a la seva relació amb un psicòleg, que Will començarà a afrontar, finalment, les seves pors i replantejar-se el seu futur. I de bona, ja ho tenim.
1: Sí. Sempre estan marcats per conflictes personals, eh? Mai. Sí. No podem estar mai marcats per un bon geladet que s'haurà emprendre un dia. Això no. És el que no m'agrada.
0: Hauria estat bé, eh?
1: Sí, hauria estat molt bé. M'ha passat que he mesclat, crec que dues pel·lícules, Rain Man, que si no record malament... No l'he vista, però crec que va també d'això. Hi ha un moment que cauen els Mistos i els de compte tots.
0: Ai, de no.
1: I no era aquesta.
0: Clar, jo no me sonava bé. Rain Man no l'he vista, però bon, la recomanes.
1: No ho sé, que algú la vegi, me la conti i me digui si és recomanable.
0: Com la Mònica, que diu, horrible, vol la recomanar.
1: Ah, efectivament.
0: Molt bé, Xavi, com està anant aquest estiu?
1: Bastant
0: estàs
1: bé.
0: Estàs content?
1: Sí, els alumnes venen a classe i lo millor, se'n van.
0: Se'n van,
1: si
0: clar.
1: Si només és el primer, tenim problemes.
0: Avui hem perdut el 50% de la classe.
1: Avui hem perdut, sí. Efectivament. Hem hagut de dur... Normalment que hi ha professors substituts... Hem hagut de dur alumnes substituts.
2: Sí, sí. Absentisme escolar.
1: Alumnes d'estiu. La classe canvia. Xavi i Oliver, se nota que tu has de repetir.
0: Sí.
1: I t'has quedat a classes de reforç, que hi haurem de fer.
0: Clar, per setembre m'he de preparar, però jo també pensava que en l'estiu no feien classe. Però...
1: Ah, bueno, i això és el que te pensaves. Però tothom pensa que no haurà de fer deures quan t'has petit, i mira, i de sobte arribava un quadernet i havies de repassar cal·ligrafia.
2: El Rubio.
0: Em feia de Rubio.
2: Sí, jo a ma mare cada estiu me comprava dos o tres quadernets i els odiava amb tota la meva ànima.
1: Sí, sí, sí, sí, era una cosa clàssica dels estius, crec jo, i a més, lo vell era dir, a mi m'han tocat aquests, que són els dolents, però en canvi estan anunciant els altres, que són els bons i són els divertits, i somiar amb aquests quadernets. Sí.
0: I d'enguany Rubio ha fet 70 anys, i Xavi Pou, bé, ja fris de començar la teva classe. Sí, bé, no? Igual, ara molt bé, molt bé. Sí, pausa per serveis informatius i tornant tot d'una amb en Xavi Pou.
4: Antes, mejor que ahora, como quien dice.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam la setmana amb temperatures nocturnes en descens i intervals de núvols que podrien deixar algun ruixat durant l'hora baixa i pel que fa al vent, serà fluix de component nord a Menorca i de direcció variable a la resta d'arxipèlag que al final del dia tendirà al component sud i brises costaneres. I aquest que sentiu és l'ambient que hi havia aquest diumenge hora baixa al centre de Palma durant la manifestació contra la massificació turística i sota el lema Mallorca al límit. Ha estat una manifestació multitudinària que, segons la Policia Nacional, hi havia unes 25.000 persones abans de començar, mentre que l'organització la xifra en 70.000. La protesta, però, ha acabat en càrregues policials i 8 persones ferides. La Policia Nacional ha impedit als manifestants accedir a les voltes i quan aquests han començat a llançar-li objectes aquests als protestants, els agents han disparat contra ells 2 dotzenes de pilotes de goma, que és el que sentíem ara. Davant d'aquest episodi, el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha afirmat a la xarxa Social X que les imatges són inacceptables i que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions. I en la mateixa plataforma, el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, ha dit que no semblava estar preocupat i assegura que tornen a casa enfadats. Això quan les arribades de turistes i la pressió humana a les Balears no han aturat d'augmentar des de l'any 2022, primer any de represa del turisme després de la pandèmia. De llavors ençà, cada any el turisme ha superat rècords fins a arribar a la darrera dada, la del 2025, que supera els 19 milions. Es tracta d'un increment de 2,5 milions de turistes en 3 anys. Són Rafael Duran, president d'Abactur, i Pedro Fiol, president d'Aviva.
2: Jo crec que s'està treballant, jo crec que les polítiques van encaminades cap a aquest equilibri, el que passa que és difícil. Al final el que falta és que les polítiques, evidentment, siguin valentes, però també que les polítiques tinguin continuïtat.
3: Les mesures tal vegada poden ser efectives, però és vera que en aquests moments no podrien dir que hem assolit aquest compromís o repte de contenció.
1: I evolucionen de manera positiva, però lentament, els grans incendis forestals que afecten la Serra Oest de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo. Els incendis, qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones. Està previst que demà el Consell de Ministres declari aquestes zones greument afectades per una emergència de protecció civil. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha destacat que els equips d'extinció afronten hores molt complexes, però assegura que alguns focus ja estan consolidats.
4: Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender los núcleos poblacionales y, por supuesto, también atacar y luchar contra los incendios en este caso.
1: Per altra banda, desconvocada la vaga que estava prevista per avui dels treballadors del sector del metall. A un acord assolit in extremis entre la patronal i els representants dels treballadors, es tracta d'un pacte que suposa un augment dels sous del 18% acumulat en 4 anys i també la remuneració de les hores extra. Amb aquest punt arribam a les 6:04, tornem amb més notícies a l'informatiu matí a partir de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
1: Molt bé, sí, ja el tenim aquí, és hora de classe. Ha arribat el professor Random, el que se fa dir ell mateix com a professor Random. L'únic que prohibeix els jocs de pilota al pati i perquè l'única pilota vàlida és la que li han de fer a ell. Com aquesta.
2: Guapa. Així m'agrada.
1: Que consti en acte que aquest acudit d'entrada sempre l'escriu ell.
2: És mentida. És mentida perquè si hagués estat jo, aquí posaria Xavi Pou, ets el més guapo, i hauríeu fet posar en sabó d'en Xavi Oliver, però com som una persona sincera...
1: T'ho puc dir si vols, eh? T'ho puc dir si vols.
2: Endavant.
1: Xavi Pou, ets el més guapo.
2: No, home, sense...
1: Ets el millor professor del món.
2: És que sona forçat.
1: No, Xavi Pou, ets el més guapo.
3: Ho està dient amb veu falsa.
2: Sí, està dient...
1: Xavi Pou, ets el més guapo.
2: A mi l'ha preparat sabó. Això ha sonat merda. Mira, te posaré un ordet. T'ho vas dir durant aquesta secció i jo m'he de posar bromet.
1: Entesos. Bé, ho deixem anar o no? Tu t'imagines que realment fos així, és per una classe.
2: Un debat.
1: De cop i volta entra el director Saula i se troba això i tu dius, com explicar ara mateix? Això que està passant.
3: A veure, això de tirar la canya en el professor, no sé jo si...
2: No és lo seu. I que el professor digui, no, és que m'ho de dir guapo, no és d'aquestes que a mi per el qual hauria d'avançar la nostra educació. Debat, sí.
1: Va, avancem en la secció.
2: Idò, ja anem al lots. Lo primer de tot, és el que vam demanar, evident, cada setmana, heu après res. Ai, aquest moment.
3: Que no he après, eh? Que no he après.
1: Clar, que no he après.
2: Nora és nova amb això i hem d'explicar. Nora, jo cada setmana faig la mateixa pregunta i ells cada setmana se n'obliden de que m'han de respondre i s'inventen qualsevol cosa al moment.
3: Val, m'he d'inventar alguna cosa en el moment.
1: No, a veure, qualque cosa que hagis après avui.
3: Que no ho sé.
1: Jo ho sé. Que estan recollint firmes, de fet 50.000 persones l'han signat, perquè se repeteixi a final del Mundial, perquè consideren que ha afavorit Espanya.
3: Sí.
1: Exacte.
2: Sí, està bé.
3: Mira, jo avui he pres...
2: Està bé, futbol, Xavi, no esperava menys de tu.
3: Mira, jo te donaré una resposta més culta, i és que avui he pres que el 2029 se començaran a emetre els nous bitllets d'euro a la Unió Europea.
2: Ah, fantàstic, això està molt bé. I a més jo he de dir que jo he pres que és possible que hagi manipulat aquest... que hagi contaminat aquest resultat de l'enquesta. Perquè jo he entrat, i clar, jo entrava i m'operava en un bitllet de 5 euros i m'ha dit, t'agrada? I jo, sí. I un de 50? I m'agrada més. És igual el que hi hagi, eh? Un de 200 m'agrada molt més que el de 5, la veritat. Després entes que no era d'això de lo que s'acceptava.
1: Clar, perquè si fos acabat de connectar, heu de saber que el Banc Central Europeu ha encetat una votació popular perquè la gent de la Unió Europea pugui triar entre els disseny dels bitllets que s'emetran a partir de l'any 2029. I n'hi poden triar entre dues opcions. Unes d'ocellets, és en què hi ha blaus,
2: ocells
1: i paisatges, i altres són de personalitats.
2: Me declara absolutament Tim Ocells.
1: Jo no.
2: Crec que som l'única persona del món que se declara Tim Ocells.
1: No, hem de votar per les personalitats.
3: Nosaltres personalitats.
2: Mira, les personalitats ja han tingut la seva vida, ja varen fer la goli, ja tenen museus i tot.
1: Però som qui som, com a europeus.
3: Bé, però sí, les noves generacions han de saber qui són aquest personatge. Ser ben cert que si els hi mostressis en els joves que hi ha en el parc d'aquí de fora no sabrien qui són.
2: Sí, però sí, som qui som gràcies a aquestes personalitats. Però no vos heu demanat vosaltres. M'agradaria saber com seria jo si la meva guia cultural en lloc de Cervantes hagués estat una gavina? No l'ha fet mai aquesta pregunta?
1: Sincerament, no.
2: Està matent de fer-ho.
1: Per això estan els professors per fer-me reflexionar molt bé.
2: Sí, per fer vostres preguntes que no vos havíeu
1: atrevit. Exacte, que mai m'ho farem.
2: I que no vos atrevireu a dir en públic mai més. Perfecte. Per això està la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Exactament.
2: Anem a l'altre, hem de solucionar un tema. Que
1: això
2: jo
1: de fet està a l'Estatut.
2: Sí. Està en el llibre d'estil dia 3. A la secció Xavi Pou. Xorrada.
1: Que ho has afegit tu a boli.
2: Apèndix 15, exacte. Anem a l'Ots, hem de recuperar un tema d'una miqueta del Mundial, perquè avui hem de posar...
1: Ja està caducat, Xavi.
2: Està caducat, però avui hem de certificar una cosa.

0: Bona música seriosa per un tema seriós.
1: Efectivament, música que me'l fa dir... Mem, el Lots, això és seriós. O sigui, si aquesta setmana el que hem tingut és Sardassaca del Mundial, ara bé, després de Sardassaca del Mundial, és perquè no t'esperaves quan creus que estaves recuperat de Sardassaca i fa olor de relíquia incorrupta, val? Que jo no sé, Xavi, amem, perquè jo te veig a tu en sa cara de... Amem, si és una relíquia incorrupta...
0: En teoria hauria de fer bona olor una relíquia incorrupta.
1: Clar, és que t'he vist en sa cara que ho estaves pensant. Sí, clar, en teoria hauria de fer bona olor, però te diré, tu t'atreviries a ensumar el canell incorrupte de Santa Àgueda de Catània o ho deixaries
0: passar?
1: Xavi,
0: això ja comença a veure bellumes.
1: Jo, la veritat, ho deixaria... Si me donessin l'oportunitat, ho deixaria passar.
0: Sí, no, jo també ho deixaria passar. No, però bé, per ventura s'hauria d'aprofitar. Diuen que l'oportunitat només passa una vegada.
1: Sí.
0: Trens que només passa una vegada. I ensumar el canell per ventura incorrupte de Santa Àgueda...
2: No, jo aquest tren el perdré, oh?
1: Perdó, m'estàveu dient que no voleu saber com seríeu si els vostres referents culturals fossin animals, però sí que ensumaríeu el canell de Santa Àgueda.
0: Bé, Xavi,
1: no, no
0: avança.
1: No entenc el teu criteri.
0: No, és un criteri que tampoc, francament, amb aquestes qüestions...
1: Sí, Mundial.
0: Està errat, és incoherent, és incoherent.
1: Mundial. Espanya ha guanyat, això ho tenim clar, no?
0: No, va guanyar l'Argentina.
1: No, va guanyar Espanya. Bé, fins que algú digui el contrari... Fins que algú que mani digui el contrari, ha guanyat Espanya, val? Però anem a lo que anàvem. En el Mundial hi ha qui se n'ha anat de rosetes, val? I no m'estic referint a la selecció argentina que mos ha regalat estampes com per omplir el calendari benèfic d'un club de Muay Thai. Me'n referesc a aquests animals que han predit com acabaria el Mundial. O sigui, què passa? Que aquí només volen transparència a la política. Jo crec que els afers paranormals respecte de la fauna exòtica també mereixen tota la nostra atenció.
0: Sens dubte. Mm-hmm.
1: I aquests animals, tota aquesta fauna de tot el món que han posat a predir com acabarien els partits del Mundial, ara han de ser examinats.
0: És a dir, proposes fiscalitzar Pulpapol?
1: Fiscalitzar. El Pulpapol no, per lo que sigui, perquè lo millor l'han de cercar.
0: Bé, el Pulpapol per mi ja li va a pell.
1: Com a restes orgàniques de...
0: Sí.
1: Bueno, alguna planta, diria. Però jo vos vull posar a prova i li farem un gir, o sigui que sereu vosaltres els que es fareu d'oracle en els oracles, val? Vosaltres mostrareu la vostra intuïció endevinant quins han encertat i quins no.
0: M'ha parit perfecte.

0: Molt bé, serem els oracles dels oracles.
1: Sí, sereu els oracles dels oracles. Jo us demanaré que debatiu, que doneu una resposta única entre els dos, i jo us presentaré els animals oracle i vosaltres sereu un oracle a posteriori.
0: Fantàstic.
1: Val? Lo que seríeu, no sé com se diria això, la veritat. Però ho heu de mirar. Una vegada que ha passat els fets i es publica de fer l'esforç de creure que no ho heu cercat a Google mentre jo us deia nom de l'animal.
2: Val?
1: Jo tinc aquí la xuleta amb les respostes, vosaltres aquí o no teniu què han dit, però us diré que primer animal que ha pronosticat el final del Mundial era la tortuga Yellow.
0: Entesos?
1: Que ho ha fet amb el mètode del bròcoli submergit. Li han posat un bròcoli a la seva piscineta, dos bròcolis, un en la bandera d'Espanya, un en la bandera argentina, i hi ha hagut de triar quin era. El sistema sol anar per menjar, ja vos ho diré.
0: Sí, no? Per colors, per aventura.
1: Sí. No, clar, però un bròcoli. I les banderes estaven de cara en el públic de la piscina, no cap endins. En realitat, la tortuga no sabia que estava tirant
2: la porta. La tortuga.
1: Per si vos pot servir de guia, també vos diré que aquesta tortuga estava a un aquari, un Sea Life de Benalmádena.
0: Entesos?
1: O sigui que vosaltres me direu, què ha dit aquesta tortuga de qui guanyava el Mundial?
0: Què ha dit aquesta tortuga que guanyava el Mundial?
1: Ha encertat. La pregunta és, ha encertat Espanya?
0: Ara, francament, mos ha demanat que encetem un debat envers això. Sí. És a dir, hi ha prou arguments com per debatir.
2: A veure, jo crec que
1: tampoc duri gaire, tampoc fa falta.
2: I també,
1: l'argument
2: principal, si estava Benalmádena, pues
0: Espanya. Molt bé, Espanya.
1: Espanya.
0: Molt bé, m'agrada molt dir aquesta lògica.
1: Tortuga Yellow, molt bé. Tortuga.
2: Segur que la primera vegada li surt i un dia van dir, no, tornem a gravar.
1: Idò, i mira, no me'n mourem d'Espanya, perquè me n'anam ara a Múrcia i me n'anam a fiscalitzar la girafa Fali, una girafa que pronosticava el Mundial amb lletuga posada de dins de dos poals. I endevinau que tenim aquests poals.
0: I vols dir que hi ha girafes a Múrcia? Hi ha girafes?
1: Sí, girafes en captivitat. No era una girafa salvatge, no era una girafa ciutadana, no era una girafa que anés cada dia i fet les seves hores a l'oficina i després s'anava a prendre alguna cosa amb els amics i anava a veure una pel·lícula. No. Era un animal
2: en captivitat.
1: Aquesta ho endevinava en lletuga i era Múrcia. Què creus que ha dit aquesta girafa? Ho ha encertat o no?
0: Aplicant la lògica de la Nora.
2: Vinga, va.
1: I d'allà he de dir que
0: Molt bé.
1: Què passa? Aquests animals tenen una certa tendència a votar, no sé com, però tenen una certa tendència a votar per el país on són.
0: Exacte.
1: El Pupa Pol, de fet, se va equivocar a la final de l'Eurocopa, si no estic equivocat, se va equivocar a la final de l'Eurocopa perquè el Pupa Pol era d'Alemanya i va votar per Alemanya quan va guanyar Espanya.
0: Exactament. Se va equivocar.
1: Ves aquí, que no hi hagi una tendència, com a mínim un sentiment d'espanyolitat per part dels animals, que no ho descartem tampoc. Següent animal.

0: Molt bé, amem. Quin ets altre?
1: El següent animal em dedica és el jaguar poti, que és una que ho feia amb una caixa plena de paia. Mm-hmm. Val? O sigui, tot això ho endevinàvem en base a menjar. Els hi posàvem menjar un puesto i ho menjaven i d'ahí trien, uh-huh, tots els altres. Aquest jaguar poti era en el bioparc del Rio de Janeiro.
0: Ah, molt bé.
1: I vos he de dir, creus que va encertar?
0: Jo dic que no.
2: Jo també crec que no, perquè, clar, aplicant-se lògica de, sí? del territori, no?
1: No me diguis que va votar per Brasil, perquè no li, va, no li no. van posar la caixa de Brasil.
2: No, però jaguar, Brasil està de vora d'Argentina, llavors, sí. pues jo crec que va dir Argentina.
1: Sí, possiblement. Jo, almenys, jo crec que està tant de vora d'Argentina com ho està de nosaltres a Pintura Suècia.
2: Bé, estan en el mateix continent.
1: Però sí, sí, sí, sí. I d'ahir he de dir que... Ah,
0: molt bé,
1: ja. El jaguar pot ir a votar per Argentina.
0: 3 de 3.
1: Molt bé.
2: A tot això, deixar-li clar a la gent que no estem fent trampes, que ho estem endevinant de veres.
1: No, no, això està gravat, com sempre, jo rap, per tenir proves i per tenir les coses que deies a fora d'antena, que és una cosa que sempre m'agrada tenir a mi. Següent animal, alineació salvatge, que això eren animals a Mèxic. Atenció, eren animals, i de fet, si no recordo malament, ho varen pronosticar el darrer partit. Un elefant, que ho feia amb, atenció, dos sacs plens de paia amb banderes enmig d'un camp de futbol, mm-hmm, que a més l'havien fet ple de paia. O sigui, un camp de futbol de paia, tenien espai per triar, s'ha de dir. La decoració estava molt cordada, però la pregunta és, aquest animal de heroica Puebla de Zaragoza, com a Mèxic, va encertar quin era el guanyador mundial?
0: Li va donar a Espanya.
2: Sí.
1: Vosaltres creus que li va donar a Espanya?
2: Sí.
1: I d'ahir he de dir que... Així és!
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Li va donar a Espanya tanta heroica Puebla de Zaragoza.
2: Sí. Sí. Són molt bons.
1: Sí, he de dir que aquest ho he fet de memòria, o sigui que no m'ho mateu després. Perquè... si la millor, si la millor vos tornar d'aire el resultat. No passa res, no passa res, no passa res. Anem al següent, Tag el dinoceron, que feia pinyat, que feia mitjançant si triava pinyates en forma de pilota. O sigui, hi havia una pinyata enorme, de metre i mig, en forma de pilota, pintada.
0: En sa bandera.
1: Sí, i hi triava una a l'altra.
2: Val.
1: Aquest animal estava al Paso, Mèxic. I vosaltres deies, va triar Espanya?
0: Jo diria que sí, però el meu instint me diu que va triar l'Argentina.
2: No ho sé. O sigui... És que estic pensant en quantes vegades han dit Espanya i quantes vegades han dit Argentina, no? Perquè el percentatge, saps? No mos passem. Uh-huh.
0: L'Argentina.
1: L'Argentina.
2: Vinga.
1: I doi, he de dir que Taix, el rinoceront, va triar Espanya! Primer error de l'equip Oracle.
0: Sí, perquè els argentins van eliminar Mèxic, o no?
1: Els argentins...
0: No hi ha cap animal.
1: Jo vaig veure la final, és a dir, ja són d'aquesta gent, d'aquesta gent que valga. Si vols, estàs cansant d'això, deixam.
0: No, m'he equivocat, me diu en Andrea.
1: Ui,
0: però sé que bé, que hi ha hagut bueno, cosetes. S'han variat.
1: Hi ha hagut cosetes. Un altre animal era el moix Billy Hardnose, que aquest era diferent. Aquest és un dels pots que era diferent, que era un moix en el que li mostraven dues banderes i ell parlava sa potata. A una mà, a l'altra.
0: Billy Hardnose.
1: Billy Hardnose. Dir,
0: sembla que tingui llinatge, li confereix com a cert estatus, no?
1: Sí. Quin
0: no, nobiliari. Billy Hardnose. Mem, d'Irlanda. Jo diria l'Argentina.
1: Tu diries l'Argentina.
2: Però espera, perquè els irlandesos i els espanyols mos duim bé. I jo crec que el moix a lo millor va ser simpatitzant d'Espanya. També podria ser.
0: Jo diria l'Argentina. No ho sé, no.
2: Argentina?
0: Sí.
2: Argentina. Vinga, Argentina. Ja fa dues vegades que confia en tu.
0: Anem pa jugant res.
1: I d'allò... No es va dir a Espanya!
2: Són dues vegades que
0: sí,
2: ho ha dit en Xavi.
0: Ho dit jo. No, sempre passa el mateix, no m'ho de fer cas. Si trieu-se o sé que no el trio jo, encertareu-vos.
1: És que quan una persona li agrada la de l'Ant, la resta t'ha agradat. Un altre animal, que és el lleopard Kitai, que li feien també en caixes tancades amb menjar de dins. I vosaltres diríeu...
0: Ho dirà ella.
1: Què direu, això? Era?
2: Quina pressió.
1: No, era de Xile.
0: No, tampoc m'ho jugant res.
2: Vinga.
1: Era de Xile.
2: Argentina.
1: Argentina? Tu, Xavi, dona...
0: Sí, dones... sí, dona per bo.
1: I d'ahir he de dir que el Deopard Kitai va triar Argentina!
0: Molt bé, Nora! Molt bé, molt bé, molt bé.
2: És que sóc la millor, tio.
0: Sí, molt no, la veritat és que sí.
1: Molt bé.
0: Increïble.
1: I d'ahir, Lots, crec que mos queda un. Sí. Ai, aquest m'agrada molt. Cipopota mudenc. Aquest se va fer famós, era un hipopòtam petitoníssim, petitoníssim que ha crescut ara i que i Walter vol dir ha conservat la seva capacitat d'adivinació. Sí,
2: d'adivinació.
0: M'agrada.
1: Aquí no me donaré pista. Ja estàu a lloure, Walter.
2: Mudenc.
1: Mudenc.
2: Val, un segon que estic visualitzant.
1: Amb aquest nom, Mudenc. Amb aquest nom no era europeu, he de dir, ni era americà.
2: Val, jo
1: el màxim que vols dir.
2: Dic que va dir Espanya.
1: Tu dius que va dir Espanya.
0: I jo dic que va dir no, Espanya també.
1: Tu dius que va dir Espanya. I he de dir que l'hipopòtam mudenc va dir...
0: Ai,
1: Argentina!
0: No! Bé, no, no passa res. Totes manco una.
2: Sí,
0: no,
2: sí.
1: Sí, totes manco una, però no compta... No, estava jugant com a equip. S'endú també.
0: Tens raó. Però bé, m'ha provat o no?
1: Sí, jo crec... Sí. Un 60%. No està malament. No està malament.
2: Un 6... Vaja merda de nota.
0: Escolta, no hi poses una impertinència?
2: Xavi, haguéssim pogut treure un 8.
0: Sí, me sap greu.
1: És el que té... És el que té treballs en grup.
2: Sí,
0: exactament.
2: Són tan injustes, no?
0: Hi ha gent que es tira d'escarro.
2: Exacte.
0: Hi ha gent que
2: se penja.
1: Hi ha gent que es tira.
2: Exacte.
1: Però bé, no, jo crec que hem d'anar a la classe d'avui. Jo he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
2: Hola, professor. Som en Víctor d'Esvedrà. Me preocupa molt la meva imatge. Control tot el que me posa i la imatge que don, però no ripen el cànon de bellesa. Com puc adquirir aura de mite grec?

0: Bon dia, Víctor Desvedrà. Tenint en compte que el 90% de les activitats dels déus grecs són il·legals. I si és que no, és perquè s'apliquen la destrucció de continents sencers. Crec que això la Constitució espanyola no ho acaba d'explicitar. La bellesa muta. I tu ja pots cercar si ideal que entens canviarà i no hi haurà ningú per avisar-te. I com tots sabem, no hi ha res més trist que ses d'arren sortir d'una festa quan tothom l'ha abandonada. Així que el millor consell per no fallar, jo te diria, és no intentar-ho. I per això tinc frases de gent molt més intel·ligent que nosaltres, com per exemple Coco Chanel, que deia...
1: La bellesa comença el moment que decideixes ser tu mateixa.
0: Perquè qui ha dit que necessites esforç per fer un glow-up? Més a mi m'agrada molt aquesta frase perquè és un glow-up regulable. Com... Decides ser jo mateix. Sóc preciós. Ara decides no ser-ho. No m'interessa ser tan guapo.
2: Vols intentar ser preciós.
0: Sí, a més, pots fer, clar, quan jo som feo, perquè intento una altra persona, ho pots regular tu, segons el que te convengui. Una altra frase de Tina Fey, guionista i actriu, que diu...
1: Recorda sempre que la regla de la bellesa més important és... I a qui li importa?
0: Que és exactament el que pensa Valenciaga. jo crec que ho deia en un sentit, Valenciaga va en un altre, i els extrems se toquen en el final. Acaben pensant una miqueta el mateix. Una altra frase, Simone de Beauvoir, que deia...
1: La bellesa encara és més difícil d'explicar que la felicitat.
0: I per això jo prefereix que els guionistes, com Tina Fey, que els filòsofs.
2: Exactament.
0: Perquè Tina Fey m'ho deixa molt clar, de qui li importa sí. I tira per avant. Ara, he d'explicar que és la felicitat, abans d'explicar que és la bellesa. Me sap greu, són les 9:24 i jo he de sopar encara.

0: Serpes, la cançó. És molt guapa, aquesta cançó, en Joel López.
1: I a més, en gallec. Espera un segon, baixa la música.
0: Perdó, ara rebré.
1: Moment silenciós.
0: Joel.
1: Com pot dir Joel?
0: Joel.
1: Com és?
0: Joel. Ah, perdona, aquell ja gallec, amén, Xavi. Perdó. Tu ets en Xavi amb B alta.
1: Sí.
0: Si t'he dit Xavi bilabial o Xavi l'àvia dental,
1: jo,
0: és diferent.
1: Jo t'ho perdono a tu, però Joel, per favor.
0: Què he dit, Joel?
1: Has dit Joel.
0: Com és?
1: Joel.
0: Ah, és Joel.
1: Un ex suau.
0: Un ex sac, Joel, com Xavi.
1: Exacte.
0: I dic Joel.
1: Sí.
0: Va bé, he fet un Joel castellanitzat.
1: Val, vols que tornem a començar?
0: Sí.
1: Vinga, jo tornem a començar.
0: Va, ah, sí, aquesta cançó d'en Joel López és preciosa.
1: Ah, fantàstic. Ara pronuncia malament López.
0: López.
1: No, estava bé. Però volia aprofitar massa teva autoestima.
0: Bé, serps, o no?
1: Sí, començava amb massatges de serps, un dels tractaments que s'han posat de moda, de fet. A més, si vols demanar, a on podeu fer això? Un local especialitzat a Filadèlfia, un centre d'espa a Egipte i un zoo de Filipines. Que jo sàpiga.
2: Una moda ganes,
0: eh? És a dir, una serp damunt, que te pulula per damunt, mentre tu intentes fer... I ja està, i per això per què ho fan?
2: És que jo tampoc...
1: Exacte, te tombes, com si te fessin un massatge, però en lloc de veure una persona en
0: 7 mans
1: amb oli, te posen una serp.
0: Això és el que se diu avui en dia...
1: I se demana.
0: Automatitzacions.
1: Efectivament.
2: Però això com... O sigui, com es classifica com un tractament de bellesa si només són serps que... Se belluguen per damunt jo.
1: Clar, he de dir, un massatge és un tractament de bellesa i estètica? Entre de benestar, jo diria que sí.
0: Benestar.
2: Benestar.
1: Entre un dit d'un mateix sac.
2: Va.
1: I què passa? Ells te poden ser serpa damunt, tu intentes posar la menys cara de ratolí que puguis perquè no passi res, val? I... tens la cerca que te fa fent el zigzag a damunt i te degota. Saps això que fan la cerca de vegades se'n van cap a un costat, es cap per endavant, però el cot se'n va cap a una banda.
0: Sí.
1: I cada tipus de cerca té els seus beneficis. Vos posen una anaconda de 70 quilos a una culebreta de mig... Clar, tenen efectes diferents, suposadament.
0: Exacte. És a dir, així com se pot vendre és que tens possibilitat o no de morir.
1: Sí. Jo crec que sí.
0: Francament, jo no puc entendre com hi ha persones que fan això.
1: No sé, per si vols que t'ho diguin, un dels avantatges que li donen és que el moviment de ses mans quan te fan un massatge és circular. Val? Mentre que de ses serps és més aleatori, fa zigzag, i és com que no te pots esperar. Això com a excusa, m'assembla minsa.
0: Crec que estic començant a pensar que has provat un d'aquests massatges.
1: No, la veritat és que no. He tingut ganes, fins que he recordat que tampoc m'agrada molt fer xardar, la veritat. És a dir, tampoc és molta seguretat tenir-ho, perquè un de ses practicants, quan t'ho anuncien, ja diu que amb un animal salvatge tampoc hi ha garanties absolutes de que aquí no passi res.
0: Exacte.
1: Un s'espera que un tractament de benestar, el mínim que espera és sortir millor del que has entrat.
2: Sí, però...
1: Un animal salvatge, pentures, ja no acabes així.
2: Clar, no, surts, segueixes de la camilla, no?, quan surts. Però la meva pregunta és, les serps que empleen són verinoses o són serps?
1: No he arribat a tant. Don per fet que no. Val. Seria lo desitjable, la veritat. Crec que ja seria una capa de disc extra.
0: Sí, no? Te cobren més per això. Sí. Sí, segur.
1: Ja, es verí de ser, segur que és un altre tractament.
0: Sí, sí. No, però és un tractament.
1: Sí.
0: De fet, verí contra verí. Fixa't, però les farmàcies, els logotips de les farmàcies històrics són dues serps.
1: Sí, és vera. I en aquest cas, bé, si tens algun mal... I no sap contra... No us recomano. No. Suposadament, aquesta serp el que fa és estimular la circulació de la sang en el cos. I no està comprovat, però el que sí que sabem és que segur que d'allà surten més gent de la casa Slytherin.

0: Irreal. Sí. Vull dir, dic real perquè, o sigui, la resta també ho és. Però això és més real encara. Aquesta és una història del segle XVII que se va posar de moda. Menjar peces de búcaro. Mm-hmm. Que vols demanar? Què és el búcaro?
1: Sí.
0: Sona com a... Sona com un animal, a mi. Però eren petits gerdes d'argila vermellosa. Se va posar de moda menjar aquesta argila com a tractament de bellesa.
1: Mira.
2: Sí,
1: crunchy, oh?
0: Sí, exacte. Si diuen que en els plats els hi ha de posar algo crunchy perquè era més saciat i d'aquí la bellesa. No sé, però segur que te quedaves sense ganes de menjar més, sigui per un motiu o un altre.
1: Sí.
0: S'usava per aconseguir a més una tonalitat de pell blanca, pàl·lida, com anaven els cànons, estil menines. Que, de fet, clar, un d'aquests búcaros, si vos fixeu, surt en el quart de les menines, com a la menina principal, no me demaneu tant de posar-li nom, jo dic menina principal, li donen un búcaro amb una safata.
2: En el quadre?
0: Aquest petit gerdo vermell li donaven i d'aquí simbolitzaria això.
2: Ah, no ho sabia. Ah, molt bé.
0: Sí, no, el que no està clar és exactament com se menjava, perquè si, què feien? Se menjaven dient tantes tosses, els feien pols i se posaven...
1: Però no, clar, és que això no t'ho pot tragar perquè t'ha de fer mal a la gola.
2: Evidentment, jo crec que enviar-se... fang.
0: Pot ser tractament de bellesa, sí? Dental, no.
2: No, dental i digestiu tampoc. Ai, ai, ai.
0: No, no seria la seu. Bé, clar, se pensava més que era un tractament que tenia propietats anticonceptives perquè podien endarrerir la menstruació.
1: Sí. Home, clar, sí, això te devia...
0: Sí, te devia endarrerir la menstruació, la respiració,
1: sí.
0: I de fet, anticonceptiu absolut, perquè si estàs mort no te'l reprodueixes.
2: No.
0: I ja tenim el sistema solucionat.
2: És lògic.
0: Una actriu, Shailene Woodley, que per tu la coneixeu de la saga Divergent, va afirmar a una entrevista que ella menjava sempre una cullerada d'argila de partir d'entre els seus plats.
2: Idò,
0: com si fos prevabord.
2: Exacte, ben
0: consells. Una miqueta de sal o una miqueta de romaní.
1: Mírala. Quiero salir en un cuadro
2: de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? M'agrada aquesta cançó. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Això és de Velázquez, yo soy la guapa.
0: De Velázquez, yo soy guapa.
2: Però aquesta ja l'has posat, aquesta cançó.
0: Sí, efectivament. Bé, amem, és que passa una cosa. Que anàvem a xerrar ara d'un tema d'espelmes i no he trobat una cançó que fes referència a veles, espelmes o candles. Bé, Candle in the Wind.
2: No
0: he tirat per anglès, he de dir. O sigui que jo he dit una cosa. Ja que tenim la cançó de Velázquez, jo soy guapa, si hem de xerrar de veles, posant Velázquez, que és una vela molt gran.
2: Està molt ben filat. Xavi Pou és el filador d'aquest programa. Una pregunta, que fa molt ben que tenc. Com tries les cançons? Vull dir, són cançons que tu coneixes o fas una recerca profunda en el laberint de YouTube?
0: No vull revelar els meus secrets, perquè la meitat és coneixement que tinc jo de música, l'altra meitat és vaig a plataformes musicals, pot ser que se'n jota que m'interessa, vaig fent scroll i se'ls darrere, que ja estan en el fons d'esbardil, són s'esquerdescat jo, i...
2: Clar, si tu poses Vela de Velázquez...
0: Sí.
2: I de surt això.
0: Sí, efectivament.
2: No. Està molt bé.
0: I no he trobat altra cançó. La cançó que més m'ha tret era Velázquez, que ja la teníem. I hem dit, mira, bàsicament tornem a donar el play.
2: Exacte.
0: I així estalviam.
2: Bueno, molt bé.
0: I hem de xerrar d'espelmes a les seves orelles, que això també ha estat una moda. Com és això? Tu te tombes de costat i te posen una espelma a les orelles durant 15 minuts. Suposadament que cremi a dalt fa un efecte de succió que te treu les impureses dins l'orella. I ja dic, el que fa la gent per no usar desatascadors de vàter. Que te portis per la sorella és molt més ràpid, estic segur, i jo crec que un resultat igual de dolent te'l dona.
1: Sí.
2: És a dir, mem.
1: Però és que això és mentida, això no funciona. És que jo estic...
2: Desembossador?
1: Que no, lo de...
0: Les
1: espelmes, això no funciona. O sigui, si tu ara cremes una... tubo aquest d'espelma, clar que s'afondrà perquè és una espelma i clarament hi haurà cera a dins perquè s'està foquet l'espelma. No, no és que surti la teva cera caminant de la teva orella.
0: No, crec que fa falta una miqueta més de calor per fer un efecte de succió real. Jo no hauria explicat millor, Nora.
1: Anar a sotorrino.
2: Jo crec que hi ha gent, bé, jo, perquè jo no estic enterant de res, bàsicament. És a dir, acabes de dir, per una banda, que amb una espelma treus la cera.
0: Sí.
2: Per una altra, que fas servir un desembossador, tu...
0: No. No, això era una alternativa que donava igual de dolenta.
2: És una exageració.
0: Sí.
2: I tu com ho coneixes, això? T'ho han fet?
1: No, perquè ho he vist. Hi ha gent que ho defensa.
2: On ho has vist, en això?
1: El meu entorn familiar.
0: Ah, perdó, aquí tenim un testimoni de segona mà. No diria de primera, de segona mà.
2: Bueno, no ho he acabat d'entendre, ja m'ho explicareu.
0: Clar, és que per mi aquest tractament és... que te netegen les orelles i te resolen el dubte de com se sentiria un canelabre a una taula. Sempre que la resposta sigui molt ridícul.
2: Exacte.
1: Sí.
0: Bé, cosa que necessita aquest tractament, necessita una persona que no tingui por de si te crema sense volar. Mm-hmm. Perquè això va passar, clar, si te posen unes calmes a l'orella, te pots parar protecció, però accidentes existen.
2: Això és vera.
0: Sí. Si no te donen seguretat, si te posen una serp viva a damunt, amb una espelma, jo tampoc no posaria la mà en el foc.
2: S'han d'avaluar
0: mai millor dir.
2: Sí.
0: Bé, pista. Si tens molt de voluntaris per ajudar-te amb aquest tractament, jo crec que alguna cosa malament t'has fet a la vida.

0: Si amb un espelma volies treure cera, ara ja sí. Me diràs que vol fer una cervesa.
1: I ara que farem en cervesa, i doncs farem bany de cervesa. De fet, bé, una actriu aquí, com estàu veient, aquí els líders d'opinió són actrius, actors...
0: Clar, però això és com sí. Marcos Llorente, que se pensa que pot xerrar més que un metge.
1: De, aquí dermatòlegs no entendrem.
0: Exacte.
1: Els dermatòlegs, de fora d'aquest estudi, anau i demanau-los, per favor, ho necessiten, exacte. Ho estan desitjant.
0: Exactament.
1: Tenen moltes ganes, feis un dermatòleg feliç i demanau-los les vostres creences sobre l'ideal de bellesa i ells vos diran, per favor, deixa't de tantes tonteries.
2: Punto y final.
0: Punto y final.
1: Això mateix. I l'actriu Jenny Ori Jones, de Mad Men, va xerrar del bany de cervesa. Ella se donava banys llargs i relaxants amb una copa en sa mà i el que feia era que quan estava ficada en sa copa en sa mà tirava una part dins de sa banyera, suposadament, per millorar la seva hidratació. Tirar cervesa dins de sa aigua. Té sentit? No ho sé.
3: Bueno.
1: Dius, bueno, mem, un poquet de cervesa amb una banyera d'aigua, pintura tampoc faria mal. El que no sabia era, ella, era que la República Txeca li diria aguanten sa cervesa literalment, perquè ja hi ha un spa sense de bany de cervesa.
0: Ah, sí?
3: Sí.
1: Aigua mineral mesclada amb un bon xorro de cervesa negra, que he de dir que la fa la mateixa família que té l'espa. Aquí estaríem xerrant d'un cas d'economia circular.
0: Exacte.
1: Que bastant destacat.
0: La cervesa rossa,
3: sí.
0: Però que, clar, que serien l'embruta i és negra.
1: Efectivament.
0: I així és el secret de la cervesa.
1: Que no l'han arribat.
3: Aquí no. Però te lo pots veure, la cervesa de la banyera, perquè, clar, mira...
0: Men, tu pots fer el que vulguis. En realitat, tu vas a una piscina municipal, també pots veure la cervesa.
1: Efectivament, pots fer el mateix.
0: Pots anar a la mà i pots veure, també.
1: No ho sé, no sabem si ha passat més gent per allà, la veritat. He dit que si jo, jovenís, per cada vegada que m'han tirat una cervesa de festa, els meus pares haurien de firmar una autorització perquè jo pogués fer la secció per IV3. A més, la banyera s'ha de dir, té una bona capa d'escuma perquè puguis dir, mira, aquesta cervesa està mal tirada. Aquí li han posat tanta escuma que no està bé. No apta, sobretot, aquest tractament per dones embarassades ni menors. Ja sabeu, a partir d'ara, si te banyes, no condueixis. Migracions de salmons.
0: Molt bé, això és cerveses, siris, bueno, ara en salmons, a menys que
1: ara salmons. No sé, que
0: fas por,
1: I he de dir que a mi m'agrada molt aquest tema.
0: El salmó?
1: Sí,
0: bé,
1: m'agrada el salmó, en general, és bo.
0: Sí.
1: Però és que...
0: Transmigració de salmons, t'agraden.
1: Sí. Espera, no vagis per aquí, perquè alerta, perquè no m'ha xerrat d'un tractament de bellesa que s'ha posat de moda, que és el semen de salmó. He de dir que migració de salmons m'agrada molt com a sinònim d'una cosa que no diré.
3: Que?
0: Bé, és igual.
1: Semen de salmó. Els darrers anys s'ha posat molt de moda, sí? El semen de salmó, suposadament regeneratiu i antioxidant. L'esperma de salmó s'ha convertit en tendència a través d'internet i el trobam en format de cremes i de gotes.
3: Jo vull saber com el treuen.
1: No ho sé, però crec que és il·legal.
0: Bé, nines de vacances, vos record que jo ara estic al capdavant d'aquest programa.
1: I t'hauràs de fer responsable d'aquest comerciant.
3: Això se li diu zoofilia.
0: Amem, i què?
1: És que, clar, evidentment...
0: No te va venir millor, espera tranquil·lament, les coses són com són.
1: Clar, jo no he de dir que m'esperava la xerrada de semen de salmón aquí, però un no està preparat per tot en aquesta vida. Un de vegades...
0: Bé, què passa amb això?
1: Que te pot posar en forma de cremes i gotes i treuen, suposadament, no el semen de salmó tal qual, sinó el que fan és treure de semen de salmó un component que te'l poses i és beneficiosíssim per la teva pell.
0: Tu l'has provat?
1: No l'he provat.
0: Bé, que podria ser, vull dir.
1: És a dir, jo de vegades he anat a una peixateria i he dit, perdona, me pots passejar un salmó sencer? I m'han dit, aquí tens rei, i m'han donat només la carn. Vull dir, no li he dit, guarda el saquet com si estiguessin xerrant de la tinta d'escalamar. No ho he fet, això. Però, clar, te venen articles d'internet i te diuen, esto no se trata de semen de salmón como tal, sinó de un componente derivado de l'ADN de salmón.
0: Bé, Xavi, jo per mi ja ho poden deixar anar.
1: Te quedes més tranquil amb això, no?
0: Bé, Xavi Pou, moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Ha estat fantàstic.
1: Sí.
0: És espectacular.
1: Xavi,
0: sí. A més, el final ha estat increïble.
1: Si vols fer tractaments de bellesa, ja tens on triar.
0: Sí,
1: saps quin temps de comand?
0: Quin?
1: Cap.
0: No. Bé, de serp m'ha agradat, també, eh?
1: Ah?
0: Els de serp m'ha agradat.
1: Sí?
0: De serp, sí.
1: Ah, de serp, ja, venga.
0: Sí,
1: ja.
0: Molt bé.
1: A Eivissa les poden recol·locar en lloc d'eliminar-les, sí? Els hi poden donar feina.
0: Economia circular. Xavi Pou, moltes gràcies. Res, molt bé, la setmana que ve.
1: La setmana que ve.
0: Molt bé, i nosaltres ara vos deixarem amb una entrevista amb un de final de cap de setmana que li hem fet una persona molt especial que coneixereu de ben segur. Res, ara mos veiem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Josep, com
7: Hola.
6: Estàs?
7: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
6: Tens calor? Posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Però
7: quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
6: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
7: Ah, que bé.
6: Servei públic.
7: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Xiu, xiu.

0: I com cada divendres, ja ho sabeu, telefona'm a qualcú per saber què faràs cap de setmana. I en realment, el que feim és anar a la recerca de xiu-xius, de la vida de la gent. I aquest cap de setmana passen coses, eh? Passen coses al món. Entre les quals, festa i goig, perquè demà és Sant Jaume i és festa grossa el Gaida. I qui és el Gaidí? I és il·lustre, és en Celestí, Oliver.
1: Il·lustre, això d'il·lustre, com estàs, Xavi?
0: Molt bé, molt bé. I tu què tal?
1: Bé, bé, bé.
0: Avui t'hem de dir que t'hem aplegat en sortir de Tentol.
1: Sí.
0: Hem aprofitat per...
1: M'ho has tirat.
0: T'hem estirat.
1: Sí. Abans de partir.
0: T'hem ficat dins l'estudi. Sí. Perquè...
1: Ha dit, no pot partir.
0: No, no te deixem partir.
1: Banda que mos contis cap de setmana.
0: M'ho has explicat moltes coses, perquè moltes. No és un cap de setmana qualsevol.
1: No, no, no.
0: No perquè només sigui Sant Jaume, sinó perquè, a més, digues-ho tu...
1: Clar, venen hores de votar, votar, votar, i ballar, i ballar, i ballar.
0: Perquè ets un d'escòcies.
1: Som cosí, eh?
0: Sí. D'esteu poble.
1: Sí.
0: Molt bé, amem, explica'm-ho, quin és l'itinerari? Divendres fins a diumenge.
1: Clar, divendres se fa el quadrat, que el quadrat és recorregut per les creus que delimitaven el municipi del Gaida antigament, les antigues creus, que encara hi són, i aquest recorregut va variant depenent de allà on viu es val la bellesa, però enguany la bellesa ha convidat en els cossiers a ballar davant l'Ajuntament. Per tant, no desviarem aquest quadrat com s'ha fet aquests anys anteriors, sinó que anirem a un moment donant molts anys a la bellesa davant l'Ajuntament i allà hi farem un ball i tindrà el mateix recorregut que...
0: Això avui divendres.
1: Això avui divendres.
0: Entesos. Però, men, però per aquella gent que per aventura no coneix tot el relat d'escociers, sí. Quanta gent sou? Com se tria? Ui. Quantes vegades ho pot ser? És un honor per tu, gent que diu que són de la seva vida.
1: I tant, mira, ja ho som de... Ara en tenc 49, de 9 anys. Des de 9 anys que me vaig estrenar de cossier i d'aleshores he ballat cada any. Llevat de, crec que un any que vivia a Barcelona i aquell any no vaig ballar, crec, però cada any he ballat un any... Un pic o dos, perquè els cossiets sortim a ballar per Sant Honorat, que és dia 16 de gener, és el patró del Gaida, i Sant Jaume són les festes d'estiu. Són les festes, clar, com arreu tenen la festivitat de Sant Jaume, que són aquelles festes d'estiu que varen arribar quan els pobles, el seu patró, eren Sivern. Clar, se varen crear aquestes festes d'estiu, i el Gaida és un d'aquests pobles, com Vinassalem, per exemple, i molt d'altres que tenen les festes d'estiu per Sant Jaume. I per Sant Jaume feim el quadrat avui, que comença a les 7:30 i que més o manco el feim fins les 9:30, quan falten 20 minuts per les 10, és a dir, és llarga, perquè feim bastant de punts de ball, i l'endemà, el dia de Sant Jaume, se van acercar les autoritats a l'Ajuntament, s'entra dins l'Iglesi amb un ball, que se diu Ses Bombes, que és un ball de passeig, és un ball d'acompanyar les autoritats. Una vegada comença l'ofici, des cap d'un quartet d'hora, 20 minuts, se fa el ball de l'oferta, que és la dama i els cossiers se troben, bé, cada cossier en la dama se troben al mig de l'iglesi i se fa l'ofrena a l'altar. I una vegada acaba tot l'ofici, després tots els balls que fan els cossiers se ballen seguits de fora, a partir de les 12, a la placeta de l'iglesi.
0: És evident que estàs en forma, però no acabes esgotat, Celestí.
1: Mira, jo t'hi diré que...
0: Pegar bots, un darrere l'altre.
1: Clar, el quadrat, que és el que fem avui a hora baixa, d'aquí una estona, vaja...
0: Sí, perquè insistim i recordem que això que t'hem plegat sortida del programa Tentol, però és ocasió especial i per això ho hem deixat enregistrat.
1: I fa un grapat d'anys que no el faig en el quadrat. I jo diria que fa 3 anys o 4. Ara me fallo un poc de memòria, però sí. Clar, com que sempre estem de ball, sempre te toca ballar un pic cada any, jo enguany ball 2 dies seguits. Perquè el segon dia ball com a repetidor, perquè no arribam a fer 3 colles senceres.
0: Entesos.
1: I en guany m'ha tocat de repetidor i, per tant, ja veurem si arrib a l'endemà, en el dia de Sant Jaume.
0: Home, esbronat ho estiràs una...
1: Sí, fa 3-4 anys vaig ballar, vaig fer esquadrat, i quan fèiem l'anterior ball de quan s'arriba a plaça, que fèiem els dos darrers balls, i és la mort del dimoni, bé, ja m'havia pujat un bessó i quan feia aquell anterior ball me va pujar el segon bessó, el de l'altra cama. Vaig començar a ballar de puntetes. Què passa? Que clar, Jo m'estrenc bastant, bé, vos heu d'imaginar la vestimenta, sí. si la tenim un poc present, sí. Duim cascabells. Els cascabells no van a s'escalça, no van cosits a s'escalça, sinó que és un elàstic que t'enrodilles a la cama. Per tant, jo me'ls estrenc bastant perquè, si no, els cascabells me cauen i fan que, clar, com que van trebats de les espardenyes en els calçons amb bufes, fan que els calçons també t'abaixin, saps? I el vestit també te cau.
0: No és còmode, especialment còmode.
1: No.
0: I no és un xandall.
1: No.
0: Sí, exactament.
1: És a dir, sí. Roba fresca, perquè és de fil, però, clar, vas en calces, calçons amb bufes, ben tapat, i més amb aquesta calorada. Bé, i això, com que et duies els cascabells molt estrets, jo suposo que entre haver botat i ballat molt, entre la calor que feia, que enguany és pitjor, i que duies cascabells estrets, me varen pujar els bessons, i ho vaig passar bastant malament. De fet, quan vàrem arribar a plaça, volien afegir un ball més. Normalment en feien dos, els joves en volien afegir un més.
0: I vas aconseguir que no se notàs.
1: I a més, volien afegir armell llarg. I jo, no. I feien els xeremies que em fessin una altra de xeremiada, és a dir, que en sonassin, fessin una sonada més. I una més, els hi feia així en el dit. I quan va ser hora ja d'envestir, perquè tot el poble estava pendent de naltros, clar, jo els vaig mirar amb aquella... Bé, els vaig veure amb aquella cara de pff, no podem fer... Vaig dir, venga, i... Sí.
0: Se va notar.
1: Me'n vaig poder sortir.
0: Entesos.
1: Però era el cinc que ves, el ball que feim una fila, una tira, i clar, jo no vaig entrar fins a... No entrava fins en el cinquè lloc. Ballava manco, som sis cossiers, per tant, ballava manco, però també havia de pegar més en fora el bot.
0: Clar, i tot acompanyat, evidentment, d'aquesta música. Ara quan sona jazz flabiol i bons instruments, què te rebé? Vull dir, estàs a poques hores de fer el primer ball, és a dir, què te genera tot això?
1: Bueno, és que ara mateix ja tenc el pèl de punta, sí, me genera emoció. Jo un so que me generava molta d'emoció era sentir... Clar, els cossiets, cadascú se vesteix a casa seva i puja fins a allà on mor veïn tot plegats, que és a la delegació del Gaire de l'Obra Cultural, que és qui va recuperar els cossiers l'any 73, perquè els cossiers havien deixat de ballar pel carrer i eren privats de cal dimoni, que de fet els turistes hi anaven pagant a veure els cossiers ballar en el corral que té cal dimoni. De fet, encara se poden intuir les lletres que posaven danses de les cossiers. I, clar, cada cossier se vesteix a casa seva. Jo sentir que passa un cossier que enfila per amunt, cap a plaça, aquell caminar dels cossiers, això ja t'emociona. Salou Faveguera. Sí, molt emocionant. Clar, i jo també els cossiers, que és el que generen, col·lectivitat, comunitat, pertinença, sentit, esperit de poble, això... també a les rolades no acabes, moltes vegades no acabes de veure tothom, però és veritat que es quadrar, per exemple, d'avui, com que feim molt de punts de ball, sempre arribes a veure tothom, o el dia de Sant Jaume, el dia de Sant Honorat, clar, com que ballam allà mateix, acabes de veure la gent, però sempre te reapareixen cares de gent que ja no hi són, és a dir...
0: És una mescla, tot un reguitzell d'emocions...
1: Sí, que... i memòria, molta memòria.
0: Sobretot sí, memòria, sí. I olors, i la calor, i tot, i els sons, i la música... Sí. Tot plegat se'ns
1: col·lectivitat.
0: Exacte, és bé, dies que molta gent segurament se sent empatitza amb tu, perquè les festes de seu poble, la seva barriada, i de sempre mos transporten a tots aquells llocs. Celestí, aquest estiu també és un estiu en què t'han sentit de manco aquesta setmana un parell de dies al capdavant de Tèntol.
1: Sí.
0: D'acord? Però a partir de tot el mes d'agost hi seràs.
1: Sí.
0: Exacte, i com ho veus, això?
1: Ah, beníssim.
0: Beníssim,
1: sí. Nedarem.
0: Exacte, sí. Nedarem, com sempre. Sí, nedarem com sempre. I guardarem la roba.
1: Exacte, nedarem i remarem.
0: Exactament, sí. I mos sentirem, però abans no te deslliuraràs mai d'estès cap de setmana, xiu-xiu, Nora, com estàs?
2: Molt bé.
0: Idò, li faim estès, tenen
2: sí.
0: Celestí.
1: Vinga.
2: Va. Vinga. En aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana?
1: Clar, el moment top serà a partir de ja, d'avui hora baixa, de vestir-me i començar a pegar vots, votar, ballar. Clar, donar brots d'ufabaguera a tothom, repartir brots d'ufabaguera, bé, i fer aquest quadrat que això que durarà aproximadament 2 hores o un poc més. Clar, l'endemà torna a ballar, perquè m'ha tocat i no volia dir que no en aquesta oportunitat. Què serà el moment top? Ballar. I el moment plof és que cauré mort, rebentat.
0: Però satisfet.
2: És a dir,
1: jo record altres anys que hora de dinar el cap me quedé de Montesplat i era més jove.
2: Ostres.
1: I, clar, hauré ballat 2 dies seguits. Crec que estaré per colgar-me. Però, clar, les festes continuen.
0: Exacte.
1: Perquè fins l'endemà, fins diumenge, que és Santaneta, i que a més també tenim festa grossa, clar, durant les festes.
0: Perquè Santaneta és com una neofesta de la Gaidina.
1: Sí, però poc coneguda.
0: Poc coneguda. Sí, ho reivindicam o no importa?
1: De les Algaidines i els Algaidins.
2: Sí. Mira, fixa't que jo soc de Llucmajor i no la coneixia.
1: No?
2: No.
1: I de Santaneta va començar quan jo era molt jove, i era, clar, la traca de les festes, des fi de festa, sempre ha estat a la una, i clar, normalment es deia Santaneta, era pels algaidins perquè érem els que no venia molta gent de fora, i si en venia, benvinguda, sempre són. I varen començar a fer bulla. Van començar a fer bulla i d'aquí va sortir una festa que encara manté aquest esperit d'improvisació. Però sí que allò té cert protocol, sí que allò que des de fa temps se manté i se fa és que hi ha s'encontre de Santaneta i Sant Jaume.
0: Ah,
2: clar.
1: Santaneta, que és el dia, sí, sí. I Sant Jaume, que ha estat el dia anterior.
2: Que xulo.
1: Sí, i llavors fan jots. Jots que, per exemple, s'han fet sempre de Montsera de la Pau, que és allà on anem a fer espan caritat per Pasco, i és una mescla, això, entre, bé, sobretot coses que passen per Pasco. És
2: clar.
1: A dir, s'encontra...
0: Exacte, agafa un parell d'elements...
1: I jots populars.
0: Beníssim, no és gaire coneguda, però bona.
1: Trull i bulla.
2: No em faltarà. I aplegant totes aquestes emocions i tots aquests sentiments, si haguessis de triar una emoticona per representar aquest cap de setmana tan especial, quin seria?
1: Una emoticona que tenim en el
2: mòbil.
0: Sí.
1: La ballarina.
2: Val, sa flamenca.
1: No, una ballarina.
2: Ah,
1: què?
2: Una ballarina.
0: Sí, que és una flamenca.
2: Val.
0: Oh, no.
1: És una flamenca,
0: no? Vermell, un vestit
1: no,
0: vermell.
1: No, aquesta vermell no.
2: Ah.
1: Una que va amb un...
2: Que està amb un braç a l'aire.
1: Exacte, amb un vestit negre.
0: Que apareix Saturday Night Live.
1: No, però que és una ballarina de contemporània,
2: pues aquí, crec. Ara no sé quines. Ara miraré.
1: Ara la mostraré, mira.
0: Ara que faig el mòbil.
1: Sí.
2: I en totes les fotos que imagino que faràs i que te faran...
1: Que me faran, supòs.
2: Quina serà la foto del cap de setmana?
1: Bé, és que ara l'enviaré a la meva directora.
2: Clar.
1: Perquè la tenia a WhatsApp.
0: Ah, ja sé quina. Sí, que fa valer.
1: Sí, exacte.
2: No l'havia vist, jo, aquesta.
1: Què fas?
0: Jo tampoc.
2: No l'havia vist mai.
1: Libor, Anna Maria Galida.
0: Ah, sí, bé. Sí? Oh, deixa-li dir, ai, que dius a l'estí. Anem ballera.
1: Sí, exacte.
0: Amem, que demanant, fotos cap de setmana.
2: Sí, en totes les fotos que te faran, quina serà la foto del cap de setmana?
1: La foto del cap de setmana serà ballant, fent de cosia.
2: Evidentment.
0: I ara sí, Celestí...
1: És que és el meu cap de setmana.
0: No, ja ho crec, ballant. Per tant, dilluns sabrem que serà un dia complicat.
1: Dilluns...
0: Bé, complicat, és a dir, de satisfacció, però també estirar un poc.
2: Complicat per escòs.
1: Dilluns, dimarts i dimecres, crec. Crec que madurarà un període de dies. Arribaré esbraonat, rebentat, això sí.
0: I de la gent que mos escolta, la redifusió de dilluns a les 6:50 des de matí, és a dir, què els hi deim? Un missatge d'ànims a la gent que comença el dia, en bon dilluns, a la redifusió.
1: Que si no vareu venir a veure escociers, per tant, no me vareu veure, l'any que veu de venir.
0: Molt bé.
1: Bé, ja està.
0: I per aquella persona que comença el cap de setmana, que ara mateix dins el cotxe, cap a la feina... Que li deien, Celestí?
1: A ballar.
0: Bon dilluns,
1: sí,
0: molt bé.
1: A ballar, sí.
0: Exactament, fantàstic.
1: Exacte.
0: Celestí, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com a cossier, com a amic i com a company d'aquesta casa. Tot allò que faràs aquest cap de setmana. Hem arribat d'aquesta manera en hora en el xiu-xiu número...
2: 437.
0: Exactament, sí. Així és, Celestí, que vagi bé.
1: Gràcies.
0: I bon balls.
1: Bon balls.
0: Hi ha qualque frase feta que se digui?
1: No, bon ball.
0: I de bon ball, vosaltres, bon cap de setmana, bona setmana, i mos sentim, això sí, i sempre dilluns.
3: Porque está de moda, son sus amigas, que tienen niños pequeños, y eso.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Milers de persones es manifesten a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. ...25.000 persones hi han participat segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb 8 persones ferides lleus, dues d'elles amb ferides traslladades a l'hospital per mort de les càrregues policials que es produïren a ses voltes. Passar les 10 del vespre, minuts després que es llegís el manifest, la Policia Nacional va impedir als manifestants accedir al recinte, assegurant que ja hi havia massa gent davant d'aquest bloqueig. Un grup reduït de participants a la manifestació els començà a llançar objectes, el que va acabar amb aquestes càrregues. El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa social X que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Tot d'un en parlant, en aquest dilluns, dia 27 de juliol, en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
2: La patronal i el representant dels treballadors varen arribar a un acord i cap vespre el pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
0: A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també continuen molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
2: Els focs de Madrid, Ávila i Toledo evolucionen de manera positiva, però molt lentament. Els incendis qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
0: També preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. I tot mentre la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, unes temperatures, però, que pujaran de nou a partir de demà. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Al llarg d'aquest dia ja podrem notar una pujada de la temperatura i, de fet, avui també la notarem, sobretot cap a l'interior de Mallorca. Encara tindrem uns valors normalitzats per aquesta època de l'any, però sí que a mesura que ens acostem a dimecres tornarem a tenir uns valors força per sobre dels que serien habituals. De moment, avui la màxima girarà entre els 29 i els 34 graus. Al cel encara continua aquest enterboliment a causa del fum que ens prové dels incendis de la península Ibèrica i de França. I en això també li haurem de sumar la presència de núvols d'evolució que entre el matí i el migdia ens podran deixar alguns ruixats entre Mallorca i les Pitiüses. D'altra banda, quant al vent, aquest ja ha afluixat bastant respecte d'ahir, però encara tindran qualque redol de marós, sobretot al nord de l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Sa Pobla, 22 a Llucmajor i 23 a Banyalbufar. A Menorca, 20 graus a Cal Emporter i 23 a Ciutadella. I a les Pitiüses, 23 graus a Santa Eulària de Sarriu i 26 a la Savina.
0: I els esports del Reial Mallorca comença amb bones sensacions la seva pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
4: Molt bon dia. Sí, un Mallorca continua preparant la temporada a Marbella després de golejar a l'Alfati i els nous fitxatges deixen clar que l'objectiu és fer créixer l'equip. Uns nous fitxatges del Real Mallorca que van passar a revista al Media Day de Marbella i van compartir les seves primeres sensacions abans de l'inici de la temporada. Després escoltàvem Antonio Roca, Arnau Tenas i Àlex Sala. I Tadej Pogačar conquereix el seu cinquè Tour de França i Mathieu van der Poel s'endú una espectacular darrera etapa resolta a l'etapa a la línia final.
0: A les 7:35 minuts ampliarem les notícies esportives i a l'Espai de Cultura. Avui destacam la inauguració de la 16a edició de l'Atlàntida Film Festival.
2: Va ser ahir vespre a la Misericòrdia i va estrenar la pel·lícula de segell balear Forastera, que compta amb la participació d'IB3. Lucía Lanyar és la directora del film.
5: Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
2: Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir a la multitud d'actes programats per aquesta setmana en el festival.
0: Són ara les 7:05 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bauçà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge hora baixa al centre de Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. La participació ha estat multitudinària, segons la Policia Nacional. Hi havia 25.000 persones reunides a la plaça d'Espanya en el moment de començar, mentre que l'organització la xifra en 70.000. La protesta, però, ha acabat amb càrregues policials. El balanç provisional és de 8 persones ferides, dues de les quals han estat traslladades amb ferides lleus a l'hospital.
2: L'incident ha tingut lloc minuts després de llegir-se el manifest de Cervoltes, quan la Policia Nacional ha impedit als manifestants accedir en aquest indret al·legant que hi havia massa gent. Dani Comas és el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
6: La Policia Nacional ens va cridar fa dos dies dient que només deixarien entrar 2.000 persones a les voltes quan teníem el permís acceptat de feia temps. Infraestructures, ajuntament, tal, no ens han volgut donar un espai alternatiu. Per tant, hem decidit mantenir aquí. El tema és que han deixat entrar molta menys gent que 2.000 persones i ha quedat tothom en el Parc de la Mà.
2: Davant aquest bloqueig, un grup reduït de participants han cridat contra els agents i els han llançat objectes, en major part botelles de plàstic, cosa que ha desencadenat la reacció policial. Els agents han disparat dues dotzenes de pilotes de goma contra els manifestants, així ho relatava minuts després Albert Alemany, que és una de les persones que va resultar ferida.
7: La policia s'ha posat en plan empenya per veure què passava. He vist que tres de la Nacional estaven ja començant a replegar un col·lega meu a porrassos i he anat a acollir-la, i en el moment que he anat a acollir-la, porrazo que m'han donat jo en el cap. I m'han coït per darrere, m'han aconseguit treure d'allà, però estaven ja disparant a les bales de dispersió i tot l'altre, i ja no sé massa més, però ha estat un desastre tot, un desastre interior.
2: El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha afirmat a la xarxa social X que les imatges són inacceptables i que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions, així com explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Per part seva, el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, feia aquestes declaracions just després de les càrregues policials.
8: Evidentment, s'alhora tot des de la dimissió del delegat del govern a qualsevol mesura més, perquè crec que avui s'ha sobrepassat qualsevol línia que era esperable. És lamentable, han de condemnar l'acció de la Policia Nacional la violència quan és una manifestació pacífica. Crec que això no és tolerable, crec que és un abans i un després del que estem acostumats a veure les Illes Balears.
0: Recordem que la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i 145 entitats ecologistes i socials van contra del model turístic de les Balears i dels seus efectes sobre l'habitatge, la llengua i la cultura pròpies, els recursos naturals o les infraestructures. De fet, fan una crida directa al govern afirmant que presumeix de polítiques de contenció però que ignora les demandes socials i exigeix a la institució que es posin límits clars al turisme de mà.
2: Durant la lectura del manifest s'han denunciat les actuacions dels cossos de seguretat i també han afirmat que el decreixement turístic és una condició per garantir la pervivència de la llengua i cultura pròpies, l'habitatge lliure i uns serveis públics dignes. Els participants s'han mostrat així de preocupats pel present i futur de Mallorca.
9: Bé, a nosaltres ens afecta per el tema de la vivenda, que no podem accedir de manera justa per nosaltres, s'està fent un sistema horrible d'això. I anar pel carrer també ens afecta, no ens sentim com a casa.
10: Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria, i també un futur molt fosc per nostres fills, i penso que per responsabilitat social hem de ser aquí.
11: I ens preocupa un poc quin futur viuran els nostres fills si no fem un canvi avui.
12: Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no és que no quedarà res. I estem farts.
2: Recordem que aquesta tercera gran manifestació contra la massificació turística venia marcada per la publicació fa unes setmanes del Manual d'Acció contra la Turistificació i la detenció de dues persones a Santa Maria per haver fet unes pintades a les façanes de diverses immobiliàries.
13: Santa Maria, jo també ho faria! Santa Maria!
2: El pròxim 8 d'agost s'ha convocat una nova mobilització, en aquest cas a Sóller, amb la mateixa consigna que seria Sóller al límit.
0: les arribades de turistes i la pressió humana a les Balears no han aturat d'augmentar des de l'any 2022, primer any de represa del turisme després de la pandèmia. Aquell any, el 2022, visitaren les Balears 16,5 milions de persones. De llavors ençà, cada any, el turisme ha superat rècords fins a arribar a la darrera dada, la del 2025, l'any passat, que supera lleugerament els 19 milions. Això és un increment de 2,5 milions de turistes en 3 anys.
2: I la tendència al creixement continua. Els primers mesos de l'any, amb un increment de gairebé 146.000 turistes respecte del mateix període de l'any passat, que és un 2,9% més. Si aquesta tendència es manté, les Balears podrien acabar l'any amb prop dels 20 milions de visitants.
0: Aquestes són les xifres, però què és el que opinen els representants del sector turístic i els experts sobre les polítiques de contenció aplicades per les administracions? I d'haver, creuen que en general les mesures van en bona direcció. Són Rafael Duran, president de Bactur, i Pedro Fiol, president d'Aviva.
14: Jo crec que s'està treballant, jo crec que les polítiques doncs van encaminades cap a aquest equilibri, el que passa que és difícil. Al final el que falta és que les polítiques, evidentment, siguin valentes, però també que les polítiques tinguin continuïtat.
15: Les mesures tal vegada poden ser efectives, però és vera que en aquests moments no podrien dir que hem assolit aquest compromís o repte de contenció.
0: També proposen fer una reflexió sobre el nombre de places turístiques de les Balears, unes 600.000 en l'actualitat, i plantegen limitar la quantitat de vols a Mallorca. Les Pitiuses es valora especialment la restricció d'arribades de vehicles. Així ho explica José Antonio Rosselló, que és el vicepresident de la CAE.
16: Llevamos una temporada y media aplicando estas medidas y esperamos resultados próximamente a ver si realmente dan su fruto, que parece que en principio sí.
0: I Macià Blasquez, catedràtic de Geografia de la UIB i membre del GOP, creu que la massificació no s'ha frenat, però afegeix que el problema real no és aquest, sinó la turistificació.
17: Que fa referència a la mercantilització, a la inflexió, a l'encariment, per dir-ho d'una manera més senzilla. No? Per exemple, l'habitatge, que a la gent li resulta difícil arribar a final de mes i ho relacionam amb aquest negoci que té a veure amb el turisme, que té a veure amb les activitats immobiliàries.
0: Augmenta el nombre de visitants a les Balears i també augmenta la població de les illes. En 25 anys de l'any 2000, el 2025 ha passat de gairebé 846.000 habitants a 1.250.000. Això és un increment del 47%, percentualment és el territori de l'Estat on més ha crescut, un increment que s'explica per l'elevada immigració exterior.
2: El nombre creixent de persones arriben a les illes cridades per un model econòmic que necessita una gran quantitat de mà d'obra. Víctor Picó és professor de Geografia a la Universitat de Barcelona.
18: Ens hem passat una bona frenada i el tema és que aquesta pressió de moment no té visos d'aturar. Les xifres que estan sortint els darrers anys, per fer-nos una idea, ara mateix són tan altes el gener del 2025-26 com ho eren a l'agost, en plena temporada alta, 1997. Per tant, per fer-nos una idea de com ha augmentat en els darrers anys, que és el moment de menor pressió humana, que aquí concebem com una espècie de relaxació o de moment de pausa, realment era el punt àlgid de la pressió fa això, 25-30 anys.
2: I les conseqüències són més que evidents. La superpoblació no és una, també l'augment de la pressió sobre recursos com l'energia, l'aigua i el territori.
18: Deixar de fer qualsevol tipus de promoció turística, reinvertir de manera real els guanys de l'import de turisme sostenible en polítiques que ajudin a la població d'aquí i no que segueixin dinamitzant el sector turístic i, per exemple, limitar la compra d'edificis i la construcció en terreny rústic.
0: Precisament parlant del recurs de l'aigua, els hotels de Menorca s'han compromès a reforçar les mesures d'estalvi en la resposta a la crida que han fet els ajuntaments per reduir-ne el consum i per evitar mesures restrictives. Ramiro López.
19: Els baixos nivells de les reserves hídriques han provocat que s'hagi de ser més eficient a l'hora de consumir aigua. Els hotels ja funcionen fórmules de reutilització d'aigua que han permès reduir a la meitat el consum. Així ho explica Juanma López, que és director d'enginyeria de 7 hotels.
20: Primera i principal, reutilització d'aigües grises, que és un sistema de depuració d'aigua que s'empra a lavabos i dutxes, es filtra i es reutilitza a les cisternes dels vàters. Això per una banda. Una altra mesura important és la reutilització de l'aigua de rentat de filtres de piscines, que la reutilitzem i allarguem el seu cicle de vida per emparar el rec de jardins.
19: Aquesta estratègia augmenta la seva eficàcia quan s'implica els clients oferint diferents fórmules d'estalvi. Maria Florit és responsable de qualitat i sostenibilitat de 7 hotels.
3: Els clients són totalment conscients. Nosaltres tenim indicadors, la veritat, que anem recopilant les dades i de cada any anem millorant. No? Van començar fa molt d'anys amb el tema del canvi de llençols variable, on també li demanaven que, per favor, si podia reutilitzar els llençols uns determinats dies amb el canvi de toales, i ara ja amb aquest darrer pas de si no necessita que li facin anar a l'habitació, si no necessita que la camarera ampli aigua per fer anar a l'habitació, doncs ells estan col·laborant moltíssim.
19: I els clients confirmen que sí, que són conscients de la necessitat d'estalviar aigua amb determinats gestos.
21: No, normalmente no pedimos de cambiar toallas.
22: No, eso no, lo pedimos una vez a la semana y nada más.
19: Redissenyar els jardins amb plantes autòctones, mantenir l'aigua de les piscines a l'hivern i no buidar-les o canviar les banyeres per plats de dutxa són altres decisions preses per baixar el consum d'aigua als establiments hotelers.
0: I avisa la policia local. Ha fet des de dijous 17 inspeccions en habitatges per possibles lloguers il·legals i ha aixecat 7 actes de taxis pirates. A més, diversos dispositius de trànsit i de seguretat han interposat 22 denúncies amb el control específic de 10 vehicles i n'han retirat 4 de la circulació. Hem arribat a les 7:15.
23: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
24: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
23: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I destacàvem a la portada. Acord assolit in extremis entre la patronal i els representants dels treballadors del metall poques hores abans de començar la vaga prevista a partir d'avui. Un pacte que suposa un increment dels sous del 18% acumulat en 4 anys i també la remuneració de les hores extres.
25: Després d'un intens cap de setmana de negociacions, els sindicats UGT, Comissions Obreres i USO, que representen els prop de 39.000 treballadors del sector a la comunitat, han anunciat un pacte que suposa l'increment acumulat del 18% d'aquí a 2029 i també una pujada del 40% del valor de l'hora extra. Una entesa que satisfà les parts, com exposa Roberto Serrano, el responsable de Política Sindical i Negociacions d'UGT.
26: Las subidas salariales que se han aprobado, estamos muy contentos porque, sinceramente, acabamos de firmar la mayor subida salarial que se ha hecho en Baleares en los últimos años, y esto se lo ha llevado el sector del metal, porque es una subida acumulable de un 18%. Será porque consideramos que tenemos que seguir luchando por la industria y que el convenio del metal tiene que ser un convenio apetecible para que los trabajadores sigan ejerciendo sus profesiones.
25: Amb tot, els sindicats han cedit en algunes de les seves demandes que tornaran a posar damunt la taula les futures negociacions del conveni.
26: Es seguir mejorando las condiciones laborables de los trabajadores, pues eso, a través de la reducción de la jornada laboral, a intentar conseguir la jubilación de coeficientes reductores para todos los trabajadores también del metal, y así como seguir con las subidas salariales e intentar conseguir de una vez por todas, y a ver si para el siguiente convenio lo hacemos, el intentar quitar de nuestro convenio el tema de los compensables y los absorbibles.
0: Per part seva, la patronal apunta que aquest acord simbolitza una solució a 7 mesos de feina entre les parts per maximitzar els recursos de les empreses i un benefici per a tots.
25: El president de la Federació de Patronals del sector del metall de les Balears i també president de l'Institut de la Bijuteria de Menorca, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar, diu, la indústria, la comunitat i diversificar l'economia.
27: Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
25: Abans de l'acord, el conflicte s'havia allargat durant mesos amb negociacions sense entesa al tàmit.
0: I el govern estatal pretén endurir les sancions a les empreses que no compleixin amb el 2% de personal amb discapacitat. Fins ara, les sancions eren considerades greus i ara seran molt greus, amb multes que poden anar dels 7.000 a més dels 200.000 euros.
4: Així és, les Balears han de dir que som la comunitat amb la taxa més elevada d'inserció laboral de persones amb discapacitat. Són el 30% que fan feina en aquest moment. Tot i per assegurar-se que totes les empreses arriben al mínim previst segons la llei, el govern estatal cerca ara endurir les sancions. Amb la nova reforma, les multes podran superar, de fet, els 200.000 euros i fins i tot s'enfrontarien a la pèrdua de subvencions públiques. Carmen Muñoz és membre de la Junta Directiva del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de les Illes.
5: Al voltant del 30% de les persones amb discapacitat que estan censades en aquestes illes estan fent feina amb empreses ordinaris, amb el que això suposa, no? És un tant per cent molt alt si el comparam amb la mitjana estatal, que està en un 27-28%.
4: Perquè ara per ara les empreses de més de 50 o més treballadors estan obligades per llei a reservar almenys un 2% de les places de personal amb una discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que no ho compleixin, se'ls imposen aquest tipus de sancions. Antonio Sánchez és el director de comunicació d'una gran superfície comercial.
6: Ara mateix tenim més de 30 persones amb diferents discapacitats. Són empleos estables, amb una feina, diguem, més mecànica, més repetitiva, amb una tasca molt dirigida i que sí que és veritat que són contractes de llarga duració.
4: I un exemple d'èxit és el de Bernat Miquel Valent, un treballador amb discapacitat que fa ja 22 anys que va començar a fer feina en aquest establiment comercial. Explica així les tasques que du a terme.
7: Estic per tot el supermercat, si t'he de dir, pues, funcions de recollir cistelles, col·locar si algo per línia de caixa de mercancia, els pedidos, preparar els pedidos... La qüestió és que faig feina, avui en dia, que tothom ho necessitam. No perquè si minut vali no han de poder fer feina.
4: La reforma de la llei està en aquest moment en procés de tramitació, ja s'ha aprovat al Congrés i ara queda, per tant, ratificar-la al Senat.
0: Són gairebé les 7:22. Vos parlem ara de la darrera hora dels incendis que afecten la península. Evolucionen de manera positiva, però molt lentament, els grans focs que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid i també les províncies d'Àvila i de Toledo. Els incendis, qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones. Està previst que demà dimarts el Consell de Ministres les declari zones greument afectades per una emergència de protecció civil.
25: El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha destacat que els equips d'extinció afronten hores molt complexes, però assegura que alguns focus ja estan controlats.
8: Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender los núcleos poblacionales y, por supuesto, también atacar y luchar contra los incendios en este caso.
0: Milloren lentament aquests incendis, però preocupa el de la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees amb un perímetre de 48 quilòmetres i ha obligat a desallotjar 16.000 persones.
25: Es preveu que s'estabilitzin els pròxims dies per la millora de les condicions meteorològiques. El conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha destacat la col·laboració entre les administracions i els equips d'extinció.
9: Estamos hablando de más de 400 efectivos y a lo largo del día han colaborado 25 medios aéreos. Quiero poner también en valor la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Administración General de Estado, las Diputaciones Provinciales y todos los ayuntamientos.
25: I avui el president del govern, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-se a Castelló seguint en la ronda de visites als centres de comandament per conèixer de primera mà l'evolució dels operatius d'extinció.
0: També a França, Bordeus està en alerta màxima per l'avanç dels incendis al sud-oest del país. L'incendi de la Gironda és el més preocupant després d'haver arrasat 42.000 hectàrees i haver hagut d'evacuar més de 200.000 persones que no podran tornar a casa seva a curt termini fins que el foc estigui perimetrat. Avui matí, el president francès Emmanuel Macron, president presidirà un gabinet de crisi per abordar els incendis als quals afronta el país.
4: De fet, el fum d'aquests mateixos incendis al sud de França ha arribat fins i tot a Menorca, transportat per la tramuntana, pel vent de tramuntana. Aquest diumenge el cel menorquí s'ha cobert totalment de fum i ha causat, de fet, en alguns indrets molt poca visibilitat i olor de cremat. Els bombers han tranquil·litzat tota la població, han explicat l'origen d'aquest fenomen i han advertit que no hi havia cap incendi a l'illa.
0: I altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional, el judici pel cas Kitchen quedarà aquesta setmana vist per a sentència una vegada que les defenses exposin els seus informes finals.
25: L'exministre de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que va ser el seu número 2, Francisco Martínez, han negat haver ordenat la posada en marxa de l'operatiu d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, si bé Fernández acusa Martínez d'haver manipulat els missatges de text que l'impliquen en l'operatiu.
0: I l'Iran ha anunciat avanços en les converses tècniques amb Oman sobre la gestió a l'estret d'Hormuz enmig

0: Avui les portades es fan ressò de la mobilització contra la saturació turística a Palma en càrregues policials. Vos ho explicàvem a l'inici d'aquest informatiu al final de la manifestació.
1: Així és, Última Hora titula Mallorca surt al carrer contra la massificació i apunta que la protesta va acabar amb diversos ferits per les càrregues policials. La imatge a la portada la protagonitzen els milers de persones que sortiran als carrers de Palma per exigir solucions contra la saturació turística. Això a Última Hora, mentre que el Diari de Mallorca destaca també aquestes càrregues policials després de la manifestació i assegura que entre 25.000 i 75.000 persones participaren en una de les majors protestes de la història de les Balears. En aquest cas, la fotografia en la portada apareix un dels moments finals de la concentració amb aquestes càrregues policials que comentàvem. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario es fa ressò també d'aquesta protesta a Palma contra la saturació turística i titula Només acceptarem el decreixement com a solució, una de les frases que més sonaren, que més et sentiren ahir en aquesta manifestació. L'Ara Balears, per altra banda, destaca l'onada humana per exigir límits a la saturació turística i també els enfrontaments i els cops de porra de la Policia Nacional al final de la concentració. Pel que fa a Eivissa, el periòdic obre amb l'alerta per part dels apicultors de l'expansió de la vespa oriental arreu de l'illa, mentre que el Diario destaca l'elevada participació de la Lliga Aquatló a la platja de Ses Figueretes a Vila. I pel que fa al Menorca, ja per acabar en aquest apartat, per la seva banda, titula l'interès a l'alça per cursar formació professional que genera una gran llista d'espera.
0: Això és el més destacat de la premsa editada a les Illes, l'emergència nacional pels focs que continuen actius a diversos territoris de la península, protagonitza, d'altra banda, els principals titulars de la premsa estatal.
1: És així, anem cap al País, on destaca que l'incendi més gran en la història d'Espanya, la província d'Àvila, continua sense donar treva amb més de 50.000 hectàrees que ja s'han cremat. El Mundo apunta que els focs ja han obligat a evacuar un total de 75.000 persones i que hi ha 93.000 confinats en la imatge d'un dels veïnats de la Serra de Madrid observant els danys causats a casa seva. ABC, per la seva banda, es fa ressò de les paraules dels reis d'Espanya, els monarques que demanen escoltar els residents que s'han quedat sense llars en diferents territoris de la península, i La Vanguardia, anem ara cap a Catalunya, també obre amb els tràgics incidents, però apunta que els primers signes de millora en els focs de Madrid, d'Àvila i de Toledo.
0: I també vos han parlat de la darrera hora d'aquests incendis, tant a la Comunitat Valenciana com també a la Comunitat de Madrid, a les províncies d'Àvila i de Toledo, uns focs que sembla que evolucionen de manera positiva, però això sí, ho fan molt lentament i que continuen actius. Amb aquest resum de la premsa, arribam a les 7:29. Fem ara una pausa.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I hem arribat a les 7:30, és el moment ara de repassar els principals titulars. D'aquest dilluns, milers de persones s'han manifestat a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. ¡25.000 persones ja han participat, segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb càrregues policials que deixen un manifestant detingut per desordres, lesions i atemptat i altres 8 ferits lleus.
1: Els fets varen ocórrer a les voltes a les 10 del vespre, minuts després que es llegís el manifest, quan la Policia Nacional imposava

0: pedir als manifestants accedir al recinte assegurant que ja hi havia massa gent. I davant aquest bloqueig, un grup reduït de participants a la manifestació els començà a llançar objectes, fet que va acabar amb les càrregues. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa Socialits que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats.
1: I ha estat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
0: La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord i cap vespre el pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
1: A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també estem molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
0: Els focs de Madrid, Ávila i Toledo evolucionen de manera positiva però molt lentament. Els incendis, qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
1: I també preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló.
0: Continua actiu i ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones.
1: I els carburants encadenen setmanes de pujades, s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i de la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%.
0: L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus en els pròxims dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local. Asseguren que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
1: Tot una cerimònia en directe a una benzinera per conèixer que és el que en pensen els conductors i després a l'Espai de la Cultura en destacarem la inauguració de la 16a edició de l'Atlàntida Film Festival.
0: Va ser ahir vespre a la Misericòrdia a Palma s'hi va estrenar la pel·lícula de segell balear Forastera que compta amb la participació d'IB3. Lucía Alanyar és la directora del film.
2: Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
0: Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir a la multitud d'actes que estan programats per aquesta setmana en el marc del festival.
1: I pel que fa al temps, la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, també a les Balears, unes temperatures però que pujaran de nou. A partir de demà, Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Al llarg d'aquest dia es tornarem a notar una pujada del termòmetre i, de fet, avui ja notarem un augment, sobretot cap a l'interior de Mallorca, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel, tindran la presència de núvols de desenvolupament que, de forma puntual, ens podran deixar qualque ruixat, principalment entre Mallorca i les Pitiuses. I en això també li haurem de sumar aquest enterboliment que ens causa el fum provinent dels incendis de la península Ibèrica i també de França. Quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix, tot i que en el sector de Menorca encara tindrem una entrada moderada de vent de tramuntana i, per tant, al nord d'aquesta illa encara predominarà la forta maror. En canvi, a la costa situada més a recer del vent sí que tindrem una situació marítima molt més tranquil·la. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Fornells i 25 a Es Castell. A les Pitiuses, 22 graus al Cap de Barberia i 24 a Sant Rafel. I a Mallorca, 21 graus a Manacor, 22 a Alaró i 24 a Palma.
4: Informatiu matí. Esports.
1: I són gairebé les 7:35 minuts. Ens atam la informació dels esports i parlam avui del Reial Mallorca, que comença amb bones sensacions la seva pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Molt bon dia, així és. Un Mallorca que continua amb la preparació d'aquesta nova temporada a l'estada a Marbella. Després de la victòria per 3-0 contra l'Alfaté, l'equip en va tenir lliure i hora baixa. La jornada va estar marcada pel Media Day amb el protagonisme dels tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, que es mostraran il·lusionats amb el nou projecte i coincidiran a assenyalar que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent aquesta temporada. Ens informa des de Marbella el nostre company, José Peña.
6: Molt bon dia. Després que Luis García Fernández donés lliure l'hora baixa d'ahir als seus futbolistes, avui la plantilla del Reial Mallorca torna per feines a les instal·lacions del Marbella Football Center, segon dia de treball, on estarem atents a la progressió d'Arnau Puigmal, que ahir es va quedar fora l'únic futbolista que no es va exercitar a les ordres del tècnic asturià per unes molèsties del bessó. Posteriorment, en aquesta segona sessió d'entrenament, avui passarà pels micròfons d'IB3 Martin Valiant, capità i baluart de l'equip, en qui esperam poder-ho repassar absolutament tot, tant del descens, consumat fa ja un parell de mesos, com del prometedor i esperançador projecte que Martin de ben segur liderarà al costat de molts altres per intentar retornar al Reial Mallorca aquesta temporada a primera divisió.
5: Gràcies, José Peña. Sentim ara els protagonistes del Media Day del Reial Mallorca. Els tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent i completar una bona temporada. Escoltant per aquest ordre el porter català, el migcampista i el mitjapunta mallorquí.
7: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
8: Al final creo que mi posición más, que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ajudar d'on sea i estar preparat.
9: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
5: Més coses, el nou projecte del Real Mallorca té al capdavant Luis García Fernández, el tècnic, és una de les grans referències del vestidor i dels tres nous fitxatges. Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca destaquen la confiança que els transmet i la il·lusió amb què afronta aquesta nova etapa. Els escolta'm.
7: Ahir amb en Luis vam fer un entrenament introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
8: És un perfil d'entrenador que s'adapta molt bé a mi estil de juego i creo que eso fue una de las cosas que hicieron convencerme para estar aquí. Y ya te digo, al final pues un poquito todo, al final cuando hablas con él pues te convence.
9: Pues una persona propera que té les coses clares a l'hora de jugar, pues m'agrada perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc i m'agrada. Sabent també com planteja pues, el joc i tal, pues et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
5: Per cert, que la continuïtat de Jan Virgili continua sent una de les grans incògnites d'aquest estiu i també un dels principals desitjos de l'afició mallorquinista que es quedi mentre el club treballa per resoldre el seu futur. El jugador continua centrat en la pretemporada i el seu nom segueix marcant bona part de l'actualitat vermella. I un dels noms propis del bàsquet balear és aquest dia Svava Miller, el jugador mallorquí seleccionat pels Los Angeles Clippers. El darrer draft de la NBA desperta una gran expectació. Sergi García, que aquesta temporada torna a l'ACB amb el Casademont Saragossa, està convençut que Miller té un futur molt prometedor, tant a la millor lliga del món com amb la selecció espanyola. L'escolta.
10: És un jugador que, sobretot físicament, n'hi ha molt pocs. És un talent que, bueno, increïble i crec que ha anat evolucionant molt durant la seva carrera, sobretot a nivell físic i sobretot per Estats Units, per NBA i joc americà, són perfils que aquí no n'hi ha.
5: I ha acabat el Tour de França amb emoció fins al darrer moment i fins al darrer metre. Matthew Van Der Poel s'ha adjudicat la darrera etapa després d'imposar-se a la foto finish a Tadej Pogacar, amb qui havia protagonitzat l'escapada decisiva. La classificació general, cap sorpresa, Pogacar conquereix el seu cinquè Tour de França. Renko Evenepoel acaba segon, mentre que el mexicà Isaac del Toro completa el podi en una edició marcada també per l'abandonament de Jonas Vingegaard a causa d'una caiguda. D'aquesta manera es posa punt final al Tour de França 2026. I excel·lent cap de setmana per al ciclisme balear, el Campionat d'Espanya de pista disputat a València. La selecció de les Illes ha sumat 10 medalles, 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyilles ha estat el gran protagonista amb 3 ors, 2 d'individuals i un per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennàsser, Francesc Bennàsser, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear amb 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de pista. I l'atletisme balear també deixa bones notícies aquest cap de setmana. Esperança Cladera ha tornat a pujar al podi del Campionat d'Espanya Absolut disputat a Màlaga. La velocista de Muros ha penjat la medalla de plata amb el relleu 400 metres i el bronze al 200 metres, confirmant-se un any més entre les grans referències de la velocitat estatal. Fins aquí els esports.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
4: Són ara les 7:42 minuts del matí. Vos parlant dels carburants i del preu dels carburants que encadenen setmanes de pujades i que s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i de la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions a Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus en els pròxims dies i assegura que s'està contraient el consum del client local. Expliquen que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensionat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
5: De fet, dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants del 21 al 10% que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté, en aquests moments, rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de serveis de Balears, Joan Mayans, considera que són insuficients.
6: A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació, o tornem a estar en una situació, a bons preus, per ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
5: Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel costa quasi 11 euros més que fa un any i gairebé 5 euros més en els vehicles de benzina.
4: I per veure si els ciutadans noten en les butxaques aquest encariment del preu del combustible, anem fins a una estació de servei. El polígon de Son Castelló-Palma, punt on a aquesta hora es concentren molts de vehicles, hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Què t'han explicat els clients?
7: Bon dia, doncs aquí al camí vell de Bunyola, una de les benzineres situada a l'entrada del polígon més gran de Palma. La imatge és de molta activitat ara mateix pel que fa al repostatge, sobretot de moltes furgonetes i camions dels treballadors del polígon. Uns clients que asseguren que han notat i molt aquestes pujades en els preus i demanen solucions a les administracions, ja que la insularitat, diuen, agreuja encara més aquesta pujada dels preus.
8: Se ha notado bastante, sobre todo uno que usa el vehículo para ir y volver al trabajo y por ahí en Palma, en las entradas y las salidas muchas veces temprano hay atasco, a ver, se gasta mucho más.
9: L'any passat van fer una pujadeta, però és que ara en els preus de per exemple, jo vaig a benzina, m'ha pujat una barbaritat i nosaltres ho notem bastant perquè quasi cada dia repostam perquè feim molt de quilometratge en l'estiu.
10: Y luego también me imagino que en plan comunidad pues también habría que mirar un poco que nosotros pagamos todo más caro porque todo viene de fuera. Entonces, pagamos a mucha gente. Entonces también ahí habría que mirar de bajar un poquito y yo creo que se queda un precio normal.
7: I recordem que el preu mitjà del dièsel a les Illes a hores d'ara ronda els 1,85 euros litre, mentre que la benzina 95 es situa de mitjana sobre els 1,72 euros al litre.
4: Gràcies, Lluís. 7:45 minuts. I encara parlant de carreteres, i en concret del parc automobilístic, tot i la pressió de cotxes que pateixen, les cales més populars d'Eivissa, els ajuntaments, amb prou feines, han fet servir la possibilitat legal que tenen des de fa gairebé 2 anys per ordenar aquest trànsit. Amb aparcaments dissuasius, Alberto Ferrer.
11: I això que era una demanda d'Eivissa. Tot i que la saturació s'estén a tot el seu litoral, només s'obriran 4 aparcaments aquest estiu. A Sant Josep és on més pateixen el descontrol. A Calador, la propietat ha decidit reobrir fins l'octubre l'estacionament de més capacitat per 200 cotxes després de mesos tancat per aconseguir que l'Ajuntament els permetés cobrar. Mentre el municipi ha tancat un acord per fer servir 2 terrenys pròxims marcats al pla de gestió d'aquest espai, que està inclòs a la xarxa Natura 2000, pels quals pagarà 14.000 euros anuals, tot i que tardaran temps a estar condicionats. Els turistes no es queixen del passeig d'un quilòmetre de pendent que han de fer fins a la mà.
12: No. Estem de vacances i tenim tot el temps del món. Ara caminarem fins al mirador.
13: La platja és molt polida i salvatge, així que val la pena.
14: Hi ha marge de millora pels serveis i el suport al turisme.
15: Estic de vacances. Simplement em prendré el meu temps per baixar allà. El restaurant està reservat, així que tot és una meravella.
11: Un altre punt de forta pressió és Calabassa. Tot l'entorn està protegit, però s'hi aparca sense cap control. Els més propers al litoral es paga la voluntat i la resta són gratuïts perquè aquí el negoci el fan els establiments de la platja vinculats a la mateixa propietat. Santa Eulària posa a disposició dels banyistes 3 nous espais on deixar el cotxe aquest estiu, pels quals pagarà uns 16.000 euros. Estan a Escanà, a Sargamassa, prop de Calapada, i a Calallonga, però a Calanova s'han perdut 2 terrenys i tampoc s'ha arribat a un acord a Aigües Blanques. La resta de municipis de l'illa informen que no estan tramitant cap d'aquests aparcaments.
4: També la pressió sobre els hospitals i els centres d'atenció primària augmenta a l'estiu a les Balears, ja que, per exemple, a l'agost arriben el doble de turistes internacionals que habitants tenen les Balears.
5: Segons expliquen els sindicats, a Sant Llàtzer i a l'Hospital Comarcal d'Inca, les urgències sempre estan col·lapsades. A Son Espasa, constantment tenen uns 70 pacients pendent d'ingrés i a Can Missa s'arriben a tenir pics de 12 hores d'espera per ser atesos a urgències. També lamenten que la sanitat privada no és aliena a aquest fet, ja que tampoc no es cobreixen les vacances i disminueixen les prestacions. Així ho explica Miguel Lázaro, que és el president del sindicat de metges Cimeval.
16: Lo primero que se satura, evidentemente, son urgencias, ¿no? Urgencias que con los trabajadores, con los profesionales que hay, bueno, hacen milagros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a pesar de que hay, por ejemplo, en Sonllàtzer hay un déficit de médicos en urgencias, cosa que, evidentemente, es un tema que también recae mucho, ¿no? Pues a veces en las esperas puede haber. Y por otra parte, también en la sobrecarga que tienen los médicos.
4: Els sindicats també apunten a que es veu afectada l'atenció primària, especialment aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres com ara Sóller o Alcúdia. A Sant Antoni de Portmany, per exemple, expliquen que s'han hagut de tancar consultes per manca de professionals que es concentren a reforçar les urgències.
5: Tampoc és aliè aquesta situació el 061, que veu com augmenta la feina que tenen per intoxicacions etíliques, baralles, accidents de trànsit i cops de calor. L'alt cost de la vida en general i de l'habitatge en particular dificulta que hi hagi infermeres que vulguin venir a fer la temporada a les illes per cobrir el període de vacances. Però no només això, cada vegada més professionals opten per deixar el seu lloc de feina i cercar altres destinacions. Erlina Vijande, delegada adjunta d'Acció Sindical de SATSE a les Balears.
17: El problema que nos encontramos ahora es que ya tenemos fugas de enfermeras a la península, ya se están yendo en cuanto hay un concurso de traslados, ya directamente están renunciando a los contratos, a las interinidades, porque no pueden renovar el alquiler de la vivienda, la vida en sí es mucho más cara, entonces al final tenemos un verdadero problema y tiene que haber una solución, y la solución pasa por mejorar las condiciones económicas.
5: En conjunt, els sindicats afirmen que, donades les condicions actuals, l'augment de la pressió que pateix el sistema sanitari durant l'estiu acaba repercutint en un empitjorament de la qualitat del servei.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: I a Mallorca, a nit passada, ha quedat extingit l'incendi forestal que ha cremat 0,32 hectàrees de pinac a la Murada, al municipi de Manacor.
18: De fet, el foc ha obligat a desplegar fins a 3 mitjans aeris, 20 bombers forestals i altres 3 agents del medi ambient. L'incendi va començar a les 4:30 del capvespre d'ahir, es va extingir passades ja les 8:30 del vespre. En tot moment, però, va ser considerat de gravetat potencial 0, és a dir, que no existeix perill per a les persones ni tampoc pels habitatges.
4: I la Policia Nacional ha detengut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i de corrupció de menors. La investigació es va iniciar fa dues setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava durant una videotrucada.
5: Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça d'Espanya. Els agents varen identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continuarà oberta per esclarir si hi podria haver més víctimes.
4: També la Policia Nacional ha detingut quatre persones per un intent de violació de domicili a la platja de Palma. Els detinguts havien aprofitat que el propietari estava de vacances per accedir a l'habitatge. Els fets es varen produir dimarts passat quan el 091 va rebre una telefonada de part d'una dona que alertava que una persona intentava accedir al domicili.
19: De fet, les sorpreses se'n van endur als agents quan, en arribar al lloc dels fets, comprovaren in situ que la persona que intentava entrar a l'habitatge era el legítim propietari. Els agents van notificar aleshores que la porta d'accés estava forçada, també faltava mobiliari i altres objectes personals. El sistema d'alarma i de seguretat es trobaven despreses. Els agents procediren, per tant, a la detenció de les quatre persones que havien accedit a l'habitatge com a presumptes autors del delicte.
4: I a Menorca, el jaleo de dissabte de les festes de Sant Antoni a Fornells va quedar marcat per un fet insòlid que no havia passat mai a l'illa el Manco en els darrers 30 anys. Un cavall va morir quan era enmig de la plaça durant la segona volta i això va obligar a suspendre la resta de l'acte. Ramiro López.
20: Eren aproximadament les 9 del vespre de dissabte quan a la segona volta del jaleo de les festes de Sant Antoni a Fornells un cavall va patir un col·lapse i va entrar en aturada cardíaca. El veterinari no va poder fer res més que certificar-ne la mort. Escolta'm aquí que per pal, què és aquest veterinari?
21: Jo era a la plaça de l'Iglesia i van avisar si podia anar ràpid a la plaça del jaleo, que hi havia un cavall que no s'alçava. I el cavall no s'alçava i jo vaig arribar ràpid i ja agonitzava, ja feia els darrers, vull dir, ja vaig fer els darrers pasmes i ja era mort.
20: El cavall nomia Emperador, tenia 22 anys i en feia més de 15 que sortia als jaleos. Una possible causa de la mort podria ser la calor. Dos cavalls més no van participar en aquest jaleo per recomanació del veterinari després de mesurar-los la temperatura. Escoltam de nou a Quique Parpal i a Joan Pellicer, Valle des Mercadal.
21: Pot haver diverses causes, cop de calor, estrès, hi havia diversos, havien retirat un parell, però no, aquest no l'havia vist.
22: Sí que s'havien retirat altres cavalls per calor i també havien preparat diferents mesures, aigua, beurades.
20: La retirada del cos del cavall també va ser un moment difícil de gestionar.
21: No estem preparats per això perquè no ho esperàvem. I sí, va ser un poc caos. Vam fer venir una grua, molta gent va col·laborar, no donar pie a filmar, això. Però clar, després quan se'l van endur arrastrant, bueno, va ser un poc professional.
20: A causa d'aquest incident es va cancel·lar la resta del jaleo. Els actes següents, però, van transcorrer amb normalitat.
4: I continuem ara amb la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.

0: La cultura té un clar protagonista al festival Atlàntida Film Fest. És l'edició més ambiciosa de la història enguany, que el festival arriba als 16 anys de trajectòria a Mallorca. Nit es va inaugurar amb la projecció de la pel·lícula de segell balear Forastera. Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana. L'epicentre va ser a la Misericòrdia, que es va engalanar per acollir la inauguració. Avui, el concert de la Bienquerida, ara la sentiu de fons, una de les figures més destacades del pop independent espanyol, i la projecció de Mother Mary, una de les propostes cinematogràfiques més esperades, seran les protagonistes.
1: Així és, perquè heu de pensar que ja són 16 anys d'aposta pel cinema balear. De fet, al festival s'estrenen a la secció anomenada Talent Balear 7 cintes en total i també altres 3 curts amb la participació justament d'aquesta casa d'IB3. Una d'aquestes pel·lícules, com dèiem, és Forastera, que va fer servir per inaugurar la gala amb el protagonisme de la seva directora mallorquina, Lucía Alañá, guardonada en el Festival Internacional de Toronto.
2: Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
1: Una vetllada molt concorreguda també va plegar nombroses personalitats del món del cinema, de la cultura d'arreu, com Fernando Guallar, Nico Romero, Alberto Olmo, entre molts i molts altres. També s'ha fet entrega del Premi Illa del Cinema a Rafael Ruiz, que és la persona que durant anys va pintar a mà, a més, els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes dels cinemes de ciutat. El compositor Alexandre Desplat, l'actor Gael García Bernal i l'actriu Trine Di Bolin rebran, de fet, enguany el reconeixement Masters of Cinema, un dels guardons més prestigiosos d'aquest festival. De fet, amb tot, arranca una setmana plena farcida a més d'un centenar de projeccions de pel·lícules, en total 25 concerts i de 8 conferències fins diumenge que ve, que tindrà lloc al lloc de clausura. Amb Jaume Ripoll és el seu director.
3: La nova confirmació de com el talent balear és capaç de conquerir el món. Un any memorable per estar en balear, no res millor començar amb una pel·lícula que va guanyar els premis de crítica en el festival més important que hi ha a Canadà, que és el de Toronto.
1: A l'edició d'enguany, fins a 30 cintes són produïdes aquí a les Illes de segell balear, com deien, destacant el film La carn, que trenca de forma documental i el du al límit. L'artista Lluís Garau és el protagonista d'un projecte que s'endinsa en l'addicció a la pantalla, centrat en el sexe virtual a través de l'aplicació de contractes aleatoris. Una aplicació que, respectant l'anonimat dels usuaris, Garau feia servir en directe damunt l'escenari aquest format. Joan Porcel, el director.
4: He estat davant d'una webcam durant 4 anys, no? Llavors el pas en el cine també ha estat bastant orgànic per aquesta exposició, no? Jo primer m'he exposat a Char Roulette i després m'he exposat a la càmera de cine. Llavors crec que això ha aconseguit que la interpretació sigui molt natural i molt senzilla, saps? I crec que això és el potencial.
1: I, per tant, ben profunda, valenta, arriscada, convida la reflexió cinema del tot europeu, des de Mallorca, que interpel·la tota una generació a escala global construïda a internet. Lluís Grau, actor.
5: He volgut portar bastant a l'extrem la idea de la connexió virtual entre persones. En el nostre cas, el personatge que encarna el Lluís és incapaç de relacionar-se d'una altra manera i acaba generant una autèntica addicció per l'atenció, per el desig, per la relació, sempre a través de la pantalla.
1: A partir d'ara ens esperen dies de cinema, també de música. Ho veurem desfilar destacades figures del panorama cinematogràfic internacional com Javier Bardem, David Trueba, Fernando en aquest cas, i Victoria Luengo, entre d'altres.
0: I arribem a les 8, fem-vos un parell de propostes de caire cultural.
6: Digue-li, digue-li, digue-li que si no ve prest ja me'n moriré.
0: És la darrera setmana abans d'entrar de pla al mes d'agost i és temps de festivals, de festes, patrons i revetles.
7: I a Mallorca i a part de l'estranger, el rei de tot això és Tomeu Penya, que ja el sentiu de fons amb aquest mític Digalí. I tot i que el seu estil és el festiu, en aquest cas parlam d'un altre escenari, perquè el concert, o recital més bé, serà a Valldemossa, a la plaça de la Cartoixa a partir de les 10:30, un concert que promet que serà íntim.
6: Som un bon perdut.
7: I de Tomeu Penya passam a La Bienquerida, que seran damunt l'escenari de l'Atlàntida a partir de les 9 de la nit a la Misericòrdia. I encara dilluns teniu Dos Pájaros a Tiro i la banda de música de Llucmajor. Seran a Sestanyol, al Nàutic, a partir de les 10 de la nit, un homenatge, ja ho sabeu, a Serrat i a Sabina, dirigit tot per Xema Borràs, i passant ja a dimarts. I obrim la veda amb jazz d'altíssima qualitat perquè ja està en marxa el festival d'aquest estil musical a Sa Pobla, i per dimarts també a la plaça Major, a partir de les 10 de la nit, obren el programa amb aquest que sona ja de fons, que fusiona el jazz amb els ritmes africans, llatins, Eric Trufaz, i l'acompanyarà Antonio Lizana.
0: Amb aquesta música de jazz arribarem a les 8. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 d'aquest dilluns, dia 27 de juliol, jornada en què vos explicam que milers de persones s'han manifestat a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit.
2: Mallorca!
1: 25.000 persones ja han participat, segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat i 8 persones ferides lleus, dues d'elles traslladades a l'hospital per mort de les càrregues policials que es produïren a ses voltes. Passa les 10 del vespre, minuts després que llegís el manifest. La Policia Nacional impedia als manifestants accedir al recinte, assegurant que hi havia massa gent i davant d'aquest bloqueig un grup reduït de participants a la manifestació els començà a llançar objectes, fet que va acabar amb les càrregues. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa social X que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Tot d'un ampliar aquesta informació en una jornada, en un dia en què hi ha altres notícies destacades. Ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
3: La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord ahir capvespre. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
1: D'aquí uns minuts en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també estan molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
3: Els focs de Madrid, Ávila i Toledo evolucionen de manera positiva, però molt lentament. Els incendis, qualificats per la executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
1: També preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. I tot mentre la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, unes temperatures, però, que pujaran de nou a partir de demà. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia. Al llarg d'aquests dies següents tornarem a notar una temperatura en augment i, de fet, avui ja podrem notar una certa pujada, sobretot a l'interior de Mallorca, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel tindrem núvols de desenvolupament que ens podran deixar alguns ruixats puntuals entre Mallorca i també a les Pitiüses. I tot això sumat amb aquest cel encara enterbolit a causa del fum dels incendis de la península Ibèrica i també de França. D'altra banda, quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix, tot i que en el sector de Menorca encara bufarà moderada la tramuntana, i això farà que al nord d'aquesta illa predomini la forta maror. Això sí, a recer del vent, sí que tindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. Ara mateix tenim a les Pitiüses 22 graus a Santa Gertrudis i 24 a Sant Francesc. A Mallorca, 21 graus a Calvià, 22 a Binissalem i 25 a Son Cervera. I a Menorca, 24 graus a Ciutadella i 25 a Son Bau.
1: Gràcies, Pedro. I els esports. El Reial Mallorca comença amb unes bones sensacions la pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Com anar? Molt bon dia al Reial Mallorca, que continua amb aquestes bones sensacions en aquesta pretemporada a Marbella, i els nous fitxatges transmeten confiança i ambició amb el projecte de Luis García Fernández. Arnau Tenas, Alex Sala i Antonio Roca es presenten davant dels mitjans i deixen clar que volen ajudar al Mallorca a continuar creixent aquesta temporada. Tadej Pogačar conquereix el seu cinquè Tour de França i Mathieu Van Der Poel s'adjudica una espectacular darrera etapa. I Esperança Cladera confirma el seu gran moment de forma amb una plata al relleu 4% i un bronze al 200 metres del campionat d'Espanya absolut.
1: I a l'Espai de la Cultura destacarem avui la inauguració de la 16a edició de l'Atlàntida Film Festival.
3: Va ser ahir vespre a La Misericòrdia, a Palma. S'hi va estrenar la pel·lícula de Segell Balear, Forastera, que compta amb la participació d'IB3. Lucía Lanyar és la directora del film.
6: Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
3: Han adquirit 50.000 entrades per acudir a la multitud d'actes programats per aquesta setmana al festival.
1: Són ara les 8 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a hora baixa al centre de Palma contra la massificació turística i sota el lema Mallorca al límit. La participació ha estat multitudinària. Segons la Policia Nacional, hi havia 25.000 persones reunides a la plaça d'Espanya en el moment de començar, mentre que l'organització la xifra en 70.000. La protesta, però, ha acabat amb 8 persones ferides a causa de càrregues policials, dues de les quals han estat traslladades amb ferides lleus a l'hospital i una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat.
3: L'incident ha tingut lloc minuts després de llegir-se el manifest a Cervoltes quan la Policia Nacional l'ha impedit als manifestants accedir a aquest indret, al·legant que hi havia massa gent. Dani Comas és el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
2: La Policia Nacional mos va cridar fa dos dies dient que només deixarien entrar 2.000 persones a les voltes quan teníem el permís acceptat de feia temps. Infraestructures, ajuntament, tal, no mos han volgut donar un espai alternatiu, per tant, hem decidit mantenir aquí. El tema és que han deixat entrar molta menys gent que 2.000 persones i ha quedat tothom en el parc de la mà.
3: Davant aquest bloqueig, un grup reduït de participants han cridat contra els agents i els han llançat objectes, en major part botelles de plàstic, cosa que ha desencadenat la reacció policial. Els agents han disparat 2 dotzenes de pilotes de goma contra els manifestants, així ho relatava Albert Alemany, que és un dels manifestants que va resultar ferit.
7: La policia s'ha posat en plan empenya per veure què passava. He vist que 3 de la Nacional estaven ja començant a replegar un col·lega meu a porrassos i he anat a acollir-la, i en el moment que he anat a acollir-la, porrazo que m'han donat jo en el cap. I m'han acollit per darrere, m'han aconseguit treure d'allà, però estaven ja disparant a les bales de dispersió i tot l'altre i ja no sé massa més, però ha estat un desastre interior.
3: El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha afirmat a la xarxa socialista que les imatges són inacceptables i que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Per part seva, el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, feia aquestes declaracions just després de les càrregues.
8: Evidentment, s'alhora tot, des de la dimissió del delegat de govern, a qualsevol mesura més, perquè crec que avui s'ha sobrepassat qualsevol línia que era esperable. És lamentable, han de condemnar l'acció de la Policia Nacional la violència contra la manifestació pacífica. Crec que això no és tolerable, crec que és un abans i un després del que estem acostumats a veure si és balès.
1: Recordem que la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i 145 entitats ecologistes i socials va en contra del model turístic de les Balears i els seus efectes sobre l'habitatge, la llengua i la cultura pròpies, els recursos naturals i les infraestructures. De fet, fan una crítica directa al govern, afirmant que presumeix de polítiques de contenció, però ignora les demandes socials i exigeixen a la institució que es posin límits clars al turisme de masses.
3: De fet, durant la lectura del manifest han afirmat que el decreixement turístic és una condició per garantir la pervivència de la llengua i cultura pròpies, l'habitatge lliure i uns serveis públics dignes. Els participants s'han mostrat així de preocupats pel present i el futur de Mallorca.
9: Bé, a nosaltres ens afecta per el tema de la vivenda, que no podem accedir de manera justa per nosaltres, s'està fent un sistema horrible d'això. I anar pel carrer també ens afecta, no ens sentim com a casa.
10: Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria, i també un futur molt fosc per nostres fills, i penso que per responsabilitat social hem de ser aquí.
11: I ens preocupa un poc quin futur viuran els nostres fills si no fem un canvi avui.
12: Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no és que no quedarà res. I estem farts.
3: La tercera gran manifestació contra la massificació turística arribava marcada per la polèmica arrel de la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació i també la detenció de 2 persones a Santa Maria per haver fet unes pintades a les façanes de diverses immobiliàries. Això va ser ahir, a hora baixa a Palma, i ara s'ha convocat una nova mobilització a Sóller, que serà dia 8 d'agost, sota el lema Sóller al límit.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Les arribades de turistes i la pressió humana a les Balears no han aturat d'augmentar des de l'any 2022, primer any de represa del turisme després de la pandèmia. Aquell any, el 2022, visitaran les Balears 16,5 milions de persones. De llavors ençà, cada any el turisme ha superat rècords fins a arribar a la darrera dada, la del 2025, que supera lleugerament els 19 milions. Això és un increment de 2,5 milions de turistes en 3 anys.
3: I la tendència al creixement continua els primers mesos de l'any amb un increment de gairebé 146.000 turistes respecte al mateix període de l'any passat, que és un 3% més. Si aquesta tendència es manté, les Balears podrien acabar l'any a prop dels 20 milions de visitants.
1: Aquestes són les xifres, però què és el que opinen els representants del sector turístic i els experts sobre les polítiques de contenció aplicades per les administracions? I bé, creuen que en general les mesures aplicades van en bona direcció. Són Rafael Duran, el president de Bactur, i Pedro Fiol, el president d'Aviva.
13: Jo crec que s'està treballant, jo crec que les polítiques doncs van encaminades cap a aquest equilibri, el que passa que és difícil. Al final el que falta és que les polítiques, evidentment, siguin valentes, però també que les polítiques tinguin continuïtat.
14: Les mesures tal vegada poden ser efectives, però és vera que en aquests moments no podrien dir que hem assolit aquest compromís o repte de contenció.
1: Macià Blázquez, catedràtic de Geografia de la UIB i membre del GOP, creu que la massificació no s'ha frenat, però afegeix que el problema real no és aquest, sinó la turistificació.
15: Que fa referència a la mercantilització, a la inflació, a l'encariment, per dir-ho d'una manera més senzilla. No? Per exemple, l'habitatge, que a la gent li resulta difícil arribar a final de mes i ho relacionar amb aquest negoci que té a veure amb el turisme, que té a veure amb les activitats immobiliàries.
1: Augmenta el nombre de visitants a les Balears, també la població de les illes en 25 anys. De l'any 2000 al 2025 ha passat de gairebé a 846.000 habitants a 1.250.000. Això és un creixement del 47%, percentualment és el territori de l'Estat on més ha incrementat. Un augment que s'explica per l'elevada immigració exterior.
3: El nombre creixent de persones arriben a les illes cridades per un model econòmic que necessita una gran quantitat de mà d'obra. Víctor Picó és professor de Geografia a la Universitat de Barcelona.
16: Ens hem passat una bona frenada i el tema és que aquesta pressió de moment no té visos d'aturar. Les xifres que estan sortint els darrers anys, per fer-nos una idea, ara mateix són tan altes el gener del 2025-26 com ho eren a l'agost, en plena temporada alta, 1997. Per tant, per fer-nos una idea de com ha augmentat en els darrers anys, que és el moment de menor pressió humana, que aquí concebem com una espècie de relaxació o de moment de pausa, realment era el punt àlgid de la pressió fa això, 25-30 anys.
3: I les conseqüències són més que evidents. La superpoblació no és una, però també l'augment de la pressió sobre recursos com ara l'energia, l'aigua i el territori.
16: Deixar de fer qualsevol tipus de promoció turística, reinvertir de manera real els guanys de l'import de turisme sostenible en polítiques que ajudin a la població d'aquí i no que segueixin dinamitzant el sector turístic i, per exemple, limitar la compra d'edificis i la construcció en terreny rústic.
3: Per aquest geògraf, turisme i sector immobiliari sempre van de la mà i s'ha de trencar aquest binomi. El seu criteri, corregint els plans territorials i modificant a l'alça les dues quarterades per construir en sòl rústic.
1: Hem arribat a les 8 i 13 minuts.
17: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
18: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ara parlam del sector del metall just l'endemà de l'acord assolit in extremis. La patronal i el representant dels treballadors varen arribar en aquest acord ahir cap vespre. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys, també de la remuneració de les hores extres, i suposa la desconvocatòria de la vaga que havia de començar avui. Per parlar-ne, saludant Roberto Serrano, que és responsable de política sindical i negociacions d'UGT. Molt bon dia.
19: Hola, buenos días.
1: Després de mesos de negociacions i anunci de vaga, poques hores que començàs aquestes aturades, quins punts vos han fet aturar les mobilitzacions?
19: Pues mira, nosotros llevábamos casi 8 meses de negociación. Durante los últimos 2 meses se había visto un bloqueo por parte de la patronal. Y después, sinceramente, de un fin de semana muy intenso en las negociaciones, se nos propuso la última propuesta por parte de la patronal, la cual le pasamos a nuestros delegados presentes en la mesa de negociación y fue aceptada por ellos. Por lo tanto, decidimos convocar la huelga para estos 4 días que empezaba hoy.
1: Amb l'acord, com milloraran les condicions laborals dels treballadors del metall, tenint en compte que són un sector estratègic que plega electricistes, llanterners, mecànics? Quan començaran els treballadors a notar aquesta millora a la nòmina?
19: Pues mira, esta nómina la empezarán a notar en el momento que esté publicado el convenio en el BOID. Nosotros ayer firmamos el preacuerdo. Ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral, y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar. Hay que tener en cuenta que la subida salarial que hemos hecho para el 2026, que es ese 5%, es con carácter retroactivo desde el día 1 de enero, por lo tanto también los trabajadores deberán recibir sus atrasos desde ese día.
1: En total, però, l'increment salarial és d'un 18%. Era l'objectiu inicial dels sindicats, o ha hagut de renunciar a alguna reivindicació?
19: No, bueno, en principio a nosotros lo que más nos interesaba y lo que llevamos diciendo últimamente es que todos y cada uno de las 39.000 personas trabajadoras del sector de aquí de Baleares notaran la subida salarial en sus nóminas. Hay que en el convenio del metal, en este caso, así como en muchos de otros sectores, hay un gran problema, que existen los compensables y los absorbibles, y significa que hay trabajadores que tienen unos pequeños pluses absorbibles, y en el momento de que nosotros pactamos cualquier tipo de subida salarial, estos pluses absorben la subida salarial, ¿vale? Por lo tanto, los trabajadores no notan esas subidas. A nosotros nos hubiera gustado que en esta negociación, y ha sido por lo que hemos estado negociando hasta el último momento, estas subidas que hemos tenido no hubieran sido compensables y absorbibles, pero al final no ha podido ser, y hemos tenido que incrementar un poco más la subida, pues para que poco a poco estas subidas acaben con ese tipo de pluses que tienen muchos de los trabajadores dentro del sector.
1: Sí, com sigui, estan parlant d'un acord que es va tancar ahir cap vespre, unes hores abans que començàs aquesta vaga que havia de començar avui mateix. Roberto Serrano, responsable de política sindical i negociacions d'UGT, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio en directe.
19: Muchas gracias a vosotros, y simplemente hacer un apunte, y es decir que este convenio demuestra que Baleares no es solo turismo, sino que también es industria, y que los trabajadores de este sector se merecían la subida que hemos realizado. Muchas gracias.
1: Sobre aquest acord també n'ha parlat la patronal, que apunta que simbolitza una solució, 7 mesos de feina entre les parts per maximitzar els recursos de les empreses i també un benefici per a tots.
20: Així és, en aquest sentit, el president de la Federació de Patronal del Sector del Metall d'aquí de les Balears i també president de l'Institut de Bijuteria de Menorca, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar, diu, la indústria a la comunitat i diversificar l'economia.
21: Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
20: L'acord ha costat. El conflicte, de fet, s'havia allargat durant mesos amb negociacions sense entesa al tamip.
1: I vos parlem ara d'economia. I en concret dels carburants, que encadenen ja setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra a l'Iran i de la tornada de l'IVA als combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus durant els pròxims dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local. Expliquen que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
20: Dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants del 21% al 10% que havia aprovat, ja ho sabeu, el govern central al mes de març per fer front a l'increment dels preus de l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté en aquest moment rebaixes fiscals a l'impost especial d'hidrocarburs fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de serveis de les Balears, Joan Mayans, considera que són insuficients.
4: A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació, o tornem a estar en una situació, a bons preus, per a ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
20: Això vol dir que amb els preus actuals omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel costa en aquest moment quasi 11 euros més que no fa un any i gairebé 5 euros més que en els vehicles de benzina.
1: I de bé, per veure si els ciutadans noten a la butxaca l'encariment del preu del combustible anant fins a una estació de servei. El polígon de Son Castelló, Palma, punt, en aquesta hora del matí es concentren molts de vehicles. Hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia, què t'han explicat els clients?
5: Bon dia, doncs és dilluns i molts conductors aprofiten just abans d'entrar a la feina per omplir els dipòsits dels vehicles. Precisament a una de les benzineres situada a l'entrada del polígon de Sant Castelló són molts els treballadors amb furgonetes i camions que ara mateix s'aturen per posar benzina. Uns clients que asseguren que han notat i molt l'increment dels preus i demanen solucions a les administracions, ja que la insularitat, diuen, agreuja encara més aquesta pujada.
22: Esperen que se pugui solucionar prest. No sé quina solució pot tenir, però que mos afecta i molt, perquè jo cada 3 dies estic posant benzina i no pot ser aquesta pujada tan alta.
23: L'any passat van fer una pujadeta, però és que ara en els preus de per exemple, jo vaig a benzina, m'ha pujat una barbaritat i nosaltres ho notem bastant, perquè quasi cada dia repostam. Porque fue un molde de kilometraje en ese estío.
24: Y luego también me imagino que en plan comunidad, pues también habría que mirar un poco que nosotros pagamos todo más caro porque todo viene de fuera. Entonces, pagamos a mucha gente. Entonces también ahí habría que mirar de bajar un poquito. Y yo creo que se queda un precio normal.
5: I recorden que el preu mitjà del dièsel a les Illes a hores d'ara ronda els 1,85 euros al litre, mentre que la benzina 95 es situa de mitjana sobre els 1,72 euros al litre. Poques setmanes enrere, el dièsel feia una mitjana de 1,68 i la benzina de 1,66.
1: Gràcies, Lluís. Són ara les 8:23. I abans dels esports, vols volem explicar que el govern estatal pretén endurir les sancions a les empreses que no compleixin amb el 2% de personal amb discapacitat. Fins ara les sancions eren considerades greus i ara seran molt greus, amb multes que poden anar dels 7.000 a més de 200.000 euros.
20: Sí, perquè aquí a les Illes som la comunitat, de fet, amb la taxa més elevada d'inserció laboral de persones amb discapacitat. De fet, el 30% fan feina en aquest moment, tot i que per assegurar-se que totes les empreses arribin al mínim previst segons la llei, el govern estatal cerca ara, com han dit, endurir les sancions. Amb la nova reforma, les multes podran superar els 200.000 euros i fins i tot s'enfrontaran a la pèrdua de subvencions públiques. Carme Muñoz és membre de la Junta Directiva del Comitè Espanyol de Representant de Persones amb Discapacitat a les Illes.
25: Al voltant del 30% de les persones amb discapacitat que estan censades en aquestes illes estan fent feina amb empreses ordinaris, amb el que això suposa. No? És un tant per cent molt alt si el comparam amb la mitjana estatal, que està en un 27-28%.
20: Tot perquè les empreses de 50 o de més treballadors estan obligades per llei a reservar almenys un 2% de les places de personal amb una discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que no ho compleixin, compleixin, se'ls imposen aquestes sancions. Antonio Sánchez és el director de comunicació d'una gran superfície comercial.
2: Ara mateix tenim més de 30 persones amb diferents discapacitats. Són empleos estables, amb una feina, diguem, més mecànica, més repetitiva, amb una tasca molt dirigida i que sí que és veritat que són contractes de llarga duració.
20: Ara per ara, la reforma de llei està en procés de tramitació. Ja s'ha aprovat al Congrés dels Diputats i ara queda, per tant, ratificar-la al Senat.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: Passen 25 minuts ara de les 8 del matí, moment ara per la informació dels esports, que encetam parlant del Reial Mallorca, que comença amb bones sensacions la pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia, un Reial Mallorca que continua amb aquesta preparació del nou curs de l'estada de pretemporada a Marbella. Després de la victòria per 3-0 contra l'Alfater, l'equip va tenir lliure i a la baixa. La jornada va estar marcada pel Media Day, amb el protagonisme dels tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sánchez Sala i Antonio Roca, que es mostraran il·lusionats amb el nou projecte i coincidiran a assenyalar que l'objectiu és ajudar a continuar creixent aquesta temporada. Ens informa des de Marbella el nostre company José Peña. Bon dia.
7: Molt bon dia.

0: tot, tant del descens consumat fa ja un parell de mesos, com del prometedor i esperançador projecte que Martin de ben segur liderarà al costat de molts altres per intentar retornar al Reial Mallorca aquesta temporada a primera divisió.
1: Moltes gràcies, José Peña. Sentim ara els protagonistes del Media Day del Real Mallorca. Els tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip. Escoltant per aquest ordre el porter català i el mitja punta mallorquí.
2: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona. Per sort, el club ha pogut fer molt bons fitxatges. I res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
3: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
1: I el nou projecte del Real Mallorca té al capdavant Luis García Fernández, el tècnic, que és una de les grans referències del vestidor, i els seus nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, destaquen la confiança que els transmet i la il·lusió en què afronta aquesta nova etapa.
2: Ahir amb en Luis vam fer un entreno introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
4: És un perfil d'entrenador que s'adapta muy bien a mi estilo de juego, y creo que eso fue una de las cosas que hicieron convencerme para estar aquí. Y ya te digo, al final pues un poquito todo, al final cuando hablas con él pues te convence.
3: Pues una persona propera, que té les coses clares, a l'hora de jugar pues, m'agrada, perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc, i m'agrada. Sabent també com planteja pues, el joc i tal, pues, et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
1: I per cert, la continuïtat de Jan Virgili continua sent una de les grans incògnites d'aquest estiu. I ha acabat el Tour de França 2026 amb emoció fins al darrer metre. Mathieu van der Poel s'ha adjudicat la darrera etapa després d'imposar-se a la foto finish a Tadej Pogacar, amb qui havia protagonitzat l'escapada decisiva a la classificació general. Cap sorpresa, Pogacar conquereix el seu cinquè Tour de França, mentre que Remco Evenepoel acaba segon i el mexicà Isaac del Toro ha completat el podi. I excel·lent cap de setmana per al ciclisme balear. El Campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes ha sumat 10 medalles. Per altra banda, l'atletisme balear també deixa bones notícies. Aquest cap de setmana, Esperança Cladera ha tornat a pujar al podi del Campionat d'Espanya absolut disputat a Màlaga. La velocista de Muros ha penjat la medalla de plata amb el relleu 4 per 100 metres i el bronze als 200 metres, i es confirma una i més entre les grans referències de la velocitat estatal. Fins aquí els esports.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ara són les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns, pendents avui de les reaccions socials i polítiques a les càrregues policials d'ahir vespre al final de la multitudinària manifestació contra la massificació a Palma.
2: Un episodi que ha acabat amb una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat i 8 ferits lleus. L'incident va tenir lloc a les 10 del vespre, un minut després que es llegís el manifest. La Policia Nacional va impedir a alguns manifestants accedir a les voltes perquè aleguen que hi havia massa gent. Aquests els varen llançar objectes, fet que va desencadenar les càrregues policials. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa Social X que demanarà les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats.
1: I ha quedat desconvocada, in extremis, la vaga del metall que havia de començar avui.
2: La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord ahir vespre. El pacte suposa un augment salarial del 18% acumulat en 4 anys i també la remuneració de les hores extra.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Un dels darrers vestigis del franquisme que queda a Menorca s'eliminarà en els pròxims mesos. Excel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. El monòlit de la plaça Esplanada

0: de Mao ha estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. Inaugurat el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sollevat, ocupa un espai preeminent de la ciutat. El Ministeri de Defensa ara disposarà de 6 mesos per retirar-lo.
1: I a Eivissa, els sindicats demanen als empresaris pitiusos que compleixin amb els protocols existents per altes temperatures i que els actualitzin amb les onades de calor que vivim. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. Asseguren els sindicats que cada dia reben trucades per baixes de treballadors que pateixen marejos, vòmits i cops de calor i que les queixes del personal que fa feina al carrer per les extremes condicions laborals en aquestes onades de calor són constants. Exigeixen als empresaris que informin als seus treballadors sobre els símptomes derivats de patir un excés de calor i com han de procedir en aquests casos.
1: I a Mallorca, l'increment de la pressió humana a l'estiu es nota especialment als hospitals. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. Segons els sindicats, a Son Llàtzer i a l'Hospital d'Inca, les urgències sempre estan col·lapsades, mentre que l'atenció primària es nota sobretot en aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres com Sóller o Alcúdia.
1: I dediquem ara la segona entrevista de l'informatiu a l'impacte de l'increment dels preus en les persones vulnerables.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Ho venim explicant durant aquest informatiu. L'escalada del conflicte al Pròxim Orient incrementa la inestabilitat en els mercats. Els incidents a l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran han disparat de nou el preu del petroli. De fet, en les darreres setmanes el combustible s'han encarit un 10% i la previsió és que ho continuïn fent. Igual que els carburants, els preus dels aliments també es veuen amenaçats per la incertesa en aquest enclavament estratègic. Precisament, qui més nota la inestabilitat en els mercats són les persones vulnerables. L'entitat Mallorca Sense Fam fa més de 15 anys que dona aliments a les famílies que més ho necessiten. Per aprofundir en aquesta qüestió, saludam Joan Martorell, vicepresident i responsable de comunicació de l'ONG. Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran s'han reprès, un fet que ha encarit el preu dels combustibles i que estem que pugui afectar de nou a la cistella de la compra. Quines perspectives teniu a l'entitat?
5: De moment, per seguir atenent a les famílies que tenim, tot i que rebem ajuda de grans superfícies i, a més d'això, pues, hem fet una bona gestió en quant a lo que és tema de compres d'aliments i, de moment, d'aquí a final d'any no podem tenir problemes per l'adquisició dels aliments que entregam a les famílies.
1: Quina és la situació actual pel que fa a les persones que ajudeu? Quines dades destacaríeu d'aquest primer semestre?
5: Pues mira, destacaríem que el que és referent al total de persones ateses fins dia 30 de juny, la diferència és molt petita, són unes 1.000 i pico de persones, i això és degut a que hem notat ja des d'agost de l'any passat que les famílies de més de 4 i 5 i 6 membres pues, pràcticament han desaparegut del que és el conjunt i col·lectiu de beneficiaris. Per altra part, el que són famílies d'un membre sol, és a dir, han augmentat considerablement, d'aquí que tinguem una diferència en quant a lo que és el número de persones. El número de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estàvem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris i que realment pues, no poden atendre-se necessitats per l'adquisició d'aliments. No?
1: Uh-huh. Estem en plena temporada turística. Canvia la demanda d'ajuda a l'estiu respecte de l'hivern?
5: Pues, pot ser que en l'hivern augmenti entre un 10 i un 20%, però vull dir, de l'estiu de l'any passat a l'estiu d'enguany pràcticament estan en les mateixes dades.
1: Uh-huh. I en aquestes dades ajudeu també a treballadors que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes?
5: Sí, clar. És un nombre important de famílies que, així i tot, tenguent feina i tenguent sou i tal, doncs clar, és que no arriben. Vull dir, fa uns anys tal vegada podríem dir que la majoria de famílies que teníem eren famílies immigrants que acabaven d'arribar i que no podien. Ara no és aquesta la situació. La situació és gent que té feina però que no pot atendre tota la necessitat de la seva família, i més si tenen infants. No? D'aquí que nosaltres des de fa prop de 15 anys tenim un programa que és alimentació de 0 a 24 mesos per poder ajudar en aquelles famílies que tenen nens, que sabem que els dos primers anys és quan els aliments per aquest col·lectiu són més cars. No?
1: I ja per darrere pregunta, com ho pot fer una persona per col·laborar amb la vostra entitat?
5: Pues mira, li agrairíem que entrés a la nostra pàgina web, que és mallorcasensefam.org, i allà, independentment de que trobaràs les memòries nostres del que hem fet aquests darrers 15 anys, pues tindràs la possibilitat de poder-se fer o soci o bé donant puntual per ajudar a Mallorca Sense Fam.
1: I doncs bé, aquesta és la manera, no?, per ajudar l'entitat, sí, Mallorca Sense Fam, una entitat que fa més de 15 anys que dona aliments a les famílies que més ho necessiten. Avui han volgut fer balanç de tot el que han fet en aquests primers mesos de l'any i també els anys anteriors. Joan Martorell, vicepresident de l'entitat, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Aquesta entrevista m'ha arribat a les 8:37. Ara continuem amb la darrera hora de l'evolució dels incendis forestals a la península. Uns focs que evolucionen de manera positiva, això sí, molt lentament, són els grans incendis forestals que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i de Toledo. Els incendis qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones. Està previst que demà dimarts el Consell de Ministres les declari zones greument afectades per una emergència de protecció civil.
6: De fet, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha destacat que els equips d'extinció afronten hores molt complexes, però assegura que alguns focus ja estan controlats.
7: Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender los núcleos poblacionales y, por supuesto, también atacar y luchar contra los incendios en este caso.
1: Milloren lentament aquests incendis, però preocupa el de la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees amb un perímetre de 48 quilòmetres i que ha obligat a desallotjar 16.000 persones.
6: Es preveu que s'estabilitzin els pròxims dies per la millora de les condicions meteorològiques i el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha destacat la col·laboració entre les administracions i els equips d'extinció.
8: Estamos hablando de más de 400 efectivos y a lo largo del día han colaborado 25 medios aéreos. Quiero poner también en valor la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Administración General de Estado, las Diputaciones Provinciales y todos los ayuntamientos.
6: El president del govern central, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-se avui a Castelló seguint amb la ronda de visites als centres de comandament per conèixer de primera mà l'evolució dels operatius d'extinció.
1: Aquí a les Illes, a Mallorca, aquesta nit ha quedat extingit l'incendi forestal que ha cremat 0,32 hectàrees de pinar a Cala Morada, al municipi de Manacor.
6: El foc ha obligat a desplegar 3 mitjans aeris, 20 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. L'incendi va començar a les 4:30 del capvespre i es va extingir passades les 8:20. En tot moment va ser considerat de gravetat potencial 0, és a dir, sense perill per a les persones ni per als habitatges.
1: Mentrestant, a França, Bordeus està en màxima alerta per l'avança també dels incendis al sud-oest del país. El foc de la Gironda és el més preocupant després d'haver arrasat 42.000 hectàrees i d'haver hagut d'evacuar 220.000 persones que no podran tornar a casa seva a curt termini fins que l'incendi estigui perimetrat. Avui matí, el president francès Emmanuel Macron presidirà un gabinet de crisi per abordar els focs als quals s'afronta el país.
6: El fum d'aquests incendis del sud de França ha arribat a Menorca, transportat pel vent de tramuntana. Aquest diumenge el cel menorquí s'ha cobert de fum i ha causat en alguns indrets poca visibilitat i olor de cremat. Els bombers han tranquil·litzat, això sí, a la població, i els han explicat que l'origen d'aquest fenomen és que no hi ha cap incendi a l'illa.
1: Són ara les 8:40. Fem una pausa. Josep, com
9: Hola.
1: Estàs?
9: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
5: Quan
9: hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
9: Ah, que bé.
1: Servei públic.
9: Servei públic total.
10: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que nosaltres és al revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
10: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
10: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
1: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i de corrupció de menors. La investigació es va iniciar ara fa dues setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava durant una videotelefonada.
6: Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça Espanya. Els agents varen identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continua ara oberta per esclarir si podria haver més víctimes.
1: I la Policia Nacional també ha detingut quatre persones per un intent de violació a domicili a la platja de Palma. Els detinguts havien aprofitat que el propietari estava de vacances per accedir a l'habitatge. Els fets es varen produir dimarts passat quan el 091 va rebre una telefonada de part d'una dona que alertava que una persona intentava accedir al domicili.
6: La sorpresa se la varen endur els agents quan, en arribar al lloc dels fets, varen comprovar que la persona que intentava entrar en l'habitatge era el propietari legítim. Els agents varen notificar que la porta d'accés estava forçada, també faltava mobiliari i altres objectes personals. El sistema d'alarma i seguretat estava desactivat i els agents procedirien a la detenció de les quatre persones que havien accedit a l'habitatge com a autors del delicte.
1: I ha mort Joana Maria Socias Camacho, catedràtica de Dret Administratiu i vicedegana de la Facultat de Dret de la UIB. Era una de les juristes més destacades de les Balears en matèria d'urbanisme, de turisme i de medi ambient.
6: Socias va iniciar la seva carrera a la UIB l'any 1996 i entre el 2007 i el 2011 va ser directora general durant el govern d'Antic. La comunitat universitària i el rector de la UIB, Jaume Carot, han expressat el seu condol i han traslladat el seu suport a la família i als companys de Socias.
1: I pel que fa a altres qüestions a l'actualitat estatal i internacional, el judici pel cas Kitchen quedarà aquesta setmana vist per a sentència una vegada que les defenses exposin els seus informes finals.
6: L'exministre de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que va ser el seu número 2, Francisco Martínez, han negat haver ordenat la posada en marxa de l'operatiu d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, si bé Fernández Díaz acusa Martínez d'haver manipulat els missatges de text que l'impliquen en l'operatiu.
1: I ha estat detinguda una persona per un tirotatge a Seattle, al nord-est dels Estats Units, que deixa també múltiples víctimes, algunes mortals.
6: La regidora de la ciutat, això sí, no ha especificat el nombre de morts ni tampoc el de persones ferides. La policia de Seattle ha informat, això sí, com comentaven, que hi ha diverses víctimes.
1: I l'Iran ha anunciat avanços en les converses tècniques amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz enmig dels intents de Teheran d'imposar taxes als vaixells que travessin aquest enclavament estratègic.
6: Mentrestant, el país persa ha informat que intercanvia missatges amb els Estats Units, però recalca que la seva prioritat és defensar la integritat territorial i protegir el seu poble.
1: I tot mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat també una gran autopista de 1.000 quilòmetres que connectarà el Marroc amb la zona ocupada del Sàhara Occidental. Amb aquest apunt de la crònica internacional arribam a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a IV3 Ràdio.
4: IV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.

0: Bon dia, Menorca. Un dels darrers vestigis del franquisme que queda a l'illa s'eliminarà en els pròxims mesos. El monòlit de l'Esplanada de Moho ha estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. El Ministeri de Defensa disposarà ara de 6 mesos per retirar-lo. Tot d'una, en donem més detalls.
1: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Entrem en matèria. El monòlit franquista desapareixerà de la plaça de l'Esplanada de Moho. Aquest monument s'ha inclòs finalment en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica i això implica que s'ha de retirar en un termini màxim de 6 mesos. Ramiro López.
3: 87 anys han passat des que es va inaugurar el monòlit de la plaça de l'Esplanada de Moho. El va fer construir el governador militar de Menorca el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sollevat durant la Guerra Civil. El 2009, el Ministeri de Defensa va eliminar-ne la simbologia franquista, però això no va silenciar el debat que sempre ha envoltat el seu origen. Així ho explica Héctor Pons, batlle de Maó.
4: Que aquesta llei de memòria històrica hi és per fer-se complir, que aquest símbol va ser ressignificat, però això no li lleva l'origen, no li lleva el que representa per a moltes famílies encara a dia d'avui de Moho, que saben que els seus avantpassats van estar obligats a fer feina aquí per la construcció d'aquest monument.
3: La inclusió del monòlit dins el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica implica que s'ha d'eliminar de l'exposició pública en un termini màxim de 6 mesos. L'Ajuntament creu que és una oportunitat perquè Defensa cedeixi els terrenys per ampliar en una tercera part la plaça de l'Esplanada.
4: Que és una passa endavant per tal que un dia aquest espai o com a mínim una part d'aquest espai, que és una qüestió que nosaltres hem comentat en reunions informals amb Defensa, que es pugui incorporar, que es pugui guanyar com un espai públic per la plaça Esplanada i per la ciutadania de Moho.
3: El ministre Ángel Víctor Torres, qui va anunciar divendres a través de la xarxa social X aquesta inclusió, ho ha justificat de la següent manera. Hem de garantir que les pròximes generacions no heretin espais públics on aquests vestigis exaltin el que som, un poble democràtic.
1: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
0: Més qüestions en un context de manca de reserves hídriques i on els grans consumidors centren l'atenció de les administracions públiques. Els hotels de l'illa s'han compromès també a reforçar les seves mesures d'estalvi d'aigua. És la resposta a la crida dels ajuntaments per reduir el consum i evitar mesures més restrictives.
3: Els baixos nivells de les reserves hídriques han provocat que s'hagi de ser més eficient a l'hora de consumir aigua. Els hotels ja funcionen fórmules de reutilització d'aigua que han permès reduir a la meitat el consum. Així ho explica Juanma López, que és director d'enginyeria de 7 hotels.
5: Primera i principal, reutilització d'aigües grises, que és un sistema de depuració d'aigua que s'empra a lavabos i dutxes, es filtra i es reutilitza a les cisternes dels vàters. Això per una banda. Una altra mesura important és la reutilització de l'aigua de rentat de filtres de piscines, que la reutilitzem i allarguem el seu cicle de vida per emparellar el rec de jardins.
3: Aquesta estratègia augmenta la seva eficàcia quan s'implica els clients oferint diferents fórmules d'estalvi. Maria Florit és responsable de qualitat i sostenibilitat de 7 hotels.
6: Els clients són totalment conscients. Nosaltres tenim indicadors, la veritat, que anem recopilant les dades i de cada any anem millorant. No? Van començar fa molt d'anys amb el tema del canvi de llençols variable, on també li demanaven que, per favor, si podia reutilitzar els llençols uns determinats dies amb el canvi de toales, i ara ja amb aquest darrer pas de si no necessita que li facin anar a l'habitació, si no necessita que la camarera ampliï aigua per fer anar a l'habitació, doncs ells estan col·laborant moltíssim.
3: I els clients confirmen que sí, que són conscients de la necessitat d'estalviar aigua amb determinats gestos.
7: No, normalment no pedimos de canviar toalles.
8: No, eso no, lo pedimos una vez a la semana y nada más.
3: Redissenyar els jardins amb plantes autòctones, mantenir l'aigua de les piscines a l'hivern i no buidar-les o canviar les banyeres per plats de dutxa són altres decisions preses per baixar el consum d'aigua als establiments hotelers.
1: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí. Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i IB3 Ràdio. Serveis informatius. Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: 8:51 minuts, més qüestions. Un 40% de les rissagues tenen el seu origen en una tempesta. Així ho diu i ho constata un estudi internacional que ha liderat l'exdirector de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, el menorquí Agustí Jansà.
3: Meteotsunami és el nom científic del fenomen que popularment es coneix a Menorca, en especial a Ciutadella, com rissaga. Qui va ser el cap del Centre Meteorològic de les Balears, Agustí Jansà, ha encapçalat un estudi publicat a una revista internacional que vol aclarir l'origen d'aquestes oscil·lacions de la mà. I un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissagues. Així ho explica Agustí Jansà.
9: Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, podrien tenir d'origen de tipus combatiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests fenòmens no violents, diguem-ho així.
3: Quines circumstàncies climàtiques s'han de donar perquè aparegui una rissaga?
9: Si no n'hi ha, no hi ha rissaga. Si n'hi ha, se pot produir. Si aquests nivells venen acompanyats d'aire de desert i, per tant, venen acompanyats de pols de desert, de l'aire brut, la gent de Ciutadella, els veterans de Ciutadella coneixen el que li diuen el cel de rissaga.
3: Anticipar-se a una rissaga, en qualsevol cas, encara és un repte per la incertesa del seu origen. Però això no és un obstacle perquè ara se'n detectin més.
9: Encara se'n troben més que fa 40 anys. Per què se'n troben més ara que fa 40 anys? Pues perquè ara hi ha instruments. I anteriorment no n'hi havia. Anteriorment només teníem la informació com es podien donar els testimonis des d'esport.
3: Les dues rissagues registrades amb més violència a Ciutadella, les del 1984 i 2006, estaven associades precisament a l'aparició de tempestes.
0: Gràcies a Ramiro López, a tram final per la plana cultural. Deixem enrere un cap de setmana marcat per les festes del Castell i de Fornells. Precisament el jaleu de dissabte de Sant Antoni va quedar marcat per un fet insòlid que no havia passat a l'illa al Manco en els darrers 30 anys. Un cavall va morir quan era enmig de la plaça durant la segona volta i això va obligar a suspendre la resta d'actes del dia. Eren aproximadament les 9 del vespre, quan a la segona volta un cavall va patir un col·lapse i va entrar en parada cardíaca. El veterinari no va poder fer res més que certificar-ne la mort. El veterinari és Quique Percal.
10: Jo era a la plaça d'Iglesi, van avisar abans si podien anar ràpid a la plaça del Jaleo, que hi havia un cavall que no s'alçava. I el cavall no s'alçava i jo vaig arribar ràpid i ja agonitzava, ja feia els darrers, vull dir, ja vaig fer els darrers pasmo i ja era mort.
0: El cavall nomia Emperador tenia 22 anys i en feia més de 15 que sortia als jaleos. Una possible causa de la mort podria ser la calor. Dos cavalls més no van poder participar en aquest jaleo per recomanació del veterinari després de mesurar-los la temperatura. Sentim de nou Quique Percal i també el Barla d'Esmercadal, Joan Pellicer.
10: Pot haver diverses causes, com de calor, estrès... Hi havia mirat diversos, m'havien retirat un parell, però no, aquest no l'havia vist.
0: Amb aquest incident es van suspendre, com dèiem, els actes de dissabte, però l'endemà, ahir diumenge, tota la celebració es va poder mantenir amb normalitat. Amb aquest apunt cultural, arribem un dia més a les 8:55 minuts del dematí. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a IB3 Ràdio.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8: Encara amb la recta final de l'informatiu Matí amb la Cultura.

0: Comença l'edició de l'Atlàntida Film Fest més ambiciosa de la història enguany, que el festival arriba als 16 anys de trajectòria a Mallorca. Anita es va inaugurar amb la projecció de la pel·lícula de segell Balear Forastera. Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana. L'epicentre va ser a la Misericòrdia, que s'ha engalanat per acollir la inauguració avui amb el concert de la Bienquerida, que ara sentiu de fons, una de les figures més destacades del pop independent espanyol, i la projecció de Moda Mary, una de les propostes cinematogràfiques més esperades. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, sí, hi ha propostes d'arreu, però també propostes fetes a Can Nostre, perquè el festival té ben clar que en aquesta 16a edició la seva mirada és ben oberta al món, però no oblida tampoc el que es fa aquí, el talent balear. De fet, són 7 cintes balears i 3 curts amb la participació d'aquesta casa d'IB3. Una d'aquestes pel·lícules és Forastera, que va servir per inaugurar la gala amb el protagonisme de la directora mallorquina Lucía Leñar, guardonada al Festival Internacional de Toronto.
2: Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
1: En aquesta mateixa vetllada es va fer lliurament del Premi Illa de Cinema a Rafael Ruiz. Sabeu, la persona que durant anys va pintar a mà els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes dels cinemes de ciutat. El compositor Alexander Desplat, l'actor Gael García Bernal, l'actriu Trine Dilholm rebran enguany el reconeixement dels Master of Cinema, un dels guardons més prestigiosos d'aquest festival. Tot això en una setmana plena d'actes, amb més d'un centenar de projeccions de pel·lícules, 25 concerts, 18 conferències, fins diumenge, quan tindrà lloc l'acte de clausura. Jaume Ripoll és el director del festival.
3: La nova confirmació de com el talent balear és capaç de conquerir el món. Un any memorable per talent balear, no és res millor començar amb una pel·lícula que va guanyar els premis de crítica en el festival més important que hi ha a Canadà, que és el de Toronto.
0: Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana.
1: Com dèiem, a més, en aquestes 50.000 entrades, aquest interès que ha generat un any més el Festival Atlàntida i destaca amb força la presència del talent balear. Fins a 30 cintes són produccions de les illes, destacant, per exemple, el film La carn, que trenca el format documental, el du al límit. L'artista Lluís Garau és el protagonista d'un projecte que s'endinsa en l'addicció a la pantalla, centrat en el sexe virtual a través de l'aplicació de contactes aleatoris, una aplicació que, respectant l'anonimat dels usuaris, Garau feia servir en directe damunt l'escenari. Joan Porcel és el director d'aquesta pel·lícula.
4: He estat davant d'una webcam durant 4 anys, no? Llavors el pas en el cine també ha estat bastant orgànic per aquesta exposició, no? Jo primer m'he exposat a Charroulette i després m'he exposat a la càmera de cine. Llavors crec que això ha aconseguit que la interpretació sigui molt natural i molt senzilla, saps? I crec que això és el potencial.
1: Aquesta cinta profunda, valenta, arriscada també, i que ha rebut nombrosos premis, convida a la reflexió. Cinema europeu des de Mallorca, que interpel·la tota una generació a escala global construïda a internet. Lluís Garau, actor.
5: Hem volgut portar bastant a l'extrem la idea de la connexió virtual entre persones. En el nostre cas, el personatge que encarna el Lluís és incapaç de relacionar-se d'una altra manera i acaba generant una autèntica addicció per l'atenció, per el desig, per la relació, sempre a través de la pantalla.
1: Avui, en tots aquests dies, tota aquesta desfilada de cinema, de música, ens espera un nom propi destacat, el de John Wilson, però també d'aquí fins diumenge desfilaran Fernando Trueba i al cap de setmana, diumenge, la clausura, Javier Bardem, Victoria Luengo. Tot això, com dèiem, aquest Atlàntida Film Fest, que comença enguany de bon de veres aquest dilluns, a la primera jornada, podríem dir, laboral d'aquesta 16a edició del festival.
0: I on també hi haurà un concert d'aquests quiescos d'Almara, la Bienquerida, amb els quals arribarem a les 9.

0: I són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns, un dia que han començat fent-nos ressò de les reaccions a les càrregues policials registrades ahir vespre durant la multitudinària manifestació contra la massificació turística a Palma, un episodi que ha deixat una persona detinguda i al Manco 8 ferits lleus. La plataforma Menys Turisme, Més Vida anuncia una acció col·lectiva contra la repressió.
1: El portaveu de l'entitat, Dani Comas, ha condemnat l'actuació policial que va marcar el final de la protesta. Els enfrontaments es varen produir quan els agents varen impedir l'accés dels manifestants al recinte de Ses Voltes per al·leguen manca de capacitat. Tot i els organitzadors varen intentar rebaixar la tensió i llegir el manifest al Parc de la Mal, les càrregues policials no varen aturar. Avui, Comas fa una crida a tots els afectats i anuncia accions col·lectives.
2: De moment tenim confirmats més d'una desena de ferits, i estic demanant a tots els ferits que no mos hagin contactat encara que ho facin per això, per dur el recompte i per intentar moure una acció col·lectiva per tal de denunciar aquesta situació que va ser prou greu contra una manifestació que, repeteix, va ser pacífica i no va tenir cap incident fins al final, que l'incident va ser la pròpia policia.
1: També demanen responsabilitats polítiques, igual que el diputat de Sumar més al Congrés, Vicenç Vidal, qui assegura que es prendran les mesures necessàries.
3: Evidentment, s'obrirà tot, des de la dimissió del delegat de govern, a qualsevol mesura més, perquè crec que avui s'ha sobrepassat qualsevol línia que era esperable.
1: I precisament el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a la xarxa social X que demanarà les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin les responsabilitats.
0: Dèiem que la manifestació va ser multitudinària amb 25.000 persones segons la Policia Nacional i 70.000 segons l'organització.
1: Varen marxar pel centre de Palma sota el lema Mallorca al límit. També varen fer una crítica directa al govern. Afirmen que presumeix de polítiques de contenció però ignora les demandes socials i exigeixen a la institució que es posin límits clars al turisme de masses.
0: I ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extres.
1: La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord i cap vespre després d'un cap de setmana de negociacions. La pujada de salari d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu, segons Roberto Serrano, responsable de política sindical i negociacions d'UGT FICA. Els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOIP. Són declaracions de fa uns minuts a l'informatiu Matí.
4: Nosotros ayer firmamos el preacuerdo, ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
0: I l'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones a les illes que no arriben a final de mes. No poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en uns 1.000.
5: El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i en teoria pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia aquí a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia amb Joana Marató.
1: Bon dia, com va? Com esteu? És dilluns 27 de juliol i comencem la setmana amb unes jornades d'estiu bastant estable, a les Balears amb sol, calor, però òbviament no amb tanta calor com han tingut aquests dies passats. La setmana passada va ser una setmana de molta de calor amb aquesta tercera onada. Una mica de treva, això sí, fins dimecres, en què tornarem a tenir els termòmetres disparats. Hem deixat de tenir el cel bru per la pols en suspensió, però sembla que ara el que tindrem són els efectes d'un incendi de la península que arriba cap a les Balears. Fins aquí arriba el fum de l'incendi de Castelló. Un cel enterbolit pel fum, com deien, d'aquest incendi, que, com podem veure en aquest mapa que ara compartirem amb vosaltres, deixa aquest cel enterbolit i segur que també vosaltres des de casa també ja ho heu pogut observar. L'actualitat d'aquest dilluns està marcada sobretot per la multitudinària manifestació d'ahir hora baixa a Palma contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, milers de persones varen recórrer al centre de ciutat per reclamar un canvi de model turístic. La Policia Nacional calcula que hi va haver entorn a unes 25.000 persones a la plaça d'Espanya a l'inici de la marxa, mentre que l'organització eleva aquesta xifra de participants fins als 70.000. La protesta, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i més d'un centenar d'entitats ecologistes i socials, va posar el focus en l'impacte turístic sobre l'habitatge, sobre la llengua, la cultura, els recursos naturals i les infraestructures de les illes. La mobilització, però, va acabar amb incidents. Xisco Nadal, bon dia, com va?
2: Bon dia. Després de la lectura del manifest, la Policia Nacional va impedir el pas dels manifestants per una zona concreta, cosa que va causar indignació. La resposta policial va incloure càrregues i el llançament de pilotes de goma. El balanç provisional és de 8 persones ferides, dues de les quals varen ser traslladades a l'hospital amb lesions lleus. El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha qualificat les imatges d'inacceptables i ha anunciat que demanarà un informe exhaustiu sobre l'actuació policial i les responsabilitats que se'n puguin derivar.
1: De fet, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, va piular a la xarxa X. Aquí tenim aquest missatge. Segueix preocupat els fets posteriors a la manifestació d'avui. Hi ha imatges que són inacceptables. Demanaré un informe exhaustiu de les actuacions i explicacions necessàries que s'assumen responsabilitats a qui pertanyin. Aquest és el missatge que, com deim, va deixar ahir a la xarxa X el delegat del govern. Estarem pendents de si avui el propi delegat en fa qualsevol que tipus de declaració. En paral·lel, continuem pendent de les dades que expliquen el debat sobre aquesta massificació. Maria Antònia Esquines, bon dia.
3: Bon dia, Joana. Així és, des de l'any 2022 les arribades de turistes a les Balears no han deixat de créixer. De 16,5 milions de visitants aquell any s'han passat a més de 19 milions l'any 2025, és a dir, uns 2 milions i mig més en només 3 anys. I la tendència continua a l'alça aquest 2026 amb prop de 146.000 turistes més durant els primers mesos de l'any respecte del mateix període de l'any passat. Si es manté aquest ritme, les illes podrien fregar els 20 milions de visitants.
1: El sector turístic i els experts coincideixen que mesures com la prohibició del lloguer vacacional en edificis plurifamiliars, la congelació de places turístiques i la lluita contra l'oferta il·legal van en una bona direcció, però també plantegen obrir un altre debat, el debat més profund sobre el límit de les places turístiques i fins i tot sobre el nombre de vols que arriben a Mallorca.
2: Mentrestant, veus com el catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, Macià Blázquez, insisteixen que el problema no és només la massificació puntual, sinó la turistificació del territori en un context en què també ha crescut molt la població resident. Les Balears han passat de prop de 846.000 persones que habitaven aquestes illes l'any 2000 a més de 1.250.000 l'any 2025.
1: I fora de les Illes Balears, l'atenció continua centrada en els grans incendis forestals que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid, Ávila, també Toledo, i òbviament també el que mos arriba de més a prop, que és el de Castelló. Bon...
3: Així és, Joana, els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo han calcinat ja 77.000 hectàrees i afecten prop de 100.000 persones entre evacuats i confinats. El govern central preveu declarar d'aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. També preocupa l'incendi actiu a la Vall d'Uixó, a Castelló, que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. El president Pedro Sánchez té previst desplaçar-se avui a Castelló per seguir de prop l'evolució dels operatius objectius d'extinció, mentre el govern espanyol torna a reclamar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
4: Instituciones públicas. Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, donde por desgracia también en un verano como este sufrimos grandes incendios, grandes pérdidas de biodiversidad y también, lógicamente, en Almería, pérdidas de vidas humanas, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Perquè, per desgràcia, la ciència...
1: Un pacte sobre el canvi climàtic és el que demana i reclama el president Pedro Sánchez. D'altra banda, mentre seguim pendents, òbviament, d'aquests incendis, hem de parlar en plana cultural de l'Atlàntida Film Fest, que arriba en una edició la més ambiciosa de la seva història, Xisco.
2: Això diuen, enguany el festival arriba als 16 anys de trajectòria a Mallorca. A nit es va inaugurar la projecció de la pel·lícula de segell balear Forastera. Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana. L'epicentre va ser la Misericòrdia, que s'ha engalanat per acollir aquesta inauguració.
1: Avui també parlarem, però, d'altres qüestions.
3: Així és, Joana, conversarem amb representants del petit i mitjà comerç per saber com els va la temporada i les rebaixes. Parlarem també amb pagesos per esbrinar com els afecta aquesta calorada als cultius. Coneixerem el projecte guanyador dels Premis Joves Emprenedors Universitaris i celebrarem el Dia dels Padrins amb una padrina de Manacor i el seu net. Coneixerem la seva relació, com la viuen i com la mostren a través de les xarxes socials.
1: I de tot serà en aquest programa que tot just acaba de començar i que vos acompanyarà, ja sabeu, fins a les 12 del migdia. Són les 9 i 11 minuts, vos han torbat una miqueta, però tenim frase del dia, Xisco?
2: Evidentment, com cada dia, la frase és de l'escriptor i crític francès Hippolyte Taine, gran defensor del positivisme sociològic. Un dia va escriure que hi ha 4 tipus de persones al món: els amants, els ambiciosos, els observadors i els beneïts. I diu aquest autor que aquests darrers són els més feliços. People.

0: Nadal, de quin tipus de persones, d'aquestes quatre?
1: Desnombrosos i desfeliços. És a dir, jo, amb aquest en sa quarta categoria, estaria entre beneït i observador. I tu, Joana Maria Maroto, ets amant, ambiciosa, observadora...
0: Molt beneïta.
1: O turma.
0: Molt beneïta. I na Maria Antònia, també ja si ets, si vols.
2: Sí, jo amb unes que altres. Sí. Beneïta també.
1: El món és desbeneïs, o des que se fan els beneïs. Però bé, tenim un tema del dia.
0: Un tema del dia també... De què parla tothom avui, Xisco?
1: Idò, continua la febre anti-espanyola a l'Argentina després que l'Albi Celeste perdés la final del Mundial. Primer varen cancel·lar la cantant Rosalía i ara li toca rebre a Naitana.

0: Men, jo deixaria la cançó de Naitana tota l'estona.
1: I no t'han pogut veure, però has fet un intent de fer la coreografia.
0: La coreografia, exacte.
1: La vols fer?
0: No importa, anem per feina. Després de Rosalía, ara és el torn d'Aitana. La cantant catalana també s'ha convertit en objectiu de part dels aficionats albicelestes després de la victòria d'Espanya contra l'Argentina a la final del Mundial 2026. La polèmica en Rosalía va començar quan ella va compartir a les xarxes un vídeo de na Mia Khalifa celebrant el triomf espanyol a la seva cançó La Perla, i molts usuaris argentins ho van interpretar com una befa cap a la seva selecció. Tot i que l'artista va retirar aquesta publicació i va demanar disculpes, assegurant que no havia llegit el missatge que l'acompanyava, sinó que, bàsicament, com que compartien una cançó seva, li va donar like, les crítiques no s'han aturat i molts argentins han volgut tornar les entrades del concert de Rosalía i han demanat la cancel·lació de la visita de la cantant a Argentina. Ara, aquesta campanya antiespanyola també ha esquitxat a Aitana. Les xarxes socials argentines han recuperat vídeos, com els que nosaltres hem mostrat aquí, i publicacions en què la cantant celebrava els gols d'Espanya durant el Mundial, i alguns usuaris han iniciat una campanya per boicotejar també els concerts que oferirà el país aquest novembre dins la gira Cuarto Azul. Però la polèmica no acaba aquí. També s'ha fet viral el cas d'una petita empresa argentina que es deia Aitana i que ha decidit canviar de nom perquè no volen tenir res a veure amb el nom Aitana i el que faci olor d'espanyol. I ara aquesta botiga se diu Tini. Un exemple de fins a quin punt la rivalitat esportiva ha acabat traslladant-se a la vida quotidiana. De moment, Aitana i el seu equip han fet una resposta formal en aquesta controvèrsia, tot i que això posa de manifest com una rivalitat esportiva pot acabar traslladant-se a diferents aspectes de la nostra vida quotidiana. Què en penseu, estimades?
1: Mira, perquè ningú me canceli a mi, he fet una petició a la IA i li he dit: acaba la frase, no hi ha pitjor manera de perdre que... I me contesta que perdre la pròpia dignitat o autoenganyar-se pel camí. Jo crec que amb això... Ja.
0: Està tot dit.
1: Ja, però fia't, però no, que no mos cancel·lin.
0: Estimada, en dompli 3 minuts.
1: No, en dompli 3 minuts, però bé, ja m'entens.
0: Que... Demana-li, fes un tet de 3 minuts a seguida i el llegeixes en nom de tothom.
2: Clar. A veure, jo crec que no hem de mesclar ous en caragols. El futbol, per una banda, d'acord que és un mundial, d'acord que els països s'enfronten, el que vulgueu. Ara bé, entrar dins negocis, cantants, que justament tant Aitana com Rosalía són d'aquí, jo crec que realment el que varen fer tampoc és per faltar en el respecte. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és que si poden recuperar l'imatge de l'empresa, posa, no volen saber res del nom d'Aitana, ara mordeim Tini, que es ve a ser cantant d'Argentina, però... el nom del perfil encara no l'han canviat, o sigui, pengen el comunicat i no s'adignen a 3 segons a canviar el nom.
1: Malament,
2: una graciada.
0: Com se nota que ets jove d'aquest programa,
2: no,
0: i se nadiu a digital, que te fixes amb aquests detalls.
2: Són 3 segons.
0: Jo, de totes maneres, crec que en el cas d'Argentina va dir... com era? Va dir porc, oreut, esporc...
1: Esporc va dir oreut?
0: Dius... Si hi ha una afició que falta en el respecte quan guanya, que ja varen poder veure la celebració del Mundial de Qatar i com s'han comportat en aquest Mundial, si qualcú hauria de quedar a casa seva callat una estona, precisament hauria de ser l'afició argentina, que jo entenc que ho viuen, que l'esport va més enllà del futbol i que ells ho viuen com una religió. De fet, varen crear una religió en Maradona, un dels seus ídols. A mi tot això me sembla fantàstic. Ara, traslladar una cosa com podria ser un entreteniment o un esport com és el futbol a totes les parcel·les de la nostra vida i que a partir d'ara... que aquest pit li ha passat a l'estat espanyol, però l'any que ve li pot passar a França i en el proper mundial pot ser a França o pot ser a Anglaterra o qui sigui. Dius, escolta, anem a tranquil·litzar-nos sots una micona, el joc era el joc, heu perdut, ja està, anem a acceptar-ho, dic, perquè si tu ara entres... Que clar, el meu algoritme ja està alimentat amb això, vaig mirar un dia un vídeo d'una conspiració d'un influencer argentí i ara cada dia me'n surten 3 o 4, que seguint diu que ells hi varen robar el Mundial, que la FIFA va ficar mà, és a dir, varen estar tot el Mundial passant pena de si Argentina robava o no la competició, perquè o sorpresa, els àrbitres els afavorien un munt i tot estava preparat per un final, per un colofó espectacular per a Messi, i ara que han perdut giram aquesta truita i resulta que és que el que fins ara era la FIFA a favor d'Argentina, ara va a la contra. No ho sé, crec que hem d'aprendre a perdre i que s'ha de saber guanyar, però sobretot s'ha de saber perdre en casos com aquests.
2: I també t'he dit, jo no sé si són conscients de que les seves decisions de ara fer boicotejar els concerts d'aquestes cantants i de més, per elles és la feina. O sigui, estan perdent tot bé, estan perdent
0: també,
2: feina
0: i també
2: no tenen cap culpa.
0: Per cert, m'agradaria tornar a demanar superestrella, si pot ser, benvolgut, Joan, pujar-ho una micona, perquè tenim una superestrella que fa anys.
1: Ai, sí,
0: que és una de les nostres superestrelles, el nostre company, que és la superestrella d'aquesta redacció, perquè arriba cada dia en sessió monopatín que apareix un artista de hip-hop, I avui l'hem de felicitar perquè avui fa 29 anys, encara s'ha de confessar
1: aquesta
0: edat.
1: No sé si poden dir l'edat, però m'ho ha dit que en fa 29, no crec que encara no s'ho pugui confessar. Molt d'anys, Àlex Fortesa. I de bé, aquest debat el Tonda de mantenir a partir de les 11.
0: Tu comandes?
1: Sí, avui sí. Fins avui, a partir de demà ja no. Però bé, perquè m'ho vaig de vacances. Ho sabies que m'ho vaig de vacances?
0: Bé, fa dues setmanes que ho prediques, però no, és un detall que m'ho havia passat per alt a tots.
1: I de sigui com sigui aquest debat, és de Naitana, és de la selecció argentina, el tindran, ja sabeu, com sempre, a les 11, en la nostra notícia curiosa. Però bé, aquest és el panorama en què han començat aquesta setmana calor i estabilitat meteorològica a les Balears, però una forta tensió social i política al voltant del model turístic després d'aquesta gran mobilització ahir a Palma i d'aquestes càrregues policials. És el primer tema que tractarem avui a la nostra tertúlia. També vos hem de dir que començam i ho fem avui amb en Joan Jiménez, el control tècnic, Cata Jaume, Àlex Fortesa, que fa anys, i també Valentín Iconaro a la realització tècnica, i Yolanda Ruiz, com sempre, i Victòria Cerdà a la producció. Començam.

0: turismo, mucha gente en estas islas vive para el turismo. Y lo de ayer demuestra que hay mucha gente que empieza a ver que el turismo no es un gran invento, no lo es. Lo fue, pero no ahora. Y yo creo que efectivamente ha llegado el momento de hacer una... insisto, llegamos tarde, creo que la pandemia fue una oportunidad, creo que el anterior gobierno desperdició la oportunidad y el gobierno de Marga Proens está repitiendo el error de Francina Armengol. Grandes anuncios de que voy a hacer cosas y al final no se hace nada porque hay miedo. El miedo que hay es que el año que viene hay elecciones. Y el miedo que hay es tomar decisiones valientes que te pueden perjudicar. Las elecciones son muy buenas porque los ciudadanos podemos decidir cada 4 años si queremos que siga este gobierno o queremos que se vaya. Pero son muy malas porque condiciona mucho la acción del gobierno.
1: Per cert, que Nené Canet diu que el turisme va ser un gran invent. Per cert, vos recomano que llegigueu avui la seva columna, El turisme, que era un gran invento, o que gran invento, avui escriu també Nené Canet a l'última hora. Gran invento, ho va ser, ho és, ho serà...
2: Estoy totalmente de acuerdo con Nené Canet, yo creo que es la primera vez que nos pasa esto. Tendría poco más que...
1: Com esperau de cor, no?
2: Sí, tendría poco más que añadir, tiene toda la razón del mundo, efectivamente. Lo único quizá que a lo mejor puedo discrepar un poco por aquello de no llevarte la razón en todo, es que... Es cierto que hemos perdido muchísimas oportunidades y que gobiernos anteriores no han hecho absolutamente nada sino acrecentar el monstruo y darle más de comer. Quizá el gobierno de Marga Proens ha empezado tímidamente a intentar hacer otro tipo de cosas, pero estamos lejísimos. A mí me da mucha rabia cuando escucho el tema de que no, nosotros somos una isla turística y que esto es lo que hay, que tenemos que vivir de esto, cuando realmente otros sitios están apuntando a otros lugares. Lobbies tecnológicos o nichos tecnológicos o hubs tecnológicos, como lo queráis llamar, y otro tipo de negocios. El turismo, no podemos tener, como se suele decir, todos los huevos en la misma cesta constantemente. Y estoy contigo, no es que cada vez más gente trabaje para el turismo, es que todos trabajamos para el turismo, directamente o indirectamente. Y esto al final nos esclaviza un modelo de negocio que nos deja esto sí o sí. Y luego el tema de las elecciones, no solo es el tema de las elecciones, es el lobby fortísimo de los hoteleros que hace una presión brutal.
0: Hoteleros y más, sectores empresariales. El sector empresarial, efectivamente, hizo lobby, estoy de acuerdo, hizo lobby en la anterior legislatura. También hay que pensar que en la anterior legislatura pilló una pandemia donde de repente todos les vimos a las orejas al lobo de que si no vienen turistas, de qué vamos a vivir. Eso también es verdad, hay que reconocerlo, pero creo que la anterior legislatura se perdió una oportunidad y ahí hubo cierta flaqueza por parte de Francina Armengol, como creo que la está viendo ahora por parte de Marga Proens.
1: Juan, antes, escolta'm.
3: A veure, m'agradaria esplayar-me una miqueta més ara, perquè jo...
0: Sí, pobrecito, que hoy estamos monopolizando desde Mallorca la tertúlia, perdón.
1: Vinga, descentralitzem el debat un poquet.
3: Sí, a veure, jo en comptes de comptar turistes comptaria pernoctacions, no? Perquè hi ha hagut un canvi de tendència amb el turisme, que abans, fa 25 anys, fa 30 anys, venia una família i passava aquí 10 dies, ara només en passen 3 o 4, i hi ha un fenomen que també és conegut, que per exemple a Eivissa, que hi ha gent que repeteix i que ve 2 i 3 voltes amb el mateix estiu aquí i passa 3 caps de setmana a Eivissa. D'això per una part, per això també comptam més turistes que altres anys, i bé, això també implica evidentment que vinguin més avions, també té la seva part negativa. Ara bé, us he de recordar que en la crisi del 2008 aquí els hotelers eivissencs i formenters varen aprofitar per fer reformes en els seus establiments, per millorar la seva categoria, i si tenien 50 habitacions, al final en crearen 25. I si cobraven 100 euros per nit, n'han acabat cobrant 250 i 300 euros a la nit. Això no és gratuït, evidentment. Si abans un hotel tenia 100 treballadors, ara en necessiten 300 per donar més serveis i poder cobrar aquestes nits més cares. Evidentment, de necessitar més mà d'obra, això ha fet que el nombre de residències a les nostres illes hagi augmentat moltíssim. I jo ho comparo amb una cosa que em va dir una senyora allà de Santa Eulària, que té més de 90 anys, que encara regenta una botiga de vetes, fils i teles, no? que li preguntava, vostè creu que sobren turistes? I diu, no, els turistes no sobren, el que sobra és gent. El que em venia a dir és que havia pujat molt el nombre de residents a Santa Eulària, a l'illa d'Eivissa, i que evidentment això era el que feia que estenguéssim aquesta sensació de més agobi d'aquest més malestar els darrers anys a les nostres illes, i veiem, per exemple, aquest augment, increment d'assentaments de treballadors, de gent que té feina però que no es pot permetre un lloguer perquè l'oferta de pisos, l'oferta d'habitatge no ha crescut en el mateix nivell que el nombre de residents a les nostres illes.
0: Estoy completamente de acuerdo, perdona. Este es un elemento importante, efectivamente, el que ha dicho ahora Juana, estoy de acuerdo. Que también hay que tener, pero que ya se ha explicado aquí algunas veces, lo hemos hablado muchas veces, que es que el modelo turístico es un modelo que hace de efecto llamada. Entonces igual hay que empezar a pensar, el otro día decía el vicepresidente del gobierno, cuidado porque si decrecemos habrá gente que tendrá que hacer las maletas.
2: No, bueno, es que hay gente que ya está haciendo las maletas porque no puede vivir
0: aquí. Pues igual hay gente que tendrá que hacer las maletas.
1: No només gent segurament que ve a fer temporada, sinó gent també d'aquí.
2: No, mucha gente d'aquí que se tiene que ir porque no le da.
0: Bueno, o gente que igual no, que esto no sea, que no hagamos de efecto llamada de trabajadores que luego llegan aquí y tienen que vivir en condiciones lamentables.
1: Hem de fer una altra pausa publicitària, però sí que volia afegir una petita nota sobre aquesta espera que tenim ara, si el delegat de govern apareixerà, com apareixerà o no. Ara, en aquest xat que dèiem de periodistes, informen que el delegat ha demanat un informe i mantindrà un despatx amb el Cap Superior de Policia Nacional per analitzar els fets. Ens diuen també en aquest grup, en els mitjans de comunicació, que molts mantindran informats. Per tant, estarem molt pendents de si en cap moment, durant el dia d'avui, durant aquest dilluns, el delegat compareix i en fa cap tipus de declaració. Són les 9:48, una petita aturada, tornem tot d'una, perquè tenim més temes que comentar aquí al dia.
4: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.

0: El dia, amb Joana Maroto.
1: I 51 minuts, recte final d'aquesta tertúlia d'aquest dilluns, dia 27 de juliol, una jornada més tranquil·la a nivell meteorològic, però ben encesa a nivell polític, a nivell social. Vos parlam ara d'altres qüestions. El Consell de Mallorca ha començat a instal·lar, a col·locar les primeres càmeres de la xarxa de vigilància que controlarà les carreteres de l'illa. En total se col·locaran 210 càmeres i 20 sonòmetres amb un doble objectiu: detectar carreres il·legals, especialment a la Serra de Tramuntana, i controlar l'entrada de vehicles procedents de fora de Mallorca. La xarxa estarà completament operativa el mes d'octubre, tot i que les càmeres començaran a generar dades a mesura que se vagin instal·lant. No sé si dir-vos que és un tema que enllaça també una mica amb els altres, no? que han tractat: turisme, massificació, augment de la demografia. No sé si penseu que aquest sistema pot ser una eina efectiva per reduir les carreres il·legals, protegir també la serra, i també si aquest control d'entrada de vehicles és una mesura necessària davant aquesta saturació també que tenim de les carreteres.
2: Sí, sí, i absolutament sí.
1: Sí,
2: i absolutament sí. O sea, ya podría terminar y dejar hablar los demás, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, es verdad que cedemos parte de libertad, vamos a decirlo así, de la manera romántica, por la seguridad, pero evidentemente es que esta es la manera de poder controlar, sobre todo ese tipo de la sierra, el tema de las carreras. Al final la gente para de hacer según qué cosas cuando le tocas el bolsillo, punto. ¿Que esto tiene también un afán recaudatorio? Efectivamente, claro que sí. Pero creo que para mí ceder esa parte de libertad y ganarlo en seguridad es absolutamente necesario, y lo están haciendo todos los países del mundo. O sea que tampoco, incluso en según qué partes, nosotros ya vamos tarde. Por lo tanto, me parece muy acertada esta iniciativa.
3: Sí, yo también creo que será necesaria. Y vuelvo a insistir, todo esto llega tarde. Menos mal que ya se toman medidas y menos mal que hay elecciones.
2: Sí.
3: Porque así hacen cosas, ¿ves?
2: Más rápido,
3: que digo,
2: por lo
3: que
2: menos.
3: Ahora parece que, o sea, viva las elecciones en este sentido, que la gente hace cosas cuando se acercan las elecciones. Yo creo que será positivo. Y yo, es que, perdón, voy a ser desobediente, Joana, pero no me resisto, vuelvo al tema anterior, y me interesa mucho qué es lo que diga el delegado del gobierno, pero también me interesa mucho qué digan otras dos personas que me parece claves en lo que pasó ayer. Una, la secretaria de Estado de Turismo; dos, la secretaria de Estado de Seguridad. Las dos mallorquinas, perdón. Y vuelvo, sí, creo que las cámaras van a ser positivas y la medida llega tarde, pero los pobres que viven en la zona, en la carretera de la Sierra de Tramuntana, viven una tortura. O sea, que por ellos me alegro, pero que se tomen medidas, que no solo se ponga la cámara y luego ya está. No, que se ponga la cámara y a partir de ahí que se actúe.
2: Te voy a hacer un reapunte, porque tú hablabas de que viva las elecciones. Lo que está haciendo el delegado de gobierno, y te lo recojo de ahí, es por el tema de las elecciones. O sea, está pensando más en clave política que en clave técnica. Si hubiese pensado en clave técnica, no hubiese hecho ese tuit lamentable que ha puesto. A ver qué explicaciones da, si es que da alguna explicación.
1: Per cert, secretari d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, secretari de Turisme, en aquest cas Rosario Sánchez. Juan, anem amb tu.
2: Possible candidata també, por cierto.
4: Exactament. Jo posaria les eleccions cada dos anys, eh? Jo crec que Ciutadans...
1: es farien
4: moltes més coses, eh? Us ho asseguro. Evidentment, unes càmeres que són absolutament necessàries, i més mirant ja cap al futur de Mallorca, si vol implementar aquesta limitació a l'arribada de vehicles, les càmeres són impepinables, per exemple, per detectar possiblement els cotxes, vehicles que entrin a Silla sense un hipotètic permís o sense una hipotètica autorització que pugui posar el Consell de Mallorca. Ja aquí a Eivissa ja ho començàvem a saber, es van implantar unes càmeres en el port de Vila, que és l'única entrada actualment per on poden entrar vehicles a Silla d'Eivissa, i els darrers mesos s'han anat implantant, s'han anat col·locant més càmeres en el llarg de totes les carreteres eivissenques, i també una manera de controlar el trànsit i de mesurar-lo, no? Que tant, perquè evidentment les institucions necessiten tenir xifres, tenir dades, que després manejar-les i poder actuar en conseqüència.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa
3: yo
1: al
3: creo,
1: respecte.
3: No, sobre todo para, en Ibiza ya saben, en Formentera ya saben lo que supone la limitación de vehículos. En Ibiza creo que es el primer año que se está aplicando, o el año pasado, no, el año, ahora, sí, el año pasado, sí, exacto, el año pasado fue el primero. Me parece que el modelo de Formentera de Ibiza, que ahora se quiere extender a Mallorca y Menorca, es un paso importante, pero hay que dar muchos más pasos. Pero sí que creo que al menos esto sirve, la instalación de las cámaras servirá. Todo va muy lento, ¿no? Tenemos la sensación de que todo cuesta y todo va muy lento, pero bueno, y los resultados se ven muy tarde, pero esperemos que ayude esto a tomar las decisiones que nos hagan estar a todos más còmodes i vivamos més felices.
1: I que també té una doble finalitat, no? Que és també controlar aquestes carreres il·legals que es produeixen tan repetidament a la Serra de Tramuntana, que recordem és un lloc suposadament que han de tenir protegit perquè forma part del patrimoni de la UNESCO, i s'hi produeixen carreres, molt d'accidents també, i les molèsties que això també suposa en els veïnats i les veïnades de la zona.
2: Clar, i a més és que son tipos de infracciones que si no las coges al momento, sin este tipo de dispositivos es muy difícil sancionarlas. Por lo tanto, al final lo que hace es abonar a que se sigan produciendo. Yo creo que con esto, en cuanto empiecen a funcionar y empiecen a llegar sanciones, pues bajarán significativamente, como ha pasado en muchísimos otros sitios de España. O sea, que para mí ya te digo que me parece una gran idea y estoy con Necane, que llega tarde.
1: Sí que una puntualització, perquè Juan, em dèiem que a Eivissa també ja hi havia hagut aquesta regularització, amb aquestes càmeres, amb aquest control també de entrada de vehicles, però l'altre dia parlàvem justament de que s'ha demanat la paralització de la mesura perquè suposadament afavoria d'una manera suposadament inadequada les empreses de rentar car.
4: Sí, així és, perquè la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat en els tribunals es paralitzar aquesta limitació de l'entrada de vehicles, sobretot pel fet de com es reparteix el cupo en els cotxes de lloguer. Una petició que Formentera ja du 4 anys, vull dir, ja du carrera a Formentera. La Competència ha demanat per quart any consecutiu que s'aturi aquest repartiment a Formentera, i a Eivissa és el primer any que ho fa. Hem de recordar que enguany s'han repartit 14.000 autoritzacions a Rentacar, que són 2.000 menys que l'any passat. L'any passat varen ser 16.000, i que tindrien, per exemple, els rentacars que l'any passat ja varen tenir aquesta autorització, enguany ja la tenien garantida. Això, segons Competència, vulneraria la competència, mai millor dit, entre cases de cotxes de lloguer, de renta car, i no ho veuen bé. En canvi, el Consell d'Eivissa diu que per damunt de tot està l'interès general de Silla d'Eivissa, que és lluitar contra aquesta massificació de les carreteres, contra aquesta saturació, i veurem al final el que diuen els tribunals. Ara, això bé, el Consell de Mallorca hauria d'estar atent, no?, per veure com acaba aquesta qüestió, que també els afectarà en un futur.
1: Veurem, com diu en Juanan, què passa amb aquesta paralització o demanada aquesta de paralització de la mesura a Eivissa. Òbviament, el Consell d'Eivissa considera que s'estan fent les passes adequades. El Consell de Mallorca hi va una mica darrere en aquesta línia, però òbviament s'ha de fer qualque cosa perquè també cotxes, tampoc hi caben més cotxes. Sí, com sigui, hem arribat ja en el final d'aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies a Nene Cane, que vagi molt bé la jornada. Estarem pendents de si surt o no el delegat de govern a fer declaracions. Gràcies, Eduardo.
2: A vosaltres.
1: I també gràcies, Juanan, que tingueu una bona jornada a totes.
4: Molta salut.
1: Molta salut. Nosaltres actualitzam les notícies de la ràdio, uns anuncis de la televisió, i tot d'una tornam amb moltes més coses aquí al dia. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida eleva a una dotzena les persones ferides per les dures càrregues policials d'ahir vespre a Palma en el marc de la manifestació Mallorca al Límit. 5 d'aquests ferits varen ser traslladats a un centre sanitari. Els incidents varen començar a l'avinguda d'Antoni Maura quan un fort desplegament de la policia va encerclar els manifestants després de l'acte a ses voltes.
2: Després d'alguns llançaments d'objectes per part d'un grup reduït de persones, els agents varen carregar amb porres i varen disparar prop de 20 pilotes de goma. La tensió va durar fins a les 11 de la nit, en moments en què la multitud va respondre cantant la balanguera davant la policia. El portaveu de la plataforma, Dani Comas, fa una crida a tots els afectats i anuncia accions col·lectives.
3: De moment tenim confirmats més d'una desena de ferits i estem demanant a tots els ferits que no ens hagin contactat encara que ho facin per això, per dues recompte i per intentar moure una acció col·lectiva per tal de denunciar aquesta situació que va ser prou greu contra una manifestació que, repeteix, va ser pacífica i no va tenir cap incident fins al final, que l'incident va ser la pròpia policia.
2: El delegat del govern de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, ha demanat un informe sobre l'actuació policial i mantindrà una reunió amb el cap superior de policia per analitzar els fets.
1: Canviant de qüestió, els carburants encadenen setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus en els pròxims dies.
2: Dia 1 de juliol va de caure la rebaixa de l'IVA dels carburants del 21 al 10%, que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté que en aquests moments rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de serveis de les Balears, Joan Mayans, considera que són insuficients.
4: A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que és veritat que estem en una situació, o tornem a estar en una situació, a bons preus, per a ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
1: I els grans incendis forestals del centre de la península i de Castelló continuen actius i sumen ja més de 83.500 hectàrees cremades. El focus més destructiu és el de Burgondo, Àvila, que ha calcinat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més gran de la història d'Espanya, juntament amb el de Madrid, que n'ha devastat 27.000, i el de Toledo, que manté prop de 90.000 persones evacuades o confinades. Avui, el president del govern, Pedro Sánchez, en un acte contra el canvi climàtic, ha recordat que el canvi climàtic mata.
5: En lo que llevamos del año 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas en nuestro país. Y 13 personas han perdido, por desgracia, su vida. Y la cifra de fallecidos por calor en España asciende, según las estimaciones, a más de 3.800 personas. Por tanto, creo que los datos son claros. La emergencia climática mata.
1: Així arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.

0: 10 i 5 minuts, ens estem segona hora de programa. Començam aquest dilluns, ja vos ho hem dit abans, amb una jornada marcada pels intervals de Nigus, després del canvi de temps que ens va donar un petit respir ahir durant les darreres hores. Hem pogut respirar una mica més i fins i tot avui vespre hem pogut dormir una mica més a raó. Xisco Nadal, bon dia de nou.
1: Bon dia, Joana. Sí, perquè ahir els termòmetres varen baixar una mica i, a més, les precipitacions varen deixar registres destacables en alguns punts de les illes. Sobretot va anar acompanyada de molta activitat elèctrica cap al ponent de Mallorca i al sud-oest de l'illa. Pel que fa a la pluja, es varen recollir entre 7 i 8 litres per metre quadrat a les zones d'Andratx, mentre que a la zona de Solla se'n varen registrar prop de 6 litres per metre quadrat.
0: Ara bé, aquest respir vos hem de dir que serà ben curtet. Tot apunta que les temperatures tornaran a pujar i enfilar-se durant els propers dies fins a valors ben propis de plestiu o de, no sé si ja dir, quarta onada de calor, Xisco.
1: Veurem, les màximes passaran dels 31 graus d'ahir als 35 graus previstos per dissabte i les mínimes també pujaran dels 19 graus d'aquestes darreres nits fins als 23, de manera que tornarem a parlar de nits tropicals.
0: Sí que és vera que avui el vent bufarà fluixet i en direcció variable amb una situació marítima tranquil·la. Tindrem una jornada tranquil·la a nivell meteorològic, però, Xisco, sí que hem de parlar de que el cel està bastant enterbolit.
1: Hi ha un altre fenomen que també es deixa notar. Tant a Mallorca com a Menorca, moltes persones han percebut olor de fum. Aquest fum arriba transportat pels corrents d'aire des dels grans incendis forestals actius al sud de França i també a diversos punts de la península.
0: La situació continua sent molt complicada. A Espanya hi ha prop de 175.000 persones afectades i 65 municipis amb incidència pels incendis forestals.
1: El focus més greu és el que afecta les províncies d'Àvila, Madrid i Toledo. Ja ha cremat prop de 50.000 hectàrees, convertint-se en l'incendi més gran registrat a Espanya des que hi ha dades.
0: Les darreres dades apunten a fins a 70.000 hectàrees, o fins i tot 77.000 hectàrees cremades ja d'aquests incendis que, com d'en Xisco, afecten les províncies d'Àvila, Madrid i també Toledo.
1: Segons les autoritats, l'evolució és lleugerament favorable respecte a dissabte, tot i que l'extinció continua sent molt complicada perquè les condicions meteorològiques no ajuden. També preocupa molt l'incendi de la Vall d'Uixó, aquest lloc que continua sense estar controlat i ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees en desenes de milers de persones afectades.
0: En resum, podríem dir que aquest dilluns 27 de juliol allò que mos du i que mos deixa és un dia amb intervals de nígols, vent fluix i temperatures que inicien una nova escalada, una nova pujada en el termòmetre. Tot fa pensar que la calor intensa tornarà a ser la protagonista els propers dies. Sortim de l'estudi, Xisco.
1: Així és, anem a pegar una ueada, anem a obrir una finestra a l'exterior com feim cada dia quan són més o manco les 10 i 8 minuts. Ara connectam en Cala Mesquida. Veurem, mamem, quin és el paisatge que veiem. Ja no hi ha aquella calitja. Ja hem entrat dins aquesta postal que mos agrada veure d'estiu, tot i que si miram una mica rocam i ses onades veiem que hi ha una mica de maror perquè hi ha ones de força mitjana ara mateix en aquest paisatge a Cala Mesquida.
0: I, tot i que no és divendres, que m'agrada fer cafico divendres, avui també fem un cafico.
1: Però se nota que avui ja tornant a catejar una serialització d'aquest programa, perquè ella és molt subaquàtica i per això sí. Mos du fins al Toro i a Calvià, en el fons Maria Calvià, podem veure aquesta imatge que nosaltres mos dona pau. La descrivim per als oients, és el fons marí del Toro, veiem una mica aquest fons blau, cristal·lí, tot i que, estimats oients, benvolguts telespectadors, en aquesta hora no hi ha peixos.
0: No, encara dormen.
1: Han decidit quedar a casa.
0: Sí, avui no guaiten, però sí que te diria que,
1: cansats.
0: Com a de fons, sí que aquesta aigua avui és com a...
1: Ah, mira, ja hi ha quatre peixius.
0: Sí, t'han sentit i han dit, vinga, farem un...
1: Mamà peix, avisar, ja ha dit, que ja connecten del dia. Veus? És que és matemàtic, és avisar. En Ariel i tot d'una venen els peixos a saludar-nos en aquesta càmera.
0: Moltes gràcies
1: càmera.
0: Per aquest detall de compareixer quan els hem de mestir.
1: Moltes gràcies,
0: peixos.
1: Ariel, moltes gràcies, Tritó, per ajudar-nos a que aquestes
0: Sebastián,
1: imatges...
0: No t'oblidis.
1: Feim tota la pel·lícula. Úrsula, una abraçada, tothom. Vinga.
0: Bé, és la millor manera de començar el dia, no? Una
1: sempre.
0: Miqueta fent aquest cafè.
1: Que mos agrada un fons marí.
0: Que mos agrada un fons marí, que mos agrada l'aigua, que mos agrada estar en remull i tot. Com que no hi podem estar, connectam amb la càmera submarina que tenim ubicada en el Toro, a Calvià. Però hem de parlar de més qüestions i ara mos hem de posar una mica seriosos, perquè avui vos volen contar una història que mos du fins a Austràlia. La protagonista és na Valèria, una jove de només 22 anys que fa uns dies va patir un greu accident de trànsit.
1: Des d'aleshores continua ingressada a l'unitat de cures intensives d'un hospital de Perth en coma induït. La seva família s'ha desplaçat d'urgència fins allà per estar al seu costat, però també s'enfronta a una situació molt complicada pels elevats costos mèdics i de l'estada. Per això, ara han impulsat una campanya solidària per mirar d'ajudar-la.
0: Per conèixer millor la seva història i entendre també com està vivint aquests moments la seva família, també els seus amics, saludam precisament a una de les seves amigues, Amelia Álvarez. Amelia, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Per començar, si t'assembla, i per contextualitzar i que els nostres oients i espectadors entenguin la situació, com està Amelia, com Valèria, com se troba i quina és ara mateix la situació actual?
2: Bueno, això, na Valèria, dia 14 de juliol, va tenir un accident de cotxe molt greu i li van haver d'induir un coma perquè va tenir un traumatisme cerebral molt greu i ara mateix se troba una mica la mateixa situació. Se troba ingressada a un hospital de Perth, a la UCI, i li han dit que com a mínim haurà d'estar 2 mesos més sedada i que la rehabilitació serà d'entre 6 mesos i d'un any.
0: Clar, i que suposa, més enllà de l'angoixa, òbviament, per la salut de na Valèria, que suposa per la família? Hi ha preocupació, per exemple, pel tema dels costos econòmics, que hauria de ser un tema secundari, clar, però que no ho pot ser en aquests moments, perquè precisament parles de 2 mesos de seguir ingressada en aquest coma, després 6 mesos de rehabilitació. Quina situació s'enfronta ara mateix la família? Què necessita o què necessitau per poder dur, per exemple, fins a Espanya en Valèria?
2: Ara mateix la família està destrossada i és això, en un moment en el que haurien d'estar pendent de la recuperació de la seva filla, han de preocupar-se per les despeses econòmiques perquè malauradament na Valèria no tenia una assegurança mèdica que li cobrís les despeses de l'hospital i els hi han dit que no els hi poden oferir cap tipus d'ajuda econòmica, que com a molt d'aquí uns mesos els hi poden oferir un hipotètic avió medicalitzat. Però clar, encara no es sap. Llavors, fins a aquell moment s'han de pagar totes les despeses de l'hospital i només per estar ingressada a la UCI ha de pagar, per exemple, en 2 setmanes, 83.000 dòlars australians, que arriben a ser uns 50.000 euros a Espanya. I clar, tot això 2 setmanes, però estarà més temps ella. Per tant, la família no pot afrontar-ho i nosaltres, els amics, hem creat una campanya solidària a través del GoFundMe i hem recaudat de moment bastants diners, però no són suficients.
0: Heu recaudat una suma important de dobbers, però m'ho deies que no és suficient. Clar, 2 setmanes, 80.000 euros o 80.000 dòlars, que vendrien a ser aquests 50.000 euros. No sé com pot fer la gent que vulgui sumar-se en aquesta campanya solidària per poder ajudar en Valèria. Com ho poden fer? De quina manera vos poden ajudar? I sobretot, no? Quin temps teniu per poder enviar els dobbers?
2: Bueno, la campanya solidària l'ha creat la seva millor amiga de Bilbao i, com he dit, és una aplicació que es diu GoFundMe, que bàsicament és un link a través del qual tu et fiques i pots donar la quantitat de dobbers que tu vulguis. I aquest link el podeu trobar a una pàgina d'Instagram que hem creat que es diu Ajuda per a Valèria i allà pues, està el link i està tot explicat.
0: De vegades no sabem se pensar o mos pensam que una petita donació no pot marcar una diferència, però per aventura sí que pot marcar aquesta diferència per ajudar na Valèria. Com dèiem, se troba en coma induït des de dia 14 de juliol, després d'haver patit un accident, de no tenir tampoc aquesta assegurança de viatge, no? Que a vegades la gent se fa quan viatja, Xisco, a indrets llunyans.
1: Perquè també hi ha diferents cobertures, hi ha diferents tipus d'assegurances com a més bàsiques, però cobreixen certs dies d'hospitalització, no tant de mesos, com és el cas de la protagonista d'avui. I te volia demanar, Amelia, com és que se'n va a Austràlia? Per conèixer una mica més la història de na Valèria, de sa vostra amiga, per què va a Austràlia? Què van a fer allà?
2: Na Valèria va estudiar biotecnologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i en acabar la carrera va decidir anar-se'n amb una amiga a l'estranger per així fer feines temporals i poder descobrir tot el país. Inicialment van marxar a Nova Zelanda, allà van fer diverses feines temporals i van anar viatjant pel país, i ara fa pocs mesos estava en Austràlia, perquè Ana Valeria és molt aventurera i tenia moltes ganes de viure aquesta experiència.
1: I, Amèlia, ja la família d'Ana Valeria s'ha pogut desplaçar fins a Austràlia, perquè no és precisament un trànsit fàcil, entre que has d'agafar diferents avions perquè no hi ha vol directe, ja hi ha qualcú allà amb ella?
2: Sí, estan els seus pares, els dos, i va ser un xoc, òbviament, d'un dia per l'altre, els van haver de cridar i els van dir que la seva filla havia tingut un accident, però van agafar el vol el dia següent d'enterar-se cap allà. Sí, els hi ha costat molt arribar.
0: Amèlia, estarem molt pendents de l'estat de salut d'Ana Valeria, sobretot de com evoluciona, i també estarem pendents, no?, de com va aquesta campanya solidària que s'ha posat en marxa per part dels amics d'Ana Valeria per intentar ajudar a la família a poder pagar aquests dies d'hospitalització que li queden per endavant. Dèiem que fa dues setmanes que s'hi troba i ja ha de fer front a unes despeses de prop de 50.000 euros. Amèlia, moltíssimes gràcies, que vagi bé, i esperem això, que o pugui tornar ben aviat o que se recuperi allà ben aviat la teva amiga. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, de veres.
0: Estarem pendents, no?, també de la situació, de l'estat de salut d'aquesta atleta, que recordem té 22 anys i va patir un greu accident a Austràlia. Allà se troba hospitalitzada i també en coma induït. Precisament d'accidents, quan passen accidents, és molt necessari que hi hagi donants de sang. Precisament el Banc de Sang i Teixits de les Balears fa una crida massiva a la donació de sang per tenir les reserves preparades, no només per aquest estiu en general, sinó també per tenir-les abans de l'eclipsi del proper 12 d'agost. L'entitat recorda la importància de les donacions, ja que quan hi ha una emergència, un de nou, no hi ha temps per esperar que qualcú vagi a donar sang, sinó que ja la sang ha d'estar emmagatzemada per poder-la utilitzar en el moment que sigui necessari.
1: Qualsevol persona sana d'entre 18 i 65 anys amb un pes superior a 50 quilos i que compleixi els requisits habituals per donar pot contribuir al fet que hi hagi sang disponible durant qualsevol situació. Parlem avui amb un responsable del Banc de Sang i Teixit de les Illes perquè ens expliqui què poden fer per col·laborar-hi. Molt bon dia.
3: Buenos días.
1: Ui, bon dia. Quin volum de sang que es preveu que sigui necessari per aquests dies?
3: Bueno, no sé.
1: Ups, crec que hem perdut la comunicació.
0: Sembla que hem perdut la comunicació. Ara intentem tornar a recuperar aquesta conversa amb Teresa Jiménez, directora mèdica del Banc de Sang, que aquí volíem saludar. De moment intentem solventar aquest problema tècnic per poder parlar amb ella i conèixer, no?, l'estat de reserves que tenen ara mateix en el banc de donants i també, Xisco, entendre, no?, l'importància de donar sang, que no només s'ha de fer quan tens un familiar que la necessita, sinó per qualsevol persona que ho necessiti en qualsevol moment.
1: No, i que el Banc de Sang i Teixits de les Illes proveix tots els hospitals d'arreu del nostre arxipèlag. I si ells fan una crida perquè necessiten sang, vol dir que els hospitals podrien quedar desabastits. Sempre hi ha temporades que van fluctuant, ells van fent diferents crides durant tot l'any. Convendria no haver d'esperar una crida d'aquestes, sinó que ja mos poràssim en el nostre calendari, no?, que mos apuntàssim, que si no vaig errat, si ets home pot donar 4 pits en sang, i si ets dona són 3 en funció després que tinguis. Crec que ja tenim a Ana Teresa Jiménez, directora mèdica del Banc de Sang. Teresa, molt bon dia.
3: Sí, perdonad, ha habido un problema técnico. Bueno, yo quería hablar un poco del eclipse. ¿Por qué estamos reclamando más donaciones durante el eclipse? En realidad necesitamos donaciones, haya eclipse o no. O sea, nosotros necesitamos alrededor de 200 donaciones al día. El eclipse es un fenómeno extraordinario y estoy segura de que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Pero también incluye pues, que muchísima población se va a movilizar a las zonas donde se va a ver mejor, lo cual puede poner en riesgo pues, el acceso por si hay algún accidente. Por lo tanto, ya desde hoy, desde ahora, tiene que haber más donaciones, ¿no? Tenemos que tener asegurado una reserva de sangre antes de este evento. Porque no nos olvidemos que en una emergencia quien realmente salva al paciente es el que ha donado antes de la emergencia, porque la sangre tarda en analizarse al menos 24 horas. Entonces, las personas que quieran disfrutar del eclipse, pues fantástico, el día 12 que lo disfruten muchísimo, pero necesitamos más donantes de sangre. ¿Quién puede donar sangre? Pues personas entre 18 y 65 años de edad que estén sanas y pesen más de 50 kilos. Nosotros tenemos un punto de donación muy importante en Palma, en la calle Rosselló y Cazador número 20. Abrimos por la mañana de las 8 de la mañana a las 8 y media de la tarde, nos cerramos a mediodía y abrimos también los sábados de 9 a 2. Es importante que la gente sepa que todos estamos un poco sedientos de fenómenos extraordinarios, como puede ser un eclipse solar, pero también donar sangre es un acto extraordinario que uno hace por los demás y que con una donación, que el proceso tarda alrededor de media hora, puedes ayudar a 3 personas. Y eso es realmente algo extraordinario también.
1: I també, doctora Jiménez, tenir clar que la gent d'Audi, Rosselló i Caçador, al centre de Palma, aniré allà, no trobaré pàrquing, etc. Davant es van de sang, hi ha sempre 3-4 places lliures i si entres a la recepció des donant de sang, ells te donen un paperet que el pots posar damunt el que seria el capó del teu cotxe i diu, estic donant sang i evidentment no multen a ningú, ho dic perquè és un procés relativament fàcil i ràpid, ho deia, un mitja horeta. Ara parlàveu de que en condicions normals lo seu seria 200 donacions al dia. No sé quantes donacions serien necessaris des d'avui fins a dia 12 d'agost perquè el banc de sang i teixits de les Illes tingués unes reserves prou bones com per no haver de passar pena.
3: 200 unidades al día.
1: 200,
3: con 200 unidades al día. Tenga en cuenta que nosotros hacemos colectas en todo el archipiélago. Si consultan la página web donasam.org, podrán ver que tenemos colectas en todo el archipiélago, es decir, en Menorca, en Ibiza y también a final de mes en Formentera. Pero lo más importante es que hay que hacer acopio de sangre antes del eclipse. O sea, eso es lo más importante. Y para todo el verano, en realidad. Todos los grupos son necesarios, pero fundamentalmente necesitamos grupo cero positivo, cero negativo y A negativo. Hoy, por ejemplo, tenemos colectas en Palmañola, en Consell y en Sóller. Mañana estamos en Campanet, en Inca y en Santa María. El miércoles estamos en el Port de Alcúdia, en Inca, en Mahó y en Sonserra de la Marina. Quiero decir que en cualquier momento pueden ustedes consultar la página web y pedir cita en cualquier colecta. I el banco de sangre en Palma.
0: Teresa, ara que...
1: No hi ha excusa.
0: No hi ha excusa, clar que no. Ara jo precisament he fet la recerca donasam.org, que és aquesta pàgina web que mos deia na Teresa, i clar, on puc donar? I te posa, com deia ella, els punts itinerants on avui se pot donar sang, de Consell Solla, Palmanyola, però podeu cercar el dia, podeu anar en el calendari per dia i cercar on vos convengui més o on tingueu més a prop aquesta possibilitat de donar sang, tant a Mallorca com a Menorca, Eivissa i Formentera. Era, òbviament, avui Consell, Solla i Palmanyola, per si hi ha qualcú que mos escolti i diu, mira, a mi me pega bé i me puc acostar fins en aquests centres per poder donar sang.
1: I que pensi que després de donar sang te donen berenar, que això també sempre és un al·licient.
3: No ho dic perquè... Bueno,
1: digueu, Teresa.
3: Lo más importante, bueno, lo que habéis dicho, el aparcamiento, de que haya aire acondicionado, de que te damos de merendar, o sea, estas son las pequeñas cosas que hacemos, pero lo más importante... es que la generosidad no necesita recompensa, se paga a sí misma. O sea, la satisfacción que tiene una persona de ayudar a los demás, eso ya es la recompensa. En realidad, la generosidad se alimenta a sí misma y el progreso se hace con la generosidad de los ciudadanos. El sistema de salud se mantiene con los donantes de sangre. Pues hay que cuidarlos, hay que animarlos, pero necesitamos más donantes, más personas involucradas con la donación. Es un acto extraordinario que las personas que me estén escuchando y no sean donantes, yo les invito a que se hagan donantes de sangre, porque realmente merece la pena.
1: I la calor fa que hagin minvat les donacions, Teresa, quan arriben aquestes dates, que mos costa fins i tot sortir d'aquesta nostra per anar a comprar spa, heu notat un descens en les donacions de sang?
3: Bueno, los donantes habituales de sangre donan sangre cuando hace calor, cuando hace frío, cuando cae granizo, cuando llueve, cuando están cansados. O sea, los donantes habituales de Baleares, este llamamiento no es para ellos, porque ellos ya saben que tienen que donar. Lo que pasa es que necesitamos más gente sana que done sangre, porque yo lo digo muchas veces, menos del 3% de la población de Baleares dona sangre. O sea, tenemos un 97% de personas sanas entre 18 y 65 años de edad que podrían donar sangre. Entonces, el verano en el que tenemos todos un poquito más de tiempo puede ser un buen momento para pensar en hacerse donante de sangre.
0: I de que no se pensin, que no hi ha excuses, que sempre podem trobar un bon moment o un momentet, una estoneta per intentar ajudar que tres persones, no? Perquè m'ho dona Teresa, que donant una vegada podem ajudar tres persones i evidentment podem salvar moltíssimes vides. Teresa, moltíssimes gràcies. Esperem que amb aquesta crida que hem fet avui aquí hi hagi més gent que s'assumi a regalar vida, a ser solidaris, a ser altruistes i també, com deies tu, a tenir aquest gest tan necessari i que d'alguna manera també pot salvar tantes persones. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
3: Muchas gracias a vosotros. Buen verano. Gracias. Gracias por la oportunidad.
0: Gràcies a tu i no mos cansarem, no, de fer aquesta pedagogia. Som servei públic i volem també fer arribar aquest missatge a tots i cada un dels ciutadans de les Illes Balears que s'assumin, no? I sobretot davant d'aquest fenomen, d'aquí un parell de dies viurem aquest fenomen, aquest eclipsi, i també, com deia Ana Teresa, és important que hi hagi reserves, 200 donacions diàries.
1: Esperem que no passi res durant el dia de l'eclipsi, però com que mai se sap, s'ha d'estar previngut.
0: S'ha de ser previsor. Són les 10:26, fem una petita aturada i tot una tornem aquí en directe al dia.
4: El dia, IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, un imprudent...

0: Tens color, posa'ns aire.
1: No, no, ara estic bé aquí.
0: Té color psicològic.
1: No ho sé jo.
2: Sí, psicològic.
1: Però quan anem a vacances?
0: Quan anem a vacances?
1: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
1: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
1: Ah, que bé.
0: Servei públic.
1: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Marató.

0: Ens acostem a l'equador d'aquesta segona hora de programa. Tenim més protagonistes, més qüestions que tractar en aquest programa d'avui, dilluns, dia 27 de juliol. I vos contam ara que els petits comerços han detectat un increment dels furts als seus establiments. Alguns suposats clients aprofiten les visites de les botigues per endur-se'n productes com cremes solars, per exemple, o altres objectes de petites dimensions sense passar per caixa. Les patronals comercials fa temps que reclamen més presència policial per fer front xiscon a aquesta situació.
1: Els comerciants denuncien un increment en els robatoris durant les darreres temporades turístiques i alerten que han pres mesures però que no han estat suficients. A més, també, en les darreres setmanes no només s'han incrementat els furts als comerços, sinó també que s'ha notat una major presència de carteristes als carrers de ciutat. I per parlar-ne tenim amb nosaltres Carolina Domingo, ella és presidenta de Pimeco, per conèixer una mica més de prop aquesta situació. Carolina, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per la visita i volia demanar-vos d'entrada, podeu quantificar les pèrdues que tenen les botigues adherides a Pimeco per mor d'aquests robatoris?
2: Bé, a veure, comptabilitzar és que depèn també de cada botiga i del producte que venen, no? La veritat és que els que més pateixen aquest tipus d'hurtos pues, són les perfumeries, roba i a veure, a vegades sí que se'ls en va fins un 10, un 15% de la facturació amb els furts. De totes maneres, des de la patronal de Pimeco, el que volem destacar és que ara hem fet una col·laboració amb un despatx d'advocats que es diu Monlex i amb l'advocat Toni Mut, precisament per poder denunciar els furts, perquè el problema és que, clar, quan et venen a robar a la botiga, no pots perdre el temps anar a fer la denúncia a la policia perquè perds o tot el dematí o tota sort baixa.
0: Perdona, si són de 300 euros, tampoc...
2: 400.
0: O 400, tampoc se pot fer massa cosa.
2: No. Aleshores, per això hem fet aquesta contractació o col·laboració amb aquest despatx d'abogats, perquè ara el que farem serà que tots els associats de Pimeco, quan tenen un furt d'aquest tipus, pues, es posen ja en contacte amb Pimeco i nosaltres farem una denúncia conjunta, correcta, per poder ajudar en el comerciant, sobretot, però després també perquè sigui real les denúncies o els robatoris que tenim a la ciutat, no? Sí que és cert que a veure, nosaltres som una illa turística i malauradament hi ha gent que ve a fer la temporada en els llocs turístics. No només passa a Mallorca, sinó a moltes ciutats que són destins turístics. I evidentment augmenten per aquest motiu. Però bé, també hem de destacar que cada vegada hi ha més agents policials que estan fent la seva feina. Sí que és veritat que trobem que hi ha més presència policial als carrers, però és gent que es dedica a això. O sigui, la seva professió és anar a robar. I això és el que ens preocupa. Nosaltres el que volem és, fent aquestes mides, que aquesta gent trobi dificultats i barreres a l'hora de poder escollir el seu destí com a Mallorca per poder exercir la seva malaurada professió, no?
1: Que parlaves de perfumeries i botigues de roba com a principals objectius, dèiem petits objectes, coses petites que siguin fàcils de camuflar, m'imagino, cremes, perfums, colònies, roba, però més enllà d'això, quins són els robatoris més freqüents?
2: Bé, també venen carteristes. El problema no és que només robin els comerços, és que també venen els carteristes que roben els nostres clients, els nostres probables clients.
1: Clar, que això també, si te buides la cartera, t'impossibilita després anar a una botiga a comprar res.
2: Evidentment, clar, i això ens perjudica moltíssim. I per això

0: Nosaltres volem posar aquestes mides. Nosaltres volem que els nostres clients, sobretot ara que és la temporada alta, que són els turistes, vinguin a comprar amb tranquil·litat i que puguin gaudir dels nostres comerços, dels nostres productes i dels nostres carrers, perquè al final i al cap és gent que ve a passejar, ve a gastar i ve a passar els seus dies de vacances en un lloc que no volem que s'enduguin un mal record de que han sigut robats la seva cartera, els seus papers, la seva documentació, perquè els hi fan una feinada.
1: I llavors la feinada que du, per exemple, va d'alarmar tots els productes, ho dic perquè jo me'n record quan feia feina una botiga, que tenien com tres caixons gegants plens d'alarmes, cada vegada que entrava una camiseta havies de posar alarma, i jo, sorpresa, si en les presses te deixaves una camiseta sense alarmar, eres que sempre s'enduen. I clar, no pitava en els arcs de centrada. Quant de temps ha perd intentant evitar aquest furs?
0: Molt, molt de temps, perquè clar, és una feina abans d'obrir la botiga que has de fer per poder alarmar tot el teu producte. Però tot i així, els que venen a robar és que els igual, venen, agafen i se'n van corrents, no? I quan ets un petit comerç, perquè el cas de Pimeco representava el petit i mitjà comerç, que tens un màxim dos empleats a la botiga, què fas? No pots sortir al darrere d'aquesta persona que ve perquè tens la botiga, no la pots deixar sola. Són una sèrie de conseqüències que nosaltres des de Pimeco volem donar aquest suport als nostres associats i poder ficar les més barreres possibles perquè això o deixi de passar, que seria l'objectiu genial, o per almenys que es rebaixi molt aquesta situació.
2: Carolina, ara d'en Xisco, que es veu que moltes botigues han d'alarmar els seus productes, a les botigues de roba, per exemple, és molt comú veure totes les prendes, totes les peces, perdó, de vestir, s'alarma. Però, clar, també és veu que de cada vegada hem anat veient com alarmau, no?, productes que abans era
0: impensable,
2: no?, que s'alarmessin. Ara m'ha vengut en el cap anar a un supermercat, a una botiga de queviures, i veure sol amb una alarma. I ara, per exemple, també una botiga qualsevol, les cremes solars, que també tenen un preu d'entre 20-25 euros, que ja n'hi ha, que també s'han d'alarmar, no? Perquè són productes que també s'enduen molt.
0: Sí, a veure, de fa 10 anys enrere ara ha canviat moltíssim aquesta situació. Però el problema són les lleis. A veure, el problema és que les lleis són molt flexibles. Aleshores, fins que no canviïn les lleis i el govern central faci que hi hagi lleis realment fortes i severes per a la persona que vingui a cometre aquests furts, no, això anirà més. I és el que nosaltres volem evitar, no? Que la gent busqui una professió raonable com d'humana i que es guanyin la vida com la majoria de la gent fem. Que no vagin a robar per tindre aquests bens. O sigui que les lleis han de canviar. Han de canviar per als petits furs, perquè si no, això no aturarà.
1: Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, sou en el programa El Dia, i nosaltres ara conversam amb Carolina Domingo, i és presidenta de Pimeco, que ve a contar-nos aquesta onada de furts que ha hagut recentment, ja des de fa una sèrie de temporades, però enguany especialment, a diferents botigues i també molt de carterista repartit per ciutat. Quins protocols recomanau seguint els propietaris dels comerços si són víctimes de robatori? Més enllà d'aquesta denúncia comuna, que això seria quan el mal ja està fet, és a dir, quan ja has sabut que ha passat col ocupa la teva botiga i t'ha afeitat una colònia, una crema, un jersei, hi ha qualque tipus de protocol, qualque ABC de vigilar millors proveïdors, no deixar segons quins objectes petits a l'abast a la porta de la botiga. Hi ha qualque truc de botiguer que poden compartir ara mateix amb els espectadors i oients i veig a ràdio?
0: Bé, a veure, més que truc és el que tu has dit, no? Pues posar a la vista les coses més grosses, no? I les més petitetes més en fons de la botiga, que estigui alarmat el màxim possible tot, que això clar, és una inversió més per al petit comerç, que també ja li costa, i després pues, també avisar als clients, no? Tampoc volem alarmar i dir, ostres, no pots anar pel carrer que et robaran. No, a veure, gràcies a Déu, la gent pot vindre als comerços, poden passejar pels nostres carrers comercials.
1: Sí, però convé alertes, però és a dir, sense alarmar, és a dir, sense crear una alarma social, òbviament pot passejar per ciutat, però és cert que hi ha zones concretes on circulen vídeos per a tot, pipo, gent que avisa, pipo, aquest gent que t'intenta robar la cartera, però això sí, fer una mica escap viu també. Tenim clar que quan anem de viatge sempre duim la cartera com a més enganxada, per si de cas, també haurien d'anar tranquils, però tampoc anar a llaure, que nostra.
0: No, evidentment. Nosaltres ja també avisem, no? Els clients, vagi alerta perquè hi ha carteristes, quan venen a comprar, o sigui, nosaltres com a comerciants avisem els clients i després entre nosaltres, entre els comerciants també, quan veiem que un ha comès un robatori, doncs ens avisem, escolta'm, alerta, que aquest va vestit avui amb aquesta camisa de color tal,
1: sí, perquè o és una manco, parella... Carolina, has de tenir localitzats, no?
0: Sí.
1: Parlam de carteristes en general, com si fos una màfia organitzada, i fet i fet deuen ser 7-8 persones, que ja sí. Teniu ueades i controlades.
0: Que són els mateixos, per això el que volem és acumular aquestes denúncies per després demanar un ordre d'allunyament de la zona, no? Mesures. Que això s'està aconseguint també a la platja de Palma, amb el tema dels hotelers, i funciona. Aleshores, nosaltres ho volem fer també com a nivell de comerciants.
2: Carolina, aprofitant que ets aquí per demanar-te també per ser vacances, no, vacances és que...
1: És que en fareu, en breu, concretament tu demà.
2: No, rebaixes, volia dir rebaixes, sí. No vacances. Heu decidit apostar per retardar de forma permanent l'inici de les rebaixes d'estiu fins a mitjan juliol, aproximadament varen començar el 13 de juliol, per distanciar-vos de les grans superfícies. Abans tothom esperava les rebaixes en candelabres, letes, no? Tothom tenia ganes de que arribàs aquell dia concret per ser rebaixes, però és veritat que la competència que teniu en les grans superfícies se fa complicat, però heu decidit, fort i no em moguis, que vosaltres manteniu aquest inici de rebaixes per a mitjan juliol, que és com tradicionalment sempre s'havia fet, no?
0: Bé, a veure, nosaltres volem mantindre aquestes dates perquè és que no queda una altra. El que s'està fent amb les rebaixes no té nom, o sigui, no... Cada vegada s'està desvirtuant més. Des de que es van liberalitzar les rebaixes, tenim tot l'any promocions, descomptes... Ja la gent ja no hi creu, amb les rebaixes, i és una llàstima. Evidentment, està sent una temporada bona, la gent compra i aprofita, evidentment, quan troba un descompte. Però el que estan fent els grans, adelantat en les rebaixes, és perjudicar el petit. I nosaltres, des de la patronal, continuarem lluitant per preservar el nostre teixit comercial, el nostre producte, perquè és el que dona vida als carrers. I esperem que algun dia es tornin a regularitzar i puguem tornar a gaudir de les reals rebaixes.
2: Xisco, tu has comprat res per rebaixes enguany o no?
1: Ahir? Sí, perquè, ara ho confessaré, vaig obrir esquelats i m'havia quedat fora que els somblines i vaig anar-hi de matí a fer una volteta perquè havia de comprar altres coses i vaig aprofitar per comprar aquells somblines de rebaixes.
0: Molt bé.
1: Duques que els somblines nous. Per si valia, ara ho volia saber, de que m'ho demanen, no vaig obligar a confessar-ho. I és cert que va tenir un sentit el tema, perquè és que els somblines estaven rebaixats i si t'enduies dos paquets te feien un 20% de descompte.
0: Mira.
1: Tenia un sentit de que ja a sobre la rebaixa una mica més de rebaixa, no com fins ara, com comentava ara Carolina Domingo, la presidenta de Pimeco, que és cert que si hi ha promocions tot l'any, deixa de tenir valor el fet d'anar de rebaixes, perquè ja no hi ha... Aquelles coes a les portes de grans magatzems que se veien un temps, això ja ha deixat d'existir. Això ho deixen per el Black Friday d'Estats Units, que és l'única banda on encara continua amb això. Però és cert que com a consumidors no sé si hem perdut una mica les ganes o la màgia d'anar de rebaixes, per mor d'aquestes rebaixes tot l'any.
0: Exacte, és que és això, s'ha perdut, els clients ens ho diuen. És que clar, ja han rebaixat tot l'any, ja no saps què creure't, no? I és més, la OCU ho denuncia, aneu alerta, sobretot els grans magatzems el que fan, per això adelanten les rebaixes, és treure producte de temporades anteriors que els hi ha quedat i anem a treure, ho posem al 50 i al 60%, dissimulen que són rebaixes, quan en realitat és una alliberació d'estoc antic que tenien els magatzems, no? I això fa també enganyar la gent. I nosaltres, des del petit comerç, això no ho trobaran mai, perquè nosaltres, si fem rebaixes, és la realitat que rebaixem l'estoc de la temporada.
1: Jo recordo que 30 dies abans tingués un preu i ara tingui un preu més rebaixat.
0: Correcte.
1: No com de vegades que te trobes tot en els 40 i llavors resulta que és que mires l'etiqueta de davall, grates una mica i te trobes que era el mateix preu, el que passa que l'havien inflat una mica.
0: Uns dies abans.
1: Per tant, confiem en el petit comerç, comerç de proximitat, que a més això crea teixit, crec que no són conscients de la quantitat de lloc de feina que se perden si comprant tot el dia per internet o només comprant les grans superfícies. Després mos demanam on poden comprar botons, com és que no puc trobar feina en el meu barri, que l'ideal seria fer feina a 10 minuts de casa per anar-hi caminant, i no, aquest barri se construeix si començam a anar a les botigues de proximitat de vora que nostra. Hauríem de pensar una mica més a llarg termini.
0: Correcte.
1: Que 3 euros estalviats ara potser mos costen la feina d'aquí 4 o 5 anys. Times.
0: Exacte, exacte. És així.
1: És el missatge de Pili.
2: Sí.
0: No, és que ho has dit superbé.
1: A vegades tenim tendència que mai me fa peresa perquè fa calor. O com anaré a una plataforma asiàtica, o com anaré que m'ho diguin a que nostra.
0: El que ara ens surt més barat ens sortirà molt més car d'aquí uns anys, perquè, a més, aquests obvers no es queden a la nostra terra, se'n van fora, no tributen aquí.
2: No, i que després plorem o mos queixam i mos dol quan una botiga de tota sa vida tanca. I de no, d'anar a comprar abans de que tanquin les botigues petites.
0: Mira que tenim al cantó abans de fer el clic en el mòbil, que segur que ho trobem al cantó de casa nostra.
2: Segur que sí, Carolina, moltíssimes gràcies, que s'acabin els furs i que les rebaixes vagin molt bé.
0: Segur que sí.
2: T'esperam ben aviat.
0: Gràcies a
2: vosaltres. Fins una altra. I una petita dada o una petita nota abans de fer un pas a publicitat. Menys Turisme, Més Vida denuncia la violència desproporcionada i demana la dimissió immediata del delegat del govern, el senyor Alfonso Rodríguez. Ja sabeu que estem pendents de si el delegat del govern compareix. Estàvem pendents des de primera hora del matí perquè havien dit des del xat de periodistes que el delegat havia demanat un informe i mantindrà avui un despatx amb el cap superior de la Policia Nacional per analitzar els fets d'ahir, i des d'aquest xat de delegació de govern mos deien que estaran o que mos mantindrien informats. Ara bé, acabant de conèixer que Menys Turisme, Més Vida, que ja sabeu que són els convocants d'aquesta manifestació d'ahir, denuncia la violència desproporcionada i demana la dimissió immediata del delegat del govern. Són les 10:44, uns anuncis i tornem tot d'una.
3: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Recte final d'aquesta segona hora de programa, arribant ja a les 10:46 i per avui hem convocat taula de camp per parlar de diverses qüestions, d'entrada del perjudici de la calor sobre els cultius i també, ja que avui hem parlat tant d'aquesta qüestió, dels efectes negatius que té també el turisme o la massificació sobre el sector primari illenc.
1: Unió de Pagesos ha expressat al Consell de Mallorca el seu malestar davant l'incompliment de la llei turística, on s'assegurava que un 3% dels productes frescos agraris, ramaders i pesquers de les empreses han de tenir el seu origen a les Illes Balears. A més, en aquesta inconformitat s'afegeixen els efectes de les altes temperatures de les darreres setmanes i els efectes que han tingut sobre el cultiu. Per parlar-ne, tenim avui amb nosaltres en Joan Gueà, secretari general d'Unió de Pagesos, i també en Jerònia Bonafé, presidenta de l'Associació de Cooperatives Agroalimentàries. Benvinguts tots dos, com esteu?
2: Acalorats.
0: Avui no
1: ara
0: tant.
1: Ara comentàvem una mica manco, no?
0: Avui no tant.
1: Acalorats, però no sufocats.
2: No, no, però pensant que el demà tornaran a pujar les temperatures, ja estem tremolant.
3: Però aquí estan molt ben, Seireta.
1: Han creat un refugi climàtic. S'estudiu...
3: No,
1: que tothom parla molt dels cultius, de com afecta sa calor en els cultius, però també com afecta sa calor a sa gent que fa de pagès. Perquè jo tinc el meu ropit, que quan toquen les 8:30 arriba que nostra i testen just de sopar i caure en el sofà, i és un tema de ja escansament i les conseqüències d'aquesta calor acumulada en els treballadors.
3: Efectivament, físicament és dur, sobretot perquè a més de ser calor hi ha una humitat ambiental molt elevada i fa que tot el dia vas suat, banyat, t'hi posis a sort que t'hi posis, perquè t'hi posis antes de sortir el sol, dius ara pren... L'humitat te guanya. I són molt de dies de no refrescar gens, i home, aquests dos dies m'han donat un pot de tregua i han estat en el cel.
1: Però parlar, Jeroni, digues.
2: Sí, però a part de les persones afecten els animals, i això també és important tenir en compte. S'ha de fer la feina a primera hora des de matí o a darrere, cosa que perd moltes hores sense poder sortir, i després els animals també estan condemnats a no poder pasturar com ho feien en unes condicions climàtiques normals.
0: Quins són els cultius i els animals que ho estan passant pitjor ara mateix?
2: Bé, en aquest cas els animals tots, sense cap dubte. Allà, per exemple, estem parlant que jo és que conec més, que és el tema de la vida, les ovelles, costa moltíssim que puguin sortir a pasturar, és impensable, com he dit abans, i després tot el que és s'engreix de menys, clar, aquesta calor el que els fa és un estrès tèrmic, en aquest cas, necessiten més aigua, és un sobrecost, i després el fet de que no puguin pasturar els ha de complementar.
0: Mira,
2: més,
0: ara veiem imatges de com reguen, per dir-ho d'alguna manera, a les vaques, no? Perquè estiguin una mica més fresques, refrescar-les una mica, perquè també ho deuen passar malament, Joan.
3: Clar, els animals d'alta producció i els estabulats són els que ho passen més malament. Una vaca d'alta producció que li treuen 30 o 40 litres de llet cada dia, l'estrès tèrmic li afecta molt. Vull dir, per això les granges estan en aquest sentit molt modernitzades, ventiladors, aigua d'aquesta microexpressió, però clar, el que veiem, i n'hem parlat d'altres vegades, que és de la nostra, nosaltres vam canviar d'animals precisament per això, i te'n dones compte que els animals en l'estiu, quan tenen tanta calor, que l'entenen tots, és que són un poc més vividors que s'agien sa vida, i el maneig, l'altre dia m'ha de fer anar un soci molt enfadat perquè l'havien fet anar a vacunar trutges en aquest cas, que els tenen llibertat, els hi van fer tancar al migdia, i havien tingut problemes perquè els animals s'estressen, s'acaloren, per tant, fins i tot les feines en el camp s'han de poder fer a qualsevol moment. Si s'han de vacunar animals en l'estiu, s'han de vacunar tot d'unes de matí o tot d'una hora baixa, perquè, si no, d'una estressada, una trutja embarassada i pot fer la pell. Per tant, sí, han d'adaptar molt la feina a tot això.
0: I de cultius, un xerrat d'animals, no sé si de cultius n'hi ha cap. L'altre dia un company de Tinformatius va anar a fer un reportatge amb un pagès i, per exemple, parlava dels proves vermells. Proves vermells que no sé si hauran d'acabar per no sembrar-ne.
3: Clar, perdona.
2: No, i les tomàtiques igual, vull dir, amb aquestes altes temperatures i humitat, hi ha hagut moments en què la flor ha caigut i la planta, lo que amb aquest estrès tèrmic, no aguanta aquestes temperatures, hi ha molta humitat, arriba un moment que hi ha fons, s'han de tratar, vull dir que es produir amb aquestes temperatures actualment és molt, molt, molt complicat i costós, per suposat.
1: No, que també certes temperatures el que fa és que te crema el gènere, perquè fins i tot ja quan l'has coït, el dus a plaça, te pega aquella solana, arriba un moment que el gènere se fa malbé tot d'una i la vida útil que tindria un mercat perquè el pagès el pugui distribuir i vendre el que serien els seus clients, de cada vegada se va escurçant més i o tens una càmera gegant, que no n'hi ha tantes, perquè hauries de viure, hauries de ficar dins una càmera tota la granja, o si no, no hi ha manera de que allò tiri cap endavant.
3: Sí, l'altre dia precisament va sortir en Rafael Dalmau, que és un pagès ecològic de la zona de Felanitx, Sarta, i precisament explicava això, la necessitat d'adaptar els horts a les serres de sal. És a dir, de posar zones d'ombra directament perquè no se cremin les tomàtiques, les preves, els melons, perquè són molt sensibles precisament en el sal. Que sempre ha estat així i tal i qual, sí. Però resulta que quan es feia una temperatura normal, el vespre baixava la temperatura, la planta se recuperava una mica. Ara no, han passat setmanes del vespre que feia una calorada. Clar, és molt complicat. I hi ha una feina d'adaptació i l'haurem de fer, perquè els pagesos sempre plorant, però mentre ploram anem fent per adaptar mos, però si només ploràssim no ho trobaríem. Per tant, mos hem d'adaptar i hem d'intentar que, lo de sempre, que la gent compri els nostres productes, perquè si no els compren ni hem de fer l'esforç, no mos anirà bé.
0: No pagaria la pena. Mira, ara que dius això, ho dèiem abans, no?, que vos havíeu reunit amb el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, precisament per fer-li entendre o mostrar-li la vostra preocupació davant que no se compleix la normativa turística actual en relació al sector agrari, i li vareu fer propostes, no? Contau-vos una miqueta com va anar aquesta trobada, que li vareu explicar i sobretot que vareu anar a reivindicar.
3: No, nosaltres hi vàrem anar per saber com està el tema de les inspeccions, perquè tenim la impressió, és una impressió que, a més, quan que Mallorca és molt petita, te permet conèixer la realitat molt ràpid, tenim la impressió que no se compleix el percentatge mínim de compra local. El conseller mos va fer saber que no s'havia sancionat a ningú, i nosaltres hem fet deures i hem intentat esbrinar què passa dins l'administració. I sabem que l'administració autonòmica, quan inspecciona, aproximadament un 60% de les vegades sanciona. En canvi, en el Consell de Mallorca, això no passa. Mos diuen que inspeccionen els hotels, però que el compliment és infinit, ja, ja. Saps? Com si ja l'hotel tingués una granja de porcs i d'aus i de tot. I això no és així. I els varen fer sabre de forma constructiva i encara de bons al·lots, perquè si no pareixi ser de més de plorar, som nitos, que ho som nitos, però intentant dissimular, que s'ha d'haver acabat. S'ha d'haver acabat perquè no pot ser. Venim d'un any que per nosaltres és complicat, la baixada del producte local mos afecta, perquè el consum ha baixat aproximadament un 30%, hi ha una crisi econòmica i la gent ha de triar i tria el més barato, i tenim una gent que en aquest cas és la patronal hotelera que no vol complir una llei, i el govern que li consent, i deia això no pot ser. I relacionat precisament amb la mobilització històrica d'ahir a ciutat, no podem tenir un turisme que entra a Mallorca i surt de Mallorca sense haver tastat ni un gram de producte local. Perquè això no és turisme ni res. I s'ha d'haver llevat a la gent que vivim del turisme. No. Vivim d'una part del turisme que sí que fa això, que participa de l'economia, que consumeix producte local, que respecta les nostres coses. Aquest turisme que ve com si fos un camió de porcells, amb un autocar a l'aeroport, directe a l'hotel, li paren la pulsereta i surt deixat de 2, 3, 4 dies, els dies que pot pagar, i se'n tornen al seu país, i no saps si ha estat a Mallorca, Kuala Lumpur, o a Bòsnia, és que no importa, venguin. Perquè, a més, en el sector primari mos fan molt de mal. El sector primari és que pateix perquè li prenen la terra, l'altre turisme, per cert, és que fa vivendes de luxe en rústic i tot això, i després, per de baix, hem de sofrir la saturació, hem de sofrir el mal que fan els cultius, els guiris que s'aturen a pixar, a fer una foto, no sé què. Ja basta. I de fet ahir, crec que la demostració és evident que a mallorquins, que mos costa molt sortir d'aquí nostra, una manifestació històrica perquè hi hagi un model turístic que permeti conviure en el turisme, que tothom hi visqui bé, perquè vivíem millor del turisme quan tenien 10 milions de visitants, i ara que en tenim 20. Per tant, nosaltres reivindiquem també això, un turisme que precisi el producte local, perquè quan se cerca tots els que som en aquesta taula, quan anem de visita un país, cerquem els productes d'aquell país. Som un rara avis en el món. Ningú té un turisme que vagi a cercar una cosa que no és d'allà, i d'això és el que feim. Els hotelers ho practiquen perquè hi guanyen molt de dobbes i el govern no el consent. I d'aquí que almenys un 3%, que és una misèria, la consumació de producte local.
1: Ara que parleu d'aquest 3%, aquest seria el mínim de producció que considereu que seria beneficiós perquè el sector primari de les illes es pogués mantenir de manera activa?
3: No ho sé, això és estimar que la llei, un 3% en els locals normals, un 5% en els locals de luxe, a l'alta categoria, però és que no hi ha arribat. I si m'ho diuen, és que el complim, l'haurem de pujar, perquè el sector primari no ho ha conegut.
2: És que, vull dir, és un tema de solidaritat, vull dir, del sector hoteler, en aquest cas, ni més ni punt, ni els 3, ni els 4, ni els 5, és a dir, la tasca del sector és manteniment del territori, i en aquest cas, tot això el que evitam és que els camps estiguin cultivats. Jo crec que l'exemple de tots aquests incendis que hi ha ara a Espanya, en aquest cas, que fan por, aquí, afortunadament, la tasca del sector també és de tenir els sementers conrats que a un moment determinat puguis també contribuir a pal·liar aquests incendis. No sé, jo, independentment de lo que faci una administració, faci l'altra, és que ja és una qüestió de solidaritat i que cadascú en aquest cas ha de fer el que li toca.
1: Perquè també hauríem d'entendre que el paisatge no se manté de l'aire i que també molt de valor afegit que tenen aquests hotels és que quan arriben els turistes per arribar a les seves instal·lacions han passat per segon quins indrets de Mallorca i tothom diu, oh, it's so beautiful, però clar, aquesta bellesa l'ha hagut de mantenir qualcú. I en aquest cas són els pagesos de les illes, el que tu deies també, ja independentment de lo que faci l'administració, de quotes, també un esperit o una espècie d'exercici de solidaritat per part de segons quins establiments de comprar producte local, que mos fartam de dir que el quilòmetre zero és el millor perquè se mantén les qualitats organolèctiques, que és més bo, que s'ha coït directament en el moment de maduració i no va dur aquestes camionades, que també han d'entrar perquè no mos podem autovestir a la realitat de Balears, però el manco, el producte local que hi ha aquí, que se consumeixi.
3: Sí, perquè, a més, nosaltres ho deim, les grans empreses, en aquest cas, les empreses hoteleres, parlen de responsabilitat social corporativa. I jo un dia, en una reunió amb hoteleres, els ho vaig dir, si hi estàveu més dobbes en el capítol 1 de responsabilitat social corporativa, és a dir, en les nòmines, que en l'acció que feis, és propaganda, no és responsabilitat social corporativa. La secció que feis que ha de tenir despesa. I això és responsabilitat social corporativa. Jo tinc uns beneficis de el que passa al meu voltant i compensen els que no els atenen, tot i que ajuden i contribueixen a que se produeixin.
0: Sense ànim de fer propaganda, sí que acabant de saber que Unió de Pagesos cedirà aquesta setmana una casa a l'Ibavi per fer lloguer social a Sant Joan, que també és aquesta solidaritat que tenen els pagesos o que teniu els pagesos i que també volíem destacar abans d'acabar aquesta tertúlia.
3: Sí, nosaltres fa un parell d'anys en la compensació de les xambres agràries se deixen aquest immoble, nosaltres mos surt la possibilitat de vendre'l-lo i vàrem optar per una cosa que no és tan pecuniària, però és més social, que és cedir-lo a l'Ibavi.
0: Ho hem de deixar aquí, actualitzant notícies i tot d'una tornem.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
5: Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida exigeix la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials d'ahir vespre a Palma en el marc de la manifestació Mallorca al Límit. L'entitat denuncia la violència desmesurada, diuen, de la Policia Nacional, que va deixar una dotzena de persones ferides, segons els organitzadors de la protesta.
6: Una protesta que va aplegar ahir més de 70.000 persones, segons els convocants, i que es va desenvolupar de manera pacífica des de la plaça d'Espanya fins a les voltes, on varen començar els incidents. Segons l'organització de la protesta, la policia va bloquejar l'accés a les voltes, va al·legar motius de seguretat per fer-ho, tot i que el recinte estava a menys de la meitat de la seva capacitat i, per tant, disposava de permís oficial. L'organització també acusa la policia de retenir les ambulàncies durant 45 minuts i denuncia l'agressió d'un empresari local a un manifestant. Davant dels fets, l'entitat exigeix també la dimissió immediata del delegat del govern, el socialista Alfonso Rodríguez. Així mateix assenyalen l'Ajuntament de Palma per posar impediments a l'acte.
5: Des de l'esfera política, la presidenta Marga Proens ha expressat avui el seu respecte a la manifestació. També ha afirmat que és conscient del malestar de la ciutadania per la massificació turística. A la vegada, però, ha afirmat que està impactada per les imatges de les càrregues policials i ha demanat explicacions a delegació de govern.
7: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
5: I més per Menorca, demana a Marga Proens que escolti el carrer. La formació també condemna l'actuació policial i exigeix al delegat del govern que assumeixi responsabilitats polítiques. És Esteve Barceló, coordinador general de Més per Menorca.
8: La gent ja està farta de que el turisme mos tregui de ca nostra. Manifestacions com la d'ahir a Palma o la del mes passat a Menorca deixen clar que la gent té claríssim que la massificació turística mos està deixant sense casa, que encareix el cost de la vida, que està saturant no només les carreteres i les platges, també està saturant els nostres serveis públics i mos està deixant sense recursos com l'aigua.
5: Canviant de qüestió, desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys. També la remuneració de les hores extra. La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord aquest vespre després d'un cap de setmana intens de negociacions.
6: La pujada salarial d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu, segons Roberto Serrano, del sindicat UGT. Els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOI. Escoltam declaracions a l'informatiu Matí.
9: Nosotros ayer firmamos el preacuerdo, ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
5: I continuen les tasques d'extinció dels greus incendis de Madrid, Castelló i Àvila. Aquest darrer ja és l'incendi forestal més gros de la història recent del país, amb de moment 50.000 hectàrees cremades. Més de 90.000 persones romanen evacuades a causa d'aquests tres focs. Així hem arribat a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, encetam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora el control tècnic Ivan López i vos contam que, en primer lloc, vos hem de dir, acabant de conèixer, acabant de saber que el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, compareixerà a la seu de la delegació de govern davant dels mitjans de comunicació per donar explicacions per les càrregues policials d'ahir a la manifestació convocada per Menys Turisme, Més Vida. Serà a partir de les 12:30, tenent els mitjans de comunicació com de la delegació del govern. Alfonso Rodríguez, ja sabeu, ahir va fer una piulada a la xarxa X en què deia demanaria explicacions precisament per aquestes càrregues policials, perquè deia havia vist imatges que no se podien consentir. També sabem que el delegat del govern s'havia de reunir avui amb el Cap Superior de Policia Nacional per analitzar els fets que, com deien, se varen produir ahir després de la manifestació o durant la manifestació, i ara avui, a partir de les 12:30, coneixerem si s'ha reunit ja amb aquest cap superior de la Policia Nacional i també quines seran les explicacions que donarà al respecte. En segon lloc, vos contant també que continua la febre anti-espanyola a l'Argentina després que l'Albiceleste perdés la final del Mundial. Primer varen cancel·lar Rosalía i ara li ha tocat rebre a Aitana.

0: Després de Rosalía, ara és el torn d'Aitana. La cantant catalana també s'ha convertit en objectiu de part dels aficionats albicelestes després de la victòria d'Espanya contra l'Argentina a la final del Mundial 2026. Maria Antònia.
1: La polèmica va començar amb Rosalía, que va compartir a les xarxes un vídeo de Mia Khalifa celebrant el triomf espanyol amb la seva cançó La Perla, i molts usuaris argentins ho van interpretar com una befa cap a la selecció. Tot i que l'artista va retirar la publicació i va demanar disculpes, assegurant que no havia llegit el missatge que l'acompanyava, les crítiques no s'han aturat i molts argentins han volgut tornar les entrades de concert de Rosalía i han demanat la cancel·lació també de la visita de la cantant a l'Argentina prevista per als propers 1, 2, 4 i 6 d'agost.
0: Ara, aquesta campanya antiespanyola també ha esquitxat a Aitana. Les xarxes socials argentines han recuperat vídeos i publicacions en què la cantant celebrava els gols d'Espanya durant el Mundial i alguns usuaris han iniciat una campanya per boicotejar el concert que oferirà el país aquest novembre dins la gira Cuarto Azul.
1: Però la polèmica no s'acaba aquí. També s'ha fet viral el cas d'una petita empresa argentina que es deia Aitana i que ha decidit canviar de nom perquè no volen tenir res a veure amb el nom Aitana i ara es fan dir Tini. Un exemple de fins a quin punt la rivalitat esportiva ha acabat traslladant-se en la vida diària.
0: De moment, ni Aitana ni el seu equip de comunicació han respost públicament en aquesta controvèrsia. Però ara, qualsevol artista que hagi mostrat suport a la selecció espanyola pot ser cancel·lat a l'Argentina de Milei. No sé què en penseu, perquè jo estic regirat de que tothom que hagi celebrat un gol acabi tenint problemes a l'Argentina. No sé si començaran a retirar imatges d'internet o Javier Bardem que procurin no estrenar cap pel·lícula a Buenos Aires.
2: Quantes persones més hauran de cancel·lar els argentins? Per què mal perdre? No sé, per ventura s'haurien de fer mirar una mica, no? Ja fa dies que en parlam, però és veritat que cada vegada molt sorprèn més aquesta reacció per part dels aficionats. És veritat que ells diuen que per ells el futbol ho és tot, però per ventura mos hem de relaxar. El futbol, i res plus.
1: Sí, jo ho respecte. Jo crec que l'expressió que més defineix aquesta situació, ho he dit a primera hora, és que no han de mesclar ous en caragols i en el fet de que li facin cancel·lar per ventura aquest concert, troc que té una repercussió dels que no són conscients, que per ells, per els cantants, és una feina, i en el moment en què els hi cancel·les un concert estan perdent beneficis, estan perdent fans, estan perdent espectadors, i això té una repercussió que no sé si en són molt conscients. I també ho he dit prou repetes perquè m'ha fet una graciada en el comunicat, també si poden recuperar l'imatge, posa que no volen saber res de nom Aitana, però em fa gràcia perquè han perdut temps fent aquest comunicat, però no han volgut perdre aquests 3 segons extres canviant abans de penjar el comunicat en nom del perfil de la tenda, i no és una cosa que no hauran tingut en compte, però m'ha fet gràcia.
0: Per això convé tenir una nadiua digital en el nostre equip perquè deixis clares les coses. M'ha vengut en el cap, ara mateix com està Argentina, un versos dels Veles Events de Nusias Marc, que diu Bollirà el mar con la casola en forn, que és com estan ara mateix totes les influències argentins amb aquesta teoria de la conspiració de que Espanya ha robat el Mundial a Argentina. I el que més me preocupa és que ja és com una qüestió d'estat. Jo crec que se van com a retroalimentant entre uns i els altres, i és que ja han muntat una plataforma, un change.org, per firmar perquè se torni a repetir la final del Mundial, que a mi em fa gràcia. No van repetir la final de la mano de Dios d'en Maradona, tocant un gol en sa mà, i ara sí que se repetirà aquesta perquè, teòricament, un arbitratge els hi va anar a la contra, quan en realitat recordem que en aquella final del Mundial varen tenir poquíssimes oportunitats de marcar gol. Que no és que diguis hola, la cosa et va anar molt a la contra, és que tampoc s'ha de trecar molt a la porteria espanyola, que més allò que me sorprèn, i demanar la repetició d'una final d'aquest mal perdre i que, independentment, ara li ha tocat a Espanya, però d'aquí 4 anys, si Argentina torna a jugar a la final, li pot tocar a França, o li pot tocar a Anglaterra, o li pot tocar a qui sí, no ho sé. S'ha de saber guanyar, és importantíssim, però també s'ha de saber perdre, i de vegades, escolta, molla ja aquest serrió, arranca a córrer, i d'aquí 4 anys ho tornes a intentar.
2: Supereu.
0: Exactament.
1: Serem una pàgina mundial.
2: Next, no?
0: No, i sobretot que hi ha coses que m'ho sorprenen molt. Un país en la crisi que té, en les retallades que hi ha hagut en aquell país, gent que ha venut el cotxe per anar a veure un partit de la selecció argentina, me flipa molt que realment allò que preocupa a tota una nació sigui haver perdut un Mundial. També t'ho he dit del país anomenat Espanya. Mai havien vist tanta de gent en el carrer celebrant coses.
2: 2 milions de persones.
0: Com quan és un Mundial. A lo millor també, com a país, mos convendria sortir en el carrer per moltes més coses,
2: mira,
0: en general.
2: I fent l'exercici que hem fet avui a les 9, o que he fet avui a les 9, allò de demanar-li a la IA, perquè ella no mos cancel·lin a nosaltres, els argentins, i hem demanat, acaba la frase, no hi ha pitjor manera de perdre que... I la IA mos contesta que perdre la pròpia dignitat i que autoenganyar-se pel camí. Jo crec que són dues respostes molt bones en aquest cas de l'intel·ligència artificial que li dona
1: que li
2: en aquest cas en els argentins. Sigui com sigui, és la notícia que avui hem volgut destacar perquè tothom en parla i avui també hem mantingut aquest debat. No sé si serà la darrera vegada que en parlem, Xisco, creus que en seguirem parlant?
1: Espera.
2: Parlaran a més gent?
0: No ho sé, veurem.
2: Tenim un rànquing, eh? Sí. Hi havia en aquest rànquing Rosalía, Bad Bunny, de que parla tothom, més comentat, els més dies en què...
1: I Shakira també, entre que jo.
0: I ara també torna amb força en Aitana. Veurem què passa.
2: Veurem què passa. Són les 11-12 minuts, tenim més coses que contar-vos, més protagonistes que presentar-vos. D'entrada, ara ja són aquí els nostres propers protagonistes, són dos joves que venen amb un guardó de Vall d'Esbràs. No Mans és el projecte guanyador dels Premis Joves Emprenedors Universitaris. Ha estat ideat per un grup d'estudiants de la Facultat de Turisme de la UIB i consisteix en una food truck de menjar ràpid, variat i assequible per a la comunitat universitària.
0: L'iniciativa planteja una cuina sobre rodes que canvia d'ubicació cada setmana dins del campus per apropar el servei a totes les facultats i facilitar-ne l'accés tant a l'alumnat com al personal de la UIB.
1: Aquest ha estat el segon curs en què l'alumnat de la Facultat de Turisme ha participat en el programa IB Emprèn Jove. Durant el curs, els estudiants han desenvolupat un projecte empresarial que després presenten en aquests Premis Joves Emprenedors Universitaris. S'ha dit que és una iniciativa que fomenta l'emprenedoria universitària. De fet, avui ho hem avançat, ens acompanyen en Tomeu Capó i Biel Amengual, alumnes de la UIB. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguts, com estàu?
4: Bé, bé, molt contents per aquest premi, la veritat.
2: Enhorabona, allò que vos hem de dir primer és enhorabona per aquest premi. Com va sorgir la idea de muntar aquest projecte? És d'alguna assignatura d'esgrau en concret? Contau-mos.
4: Sí, pues, bé, primer de nosaltres, com heu dit, som un grup de 5 estudiants de Facultat de Turisme. Som jo, en Tomeu, i després també avui quan han pogut venir, en Miquel Àngel, en Jordi i Nouen. I bé, el treball va començar com un treball final d'una assignatura, que era introducció a l'empresa, i bàsicament vàrem fer aquest projecte, i quan el vàrem presentar a la classe i el vàrem enviar a la professora, mos digué que el treball li va agradar molt i que mos recomanava apuntant-mos a participar en aquest concurs.
3: Clar, perquè nosaltres, antes de... una vegada vàrem enviar a la professora, nosaltres no sabíem de l'existència d'aquest concurs, i després la professora mos va recomanar. Bé, mos va informar d'aquest concurs, ho vàrem enviar, i bé, i això. I
2: que és important, no?, que també hi hagi professors de darrere que donin s'empenta, ajudin. Sí,
4: clar, sí, perquè nosaltres no sabem tot el que se mou o tot el que podem fer, i la veritat que vàrem dir, bé, si mos recomana, serà perquè ella va dir que podem fer qualque cosa, i vàrem tirar sort, i neguda.
1: Que penseu que ha estat el que la vostra mestra ha vist o ha pogut percebre perquè digui aquesta iniciativa té potencial, presenteu-la en aquests premis.
4: Bé, és veritat que... No ho sé.
1: Quina és aquella cosa que destacaríeu del projecte?
3: O sigui, el nostre projecte, com heu dit, se basa en aquest food truck sobre rodes, que està bé, un food truck amb menjar assequible, també amb molta diversitat de menjar, i també que cada setmana se mouria un campus diferent. Per tant, això seria una part innovadora. I també una altra part innovadora seria que hem dissenyat una pàgina web on se pot reservar, on se pot consultar el menú, i per tant, jo crec que aquí li hauran vist un poc de potencial.
0: Perquè... Se nota que sou estudiants de turisme per això de que se fotrat se mogui pel campus, perquè sou la que està més allunyada del metro, per exemple, sou els que estàu més enfora de tot, sí. I sempre heu de fer com a més quilometratge a l'hora d'integrar-vos dins l'universitat.
4: Això és la veritat que nosaltres creiem, hem pensat un poc més enrere que segurament va tenir alguna cosa en compte, perquè... diversitat de menjar, on podem, pues, jocs on podem anar a dinar o fer alguna cosa, només tenim un bar a prop de la nostra facultat i estem molt limitats, perquè per anar a qualsevol altra banda hem de caminar 20 minuts o moure cotxe, i la veritat que nosaltres creiem que aquesta idea va venir també perquè tenien fama de dir que varen decidir quin projecte volíem fer.
3: Era l'una i mitja i tenia molta gana i no havien, i cercaven un lloc per dinar i varen, i clar, com que la nostra facultat tampoc tenia moltes opcions, varen dir aquí el que necessitàvem és, són opcions gastronòmiques i que sigui ràpida, que sigui una opció ràpida, assequible i eficient, sobretot.
4: Perquè la nostra professora ens va recomanar que cerquéssim problemes o llocs on podíem crear una empresa que trobàssim que ens faltava a nosaltres. I pues, això m'ho va pegar un pot de prop.
0: Clar, avui compartim amb els telespectadors de Divetes Televisió una fotografia que ve a ser com una simulació de com seria aquesta food truck, que heu agafat el blau UIB, és com la food truck oficial de la universitat, ho descrivim per als oients de ràdio. Sou ben davant, heu agafat el vostre edifici, de la facultat de turisme, no fos cosa, nasi una altra banda. Creus que se podria aplicar aquest negoci, ara que heu guanyat aquest concurs? Creus que qualcú s'animarà a invertir i a posar-lo en pràctica?
3: Clar. Bé, és que nosaltres creiem que pot ser una molt bona inversió, perquè molts estudiants, com ara nosaltres, clar, tenim aquesta sèrie de dificultats, diguem, ens falten aquestes opcions, i clar, això ve a ser una solució a un problema actual, o sigui, i nosaltres hem tingut sí, aquesta idea.
2: Això és una simulació, però realitat se podrà fer realitat, o quan se podrà fer realitat? O només això, és una idea?
4: És una idea, clar, no això tenim... És la veritat sí. Que nosaltres... Quan després d'haver-ho desenvolupat van dir, ostres, de veritat no hem mirat si hi ha qualque llei o qualque permís que hauríem d'haver mirat davant de crear el projecte. Però supos que si se mira més endavant se podria fer, perquè també una cosa innovadora que té el nostre projecte és que una idea que varen tenir és tu pots reservar a quina hora tu vols el menjar que estigui fet. Per així sortir tu de la classe ja tenir menjar, dinar i estar enllestit.
2: Home, jo crec que això l'heu de fer realitat, sí, o d'empenyar sí, també perquè la gent ho pugui de veure, fer i tastar.
4: També és dos bes, no ens ho tenim.
3: És que s'ha de dir que ara nosaltres som estudiants de primer de carrera, ara no tenim els fons necessari, però per tots aquells que vulguin invertir seria una molt bona inversió, això.
1: Jo ara tinc curiositat.
0: Si ja primer de carrera guanyen un premi, quan arribin a quart de grau, aquest quinta de l'apocalipsis de la Facultat de Turisme, pot ser una fantasia, no?
2: Sí, sí, la veritat és que apunten maneres.
0: Clar.
1: No, jo anava a dir que tinc curiositat en aquesta, jo espero de veres que se pugui fer realitat, en aquesta carta gastronòmica, què oferiríeu?
4: Bé, de moment la carta no és que sigui gran cosa perquè no sabia massa bé cap on tirar i pues, hi ha el bàsic, pizzas, hamburgueses, patates...
3: Sí, esperem
4: patates.
3: Que ja hem volgut començar per lo bàsic, és a dir, menjar ràpid que sigui assequible, però sí que hem pensat...
4: Però també de fer com una expansió més endavant. Sí, perquè això és una primera idea.
1: Clar.
4: Si haguéssim de fer més coses, també tirar cap a menjar més mallorquí, empanades, cocorroi, rubiols, cocorroi brut, si ens fem així, més educats, però sí, això s'hauria de veure un tema de logística.
0: Clar, ara necessitava un cuiner, no sé si ara arroba Miquel Calent, arroba Santi Taures, si qualcú s'animàs a donar-vos idees de com preparar un menú, perquè un dels secrets perquè un restaurant, en el vostre cas, una furgoneta surti a compte, és que no hi hagi malbaratament. Clar, tot això, ara estàvem amb aquesta versió, supos que s'alfa, la primera, a mesura que aneu desenvolupant aquest projecte, perquè hi seguireu fent feina, ho dic perquè el grau de turisme vos dona per seguir poder aprofundint amb un projecte que heu fet de primer?
4: Bé, ara, com he dit, hem fet primer, ara veurem les assignatures que farem en el pròxim curs, però jo supos que si tenim l'oportunitat de poder seguir desenvolupant el projecte, nosaltres seguiríem, ja que també ja està començat. No és començar a zero ni haver de fer una cosa nova, i ja tenim si deia... bastant pensada perquè hem anat xerrant d'aquest tema i tal.
3: Clar, i com que també tenim aquestes idees, jo que sé, per exemple, de fer d'oferir un menjar més mallorquí, més local, i tenim aquestes idees, jo crec que ara tenim el punt base i a partir d'aquí podem anar avançant i desenvolupant millors projectes.
0: Clar, no, Joana Maroto, que ella és molt de sortir fora a casa a dinar.
2: Ja hi som.
0: Una confessió que hem de fer per Balears. Tu t'animaries, suposant, en aquesta food truck?
2: Jo, per suposat. A més, hi aniria amb tu.
0: En aquesta camioneta.
2: A més, hi aniria amb tu, perquè som com a Pili i Mili anant per tot plegats.
0: Bé, amb la universitat m'ho agafa una mica lluny, però és cert que el campus és una fantasia, i més ara hi ha un munt de jardins, sí. Que això també facilita que la food truck puguis agafar el menjar quan no faci aquest soler, evidentment,
4: claro.
0: I poder seure a gaudir d'aquests àpats. Què hauran dit els vostres companys de classe perquè clar, tots sou 5, sí, però sí. En els graus, si no vaig errat, són 20 persones que van a classe per curs, o 40, ara però, no estic segur.
3: És que nosaltres, de fet, havíem de presentar aquest projecte davant la classe, davant dels nostres companys i davant la professora. I va trobar que era una idea molt excel·lent, perquè clar, els companys també, perquè se queixen que també tenen aquestes, aquestes dificultats a l'hora d'anar a una cafeteria i tal, i ho van trobar molt bona idea.
2: Ara ja veig que els companys hi posaran, invertiran en el negoci, perquè se'n volen beneficiar.
0: Arroba facultat de turisme, els alumnes estan llançant ja un crit gairebé d'auxili, que estan cansats de menjar allà mateix, i que per favor, o que si no, que posin una espècie de trenet com els dels turistes, que vagi de la facultat de turisme, en allò que seria com una espècie de bus llançadora que faci voltes per tot el campus, perquè els joves de turisme el manco puguin menjar un pit de menú com dret.
3: És que de fet això també va ser una idea antes, clar, perquè havíem de plantejar un model de negoci, estem cercant idees, també varen plantejar aquesta idea de crear un bus llançadera que vagi entre l'estació de metro fins a la nostra universitat, així que antes de crear el projecte havíem de cercar les necessitats, les nostres necessitats per arribar en el projecte final.
1: Si ara qualque company vostre o els alumnes que vendran darrere vosaltres volen també fer un tipus de projecte emprenedor, quins són els aspectes essencials que considereu per començar, per poder fer un projecte d'aquesta manera?
2: Per ahir de consells, no?
1: Sí.
4: Bé, jo diria primer que el que vàrem fer nosaltres que és cercar una cosa que te falti, cercar un lloc on tu puguis crear un projecte on tu puguis omplir-ho. Per així, pues, que no hi hagi massa competència o no hi hagi una comparació amb altres coses i tu tenir més llibertat del que pots fer o no. També repartir-ho bé, perquè entre les persones que fan la feina, perquè no pot ser que un faci més que els altres. No estic dient que...
2: Cosa que passa bastant.
1: Sí, sempre.
4: Sí, però en altres, gràcies a Déu, ara m'ho van anar bé repartir-ho. Sí.
0: Vareu fer feina en el 20% cada un. Equitatiu.
3: Exacte, sí. Més o menys. No, però també, o sigui, tots aquells que tenen una idea en el seu darrere l'han de dur endavant, i sobretot si han de dedicar, han de posar un pot d'esforç, i després tot treball és que dona el seu fruit.
1: Ja ho hem vist.
0: Ara que ja veus que vos premien, teniu actitud emprenedora? Vosaltres heu fet turisme perquè vos agradaria ser empresaris i ara ja heu tocat en les mans aquest cuquet de com es mirar de muntar un projecte?
4: Bé, jo, la veritat que has obert un calaix que està un poc així, que és que vull fer en el futur.
1: És que està en el primer, Gisco. Gisco, està en el primer.
3: No, no, però és una bona qüestió, perquè ara que hem guanyat això, hem guanyat un concurs d'aquestes característiques...
2: Oh, motivat heu d'estar.
3: Estic molt... Bé, jo personalment estic bastant motivat i m'obt les portes a molt de llocs.
0: Per ja ho sabeu, Jove Talent, quedeu-vos amb aquest nom, Tomeu Capó i Biela Mengual, formen part d'aquest quintet que ha guanyat aquest premi d'emprenedoria de la UIP, aquest IB Empren Jove, amb un projecte de food truck. Ells varen veure que mentre dinaven un dia, és que les grans idees neixen així, un dia volien dinar, no? Un dia volien dinar, era l'una i mitja, tenien classe a les 2:15, no tenien temps d'anar i tornar i varen dir, escolta, jo vull menjar qualque cosa ona, idò dissenyarem una food truck, una camioneta, perquè se passegi per tot el campus i que altres alumnes no tornin a patir aquesta fam que hem hagut de patir nosaltres i acabar menjant unes patatilles.
2: Idò, estarem molt pendents d'aquest quintet de l'apocalipsis, no?, que deia en Xisco, aquest grup de companys que vos heu vengut tan bé i que heu estat premiats amb aquests joves emprenedors universitaris. Tornareu o no tornareu?
3: Tornarem.
2: No està per tant, no, Tomeu, que estaves una mica assustat. Ha anat bé, no?
3: Ha anat bé.
2: I llavors esperem noves ocasions per conèixer més detalls, no només d'aquest projecte, sinó dels propers que vendran. Gràcies a tots dos.
4: Moltes gràcies.
2: Són les 11:24 minuts, quasi 25 minuts, fem una petita aturada i tot una tornant, perquè hem de parlar de més coses. Hem de parlar de l'Odissea i hem de conèixer a una predina i a un net que, atenció, s'estan fent virals a les xarxes socials. Fins ara.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
8: Tèntol.
7: Tèntol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
10: Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

Fa gairebé 3.000 anys que un poema continua fascinant lectors d'arreu del món. És la història d'un home que intenta tornar a casa després d'una guerra, però també és

0: contenta amb l'estrena de la versió cinematogràfica de Christopher Nolan, una de les pel·lícules de la temporada.
1: No lo recuerdas. El trueno.
2: El responsable d'aquesta traducció torna a Sant Pau Sabater, filòleg clàssic i traductor, que ha afrontat el repte d'acostar Homer, el lector del segle XXI, sense renunciar a la força poètica de l'original. I ja el podem saludar. Pau Sabater, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Encantats de saludar-te. Ara hem posat aquest tràiler de l'Odissea, aquesta pel·lícula de Christopher Nolan, que ha coincidit espai-temps amb la teva traducció. No sé si vivim una febre ara per Homer, que ja va bé, tant d'any després.
3: Sí, sí, sí, de fet ja la podríem viure més sovint, no? Aquesta mena de febres estaria bé que no fossin tan anecdòtiques. Però sí, de fet ha sigut tot bastant casualitat, eh? És a dir, jo quan vaig acabar la traducció de la Ilíada ja tenia pensat el pas lògic següent, no? que era fer l'Odissea, però bé, al final s'ha acabat ajuntant tot i ha coincidit, doncs, això, que ha sortit la traducció amb la pel·lícula, això segur que ja ha donat una empenta considerable, així que bé, s'han alineat els astres, podríem dir, d'una manera especialment favorable.
2: Estem acostumats a llegir l'Odissea o a llegir Homer en prosa, tot i que varen ser poemes èpics, allò que va fer Homer. Com has trobat l'equilibri entre el respecte pel llegat, que pot ser, per exemple, la traducció de Carles Riba, i una versió més actualitzada perquè el lector del segle XXI pugui trobar-se dins aquesta Odissea?
3: En realitat, jo diria que el respecte per l'original hi ha de ser sempre, diguem, el respecte pel llegat hi és sempre, el que passa és que ens podem fixar més o menys en certs aspectes de l'original, no? És a dir, Riba es fixava molt en l'aspecte arcaïtzant, podríem dir, els poemes. Riba feia una cosa molt curiosa, d'altra banda, molt interessant, que era combinar una llengua molt genuïna, molt arrelada, podríem dir, fins i tot col·loquial en alguns moments, amb una llengua molt poètica, molt distant, que crea, no sé si un abisme, però en tot cas crea una distància entre el text i el lector. Això ho feia perquè els poemes homèrics realment estan en llengua estranya, és a dir, el grec homèric no era un grec parlat, no era un grec habitual, és un grec artificial, especialment arcaïtzant, amb els aspectes, una barreja de dialectes, vull dir que la llengua homèrica dona peu a fer una traducció d'aquesta mena. Però al mateix temps, la llengua homèrica, la llengua dels poemes homèrics, també és molt senzilla, és molt planera, és a dir, és una literatura oral i això es nota perquè no hi ha gens de complicació, no hi ha gens d'abarrocament, per dir-ho així, no? És una narració molt planera, molt senzilla, i jo em fixava més aviat en això, en aquest aspecte, en la senzillesa de la narració, en la senzillesa de la sintaxi, no? No hi ha construccions complicades, no hi ha frases que costin de desentrellar, tot corre, tot flueix, tot és molt ràpid, de fet, la narració és molt ràpida. I al mateix temps, encara que els poemes homèrics estiguessin en una llengua, diguem-ne, artificial, estranya, no devia sonar estranya a oïdes de la gent, perquè al final era la base del patrimoni cultural grec. Per tant, tot devia sonar molt familiar. I és una mica aquest toc familiar el que he intentat donar a la meva traducció, tot i que, com deies abans, sense renunciar al fet que és un poema, que és vers, i que tampoc no ha de ser, tampoc no és una novel·la, no? És una cosa diferent.
2: I en Pau Sabater ha pogut veure la pel·lícula de Christopher Nolan? Bé, de Troia, que sortia en Brad Pitt, que també aquí poden triar.
3: Sí, he de dir que m'ha agradat més la del Nolan que la de Troia, eh? Però, de fet, la vaig veure ahir la nit, la de Christopher Nolan, així que la tinc molt fresca. Francament, jo de cinema no hi entenc, vull dir, no puc donar més que la meva opinió d'aficionat, però, bueno, em sembla encertada en alguns punts. Ara, és una altra cosa, és una cosa completament diferent. És a dir, la pel·lícula no anul·la el llibre, naturalment, això no passa mai, i menys en aquest cas.
2: Ha estat fidedigna Christopher Nolan a l'hora d'adaptar l'Odissea, o com a bon artista ha recreat també una mica de història així com li ha convingut?
3: No, jo crec que ha fet això, una pel·lícula d'autor, ha fet d'artista, ha fet la seva versió, la seva idea. Moltes vegades jugant de manera prou intel·ligent, en la majoria de casos, crec, amb elements del poema. És a dir, que crec que per qui ja conegui l'Odissea,

0: a veure la pel·lícula de Nolan és entretingut perquè hi ha picades d'ullet en molts moments. Així que, de fet, sí, ha fet un producte, crec que prou interessant, però naturalment ell ha fet la seva reinterpretació, la seva visió de les coses, que sí, crec que té el seu interès, tot i que no puc dir que m'hagi agradat al 100%, però bueno, això no passa gairebé mai, d'altra banda.
1: Aquesta hauria de titular Joana Maratona, Anna Maria Antònia, que la van a veure també i anava un fascinada.
2: Jo
1: El
2: sí.
1: traductor de
2: Amén.
1: l'Odissea diu que està bé,
2: Bé, però he de
1: però
2: dir que no he llegit la
1: no
2: seva
1: ha
2: versió del
1: fallat.
2: llibre, me l'hauré de llegir després ja canviaré la meva opinió, quan tingui les dues coses vistes
1: Sí, perquè t'has vingut
2: llegides.
1: fascinada de la pel·lícula.
2: Fascinada. Jo no sabia el moment en què hi hagués una càmera, una persona humana, gravant allò, perquè la història me la sabia. Ara ho comentàvem, que vaig estudiar llatí grec, i també ho trobo bastant encertat.
3: Clar, en el final és una cosa allò que t'esperes i allò que...
2: Clar,
3: no? Un poc se...
2: que veus després.
3: Sí, sí.
0: Sí.
3: Pau deia abans que d'una cosa ha vengut ara l'Odissea per a ell, i en aquest cas que diries que haurien de fer ara la gent del cinema després d'haver fet aquest Odissea, d'haver estat tan atrevits de dur a la pantalla aquesta gran història amb aquests grans personatges.
0: Sí, efectivament. És a dir, jo la veritat és que hi anava amb les expectatives molt baixes, eh? Potser per això al final m'ha agradat bastant. Perquè realment és... sí, no vull dir que sigui dolenta, eh? Al contrari, és bona, és interessant. El que passa és que, esclar, dur precisament l'Odissea a la gran pantalla és de les coses més difícils que es pot fer, no? I crec que en Nolan se n'ha sortit d'una manera prou airosa, sí. Al mateix temps, no és difícil trobar lectures modernes a l'Odissea. És a dir, precisament és... així com la Ilíada... Diguem que tota la moral de la Ilíada, no? Tota la situació psíquica, per dir-ho així, l'ambient, l'atmosfera de la Ilíada és realment molt arcaica i naturalment que hi podem trobar moltes connexions amb totes les guerres que hi ha avui dia al món, no? Però és més difícil connectar, diguem, amb els personatges de la Ilíada, no?
1: Ara que
0: en
1: cites...
0: canvi, l'Odissea en aquest sentit és molt moderna. Digues, digues.
1: Pau, ara que cites la Ilíada, que també la vas traduir tu per aquesta Casa dels Clàssics, he llegit un titular teu que m'ha deixat una mica fascinat per lo que té de provocador. Has dit que creus que no estaves convençut que l'autor de la Ilíada i de l'Odissea fossin la mateixa persona. És a dir, com si o l'Odissea o l'Ilíada no fossin d'on Homer. De qui creus que és? L'Odissea s'ha d'on Homer i l'altre no ho és? O com funciona el tema?
0: La resposta curta és que no en tinc ni idea i en realitat no ho sap ningú. És a dir, és la famosa qüestió homèrica, no està tancada i no estarà mai tancada, segurament. Si no és que aconseguim una màquina del temps i investigar com què passava exactament. No, bueno, aquest titular, de fet, jo no el vaig dir com a titular, el vaig dir de passada, eh? Així,
2: ai,
0: parlant desenfadadament una
2: mica
0: com ara. Però, exacte, deu ser que encara no conec prou bé com funciona això, perquè va acabar de titular. No, aviam, el que volia dir en realitat és que són dos poemes tan diferents, la Ilíada i l'Odissea, que més enllà de si hi ha un Homer o no hi ha un Homer, o hi ha un únic poeta o molts, o com funciona exactament, costa de creure que allò hagi sortit del mateix cap. És a dir, de fet, més aviat sembla que l'Odissea en molts punts sigui una reacció a la Ilíada, no? Sí, hi ha una mena d'antagonisme, no? La Ilíada és això, el poema de la força, no? El poema de l'heroisme. De l'heroisme posat en dubte, però de l'heroisme això que va de cara, no? D'alguna manera. En canvi, l'Odissea és molt diferent. És el poema de l'astúcia, és el poema en què surten els esclaus, les dones, en què tots aquests personatges que són marginals a la Ilíada, que en tot cas tenen un paper secundari, en el cas de les dones, a l'Odissea són claus, són bàsics, són els que fan moure la trama d'alguna manera.
1: I ara...
0: Llavors, costa de pensar que això realment hagués pogut sortir de la mateixa persona. Potser de la mateixa persona amb molts anys de diferència, això ja no ho sé. Però el món de l'Odissea és molt més modern.
1: Un Homer evolucionat. Amb aquest titular matisat de Pau Sabater, el traductor de l'Odissea, publicat per la Casa dels Clàssics dins la Biblioteca Bernat Metge Universal. Una traducció meravellosa que des d'aquí vos recomanam. Un clàssic de sempre, ara portat al segle XXI, gràcies a aquesta traducció d'en Pau Sabater. Pau, quan tornis a seduir qualque cosa, ja ho saps, pega'ns un truc i en parlam una estona. Aquests
0: sí.
1: Clàssics sempre són els clàssics.
0: Perfecte, moltes gràcies.
3: Gràcies, Pau. Gràcies, moltíssimes gràcies. Fins una altra. Ja te l'has començat, Xisco?
1: Sí, vaig per el tercer cant.
3: Mira, mira.
1: Aquest cap de setmana m'hi he posat, ja l'havia llegit en el seu moment, però sí? Jo havia llegit, que també és complicadeta, la traducció de Carles Riba. I ara estic encedant Pau.
3: Molt bé, idò, fem una petita aturada i tot una tornant, perquè ja vos ho pensàvem abans, avui volen conèixer una predina i un net ben particulars, ben divertits, i que també s'estan fent virals a les xarxes socials. Ara tornem. Et dongui més riquesa.
4: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granela 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Josep, com
6: Hola.
5: Estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
5: Fes calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
0: Però
6: quan hi ha vacances?
5: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
5: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
5: Sí.
6: Ah, que bé.
5: Servei públic.
6: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada.
8: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bosch. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia amb Joana Marató.
3: Seguim en directe, això és el dia, avui és 27 de juliol de 2027, ahir era dia 26 i no sé si ho sabeu, però se va celebrar el dia dels predins i les predines, una jornada dedicada a reconèixer en aquelles persones que mos transmeten històries, tradicions i valors i els qui sempre hi són per donar-nos un consell, una abraçada o fins i tot un plat a taula. Just like...

0: altres coses. Vinga, he de rectificar. Sabeu que el meu capellà és de vacances. Clar. Ahir era 26 de juliol de 2026. Exacte. Avui és 27 de juliol de 2026, que no sé què he dit, però ara en Xisco ja m'arranyava una mica.
1: No, que me l'has allà, tenes futur, i no sí. sabia que tenies no, aquest, no, no, no. aquest poble.
0: Res de futur, som en el present.
1: Però bé, parlant de padrins i de padrines, Exacte. Els padrins i les padrines no només cuiden, també construeixen família, formen part dels nostres records més especials i deixen una empremta que ens acompanya tota la vida. Per això, el Dia dels Padrins és també una oportunitat per agrair-los tot el temps, la paciència i l'afecte que ens han regalat. I quin és el record més especial que teniu amb els vostres padrins? Joana Maró, tot escolt, o en Maria Antònia Esquines?
0: Ai, és que sap què passa? Jo m'emociono molt seran dels meus padrins, eh? De la meva padrina, del meu padrí, Joana i Simó, que ja no hi són, també dels meus abuelos, també Joana Inés i Pep. La veritat és que m'emociono perquè per jo ho són tot. Jo crec que haurien de ser atents, i no ho són. Ara m'agrada molt que ma mare fa de padrina, i que a més troc que fa de padrina superbé. Avui, per exemple, és la meva filla que la cuida. Des d'aquí la saluto a totes dues perquè m'acaben d'enviar un missatge que m'ho miren i sabien que ara havien de parlar de padrins. I m'emocionen sobretot per això, perquè és que no hi ha res que pugui substituir un padrí a una padrina. M'encanta. Tots els records d'infantesa estan relacionats amb la meva padrina i amb el meu padrí.
2: Jo crec que me quedaria... Jo si n'he d'elegir un, n'elegiré un que engloba a tots els meus padrins i repadrins, eren tots a Santanyí una hora baixa, i la meva repadrina sempre tenia el seu balancí, i jo de vora el meu en versió petita. En el moment en què el meu padrí matern va voler seure allà perquè la repadrina era fer la sesta, jo el vaig renyar perquè sabia que aquell balancí era la meva repadrina i no hi havia ningú que l'ocupés, i el record aquesta hora baixa amb molta estima, amb molta alegria, perquè eren tots allà plegats, i el balancí que ell és sagrat encara que nostre.
0: Menys en Xisco, que també mos ho conti.
1: Jo és que dels quatre només en vaig conèixer un, i només ho tenia el meu padrí, que era el meu padrí Ramon, i record que sempre duia llepolies dins la butxaca. Sempre que anaves a donar-li una abraçada i tal, sempre te traia, perquè ell anava, supos que de viva, com un quiosquet o una papereria, i sempre mos feia, amb això sempre està com molt equitatiu, sempre comprava tres bossetes pels tres nets, i sempre mos donava una bosseta de llepolies. Però per als nins que no han tingut padrina, hi ha un conte que jo vaig llegir quan era petit de Barco de Vapor, que se deia Abuelita Opalina, que era d'un nin que no havia tingut padrina i havia creat una padrina a través de tot allò que li agradava de les padrines dels seus companys.
0: Que
1: i quan
0: guapo,
1: el vaig llegir
0: Xisco.
1: Quan era petit vaig dir, clar, jo que només n'he conegut un i no he tingut mai padrina, que és el que més he duit endarrer, perquè troc una padrina, té una connexió especial que no se té, o el manco jo l'hagués tinguda, que no se té en sos padrins, me va marcar molt aquesta lectura. Jo havia tenit 10 o 11 anys, i vaig dir, clar, en aquest nil li ha passat com a mi, que jo només vaig conèixer un, i també mos va deixar molt pres, perquè jo tenia 7 anys quan es podria morir.
0: I sí, avui volem
1: però
0: parlar
1: que visquen els padrins.
0: Visquen els padrins sempre. Avui volem parlar amb en Antònia de padrins i de padrines, sí, i si de relacions.
2: Pareix, aprofitarem aquest vincle tan especial entre padrins i nets que hem parlat fins ara, i ho feim acompanyats d'en Biel Trullols i la seva padrina Magdalena Font, que compartiran amb nosaltres un poc aquest vincle, aquesta història. Els saludem. Molt bon dia, com estàu?
3: Molt bon dia.
4: Moltes gràcies.
3: Molt bé.
2: Conteu-mos, mem, com és el vostre dia a dia, la vostra relació entre padrina i net?
3: Això.
0: Pues, comencis a padrina.
3: Comencis a padrina.
0: Sí, vinga.
3: Pues la relació és que sempre els he tingut, com aquell que diu jo, sempre els he donat diners jo, perquè són pares i mare fent feina. Jo, per sort, m'han pogut tenir perquè m'han donat una invalidesa històrica nostra, i sí, i sempre els he tingut.
0: El gran Junts,
3: sempre els he tingut jo.
4: Ja la padrina és un punt de reunió per la família.
3: Sí.
4: Sempre hi ha tots els nets que dinam, i n'hi ha un, els més petits de Palma, que ve menys, però l'estimam igual.
0: Perquè sí, Biel... Palma.
3: Ah, que és el preferido.
4: No, però viu un fare, viu un poc en fare i la padrina li costa, clar, o anar a veure'l-lo.
2: Biel, a banda de tu, quants nets sou més? La padrina quant de net té?
3: En Biel està molt de temps, és petit.
4: I sempre ha estat és petit. Però fa 7 anys va néixer el més petit i ja m'ha llevat protagonisme. I ja, ara ja no som més petit, ni som el nin, perquè ja va néixer petit i nin.
0: Ai, tan destronat.
3: Sí. I antes hi viu,
4: però sí, tenc dues cosines més grans, bueno, però, una germana meva.
0: I una cosa que a mi m'encanta, és que ara ho veiem en pantalla, ho descrivim per als nostres oients, és que feis vídeos per les xarxes socials. Vos ha fet fer de tot ja, no? Man, conto-vos.
3: Bueno, qualcun era de sorpresa, perquè n'hi ha que no ho sabia ja, que se me feia de sorpresa. Ara que el darrer sí, vaig dir que el darrer sí que ho puc saber, però va,
0: I li agrada, vos agrada fer vídeos?
3: Jo
0: i...
3: no m'agrada massa, però què he de fer? Què he de fer? M'enganxa.
0: Però bé. Tot sigui per un nen,
3: tot
0: no?
3: Tot sigui per nets, claro, tot sigui per ells.
0: Què li fas fer, men? Conta-mos-ho.
4: Tot va començar, tot va començar amb un vídeo mirant La Ruleta de la Suerte, un programa molt familiar, jo la gravava, perquè ja tenia moltes opinions. I a partir d'aquí va tenir moltes visualitzacions, li vaig mostrar i es va sorprendre. I a partir ja qualsevol excusa per fer un vídeo i tenir un record gravat.
0: M'encanta, la Fredina té moltes opinions.
4: Sí.
0: Comenta tot, no?
4: Tot.
3: És que van a la ruleta, jo la rony. Jo, que no.
4: I a vosaltres també, No, és broma, és broma.
3: Claro.
4: És broma, això.
2: Però jo vull saber la padrina quan en Biel li diu: padrina, hi ha 100.000 persones que te veuen. Què pensa la padrina?
3: Res.
2: No l'impressiona?
3: No.
2: Bueno, jo m'impressionaria molt. És quasi famosa, ja.
0: Més que Tom Manacà.
2: Sí?
3: No me diguis res, que l'altre comença. Vaig veure. Per exemple, dissabte seré un bar que normalment no. Vaig només a divendres dissabte. I els altres, vaig els altres dies. Sí que Mariana me diu: ja te vaig veure. Dic, sí, hi eres a competència. Diu, no, te vaig veure per WhatsApp.
0: Clar.
4: Som vient entre elles.
3: Sí.
4: I ser amigues me comencen a seguir. I m'ho diuen, fer vídeo amb sa padrina, no fer vídeos, no, fer vídeo amb sa padrina.
0: És que clar, ara reclama sa padrina.
4: És una padrina molt estimada, ella.
3: I bueno, banda... jo també passa que he anat molt darrere ells, perquè són pares mai fent feina i anaven a futbol, jo entrenava a futbol.
4: Per col·le
3: jo acompanyo-los a ball. Anaven a rapats, jo acompanyo-los a rapats. Sempre era jo. I els altres me tenen com a padrina, els seus amics també.
1: I Madalena, bueno, com dur això de ser una celebrity?
3: No són celebrities, jo.
1: Perquè també s'ha de tenir pasta de celebrity, som perquè ara... Tu ara ja vigiles de no sortir en pijama, tiràs fents, te maquilles una micona per si te trobes qualque fan, que no t'agafin un mal dia. Ho dic perquè ara ja, quan una és famosa, hi ha unes servituds que ha de mantenir.
3: Li dic, m'ha de visar, m'ha de fer alguna cosa, perquè si no, es m'ha replegat
0: de qualque
1: manera. Qualque dia has dit que no n'esteu net perquè encara no havies anat a la perruqueria?
4: Sí. Fa una setmana.
3: És que digui, s'ha de fer espel.
4: Sí. M'ha renyat.
3: Ho vaig renyar, no em va dir res.
4: Me va regirar tot el vídeo. Tot el vídeo. Li dic, padrina, ara el penjaré. Diu, no, surten molt de trastos.
3: Això ha llevat.
4: Això ho has de llevar.
3: Ha llevat.
0: Ha de sortir més curiós.
4: I les parts bones no surten.
2: Te'ls fa borrar.
1: I tu ara, Biel, ja prepares et set una mica per tenir content de la padrina. Ho dic perquè no te torni a passar, que fas un vídeo que pots acabar i la padrina no te dones drets d'imatge i no el pots. No el pots compartir.
4: Sí, ja ho intento tenir tot preparat. Ella no ho vol. Però després, quan la tens allà preparada a la càmera i tot, ella s'asseu i ella la seva salsa, això. Ella ha nascut per ser influencer.
3: Ai, Dios mío.
1: I quin tipus de contingut li agrada fer la padrina? No sé si home style, consells d'estar per casa, comentar la ruleta. Lo de la ruleta no m'ha agradat, perquè és que a vespres s'ha de veure vetres, que és una promoció meravellosa. Hi ha 5 dies, els informatius.
3: Això la ruleta saben que
0: després
3: ja és
0: el dia. Et
3: sagrat. Un moment. Sí.
1: Bé, mem.
4: Ara són molt repetits, ara ja no els amics. Ja són molt repetits.
1: Tothom té... Ah, no, la ruleta és el migdia.
3: Sí.
1: Ara no pensava que... Eres d'escap vespre.
4: No.
3: Cinc dies, no ens podem fallar.
1: Ah, molt bé. Ara m'ha agradat això. S'ha de veure tota la programació.
0: De la padrina, que l'acompanyàveu per tot, els acompanyàveu en ells per tot, fins i tot en el futbol, que em diuen que...
4: A Múrcia.
0: Ets porter de futsal, de futbol sala, i també la padrina és allà animant, no?
3: Cinc dies a Múrcia i van anar dues netes grans a la Borrelet.
0: I és bona fan, tenim a Veda, de Sagrada.
4: Sí, jo estic ben content que vengui a veure.
3: Sí, i ara ho dic per una memòria del padrí, que en el Covid, el que més ràpid li va fer el meu home va ser no poder anar al futbol.
2: A veure el seu net.
3: Claro.
2: Sí. I més enllà del futbol, es va, ara que comentàveu, fins i tot el repàs, en el vostre dia a dia, quines activitats compartiu? En Biel te proposa fer qualque tipus de sortida, fins i tot cuinar plegats, no ho sé.
3: Bueno, ara que és més gran de París, jo quan dic això del futbol ja era petit i ell no encara havia de fer el que li deien altres, clar. Però ara me diuen, on ets? Som a Bernat. Ara venim.
2: Au,
3: ja som a Bernat. Tots.
4: El que m'agrada molt de la meva padrina és que té una forma d'avisar a l'antilla, direm. Perquè existe el WhatsApp i és molt fàcil posar un WhatsApp, me'n vaig, però ella prefereix deixar una noteta apuntada baix les teves claus, cotxe,
0: bé que
4: som
0: fa.
4: A tal.
0: I entès de WhatsApp la predina, sí. Però és del model antic, no? Que li de deixar la noteta.
3: Sí, molt jo bé. Sempre anava un peu a deixar la noteta damunt la taula.
0: Això també se va perdent, eh?
3: Sí. I una altra cosa, saben que si hi ha telèfon aquí nostre, som a missa a un funeral.
0: Que no som
4: això és molt important, que també.
1: I, Madalena, si ara vengués una empresa potent i t'oferís la cara d'un producte, tu t'animaries a fer anuncis? Ho dic perquè ara ja que esteu net t'ha posat, diguéssim, camí de ser una estrella. Això s'ha de monetitzar.
3: No, no, no, no, no, no, no, no arriben tant amunt.
1: Per exemple, no, no, no. No sé, una casa de perruqueria no. O una botiga de roba que t'oferitza a la seva modelo. Tu t'animaries a fer un passi?
3: No, me basta lo de net, me basta lo de net, no importa més en fora. No,
0: tu has vist, per exemple, com a...
1: S'ha de confiar més en la carrera d'influencer.
0: Bueno. Això anava a demanar-li a net, a veure si sí, tu has notat que t'ha pujat, t'han pujat els seguidors, o la gent
4: sí,
0: que
4: sí.
0: Te segueix.
4: La veritat que des que vaig, bé, ja vaig viatjar a la República Dominicana, vaig estar 5 mesos, i a partir d'allà vaig començar a penjar més contingut i sí, m'ha començat a seguir més gent. També,
0: de fet, perdona, des de República Dominicana fas peticions a IB3 de programes que s'ha
4: sí,
0: fet realitat.
4: Sí, ben veure això.
0: Ho hem de dir.
4: Bé, jo, bé, som una persona molt natural i dic, no m'ha de fer vergonya res. Tothom me veu després i jo faig peticions i si hi ha bé i ara també mirar un pot de sol solet.
0: Que enviar a fer una petició de que torna a sol solet
4: i va tornar.
0: I enguany justament i IB3 ha recuperat aquest programa sí. Històric.
1: Bueno, o sigui, bueno. Que... I no bueno, serà bueno. Que qui presenta aquest programa no et sa coordinadora de sol solet a l'edició d'enguany? Bueno,
0: això
1: bueno.
0: Això no fa falta dir-ho, però és vera que
4: sí, sí, sí.
0: Ell no sabia res, ell home, manifestat.
4: No.
0: Eres altra
2: ho ha manifestat.
0: Punta de món i justament enguany
4: jo
0: ha tornat
4: vaig demanar. I a la setmana això se va anar a la notícia de que se feia.
0: Idò, cada migdia, després del temps, i cada vespre, després de l'informatiu, sol també perquè la gent
3: s'entén. També m'agrada molt.
0: Wow, és preciós aquest programa.
2: Jo vull saber, sa padrina, com va dur el fet de que en Biel fos a tant de quilòmetres de Mallorca.
3: Bueno, quan t'ho va dir... Bueno.
2: No ho va dur molt bé.
3: Però llavors havien decidit d'anar-hi. Jo i una filla de seva madrina havia decidit, però per circumstàncies familiars no hi varen poder anar.
2: Clar,
3: i m'ha sabut un pot de greu, això m'ha sabut un pot de greu.
2: No li feia por viatjar fins allà anant
3: no,
2: fora?
3: No, i està en Xaviones igual que està en Quiteva, què té més?
0: Molt bé, una petita altra vida, així m'agrada.
2: Així m'agrada.
1: Perquè també els vídeos a República Dominicana, que si n'està una fantasia.
3: Aposta.
1: Padrina i cocotero, padrina i gandula, padrina i piscina dones. Ja és que...
3: Ja està massa.
1: Quin contingut que mos hem perdut, Magdalena, ara sí. Mateix, pens que esteu net, hauria de tornar, encara que només sigui de vacances, a República Dominicana, i t'hauria de dur.
3: Bueno, ja veurem.
0: Abans d'acabar, jo m'agradaria que, sense emocionar-nos, perquè ja sabem que aquí mos emocionant tots molt, mos diguéssiu una miqueta que... Com descriuríeu la vostra relació, no? Si ara penses en Biel i en Biel penses en la Prodina, què sentiu un pas altre? No sé si la paraula seria devoció.
3: Sí.
0: Devoció. Un poc compta molt, Magdalena. Tu què sents per
3: jo, si és per tot quatre igual, vull dir, clar. Netes com és per tot quatre igual, el que és petita d'enllà és petita, més de 6 anys és més petita, però jo, com que sempre els he tingut que anar a tots, vull dir que la major i el dos sempre els he tingut tots, jo, és que si no, no me fan falta. Jo ara divendres, si són tot quatre, me fan falta.
0: Clar que sí.
3: Ara divendres, petit i tot ho diu. Padrina, no hi ha ningú més que tu i jo, si qualsevol dia no hi són. Només són nosaltres.
0: Però que guapo, no? També aquesta sí. Relació. I tu, Biel, què sents per la padrina?
4: Jo estic molt la meva padrina, sempre he estat amb ella.
0: I li dius.
4: Sí.
3: Sí.
4: I li faig sentir també.
3: Sí.
4: I l'estimam molt. Tots,
3: sí.
4: Tota la família també.
3: Tots, si jo
4: també.
3: Davant una cosa, no corren. Això sí que és veritat. Si jo dic una cosa, bueno, s'ha de fer allò.
4: I quan dic que és una padrina per tots els meus amics també, que això demostra molt.
0: La padrina de Manacor.
4: Sí. Tothom ha de venir a dinar, tothom ha de provar-se
3: bueno,
4: amb mitjans.
3: Bueno, els que venen per dinar, ara en tenim un d'adoptat de Lleida, un nostre d'adoptat de Lleida, perquè han hagut de feina a Mallorca i no té ningú, és adoptat ah. Nostre.
0: Molt tothom bueno, n'ha vingut.
3: Sí, també sí. Podeu venir.
1: Sí, no, he sentit que la partida fa macarrons.
3: Macarronsets. Macarrons, sí.
0: Els haurem d'anar a tastar.
1: Home.
0: Per favor.
3: Fem truita de patates.
2: Fem cotxada i venim.
4: A Manacà.
3: Ah, això és el menjador que hi ha a dia.
2: Sí, sí, no són triats.
1: Mira, una cosa, digui-li a Nesté un net en Biel, que es digui que facis macarrons, mos avisi,
2: exacte,
1: i ja farem un vídeo. I venim a tastar-los, com si fóssim gourmets.
3: Sí.
1: I tastam els macarrons de la Magdalena.
3: Un dia setmana mitjà macarrons,
1: Ja avisareu.
0: Idò, mos autoconvidam, això va així, i esperant sobretot que torneu a visitar-mos, que vengueu a contar-mos com van els seguidors, com van els vídeos, si aneu en aquest viatge que teniu pendent a República Dominicana.
3: No crec que ho facin ja, però va.
0: Clar que sí.
2: Un altre.
0: Magdalena i Biel, Biel i Magdalena, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i que no s'acabi mai aquesta devoció que teniu un pas altre.
3: No, això no.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Són les 11:56 minuts, hem de fer ara una repassada ràpida als continguts que ja tenen preparats els nostres companys dels esports. Tot una, anem a veure què és allò que mos poden contar. Canvi de cadira ràpid, en Toni s'ha assegut, la Magdalena i en Vial s'han aixecat. Toni, bon dia,
5: ja he arribat,
0: estàs?
5: Bon dia,
0: com
5: ja
0: estàs?
5: Som aquí. Molt bé, en ganes ja que arranqui aquesta nova temporada ja per al Real Mallorca. De moment ens trobam en aquesta pretemporada a terres andaluses, a Marbella, on el Mallorca disputa dos partits amistosos, un amb victòria per 3-0 l'altre dia contra l'Alfaté, amb dos grans gols del futbolista Sito Lubumbo i un altre també de Don Prats. S'estrenaren també com a jugadors el davanter Adrián Fuentes, titular, i en el segon temps el central Sumajoro i també el centrecampista Antonio Roca, és a dir, per l'Hamburg i l'Espanyol, respectivament. El Mallorca disputarà dijous un altre partit amistós a Marbella, ho farà contra el conjunt del Al-Ittihad, no? Tot això serà allà, dijous tornaran de nou a Palma, i ja la setmana que ve, ja sabeu, la ciutat de Palma, i després el darrer partit amistós, a banda que comenci la Lliga.
0: Ben tornat, Toni Fuster.
5: Gràcies.
0: Que venia de vacances. Ben Moreno ha tornat el nostre company.
5: M'ha aprofitat.
0: També repassava els continguts de les edicions del dia. En aquest cas, saludam ara a Clara i Mami des de Menorca, ràpidament, perquè vols quedar fora temps, que teniu preparat per avui, Clara.
6: I de molt ràpidament, Joana, avui farem debat al Dia Menorca de Tertúlia, parlarem d'incendis i canvi climàtic. Aquesta serà la reflexió que posarem damunt de la nostra taula amb els analistes. Avui el periodista Pere Begur, l'exbatlessa de Ciutadella en Assumpte Vinent i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets.
0: Moltíssimes gràcies, Clara. També saludam a Laura Tur des d'Eivissa i Formentera. Bon dia, companya.
7: Molt bon dia, Joana. Molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui també comencem la setmana posant l'actualitat en comú. Començarem el programa, començarem el dilluns parlant també d'incendis aquí des de la perspectiva de les pitiuses i també d'aquesta campanya a Londres que relaciona de nou el cliché d'Eivissa i les drogues amb aquestes granges de pollastres. Participaran Antònia Maria Sirena, Esperança Marí i Nisaac Bàquer. I després completarem el programa sentint la nostra companya de Ràdio Illa, na Jamila Canale, perquè ens expliqui tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies.
0: Moltes gràcies, Laura. I a Mallorca, en Jaume Noguera, que també ja té tot preparat per començar el programa.
8: Mira, començarem parlant del programa Pacient Actiu, que s'està posant en marxa en els centres d'atenció primària de Balears, que significa que un pacient que té una malaltia crònica acompanya un altre que té el mateix durant el procés. Qui millor per aconsellar-te que qualcú que sap què és el que estàs passant. Després parlarem de Break for Brain, que significa fer aturades a l'escola, i això millora el rendiment cognitiu. I per acabar, avui parlarem dels vents de Mallorca amb en Xavi Canyelles.
0: I de moltes gràcies, Jaume. Nosaltres ho deixem aquí. Tornant demà, bé, tornen els meus companys, jo me'n vaig de vacances. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabeu que tornem demà amb més coses a partir de les 9. Gràcies per ser-hi. Sempre gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Més per Palma, apel·la el Partit Popular, el govern i el PSOE a actuar davant una situació, diuen, insostenible, després de la manifestació contra la saturació turística d'ahir. Han criticat també la violència policial del final de la manifestació i demanen la dimissió del delegat del govern a les Balears, el socialista Alfonso Rodríguez.
2: El partit ha criticat els quatre tipus de violència que diuen pateix la ciutadania de Mallorca, primer de tot la immobiliària, que impedeix als residents accedir a un habitatge, la que ataca el territori, fent malbé, diuen, els recursos naturals. També una violència que massifica i fa malbé els barris i, per acabar, afirmen una violència policial. Per això, el candidat a l'Ajuntament de Més per Palma, David Pujol, considera directament que el Partit Popular no està capacitat per dirigir la ciutat.
3: El Partit Popular governa Palma com si fos un negoci, que el seu negoci és la nostra violència. És la violència que patim. Per tot això plantejam un canvi de model que no està a l'agenda del Partit Popular i del Partit Socialista. Per això volen dir que no els consideram capacitats per governar la nostra ciutat.
1: Per cert, la plataforma Menys Turisme, Més Vida acaba de convocar una concentració d'urgència demà dimarts 28 a les 12 del migdia a delegació de govern per demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per la violència policial d'aquesta manifestació d'ahir. Canviant de qüestió, continuen les tasques d'extinció dels greus incendis de Madrid, de Castelló i d'Àvila. Aquest darrer ja és el major incendi forestal de la història recent del país, amb de moment 50.000 hectàrees cremades. Més de 90.000 persones romanen evacuades a causa d'aquests tres focs.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit avui que la climatologia no està ajudant i que avui és, per tant, un dia important per l'extinció dels incendis d'Àvila i també de Madrid, perquè dimecres les condicions del temps empitjoren.
4: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
2: Per part seva, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà avui migdia la localitat de la Vall d'Uixó, a Castelló, per conèixer-ne la darrera hora d'aquest incendi. De moment, aquest incendi, que foc ha calcinat un total de 6.500 hectàrees, 16.000 veïnats estan confinats. Escoltam Pilar Bernabé, ella és la delegada del govern a València.
5: Todas las investigaciones están abiertas, insisto, no hay, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
1: D'altra banda, l'acusació popular del cas Begoña Gómez en rebaixa de 24 a 13 anys en la petició de presó per a la dona del president del govern espanyol. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Hace Oír per al futur judici amb jurat popular. Per a la seva assessora, Cristina Álvarez, demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
2: El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes noves conclusions després que l'Audiència de Madrid ha avalat jutjar Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical, diuen, quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni de titulació.
1: Hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
6: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Menorquins i menorquines, no canteu victòria. La tramuntana que ens ha deixat unes hores de respir no durarà gaire més. Els experts asseguren que estem a punt d'obrir la porta a la quarta onada de calor de l'estiu i que a partir de demà tornarem a suar la gota gorda. Tramuntana que ha estat fantàstica aquí a la nostra illa per baixar la sensació feixuga d'humitat i de calor extrema, però que ha dificultat les tasques dels bombers que es troben en aquests moments lluitant per apagar els focs que cremen a diferents punts de la península. Una cinquantena, alguns encara totalment descontrolats. L'estiu torna a posar a prova un any més als boscos espanyols. La combinació d'altes temperatures, sequera, vegetació seca i episodis de vent els converteixen en escenaris perfectes pels incendis forestals. A tot i això hi sumam l'impacte del canvi climàtic que afavoreix l'aparició de focs cada vegada més intensos i més difícils d'extingir. Avui ho debatrem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dilluns 27 de juliol.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle ara.
0: Benvinguts.

0: Avui és el Dia Mundial de Caminar amb Xanques, una divertida afició que relacionen sempre amb els espectacles de circ.
1: I love it! Going crazy when I'm banging on my boogie, I'm the king of the bongo,
0: king of the bongo. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Has provat mai a caminar amb xanques?
2: Una vegada.
0: I què tal?
2: Com et va anar? El festival de teatre al carrer de Tàrrega, un fracàs.
0: Un fracàs, vas fer mal.
2: Sí, un fracàs total.
0: No.
2: No vaig arribar a caure, però...
0: Tampoc vas arribar a aguantar-te gaire, o sí?
2: Després de dos intents fallits ho vaig deixar córrer.
0: Ja està, no?
2: Vaig deixar-ho córrer.
0: Axel Camarasa, i tu, com ho has provat qualque vegada per Ciutadella?
3: Què tal? Sí?
0: Sí o no?
3: Sí, me'n vas regalant una mica invisible.
0: Què dius ara?
3: Sí.
0: De quina llargada?
2: Un mal amic invisible.
3: Clar, clar, eren amics invisibles a fer mal.
0: A fer mal, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Si tu tens unes xanques a casa teva, encara conserves el regal?
3: No van arribar a casa.
0: Què em vas fer?
3: No t'ho sabria dir ara mateix.
0: No van arribar a casa.
3: No van arribar a casa.
4: Complicat, eh?
0: Bueno, i de si qualcú va trobar...
3: Però sí, sí, i...
0: Bé, te va agradar?
3: No, no és tan difícil com
0: no
3: sembla, a priori.
0: No és tan difícil com sembla. Tot i així no van arribar
2: Pere,
0: a casa teva.
2: Tot ho fa bé, tot ho fa bé.
0: Naxel ho fa tot bé. Tot s'ha de veure quina era la distància d'aquestes xanques, perquè n'hi ha diferents mesures. No és el mateix, una així d'un pam i mig que una de...
3: Clar, no eren altetes, eh?
0: No, eren sí o no?
3: Sí, sí.
0: Sí, sí, eren altetes. Que crea curiositat saber què va passar amb aquestes xanques. Ho he intentat una vegada, jo com en Pere, dos vegades, fracàs absolut, i vaig dir, saps què?
2: Fora.
0: Abans de perdre tot el glamour i fer-me un cop d'aquells
3: grossos
0: i fer-nos mal i despentinar-nos fort, vaig dir prou, deixem-ho anar, que ho faci un altre. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Bé, no és tan fàcil, eh? Es requereix de molta habilitat, moltes hores de pràctica, tenir cert equilibri i, sobretot, també bona coordinació. Ja sabeu, les xanques són pals que acostumen a ser de llenya, que sostenen una persona sobre seu per caminar a una certa alçada del terra. Les xanques tenen diferents usos. El més habitual i que més coneixem és ús recreatiu. Festivals, desfilades, obres de teatre, espectacles de circ... Però també hi ha altres usos més desconeguts i més pràctics. Per exemple, es fan servir a zones pantanoses o inundades per a travessar pantans o rius amb certa profunditat. Al sud de França, que ara justament estan lluitant contra incendis greus, hi ha uns ramaders a la regió de l'Andes que vigilen els seus ramats d'ovelles amb xanques per tenir millor visibilitat i també, doncs, han de travessar qualque bassa d'aigua, fer-ho amb tranquil·litat. També es fan servir per recollir fruits d'arbres fruiters per facilitar les feines de manteniment de poda i també manteniment, per exemple, de finestres, per fer-les netes, per arreglar sostres de cases, pintar superfícies un poc més elevades. Segur que dient tot això, teniu qualque imatge quotidiana en el vostre cap de qualque moment que us haguessin anat molt bé un parell de xanques per arribar a acabar qualque racó impossible o bé de fer net o per acabar de pintar-ho. De fet, els orígens de les xanques són justament aquest, eh? Eina de ramaders, d'agricultors... Hi ha moltes cultures també que la fan servir dins del món de l'espectacle. Per exemple, a l'antiga Grècia, les xanques es feien servir per donar més presència i alçada als actors a l'escenari. També tenim registres de xanques a l'Europa medieval, a l'antiga Xina, a Àsia, eren part fonamental de les celebracions tradicionals a festivals com l'Any Nou Xinès, on acròbates i ballarins feien impressionants coreografies damunt xanques. Amèrica Llatina, tenen un passat relacionat amb els rituals. A Venezuela, per exemple, figures espirituals, hi ha unes figures espirituals que caminen sobre xanques a carnavals i festivals que representen la connexió entre els humans i els esperits. I a l'Àfrica, a Etiòpia, trobam una tribu, els Banna, que utilitzen xanques per caminar com a mecanisme per evitar ser atacats per animals salvatges mentre pasturen els animals. Aquesta és bona, eh?
2: Interessant.
0: És interessant, aquesta. Sí. Aquí a Menorca tenim els amics... Anaves a dir cosa?
3: No, no, no, no? Estic escoltant.
0: Necessites unes xanques per defensar-te de qualque animal?
3: No, encara.
0: Per exemple, rates aniria prou bé,
2: sí.
0: No? Tenim una plaga de rates, te pots posar unes xanques.
3: Sí.
0: No? Allò típic de pujar-te a la cadira si vius amb xanques a casa teva i tens rates.
2: O de paneres.
0: Ja no. O ja no. Oh, que n'hi ha moltes de paneres amb aquestes calors.
3: Però volen,
0: sí. Ja, correcte. Les panides
2: volen. Que volen, entren per la finestra.
0: Sí, sí, sí,
3: és el seu atac sorpresa.
2: Jo això ho vaig descobrir. Jo vaig descobrir no fa gaire que volen entrar per la finestra.
3: Clar, clar, per això han perviscut tants anys.
0: Mm. Jo recordo molt el dia que vaig donar-me compte que les panides entraven i volaven per la finestra. El meu crit va ser guapo, també, perquè em vaig veure realment molt amenaçada perquè estava en una casa que era un segon pis i dic, vale, estem perduts,
3: sí,
0: també
3: sí,
0: volen.
3: No hi ha escapatòria.
0: No hi ha escapatòria. Lágrima de oro, llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina. Bé, el meló de les paneres l'obrirem un altre dia. Aquí a Menorca tenim els amics de la companyia de circa, Circaus, que en els seus espectacles i passacarrers que organitzen els hem vist en diferents ocasions, alguns dels seus integrants caminant amb xanques.
4: Bon dia, sóc l'Anna Rubió del projecte Circaus i us expliquem que, dins de l'escola de circ, ensenyem a caminar amb xanques dins de la disciplina dels equilibris. Podem trobar xanques de fusta, d'alumini, també poden ser fixes o regulables. Per començar a aprendre, l'alçada amb la que començaríem seria d'entre uns 20 a 30 centímetres, més endavant ja serien uns 40-50 centímetres, que seria un nivell intermig i que ens permetria una major amplitud del moviment sense tenir una alçada excessiva. I amb més experiència, se treballaria amb xanques d'uns 60-80 centímetres i a partir de 80-90 ja serien xanques d'un ús professional i artístic. Així doncs, caminar amb xanques diríem que és un exercici d'equilibri i de confiança, que són qualitats que també ens acompanyen en el camí de la vida. Així doncs, salut i circ!
0: Què et sembla, eh? M'ha agradat això.
2: 80-90 centímetres ja és professional.
0: Ja és professional i bé, d'equilibri i confiança, que això és cert, el que diu Nana, sí, ens ha d'acompanyar en sa nostra,
2: a tota la vida.
0: En sa nostra vida. Va, que bé sa pregunta. Gràcies, Anna. Amics de Circaus, forta abraçada en aquest dia de celebració de caminar amb xanques. Ja ho sabeu, si voleu anar a aprendre en diferents mesures, podem anar a fer un curset. Mm? Què us sembla?
3: Beníssim.
0: Sí? T'apuntes?
3: Sí.
0: En Tomeu Fiol s'apunta? Diu que no.
2: Diu que no.
0: Va, que ve la pregunta, que ve la pregunta. Ja que ratllam de xanques, de diferents alçades de xanques, quin és el rècord oficial, ja riu un Excel, de xanques més altes del món? Aquestes no ens les ha dit Nana.
2: Em fas una mirada desafiant en el moment de la pregunta.
3: Jo m'ho jugo cada dia molt aquí.
2: Sí, no, ja ho sembla.
3: 14 metres.
0: Hi ha competitivitat, hi ha competitivitat aquí a la sala. Naxel Camarasa s'ha quedat molt més a prop. Hi ha un 4.
2: 40 metres.
0: No, has dit 14 metres?
3: Sí.
0: Resposta, 16 metres amb 41 centímetres d'alçada.
3: Doneu-me el trofeu, ja.
0: Teu, teu és. Va, nova oportunitat aquesta.
3: Busco rival. Espera't, és una crida a la gent. Busco
2: rival
3: per
2: comptar.
0: Però espera, encara us en faré una altra. Quants quilos pesa cada xanca? Perquè són unes xanques que són d'acer. Va ser un artista xinès que va aconseguir donar fins a 10 passes amb aquestes xanques d'acer de 16,41 metres. Quant pesava cada una?
3: 25 quilos.
2: Cada una...
3: Està fent una derivada.
0: Vinga, vinga.
2: 26?
0: 26. 29,5 quilos.
2: He guanyat.
3: Perquè m'has copiat.
5: Estem parlant de 2 cèntims.
0: Bé, dit això, avui tenim tertúlia, Pere. Què hi posarem? Què tenim? Qui ens acompanya? Què posam damunt de sa taula d'anàlisi avui?
2: Sí, ens acompanyen el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells volem parlar d'incendis i canvi climàtic. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha clausurat avui matí la xarxa de refugis climàtics abans de desplaçar-se a Castelló per seguir l'evolució d'un dels incendis que afecta la península, fent referència als reptes que afronta Espanya. Conseqüència directa de l'emergència climàtica serà aquesta tota la reflexió que posarem damunt la nostra taula de debat en aquesta tertúlia.
0: Aquest és el menú des d'ara i fins la una en directe al dia a Menorca. Anem a fer una oada a ses notícies de sa jornada. Per on passen aquest dilluns, company?
3: Doncs passen per aquesta multitudinària manifestació contra la turistificació que es va celebrar ahir a Palma i en la qual Menorca hi va ser ben present. Alguns menorquins van decidir sumar-se a aquesta protesta que va aplegar 25.000 persones, segons la Policia Nacional, i 70.000, segons els organitzadors. Defensen que les polítiques del govern també tenen efectes negatius sobre l'illa. Oriol Radalga és membre del GOP i del col·lectiu Via Menorca i va participar ahir d'aquesta marxa.
6: Les polítiques que fa el govern balear ens afecten a totes, al final. I malgrat que fos una mani Mallorca, també hi ha la cosa aquesta de que com que Mallorca és grossa i hi ha el govern autonòmic, també repercuteixen les polítiques que se fan a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i Formentera, no? Per tant, també, en certa manera, no només de suport a les companyes del GOP Mallorca i a la resta d'entitats que convocaven, sinó que també per reivindicar un poc el nostre paper en aquesta manifestació.
3: Qualificada desproporcionada l'actuació policial que va carregar i fins i tot disparar pilotes de goma contra els manifestants, uns incidents que van deslluir el que havia estat una manifestació pacífica en tot moment. Els activistes demanen que l'actuació policial no tapi el malestar ciutadà que es va evidenciar ahir amb aquesta nova marxa que va plegar milers de persones contra el turisme desaforat.
6: A part de la manifestació fos un èxit i preocupats en què ara tot quedi tapat per aquestes imatges sanguinàries que va provocar la policia a darrera hora de la manifestació.
3: Qui també s'ha pronunciat avui de matí és Més per Menorca, reclama tant a la presidenta del govern, Marga Provenç, com al president del Consell d'Olfo Vilafranca que escoltin el clam de la ciutadania. Els ecosobiranistes comparteixen, diuen, les dificultats que pateixen els residents per culpa de l'actual model econòmic de les Balears. També és notícia que el monòlit franquista desapareixerà de la plaça Esplanada de Mó. Aquest monument s'ha inclòs finalment en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica i això implica que s'ha de retirar en un termini màxim de 6 mesos. 87 anys han passat des que es va inaugurar aquest monòlit. El va fer construir el governador militar de Menorca el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sollevat durant la Guerra Civil. El 2009 el Ministeri de Defensa va eliminar-ne la simbologia franquista, però això no va silenciar el debat que sempre ha envoltat el seu origen. Sentim el Barlademó, Héctor Pons.
7: Que aquesta llei de memòria històrica hi és per fer-se complir, que aquest símbol va ser ressignificat, però això no li lleva l'origen, no li lleva el que representa per a moltes famílies encara a dia d'avui de Mó, que saben que els seus avantpassats van estar obligats a fer feina aquí per la construcció d'aquest monument.
3: La inclusió del monòlit dins el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica implica que s'ha d'eliminar de l'exposició pública en un termini màxim de mig any. L'Ajuntament creu que és una oportunitat perquè Defensa cedeixi els terrenys on s'ubica per ampliar en un 33% la plaça de l'Esplanada.
7: És una passa endavant per tal que un dia aquest espai, o com a mínim una part d'aquest espai, que és una qüestió que nosaltres hem comentat en reunions informals amb Defensa, que es pugui incorporar, que es pugui guanyar com un espai públic per la plaça Esplanada i per la ciutadania de Mó.
3: I acabem amb una notícia de darrera hora perquè el Menorca Music Festival acaba d'anunciar que per causes de força major, sobrevingudes i alienes, diu, a la voluntat de la direcció, s'han vist obligats a cancel·lar definitivament aquesta cinquena edició del Menorca Music Festival. Havia de començar aquest dissabte amb un concert de Víctor Manuel i a pocs dies del seu inici queda oficialment cancel·lat tota la programació.
0: Idò, aquesta és la darrera hora d'aquest festival que havia de començar, com bé diu un Excel, aquest dissabte, en el que ens sabem tota la informació per una notificació que han fet a l'organització, a les xarxes socials, mm-hmm. Però no tenim més informació més detallada ni tampoc de què passarà amb les entrades que s'han venut fins a dia d'avui.
3: En principi es podran retornar durant els propers dies per via directa, diuen, a través dels mitjans oficials i del correu electrònic que es va facilitar en el moment de la compra. Asseguren que no és una qüestió de que s'hagin venut poques entrades, no és una qüestió de viabilitat del certamen, sinó que són altres factors externs a l'organització d'aquest Menorca Music Festival que han impedit poder-lo executar en les condicions que estava previst.
0: I de poseu-vos en contacte a través de la pàgina web i les xarxes socials amb l'organització si teniu una entrada a algun dels concerts d'aquesta cinquena edició del Menorca Music Festival que se cancela, se suspèn i, per tant, no se celebrarà cap dels concerts que hi havia previstos. Gràcies, Excel, a les 2:30 més.
3: Correcte.
0: I d'altres.
3: Perfecte.
2: Adeu.
3: Adeu, adeu.
0: I l'Agència Estatal de Meteorologia, què mos diu per la resta de la jornada d'avui?
2: Sí, ens diu que ens espera un dia de cel un poc tapat per núvols d'evolució diurna que poden provocar algun ruixat ocasional de cara al capvespre. Les temperatures es mantenen un poc més baixes de l'habitual, amb mínimes nocturnes de 20 graus i màximes que no superaran els 30. Es manté aquesta hora la tramuntana, tot i que feble, i està previst que el vent giri al capvespre a ponent, amb brises costaneres. Humitat del 61% i 28 graus de Maó a aquesta hora del dia.
0: Unes hores de respirar un poquet més fresquets, però no us penseu que això durarà molt, perquè sembla que demà podríem tornar a entrar dins una nova onada de calor, segons els experts. La quarta de l'estiu. Suma i sigue. Són les 12:21 minuts, pausa, i tornem.
8: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
10: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic vel,
12: si a tu te dic mare.
13: Si a tu te dic pinta,
14: mur, portada.
15: Si a tu te dic gra,
16: que te venes cap primer de tot.
17: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: El dia Menorca. Fet a casa.

0: 23 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Tenim sintonia, tenim tertúlia, tenim temes, ens falten els analistes.
1: I tenim comunicació amb en Pere Begú, periodista. Pere, bon dia, com va? Bon dia, Pere. No tenim en Pere. Saludam a l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Assumpta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com va? Tot bé?
2: Va estupendament bé, sí.
1: I saludam també a aquesta hora l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Eduard, bon dia, com va?
3: Molt bé, davant la mà, sense ventilador, avui beníssim.
0: Avui davant beníssim, eh? Tenim el ventilador posat a l'exterior des d'ahir, ben posat i fantàsticament bé i davant la mà. Encara s'està millor. Tenim alguns problemes tècnics, estem mirant de solucionar-los perquè no podem sentir gaire bé cap dels nostres dos analistes i tenim un poc d'interferències també, vam si ho podem millorar. En Pere Begura el tenim ja també per aquí. Pere, com va?
4: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
4: Bé, bé, bé, passant estiu.
0: Passant sí, estiu, sí. Bé està.
4: Sí.
0: Passant calor, avui un poquet més fresquets. I Esborn, com el teniu? Aclarit o no? Ho aclarirem?
4: Esborn està com sempre. Sí, a punt de caramel·lo. Sí,
0: a
4: sí.
0: Punt de caramel·lo, eh?
2: Ai, sí, sí.
0: Bueno, avui, dilluns, començam setmana amb un cap de setmana de notícies que mos deixen des de fa unes setmanes ja amb aquest impacte, no? Quan veiem les imatges de tots els incendis i tots els boscos que s'estan cremant aquesta hora del dia, des de fa unes quantes setmanes, des de fa uns mesos, enguany hem hagut de lamentar fins i tot morts en diferents punts d'Espanya, moltes cases, moltes persones desallotjades. Cap de setmana també de manifestacions multitudinàries contra la massificació turística a Palma amb representació menorquina. Bé, són notícies, imatges que un poquet es van interrelacionant, no?, d'aquest moment que vivim per mort de diferents qüestions, el canvi climàtic, un d'ells en aquest estiu on estem a punt de donar la benvinguda a la quarta onada de calor de la temporada, aquest incendi a Madrid que continua cremant i la gran onada d'incendis actius a diferents punts d'Espanya. El president Pedro Sánchez declara demà dimarts les zones com zones greument afectades per una emergència de protecció civil i hi ha moltes notícies, moltes qüestions que s'entrellacen si miram l'actualitat, moltes faules, moltes mentides entorn la gestió dels incendis que també s'aprofiten per fer campanya electoral perquè tenim ja també les noves eleccions a la vista. Hi ha qui diu que els incendis d'Espanya no són culpa del canvi climàtic. Hi ha qui, negant el canvi climàtic, aconsegueix més vots, així també ho demostren que algunes enquestes. Com ho veieu tot plegat? Aquest és un poc el tema gros que volem posar damunt de sa taula, no? Aquesta relació amb el canvi climàtic, els incendis que patim avui a sa nostra, en el nostre país i també d'altres, perquè a França també hi ha molts incendis a aquesta hora del dia, encara descontrolats. Qui comença? Vam. Eduard.
3: A veure, jo de ciència no hi entenc, però sí que sé escoltar. Sí, estic parlant.
0: No tenim gaire bona comunicació, Eduard. Et sentim malament? Avam, si ho podem arreglar, el nostre company en Tomeu. Avam, Assumpta.
2: Bé, començo jo?
0: Sí, endavant.
2: Vale, no, pues sí, no. Aquests incendis actius avui per avui a Espanya són terribles i fins i tot en el punt de que quan estàs amb amics i un fuma, jo t'ho promet que estiguent a una terrassa els dic a un jardí que no fumin, per favor, perquè una xispeta pot encendre qualsevol cosa. I estem tots molt afectats perquè hi ha a Osca, a Aragó, a Teruel, a Astúries, a Castelló, troc que també n'hi ha un, a Àvila, en el centre d'Espanya, que està a 40 quilòmetres de Madrid. Bueno, és desastrós. Quan tu veus, regida. El mapa d'Espanya és sufocant veure el centre. Per tant, és un tema que pressupostàriament crec que s'ha de fer molt més gros i s'ha de fer moltes coses per evitar, avui per avui, que hi hagi aquesta gran quantitat d'incendis. Sí que es veu que el canvi climàtic també

0: importanta de llevar totes les rames seques, totes les coses que fan més propens a que hi hagi un incendi durant la temporada d'hivern, de primavera i de tardor, pues, s'ha de fer una feina intensiva en els boscos i a les zones forestals, perquè si no, de cada vegada també ho han d'allunyar més dels pobles, perquè hi ha pobles que estan ben dins i s'han de fer zones, crec jo, que s'han de fer zones com de tallar focs, és a dir, zones de gespa, on, jo que sé, que hi pugui haver allà més animals, que se mengin serva, que estiguin pasturant, no sé. Són coses que he anat veient, he anat llegint i he anat autopensant, no? Crec que és un tema molt difícil, però se necessita un pressupost molt més gros, perquè estem en unes èpoques on la calor és excessiva, on de sobte hi ha un canvi climàtic de vent, unes ratxes de vents enormes que te fan que el foc s'escampi molt més de veres, etc.
1: Espera.
2: Bueno, efectivament, el canvi climàtic no és el culpable de tot el que passa. En bona part sí, però no ho és. No ho és. En el cas dels incendis, jo crec que més és el canvi social que el canvi climàtic és culpable, perquè hem abandonat la natura i de cada vegada vivim més allunyats de la natura. I clar, la natura de tant en tant ens recorda que hi és, que forma part de les nostres vides, part inseparable de les nostres vides i que l'hem de tenir en compte. El camp s'ha abandonat, s'està abandonant. Si ens fixam en Menorca, que segurament serà més fàcil visualitzar-ho perquè hi estem molt acostumats, si veiem Menorca i ens fixam en el conreu que hi havia fa 40 anys en els que hi ha avui en dia, veurem que la massa boscosa ha crescut d'una manera impressionant, bestial, en els darrers anys sobretot, no? Que passa? Que els conreus actuaven de tallafocs en l'estiu, perquè eren zones on no hi havia arbrat i on era difícil, era molt més fàcil controlar un incendi si arribava. Avui això ja no existeix, en la qual cosa Menorca, de nord a sud i d'est a oest, molt probablement amb un incendi de les magnituds des d'Àvila o des de Madrid, deixaria de tenir boscos. Vull dir, una flama pot arribar perfectament de costa a costa sense problemes. I això és el que hauríem d'intentar evitar. Si no hi ha pagesos que conreïn el camp, si no hi ha cabres, ara resulta que tenim cabres amollades per tot i ens estem matant perquè ens fan nosa, doncs les cabretes són un magnífic element per fer netes boscos o per mantenir netes boscos. No basta, evidentment, però bueno, ajudarien. I algunes altres coses que els humans estem evitant, estem canviant d'una manera radical i lògicament, això afecta la natura, ens afecta la nostra vida i ens seguirà afectant de cada vegada més. El canvi climàtic el que provoca precisament és que es donin les circumstàncies climàtiques perquè un foc com els focs com tenim ara en aquests moments a Europa es propaguin d'una manera rapidíssima. Els vents, les altes temperatures, no plou una gota, vull dir, tot això fa que, lògicament, el foc campi el més ample que pugui, lògicament.
1: Focs cada vegada més intensos, més difícils d'extingir,
2: Clar.
1: activitats agràries cada vegada més abandonades, activitats tradicionals vinculades a la recollida de sa llenya, sa producció de carbó, que fa que el bosc guanyi terreny a ses finques agrícoles. Què hi diu la llei Montes? Com les finques poden fer net sa marina i obliguen els propietaris també de ses finques de fer net sa marina, però també estem veient aquí a Menorca i altres indrets, finques que habitualment s'havien dedicat al camp, agrícoles, que moltes estan reconvertides en agroturismes o fins i tot en habitatges o en habitatges de vacacionals. Per tant, no es fan nets els boscos com es feia antes quan les activitats giraven entorn a aquestes recollides de llenya. Tenim, crec que, millorada sa comunicació amb n'Eduard.
3: Sí, crec que sí.
1: I
3: Me
1: de
3: sentiu
1: t'escoltar.
3: ara?
1: Sí, perfecte. Gràcies.
3: A veure, ja he escoltat el final d'un assumpte i el que ha dit en Pere i estic absolutament d'acord en dos, però en realitat és el mateix problema, si m'ho hi pensam, aquesta petjada humana. És a dir, a veure, qui causa el canvi climàtic? El canvi climàtic no l'està causant una conjunció d'astres ni una evolució.

0: de la natura, l'està causant l'activitat humana, amb les emissions de gas, l'activitat humana. Què està passant amb l'abandonament del camp? Quina és culpable l'activitat humana que prioritza altres formes de benefici en lloc de la tradicional que era el conreu? Tot plegat ens du a pensar que aquest sistema econòmic, si el mantenim així, anem, com a raça humana, anem a desastre. Anem a desastre. I per tant, jo el que crec és que hem de fer una reflexió. No es pot negar el canvi climàtic, negar-lo és, de qualque manera, afavorir l'extinció i de qualque manera també hem de preveure que s'ha de potenciar el sector agrícola, però no de boqueta, sinó de bé. I tot plegat necessitem una reflexió com a gènere humà de que no és possible el creixement fins a l'infinit quan els recursos són limitats. I això és una reflexió que no faig jo, perquè jo no sóc ningú per fer-la, que l'estan fent grans pensadors, grans estudiosos d'aquest tema, dient, si seguim així, com un cavall desbocat, anem directament a el desastre. I això és el que ens hauria de preocupar. I com diu l'eslògan famós dels ecologistes, actua en el local per canviar el general. I des d'aquí, des de Menorca, haurien també d'aplicar molts això. Vull dir, frenar el creixement, frenar-lo en sec, de créixer si és necessari, potenciar el camp i d'aquesta manera, si ho féssim a nivell global, no hi hauria tantes emissions, per tant, reduiríem el canvi climàtic i també hi hauria una natura que seria més fàcil de fer front en els incendis.
1: Justament això també ha estat notícia aquest cap de setmana amb la multitudinària manifestació que hem viscut, hem vist imatges a Palma. També hi ha hagut persones de menorquins i menorquines que han estat presents en aquesta manifestació per protestar contra la turistificació i la crisi de l'habitatge. Al cap i a la fi tot està bastant relacionat. Sembla que els incendis i la turistificació no, però al fons i al rerefons podem ratllar sobretot d'aquest moment i del sistema econòmic actual, del sistema turístic i de la societat avui en dia com ens l'estem plantejant. No? Hi han hagut representants de Via Menorca ratllant d'aquesta manifestació en el que es demana menys turisme, més vida, i hi han hagut fins a 134 entitats socials que han avalat i moltíssimes persones al carrer amb unes imatges que també ens han deixat impactades i que també hi ha hagut aquests punts conflictius amb una actuació de policial que va carregar fins i tot disparant pilotes de goma contra els manifestants. Assumpta.
2: Sí, no, és que és terrible, perquè és un malestar social que va amb augment, de cada vegada creix més i de cada vegada hi ha més indignació, per tant, de cada vegada surt més gent al carrer. Ara trob horrorós que hi hagués escuts i pistoles per evitar que la gent pugui manifestar-se amb aquest sentit. És un poc de vergonya que se faci aquestes actuacions. Però sempre sabem que en tota manifestació sempre hi ha els quatre que volen que hi hagi merder, no? Això també ho sabem tots. Però, clar, les dificultats per accedir a una vivenda digna, per un resident, els preus abusius, la saturació, la destrucció d'espais naturals i sol rústic, com veiem en tot el que hem estat xerrant ara. Després, les polítiques que afavoreixen més en el turisme que en els residents, doncs això són coses a modificar. Hi ha que millorar més moltes coses, limitar el nombre de visitants en els espais fràgils i també per lo que tu ets com a societat, no? O en els espais de cada puesto, no? Allà on hi ha més turisme, que es reguli bé els allotjaments turístics, bueno, moltíssimes coses, millorar transport públic, també regular l'entrada de grans vaixells, de creuers, etc, perquè no només és en Balears, és a tot Espanya, a València, a Catalunya, tot el que és la costa mediterrània i que hi ha la mar i tot això, són zones turísticament i més potencials, no?, del turisme. Per tant, hem d'anar tots a remar cap a fer una feina junts i ha de ser un objectiu de que no ha de ser que no vulguem turisme, això és la meva opinió. Jo crec que el turisme és importantíssim, però sí que s'ha d'adaptar el turisme a la capacitat que té cada destí. Si no en té més que 100 i el transport públic no pot arribar més allà, doncs s'ha de frenar a cap punt.
1: I els recursos naturals, que també hi podem posar
2: i
1: s'aigua en aquestes
2: naturals.
1: Reflexions. Pere?
2: Totalment.
3: Sí, efectivament. Jo estic totalment d'acord amb això que diu un assumpte. Vull dir, el turisme té un límit, com tot en aquesta vida, tot té un límit. No pot ser que les temporades les comptem com a bones o dolentes si hi venen més o manco turistes, com han fet fins avui. És a dir, del que es tracta és de gestionar bé aquesta indústria, que no deixa de ser una indústria, i que com a tal requereix de professionals i requereix d'unes estructures, unes infraestructures adequades a sa producció, que és turística. Ho dic perquè el tema aquest dels habitatges vacacionals i de jo tenc una caseta i a la lloc en sistiu perquè venguin un parell de setmanes i així faig pels gastos, aquestes coses no depenen tant dels polítics, que sí, que hi depenen, perquè són els que fan les lleis i els que els han de fer complir, però sobretot depenen de nosaltres, dels ciutadans, de cadascú de nosaltres, que tinguem en compte que a vegades l'avarícia romp el sac. I ho dic així de clar. Hem de ser conscients de que nosaltres hem de ser els primers, els ciutadans, els menorquins i les menorquines, hem de ser els primers en saber clarament què volem. I hem de contribuir i hem de fer el que sigui per arribar al que volem. Si nosaltres som els primers que tenim una propietat que no ocupem, o que tenim una propietat que llogam tot l'any, però en la condició de que el mes de juny el pobre inquilí se n'hagi d'anar Déu sap a on, perquè durant aquells 3 mesos jo he de fer negoci, hombre, sincerament, jo no crec que això contribueixi a gestionar bé la indústria turística, sincerament. I pens que, efectivament, els polítics s'hi han de posar, ja estan tardant en posar-s'hi, i els ciutadans ja estem tardant en prendre consciència de que o ho feim altres o no ho farà ningú.
1: Eduard.
0: Sí, a veure, jo el que em preocupa és que això que estem repetint, que estic d'acord amb l'Assumpta i en Pere, tots tres coincidim, encara que possiblement, en el cas de l'Assumpta segur, són les opcions polítiques diferents, amb això coincidim. L'altra cosa és el que facin les distintes formacions polítiques de cada un som o simpatitzant. Però jo el que em preocupa és que aquest discurs fa massa anys que el sentim i que el repetim. Jo record, perquè quan en Pere parlava, em estava vinguent a l'escap, un debat electoral de com me vaig presentar per diputat l'any, la primera vegada, l'any 2003. Va anar d'això, exactament d'això. I en aquell moment se me va acusar de turismofòbia, d'atacar el turisme, i quan jo els diré, no, jo no ataco el turisme, jo som turista moltes vegades durant l'any. El que vull és mesura, la paraula que em pren l'assumpte, mesura. És a dir, adequació a la realitat menorquina. Aquest discurs l'estem repetint, però no s'està aplicant. Què passa? Que com no s'està aplicant i cada vegada creix, és que a Mallorca, ho dic perquè les dates són fresques d'aquests dies, l'any 2006 hi havia 10 milions de turistes que havien arribat. Enguany arribaran 20. És a dir, això és insostenible. És absolutament insostenible. I clar, si hem de tenir clar que no hi ha altre remei que frenar i de créixer. Perquè si no, tot són paraules buides. Frenar i de créixer. I arribar a un equilibri. Clar que vull que venguin turistes, clar que reconec la importància econòmica del turisme, però és que a la llarga, no tan sols ho patirem nosaltres, que ja ho patim, els residents de Menorca, sinó que ho patirà la mateixa indústria turística. Perquè aquest creixement desorbitat està per fer perdre qualitat, està fent perdre senyes d'identitat. Al final acabarà matant Menorca com a destí turístic atractiu. És a dir, és una peix que es mossega la cua. Per tant, ja Terrompell s'està trigant massa. El manco fa 23 anys que gent com jo estem repetint el mateix. Això anem a les penyes. I la veritat sí que és cert que tots hi hem de posar de la nostra part. Tots, però també és cert que d'una vegada per totes els polítics que governen tenen que ser valents. i no fer apanyos. És a dir, tenen que jugar de prou places turístiques, desqualificant les que estiguin obsoletes, més inspeccions per lo que sigui, tot això hi té que entrar. Perquè si no, no tan sols perdrem els residents i perdrem tots com a societat i com he dit, anem a ses penyes.
1: I en aquest moment que dibuixeu, venen eleccions, així que els polítics ara posaran sa mirada justament a sa campanya electoral.
2: És que, clar, el turisme és la primera indústria avui en dia a Espanya, quasi, quasi. Sobretot aquí a Menorca ha desaparegut fàbriques de calçat, moltíssimes fàbriques i feines, no? Per tant, el turisme porta feina, riquesa, inversió. El que passa és que quan supera, com bé dèiem tots tres, que estem d'acord, supera la capacitat d'un puesto per generar d'un puesto d'un lloc pot generar múltiples problemes, moltíssims problemes, com hem dit tots, no? Inclús conflictes entre residents i visitants, com deia en Pere, que si llogues un pis i tots són crits i escàndol i també vendre pisos a cadenes d'aquestes que volen que ho volen emprar només com a turístic, clar, no hi pot accedir un estudiant ni una persona que es vol comprar un pis per residir un puesto. Vull dir, això és impossible. Per tant, el que hem de fer és intentar entre tots, però es va acudir molt sempre que ens queixam, però som incapaços tots els polítics de remar junts i fer la feina, però ja, això és una cosa que ho deim tots i cada vegada, però és que com és que costa tant posar fil a la gua i començar a fer una feina sèria i que després no hi hagi cap malestar entre tots els residents, siguin del partit que siguin. Vull dir, la qüestió és que tots passem per lo mateix. El partit que sigui també té problemes per accedir a la vivenda, sigui d'un partit o sigui de l'altre. Vull dir, són coses que s'ha de fer i s'han de remar junts, però ja, no tenim temps per perdre.
0: Permets, hi ha
3: en els programes electorals dels diferents partits, com es tracta aquesta...
1: Però un momentet, que estem tots xerrant dos a l'hora. Escoltem en Pere i després en Eduard, per favor.
0: Perdó. Sí.
1: Gràcies.
3: Bueno, deia això, que serà interessant veure les formacions polítiques, els partits polítics, ara quan dissenyin els seus programes electorals, a veure quines solucions aporten en aquesta situació. Perquè es ve que hi ha malestar. Vull dir que si aquell partit polític que no vegi que aquesta és una història que va a més i que té greus conseqüències socials i que la gent n'està fins a monyo, vull dir, ho tindrà clar, sincerament. Pens que és una de les qüestions bàsiques d'aquesta pròxima cita en les urnes que tenim d'aquí un anyet, aproximadament. Me refereix a les locals i autonòmiques, perquè hem de recordar que la política turística d'una comunitat autònoma no depèn de Madrid, depèn de nosaltres. Tenim en compte en això, perquè a vegades això, és que llevam aquell i això s'aclarirà, o posam aquell altre i això serà mel. No, la cosa no va així. Aquí el turisme depèn de Mallorca, de Balears, del govern de les Illes i de Menorca, del Consell Insular de Menorca, bàsicament. Vull dir que aquestes dues administracions són les que s'han de començar a moure per resoldre la qüestió que afecta en els illencs, en els que vivim aquí, a les Illes Balears.
1: Eduard.
0: Sí, jo m'he sentit de quedar amb Pere, i volia dir abans que en l'assumpte amb el discurs que afecta, estic d'acord, no tot sempre des d'aquesta volia dialogar pels consens, però hi ha una variable que l'assumpte no ha introduït dins la qüestió, que és que hi ha un partit negacionista, un partit clarament negacionista del canvi climàtic. Un partit que a les Illes mig condiciona, però a 5 comunitats autònomes governa. Clar, governa amb un programa que ha imposat la negació del canvi climàtic. Difícilment podem arribar amb acords amb aquells que diuen que no hi ha un problema. I quan dic això del canvi climàtic, també ho puc referir a tot el que han dit ara de la massificació turística. Aquest partit, ja no el solet anomenar per respecte, jo ho dic diverses vegades al diccionari de la meva infància, resulta que nega la necessitat de posar fre a el creixement turístic. Llavors, com poden arribar a consensos amb els qui condiciona el govern? És impossible. És impossible. I això és el gran drama que tenim avui damunt la taula. Que aquest partit polític dona les culpes de tot, del canvi climàtic, de la massificació turística, tot és culpa de la migració. I hi ha molta gent beneita, curta o obcecada que s'ho creu, perquè és un discurs fàcil, senzill i d'odi. I això trenca tots els esquemes de consensos possibles i trenca l'esperit del que ha estat tots els anys la democràcia en aquest estat espanyol i a les Illes Balears. Jo em veig completament possible arribar a un acord, hauria estat completament possible arribar. I si van arribar acords amb el Partit Popular d'en Jaume Matas, mirau qui parlo, o d'en Gabriel Canyelles, amb moltes dificultats, amb moltes baràs, però van arribar acords puntuals i acords que anaven en la bona direcció. Ara, amb aquest partit feixista, és que és impossible. Per tant, si aquest partit feixista condiciona els futurs governs, creu-me que la velocitat en què anem cap al desastre creixerà. I això no és que sigui preocupant, és alarmant.
1: Assumpta, Pere, afegiu alguna coseta?
2: Bé,
3: no, jo no.
2: Jo res, simplement que el repte principal, com deim tots, anem per la mateixa línia de les polítiques i dels polítics, és la gestió turística, de la gestió turística, és trobar aquest equilibri entre els beneficis econòmics que dona el turisme i la qualitat de vida dels residents i de la gent que vol viure tranquil·la i té unes necessitats aquí, a la nostra illa.
1: Pedro Sánchez ha clausurat avui matí la xarxa de refugis climàtics, ratllant un poquet de tots els reptes, en aquest cas de les onades de calor, de les conseqüències en els incendis, de tots els reptes que tenim per endavant. A més, hi posam el repte també de Saigo, que també està a l'ordre del dia en la gestió aquí a Menorca, recurs escàs amb els aqüífers sota un nivell preocupant després de molts anys de que es va extraient més del que es pot assumir. Amó, sembla que aquest estiu viurem per primera vegada talls d'aigua, les reserves estan sota mínims, l'opció de comprar aigua fora que s'havia fet en altres ocasions tampoc es pot fer perquè evidentment la sequera no és només aquí a la nostra illa, sinó que hi ha sequera per tot. A Ciutadella s'estudia restringir la construcció de noves piscines per frenar el consum d'aigua. Què n'opinau? És una bona mesura?
0: Jo crec que és una mesura més.
3: No sé si final com acabarà.
0: Si les coses segueixen així.
1: Espera.
3: No, que dic que no sé com acabarà aquesta història. Jo crec que no hi ha, en aquests moments, no hi ha idea o intenció d'aturar la construcció de piscines. Ciutadella té una situació bastant diferent de la de Maó respecte de Saigo. El problema de Saigo a Maó és un i el de Ciutadella és un altre, i segurament també la solució en els problemes a Ciutadella passa per altres qüestions que no aquesta de reduir el nombre de piscines. No ho sé, la veritat és que no en tenc ni idea de quina és intenció municipal respecte del tema aquest. Però sí que entenc que Ciutadella té una capacitat en aquests moments de subministrar aigua segurament més potent que la que té Maó, i té un problema bastant localitzat de consum d'aigua a determinats grans consumidors. Jo crec que la política municipal respecte del consum d'aigua va més per controlar, gestionar i limitar el consum en els grans consumidors que no sóc que dèieu ara de ses piscines.
1: És una de ses també peticions del GOM Menorca, de controlar sobretot els grans consumidors i que els talls i ses restriccions comencin justament per aquí, no per tota la població. Amó, tenim ja bastantes restriccions, no es poden fer nets els cotxos i d'altres que ens arribaran. Eduard, Assumpta...
0: Sí, jo en aquest sentit vull dir que el que m'assembla és que... Ai, perdó, bé... Segueix, després, a veure, que això és una política que s'ha de fer global, encara que cada municipi té les seves bessons. Vull recordar el desgavell de l'O, que s'han deixat fer en diverses ocasions, s'han vulnerat la llei, s'han fet 9 piscines on hi havia autoritzada una i no s'ha sancionat, i altres bandes es treuen pous sense legalitzar. S'ha passat a l'O, vull dir que aquí no fa gaire i no hem parlat en aquesta tertúlia. Però a Palma resulta que s'han donat compte que els grans hotelers paguen l'aigua moltíssim més barata que la gent. perquè ja no han fet una triquiñuela legal perquè sigui així. Això no pot ser. És a dir, a veure, el que hem de ser solidaris tots. I és qui més gasta, més paga. I sense embulls i sense vies legals per afavorir uns o els altres. Perquè si no, en aquest moment, encara que el president del Consell digui que la situació no és alarmant, que és el que va dir, jo supos que volia tranquil·litzar la gent, però per mi la va espifiar de dalt i baix, la situació és absolutament alarmant. Perquè penseu que venim d'un hivern que ha plegut moltíssim, el que demostra que els aqüífers no es regeneren un any per l'altre. Estan dècades a tornar-se a omplir. Per tant, l'any que ve, és a dir, l'altre dia escoltava un senyor a la tele per IB3 que deia, penseu, aquest estiu és el millor dels que vindran. L'enyorarem ara aquest estiu, perquè els que venen seran pitjors. Per tant, a lo millor és que és allò de Pere i el llop. Si no ens hi posem, vinga, quan vingui el llop, després ja no hi tinc res a fer.
1: Ens lamentarem. Assumpte, darrer minutet per tancar ja tertúlia i programa.
2: Sí, que crec que és molt important també que tinguem en compte les fugues d'aigua, que s'ha de millorar totalment tot el que són les canyeries i tuberies, perquè n'hi ha moltíssima d'aigua que es perd en fugues a tots els pobles, no? I que, per exemple, que cada un pensi que per molt que pagui aigua, l'aigua és barata. És a dir, que tal vegada l'haurien de pujar perquè la gent se'n doni compte que és un bé escàs. Perquè cada vegada que es tiren de la cadena del vàter se'n van 8 litros. És a dir, no som prou conscients a deixar la xeta oberta quan mos feien les dents, per tant, i sobretot també els grans creuers que hi ha en el Mediterrani, és que és espantós. A Barcelona, per exemple, cada vegada que deuen entrar un creuer i carrega aigua, són tones i tones d'aigua que se'n va cada vegada. A Nàpols vaig ser de turista, no?, i vaig veure aquell port que n'hi ha tava de cent un al costat de l'altre. Me vaig com a regirar pensant en la quantitat d'aigua que tot això consumeix. És a dir, excessiu, excessiu.
1: Eduard, Assumpta, Pere, moltes gràcies, que acabeu de passar un feliç mes de juliol i ens retrobem a l'agost.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: Adéu, gràcies. Adéu.
4: El dia Menorca. Ara tornem.
5: IB3 Ràdio és informació.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol.
8: Tentol.
9: Tentol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
11: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
12: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
10: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: El dia Menorca, fet a casa.

0: Darrer minutet, es programa per una darrera recomanació, avui en format cultural i solidari.
1: Sí, anem a les 8 i mitja, a les 8 i mitja, al pati del Col·legi Doctor Comas de Ló, hi ha el concert solidari Menorca canta per Veneçuela, amb la participació de Grup Xalandrí, Quatre Sols i un Piano, Eva Pons Trio i qui sona, Ben Marquès.

0: I de família, això és tot per avui. El Dia Menorca s'acomiada. Menorca canta per Venezuela, música que uneix, solidaritat que transforma. Així que no us ho perdeu. Si podeu, a les 8:30, cap al pati d'Escolegi Doctor Comas d'Aló, en solidaritat amb el poble de Venezuela. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12.
1: Aquí estarem.
0: Adéu,
1: fins demà.
0: Pere, fins demà.
1: Adéu, gràcies.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, en descarta dimitir per les dures càrregues policials d'aquest diumenge durant la mobilització a Mallorca, el límit que es va dur a terme a Palma. El delegat compareix en aquesta hora davant els mitjans de comunicació i Rodríguez ha admès que l'actuació policial va ser desproporcionada.
2: Mi opinión es que fueron desproporcionadas y con un ejercicio pues seguramente innecesario de alguna violencia para contener un poco la propia manifestación.
1: Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida es concentrarà demà dimarts a les 12 del migdia davant la delegació del govern a les Balears per precisament demanar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. La convocatòria arriba com a resposta a les càrregues policials d'aquest diumenge.
3: L'entitat ha fet una crida a la participació a través del seu perfil de la xarxa social X, qualificant l'actuació de les forces de seguretat de violència policial injustificable. Des de la plataforma exigeixen assumir responsabilitats polítiques de manera immediata per la contundència dels fets viscuts als carrers de Palma.
1: Per part seva, l'atestat de la Policia Nacional justifica aquestes càrregues en resposta a les agressions, se diu, de grups violents. Segons el document oficial, 5 agents varen resultar ferits per llançament de pedres, botelles i pals de pancartes. L'atestat també confirma l'obertura d'una investigació interna per aclarir la contundència d'un agent que va colpejar un fotoperiodista al cap amb la porra.
3: L'informe recull també que la tensió va començar quan es va limitar l'accés a ses voltes per excés d'aforament. És un moment en el que alguns manifestants varen sacsejar les tanques i varen empentar també els agents. La policia acusa els organitzadors de culpar els efectius de forma arbitrària per megafonia, fet que hauria augmentat el nerviosisme, diuen, de les 25.000 persones concentrades. El cos estatal destaca com a incident més greu l'atac a una parella de turistes i a la gent que va anar a ajudar-los, una acció que va acabar a la detenció de l'agressor.
1: Des de l'esfera política, líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà cap suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials com les d'ahir.
4: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
1: També Manuela Cañadas, de Vox, ha demanat explicacions al delegat del govern.
5: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
1: I acabam amb un darrer apunt. El govern espanyol ha decidit ajornar l'aprovació del decret d'habitatge previst per aquest dimarts. La norma es tractarà finalment el mes de setembre.
3: El Ministeri d'Habitatge ha pres la decisió per la falta de suports parlamentaris al Congrés dels Diputats. L'executiu no tenia garantida la convalidació d'aquesta llei. Les negociacions es reprendran després de l'estiu per intentar salvar la votació.
1: I recordem també que l'acusació popular del cas Begoña Gómez en rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a la dona del president del govern espanyol. Així consta l'escrit presentat per Hazte Oír per al futur judici amb jurat popular. Amb aquest apunt hem arribat a l'1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca guanya el primer partit amistós jugat a Marbella per 3-0. El rival, l'Alfa T, no va ser gaire rival i dos grans gols de Lubumbo i un altre de Don Prats varen resoldre el compromís. Dijous, segon partit. Tot d'una, coneixerem l'actualitat de l'equip i escoltarem els darrers fitxatges Antonio Roca, Àlex Sala i Arnau Tenas. També escoltarem el cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, que compareix en aquesta hora en roda de premsa, a més de conèixer l'actualitat també diària de l'AU d'Eivissa. L'atletisme balear ha complit sense presumir massa i Esperança Cladera torna amb dues medalles, una plata i un bronze, a més de sis finalistes, que no és un mal bagatge. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal arriba als 3.220 abonats. Li falten 180 més per igualar el rècord de la temporada passada. I a la segona part del programa, avui parlarem del binomi futbol-economia. És la 1:06, en la producció de Toni Fuster i Joan Gabriel Bausà i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3. Començar. Una i sis. Toni Fuster, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què fas per aquí?
2: Mira, ja han tornat a ser per aquí.
1: Ja s'ha acabat.
2: Ha fet dia, això.
1: Ja s'ha acabat, les vacances ja s'han acabat.
2: Veieu que... estem passa volant.
1: No, volant no, lo següent.
2: Després.
1: Me sembla que fa 4 dies que vas dir, me'n vas de vacances? Diu, molt bé, bastant. I ja és aquí una altra vegada.
2: Ja tornem aquí, perquè el Mallorca és a punt de començar ja a la Lliga. Hi haurà Ciutat de Palma la
1: setmana que ve. Està més a prop de lo que sembla, la Lliga. Està més a prop de lo que sembla. Falta menys d'un mes. Queda menys d'un mes per començar la Lliga.
2: Sí, sí, la setmana que ve ja tenim els partits previs.
1: Una lliga.
2: S'inicia la lliga.
1: Una lliga que se te farà llarga.
2: Serà llarga perquè són 42 jornades.
1: I el play-off, tant de bo hi hagi play-off.
2: Hi haurà també Copa del Rei per mig.
1: Serà llarg,
2: un partit que en principi el Mallorca haurà de començar jugant a fora, també. En definitiva, farem el que haguem de fer, per això estem aquí, per fer feina i per contar als nostres oients aquest dia a dia de l'equip mallorquinista, un dia a dia que ara, si t'apareix, en parlarem un poc. Jo vaig veure l'altre dia
1: el partit.
2: Sí, tant, per IB3. El nostre company José Manuel Peña s'encarrega de contar-nos tot des de Marbella, del dia a dia, no? Però, clar, un des d'aquí també, no perfil del que està passant, i de fitxatges, de reforços, d'altes i baixes.
1: El rival no era gaire rival, però els gols que va fer Lubumbo s'han de fer.
2: Me va encantar, i és un futbolista que jo ja tenia confiança la temporada passada, un jugador potent, un
1: dinàmic,
2: jugador de força.
1: Amb ganes.
2: Que hi té, diguem així, no vull dir diferencial, no és un jugador que tampoc diferencial, no? Però sí que era un jugador
1: que pot aportar,
2: robust, i que té aquesta força, aquesta que darrer metres, no? Que poden ser decisius, no? De cara a gol, i ho van demostrar contra
1: l'Alfa T,
2: el rival. El primer va ser un golaç.
1: Sí, el primer és autènticament un golaç.
2: Ell mateix ho fabrica, i el segon és el que havia d'estar allà.
1: Una passada de Pablo Torre espectacular, i després ell regateja el porter.
2: Per això te dic, fa un bon regateja molt bé i acaba definint.
1: L'altre, un d'oportunisme d'Abdon, com és habitual.
2: Que havia de sellar també per marcar. Me va agradar el Mallorca, els nous jugadors, crec que poquet a poquet van causant bones sensacions, no han debutat tots encara.
1: No.
2: Aniran debutant dijous, tornen a jugar, dijous a les 10 del matí.
1: Però he prestat,
2: anirem informant els butlletins informatius i el partit que el podreu veure per IB3 Televisió. Ja l'analitzaran després a partir de la 1 aquí a Esport 3 i és informatiu migdia. I després ja torna a Palma dijous al Mallorca.
1: Sí, torna prest, això i serà una setmaneta només.
2: Setmana que ve ja tenim dimecres el PSG.
1: Ciutat de Palma.
2: PSG.
1: Sí. Bueno, el que queda del PSG, perquè està tothom de vacances en el PSG.
2: I després contra l'equip alemany dissabte, que ha pujat en guany a la Bundesliga,
1: sí.
2: I seran els dos partits que sí que retransmetrem en directe, amb una edició especial d'Esport 3 en joc, abans del que serà l'Esport 3 ja en joc oficial, inici de Lliga, 15 de setembre, que festiu, la Mare de Déu d'agost, a partir de les 9:30 del vespre. Partit, nosaltres m'ho hi posarem 2 hores i mitja abans, Mallorca, Valladolid ja, en el nostre aquest magazín especial, aquestes portes en joc que fem, no? I que combinem també no tan sols l'esport, també amb un poquet d'humor i també una mica d'aprendre no? D'altres temes, d'altres coses que són ben interessants i que els nostres oients han demostrat també que els hi agrada i per això continuem amb aquesta aposta.
1: Perdona, coses interessants com les que parla Alfonso Díaz, sala de premsa de Somos, crec que està parlant del cas Samu Costa.
3: Gracias. Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un mundial y haber participado en un mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
4: Sí, Pau.
5: Bon dia, Pau Vic per IB3 Televisió. Yo quería preguntar por el tema de los fichajes, han sondeado unos cuantos nombres este último mes. Parece que ahora los que suenan con más fuerza son el de Josep Cerdà y de Miquel Vesga. ¿Os veis optimistas frente a estos fichajes y qué otros nombres estáis tanteando que aún no hayan sonado?
3: Bueno, yo creo que lo importante era llegar a la pretemporada, ¿no? Por que estamos haciendo ahora en Málaga con un equipo ya formado, que ya tuviese un aspecto de lo que va a ser el equipo de la temporada que viene, y en eso ha trabajado Pablo, ¿no? Pablo Hortels, y yo creo que ha hecho ese trabajo, ¿no? Que se necesitaba de tener una plantilla pues bastante completa para empezar ese stage en Marbella. Ha habido, creo que son 6 incorporaciones, si no estoy equivocado, y bueno, a partir de ahí irán surgiendo nombres, puede haber movimiento, es evidente, pero bueno, no vamos a hablar de nombres en concreto. Pablo está trabajando como hace siempre en este verano, y a partir de ahí iremos viendo lo que hay. Pero lo importante es que tenemos ese bloque de jugadores que han venido, jugadores potentes con buen nombre, y Arnau Tenas la última incorporación. Así que bueno, a partir de ahí pues ya a entrenar, a empezar a mirar la temporada, porque dentro de nada, en apenas unas semanas, estamos ya jugando el primer partido de Liga.
6: Sí, Luis Ángel.
7: Hola, Alfonso. Luis Ángel Trives, de la cadena COPE. Preguntarte por las impresiones que se ha llevado Andy Colver, que ha estado presente en Marbella, creo, hasta ayer. Creo que fue. ¿Qué impresiones se ha llevado de estos primeros días con ellos, este tiempo que ha estado con la plantilla? Porque da la impresión también de que esa reconstrucción de la que siempre habéis hecho referencia se está notando también dentro del equipo, dentro del grupo, ¿no?
3: Bueno, yo creo que sabéis que Andy Colver, como principal accionista y propietario, ¿no?, y presidente del club, está siempre muy, muy encima de todo, ¿no? Está informado, está atento en el día a día, y bueno, pues quería también estar con nosotros en esta pretemporada. Hemos estado de viernes a domingo allí y la verdad que bien, ¿no? Tranquilo, él entiende completamente la situación. Sabe que el camino es pues hacer unos fichajes adecuados, el tener organizado el club, que creo que lo está, el seguir creciendo, tener el máximo número de abonados, de socios que apoyen durante la temporada. Y bueno, yo creo que se ha ido contento, volverá en breve al inicio de temporada otra vez, con lo cual, bueno, va a estar, sigue estando presente y está totalmente convencido de que el proyecto va a salir adelante.
6: Sí, Pedro.
8: Sí, Alfonso. Pedro Morlá, de la cadena SER. Quería preguntarte también si tenéis actualizada el número de socios que tenéis ahora en el Real Mallorca. No sé si tenéis lista actualizada,
3: sí,
8: ahora.
3: Sí, bueno, a día de hoy somos 18.205 abonados. Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Mañana, si no estoy equivocado, empieza el periodo de altas nuevas. Pero bueno, yo creo que es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20.000 abonados que renovaríamos, y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división, y que ojalá con su ayuda pues podamos volver a la primera división de lo que es lo que queremos, ¿no? También a nivel de peñistas es importante, en torno a un 95% de peñistas han renovado, con lo cual yo creo que todos los datos pues son positivos, y ojalá que tengamos pues esa asistencia que hemos tenido hasta ahora, ese empuje y ese apoyo de la afición al equipo, que es fundamental para sacar esto adelante.
6: Y Jordi.
9: Buenas de nuevo, Alfonso. Has comentado en varias ocasiones que el club invierte un porcentaje muy importante de lo que ingresa en el césped. Hasta el momento, es verdad que han llegado 6-7 incorporaciones con Arnau Tenas, pero básicamente son cesiones más los dos fichajes, Arnau Puigmal, que venía libre, y Adrián Fuentes, por el que sea. ¿Mantiene el Mallorca este discurso de que, porque está viendo una fuente importante de ingresos, ventas como Leo Román, veremos si se concreta Samu Costa, incluso ingresos de terceros como Kang In Lee, ¿mantiene el Mallorca este discurso de que va a invertir en el verde o estamos hablando de mantener a jugadores de la primera plantilla, mantener los sueldos y no tanto a fichar caras nuevas? Gracias.
3: Bueno, no es mantener un discurso de la realidad, son datos objetivos. Entonces, a partir de ahí, siempre. Nosotros lo que tenemos muy claro que lo fundamental es el césped, es tener el equipo más competitivo posible y todo lo que se pueda invertir y que permita la liga, pues lo vamos a utilizar y es lo que hemos hecho durante todos estos años, que es utilizar prácticamente el 100% de los límites de plantilla que nos daban para fichar jugadores. Y hasta ahora, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, cómo cierra el mercado, qué capacidad tenemos de seguir gastando en jugadores, pero hasta ahora es lo que, bueno, pues lo que la dirección deportiva ha creído que era el perfil de jugador que necesitábamos y no vamos a escatimar en invertir en el césped porque no lo hemos hecho nunca. O sea que ahí no hay ninguna duda de que vamos a hacer la mejor plantilla posible para poder ascender a Primera División.
6: Vamos aquí, Dani.
10: Buenas, Alfonso. Dani Frao para Radio Marca. Es cierto que han llegado varios fichajes. Ahora mismo la mayoría de las posiciones de la plantilla están dobladas, hay jugadores de sobra, pero también es cierto que quizás la zona que está un poco coja, por decirlo de alguna manera, es la del 9, donde ha llegado Adrián Fuentes para sustituir, entre comillas, a Morici, pero Adrián Fuentes solo ha jugado un año en segunda división. No sé si ahora mismo el próximo fichaje, vuestra prioridad tiene que ser un delantero centro. Gracias.
3: Bueno, pues ahí Pablo está trabajando con ello, está trabajando en ver cómo seguir reforzando el equipo, seguramente pues llegará algún jugador más, es lo normal. Adrián Fuentes ha metido 14 goles en segunda división, ha estado solo un año y ha metido 14 goles, imagínate pues cuando siga progresando y va a seguir creciendo con nosotros seguro, así que seguro que meterá mucho más goles, con lo cual seguro que llegarán algún jugador más porque es lo normal. Y bueno, pues hay que tener paciencia. Lo importante es que hemos, y Pablo ha hecho ese trabajo de traer al máximo número posible de jugadores en este periodo de tiempo para empezar pretemporada. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué hay en el mercado.
7: Sí, Alfonso, ya que creo que es la primera vez que te lo podemos preguntar después de haber conseguido retener o que continúen aquí Pablo Torre, Martín Valjean, que me valorases un poquito la continuidad de esos dos jugadores. Y si hay esperanzas reales de que Jan Virgili pueda seguir el mismo camino, porque precisamente ahora mismo es el foco de atención.
3: Bueno, ese es el mérito de Pablo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pues ha trabajado mucho, ha hablado mucho con ellos. Bueno, y ha explicado y les hemos explicado también el proyecto, ¿no? El proyecto que hay de club, todo lo que queremos seguir construyendo en esta, vamos a decir, nueva etapa después del descenso, donde es obvio que ha habido cambios. Pero que seguimos teniendo un proyecto muy, muy potente y con el respaldo de los propietarios, ¿no? Y a partir de ahí ellos han entendido, ¿no?, que es donde querían estar y es lo importante, ¿no?, que sean jugadores que realmente quieran estar aquí, que confíen y crean en el proyecto y que quieran llevarnos a la Primera División. Y tanto Pablo Torre como Valjean han entendido que es donde quieren estar y estamos encantados de que sigan y pues son dos jugadores fundamentales, ¿no? Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz. Y el fin de semana hemos estado ahí, está totalmente integrado y convencido. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
6: Sí, Xisco.
11: Bon dia, Alfonso. Xisco Ribas per IB3 Ràdio en directe per al programa Espostres. Te volia demanar sobre el míster. Luis García, com l'has vist aquests primers dies amb el club? Si l'has vist adaptat, com veus a Luis García?
3: Bon dia. Bueno, pues la verdad que muy bien, lo hemos visto muy bien. Con el poco tiempo que lleva se ha adaptado muy rápidamente, muy positivo, con mucha intensidad, que al final es lo que se necesita, ¿no?, desde el entrenador. Y luego el día a día muy, muy fácil, ¿no? Ahí te pueden hablar nuestros compañeros de comunicación en el día a día, en la gestión, para entrevistas, a nivel de entrenamientos también lo está poniendo todo muy sencillo, muy fácil. O sea que trabajar con él está siendo sencillo y creo que el perfil de entrenador es perfecto, ¿no? Conoce bien la segunda división, es futbolista con una gran experiencia, conoce también Mallorca porque estuvo aquí, con lo cual creo que es un gran acierto el haber traído a Luis García y seguro que nos va a dar mucho.
6: Pau.
5: ¿Qué tal de nuevo? Hemos hablado antes de Samu, tanto él como Mojica han estado en el Mundial, ahora mismo se encuentran en periodo vacacional. ¿Debemos esperar que se reincorporen a la concentración en Marbella y en caso de que no lo hagan, eso ya oficializa su salida del club?
3: No, bueno, ellos tienen unos días de vacaciones que les corresponden y después de Marbella es cuando tienen que venir. No sé la fecha exacta, no te voy a engañar, pero tienen esas semanas de vacaciones de descanso que tienen que tener y están de vacaciones ahora.
6: ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, adelante.
7: Preguntarle a Dragos si espera que esta unión se prolongue más allá de estos dos años.
1: Demanen per el contracte publicitari que ha establert el Mallorca en aquestes darreres hores. Sembla que l'aspecte esportiu ja ha acabat. Toni Fuster, un gran equip i cerquen un nou. Són les dues conclusions a les que jo he arribat.
2: Sí, jo diria que és titular, és que cercar ara mateix intenten confeccionar la millor plantilla per tornar a primera divisió, per tornar aviat, per tornar aquesta temporada.
1: Aquesta propietat està mal acostumada perquè van dues vegades que pugen a la primera i no és gens fàcil, no és gens fàcil. Mirau quins equips hi ha a la segona divisió que no tornen mai, el Valladolid, les Palmes, el Leganés. Mira, està parlant encara de temes esportius Alfonso Díaz.
3: No és que hi ha un número fijado o no fijado.
1: Sortit.
3: Ahí Pablo està treballant en todo, es lo que le toca en este mercado y bueno, pues viendo a ver qué oportunidades hay para seguir reforzando al equipo.
6: ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias por...
1: Ara sí que ha acabat la roda de premsa del cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz. Parlava amb Toni Fuster de que el més destacat que s'està fent un equip per tornar a prestar
2: primera
1: divisió.
2: I un davanter centre s'està cercant un nou, un jugador amb un potencial, un jugador que pugui tenir Mero Manco una semblança, diria jo, a Vedat Muriqi, no? Que era el gran referent del Mallorca a l'atac i el gran golejador, que l'han perdut perquè ha hagut un equip que ha vengut i ha pagat pel seu traspàs i se l'han enduit, i ara a veure què mos queda. A Adrián Fuentes, el davanter del Córdoba, a Don Prats, i com a davanter centre un que estan cercant un tercer Merfizzo per Ventura, un futbolista més fitxat dins àrea, no? Tenen encara marcat per davant. Jo crec que no se volen equivocar. També estan negociant, perquè el Mallorca ara té dos bes per poder negociar. Com els clubs ho saben, que tenen dos bes, també...
1: Pugen...
2: Tirem per amunt,
1: per
2: no?
1: Exemple,
2: i el Mallorca no és Norbenet, i el Mallorca...
1: Aquest jugador aquest de l'Andorra, sembla que l'Andorra vol 3 milions d'euros, el Mallorca no arriba, i de moment aquí està estirada i fluixa, no?
2: I la resta de jugadors ja sabem, en Lubumbo pot jugar també davant, tot empen un poquet també de dibuix, no? Que amb Real Luis García Plaza, que jo crec que seràs 4-4-2 en doble pivot en el mig del camp,
1: en dues bandes i dos davanters,
2: i dos davanters més tancats
1: i un de més mobilitat,
2: que són més tancats, sí. Per això el Mallorca jo crec que li pot anar bé jugar en futbolistes ràpids a contra, és a dir, més que un davanter més fitxo, no? Que això sí que és important, sobretot quan el resultat és en contra i has de sortir en tres davanters, no? Que aquí sí que ja és vera que t'has d'obrir un poc més i ja tens el davanter centre fitxat i els dos més en banda. I per això jo crec que se cerca un nou, un jugador d'aquests que siguin d'àrea, no?
1: I un rematador.
2: No oportunistes. Sí.
1: No, a veure què pensa de tot això el nostre company José Peña. Toni era un maratonià. José Peña, que és allà a Marbella amb l'equip, que va estar amb l'equip l'altre dia en el primer partit disputat, que està seguint l'actualitat de l'equip, que crec que avui té doble sessió d'entrenament. José Peña, bon dia.
12: Bon dia, companys, com esteu?
1: Com està la cosa per Marbella? Fa calor o no?
12: Sí, però ara fa una miqueta més d'oratge i està tranquil·la la cosa.
1: Sí? No té res... mira, sí. T'anava a demanar per això. Jo record la pretemporada de l'any passat amb les, la petició de sortir de Kyle Arin i Mafeo. En Samu Costa, que semblava que era un problema i no podria continuar. Mig equip que estava ja enfrontat en Jagoba Arrasate. Quina diferència, no?
12: En Juanmi m'ho deixarà dir. Sí. Però jo sé que això també és de l'article que ha publicat a l'última hora, a les darreres hores. Si ja li vaig donar jo, perquè estàvem asseguts a una taula, dinant, i va sortir així la conversa, li vaig dir jo, i m'ha dit, mira, és bona reflexió per un article. I patapam, ja el va fer. O sigui que sí, estem tots un poc en la mateixa sensació. Que clar, tu fas... La mirada enrere i tenies per un costat el míster que ja estava discutit.
1: Sí.
12: Per pesos pesants, que després ja varen sortir com varen sortir en el cas d'en Dani Rodríguez, que la plantilla ja venia viciada d'un final de temporada dolent i que no hi havia hagut canvis. Jugadors amb mala actitud, perquè no només era que volien sortir, sinó que, a més, ho feien notar i no volien participar de la pretemporada. Hi va haver pocs fitxatges, per tant, tampoc s'havia renovat un equip que ja anava amb males sensacions, no? I ara és tot el contrari. Està bé que la categoria, òbviament, no és la mateixa, però tens un entrenador que agrada i que il·lusiona, amb molts dels joves que no venen viciats per aquestes males manies de la darrera temporada, perquè ja hi ha hagut sortides de jugadors que no hi volien ser, per tant, no hi ha males actitud. I tal vegada els jugadors que estan, no sé com dir-ho, però penjant d'un fil.
1: Sí.
12: En l'aire, efectivament, la predisposició per entrenar i per donar-ho tot és total. O sigui que sí, hi ha molta tranquil·litat i molt bon ambient.
2: Intues que alegria, bon ambient, com diuen José Manuel. I també...
12: També vos he de dir una cosa.
2: En això acompanya els resultats. Acompanya
12: sí,
2: els bons resultats.
12: Sí, també vos he de dir una cosa... que ara ho comentava en sa cap d'esports, en la Marta García, que és una pretemporada atípica també, el que hem vist darrerament, acostumats a Àustria i Birmingham, i és que les instal·lacions del Mallorca en quant a hotel amb cert descans de futbol hi ha més de 20 minuts de cotxe, per tant, l'any passat de Bad Haring és que sortien caminant de l'hotel i anaven cap al camp, i és un hotel... on hi ha una massificació total de turistes de tot tipus, per tant, el Reial Mallorca no se mou de les zones habilitades per part de l'empresa que contracta el tema de la temporada i el mateix hotel. O sigui, la sensació és que el Mallorca està molt més bunkeritzat que altres estius i també és més mal de fer es poder paupar les sensacions. Però de la poca que tenim, del poc contacte que poden tenir amb ells, en el camp d'entrenament en el Marbella Football Center, tots els inputs són bastant positius.
1: Quines varen ser les sensacions després del partit? Es veure que el rival era el que era, però, bueno, però varen veure coses interessants, no, José?
12: Va, sí, sobretot que l'11 titular era perfectament, igual fent 2-3 canvis, però era un 11 que perfectament podria ficar Luis García pel partit davant del Valladolid d'aquí menys de 3 setmanes. Que l'equip va aconseguir anar de menys a més adaptant-se a un terreny de joc que era molt complicat, molt complicat. Gespa molt seca, molt densa, la pilota pràcticament no corria, i el que deien sempre, no? Equips saudites que ja duen més rodatge, més partits de pretemporada, que a priori ja tenen més engegada la maquinària física, però en Mallorca en la pilota va aconseguir dominar a la perfecció. Molt bé també joves, va agradar bastant Norejuela, molt bon paper també d'en Calat Ayut, Neymar Peña, que s'estrenava, tenint en compte, ja ho van en compte durant la retransmissió, que al Mallorca li falten nous, i de Luis García no ha dubtat a dur el màxim golejador de pràcticament de la tercera divisió, Neymar Peña, que va fer 27 gols en 29 partits de tercera amb el Mallorca, o sigui que tots els inputs són bons, Antonio Roca bé, qui més va debutar en Sumauro no va tenir feina, però el poc que li van moure en la pilota bastant bé, sí, inputs molt positius, que esperam que dijous contra l'Atlètic sub-21 ja sigui un espectacle total i absolut. Hem de tenir en compte que el Mallorca jugarà contra els lots a priori que no passen dels 21-22 anys.

0: abans eren Grave, i sabeu que hi ha hagut canvi de portes alts a l'hora d'agafar pals, i en Bestron també li espitja en el golf. Ara, mira, el cotxe, perdoneu, espito del cotxe, ara ha provocat un pet.
1: Escolta, en Bestron, per copejar la bolla de golf, s'ha de cotar bastant, eh?
0: Ha de ser un espectacle veure'l, però escolta, si fas les funcions, bé. I avui, primera doble sessió de feina, han pogut accedir a la del dematí, bastant tranquil, bastant normal. En Lluís García ha votat una miqueta abans amb els porters, i amb ells ha estat una estona. Una imatge curiosa, perquè és vera que des d'en Javier Aguirre, que ja ho sabeu, era un entrenador que sí que li agradava molt estar escoltat dels porters i veure com entrenaven amb el Luis Vi de Miguel. Narrasate pràcticament no el veiem mai, uh-huh, en el costat de la porteria, i després en de mitjanís tampoc. Per tant, tornar a veure en el primer entrenador observant de prop el centrament de porters és curiós. I després una sessió de una miqueta més de ritme que la d'ahir diumenge, més sortida de pilota, més control, més intensitat. Hem vist un Lluís García que es pitjava de valent en paraules, demanant més concentració. Se m'ha quedat una frase que m'ha agradat molt, no? Que no està tensos, ara està més a prop de serrada. O sigui, que vol velocitat, vol ritme, sap que no hi ha temps a perdre, i només la mala notícia, per dir-ho així, però en el jugador ben tranquil, és n'Arnau Puigmal, que continua recuperant-se en el gimnàs, però ja dic que les sensacions tampoc són massa dolentes amb el català.
1: I Calumbà, que va quedar a Palma, no va viatjar.
0: Sí, bé, en Calumbà fa la seva feina a part, sí, però d'aquí sí. de lo que és l'estaix a Marbella, tot marxa.
1: Molt bé, José, moltes gràcies.
0: Abraçada forta, ja vol dir que entrenarà el Mallorca a hora baixa, a porta tancada. Per tant, ja serà demà dimarts quan tornem a tenir notícies. Si és que no hi ha novetats en el cas d'en Samu Costa, que ja sabeu que
1: per exemple,
0: ho té pràcticament tot a parolar per sortir, i que no sigui que el Mallorca vulgui fer oficial avui la sortida del migcampista.
1: Una abraçada, José.
0: Forta, a vosaltres,
1: adéu. Adéu. Tancant comunicació amb Marbella i escoltant molt ràpidament els darrers jugadors que varen arribar a la disciplina del Mallorca. Per exemple, el porter Arnau Tenas, parlant dels tres porters que de moment formen part del Mallorca.
2: Les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé, ja he parlat amb ells, jo crec que és molt important tenir un bon grup, cada un millorar, cada dia entrenar, treballar, per cada un ser millor cada dia.
1: Arnau, que parla del que suposa jugar a segona.
2: A mi em van demanar i em van trucar que vingués. A mi m'és igual que em digui la gent d'estar a segona, estar a primera. Al final a mi em van explicar el projecte que hi havia aquí i jo estava ben convençut de venir, ben content. I res, al final és una molt bona decisió que he pres. M'és igual que la gent pensi de mi, ho tinc molt clar. Jo he vingut aquí a ajudar i a donar-ho tot.
1: Evidentment, el nou porter del Mallorca parla de l'objectiu, que és tornar a primera.
2: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
1: I sembla que Arnau té un altre objectiu, que és el de convèncer Virgili de quedar.
2: Sí, claro, yo ya se lo he dicho 80 veces, pero hay cosas que tampoco dependen de mí, pero lo que sí depende de mí es intentar que se quede, porque aparte de ser un muy amigo mío, pues es un gran jugador.
1: Antonio Roca, per la seva part, parla del bon ambient que ha trobat al vestidor del Mallorca.
3: Al final facilita les coses, gent també pues, molt oberta que et facilita les coses, llavors, com tu dius, això dona facilitats i fa que un cop entris al camp, doncs tot s'entengui molt millor.
1: Un altre que no fuig de l'objectiu de pujar a primera.
3: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
1: I el tercer és Àlex Sala, que parla de la seva posició en el camp.
4: Al final creo que mi posición que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ayudar donde sea y estar preparado.
1: Àlex Sala no dubta que aquesta és una molt bona oportunitat per ell.
4: Cuando me salió la posibilidad de venir sabía que era un proyecto ambicioso y por eso estoy aquí, porque tenía ganas de un proyecto así y de poder afrontarlo con

0: con la mayor ilusión.
1: I tots tres, Arnau, Roca i Àlex Sala, per aquest ordre, parlen de l'entrenador, de Luis García.
2: Ahir amb en Luis vam fer un entrenament introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
3: Pues una persona propera que té les coses clares a l'hora de jugar, pues, m'agrada perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc i m'agrada. Sabent també com planteja, pues, el joc i tal, pues, et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
0: És un perfil d'entrenador que s'adapta molt bé a mi estil de juego i crec que eso fue una de las cosas que hicieron convencerme para estar aquí. Y ya te digo, al final, pues un poquito todo, al final cuando hablas con él, pues te convence.
1: Les paraules dels darrers futbolistes que s'han incorporat a la disciplina del Mallorca, sobretot Arnau Tenas, que va arribar directament ja a Marbella, declaracions d'objectius, del que suposa per ells, del que han trobat al vestidor i de lo que és més habitual, no, en aquest cas. Tenim el Mallorca a Marbella, encara li queda un altre amistós dijous, ho contarem, és la 1:36, m'anant cap a Eivissa.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
5: IB3 Ràdio és esport.
6: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Una i 37, coneguda l'actualitat del Mallorca, me n'anem cap a Eivissa per saber què passa avui per la UD. Víctor Sancho, bon dia.
8: Què tal, bon dia, Gavi?
1: Què hi ha de nou per allà?
8: Poca cosa. Sí, sí, no, a veure, t'anava a explicar això, no? Que realment passa molt poqueta cosa a Eivissa. Fa 8 dies que no s'anuncia cap fitxatge.
1: Estic sorprès.
8: Sí. És molt, molt estrany perquè realment no, la gent pot pensar igual Eivissa ja té la plantilla molt avançada i no és així. Falten molts jugadors per venir. Es parla d'entre 8, 9, 10 jugadors més encara. I ja s'han fet 10 fitxatges ja, però és que només queden en plantilla de la temporada passada 5 més 1. 5 jugadors que ja estaven i un que estava cedit al Sabadell, com és David Astals, que la intenció és que surti del club. L'Eivissa vol fer caixa i el Sabadell el vol recuperar per segona divisió. Està molt content amb el que va fer allí, però l'Eivissa vol que el Sabadell passi per caixa. Així que bé, queden molts jugadors per venir. Avui s'ha tornat a la feina, no? A l'estadi Sánchez Vivancos, al costat de l'estadi de Camises, la segona setmana, i tot apunta que aquesta setmana no hi haurà cap partit amistós. És molt estrany. A cap de fer una passejada per xarxes i he vist com el Balears ja havia jugat el seu primer partit amistós, un equip de segona federació que comença la Lliga una setmana després de l'Eivissa. Són coses que succeeixen aquí a l'Eivissa un poc estranyes. I bé, en principi l'equip la setmana que ve, Gavi, marxarà cap a Terres Alcantines, cap a la Nucía, per fer un mini-stage i jugar allí alguns amistosos, però tampoc això està confirmat. El club no ha tret cap calendari, la majoria dels clubs ho fan, no?, quan ja han tancat els seus amistosos, inclús abans d'iniciar-se a vegades les pretemporades. Aquest calendari, l'Eivissa no ha anunciat res. Sabem que jugarà contra l'Arenas Club de Getxo el mes d'agost. Sabem que jugarà també per les Festes de la Terra un amistós contra la Societat Esportiva Eivissa, però no perquè l'hagi explicat l'AU d'Eivissa, sinó perquè a xarxes ha sortit això, per part de, en aquest cas per el Club Basc o per part de la Societat Esportiva Eivissa. Vull dir, molt d'hermetisme, molt, molt. Per exemple, demà mateix l'Eivissa fa la primera doble sessió d'entrenament, també farà una dijous, primers entrenaments a l'estadi de Can Meses, fins ara havia entrenat al Sánchez Vivancos, i seran a porta tancada. Ens han explicat des del club, això no és una cosa oficial, però sí ens han comentat que la intenció del club és que aquest any tots els entrenaments que es facin a l'estadi Can Meses siguin a porta tancada. Jo sé que un dia a la setmana alguns entrenadors volen treballar sense mitjans de comunicació, ni que siguin 15 minuts o 10 minuts a l'inici d'entrenament, que a vegades és quan podem gravar en altres, realment. Volen fer feina a porta tancada a l'estadi. Supos que són coses també del míster, de Raül Jona, cada entrenador té el seu mètode, ho respectant, però bé, jo crec que en pretemporada, en una doble sessió, un dia de doble sessió, no poder entrar a les càmeres de televisió, poder gravar, és una mica estrany també, no?
1: T'anava a demanar, de portes cap a de fora, molt sembla que està tot molt aturat, tal vegada mos enganen i ho tenen tot fet i no han dit res, no? Però tot molt aturat. Això què té de bo i què té de dolent?
8: Bé, a veure...
1: Si és que té les dues coses.
8: Clar, jo crec que, en principi, és una mica estrany. Jo no crec que això pugui tenir, o no té perquè tenir una conseqüència dolenta. És cert que si tu encara tens només, per dir una xifra, un 60% de la plantilla per fer feina, queda un mes exactament, pràcticament, perquè s'iniciï la competició, clar, quan més triguin a arribar els jugadors que tenen que aclimatar-se a les idees del nou míster al treball, el temps perdut, això és una evidència. Que després són jugadors que s'adapten ràpidament, que la cosa funciona, tampoc podem exigir que a l'inici de la competició un equip tàcticament, estructuralment, estigui ja fet, això és una irrealitat. Que després la competició diu que aconsegueixes victòries, que el joc és bo i tot perfecte, bé, molt bé, però està clar que l'equip encara no estarà fet del tot, això és una realitat, però el que és cert és que falta molts jugadors per venir, que encara no estan fent feina amb el grup, l'equip inicia la segona setmana d'entrenaments, encara és molt, molt aviat, no? Però bé, jo crec que quan més aviat tinguis els jugadors que tu vols, evidentment, no qualsevol jugador, els jugadors que l'entrenador, sobretot el míster i el director esportiu vulguin, quan arribi més aviat, millor, no? Perquè interioritzin tots aquests conceptes.
1: En fi, supos que qualque dia mos faltarà temps per contar tot el que passi.
8: Sí, entenem que de sobte esclatarà tot i s'anunciaran més noms de seguit i no pararem de parlar d'aquests nous jugadors, no?
1: Gràcies, Víctor.
8: Molt bé, una ferrada.
1: Adéu, tancam la comunicació amb Eivissa, 1:42, una pausa i canviem radicalment d'assumpte, però no deixem el futbol.
5: IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
1: 1:44. El passat dimecres, dia 22, vaig llegir un reportatge al diari El País, signat per Denis López, que em va cridar molt l'atenció, no? Parlava de l'impacte, de la incidència econòmica que té un país quan la seva selecció guanya un Mundial. La primera Ullada deia el següent. Espanya ha guanyat el Mundial. Durant setmanes, el nom del país sortirà als anuncis, a les xarxes socials i a les converses de milions de persones al planeta. La selecció aconsegueix així, per uns dies, el que grans empreses, les grans empreses d'un any pagant milions perquè una marca sigui reconeguda i associada a una emoció positiva. La pregunta és si aquesta atenció per traduir-se pot traduir-se en un creixement per a l'economia espanyola. La resposta dels experts és que sí, que l'impuls pot afegir qualque dècima del PIB, però que tan sols és a curt termini. Aquestes són les primeres paraules d'aquest reportatge de Denis López a El País. I han pensat que estaria molt bé demanar-li a un especialista, a un economista, què en pensa d'aquesta afirmació. No? Ens acompanya un home que ha passat per aquesta casa moltes vegades, Luis García Landa, Langa, economista. Luis, bon dia.
14: Què tal? Bon dia, com va?
1: A més, jo sé que ets futboler, o sigui que pots afegir una cosa en l'altra i tens més arguments encara, no? Trobes que és així, que un país guanya molt més que el Mundial de Futbol?
14: Sí, jo a part de futboler i mallorquinista, i invertim bastant en temes de deport, així que sí que és un món que m'agrada i que professionalment també l'he de seguir, no només per la meva afició per esport, sinó també per temes d'inversions. O sigui que té molt de sentit aquesta qüestió que plantejau avui, perquè és vera que té certa incidència, i la gent podria pensar, encara que tu a la introducció ja vas dir, que és pel consum, no? Que la gent és, com que hi ha celebració, i tots van viure la celebració que va de tota la ciutat, sobretot a Madrid, l'endemà, la rua que van fer, ve més de fora que no desconsumir intern, perquè com bé dius, la publicitat que se fa, la imatge que se dona d'un país, pues sí que té certa repercussió que ara les exportacions d'aquell país durant els dos primers trimestres després d'aconseguir el Mundial. Per lo tant, és vera que és positiu, però també, ho ha dit a la introducció, que els números demostren que només és durant una temporada curta i que després queda molt difuminat per altres notícies i altres qüestions.
1: Com i a on se reflexa aquesta marca Espanya?
14: Sobretot, ja t'he dit, exportacions. Si pensa que, per exemple, el turisme és una exportació. Tenim l'exemple d'Espanya en el 2010, el que passa que és un exemple un poquet esbiaixat, perquè va coincidir amb una crisi econòmica que va fer molt de mal a l'economia espanyola, però sí va ser un poquet un oasis enmig d'aquesta tempesta els dos primers trimestres, que ara són sobretot exportacions. I no només exportacions de productes. Mira, i aquest cap de setmana que hem tingut la manifestació del tema del turisme i tal, però el turisme és una forma d'exportar serveis, i això també és una imatge cara a l'exterior. Cara a productes també, pues, el vi espanyol, el formatge espanyol, la carn espanyola, tot això, doncs vulguis que no, queda a la ment de les persones. Pensa que és un Mundial, i més aquest, ha tingut unes audiències hipermilionàries i una assistència als estadis històriques a un país amb poca tradició futbolera com els Estats Units. Per tant, és un impacte publicitari que afecta positivament a les exportacions, i ara bé, la feina ara és de les empreses i de l'Estat, de que aquesta imatge tan bona que han donat els futbolistes, pues, que no és un doll, que és una imatge de la marca Espanya, això és així, i a qui no li agrada el futbol, pues, que no se'l cregui, però és així, pues, per aquesta feina que han de fer perquè sigui continuista.
1: És a dir, jo ara poso un exemple molt bàsic. Una família d'Àustria, d'Alemanya, d'Itàlia, de Suècia, no sé què dir-te, de Turquia... coneixen l'actualitat d'equips tan grans, per exemple, com el Madrid i el Barça, no? Després, veient la selecció espanyola campiona del món, aquestes famílies diuen, i de l'any que ve anirem a veure un partit del Madrid o del Barça, això passa?
14: Això passa. El tema de la vinculació del turisme amb l'esport cada pic és més gran. Ho hem vist en el Mundial, hem vist entrades de 3.000 a no sé quant de mils d'euros en viatges, en hotels plens, veiem hotels plens ja en segons quins esdeveniments esportius. Per tant, Bé, som molts que hi ha turistes dins som molts. Imagina't, sí. Fa 2 anys vaig estar a Montjuïc a veure el Mallorca, precisament, i hi havia més turistes que hi ha del Barça. No, és un dia, segurament no és així, però al costat meu hi havia molt de turistes. El turisme esportiu és molt important, ja no només per veure espectacles, com podria ser un partit de futbol, sinó també per participar. Hem vist el Tour de França, les carreteres com estan. Vaig estar a Barcelona amb el Tour de França, No t'imagines la gent que va a la carretera per veure passats ciclistes. És a dir, el turisme esportiu és cada pic més creixent i cada pic serà més important que ara el turisme global, això sense dubte.
1: Clar, estem parlant d'aquesta implicació present. Jo ara vaig més enllà, hi ha una nova tessitura, que és la implicació futura. És a dir, d'aquí 4 anys el Mundial et celebrarà en part a Espanya. Això també, aquí ja sí que tenim una incidència prèvia abans de que se jugui, no?
14: Sí, bon, se fa el Mundial, l'impacte sí que és molt directe. Durant molts anys, durant els anys de construcció d'estadis, renovació d'estadis, i després, el que deia antes, el tema del turisme esportiu. Veurem a les ciutats on se facin els partits, i si Espanya en el final té la final, que cada pic està més en dubte, si Espanya té la final, aquell cap de setmana, pues, a Madrid o Barcelona, on se faci, no hi haurà plaça hotelera, ja t'ho dic, i segurament se posaran a segona ja places hoteleres molt cares amb anys d'antelació. No sé si anys, però mesos d'antelació. Aquí sí que, independentment que Espanya hagi guanyat el Mundial, que ja t'he dit que és més efímer, sobretot si no hi ha una continuïtat d'administracions i d'empreses cap a aquesta imatge, però on se fa el Mundial... Els números als Estats Units són brutals, però brutals. Un país amb poca tradició, però han tingut molt de turisme i fins i tot els propis americans s'han aficionat a un deport que fins ara no el tenien molt present. També és vera que l'organització ha donat peu a que pues, convertir el futbol un poquet en aquest deport americà de 4 quarts,
1: sí.
14: i de molt d'anuncis i d'un descans més llarg. Ha favorit, això, sens dubte, però el impacte sí que és molt important i crec que Espanya té, durant aquest no sé quant de temps tardaran en decidir les sedes oficials, però sobretot una final, pues, és un partit molt important i una repercussió econòmica molt important.
1: El que s'hi ha canviat molt és el plantejament de FIFA, no? Per exemple, ara ja, econòmicament, un país no pot afrontar un Mundial. I d'això hem vist ara Estats Units, Mèxic, Canadà, i el pròxim pues, també estarà dividit entre Espanya, Portugal i Marroc, sense tenir en compte que hi haurà partits de la fase de grups que se jugaran a Argentina, Uruguai i Paraguai.
14: Sí, perquè FIFA pugui fer negoci, o bé un país hiperric com podia ser Qatar, sí. El darrer Mundial, o com seria Aràbia Saudita,
1: sí, el
14: Mundial, que van un poc per lliure perquè tenen una altra economia i una altra infraestructura i una altra logística, però sí que a dia d'avui afrontar tot el que és un Mundial de... Se xerra de 64 seleccions pel Mundial de 2030,
1: s'ha de
14: menester més d'un país... I a part, clar, no només infraestructura, també el que és cada pic les quotes que estan pagant els països per tenir un aconteixement així és més gran i s'ha de repartir.
1: Jo m'he testorat que després, 4 anys després, ja sé que estem parlant de massa lluny, però després, com tu has dit, serà el Mundial d'Aràbia Saudita, aquí també els aspectes publicitaris poden canviar, no? Perquè hi ha coses que en aquell país no es poden anunciar, altres que sí. Aquí canvia també aquesta matèria publicitària, no?
14: Sí, però és cert que aquests països, per quan hi ha negoci esportiu, s'adapten molt a Aràbia Saudita fent la Supercopa Europea, Espanyola, sí. Crec que fa qualque mes, fa el Dakar...
1: La italiana.
14: És a dir, ja són països que... veient que el petroli qualque dia, no sé si s'acabarà, però sí que pues, el món cada pic vol dependre menys del petroli, que és el que han viscut, pues, estan dedicant molt precisament a el que te deia també en el principi, en el turisme esportiu. I estan organitzant molts esdeveniments, fan un poc d'imatge, de rentament d'imatge, perquè són democràcies pues, d'aquella manera, tots ho sabem, amb drets pues, segons quins grups de la població pues, que no tenen drets. Han de fer una... lavado d'imagen i han de també viure un poquet d'intentar rescabalar turisme esportiu i estan aconseguint, pues, Aràbia Saudí, pues, no, Emiratos, pues, Mundial de Ciclisme d'aquí, no sé si és de l'any que veu de l'altre, sí. Estan construint una muntanya. És a dir, se va xerrar dels Jocs Olímpics d'hivern a Aràbia Saudí. Per lo tant, no crec que per... s'adaptaran qualsevol tipus de publicitat i de drets diferents als que estan acostumats per mort de favorir la seva imatge i de treure inversió i turisme.
1: I ara te faig la pregunta difícil. Com mallorquinista que ets, com han de vendre el producte a Mallorca aquest any?
14: Mallorca s'ha de vendre... Mallorca no pot morir d'èxit i és un problema que tenim. I tenim els habitants i tenim els turistes, també. Clar. Per tant, l'autorregulació que pot fer el mercat és dir als turistes, pues ja no venc a Mallorca, que és incòmodo. I això podria passar. Mallorca ha de replantejar, el que passa que no hi ha un botó màgic. No hi ha un botó màgic perquè, pues, al final, tira i cosa endavant, pues, tenim turistes i fent negoci, però sí que pot ser se pot morir d'èxit a Mallorca, a Balears en general, a Eivissa, menys a Menorca poder possiblement, però sí que s'ha d'anar amb molta cura i intentar canviar, no te dic substituir, perquè al final viure del turisme està molt bé, però no millor d'una altra manera.
1: I el Mallorca, què?
14: El Mallorca, bueno, és un any que hem de pujar. Tenim dos bes, si xerram de, ja que xerram de dos bes, pues tenim, el primer any tenim aquests 16 milions de compensació econòmica, més les ventes que s'han fet, pues, crec que tenim dos bes per fer un equip que s'està intentant fer competitiu per pujar, perquè un pic que, i ho hem viscut en una altra època, si t'enfonses en els fons de la segona, pues és difícil sortir. El millor any per sortir és el primer, sí. I crec que han de posar tot per des dels patxos i després, evidentment, en el verd, pues, han de posar tot el possible per pujar el primer any, perquè si no, econòmicament, és molt difícil ja i vam estar molts anys a segona seguit, vam baixar a segona B, sabem el que és, ho ha viscut el Saragossa l'any passat, ho ha viscut el Depor, que ja ha tornat a primera,
1: sí.
14: Per tant, no és mala sort baixar i quedar-te aquí, sinó que quan baixes i no puges el primer any és complicat.
1: Vas a Somos habitualment o no?
14: Sí. Som socis de fa molt d'anys i cada cap de setmana som allà, sí.
1: Molt bé.
14: A patir.
1: A patir, efectivament. Lluís García Langa, moltíssimes gràcies per aquests minuts amb nosaltres, amb Antena i per la lliçó.
14: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Una abraçada.
14: Igualment, adéu.
1: Tancam comunicació amb Lluís García Langa, economista, especialista en borsa, i amb ell hem parlat d'aquesta incidència que té a un país que la seva selecció guanyi un Mundial. Anem acabant. En atletisme hem de recordar que ha estat un bon cap de setmana. Esperança Cladera torna amb una plata als 4% i un bronze als 200 metres i hem tingut un grapat de finalistes. Inés Pasqual va ser vuitena als 110 metres tanques, Carmen Marcos sisena al 200 metres i a l'equip de 4% plata, José Ángel Pinedo quart al llançament de pes, ha quedat a ras del podi, Adrià Ceballos vuitè als 5.000 metres i Marc Escandell, quart, també a una passata del podi en els 100 metres. Ha estat aquesta l'actuació balear en els campiones d'Espanya d'atletisme. Toni, on anem? Què hem de dir?
15: Idò, on em podem anar ja? Tu dinaràs, jo me quedo encara sense informatiu.
1: Un ratat,
15: i encara en parlarem.
1: Per contar quatre coses més.
15: I repassarem el que ha dit el més destacat també. Alfonso Díaz, del seu negocis del Real Mallorca, que... Recordem, ha dit que fan feina ja per confeccionar el més aviat possible un equip per tornar a primera divisió i també, sobretot, que volen cercar un davanter centre. No els hi basta amb Adrián Fuentes i amb Don Prat, sinó que cerquen ara mateix en el mercat un nou.
1: Jo penso que no serà aquesta setmana, mira què t'ho dic. Aquesta setmana acabarà amb el que tenen allà a Marbella, no hi haurà cap novetat, i tal vegada la setmana que ve sí pot arribar, no sé si un, dos o inclús tres fitxatges més.
15: I esperam encara que Mojica i Samu Costa tornin.
1: Samu Costa està ben clar que se'n anirà. Lo de Mojica encara no sabem si hi ha ofertes, si no hi ha ofertes.
15: Jo crec que
1: pot quedar l'ato tot sol.
15: Jo crec que no quedarà Mojica, que també se n'anirà, perquè el Mallorca va posar en compte. El Mallorca no el vol, Lluís García, segur
1: jo
15: que ja ho tenen clar.
1: Sí.
15: Tenen clar. I en Samu, el Mallorca sembla una bona pellada de l'Ambés.
1: Sí, hem de tenir en compte que hi ha una quantitat per l'Almeria, que té una plusvàlua damunt Samu Costa, però bueno, al voltant de 20 milions d'euros si pot quedar a la caixa del Mallorca.
15: En tot això ja en pot dur un de bo.
1: Sí, però ja s'ha escoltat Alfonso Díaz. Primer hi ha altres coses que solucionar i lo del doblers damunt la gespa no és lo habitual en el Mallorca.
15: En Cruyff ho deia, eh? Que doblers han d'estar damunt la gespa.
1: Veurem què passa. Bon anam, gràcies. Demà més a la 1:04 minuts, com cada dia. Esports 3.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. L'endemà de la manifestació contra la massificació turística, el debat se centra en les dures càrregues policials amb què acaba la protesta nit, amb dos hospitalitzats que ja han rebut l'alta i una persona detinguda. Les mirades d'avui s'han dirigit al delegat del govern espanyol, responsable final de les forces de seguretat, qui ha admès actuacions violentes dels agents que no s'haurien d'haver produït mai, afegit, en acabar una marxa que s'havia registrat amb normalitat des del principi. Assegura que ha ordenat una investigació sobre els incidents i es desvincula així de la gestió de l'operatiu que recau especificat en els comandaments policials. Per la seva banda, la Policia Nacional ha justificat avui la càrrega, diu que va ser una resposta a l'agressió a 5 agents. Alfonso Rodríguez rebutja així dimitir, com li han demanat els organitzadors de la protesta, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha convocat d'urgència una concentració demà migdia davant la seu de la delegació del govern espanyol a Palma. És un assumpte que pràcticament ha desplaçat el ressò que ha tingut la protesta en si. La resposta ciutadana va desbordar les previsions dels organitzadors, que xifren en 70.000 els assistents a la marxa, 25.000 segons la policia local. I diverses entitats socials ja demanen avui escoltar i actuar davant aquest clam massiu, afirmant contra la massificació, i la presidenta Provenç destaca que ja ha pres mesures de decreixement, per exemple, ha dit, en la reducció de l'oferta il·legal. Tot d'una, explicant i sentint totes aquestes veus, avui és dilluns 27 de juliol, i Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen pels preparatius davant l'eclipsi. Cort emetrà acreditacions per treballadors i veïnats que hagin d'entrar a la platja de Palma.
3: Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir amb un habitacle, un vehicle privat, a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar aquest fenomen a la zona i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències.
0: Primeres imatges del Posidònia, el primer satèl·lit de les Balears.
3: Es va posar en òrbita 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions, unes fotografies que permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com els incendis o les danes.
0: I sobre els incendis a la península, es dispara la factura que genera el foc.
3: Sí, 190.000 evacuats, confinats a Madrid, a Ávila, Castelló i a Toledo per uns focs que han arrasat ja més de 90.000 hectàrees. Treball ha informat que prepara un paquet d'ajudes sense precedents.
0: A Mallorca, Cala Millor estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. S'han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua, una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel.
0: A Eivissa, els comerciants del barri de la Marina es queixen d'un inici de temporada molt fluix. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Expliquen als empresaris que les onades de calor i el Mundial de Futbol han jugat en contra, i també diuen els comerciants la poca repercussió econòmica que estan suposant els milers de creueristes que visiten l'illa.
0: Notícia destacada també a la plana cultural: al Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de les xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevingudes i alienes, diu, a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El certamen havia de començar aquest mateix dissabte al recinte Firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre d'altres.
0: En els esports en futbol, la plantilla del Reial Mallorca es va adaptant a la metodologia de l'entrenador Luis García Fernández. Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. El nou míster mallorquinista continua provant futbolistes a la pretemporada que aquest dia du a terme a Marbella. L'equip va guanyar per 3-0 a l'Al-Fateh i dijous disputarà un altre amistós contra l'Al-Ittihad, també de l'Aràbia Saudita. Alguns dels nous fitxatges ja han debutat en aquesta pretemporada. I, d'altra banda, el seu negoci, Alfonso Díaz, diu que fan feina per confeccionar el millor equip per pujar a primera divisió. El pròxim objectiu: incorporar un davanter centre. Més cole, l'Eau Davis ha arrencat la segona setmana d'entrenaments en ciclisme. Tadej Pogacar fa història guanyant el seu 5è Tour de França i en atletisme, medalla de bronze per la mallorquina de Muro, Esperança Cladera, a la prova del 200 metres del Campionat d'Espanya disputat a Màlaga.
0: I quant al temps, ja disfrutem de cert respir tèrmic, però amb la vista ja posada en la propera onada que s'espera a partir de dimecres. Tomàs Salom, bon dia.
2: Bon dia, avui encetam la setmana amb temperatures més suaus. Després d'una davallada ahir del termòmetre, avui mantenim aquests registres que ara mateix oscil·len entre els 28 i els 33 puntualment, els 34 graus que es podrien assolir a l'interior de Mallorca. Són temperatures pròpies del mes de juliol, en fora de les grans calorades viscudes setmanes enrere. Ara bé, és cert que això tindrà una curta durada, perquè a partir de dimecres torna a pujar de forma bastant clara el termòmetre. Avui han començat amb molt de sol a tot arreu, però durant les hores centrals del dia podríem veure créixer algun zigzag d'evolució, preferentment a punts de l'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, més difícilment a Menorca, deixant precipitacions, perquè sí que la resta no es descarta es pugui produir qualque ruixat local. De fet, ara mateix, cap a l'interior d'Eivissa, tenim qualque precipitació ocasional. Tot això amb vent de component sud, en conjunt fluix, amb una situació marítima més tranquil·la que ahir, tot i així, res a qualque redol de maró. Demà, dimarts, mantindrem la tranquil·litat, temperatures que poden pujar una miqueta més i sol com a protagonista.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, més de 25.000 persones segons la policia, 70.000 segons l'organització, sortiren ahir vespre al carrer en una de les manifestacions més multitudinàries que recorden a les Illes, la més nombrosa de totes les convocades per rebutjar la massificació turística. Però tot i que la marxa va transcórrer de manera absolutament pacífica, les càrregues policials posteriors han marcat una jornada en la qual s'hauria de parlar del rerefons de la protesta. Avui el debat, però, ha derivat en les crítiques generalitzades a l'actuació policial i en la demanda de responsabilitats i dimissions a qui es considera responsable de l'operatiu, el delegat del govern espanyol.
3: Alfonso Rodríguez, però, no es dona per al·ludit, no fa comptes dimitir, assegura que ell està tan indignat per la violència policial com els mateixos manifestants i manté que ell no va ordenar cap actuació així.
8: No es este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales, como ya he dicho antes, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
3: L'origen del problema, explica Rodríguez, ve de la decisió de triar l'espai de ses voltes per acabar amb la lectura del manifest, un recinte amb una capacitat inferior a les 2.000 persones. Així es va advertir, ha assegurat el delegat a les organitzacions en reunions prèvies. Elles, però, varen rebutjar l'alternativa, acabar la protesta al Parc de la Mà. Una vegada ja es començava a omplir ses voltes, per un estret passadís, la policia va restringir l'accés, molts de manifestants varen protestar i això va causar una reacció desmesurada a opinió del Fons Rodríguez del dispositiu policial amb porres i amb salva de pistoles de goma. Ara s'ha encarregat que s'obri una investigació i amb aquest informe es valorarà si s'han de depurar responsabilitats.
8: Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por la noche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
3: L'operatiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre les quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També cinc policies, ha explicat el delegat, varen resultar lesionats en els enfrontaments. Un jove de 18 anys va ser detingut per desordres i aldarulls.
0: La plataforma Menys Turisme Més Vida ha rebutjat tota explicació de la delegació i ja ha convocat per demà a les 12 del migdia una concentració a les portes d'aquesta institució a Palma.
3: El portaveu de la plataforma, Dani Comas, assegura demana la dimissió o la destitució del delegat i critica la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
9: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
0: És una de les moltes reaccions que hem recollit avui per les càrregues d'ahir, amb certa unanimitat quant a la desproporció d'una acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut.
3: Han coincidit en lamentar l'actuació policial un ampli espectre polític. El PSIP també sumat, en el cas dels socialistes, en boca de la diputada Mercedes Garrido, ha demanat una investigació a fons del que va passar.
10: El primer que han de demanar és una investigació transparent, ràpida també, una investigació sobre els fets, de on varen sortir les ordres. Crec que és imprescindible conèixer de on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
3: Per part del PP, avui n'ha parlat la seva presidenta a les Illes, Marga Proens, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
11: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
3: També indignació de Més per Mallorca. El seu líder, Lluïsa Pesteguia, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre doni cobertures a actuacions policials com les d'ahir.
12: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
3: I una veu més des del plànol polític, la de Vox, la portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, també ha demanat explicacions al delegat del govern.
13: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
3: Les reaccions també han arribat des de l'esfera civil, el GOP, Terra Ferida, també les associacions de veïnats han demanat la dimissió del delegat del govern, a qui responsabilitzen d'aquesta polèmica actuació policial.
0: El cert és que aquestes càrregues policials són el més cridaner d'una manifestació que va ser massiva, com dèiem, més del que preveia l'organització impulsora, que parla d'èxit rotund i ja pensa en les següents protestes, Olivia.
3: Sí, la més immediata serà el dia 8 d'agost a Sóller. L'eclipsi és un dia marcat al calendari i l'entitat valora com actuar-hi, així com també pensa ampliar l'agenda de protestes més enllà de l'estiu, perquè reitera els problemes generats per la turistificació ja comencen el mes de març. D'altres entitats que se sumaren a la convocatòria d'ahir varen demanar centrar-se en el missatge de la protesta. Segons el GOP, expressió d'un malestar acumulat durant anys, però afirma que la situació actual no es pot atribuir exclusivament a les decisions de governs anteriors i sol·licitarà per això una reunió a la presidenta del govern, Marga Proens, a qui demanen que rectifiqui i que derogui les lleis aprovades recentment i que diuen afecten el model territorial. Oriol Radalfaga és membre del GOP.
14: A part de la manifestació fos un èxit i preocupats en que ara tot quedi tapat per aquestes imatges sanguinàries que va provocar la policia a darrera hora de la manifestació.
3: La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha manifestat el seu respecte a la manifestació, però no es dona per al·ludida. Assegura que el seu executiu ja ha impulsat accions destinades a la contenció turística i algunes, fins i tot, destinades al decreixement.
15: Hem aplicat no només mesures de contenció, sinó, en segons quin casos, mesures de decreixement. Hem decrescut amb l'oferta il·legal 60.000 places manco de lloguer turístic que fins a aquesta legislatura se comercialitzaven en total impunitat a les diferents plataformes i en el mercat.
0: Són les 2:14. Els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients, aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat, en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles a la zona el 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar. Els bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent les seves dades. Després de comprovar la veracitat del formulari, podran inscriure tant els seus empleats com els clients amb reserva.
3: Així s'enviarà una credencial amb un codi QR al negoci o empresa i també també els treballadors i clients als seus correus electrònics, un sistema que ha presentat avui l'Ajuntament de Palma per evitar així col·lapses. COR recomana imprimir aquesta acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del telèfon mòbil. Llorenç Bausà, estinent de Batla de Seguretat Ciutadana.
16: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
3: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 de matí del mateix dia de l'eclipsi. Són mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, l'aeroport i els hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer.
17: A banda, però, l'Ajuntament ha desenvolupat un manual de conducta per al dia de l'eclipsi amb l'objectiu de garantir la seguretat, la convivència i el bon funcionament del dispositiu.
3: Les normes són recollir residus que generin, mantenir l'entorn net i respectar els senyals de bany, utilitzar ulleres homologades i no dur envasos de vidre. Tampoc no es podran encendre fogueres o barbacoes, utilitzar material pirotècnic ni instal·lar carpes o tendes de campanya. Així mateix no es podrà practicar nudisme ni utilitzar altaveus que puguin molestar altres usuaris.
17: A Menorca, el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi amb 6 professionals més als centres de l'àrea de salut de l'illa. La consellera de Salut, Manuela García, ha dit avui a l'illa que també reforçarà l'atenció hospitalària.
18: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
17: Seguim a Menorca perquè l'Ibedona ha canviat la seu de la seva delegació a Mahor. Es troba al mateix edifici on es trobava el centre Veronic, on s'atenen a les persones víctimes de violència sexual. Axel.
6: A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'Ibedona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
19: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
6: El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
17: Sobre la crisi residencial, l'Ajuntament d'Eivissa calcula que entre 40 i 50 persones viuen en condicions infrahumanes a l'assentament situat a Ses Feixes de Vila, Carmen.
5: Un campament que ha augmentat la població a les últimes setmanes, ja que hi estan arribant persones procedents d'altres assentaments desmantellats. L'Ajuntament d'Eivissa assegura que ja s'ha posat en contacte amb la propietat de la parcel·la i que si no es desallotja el campament portaran el tema als tribunals. Jordi Griver, regidor de gestió ambiental a l'Ajuntament de Vila.
20: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, ens siguem pas des de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
17: I l'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys que reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones aquí a les Balears que no arriben a final de mes, no poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en un miler.
21: El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estan dins ja la temporada turística i en teoria pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
17: Els carburants encadenen setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus els propers dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local, explicant que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
3: Dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants, va passar del 21% al 10%. Era una rebaixa que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté en aquests moments rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs i les manté fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de servei de les Balears, Joan Mayans, considera insuficients.
4: A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació o tornem a estar en una situació o bones preus, per ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
17: I a la plana laboral ha quedat desconvocada la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també un increment de la remuneració de les hores extra.
3: La patronal i el representant dels treballadors van arribar a un acord ahir cap vespre després d'un cap de setmana intens de negociacions. La pujada salarial d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu, segons Roberto Serrano, que és responsable de política sindical i negociacions d'UGT FICA. Els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOIP. Són declaracions a l'informatiu Matí.
7: Nosotros ayer firmamos el preacuerdo, ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
3: Per la seva banda, el president de la Federació de Patronals del Sector del Metall de les Balears, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar la indústria a la comunitat i diversificar així l'economia.
22: Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
3: Abans de l'acord, el conflicte s'ha allargat durant mesos, amb negociacions, sense entesa al Tamip.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
23: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-2. 275.
24: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
25: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
17: Ho dèiem en titulars. Avui fa 20 dies que el primer satèl·lit balear, Posidònia, orbita al voltant de la Terra, ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit avui un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
3: El Posidònia es va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i per al futur de les Balears. Permeten obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com ara la lluita contra els desastres naturals o, fins i tot, la gestió de la pressió turística a les illes.
2: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això, processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
3: La presidenta del govern, Marga Proens, present a l'acte, ha tret pit del talent balear i assegura que és una mostra clara que les illes aposten per la innovació, el coneixement i la tecnologia. També ha destacat la importància de comptar amb eines i amb informació per fer front als reptes climàtics que es presentin.
8: Que important és la prevenció, i aquests satèl·lites, prevenció. Ho hem vist també en les danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrània. Que important és les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
3: Si teniu curiositat, heu de saber que el Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, hora balear.
17: Tot això quan seguim molt pendents un dia més dels greus incendis de Madrid, Àvila, Castelló, també Toledo, amb una xifra esfereïdora, 190.000 veïnats evacuats o confinats hores d'ara. El d'Àvila és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades, que sumades a les de la capital en suma més de 77.000. En aquests moments, 3.000 efectius lluiten contra els tres focs.
3: Hores d'ara, els incendis d'Àvila i de Madrid pateixen una millora, però segueixen actius i sense estabilitzar. El de Castelló roman també fora de control. Des del centre de comandament a Navalcarnero, a Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que la climatologia no ajuda i que avui és un dia important perquè dimecres les condicions meteorològiques tornen a empitjorar a l'arribada d'una nova onada de calor.
9: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
3: Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha desplaçat aquest migdia a la vall d'Uixó, on hi ha 7.200 hectàrees arrasades i 16.000 persones desplaçades. Ha insistit que aquests greus incendis confirmen l'evolució del canvi climàtic i ha agraït als mitjans de comunicació la lluita contra les teories de la conspiració i les notícies falses. Ha reiterat, a més, la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica com a prioritat nacional.
10: La emergència climàtica és aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
3: La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, considera que ara no és moment de grans anuncis. Recrimina Sánchez que faci més de 10 anys que anuncia un pacte d'estat d'emergència climàtica, però que sense que encara s'hagi concretat.
11: Que des del 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios.
17: L'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys de la petició de presó per a Begoña Gómez. També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Ceoir per la seva assessora, Cristina Álvarez. Demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
3: El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes conclusions després que l'Audiència de Madrid avalés jutjar Gómez per tràfic d'influències

0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. El Menorca Music Festival cancela tota la programació per sorpresa i quan faltaven només 5 dies perquè començàs. Aquest dissabte havia d'actuar Víctor Manuel. En un comunicat, els promotors asseguren que la decisió es deu a qüestions alienes als organitzadors. Tot d'una, en donen més detalls.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Entrem en matèria. El Menorca Music Festival es cancela la mateixa setmana que havia de començar. L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que, per causes de força major, sobrevingudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. Insisteixen que es tracta d'una qüestió involuntària i la informació sobre la devolució de les entrades expliquen que es comunicarà en els pròxims dies. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre altres. I més qüestions. A Menorca va ser present a la multitudinària manifestació contra la massificació turística celebrada ahir a Palma. Alguns menorquins van decidir sumar-se a la protesta que va aplegar 25.000 persones, segons la Policia Nacional, i 70.000, segons els organitzadors. Defensen que les polítiques del govern també tenen efectes negatius sobre l'illa. Oriol Radalga és membre del GOP i del col·lectiu Via Menorca i que va participar ja d'aquesta marxa.
4: Les polítiques que fa el govern balear ens afecten a totes, al final. I malgrat que fos una mani Mallorca, també hi ha la cosa aquesta de que Mallorca és grossa i hi ha el govern autonòmic, també repercuteixen les polítiques que se fan a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i Formentera, no? Per tant, també, en certa manera, no només de suport a les companyes del GOP Mallorca i a la resta d'entitats que convocaven, sinó que també per reivindicar un poc el nostre paper en aquesta manifestació.
1: Qualificada desproporcionada l'actuació policial que va carregar i fins i tot disparar pilotes de goma contra els manifestants, uns incidents que van deslluir el que havia estat una manifestació pacífica en tot moment. Els activistes demanen que l'actuació policial no tapi el malestar ciutadà que es va evidenciar ahir amb una marxa que va plegar milers de persones contra el turisme desmesurat.
4: A part de la manifestació fos un èxit i preocupats en què ara tot quedi tapat per aquestes imatges sanguinàries que va provocar la policia a darrera hora de la manifestació.
1: Qui també s'ha pronunciat avui de matí és Més per Menorca. Reclama tant a la presidenta del govern, Marga Proens, com al president del Consell d'Olfa Vilafranca que escoltin el clam de la ciutadania. Els ecosobiranistes comparteixen les dificultats que pateixen els residents per culpa de l'actual model econòmic de les Balears. Esteve Barceló és el coordinador general de la formació.
5: Manifestacions com la d'ahir a Palma o la del mes passat a Menorca deixen clar que la gent té claríssim que la massificació turística ens està deixant sense casa, que encareix el cost de la vida, que està saturant no només les carreteres i les platges, també està saturant els nostres serveis públics i ens està deixant els recursos com l'aigua. No pot ser de cap manera que cap model

0: estigui beneficiant una minoria a costa del benestar dels residents i de que cada vegada siguem més pobres.
1: Barcelona també ha condemnat l'actuació policial i exigeix responsabilitats al delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
0: I des d'aquí vull aprofitar per condemnar enèrgicament l'actuació policial d'ahir a Palma. Fets així són totalment inadmissibles i s'han d'assumir responsabilitats polítiques per part del delegat del govern.
1: Rodríguez ha descartat dimitir, tot i reconèixer que l'actuació policial va ser desproporcionada.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I Sant Lluís denuncia un acte vandàlic contra les dues banderes espanyoles que onejaven al balcó consistorial. Durant el cap de setmana han estat arrabassades. Es tracta d'una bandera penjada del pal oficial i d'una altra que s'havia penjat arran de la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. El consistori condemna amb rotunditat, diu, aquest acte vandàlic i el qualifica de greu falta de respecte a les institucions i als símbols que en formen part. El consistori sosté que no tolerarà cap acte d'aquesta naturalesa i que treballarà per identificar-ne els responsables i exigir-ne les responsabilitats. Hores d'ara estudia si es presenta denúncia davant la policia.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:36, l'IBDONA ha canviat la seu de la seva delegació a Amó. Ara està al mateix edifici on hi havia el centre Veronic, que atén les persones víctimes de violència sexual. A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'IBDONA a l'illa arriba quan les Balears continuen al capdavant pel que fa a víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que el primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per la consellera balear de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència, diu, de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
3: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no? Pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
1: Al 2025 es van obrir 158 expedients nous, és una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior. I Menorca tindrà un únic servei d'atenció domiciliària per a les persones dependents. El Consell, el Govern i els 8 ajuntaments de l'illa han fet avui la primera passa. Han signat un protocol que permetrà integrar de manera progressiva els serveis municipals en un model insular gestionat pel Consorci Sociosanitari de Menorca. La implantació es farà de manera gradual per assegurar la continuïtat del servei. L'objectiu és garantir la mateixa qualitat d'atenció a tots els usuaris independentment del municipi on visqui i també unificar les condicions laborals dels professionals. Sentim de nou la consellera de Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, i també el president del Consell Insular de Menorca, Dolfo Vilafranca.
3: A día de hoy se están prestando más de 6.700 horas de servicio de ayuda a domicilio en la isla de Menorca. Esto ha sido posible porque durante esta legislatura se ha aumentado un 43% el número de horas.
4: Milloren també les condicions d'aquests treballadors que presten el servei i també, evidentment, les famílies també, no? Que també és una part important de la dependència i també l'atenció a les famílies també serà una part important que podrem millorar.
1: Fins ara, el servei d'atenció domiciliària per a persones en situació de dependència es prestava mitjançant convenis individuals entre el govern i cada un dels ajuntaments. El nou model neix per donar resposta a l'increment de la demanda derivat de l'envelliment de la població i també a la necessitat d'oferir una atenció més coordinada, eficient i equitativa a tota l'illa. I Menorca se solidaritza amb els damnificats dels terratrèmols de Veneçuela. Durant el darrer mes, una iniciativa ciutadana ha aconseguit tota mena de material per enviar a La Guaira, l'epicentre del desastre. La resposta ha sorprès els organitzadors, a qui els han hagut de deixar una nau per guardar tot el material que han aconseguit. Una de les impulsores és la doctora Reina Lladó.
5: Material médico, pañales, sobre todo para los niños huérfanos que hay allí que han perdido a sus padres o sus familias de forma parcial o total, medicamentos, leche, productos de alimentación imperecedera, medicación, en los hospitales nos han dado material médico quirúrgico. En principio, como le comenté, hemos superado toda expectativa y tenemos 9 palets i quasi un contenedor de 20 pies. Eso es magnífico.
1: Ja tenen les caixes a punt per enviar a Venezuela. El cost del transport el pagaran amb el concert benèfic d'aquesta nit a l'O, una vetllada de música menorquina amb el títol Menorca canta per Venezuela i que servirà per recaptar fons per fer arribar tot aquest material fins a Sud-amèrica.
5: Pues van directamente a taquilla para disfrutar de un concierto completamente de música menorquina. En la entrada es 10 euros, también tenemos fila cero y en el cartel que tenemos a la disposición pueden hacer sus donativos. Si no pueden ir, que sepan que va a ir directamente a nuestras personas damnificadas allí en La Guaira.
1: Els artistes actuen de manera gratuïta, entre ells hi haurà Ben Marquès, Eva Pons Trio, el grup Xalandrí i 4 sols i un piano. I l'Hospital Mateu Orfila estrena una nova sala blanca per garantir la màxima seguretat en la preparació de medicaments estèrils. Aquest espai ha suposat una inversió de prop de 450.000 euros. El servei de farmàcia del centre hospitalari ja disposa des de fa 2 mesos d'aquesta sala blanca per preparar medicaments estèrils amb les màximes garanties de seguretat. Un espai que permetrà elaborar més de 15.000 preparats l'any. Són medicaments que s'administren directament a l'organisme i, per tant, requereixen un entorn especialment controlat per reduir al màxim qualsevol risc de contaminació. Sentim la consellera de Salut, és Manuela García.
6: Facilita 2 elementos importantísimos. Por un lado está la calidad de la prestación que damos a nuestros pacientes, pero por otro lado también la seguridad de los propios profesionales.
1: Entre les preparacions que s'hi duen a terme hi ha tractaments oncològics, la nutrició parenteral i altres medicaments intravenosos, com també fórmules individualitzades per a pacients hospitalitzats.
6: Estoy refiriéndome sobre todo a los citostáticos, que son los fármacos que se ponen en la quimioterapia, o también la nutrición parenteral, es decir, bolsas que llevan los pacientes para alimentarse cuando no pueden utilizar la vía digestiva.
1: I la nova infraestructura amplia el control de la puresa a tot l'entorn de treball. El sistema controla les partícules presents a l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura i la humitat i també les pressions entre les diferents estances. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi amb 6 professionals més als centres de l'àrea de salut. La consellera Manuela García ha dit avui que també es reforçarà l'atenció hospitalària.
6: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Sbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
1: Es prepara un ampli dispositiu de cara al 12 d'agost. Tram final, moment ara per a la cultura.

Escoltem Maria del Mar Bonet, que celebra 60 anys de trajectòria musical. Ho fa aquest dijous al Teatre Principal. La cantant i compositora mallorquina presenta el seu nou àlbum, L'aigua no cansa, en un concert que combina noves composicions amb les cançons més emblemàtiques d'una carrera artística excepcional. Un concert que forma part de l'Esplèndid Festival i que permetrà gaudir una vegada més d'aquesta consagrada artista. I una altra que torna un estiu més a Menorca és...

0: És Coque Malla, després d'exhaurir en menys de 24 hores les 250 entrades del primer concert, oferirà una segona i última actuació al Teatre d'Escasino de Ciutadella. Serà el pròxim 25 d'agost, on Coque Malla representarà serà la darrera oportunitat de veure-la en directe abans de la seva aturada fins a l'octubre del 2027.
1: Vuelve a sentirme muy cerca de ti, aunque esté.
0: Amb Coque Malla arribem al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia, Sara.
0: Els nous fitxatges del Real Mallorca estan creant bones expectatives.
1: Sí, sensacions de moment en els entrenaments del nou jugador són bones, també dels que hi varen participar en el partit de dissabte contra l'equip àrab Al-Fateh. El mallorquinista s'imposaren per 3-0 en dues dianes de Sito Lubumbo, que va ser el millor jugador del partit, i un gol del mallorquí Abdon Prats. Es varen estrenar jugadors com el davanter Adrián Fuentes, que va ser titular, i en el segon temps el central Sumajoro i el centrecampista Antonio Roca, cedits per l'Hamburg i l'Espanyol, respectivament. Dijous, l'equip disputarà el segon partit de terres andaluses contra l'Al-Ittihad. Serà a partir de les 10 del matí. José Manuel Peña, enviat especial d'Ivetres a Marbella, ens conta la darrera hora.
2: El Real Mallorca arriba el quart dia del seu estatge de pretemporada, encetant la setmana en la primera doble sessió de feina. La de l'hora baixa serà porta tancada, però la del dematí sí que hi hem pogut accedir els primers 15 minuts. Allà ens han fixat que Luis García Fernández, ben igual que feia a Javier Aguirre en la seva estada aquí a l'illa, ha estat molt atents de la feina de Luis Vidamiguel amb els porters, per després, una vegada ja han votat el gruix de futbolistes, per cert, recordar que Arnau Puigmal continua apartat del grup fent feina al gimnàs, recuperant-se de les seves molèsties al bessó, han vist el tècnic asturià espitjant de valent una plantilla que no es pot despistar, perquè no només arriba dijous l'Al-Ittihad sub-21 i s'ha de donar una bona imatge davant el mallorquinisme, sinó que queden manco de 3 setmanes per a començar la Lliga. Mentrestant, la resta de l'equip continua al marge de les vicissituds del mercat. No donen pistes sobre la situació d'un Samu Costa, que podria ser oficial ja la seva marxa cap a la Lliga Saudita, ni tampoc de la continuïtat o no d'un Jan Virgili, que s'exercita en total normalitat i amb molt bona sintonia amb la resta dels seus companys. Aquesta és la realitat. Hi ha una diferència abismal entre la pretemporada de l'any passat a Àustria i la d'enguany a Marbella. El grup, ara sí, se'l va bonit i amb forces de treballar en aquest cas per recuperar la categoria de primera divisió.
1: Gràcies, José. Sentim ara altres fitxatges nous. Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent i completar una bona temporada. Sentim en primer lloc el porter català del Mallorca.
3: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ara està. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges i res, intentarem guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
1: I tots seguim escoltant els jugadors Àlex Sala i Antonio Roca.
4: Al final creo que mi posición que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ajudar donde sea i estar preparat.
5: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
0: I avui, Toni, el cap de negocis del Real Mallorca, Alfonso Díaz, ha parlat de l'equip durant un acte de patrocini.
1: Concretament, la companyia telefònica Digi, que ho duran els jugadors a la màniga esquerra. Díaz diu que confeccionen un equip per tornar aviat a primera divisió.
6: Vamos a ver qué ocurre, cómo cierra el mercado, qué capacidad tenemos de seguir gastando en jugadores, pero hasta ahora es lo que la dirección deportiva ha creído que era el perfil de jugador que necesitábamos. Y no vamos a escatimar en invertir en el césped porque no lo hemos hecho nunca. O sea que ahí no hay ninguna duda de que vamos a hacer la mejor plantilla posible para poder ascender a primera división.
1: Y un de los objetivos prioritarios es incorporar un nou davanter centre.
6: Seguro que llegarán algún jugador más porque es lo normal. Y bueno, pues hay que tener paciencia. Lo importante es que y Pablo ha hecho ese trabajo de traer al máximo número posible de jugadores en este periodo de tiempo para empezar pretemporada, y a partir de ahí pues vamos a ver qué hay en el mercado.
1: Alfonso Díaz també ha parlat del futbolista del Mallorca, Jan Virgili, i Samu Costa.
6: Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y de haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo. Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz y el fin de semana hemos estado ahí, está totalmente integrado y convencido y bueno, vamos a ver qué pasa.
0: A la primera federació, l'AUD d'Eivissa ha iniciat avui la segona setmana d'entrenament.
1: Recordant que la competició de Lliga arrencarà el cap de setmana del 29 i 30 d'agost, un debut que serà el Camp de l'Antequera. Víctor Sancho informa de com ha arrencat aquesta segona setmana. Bon dia.
7: Bon dia. Des de fa 8 dies no s'anuncia cap incorporació. El tècnic Raül Jona va transmetre a la seva presentació la intenció de tenir al voltant del 85% de la plantilla a l'inici de la pretemporada, però la realitat és que avui compta amb poc més del 50%. Són 10 fitxatges fins ara i 16 jugadors en plantilla. Podria arribar una desena més i ara mateix en algunes posicions com el lateral esquerre o central esquerre no hi ha efectius. Raül Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup. Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per a jugar els seus primers partits. Gràcies a l'Arenas Club o a la Societat Esportiva d'Eivissa, sabem que l'AUD en principi té aquests rivals tancats per al pròxim mes d'agost. L'hermetisme creix encara més entorn d'una Eivissa que ara mateix és tota una incògnita a un mes de l'inici de la competició. Aquesta setmana s'inicien les dobles sessions. Seran demà i dijous a l'estadi de Can Mises, dues jornades tancades per als mitjans de comunicació. El club té previst que per aquesta temporada tota la feina a l'estadi porta tancada.
0: En ciclisme, pel que fa al Tour de França, l'eslové Tadej Pogacar fa història.
1: El corredor de 27 anys iguala el cim mallorquí groc dels legendaris Sanquetil, Merck, Hinault i Miguel Indurain. Un fet històric després de la darrera etapa de 89 quilòmetres que va finalitzar als Camps Elisis de París i en la victòria del neerlandès Mathieu van der Poel, que va aconseguir la seva segona victòria. Per al ciclisme espanyol no ha estat un bon tour, només es van inscriure 10 corredors i el millor ha estat l'alacantí de Javier Juan Ayuso amb una setena posició a la general a 17 minuts i 48 segons del líder.
0: I pel que fa al ciclisme balear, en el campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes ha sumat 10 medalles.
1: 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyelles ha estat el gran protagonista en 3 os, 2 individuals i 1 per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennassa, Francesc Bennassa, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear en 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de Pista.
0: L'atletisme balear també ens ha deixat bones notícies.
1: 4 mallorquines participaren ahir a la final del Campionat d'Espanya d'atletisme a Màlaga, amb medalla inclosa. 6a posició, 200 metres, per Carmen Marco, igual que Daniela García, al 800. Per la seva part, Inés Pascual fou 8a, als 100 metres tanques. No obstant això, l'única medalla balear de la nit se la mandó Esperança Cladera. La corredora Morera, del València Club Atletisme, guanyà el bronze a la prova del 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes. Només una centèsima per darrere de la medalla de plata. Una cita més que notable per l'atletisme balear, que es tancà amb un pòdium nacional per al rècord.
0: I amb vela, els regatistes del Club Marítim Sant Antoni de la Platja han tornat a situar-se entre els grans referents del windsurf de base.
1: Excel·lent actuació al Campionat d'Europa de Tecno 293, una prova que ha acabat aquest cap de setmana a Sopot, a Polònia. El gran protagonista ha estat Joshua Castro, que s'ha proclamat campió d'Europa sub-15. El regatista ha completat les 15 mànegues del programa signant 9 podis. L'equip ha tornat a Mallorca amb un títol continental, un quart lloc i 2 destacades actuacions més que confirmen l'excel·lent moment del planter del Club de Can Pastilla.
0: I acabem amb un apunt del Palma Futsal.
1: El club mallorquí ja té 3.220 abonats en vista aquesta temporada, recordant que el rècord d'abonats es va assolir la temporada passada en la xifra de 3.400.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí els esports, una pausa i cultura.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: La setzena edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest s'ha posat avui en marxa de bon de veres. Després d'una inauguració protagonitzada pel talent balear amb l'estrena de Forastera, avui la mostra segueix ensenyant-nos el món a través dels ulls de fora. Sandra Martínez, bon dia.
10: Bon dia.
0: I també gràcies als creadors d'aquí.
10: És una mescla que podríem dir, Sara, que és marca de la casa, aquesta oferta universal d'aquí i d'allà, amb documentals, ficció, música i xerrades, i precisament xerrar és el que ha fet un dels protagonistes d'avui, el documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson, i que presenta a nit a Cine Ciutat la història del formigó, on manté la marca de la casa, aquesta càmera en primer pla, personatges reals que superen la ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot a la història d'aquest material de construcció. I de bé, Wilson ha protagonitzat, com dèiem, aquesta xerrada esbaluart, on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb el del sentit de l'humor, no es pot generalitzar mai de la vida.
11: You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny.
10: Tothom es creu normal, deia, i allò que et pot fer gràcia a tu, però no té per què fer-ne ningú més. Wilson enregistra, munta i guionitza les seves obres i ho fa tota la vegada. A la sèrie de televisió explica que tenia un equip al darrere, però amb aquesta història del formigó està tot sol i confessa que tot plegat és més caòtic, però també més creatiu.
11: The chaos of that timeline is more inspiring than knowing exactly where everything is.
0: John Wilson ha duit la visió particular, Sandra, molt nord-americana en aquesta jornada de festival en què, com dèiem, hi ha també molt d'espai per al talent balear.
10: Amb tres propostes destacades, com ara la presentació de Sham, és un thriller psicològic, obra d'Òscar Bernàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, i que diuen ens agradarà si som d'utopies d'aquelles que acaben malament i ens vam deixar fascinar per asbestes. A Sham, una coproducció d'IB3, per cert, es podrà veure a les 9 a la sala Rivoli. Abans, a les 5 i a les 7, a Esbaluart i a Cine Ciutat, dues propostes dirigides per dones, Les culpables, de Marta Duran, i Érem una gran família, de Cristina Rosselló. Qui són les culpables? Idoles al·lotes, les adolescents que avorten. Va ser el cas de Marta Duran, la directora del film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis. En va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula, que com tot està dirigida a tot el públic, però potser més que cap altre a un sector molt determinat. Montse Pujol és la productora del film.
12: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
10: També s'estrena Érem una gran família, l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar dels anys 40 als 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis o no en moltes coses.
13: Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat també.
10: Tot això, com dèiem avui, amb la bien querida posant música a la festa a les 9 al Pati de la Misericòrdia.
0: IB3 Ràdio també s'afegeix en aquesta festa i avui cap vespre podreu seguir en directe des d'Esbaluar tant l'Aviador com Xuxu.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 27 de juliol. Rebuig unànime a les càrregues policials al final de la manifestació contra la saturació turística d'ahir a Palma. El delegat del govern espanyol descarta dimitir i trasllada la responsabilitat al comandament policial. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Més per Mallorca i Podem demanen la seva dimissió i el PSOE, partit d'Alfonso Rodríguez, demana investigar les càrregues policials, unes càrregues policials que la presidenta Marga Proens qualifica d'impactants. El delegat assegura que ell està tan indignat per la violència policial com els mateixos manifestants i manté que ell no va ordenar cap actuació així.
2: No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales, como ya he dicho antes, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Les explicacions no convencen la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ja ha convocat per demà al migdia una concentració davant la delegació del govern estatal.
1: El portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió destitució del delegat i ha criticat la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
3: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
0: Els titulars d'avui inclouen també els preparatius davant l'eclipsi. Cort emetrà acreditacions per treballadors i veïns que hagin d'entrar a la platja de Palma.
1: Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir amb vehicle privat a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar el fenomen a Platja de Palma i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències. Llorenç Bausà és tinent de balda de Seguretat Ciutadana.
4: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
0: Primeres imatges del Posidònia, el primer satèl·lit de les Balears.
1: Es va posar en òrbita dia 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions. Les fotografies permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com incendis o danes.
0: El Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar.
1: L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevengudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre d'altres.
0: Tot això mentre seguim molt pendents un dia més dels greus incendis de Madrid, Àvila i Castelló.
1: El d'Àvila ja és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades, que sumades a les de la capital en sumen més de 77.000. En aquests moments, 3.000 efectius lluiten contra els tres focs. El de Vall d'Uixó ja crema 7.200 hectàrees amb 16.000 persones desplaçades. Si afegim els de Madrid, Àvila i Toledo, són 190.000 els veïns evacuats o confinats.
0: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, vos deixem amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, com esteu? No creiem que s'acompleixi aquest refrany, si plau, per Santa Aina, aigua una setmana, però sí que aquest temps ens ha donat una alè, una petita refrescada, i ahir va ser Santa Anna o Santa Aina. Anna és un nom hebreu que vol dir gràcia, favor, i a Mallorca pren la forma d'Aina. Per les nostres contrades hi ha diversos topònims amb aquest nom, però no hi ha cap vila ni cap municipi que se digui Santa Aina. Per exemple, però sí que tenim, és la capella de Santa Anna al Palau de l'Almudaina de Palma, construïda al segle XIV, d'estil gòtic, però amb un portal romànic i on es troben les relíquies de Santa Pràxedis, Santa Pixeris, que recordem que va ser la setmana passada, dia 21 de juliol. Al Cudi també hi ha l'església de Santa Anna, que és del segle XIII i que pertany a les anomenades esglésies de repoblament, perquè van ser construïdes just després de la conquesta de Mallorca. Però també al Santuari de Gràcia, a Llucmajor, hi ha una capella dedicada a Santa Aina. Antigament, les al·lotes hi ficaven agues i diuen que joves que traien una agulla es casarien amb aquella al·lota que l'havia posada. Santa Aina també és la patrona de Moscari a Sauva. I amb això avui començam.

Com estàu? Ben trobats un dia més atent-ho a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns, dia 27 de juliol, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Oliver.

0: Idò, si ja hi som tots a taula, Maria Pons, com estàs?
1: Va
0: te trobes més bé?
1: Estan batallant amb aquest constipat per a baix, això és un clàssic ens estiu.
0: Són llars, no? Els constipats d'estiu.
1: Sí.
0: Celestia Oliver, com estàs
2: bé,
0: tu?
2: Bé, bé.
0: Hem arribat avui, Dave. Estem esgotats.
2: Esgotats, sí. Començant setmana, rebentats, però. Sí, no hi podem estar
0: això
2: més.
0: Això sí, té mala ferida, que ha estat un cap de setmana intensíssim per moltes
2: molt
0: coses.
2: Intens.
0: Hi ha hagut festes de Sant Jaume arreu de Balears i també hi va haver aquesta manifestació on milers de persones van sortir al carrer de Palma per demanar límits a la massificació turística. Hi ha hagut l'adeu a la Movo 10 anys després d'aquest festival, sent que hi ha hagut també l'adeu d'Antònia Font en Joan Roca. Ha començat l'Atlàntida Film Fest. És que ja no sé què més poden passar.
2: Vaja, sí, com
0: illes.
2: Per seure i aturar una estona.
0: Sí, perquè, pensar.
2: Sí, i pensar, perquè clar, no se pot fer tot.
0: No
2: arribem a tot.
0: Per això estem esgotats.
2: Sí.
0: Però bé, aquí som un dia més per oferir-vos tots aquests continguts que vos hem preparat en aquestes 3 hores de programa, que ara comencen, Maria.
1: Sí, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb l'artenenc, filòleg, historiador i professor Jaume Morell, qui presenta la seva primera novel·la llarga, La nit d'aquell dia d'estiu.

0: Ara que escoltava la Sílvia Pérez Cruz, també la setmana passada va ser a Ciutadella, li dic aquesta maracera preciosa, no sé si heu estat mai,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí, sí, preciosa.
0: Fantàstica, i va fer un concert... Bé, tots els concerts que se fan allà són magnífics, perquè el lloc és extraordinari, només d'anar-hi ja val la pena. Però bé, no és d'això que volíem parlar, sinó d'aquest llibre de l'artenet Jaume Morell.
2: La llarga la nit d'aquell dia d'estiu és el títol, i relata com una comunitat ferida per l'odi, però també se pot reflexionar sobre la memòria, la resistència i la condició humana davant la barbària. Es presenta avui mateix a les 8:30 al Teatre Artà, Can Jaume, podríem
0: Exacte.
2: Dir.
0: I d'on parlarem avui també en Jaume Morell, però és dilluns i toca literatura en aquest programa amb en Josep Maria Nadal Suau, és el nostre lectobró, i avui dedica la seva secció a una de les escriptores ara mateix més en voga, més mediàtiques del món.
3: Fa unes hores que s'acaba de presentar en el marc de l'Atlàntida Film Fest la pel·li Guia Paranormal de la Costa Brava. Un documental amb una certa retranca sobre temes, doncs això, paranormals. Però l'interessant, o allò més interessant, és que és una pel·lícula que va de la mà de Mariana Enríquez, una de les grans escriptores contemporànies, una escriptora argentina extraordinària, que per cert ha visitat alguna vegada ja a Mallorca. Me sembla que és una excusa fantàstica per introduir els oients en el món d'Anna Mariana Enríquez, que a més fa una literatura molt apropiada per agafar-la a l'estiu i divertir-se amb ella, però divertir-se amb una literatura que, a més de lúdica, és gran literatura. En parlem en una estona.

0: posant de Taylor Swift, perquè he llegit que a Mariana Enríquez li agrada molt de Taylor Swift, no ho hagués dit mai, però perquè la literatura que fa poca cosa. Bé, no ho sé, pintoracia, no ho sé. Després en parlarem amb en Josep Maria Nadal Sol, que ell ho sap. Mariana Enríquez, que és la protagonista d'un dels documentals que se projectarà a l'Atlàntida, i això l'ha servit d'excusa per parlar de la seva literatura, perquè és una de les bestsellers ara mateix a tot el món. És molt llegida i, a més, fa com aquesta novel·la així un poc de terror, una mica aquest gènere que té pròpia na Mariana Enríquez.
1: Clar, més oscur, més, més tètric, sí. No? Mm-hmm. Que no na Taylor Swift. Així com sona.
2: Per això, quina cançó na Taylor Swift podria ser una història de terror, però... No, dic per coses que comptes la seva vida, que a mi no m'agrada Taylor.
1: Pots escoltar molta música i llavors fer una altra literatura, una altra obra, completament diferent.
0: Però sí, Mariana Enríquez, que no és a Mallorca, a l'Atlàntida, sí que ha connectat a través d'una videoconferència, però sí que se projecta aquest documental i podrem parlar de la seva literatura, perquè ara ens estiu és un bon moment per llegir Mariana Enríquez. Però bé, també tenim notícia del dia, Celestín.
1: Sí, perquè avui precisament parlarem del festival Atlàntida Film Fest, que ha arrencat, ha començat aquest cap de setmana a Palma i que du moltes propostes de cinema molt diverses, però també música.

0: las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo.
1: Doncs hi parlarem amb algunes de les veus, també amb en Jaume Ripoll, d'aquest festival, d'aquesta Atlàntida que ha arrencat aquest cap de setmana, que ja hi ha hagut molta gent i que s'espera una setmana molt intensa de cinema. I avui, escoltam la Bienquerida, perquè avui actuaran en concert a la Misericòrdia, quan es presentarà també la pel·lícula Mother Mary, que una de les seves protagonistes és Nan Hathaway, que sempre està de moda en Hathaway, i també serà avui en aquesta pel·lícula que s'estrena premier a l'Estat espanyol, a l'Atlàntida, a la Misericòrdia, a partir de les 10 del vespre, perquè ha de fer fosca per veure cine, per si no tindria molt problema.
2: Mal de fer.
1: Molt bé, doncs també tenim més temes, Celestí.
2: Sí, a partir de la tercera hora de Tento, a partir de les 5, ens visita precisament un director que ve expressament en aquest Atlàntida Mallorca Film Fest amb tot el seu equip, un dels cineastes que presenten pel·lícula precisament avui en aquest Festival Internacional de Cinema. És mallorquí, però fa molt d'anys que viu al País Valencià, és Òscar Bernàcer, i presenta la pel·lícula, el seu primer llargmetratge de ficció, Eixam.
3: Què proposes?
4: Dinamita.
3: ¿Ya traeràs la Guàrdia Civil? No. Oléaten.
4: Estes coses no es fan amb dinamita. Per atravessar la roca necessitaria muntar un martell i una retroexcavadora.
3: És que no podem portar una màquina tan gran perquè vindrien igualment.
5: I què fem?
4: Trigaria més, però al magatzem de la meva empresa n'hi ha martells elèctrics, dels menuts. On hi havia. Podríem anar a vore.
6: Anirem nosaltres. Més arriscat.
3: Sí. Ja t'escapoliris una vegada. No te la jugues.
2: I de fa 28 anys que el mallorquí Òscar Bernàcer va partir de Mallorca amb la intenció de ser director de cinema i ho ha aconseguit: documentals, un bon seguit, curtmetratges, també sèries de televisió i fins i tot un premi Goya per la pel·lícula Mientras seas tú, que ell va produir. Tanmateix, encara li quedava una espineta clavada, que era dirigir la seva primera pel·lícula de ficció, i ara ho fa amb aquest Eixam, un thriller rural en el qual un home cerca una segona oportunitat integrant-se en un llogaret en el qual tot pareix idíl·lic. Diuen que amb ecos d'asbestes.
1: Ah, sí?
2: Sí. La cinta s'estrena avui vespre dins l'Atlàntida Mallorca Film Fest en el cinema Rivoli.
1: Doncs sí, mirau la programació, que hi ha moltes coses. Nosaltres vos farem avui aquestes pinzellades i també vendran Òscar Bernàcer i tot el seu equip avui als estudis. I també parlarem d'història, perquè avui el nostre historiador Jaume Bernat Adrové, en un nou capítol de Turistes de Morrofí, mos du un bon grup de viatgeres.
7: Hola, viatgers, com estàu? Avui xerrarem d'unes dones que varen visitar Mallorca a final del segle XIX. Varen hostatjar-se a Cama de Pilla, la fonda de l'arxiduc Lluís Salvador, i els varen confondre amb espies. Però a més, varen visitar les coves d'Artà i se varen haver d'arrossegar, literalment, per dins les coves que varen visitar amb l'ajuda d'un llum d'oli. De tot això i molt més en parlarem avui, a Turistes de Morrofí.

0: Doncs sí, viatgeu en altres Ententa'l en aquestes 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ja ho sabeu que ho podeu fer per diferents canals. Com sempre, tenim un número de telèfon de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
1: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs tots aquests temes que vos hem preparat per avui i per fer-ho tenim la nostra estimada Marga Cifra, avui aquí. El control tècnic que ja se prepara per la patrona. Diumenge ja.
1: Compte enrere
0: diumenge.
1: Ja.
0: Hòstia, ja hi som.
1: Ja hi som.
0: Gràcies, Marga. Les 3:21 i ara sí mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: una marca que m'has dit que ja té el vestit de cristiana sí. preparat per aquest cap de setmana i planxat. I
1: ella és cristiana.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, dit això, ara sí, com us deia, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui. Recordem que durant aquests mesos d'estiu fèiem aquest concurs entre els pobles i pobles grossos i qualque ciutat també de les Illes Balears. Ara sabreu per què vos ho deim. Com està la classificació? I ara ja podem estrenar pòdium perquè en primera posició tenim a Porreres, segona posició Campos i tercera posició Alaró. Aquests són els tres pobles que estan al capdavant ara mateix de la classificació, encara queda molt de dies i ara sí, hem de saber amb qui jugarem avui.
1: I deia el poble amb el qual avui encetant setmana la batussa de Tèntoles, Inca.

Idò, sí, avui jugam amb Inca. Inca és aquest municipi de Mallorca, capital del reggae, de la comarca del reggae. El gentilici Inquer, Inquera, i Inca té aproximadament 36.000 habitants. L'origen del nom és un poc desconegut, però segons Antoni Maria Alcover és possible que pugui provenir de l'àrab Inca. També és possible que sigui un nom preromà d'origen desconegut. Però sí que és clar és que Inca posseix el títol de ciutat d'ençà que el 13 de març de 1900 li fou concedit per la reina regent Maria Cristina. Inca és també la tercera ciutat més grossa de Mallorca després de Palma i de Manacor.

0: Inca, també coneguda per ser la... per sobretot també per la seva indústria del calçat, també antigament i ara també, i pel seu mercat setmanal que se celebra els dijous i que ha tingut de sempre molta fama en Arreguer. De fet, ben aviat, dijous, o perdoneu, dia 30 de juliol, se celebren les festes del poble en honor dels seus patrons, que són Sant Abdon i Sant Senent. Quin dia és dia 30? He dit dijous, però...
1: Sí, és dijous.
0: Ah, ho he dit bé.
1: Que vento el meu penya, per cert,
0: sí.
1: Toca.
2: Mira.
0: Avui tenim una inquera entre
1: sí.
0: Nosaltres.
1: Sí, jo estic vigilant tot el que dius, Margalida. Bona mà amb aquestes
2: Il·lustre.
1: Dades.
0: M'has de dir si ho dic bé, eh?
1: De moment tot correcte.
0: 30 de juliol, els vostres patrons, aquesta setmana, i seran les festes, Sant Abdon i Sant Senent. Una vegada a l'any, també es fa el dijous bo, ja ho sabeu, aquesta fira mercat que trau mallorquins d'arreu de l'illa i en el qual moltes persones i empreses aprofiten per exposar els seus productes. El vespre anterior, ja batia com a dimecres bo, es duen a terme també moltes activitats culturals, concerts i altres esdeveniments festius. I tenim refranys avui d'Inca. De fet, n'hem trobat uns quants. Se nota que Inca és una ciutat. Començarem per la primera. Diu, Puriola pintat on tens enamorat? Per Inca o per ciutat? Això se fa quan un Puriol vol bé damunt sa mà i bufau i li heu de dir, Puriol, heu pintat. On tens enamorat? Per Inca o per ciutat? I això, bé, un temps se fa així. Era una cançoneta molt popular entre els infants. Però n'hi ha més. Diu, a Mancor són mancorins, a Inca són inqueros, però per ballar boleros no hi ha com els seus vagins.
2: Ah.
1: He de dir que Aires de Muntanya, el grup de ball de bot de Sauvo fa molt bé, eh?
2: Té raó, que és refrany, eh?
1: Sí.
2: Part de raó, sí. Bé, jo en tenc una altra dita. Porque eres de sa païssa, estens que seràs porquer, no guanyaràs cap dot bé, i aniràs descalç a missa. El dijous seràs a Inca, els dimecres a Sineu, i aniràs brinca que brinca, i tot el món serà teu. Què us pareix?
0: Beníssim, fantàstiques aquestes dites avui d'Inca. I també t'haurà aquell acudit que jo no contaré, d'Escai Sos, de Maracó Inca.
2: Sí, nena, el pot contar tu, Maria?
1: No.
2: Com és?
1: Tantes vegades que me l'han contat ja, bé, ja ho he dit moltes vegades en aquest programa i no fa tant que som aquí.
2: Però encara fa gràcia.
1: Si haguessin de contar les vegades que m'han dit que Inca xerram en sobarram estret i que són bufes i que no sé què i que no sé quantos, res, jo ja hauria...
2: De bufa n'hi ha per tot, eh?
1: Ja veus? Sí, en Arreguer n'hi ha molts, perquè varen dir que era a l'Aró, també els hi deien bufes o consell o no sé què, per tant, n'hi ha molt de bufes per Arreguer, segons la gent. En fi.
2: Bé. Farem un estudi un dia.
0: Exacte.
2: Un dia.
0: Dit i fet, però avui mos toca jugar amb la ciutat d'Inca. Penta.

continuem, però, i ara m'ho està que dir la pregunta del dia, i avui la pregunta diu així. Aquest estiu vos demanant pels malnoms de pobles o ciutats, i Inca també té malnoms, òbviament, i volen saber quin malnom reben els habitants d'Inca.

0: I des de ja tenim pregunta. Quin mal nom tenen els habitants d'Inca? En teniu cap? En sabeu cap? Popularment o no? De nova invenció? Tot va bé. Per jugar amb nosaltres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ens ho podeu dir a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o bé telefonant al 971-1399-00 i així ho et sentim. 971-1399-00.
0: Avui volen saber mal noms d'Inca. Ara tornem.

TV3 Ràdio és patrimoni. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Les 3 i 32 minuts, continuem aquí en directe i Vetre Ràdio, el programa Tèntol. Avui jugam amb la ciutat d'Inca, ja tenim els inquers per aquí, però també hem demanat malnoms de la gent d'Inca, de les persones d'Inca. I no sé si estareu preparats, Maria, però ara vos diré allò que diuen els nostres oients.
1: Venga, mira, Maria, que tu, a vegades, la majoria de vegades tampoc no m'ho diuen molts, o no. Cap, ara justament ara avui s'han adonat.
0: Avui en tenim tres diferents.
2: Ja n'hi ha.
1: És que Inca sempre rep.
0: Mos diu en Joan Carles, pixatintés.
2: Pixatintés.
0: Apuntau, pixatintés. Més mal nom, Sebastià diu sabaters.
2: Sabaters.
1: M'equadro, sí.
0: Bé, i un altre que també vos agradarà, galleters.
2: Galleters.
1: Ah, bé, però això són coses que estan bé, són idiosincràsiques,
2: sí, no? No són insults.
1: No. Bé, lo de pixa no sé què, pintures sí.
0: Pixatintés.
1: Això pintures sona un poc pitjor, però bé.
0: Aquí ho tenim. Aquests són els tres malnoms que han trobat d'Inca. Si en sabeu més, estarem encantats de rebre-los, perquè és ben divertit, això. Doncs, ara que ja ho sabem, arriba el moment de conèixer quins són les persones que avui defensaran els colors d'Inca.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Sí, arriba l'hora de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la seva ciutat, el seu poble gros, Inca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou? No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Aina Segura, Inca.
11: Joan Pere Ponsatí, Inca també.
12: Som parents? Som casats?
0: Parents, casats?
10: Entre nosaltres?
11: Entre nosaltres no.
0: I sense vosaltres?
10: Sense vosaltres jo tampoc. Tinc parella.
11: Jo no, ara mateix no.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
0: Ui, demana moltes coses, eh?
10: Edat, jo 24, professió periodista i comunicadora i estat civil ja temporada.
0: Sí.
10: No casada.
11: Jo tinc 32 anys, me queden 20 dies per seguir poder dient-ho i sóc enginyer aeronàutic i res, com he dit, estic solter de moment.
14: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo vaig anar a la Salle d'Inca, que de fet duc s'estrella tatuada, així com...
0: Sí?
1: Uau. No sabia aquesta dada.
10: Sí.
11: Bé, jo vaig anar en el Berra Montlluís, en Francesc Disco, i no duc tatuatges, però un dels escuts de l'escola no el duc.
1: De franciscans, no?
11: No.
15: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Jo ara faig feina a xarxes, creant contingut per xarxes i també de periodista d'esports.
11: Jo ara mateix estic fent feina a una

0: companyia aèria, era Europa en concret, i bueno, ja fa
1: I menys avions?
0: No, no, no. Estic a una taula amb un ordenador davant. Uh-huh. No fic pens ni res més.
2: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
3: No m'ho puc queixar. Està bé, sí.
0: Jo tampoc m'ho puc queixar. De moment.
4: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
3: Jo no he practicat mai cap esport. Me vaig aficionar a far recentment en el crossfit i ho he deixat ara un poc allà, però jo crec que el que més he practicat i més m'ha agradat és crossfit.
0: Jo d'esports en tota la meva vida he fet el més que he fet ha estat tennis, d'això sí que duc tatuatges.
3: Ah, sí?
0: I res, bé, un perill de tatuatges.
5: Els haurem de veure tots.
6: No, té una col·lecció, sí. Joan Pere.
3: I una raqueta.
0: Exacte.
7: Sap algun acudit?
3: Uf.
1: Ja hi som, heu de venir preparats per aquesta pregunta.
3: Ja que venim a representar d'Inca, Anna Maria ha explicat un poc els de Sky d'Inca, jo crec que... Uf,
6: jo no l'he volgut explicar, si el vols explicar tu.
5: Vinga, sí.
3: He de fer... Crec que no l'he explicat mai, sempre l'he sentit, clar. El meu predí, explicar-lo i tal, però és algo tipo que un ca té un os, no? I li diu, i tu de bon ets? I el ca diu, d'Inca, així amb el barram estret, i li demana a l'altra dones... No, l'altre té sos. I li demana dones, i clar, diu, de Manacor, o amb molt sabó que li cau sos, i és que ha dint que li pren sos en el de Manacor. Una cosa així. Contat amb molt poca gràcia, però bé,
6: és així. Sí. Diria que me l'ha contat igual. Tu, Joan Pere?
0: Jo crec que deixaré el nivell en aquest nivell, però no el vull baixar més. No el vull baixar més.
8: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
3: Jo crec que s'hora baixa vespre. Per això és el moment que tinc més energia, que estic més fresca, que el cervell em funciona millor. Definitivament, des de matí, no.
0: Jo en tinc dos. Un, de matí, quan me despert, que em faig el cafè amb llet. I l'altre, pues, de vegades, 5:30, 6, quan surt de la feina i torna a casa.
6: Ja diries, em faig un altre cafè.
0: Exacte.
9: Una actuació extraordinària.
10: Deixem-ho per avui.
11: Moltes gràcies.
1: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé. I ja poden saludar en Aina Segura. Benvinguda, Aina.
3: Gràcies.
1: Com estàs?
3: Molt bé,
1: tatuatges de la sella, de l'estrella de la sella.
3: En el turmell. I se va fer també un dia important per Inca, que era un dimecres bo. Unes hores que ja no tocaven, però amb els nostres amics el tenim...
1: No t'empanets.
3: Jo no, altres del grup sí. Jo...
6: I que com és aquest tatuatge,
5: però
6: si no pots saber...
5: Encara.
3: Sí, som amics, sí. No, però és una estrella, que jo l'educo en el turmell.
6: Ah, és aquesta estrella.
3: Sí, doncs. S'estrella, tots som... Bueno, anava a dir tots la mateixa, però no, perquè els altres amics meus la duen, que apareixen estrelles de la caixa, una apareix una estrella de...
6: No l'han cuidada, no li feren
3: estrella.
6: Bé.
3: No, li van fer en condicions bastant dolentes. Jo sóc segura d'un cara millor... I per gent del nostre grup ha estat trauma de que no se podia explicar ni recordar aquesta anècdota mai entre el nostre grup perquè hi havia gent que l'afectava molt. Però de moment ara ja el duim bé i ara ja és una anècdota graciosa.
1: I un altre tatuatge que te veig és aquí que en el braç, sí. Que te posa Anant Fent,
3: que
1: és el teu podcast.
3: És el meu podcast, sí, i és un poc el que m'ha duit a fer el que faig avui en dia i un poc el que ha desencadenat tot el que som avui en dia des dels darrers 4 anys, per tant, sí. I en duc un altre aquí. I que està en tailandès.
1: Que no
3: diu gràcies en tailandès.
6: Ah, molt
3: Kunkka.
6: Bé.
3: I ja està.
1: Te vas fer Tailàndia?
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Sí.
5: Com se pronuncia?
3: Kopunka.
6: Això no ho he dit. Idiomes, molt bé.
1: Sí. M'encanta presentar la gent en funció dels seus tatuatges. Aquí també Joan Pere. Joan Pere Ponsatí.
5: Veiem cafè, una cafetera i una tassa de cafè.
0: Des més recents.
1: T'encanta el cafè?
0: M'encanta el cafè i m'encanta el que és el ritual de fer-lo. I sobretot la cafeteria italiana, que té el seu truco. I si,
1: quin és
0: si
1: el
0: truco malament,
1: per fer un bon cafè?
0: Puf, ens podem estendre una bona estona. No sé, quin, sí. No sé quant de temps tenim, però...
5: Fem les 4, però han de concursar.
0: S'aigua calenta, el cafè fora pitjar, a ras... ostres, detalls, que sí, si te'ls abotes...
1: Sí, aigua freda no... Exacte. Però tu ja la poses, l'encalentes...
0: Que jo l'encalentes que abans, i després la fill ja calenta, i ho tap tot d'una ràpid, en el foc, i en un minut ja surt el cafè, i no s'ha cremat.
5: Jo això no
0: ho sabia.
5: És
0: el que passa quan la poses freda.
1: Sí, sí, no, és que sabeu que hi ha un truc per fer cafè. Molt bé, molt bé, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Enginyer aeri, també.
0: Exacte.
1: Què vol dir això?
0: Res, jo, ara mateix...
5: Res, diu.
6: Quasi res.
0: Una tonteria. Sí, sí. Res, bé, jo ja fa uns 8 anys que faig feina, aquest darrer 3 anys i mig estic com encarregat de seguretat operacional, que se diu. Bueno, mos encarregant de...
1: Això.
0: Sí, bueno, vist des de dins, potser un poc més està més per mà. Però res, bàsicament és veure quan passa alguna cosa, què ha passat, per què ha passat, i què hem de fer perquè no torni a passar. Mm-hmm. O minimitzar risc de subversió, en aquest cas.
1: Clar, dels avions...
0: De manteniment, jo estic en manteniment.
5: En manteniment.
1: Si hi ha una errada tècnica... Sí.
0: Exacte, qualsevol fallo que ha passat i què és el que ha fallat o on podem millorar.
1: Tot i així, és veritat que es transport més segur quan tura que tenim al món.
0: S'ha donat també per un altre programa.
1: Un altre, sí, un altre dia te convidarà.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè, déu-n'hi-do, diuen que ara mateix un vol per minut...
0: aquí a l'aeroport de Palma. Sí, sí, no estic segur del número, però crec que són com dues operacions, que és una sortida i un aterratge, amb 90 segons.
5: Oh, 90 segons.
0: T'entren per una banda i te surten per l'altra. Mm. 90 segons.
1: Per tant, és una afluència i no hi ha cap disgust.
0: Exacte.
1: Perquè fantàstic, així que... molt bé, i una professió ben interessant, la teva. Gràcies. Enginyer aeri i també jugador de tennis, perquè dus...
0: Amateur.
1: La raqueta, el camp... La veritat és que la pista de tennis no l'havia vist mai tatuada, però queda molt bé,
0: queda molt bé. Si la fan recta i tot això, i tenc una tatuadora, la meva tatuadora, qualcun dels teus amics que necessiti reparar allò, te la passaré.
6: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí. Era, molt bé. Benvinguts. Gràcies. Avui Inca, vostra ciutat, anava a dir poble, però poble molt gros.
3: Jo tinc una contradicció un poc amb això i me surt quasi més dir poble que no ciutat. O sigui, m'ho demana, m'ho dius, és que això... I hi ha gent que m'ho demana, digui, no, és que no som una ciutat, tal. I jo dic, sí, pues, potser tens raó. I jo quasi me surt més dir poble, o això, un poble gros, que no... ciutat, que no, crec que no acaba tampoc d'encaixar exactament amb el que és Inca, tot i que també entenc que els pobles que tenen molt pocs habitants diguin que això no és un poble de veres, està bé. Hi ha allà una contradicció.
1: En tot cas, teniu hospital,
6: sí,
1: teniu tres...
6: De tot.
1: Sí, sí,
6: tot,
1: sí,
5: de tot. Sí. Però massa gros per ser poble i massa petit per ser ciutat.
3: Sí, jo ciutat no...
6: Clar, perquè no, mos coneixem bastant això, tots, sí, no? I tampoc no és tan gros a nivell de carrers i sí, zones i tal, però bé...
0: Si pots anar a peu per tot...
6: Exacto.
1: Això sí que ho té Inca. Més o manco se pot anar a peu per tot.
6: Sí, sí, sí.
1: És petitó i molta, però tenim molta població, perquè 38.000 habitants, aproximadament, 36.000 i busques, crec que he vist avui, dades del 2025.
3: Sí, al final és un lloc que en poc territori viu moltíssima gent i, bueno, això... Encara mos coneixem bastant entre tots, com diu la Maria, que encara ja és un èxit, ja està bé.
1: Esteu preparats per defensar els colors? Quins són els colors d'Inca?
0: Blanc i negre,
3: blanc i negre, sí, jo crec que sí.
6: De Constància,
3: sí.
6: De
3: Cristo. En el final, per mi meditació amb el Constància, jo crec.
1: Clar que sí. Ah, oi, no. Heu vingut de blanc i negre, també. Vull
6: dir. És que ho han fet aposta, clar.
3: Ho han fet aposta, sí, sí.
6: Estan conjuntadíssims.
1: Avui jugam amb Inca.
7: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
1: I doncs, si començam aquest concurs amb Inca, que ja sabeu que aquí barat és cat sagrat, una prova en la qual haureu de filar paraules una per om.
5: I d'això hi ha Aina i Joan Pere, és a dir, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior, teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu. D'acord?
1: Carrac en marxa, i vos ha tocat la paraula bo.
3: Començam ja.
1: Sí, haureu de començar. Oh, temps.
3: Obliquitat.
0: Teatre.
3: Estora.
0: Àmbar.
3: Racó.
0: Ostra.
3: Aigua.
0: Amable.
3: Estirar.
0: Ràpid.
3: Dau.
0: Utilitat.
3: Temps.
0: Sorra.
3: Adeu.
0: Ultramarí.
3: I... icònic.
0: Casa.
3: Avió.
0: Omnipresent.
3: Taula.
0: Amic.
3: Cinta.
0: Abans.
3: Seure.
0: Estimar.
3: Rompre.
11: Penta.
1: Penta. Ah,
6: molt bé, oh? Bueno,
1: bé. No.
6: Que bé vos hi veniu.
3: Sí, sí, sí. Quin sí. Bon equip.
1: Sou un bon equip, bon equip. Estimar i rompre. 27.
5: A més, de manera silenciosa, ho han fet, amb bon ritme.
6: Sí. Jo n'he comptat 27.
5: 27.
1: Jo també. 27 paraules, molt bé, molt bon inici, a més, molt ràpids, molt àgils, heu estat. Fantàstic, 27 punts que ha encetat el marcador d'Inca, però tenim més proves, és clar.
7: D'on m'has dit que és?
1: No vos he demanat si sou amics, m'imagino que sí.
3: Ai, no. No mos coneixíem,
1: no massa.
3: No?
1: Ah, no?
3: Mira, acaben de dir que mos coneixem més o manca tots, però ara, en aquest cas, no.
1: Vosaltres no mos coneixíeu?
3: No.
0: Bé, jo ell sí.
1: I deu fer un bon equip. Clar, tu coneixies en Aina del seu podcast, perquè és periodista, però no, no.
3: No, no, no.
1: I deu fer molt bé, eh? Estàveu molt compenetrats, però no coneixem vos.
3: Ara, almenys com seguim. Hem de mantenir el ritme.
1: Fantàstic. I doncs, Aina, Joan Perara, arriba la prova en la qual haureu d'identificar la persona que sentirà en xerrar. És a dir, et seu parlar, mos haureu de dir de quina illa és i de quin municipi de les Balears.
0: Un xerrar entre nosaltres,
1: no? Sí, i tant. Sí. Podeu reflexionar, xerrar, allò que vulgueu.
6: Vinga.
1: Esteu preparats?
0: Crec que sí.
5: Sí, va, vinga.
1: Dones aquest parlar.
12: Aquí se conreu en taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres... S'ha fet una figa, que estàs molt cansat. Els fruits que més s'empleen, segurament és la taronja. I també per fer plats salats, que també és una tradició molt bé de França, no? De fer aquest agre dolç. Prunes, prunes seques, dàtils, obercots secs, també que s'empleen molt per fer diferents tipus de plats, com els caldums i plats més típics de la cuina mallorquina.
1: Bé, sí, jo crec que...
3: Sí, l'ha dit, cuina típica mallorquina. I jo també pastem per certes coses que està dient i per certes vocals.
0: Salta, sí, certes jo anava, vocalitzacions.
3: Jo pensava solla.
0: Jo també. En el principi pensava un altre.
1: Quin te pensaves, al principi?
3: Bueno, per Menorca,
0: En el principi me n'anava per Menorca, però després
1: per això de...
0: he tornat a...
5: Com és que no heu quedat a Menorca?
1: Home,
3: ha dit...
0: Tenia un compromís aquí.
3: Cuina mallorquina.
5: Bé, poden fer també.
3: Sí, sí, però no estan...
0: No, estan més la vocalització de qualque vocal de...
3: Mus, no sé què, exacte. No sé què ha dit.
1: Què més? I allò que ha parlat vos ha fet pensar...
3: Taronges sí, i llimones.
1: Taronges i llimones.
5: Menjant per tot, també.
3: Sí, menjant per tot, però... Inca no se coneix com un gran exportador de taronges i llimones, i soia sí que té més...
1: Inca creus que no és, no?
3: No.
0: No.
1: No,
5: no, no, ell sona soia.
1: Sona soia, sona soia.
6: No baixen d'aquí.
5: No, no, no, no. Segur?
3: No, però és la nostra aposta, no?
0: Ja n'hi ha 99%, sí.
3: Vinga.
1: És de Mallorca.
5: És de Mallorca, evidentment.
1: I és de...
5: És de Solla.
1: És de Solla.
6: Clar, també aquesta R, no? Aquesta R que han fet a vegades també a Solla. Sí,
1: per tant... Hem parlat d'influència francesa, també.
6: Sí.
1: Taronges i Solla.
3: Taronges i Solla.
1: Així és. Molt bé, 10 puntassos. Que som en el barco estromarcador, perquè heu endevinat Silla i el municipi. Així que, quant de punts duen, Naina i en Joan Pere?
6: 37 punts. Molt bé, lots. Que bé.
1: Aneu bé, oi?
3: Seguim.
1: Sí, m'agrada. Au, idò, seguim.
7: L'embarbrussi... L'embarbrussi... L'embarbussament.
1: Heu entrenat la llengua?
3: Estava
0: no
3: ja...
0: sé si era el suficient.
3: Mos han xivat que hauria un embarbussament i estàvem ja encalentint.
1: De fet, avui tenim un nou embarbussament. L'haureu de dir sense interrupcions ni errades, si podeu. I el podeu dir tots dos, o un de vosaltres dos, o com vosaltres vos vengui més de gust.
5: Sí, si el de és perfecte, fil per randa, són 10 punts, i si no, baixar en puntuació.
1: Vinga. Sí? I de prou atenció, perquè l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest.
13: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.
14: 7 jutges, un jutjant.
15: Si el jutjat
14: despengés.
15: Si el jutjat es denegués.
16: Si el jutjat es despengés.
14: Si el jutjat es despengés.
15: Es despengés, en menjarien els 16 jutges.
17: En menjaria els 16 fetges.
15: En menjaria els 16 jutges.
14: Es menjaria els 7 fetges.
18: Es menjaria els 16 jutges dels 16 jutges.
15: Els 16 fetges, perdona, dels 16 jutges que l'han jutjat.
19: Es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
20: Es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
21: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
15: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
22: Ja sabia, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un heretge que han penjat.
1: Pèntol. Ai, quin embull, quin embull. Més o manco...
3: Quasi, no, però és més difícil recordar la frase. Exacto. que
0: quina versió, quina versió hem de donar? La més llarga.
3: S'oficial.
1: La llarga, la llarga, sí.
6: És un clàssic, aquest embarbussament, hem de dir, oh?
0: Sí, sí, sí. Que no el sentia complet.
3: Tot complet, sí.
0: Tot complet.
6: Sí. Idò, i...
3: Que, tot vostre.
0: Intentem...
6: Podeu dir mig i mig, si voleu, podeu... Bé, com trobeu.
3: Vinga. Me deixes la part difícil.
0: O puc intentar tirar fins al final?
3: No, bé, sí? Si te veus amb...
0: No,
3: només tenim un intent.
1: No.
6: Teniu un parell.
3: No. Sí, si te veus amb ànims, continuo.
0: Començo, a veure com acaba això.
5: Vinga, Joan Pere.
0: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat se despenja, aquí m'he quedat.
3: Menjaria...
1: Tot comença, Aina, tot comença.
5: Torna-m'hi.
3: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, menjaria els 16 fetges dels jutges que l'han jutjat. Algo així?
1: Una cosa així.
3: Una cosa així.
5: Ana, t'ha tirat, la cosa.
1: Sí. Llavors, l'ha agafat. Hi ha coses que no, no són exactament, sí. Però està prou bé. Marga, què trobes? Vols jutjar tu, avui? No. Vos ho deixem a altres, diu.
5: Clar, ha xerrat d'un penjat despenjat.
1: Mm? Què trobes? Ha dit, si el jutjat es despengés, no ho ha dit així exactament.
5: No, ho ha dit si es penjat es despengés.
3: Mm-hmm.
0: Ah, si el jutjat.
1: Sí. Se menjaria 16 jutges dels 16 jutges que l'han jutjat.
5: Mm. 16 fetges.
1: 16 fetges, veus, sí. Ja també m'he equivocat.
3: Jo crec que fetges l'he dit.
0: M'han deixat segons 16, crec.
5: Vinga, Marga, ajuda-mos.
6: Que dolent.
5: Què feim?
1: No, dali tu, que no Marga
5: vull.
1: Marga... No se veu un coratge.
6: Clar, jo si voleu, li pos puntuació, però no, després me diran
5: vinga,
6: que
5: vinga,
6: és el meu poble.
5: Sí.
6: Home, jo crec...
5: Si ho trobam, la Margalida i jo baixarem puntuació.
6: Bé, i també, no?
5: 10 punts, si és perfecte, si no, baixem puntuació.
6: Bé, a nivell de pronunciació i de rapidesa i tal, jo crec que ho han fet bastant bé. Totes les jets, les jotes i
5: vinga,
6: tot això.
5: Vinga, tu molla, jo
6: per
5: diré
6: tant,
5: si
6: jo
5: bé
6: crec
5: no.
6: Que els hi posaria un 9.
5: Un 9?
6: Sí, només han fallat dues paraules, no?
5: Margalida?
1: Jo un 7 o un 8.
5: 7 o un 8.
1: Trio tu.
5: Jo posava un 7.
1: Tu un 7?
5: Jo un 8, vinga. Au.
6: Sí, vinga, mig, un 8.
3: Vinga. Bueno, està bé, està bé.
1: Molt bé, clar que sí. Fantàstic. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges de 16 jutges que l'han jutjat. Menjar 16 fetges.
3: Una altra vegada.
5: No, si voleu.
3: Si el d'inver ara me'l pujau un punt.
5: Un punt.
6: Clar.
1: Vinga.
5: Ja seria...
0: Això comença. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat se despengés, menjaria 16 fetges de 16 jutges que l'han jutjat.
5: Ah, molt bé, molt bé.
0: Ara
5: molt
0: sí.
5: Bé.
0: Ara sí.
1: Molt ara bé, però quedem amb 8 punts, perquè no podríem, d'altres no els han donat.
0: No hi ha recuperació.
1: No els han donat l'oportunitat de fer-ho.
6: Però t'han lluit, Joan Pere.
1: Tampoc no ho farem amb altres.
0: O sigui, m'he curat la primera part.
6: El mèrit per tu.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. I de 8 punts de més que sumen al marcador, quants en tenim?
6: 45 punts.
1: 45. I mos queden dues proves.
7: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, aquesta és fàcil. Dues preguntes sobre Inca, història. Mm-hmm. Primera pregunta, Aina, Joan Pere. Començant parlant de Sants, i és que el vostre patró és ja, aquest dijous, Sant Abdon i Sant Senent, dos màrtirs que la llegenda diu que van ser soterrats dia 30 de juliol al cementeri de Pontianus. Se'l reconeix els diferents noms, com per exemple Sant Nin i Sant Non, o també els Sants de la Pedra. Ara bé, sabeu com en diuen a Llucmajor de Sant Abdon i Sant Senent?
5: Són Sant Bo i Sant Bé, O Sant No i Sant Né.
6: Aquests sospirs.
3: Ha dit que era fàcil,
0: eh? No? Era dinc o no, amb una marca major.
6: Mm. Mm. Han canviat de comarca.
3: Sant Bo i Sant Bé.
5: Sant Bo i Sant Bé, o Sant No i Sant Né.
0: Jo no sé per què me fa més bones pines la primera.
3: La primera?
0: Sant Bo i Sant Bé.
3: La segona també podria ser que ha acabat derivant de Sant Antoni, Sant Sant Né, Sant No, Sant Né, saps? Mm.
0: Lo de bo és per dir-ho bo, no sé si venga. Té res que veure.
3: Però... com que ho has fet bé, que en final t'has lluit en l'anterior...
0: no vull responsabilitat.
3: Ja confio en tu, jo ja confio en tu.
0: Tens la primera, saps? Sant bo i sant bé.
1: I no és correcte, però... Sant no i sant né. Mm-hmm. I això és més fàcil.
3: Ja.
1: No? Sant don i sant sanent, és un poc mal de dir, per tant...
3: Clar,
1: que allò m'ho no ha que sant no i sant né i ja en sortim. Mm-hmm. Segona pregunta, mem. Si mos fixam en s'escut d'Inca, i podem veure un ca llebrer que és ja tot un emblema d'Inca de la vostra localitat. De fet, ho va ser un dijous bo i també moltes vegades que està reproduït. Conta la llegenda que el ca llebrer era l'emblema del cabdill musulmà que se va rendir davant les tropes del rei Jaume I quan va entrar a Inca. El nom d'aquest governador era Benacbet i governava el districte musulmà d'Incan, que a més d'Inca també incloïa Campanet, Buja, Souba i Mancor de la Vall. Però la pregunta és, què significa el mot Incan, que ha esdevingut el topònim Inca?
5: Vol dir territori coster o que fa pendent, o vol dir territori del ca?
3: Buah!
0: Territori coster que fa pendent.
5: Mm, o que fa pendent.
0: Ah,
5: un territori
0: pendent.
5: Coster que fa pendent.
1: Un sinònim.
0: Ah, mm.
3: Quins municipis heu dit que...
5: Campanet, Buja, Souba i Mancor.
3: Mem, costa neno.
0: Però,
3: que fa pendent pot ser.
5: Coster. Que no costa neno.
3: Ah, costa neno.
5: No, coster.
0: I no sé si va per la part de que...
5: De costa, de pendent.
0: De pujar a la serra.
3: Pot ser.
0: Però l'altre era d'Incan de Ca, no?
3: Mm. Territori de Ca.
5: Vol dir territori de Ca.
3: Territori de Ca.
0: A mi això és de les Canàries, si no vaig errat. Les Canàries són Canàries per Can, crec. No, mira, per, no per Sucell.
3: Joan Pere, t'ho n'hauré confiar en tu.
1: Sí?
0: Bueno.
1: Vols decidir?
0: Bé, la primera ha estat la B, ara la A, no? La primera.
3: Sí, la de Costaner. Jo crec que sí.
5: Coster.
3: No, m'agrada a mi una platja en s'estil.
1: Inca, això, coster, com un galter.
3: Sí.
1: Per sorografia.
3: Sí.
1: Molt bé, mos queda una darrera prova, va.
2: Amb la paraula a la boca.
1: Darrera prova, ara tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Menys que vos tocarà avui, posa en carrac en marxa.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
1: Teniu un minut per dir comerços d'Inca. Sí?
0: Ja? Vale.
1: Temps.
0: Sí.
3: La Florida.
0: Canto meu de Cat Sereno.
3: El Font de Sant Francesc.
0: La pizzeria Vetro.
3: El Burger and Taco.
0: CDI.
3: Atzuro.
0: El Romaní.
3: Que han trobat. Còpies.
0: Vitalòptics.
3: Òptica Florida.
6: És així.
1: Perruqueria...
3: Daila, vins i copes. La perruqueria hi ha...
0: La cafeteria ideal.
3: Sí, Cafè Ciutat. Hi ha... no me sortirà...
6: Tendes de roba, també poreu...
3: No, si ho he dit.
6: Sí,
3: si en tinguin de roba, Estradivarius.
0: Ah, mm-hmm.
3: Campera. La botiga del gelato, si compta també.
0: Jo m'he quedat fa 30 segons.
5: Teniu cellers,
3: És bueno. Mm. I bons i bastants.
0: Això està per saturació.
3: Te pareix que he de pensar abans en la botiga del gelato.
6: Jo n'he comptat de 8.
1: Sí? Molt bé, doncs de 8. Ja tenim resultat final. Avui, Inca, heu fet...
6: 65 punts.
1: 65 punts. Molt bé, Aina, molt
5: ben
1: bé. Fets. Joan Pere, fantàstic, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Que passeu molt bones festes.
0: Igualment.
1: I una abraçada grossa a Inca, ara que és el vostre patró.
6: Gràcies.
1: Molt
6: d'anys.
1: Gràcies.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
9: Bon dia. Restauradors i hotelers de la platja de Palma es mostren preocupats per com els puguin afectar les restriccions d'accés i mobilitat durant la jornada de l'eclipsi solar.
10: Des del 8 del matí només podran entrar a la zona els residents, treballadors i clients d'hotels i restaurants que s'hagin inscrit prèviament en un registre de l'Ajuntament. Els establiments recomanen a clients i a treballadors fer ús del transport públic per moure's. Pedro Marín és el president de l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma.
11: La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguer no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse. O el que se pot comunicar tant en els clients, tant en els turistes com en els residents, és que per accedir aquest dia a la platja de Palma que puguin accedir per servir públics.
9: A Menorca, el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi tant als hospitals com als centres de l'àrea de salut de l'illa.
10: La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que s'ampliarà amb 6 professionals més.
23: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
9: Més qüestions. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració demà a les 12 del migdia a les portes de la delegació del govern a les Illes. Rebutja les explicacions del delegat Alfonso Rodríguez, qui ha traslladat la responsabilitat al comandament policial.
10: El portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat i ha criticat la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
24: Aquestes càrregues policials les van iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
9: I a Eivissa, els comerciants de la Marina es queixen d'un inici de temporada molt fluix. La calor i el Mundial de Futbol juguen en contra, diuen, i també l'escassa repercussió econòmica dels milers de creueristes que visiten l'illa.
10: Durant el dia i fins que cau el sol predominen els carrers buits, com denuncien els comerciants del barri.
25: A partir de les 10, quan ja se ve més moviment, però claro, les tiendes cierran.
26: Miran, toquen tot i luego salen i pocos són els que compren.
27: Fa 10 anys cap a baix, o sea, cada vegada menys, un poquet menys, un poquet menys, un poquet menys.
28: L'ambiente que tenia antes, que se ha perdido totalmente.
9: I en la plana estatal, el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports.
10: L'executiu pretenia aprovar la mesura demà, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partit Conjunts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no inclou les seves peticions. Montse Mínguez és la portaveu socialista.
29: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
9: I amb aquest apunt arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació al butlletí de les 5.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que ahir va quedar inaugurada oficialment la 16a edició de l'Atlàntida de Mallorca Film Festival i tenim una setmana maratoniana per endavant amb 108 títols que es podran veure.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Començant aquesta segona hora de programa, tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell aquí, el control tècnic que ens acompanya. Si fins ara hem jugat amb el poble d'Inca, o la ciutat, ara mos toca saber què passa al Festival de Saler de Cinema Atlàntida. Sí, Celestia Olivé, Maria Pons, començant setmana.
2: Sí.
3: Intensa.
0: Molt intensa, sí, sobretot pel que fa al cinema, perquè ja va arrencar aquest cap de setmana passat l'Atlàntida Mallorca Film Fest, i passaran moltes coses i ens agradaria fer-ne avui, Celestia, un resum d'allò que podrem veure, no?
2: Això mateix.
0: Endavant?
2: Vinga, endavant.

0: Idò, ahir diumenge, com aquesta cançó Los Domingos de l'AFA, que va actuar a nit a la Misericòrdia, va quedar inaugurada l'edició d'enguany de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Aquest escenari va ser el lloc on es va inaugurar aquesta 16a edició del festival amb la pel·lícula inaugural Forastera, una història d'avantpassats i herències de la directora Lucía Alanyà, rodada a Mallorca. Va ser el SUS, com dèiem, a una setmana que serà maratoniana de cinema, on, a banda de música, evidentment, el que es pot veure i es pot
1: degustar,
0: sí. Anava a dir. Sí. Gaudir.
1: Gaudir, o reflexionar, exacte. O incomodar. Moltes coses,
0: sí,
1: poden passar.
0: És un centenar de pel·lícules, fins a un total de 108 títols.
1: En volem parlar amb el director del Festival de l'Atlàntida, que és en Jaume Ripoll. Jaume, com estàs?
2: Molt bé, molt content i un poc cansat, però content, perquè aquests dies han estat dies inoblidables, de rècord d'assistència i de gent molt satisfeta amb el que ha vist i el que ha escoltat.
1: Sí, déu-n'hi-do com ha arrencat aquest festival, Jaume. Si hem de comptar tota setmana així, serà intens.
2: Ara ho dèiem, estàvem fent els càlculs d'entrades de reserves fetes i estan per gairebé al voltant de 54.000. I l'any passat vam acabar amb 45.000. És una bogeria, una feliç bogeria.
1: Uau, totalment. Aquest cap de setmana es Baluart està com un pots epicentre, no?, d'allà on s'han succeït. Bé, entre altres seus, perquè clar, és vera que a l'Atlàntida, si té una cosa, és que molt de lloc de Palma trobes aquests dies activitats, cinemes, xerrades, música.
2: Bé, sempre ho hem fet així, no? És intentar arribar, primer, a tota la població. Per això les entrades, moltes d'elles són de franc. Segon, el que tu dius, a molts espais de Palma. Avui estem a la Misericòrdia, a Cine Ciutat, a Enes Baluart i a Sala Rivoli. Uh-huh. Després, dimecres, arribem a les voltes. Després tenim la Fundació Miró per fer altres coses. Crec que és un poc la vocació que hem tingut sempre d'arribar a tota la ciutat.
1: Uh-huh. Jaume, m'has pot fer una petita guia per sobreviure a l'Atlàntida?
2: Bueno, és molt complicat. Imagina't, jo sempre dic a la gent, com és la millor manera de fer-ho? Entrar a la plana web o agafar un dels programes de mà que tenim repartits per llibreries, per bars, per els llocs més emblemàtics de ciutat, i allà trobaran els programes de mà on hi és tot. Tenim 100 pàgines de programa de mà, o sigui que hi ha molt per endinsar-se. Sí. Jo diria, per exemple, que dimecres tenim una promoció meravellosa aquí a la Misericòrdia amb una pel·lícula que a mi me fascina, que es diu El ciclo de l'amor, una història que a més tindrem una sorpresa preciosa. Dijous tenim un planazo a ses voltes, serà un homenatge també meravellós en el bar Fletxes, en el Pepa, tota la feina meravellosa que han fet amb una nit queer, amb un concert de Martin Urrutia i després una projecció de Jim Queen, i serà una bona manera de retre tribut a tota la feinada inoblidable història que ha fet el bar Fletxes a Can Òstera. I així te'n podria dir un munt. Ara, per exemple, una de les nostres favorites, o les meves, és el cicle que estem fent a Cine Ciutat d'Anteo Angelopoulos, el director grec, que és per mi un dels millors directors de la història del cinema i que per primera vegada a Espanya estan veient les pel·lícules remasteritzades. És un luxe absolutament històric.
1: Mm-hmm. Clar, és allò que deies, no? És cinema moltes vegades d'autor, però també cinema que pot incomodar, cinema que pot fer reflexionar, crític. Hi ha molt de tipus de cinema i l'Atlàntida val arribar també a un cinema més independent.
2: Bueno, jo crec que és entreteniment, per suposat hi ha una part de vació, però també una part de reflexió. Mm-hmm. Ahir se va veure, estem en un temps complex, en algunes coses límit, i ho hem de dir així, per això tot el que se va viure a ciutat ho demostra, i crec que el cinema d'alguna manera ajuda a entendre un poc millor aquesta situació que estem vivint. No aporta solucions, però sí pot aportar més profunditat en els problemes que avui en dia patim tots els ciutadans.
0: Mm-hmm. Clar, bellesa i reflexió, no? I esperit crític.
2: És que ho hem de tenir tot. Crec que al cap de la fi, per suposar que tots nosaltres som un plegat de contradiccions i malgrat que el món hi ha coses que estigui molt malament, nosaltres també tenim ganes de divertir-nos. És així, això és cert, és part del ser humà. Mm-hmm. I un poc aquest festival combina les dues coses. El que dius, combina l'esperit crític, en ficció i en no ficció, combina la part d'evasió, tant per part de concerts com també per part d'algunes pel·lícules, i crec que això és benvingut. Podem alternar concerts de Nelorna amb un concert de Nacho Vegas, i diguem, a nivell discursiu, no tenen res a veure un en l'altre, i els dos són artistes absolutament meravellosos.
1: Uh-huh. Sí, també conjuga molt bé a la part local amb la part internacional. De fet, ahir mateix que se va fer aquesta gala d'inauguració, en la qual se va fer un homenatge a en Rafael Ruiz, aquest cartellista fantàstic que tenim aquí a Balears, i també una pel·lícula rodada a Mallorca íntegrament. Vull dir que també apostau molt per la part local.
2: Però és que hi ha una feina molt clara, que òbviament no sabeu, i si no té per què entendre-ho així, però tota la tasca que se fa de programació és una tasca, d'alguna manera, d'establir diàlegs entre allò que se programa. Ahir, per exemple, una nit molt clara, d'alguna manera, en l'Aza té una relació, diguem, tonal i temàtica amb Forastera, tenia sentit inaugurar amb una pel·lícula rodada aquí, amb una directora que ha passat temps aquí, i donar-li un tribut, en lloc de fer un tribut, que ja en farem en Gael García Bernal, en Tria Dinho, en el Desplat, fer un tribut a una persona que possiblement ningú li hagués fet aquest homenatge. I que, de sobte, un home amb 88 anys que ha fet tant per al cinema a casa nostra, que, a lo millor, sense saber-ho, molts cinèfils li deuen haver anat a veure una pel·lícula, gràcies a un cartell que havia pintat ell, doncs ahir li van posar cara. I per això també és important donar premis com aquests. No totes grans noms, també aquests petits noms fan història.
1: Totalment. Ahir també vareu presentar jurats, les persones, perquè, clar, un festival són moltes coses, no només projecció de pel·lícules, també hi ha pel·lícules a concurs. Com funciona tot això, que Pantur la gent no ho sap, Jaume?
2: Sí, l'Atlantida, com molts festivals, per suposat, té diferents seccions. Nosaltres en tenim aquí 7. Una és la secció oficial de competició, després en tenim una altra que es diu secció tendències, que també és de competició, i la secció balear. Les tres tenen el seu propi jurat. Hi ha un jurat balear, un jurat de secció oficial i un jurat de secció tendències. El que és una cosa que fa única l'Atlantida, també, és que la secció oficial, els festivals solen tenir jurat jove i el jurat, diguem, jurat bo, que li diuen, d'aquella manera. I nosaltres el que fem, en lloc de fer aquesta separació tan absurda, és que els estudiants de cine, els estudiants d'audiovisual de les illes puguin ser part del jurat de secció oficial. No jurat jove, no. Ells són part del jurat i, per tant, la millor pel·lícula d'Atlanti ara decideixen en Miguel Bernardo, en Pepa Charro, en Javi Giner i tres joves que han estat triats per el que ens han enviat, per seues cartes de motivació, per formar part d'aquest jurat. I crec que això és molt maco.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: I Jaume, dissabte mateix també va arribar, se va estrenar un dels fenòmens que s'està convertint de cine independent, d'aquí, l'Alacant, en Joan Porcel i en Lluís Grau, amb un pla absolut. Si vols, sentim primer en Joan Porcel amb unes paraules que ens ha deixat primer.
3: S'estrena dissabte, la veritat és que va ser un moment super emocionant. Jo crec que, més que nerviosos, sobretot el que estàvem era il·lusionats de veure gran part de l'equip, família, amics, i evidentment un festival com Atlàntida, que és casa nostra, el millor dels resultats va ser veure la sala plena i veure que la gent estava molt pendent i molt interessada amb aquesta pel·lícula que ja havia passejat per molts festivals, però que per fi arriba a Mallorca. Il·lusionadíssims també del passe que tenim dia 1 d'agost a Cine Ciutat, que està pràcticament sold out, i res, amb moltíssimes ganes de comentar amb el públic i de disfrutar d'aquesta setmana plena de cine que mos ofereix Palma.
4: Guanyar-se la vida de ballarí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Clar. Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
0: Jaume, un èxit, no? Dissabte.
2: Sí, un èxit merescut. El que dèiem abans, el cinema balear està vivint un moment increïble. La Carn és una pel·lícula que ha passat per Locarno, per Carlo Viva, per Tallinn, per Sopa i Sotwest de Londres, que ha guanyat dos bisnagues de plata en el Festival de Màlaga, que farà festivals grans per tardor encara per anunciar. És una fita històrica en el nostre cinema i és una pel·lícula radical en seva proposta, però que, d'alguna manera, entén molt bé què està succeint avui en dia a les xarxes. Perquè a vegades, quan un llegeix o escolta la ràdio, quan se xerra les xarxes, se xerra moltes vegades des del desconeixement de lo que realment succeeix allà. I, d'alguna manera, amb una condescendència. En canvi, això no. Aquí s'arromanga i posa i intenta entendre què està succeint allà. Amb una valentia i una lucidesa increïble. Per mi, per suposat, és la millor pel·lícula d'en Joan, la més profunda i la més complexa. I tant de bo la gent que dona suport en el cinema balear, tant de bo CIEB, tant de bo CICIP, tant de bo IB3, entenguin que aquest tipus de propostes són les que garantitzaran el futur del cinema balear. Només el cinema balear tindrà futur amb propostes trencadores. Mm. Mm-hmm.
1: La carn, com dèiem, es va poder projectar dissabte. Es baluart que estava ple, ho tornarà a fer també dia primer d'agost, perquè aquest festival doncs, dura molt de dies, el podeu consultar tota la programació.
2: Exacte, massa dies, gairebé 3 dies.
1: Sí, és que és així, Jaume, vull dir...
2: 10 dies, bon Jesús.
1: 10 dies, jo no sé com ho feis. Avui de matí he vengut a les oficines i estaven allà a les totes, a la Misericòrdia, fent feina. Realment teniu un equip meravellós, això sí que és.
2: Sí, és cert, no, per suposat, aquí que tenim Cristina Gómez al capdavant, tot l'equip de producció és increïble. Avui de matí, de fet, ha vengut una productora molt coneguda de Barcelona i el primer que em diu, fas cara de cansat, i t'ho imagines, i avui estem a dilluns, quan arribi diumenge no sé quina cara tindré.
1: La que mos queda, doncs sí. Un festival fantàstic, de fet, nosaltres hem anat entrevistant molta gent. La setmana passada vam entrevistar en Rafa Cortés, hem entrevistat en Marga Melià, hem entrevistat també avui Ben Oscar Bernácer, vull dir que entrevistar amb totes les persones que passen pel festival perquè realment està molt content de poder presentar les seves pel·lícules, també a Maria Solivelles i Nàlets, vull dir que molta gent passa per aquí explicant-nos la seva experiència i l'oportunitat que tenen d'aquesta plataforma que els hi donau.
2: Sí, i ara aquí, no vull ser pilota, però cert, i ho he de dir, ara que estem en antena, moltíssimes gràcies a IB3 Ràdio i IB3 Televisió pel suport que ens donau. A part de ser mitjà oficial, és un luxe per un ciutadà de Balears, més enllà de l'Atlàntida, tota la feina que estàs fent de suport cultural. Crec que se diu poc i s'ha de dir més.
0: Mm-hmm. Gràcies, Jaume.
1: Sí,
0: gràcies. Hi ha més soldats que entraràs disponibles, però...
2: Hi ha molts soldats, això és cert. Mm. Avui, per exemple, tothom vol venir a veure el concert de la Bienquerida i Modern Mary, però és que no hi ha més espai. No, a mi me diuen, és que vull entrar. I dic, què te penses, que a mi no m'agradaria que hi capiguessin 5.000 persones? Uh-huh. És que, hi ha una cosa que fa un pot de ràbia que ho paguen la gent que no pot entrar perquè no ha reservat entrada o perquè no ha trobada. No he trobat entrada per la Cloenda, és que no em posau. Clar que posàvem entrades per la Cloenda. És que, per suposat, estem fent un festival com aquest. Per qui vengui tothom? Si no ho volguéssim fer així, no s'oferia un festival. I crec que, en aquest cas, no hi ha cap altre esdeveniment tan obert en el públic i la ciutadania com nosaltres. I el problema és, per suposat, la limitació d'aforament i que hi ha moltíssima gent que vol venir i que repeteixen i que cada vegada més gent que ve de fora per gaudir del festival. Bé, això és maco.
1: Mm-hmm, i tant. I clar, a veure que tothom te parla de la Cloenda, que serà diumenge perquè vendran les estrelles, en Rodrigo Sorogoy, en Javier Bardem, a Victoria Vengo, que ja eren portada del País Setmanal, saps? Vull dir que són persones que realment estan molt en voga ara mateix.
2: Sí, hi haurà en Gael García Bernal i tindrem en Alexandre Desplà, que és el millor compositor que hi ha hagut al segle XXI, que té 2 Oscars i 2 denominacions. Sí, per suposat que era un dia molt maco i jo entenc que si gent vulgui venir. Mm-hmm. Però bé, en paral·lel també tenim a ses voltes una projecció formidable de Trainspotting. Mireu, ahir mateix, i ho vaig dir a sa gala en el discurs, quan estava succeint sa gala, desconeixíem el que estava passant a ses voltes, aquí desgràcia que estava succeint a ses voltes ahir, en paral·lel hi havia més de 300 persones en el baluar veient una pel·lícula com Andrés en Idiot. I això demostra un poc també de l'interès de la gent per al festival.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I que hi ha públic i que és important també, perquè n'hi ha a totes les sessions, a les de literatura, a més, heu fet aquesta feina molt ben feta també de com agrupar per com a sectors, no? Sector de les arts, sector de literatura, sector queer, vull dir que tu pots també una miqueta anar triant depenent de la categoria, no? També està bé aquesta feina.
2: I establir col·laboracions en totes les entitats culturals de ciutat, perquè a cap i a la fi un festival necessita de tota la gent que està fent una feina meravellosa durant tot l'any aquí. I sortosament aquí passen moltes coses i moltes coses vives i crec que això també ho hem de celebrar.
1: I de Jaume, ànims, una ferrada
0: que forta. Queda...
2: No, aquest dia.
0: Queden dies, no?
2: A disfrutar.
1: I tant, allà.
2: I que la gent que no t'escolta, que encara hi ha entrades, que ningú s'assusti, sí. Que en tinguis el plan web, que encara n'hi tenim.
1: I tant que sí. Una ferrada forta,
0: gràcies.
1: Gràcies,
0: Jaume.
2: Una ferrada forta, gràcies.
1: Mos veurem. El festival Atlàntida de Mallorca Film Fest fins diumenge. Recordeu que podeu anar i que hi ha moltes pel·lícules, que hi ha moltes coses per veure i per trascar i per remenar. Dit això, continuem perquè Maria, hem parlat amb més persones.
6: Tenim més veus. Ara volen demanar a cinèfils de Capçalera quines són les seves recomanacions per aquesta Atlàntida Film Fest d'enguany. I començant per la nostra cineasta de Capçalera de Tèntol, Eugènia San Pedro, que de fet ens recomana La carn, que ara en parlàvem, però també altres títols. L'escoltam.
7: Jo ja tinc les meves preferides per aquesta nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. Començant per El amor que permanece, que és una pel·lícula que se passa dia 31 de juliol. És una pel·lícula sobre el final de la mort d'una parella amb tres fills i, bueno, hi ha humor, resignació, també hi ha dosis d'art contemporani i personatges plens de carisma. Va ser candidat en els Oscars de la millor pel·lícula internacional. Per tant, aquesta seria una de les primeres que vos recoman. També crec que estarà molt bé la d'Erupja, que és una pel·lícula protagonitzada per la talentosa Charlie XCX, que hi debuta i brilla com a estrella protagonista en aquesta pel·lícula, que crec que és lliure i també genial. També m'agradaria recomanar-vos El desencanto, que se passa avui, dia 27 de juliol. És un documental d'en Jaime Chavarri. Tracta una família que són els Panero, que varen la literatura, diguéssim, és que els Flores, no?, la música, és una família, va ser una família il·lustre i cèlebre, però també molt caòtics i autodestructius. Jo encara no l'he vista, però vos he de dir que m'han dit que és un dels millors documentals de cinema espanyol. La carn, sobretot La carn, vos recomano veure La carn. Se va fer un passi dia 25 de juliol i com les entrades estaven exaurides se va omplir un altre passi dia 1 d'agost a Cineciutat. En Joan Porcel i en Lluís Garau han fet una pel·lícula que és extraordinària. Va guanyar dues vitnagues a Màlaga, en el Festival de Cinema de Màlaga, i té moltíssimes ganes de veure-la també. I res, això seria tot. Hi ha moltíssimes coses més, però no vos puc recomanar tot avui, així que res, espero que disfruteu d'aquest festival que fa que el nostre estiu sigui molt més cinèfil i molt ben per les sales.
1: I d'Eugènia, sí, moltes recomanacions, eh?
0: Sí,
1: que mos ha fet, fantàstiques.
0: Pot saber que si aquesta recomanació fos demà, en faria unes altres, com
1: sí.
0: En Jaume, també.
1: Sí.
0: Depèn del moment, de l'estat, de...
1: Exactament, sí. Però gràcies Eugènia, com sempre, i hem parlat també gent, però
0: sí,
1: se l'estim.
0: De Eugènia San Pedro, la nostra cinèfila de Capçalera, a les recomanacions d'una altra companya també cinèfila de Capçalera, com és Nakati Moya.
8: Bon dia. Això que demanau de fer una tria de l'Atlàntida és la cosa més difícil que se pot fer aquest mes de juliol, a part de sobreviure a la calor, perquè bàsicament cada dia hi ha un parell de coses que se poden recomanar i moltes d'elles coincideixen amb els temps. De fet, avui, per mi, és impossible triar entre la premiere de Mother Mary, la nova pel·lícula d'en David Lowery, que va fer una pel·lícula extraordinària fa un parell d'anys que se deia A Ghost Story, i que aquesta també promet ser extraordinària, en Hathaway de protagonista. Però jo vos recomanaria, perquè per mi això sí que és la fita del festival, de fet, ara sortim de la xerrada que ha fet en John Wilson, un dels millors creadors dels artistes, de les persones més enginyoses i lúcides que ara mateix en el món. Sortim de la xerrada amb ell en Esbruart, i avui hi ha la segona oportunitat per veure la seva darrera pel·lícula, La història de l'Hormigón, a Cine Ciutat. Reprendran la conversa també extraordinària que han mantingut avui amb en Javier Pachón a Esbaluart després de la sessió. I de veres, o sigui, jo si he de fer una recomanació en aquesta vida, no de l'Atlàntida, sinó en general una sola recomanació en aquesta vida, és que vos acosteu un en John Wilson, sigui amb aquesta pel·lícula, sigui en la sèrie que té HBO, espero que en Jaume Ripoll me perdoni que xerri d'una altra plataforma, però amb els vídeos que té ell a Vimeo, acosteu-vos en John Wilson perquè és una cosa de la que no bona penedireu de cap manera. Més recomanacions, s'estrena el documental de Namar Gamelià, Suportant el paradís, que a més coincideix en la reedició del seu llibre magnífic, fet fa un grapat d'anys, però que ara mateix és gairebé més adient i més oportú i més necessari que mai, sobretot després de la manifestació d'ahir, de l'àgit de la manifestació d'ahir, l'ha reeditat Leonard Muntaner, i ara podrem veure a la fi les gravacions en documental amb Agustí Villaronga, amb Antoni Catany, amb en Joan Miquel Oliver, amb tants d'artistes que se varen seure davant ella i varen reflexionar sobre l'art i també sobre la situació de l'illa i com ha canviat, com deia, en tot aquest temps.
1: Que bona, Anna Càtia. Com sí. amb un minut mos ha fet una perfilada, un resum fantàstic d'aquest festival. Clar, John Wilson, m'ho ha dit, apuntava aquest nom. Avui de matí ha fet aquest talks, perquè també sabeu que l'Atlàntida té una part professional. Els talks són com a xerrades, llocs on se reuneixen professionals del sector i dialoguen amb persones que conviden, com per exemple aquest realitzador de documentals dels Estats Units, en John Wilson, que ha estat, com us deia, Anna Càtia avui de matí, i que també presenta pel·lícula en aquest festival, entre moltes altres coses. I què m'has dit més, Anna Càtia? Moltes coses.
6: Més recomanacions d'Anna Càtia Moel, escolta'm.
1: Tenim més? Ai, de vinga.
8: Dijous també hi ha projeccions de Curs Balears, que això sempre és una fita imperdible de l'Atlàntida, per veure què estan fent ara els cineastes de les illes, i coincideix amb algunes de les pel·lícules que jo de base també recomanaria perquè tenen connexions a literatura, perquè dijous cap vespre, si vos organitzeu, podeu veure un documental sobre Siri Husbet, que l'hem passat va estar aquí en Esflem i que ara mos hi podem acostar una mica més tots a través d'aquest documental, que a més és una persona a la qual tots també mos hi volem acostar d'alguna manera. Se projecta també l'adaptació de Memòria de Noia, un llibre molt recomanable, com ho són tots, de Nani Arnó. I després també una altra adaptació, en aquest cas d'Anna Virginia Woolf, Noche y Día, i a més aquesta anirà precedida d'una conversa que m'entendré amb Marta Pérez, que en la literatura en crispetes també hem estat una mica presents en aquestes estrenes literàries que ha hagut a l'Atlàntida, que han estat moltes. Dissabte s'ha projectat un documental d'en Astrid Lindgren, diumenge un de Nani Arnó, que crec que aviat estirà disponible a Filmin i que també vos recomano molt, que és Nani Arnó a les aules. I bé, que bàsicament a l'Atlàntida, avui quines hores teniu disponibles? I doncs mireu a quines sessions podeu anar, quines seu teniu més a prop, perquè qualsevol cosa que vegeu segur que vos engrescarà, vos entretendrà, vos ensenyarà coses, potser vos posarà de mala llet, però al cap i a la fi, l'art també és això, que és no, posar-nos un mirall a davant, que és això que fa l'Atlàntida des del principi en les seves sessions aquí a Palma.
1: I doncs sí, també la feina que, com deia, Cati, fan en Marta Pérez, que és fantàstica, perquè introdueixen moltes pel·lícules, introdueixen, per exemple, van introduir l'autora, aquesta sueca de Pipi Calzas Largas, que tothom la coneix, abans de fer la pel·lícula, la introdueixen, posen un poc en context, fan una xerrada, i és fantàstic també la feina que fan, també d'en Siri Husbet, que l'any passat va venir en Esflem, i que recordem que ara ha tret aquest llibre magnífic, que parla de la pèrdua d'en Paul Auster, que és la seva parella, i que és un llibre que moltes persones ara s'estan llegint i que també té tot documental i que també s'estrena a l'Atlàntida, però també hi ha Nani Arnó, que fa uns anys va venir també a l'Atlàntida, aquesta Premi Nobel francesa, aquesta autora, que presenta en una pel·lícula, Memòria de Noia, Memòria de Xica, que també se presenta en el festival, i un altre documental que varen presentar ahir diumenge també. És a dir, que no ho poden dir tot, però, mare de Déu, quines coses més fantàstiques que s'estan projectant aquests dies a l'Atlàntida. Moltes gràcies, tant en Eugènia, com en Cati, com en Joan, com en Jaume, per aquestes recomanacions.
0: I na Marta Pérez, que s'hi havia compromès, però que ha anat tan de vàlid, que no ha tingut ni un minut per fer-nos un àudio i m'ho ha dit. M'ha dit, m'ho de disculpa, perquè no he pogut.
1: Sempre,
0: i
1: jo,
0: clar que sí, tranquil·la.
1: Una ferrada, gràcies a tots. Aquest és el resum de l'Atlàntida. Fem un tèntol i tornem tot d'una.
9: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
10: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
9: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El Lectobro amb Nadal Suau.

0: festival i ara tot d'una li telefonarem i connectarem amb ell per parlar de tot plegat. Ara, Toni, si mos deixes un moment, posarem una cançó mentre intentam aquesta connexió amb Nadal Suau avui, com dèiem, per parlar de literatura. És el nostre lector bro i cada setmana ens fa unes recomanacions. Avui mos vol parlar de Mariana Enríquez. És una de les veus ara mateix més importants del sector de la literatura mundialment, perquè és una dona que ven molt de llibres, perquè és molt bona i realment és una mainstream, és a dir, és una persona que, a part de vendre, té qualitat i, per tant, molta gent ha llegit els seus llibres i avui, amb en Nadal, ho comentarem, perquè precisament també se projectarà un documental titulat Guia Paranormal de la Costa Brava, que és la protagonista, és ella mateixa, és ni més ni manco que la Mariana Enríquez. I ara el podem parlar amb ell. Com estàs, Nadal? Benvingut.
1: Hola, què tal? Com
0: bé,
1: esteu?
0: He fet una petita introducció perquè no sabia si tenies connexió, però sí, sí que ets.
1: Ah, ja. Aquí estan fent un operatiu diferent. Sí.
0: Com estàs, ja, estimat? Mira, com va per Madrid?
1: Molt bé. Molt bé. Bueno, venim d'uns dies terribles, perquè avui no, però ha hagut uns dies que jo estic a la ciutat, no estic dintre del nucli totalment urbà. I podíem veure el cel gris, amb un color vermell totalment, en fi, no artificial, però en fi, derivat clarament de la presència del foc allà en fora, i amb nígols de cendra.
0: Quin desastre, aquests incendis.
1: Sí. És terrible. Sí,
0: a Madrid,
1: sí.
0: A Toledo i a Castelló, a València.
1: Sí.
0: Hi ha un foc.
1: Però clar, és que estàvem... És a dir, realment les dimensions han de ser molt grosses, perquè estàvem, com sempre dic, quan entrem en antena, no? A Carabanchel. Vull dir que qui conegui un poc Madrid, i si no, vos podeu fer la idea, Carabanchel és un barri, com qui diu que estàvem en el Fortí, no sé com dir-te, vull dir que no... que no està a la serra, saps? I, per tant, una cosa terrible. Però, bueno, en fi, ara, jo particularment, Margalida, estic molt bé i cada pic que és dilluns i toca escoltar-me.
0: Nosaltres també, de sentir-te. Una llàstima que no puguis ser per aquí aquests dies, perquè estan passant coses... I t'han trobat a faltar, però bé, tot i així estàs al dia de l'actualitat i avui hem de parlar, com dèiem, de na Mariana Enríquez.
1: Sí, efectivament, Enríquez. No.
0: Enríquez, no Enríquez.
1: S'ha de pronunciar Enríquez sense títol. A mi me varen corregir també en el seu moment, vull dir, des de quan vaig publicar, el primer pic que vaig publicar una ressenya, li vaig posar l'accent a Enríquez, no?
0: Sí, i no.
1: I ningú va corregir tampoc en el suplement, no?, on jo escrivia. I des de l'anagrama, molt amablement, em van dir coses d'escritores. Tiene que ser sentit. Sí, és Mariana Enríquez. M'he recordat de la Mariana perquè, bé, t'ho has explicat molt bé, avui se presentava un documental que deu ser curiosíssim, no? Sí. Protagonitzat per ella. Ella va estar estatjada a una residència literària. Sabeu que artistes i escriptors de tant en tant se'ls hi donen, doncs això, no? Se'ls convida a passar un temps a qualque indret més o menys privilegiat, simplement en fi, perquè puguin estar aïllats creant un cert temps. I ella va estar per la Costa Brava i va fer va aprofitar per fer aquesta guia paranormal de la Costa Brava. Llavors m'he recordat d'ella i he pensat que valia molt la pena xerrar d'en Enríquez, perquè sempre val la pena xerrar d'ella, però és que a més, ara en estiu, que tothom te demana sempre que puc llegir en estiu i tal. Doncs és que ella és perfecta.
0: Sí?
1: És perfecta
0: perquè... Aquesta cosa
1: perquè...
0: així, un pot de terror, va bé en estiu?
1: Jo troc... Bueno, a mi és que m'agrada sempre.
0: Sí,
1: terror,
0: tu t'agrada sempre. Qualsevol l'època de l'any.
1: Ja, la gent no ho sap, però en el fons és l'única cosa que m'importa de veure's en aquesta vida, és el terror.
0: Clar, jo no sé per què les hagi més en sofret. Mira què t'ho dic.
1: Sí, però pensa que el terror d'ella, aquest terror gentí, ella té molt de... Té una cosa molt calorosa a vegades, la seva literatura, de sol caigent i de desert. Aquesta part la té. Mm. De tota manera, més enllà d'això, Jo pensava, jo la vinculo en l'estiu en el sentit que una novel·la com per exemple, bueno, nostra part de

0: Roja, que és la seva gran novel·la, és el clàssic totxo de 700 pàgines, que és un clàssic contemporani, que qui no l'ha llegit encara potser es demani, a mi, quant dret jo tens per llegir-la, doncs, ara. I, a més...
1: Tenc un amic que diu, no m'acau bé la gent que no li agrada nostra parte de noche.
0: Ah, sí?
1: I com no siguis tan radical, tampoc.
0: No, jo te contaré de coses d'amics, perquè és que aquesta és una de les, gràcies d'Anna Mariana Enriquez, que crea vertaders fans, no?
1: Sí, total.
0: Mira, jo me'n record quan l'any 2016... Anagrama, l'editorial Anagrama va editar una col·lecció de contes que es titulava Les coses que perdimos en el fuego. A mi el títol me va agradar, el vaig demanar, el vaig ressenyar, me va encantar el llibre, però clar, jo no sabia. Mariana Enriquez era algú, ella és nascuda l'any 73, per tant el 16, ella ja tenia una certa trajectòria, però la tenia sobretot a Argentina. Potser algun llibre seu també s'havia publicat a altres indrets de Latinoamèrica, però aquí no la coneixíem de res, a ella. Bé, jo la vaig llegir, la vaig ressenyar, fins i tot record que vaig... En aquella època jo ensenyava a un institut de secundària i vaig fer llegir un text seu als alumnes.
1: Ah, sí?
0: I projectava la seva fotografia, tota la sessió estàvem en la seva fotografia a la pissarra digital i li vaig enviar una foto a Mariana perquè ho veiés i tal. Dic Mariana, que habitualment és una cosa un poc kitsch, això de dir els autors pel seu nom, però és que ja tinc, a mi una cosa que em fa sentir molt orgullós és que jo la conec. No diré som amics, perquè segurament no sigui exagerar, però he tingut l'oportunitat de tractar bastant amb ella i, a banda que és una escriptora extraordinària, doncs la veritat és que és una tia impressionant. És una tia tan, tan amable, tan simpàtica, tan propera. I jo no he vist en la vida, tan de prop com estant amb ella, la cosa aquesta del fenomen fan, saps? El 2023, jo va coincidir que ella estava per Barcelona i me va demanar de presentar-la davant del públic d'un festival que es diu Festival 42, un festival de literatura fantàstica i de ciència-ficció i de terror a Barcelona. I jo vaig dir que sí, que supercontent de poder presentar-la i tal, i vaig tenir una conversa davant del públic. I quan vàrem arribar, havia 700 persones, 300 van quedar fora, i la gent estava totalment embogida. O sigui, tothom volia xerrar, tothom li volia fer preguntes. Vaig quedar absolutament mort, és a dir... Ella té aquesta capacitat de provocar un vertader fenomen fan. Tu me deies d'un amic que li retira sa paraula a qui no li agradi la seva novel·la. Bé, jo tinc un amic que un dia me deia, és que m'estàs dient que tu la coneixes. I jo, no, és que, clar, és que jo si la vaig entrar per sa porta, me'n vaig corrent, sortiria corrent sols dels nervis que me pegarien, és que jo som molt fan.
1: Sí, sí, té això, és un fenomen
0: total. Sí.
1: Clar,
0: ella sobretot, perquè és a dir, anem a veure, ara el que jo vos proposaré és fer una passejada una mica express, com feien sempre no, a la secció, sense fer-nos pesats, però una passejada per algun dels seus llibres més importants. Però la veritat és que ella, quan l'any 2019 va publicar Nuestra parte de noche, que va ser Premi Herralde de novel·la, però és que fos el Premi Herralde ja ha quedat en no res, és una anècdota mínima, perquè aquella novel·la va pegar tan fort i s'ha traduït, jo te diria, tots els idiomes del món, no perquè són moltíssims, però tots els idiomes amb una indústria del llibre mínimament sòlida tenen la seva traducció de Nuestra parte de noche, que en anglès ho va pegar fortíssim, que en japonès i xinès també. Ella, bé, no ho sé, és una estrella internacional, verdaderament. I així tot, la veritat és que, com dic, segueix sent una persona superpropera, és relativament fàcil aconseguir d'ella que... Bueno, fàcil, home, no vull dir que no la cridi tota Balears a demanar-li que participi a sa fulla parroquial, però vaja, és una persona que per poc que li proposis una cosa que hi ha l'entusiasme i tal, està obert a escriure segueix escrivint a Pàgina 12, que és el diari de referència d'una certa intel·lectualitat argentina, que és on ella va començar, perquè ella té molt de periodista. I ella segueix publicant peces allà, m'imagino que amb la tarifa d'un periodista normal, perquè Pàgina 12 no crec que pugui pagar un Stephen King contemporani, no? Però és que ella té aquesta vocació o aquesta certesa de ser un de nosaltres, no? Vull dir, no, en fi, ho ha petat, però no s'ha pensat ser ningú especial. Una tia fabulosa i una grandíssima escriptora. Per què és una gran escriptora? Bueno, a veure, jo es dic diverses coses d'ella que m'agraden molt. Primer, és que ella s'ha format, ha format la seva sensibilitat des d'una certa cosa, diríem, pop. No, pop no sé si és la paraula, popular. No sé si pop, però popular. I, de fet, és una gran defensora del fenomen fan, això que dèiem ara. Bueno, és que ella sempre se reconeix fan d'altres artistes que li agraden molt, no? Jo l'he sentit xerrar de Taylor Swift, de Nick Cave, de Stephen King, i després d'Edgar Allan Poe i dels autors més, i de Borges, i dels autors més sofisticats que tu vulguis, però l'he sentit parlar sempre amb l'entusiasme d'una fan, no? I aquesta vena popular ja l'allunya una mica dels posats, pot ser una mica estirats, d'una certa alta cultura, saps?
1: S'entén.
0: Després, punt dos, i s'entén perfectament, no?
2: Sí, la terra, no?
0: Sí, efectivament. I sabem
1: que
0: no tothom té aquestes actituds.
1: I que després amable amb tots els seus fans, perquè, clar...
0: Bueno, clar, però és que ella és una tia que, per exemple, ha perseguit, bueno, perseguit ja m'enteneu, però vull dir que han calçat Nick Cave de concert en concert perquè l'embogia i tal, i ella entén perfectament els dos costats, no? Entén perfectament que en realitat, per molt que tu tinguis fans, no deixes de ser una persona normal, però també entén que la gent s'entusiasma amb les feines que fan alguns artistes i que has de ser amable amb ells, no? Però més enllà d'això, és que jo crec que la seva obra es nota. Vull dir, perquè clar, això seria una qüestió personal, però jo crec que la seva literatura es nota que té aquest arrelament a un origen que és d'entendre l'art d'una forma molt popular, no? I molt entusiasta. Després, m'agrada molt això que ja us comentava, que com el seu esperit de periodista encara perviu a la seva literatura. És a dir, les seves narracions, com és natural, no tenen res de periodisme. De fet, són narracions que molt de pics tenen. Ja no és que siguin ficció, és que són ficció amb elements de fantàstic, de terror, etc. Però hi ha qualque cosa de parar atenció a la realitat més immediata que funciona molt bé. La tercera cosa és que la Mariana Enríquez és una autora claríssimament de terror. La seva narrativa és literatura de terror, sense complexos, sense fingir que és una altra cosa, sense tal. Però al mateix temps se mescla amb altres tradicions. És una mica com si Stephen King i Borges, no?, s'haguessin mesclat. I a mi això me sembla molt natural. En realitat no hauria de tenir res d'especial. Però el cert és que a la indústria del llibre, al món de la crítica literària, etc., això, mira, que se discuteix cada dècada, se discuteix que si l'alta cultura i la baixa cultura i com se relacionen, però tanmateix sempre hi ha un prejudici, no? I el prejudici de la literatura de terror com una cosa que és una altra cosa, vaja, existia totalment. Però en Mariana jo crec que l'ha tombat bastant, acompanyada de tota una generació de dones latinoamericanes, com ara Mónica Ojeda, Ana María Fernanda Ampuero, que és sobretot autora de relats, na Samantha Schlevin, per descomptat, de Fernanda Melchor. Totes aquestes dones han aconseguit que el terror, allò inquietant o sobrenatural o pot ser visceralment violent, s'amascli amb la cultura, amb la literatura més de prestigi, d'una forma molt natural. No? I tot això és un poc l'humus que fa de Mariana Enríquez l'autora que és, saps?
1: I a continuació comentarà en Nadal Suau els llibres que més recomana d'Anna Mariana.
0: Sí, jo potser m'equivoco. Vull dir, ja sabeu que tot és forar-se a investigar cadascú, no?
1: Sí, no, però clar...
0: Però jo us dic els títols...
2: Per ordre?
0: De tota manera, crec que sí són els... Digues?
2: Per ordre, anava a dir, o no?
0: Ah, sí, per ordre, per ordre. Per ordre vendria. Mm. Primer, Bajar és lo peor. Mm-hmm. Bajar és lo peor no és la seva primera novel·la, però sí és la primera que va tenir èxit a Argentina. Mm-hmm. Perquè nosaltres aquí, ja dic, que quan va publicar el seu primer llibre de relats, aquest de Les coses que perdimos en el fuego, d'Anna Mariana Enríquez, aquí ningú en sabia res, francament. Mm-hmm. Però ella, als anys 90, concretament l'any 95, ja havia tingut un èxit a Argentina amb aquest Bajar es lo peor. Ella era una lota superjove. La va escriure entre els 17 i els 22 anys. És una novel·la que potser no sigui tan extraordinària com el que va venir després, però té una cosa, té aquesta cosa tan simpàtica de la literatura una mica romàntica adolescent. No dic romàntica de literatura, en fi, de la prestatgeria de les novel·les de Joms Roses, però no, estic xerrant de que té... A més, és una novel·la molt dels anys 90, molt dels anys 90. Llavors, té uns personatges adolescents on hi ha un component vampíric que sembla mascar una mica Entrevista amb el vampir, que és una pel·lícula d'aquells anys... en Trainspotting, una altra pel·lícula d'aquests anys. És una novel·la que la podries llegir mentre sona Iggy Pop o sona Lou Reed. Té també aquesta cosa una mica de fantasejar en sa Baudelaire o en sa Rimbaud prenent un alcohol d'alta graduació a un bar de matinada i sent molt bohemi. És a dir, té una cosa... que jo crec que per molts dels que van viure els anys 90, i en general tots els que visquessin una adolescència una mica bueno, amb una certa afició a la foscor, crec que ens hi reconeixem moltíssim.
1: Bajar és lo peor, i després la segona
0: després
1: novel·la,
0: sí,
1: o la tercera,
0: venen...
1: sí? Són dues bueno, o és una?
0: Bueno, no, són... Jo havia apuntat aquí... No, jo aquí havia apuntat dos llibres de relats i els he ajustat en el guió que tenim, no? Són, un, Las cosas que perdimos en el fuego i dos, Los peligros de fumar en la cama. Els he esmentat en l'ordre en què els vam conèixer aquí a Espanya. Però en realitat l'ordre és en revés. És a dir, ella primer va escriure Los peligros de fumar en la cama, després Las cosas que perdimos en el fuego. Tanes. Són dos llibres de relats que tenen molts elements en comú, de cara a un lector que ens estigui escoltant i decideixi acostar-se a Anna Mariana o completar les seves lectures d'Anna Mariana. En fi, són dos llibres que combinen superbé. Llibres de relats, com dic. Jo crec que Anna Mariana Enríquez, sobretot, és una contista. I col que pic, li he escoltat a ella dir una cosa similar. Recordo que una entrevista ella deia que ella era una, doncs això, una contista que a vegades gaudia escrivint novel·les. Però jo crec que l'extensió de les 30 pàgines d'un relat seu és on realment ha donat les seves millors pàgines, saps? Són uns relats molt sinistres, però que tenen una cosa molt especial, i és l'encert, la gràcia en què mesclen la cosa sobrenatural amb, primer, amb la vida quotidiana i, segon, amb la història d'Argentina. És a dir, ella te fa uns relats on hi ha fantasmes, vampirs, processons d'espectres, no? Aparescuts a les carreteres, el fantasma d'un psicòpata que s'acompareix a la narradora, etcètera, sectes, totes aquestes mogudes. Però aquestes mogudes en realitat estan parlant primer de la vida quotidiana, dels terrors de la vida quotidiana, la misogínia, les diferències de classe social, la violència en els barris pobres d'Argentina, etcètera, etcètera, no? I més enllà d'això, en el fons, tu notes que el que hi ha en els seus relats és el propi passat del país. Que és una cosa que aquí a Espanya se pot entendre perfectament, el passat de la dictadura, dels desapareguts, com aquí tenim les foses, no? És a dir, d'un cert substracte d'aquell país, que és un substracte violent i que ha quedat sense resoldre, i ella, sense necessitat de fer-ho explícit, no és que t'amolli una moguda política, no, simplement se s'intueix. Jo recordo que hi ha un relat on diu en aquest país estem tot el dia trepitjant terres plenes d'ossos. I amb això basta, saps? Llavors són, i a banda de tot això, són entretengudíssims i hi ha alguns relats que te posen els pèls de punta.
1: Mos queda poc temps, però hem de parlar de dues obres
0: llavors,
1: més.
0: Sí, anem a veure, sobretot d'una, i després si hi ha més temps sí. Ja ho veiem, però sobretot de Nuestra Parte de Noche.
1: Tu és el que t'ha agradat més, també, encara que siguis best-seller d'ella.
0: No, bueno, m'encanta, ni best-seller ni punyetes, és un llibre meravellós. No sé si és el que m'agrada més, perquè insistes que els relats m'apareixen molt, molt bons. Però a mi Nuestra Parte de Noche m'encanta. He de dir-te que el 80% de la gent que el llegeix flipa, però hi ha un 20% que no, eh? Hi ha un 20% que no hi ha. Ho tens detectat.
1: He trobat gent que forma part d'aquest 20%, sí.
0: Sí, existeix també. En tot cas, bueno, és una novel·la. Jo no vull fer spoilers, he intentat fer un guió fora spoilers, simplement més aviat intentant explicar l'atmosfera dels seus llibres, no les trames, no? Però Nuestra Parte de Noche és un poc el seu llibre insígnia, això sí, el llibre que si penses en ella, penses en aquest llibre, i és una novel·la que xerra de... xerra de tantes coses, xerra de la maldat, xerra de les famílies i de com les malediccions de les famílies se van passant de generació en generació, xerra també del poder, del poder que tenen els dobbers, de com la gent en poder pot exercir la violència sobre els altres, no? I tot això ho fa... això sí que és una novel·la de terror, vull dir, podria ser... Hi ha escenes que poden recordar L'Exorcista, que poden recordar Hellraiser, si qualcú recorda aquesta pel·lícula una mica violenta dels anys 80, podria ser Stephen King, hi ha escenes d'una certa violència, hi ha fantàstic, passen coses fantasioses, però aquestes coses fantasioses xerren molt bé i expliquen molt bé la crueltat de l'ésser humà. I, a pesar de tot, també queda una escletxa d'esperança i de llum. És a dir, se pot aconseguir que el bé, no? I que comparegui i que les persones facin coses ben fetes i coses bones. Però això enmig d'un món que és molt fosc. No?
1: I és una gran novel·la. Nuestra Parte de Noche. I moltíssima gràcia, Nadal Sol. Llavors dius també Archipiélago, que és més un assaig, no?
0: Però mira, Archipiélago és un assaig sobre les seves lectures preferides i sobre com llegeix ella. I és un llibre extraordinari. El que jo em vaig xerrar un dia aquí al Lectobro. Però sí, a mi m'encanta aquest llibre, però i te dona 30.000 pistes de coses que pots llegir.
1: Clar.
0: Però bueno, ho deixarem aquí.
1: Mariana Enríquez, exacte, si voleu llegir aquest estiu... I el documental que s'ha presentat avui a l'Atlàntida també basat en aquesta escriptora argentina. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Jo me contaré coses de l'Atlàntida.
1: I tant. Vinga. És que sap que n'hi ha de coses per contar. Ja t'ho contarem. Adéu, Nadal.
2: Gràcies.
0: Adéu.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I un apunt cultural abans d'acabar aquesta hora, perquè ara vos hem de dir que avui cap vespre el filòleg i historiador Jaume Morell presenta al Artà la seva novel·la, que ara tot d'una vos parlarà.
4: Jo sé que tu vens del fons d'un camí, per això els teus ulls hi veuen de nit.
2: L'obra es titula Llarga la nit d'aquell dia d'estiu. Està inspirada en fets reals i tracta sobre la repressió franquista a un poble imaginari de Mallorca. L'objectiu de Jaume Morell amb aquest llibre és recordar que les ferides del passat només cicatritzen quan són explicades.
1: I nosaltres en volem parlar precisament amb ell. Jaume Morell, com estàs? Benvingut.
5: Hola, què tal?
1: Bon Molt bé. Jaume, t'estrenes en sa ficció? Com està? Oh, bé, no sé si t'estrenes, el manco.
5: En sa ficció, sí.
1: Sí, de llibre ja m'hi has escrit un bon grapat.
5: Sí, vaig fer un estudi en dos toms de la Guerra Civil Artà i ara present, com a conseqüència d'aquell, una novel·la sobre la mateixa qüestió.
1: Uh-huh. És a dir, que és una novel·la, però basada en fets reals, per dir-ho de qualque
5: manera. Basada en fets reals, sí.
1: Sí, Jaume?
5: Sí.
1: Què hi contes en aquest llibre, Llarga la nit d'aquell dia d'estiu?
5: Bona.
1: Què contes en aquest llibre? No, ara llegies aquest, títol.
5: Mira, aquest llibre vol ser una visió global, és a dir, distints personatges que intervenen en la història per donar una idea de la que va ser la Guerra Civil. Sobretot uns protagonistes que varen ser, diríem, víctimes que varen patir i presó i varen patir persecució. Entens?
1: Uh-huh. I és un llibre que ha publicat Documenta Balear, que ha escrit en Jaume Morell i que presentau just avui, Jaume.
5: Exacte, sí, avui vespre, avui hora baixa, sí. Presentar-me el llibre, Artà.
1: A les 8:30 en el Teatre d'Artà.
5: Exacte, sí.
1: A la sala grossa.
5: No sé, és que m'ho doni.
1: Anava a dir, per què? Bé, supos que t'esperes que vengui molt d'amics, molt de coneguts i moltes persones d'Artà i també de voltants interessats també en aquest llibre, no, Jaume?
5: Supos que sí. Va, és el que espera. Dependrà de la gent que comparegui. Sí, que vam a la sala, una sala que hi ha que més agradable, perquè la gent està molt a prop, m'entens? Uh-huh. O si hem d'anar a una sala més gran, no ho sé, ja veurem, uh-huh, la gent que vengui.
1: Com es va viure, però, Artà, la repressió, i com l'has pogut estudiar tu i després ara traslladar en aquest format de novel·la?
5: Mira, jo crec que va passar el que va passar per tot, més o menys. Però vull dir, en algun lloc, a la millor més intensament que altres, però vaja, a tots, almenys el que va passar ja va ser prou dur. Gent detinguda, gent assassinada, empresonada, etc. Entens? I la novel·la d'aquesta és un tast de tot el que podia ser el paisatge d'aquell moment, el paisatge humà, d'aquell moment o d'aquells anys. Eh? Uh-huh. Bàsicament centrat en els que més patiren la repressió.
1: Uh-huh. És a dir, parles de històries de veres de persones que el varen patir. En
5: històries
1: primera persona.
5: De veres retocades o mesclades. Uh-huh. És a dir, si hi ha sobretot tres personatges, no és que aquell personatge sigui un únic persona, entens? Mm. Vull dir, a una persona que es basa, que es base i afegir dades d'altres per donar una idea més global.
1: Mm-hmm. No? I d'aquesta novel·la, Llarga la nit d'aquell dia d'estiu que ha escrit en Jaume Mora i es presenta avui a les 8:30 al Teatre d'Artà. Jaume, moltes gràcies.
5: Val, molt bé.
1: Una ferrada, gràcies, de veres.
5: Gràcies.
1: Molt bé, amb aquest apunt cultural avui a Artà, arribarem a les 5 del capvespre, serveis informatius, i després nosaltres tornem tot d'una, que encara vas hem d'explicar moltes coses.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Els hotelers de Mallorca defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents amb la prosperitat econòmica de les illes. Per això diuen que cal treballar conjuntament i rebaixar la polarització a les Balears.
2: Consideren que la manifestació d'ahir és un reflex de preocupacions socials que cal escoltar, com l'accés a l'habitatge o la mobilitat, i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
3: Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro y con decisiones basadas en datos.
1: Més temes. Neus Massanet i Florit ha pres el relleu del fins ara senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer. El relleu obeeix a un acord que estableix que el darrer any de legislatura ha d'ocupar l'escó una formentarenca.
2: Massanet serà la darrera senadora de les PTUs, ja que durant aquesta legislatura s'ha aprovat una reforma de la Constitució perquè cada illa tingui un representant propi a la Cambra Alta, que serà elegit a les pròximes eleccions generals.
1: I a Eivissa el problema dels assentaments no s'atura. A la zona de Ses Feixes de Vila s'hi ha detectat un augment d'infrahabitatges, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi.
2: Hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. L'Ajuntament d'Eivissa ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la, ho explica el regidor de Gestió Ambiental, Jordi Griver.
4: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de valar per això.
1: I avui fa 20 dies que el primer satèl·lit balear, el Posidònia, orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals.
2: El Posidònia es va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i el futur de les Balears.
5: Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
1: Precisament un dia més hem de parlar d'incendis. Continuen actius els de Madrid, Castelló i Àvila. Aquest darrer és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades. En total, entre els tres incendis, unes 190.000 persones estan evacuades o confinades.
2: La ministra per a la Transició Ecològica, Sara Gessen, ha fet una crida als grups polítics per aprovar un pacte d'estat davant l'emergència climàtica. Diu que els incendis d'enguany són encara pitjors que els de l'any passat.
6: Las hectáreas que han sido afectadas por los incendios desde principios de año, hablamos de más de 170.000 hectáreas, es decir, 6 veces más de lo que habíamos visto el año 2025. No paro de decirlo, el año 2025 fue un año extraordinariamente complicado en materia de incendios. Y los datos, lo que están avalando, es que el contexto es todavía más complicado.
1: I amb aquesta informació arribem a les 5:04, tota la informació actualitzada a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que la pel·lícula Xam del mallorquí Òscar Bernàcer s'estrena avui en primer mundial a l'Atlàntida Mallorca Film Fest en la secció de Talent Balear.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui d'aquest Tentol. Ho fem amb en Toni Cardell, aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia de bona part de l'equip de la pel·lícula Eixams.

0: Així ho compartiu tot?
1: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No suposa cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden en les nostres vides. Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.
0: Les cases, les terres, no tenen amo?
1: Sí, la comunitat.
0: La comunitat.
2: I què va fer que vinguereu ací? De què fugíeu?
1: La pregunta és què buscàvem. Jo crec que això no ho hem trobat. Ernest, l'apicultor, allà on el veus, abans era director d'una petroliera. Es va cansar. La vida és una altra cosa. Què?
2: Em sembla increïble que funcione. Un món està ple de fills de puta.
1: No sempre és fàcil.
3: Així sona un fragment de Xam, el primer llargmetratge de ficció del cineasta mallorquí Òscar Bernàcer, que s'estrena mundialment avui a les 9 en el Rivoli de Palma dins la secció Talent Balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, però que no arribarà als cinemes fins al pròxim 4 de setembre. És un thriller rural de com adaptar-se a la vida d'un llogaret i que està protagonitzat per Pablo Molinero i Cristina Fernández Pintado. Ja està coescrit per Joana Martínez Ortueta i Jorge Juan Martínez. Primer llargmetratge d'un cineasta amb una filmografia extensa, fins ara farcida de curtmetratges, documentals i sèries com La Forastera o Una Vida Bàrbara. Ens endinsam ara en profunditat dins aquest eixam.
4: En profunditat.
5: I com dèiem, bona part de l'equip són aquí als Estudis d'IB3 Ràdio, començant per Òscar Bernàcer, director d'aquesta pel·lícula. Benvingut, Òscar.
6: Moltes gràcies.
5: Com estàs?
6: Pues superbé, super content i molt agraït
5: de ser aquí.
6: Un poc sí, perquè al cap i a la fi és tornar a casa.
5: Ets la primera vegada també que la gent veurà la teva pel·lícula.
3: Clar, estrena mundial.
6: És estrena mundial, sí, sí, sí. Sí.
3: Això però sona fort.
6: Sona fort, però és, bueno, quan ho fas a casa teva pues és més...
5: És més fàcil, sí,
6: perquè estàs més arropat de gent i d'amics i familiars.
5: Tu vas néixer a Mallorca, Òscar?
6: Sí, jo som fill de valencians, però jo som nascut a Palma i bueno, ja me'n vaig anar a estudiar a la universitat i tal, ja vaig conèixer a Joana, vam començar a treballar i a fer feina en l'audiovisual, en guió i en direcció, i bueno, hem fet vida allà. Som família valenciana, se pot dir. Eusco-mallorquí-valenciana.
3: Aquí deien que és mallorquí.
6: Sí, no.
3: Tirant cap a casa.
6: És molt divertit perquè quan som a València em diuen, no, és mallorquí. I quan som a Mallorca em diuen, és valencià. I ara ha canviat, ara ha canviat. Ara em diuen, no, és un director valencià, no, és un director mallorquí. Bueno, com vulguis, no passa res.
5: Per al·lusions, la companya de Joana Martínez Ortueta, co-guionista d'aquesta pel·lícula. Joana, com estàs? Benvinguda.
7: Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Com ha estat escriure aquesta pel·lícula?
7: Molt divertit i un procés molt llarg, també, perquè la primera idea van començar a treballar-la fa 18 anys.
5: Uau!
3: De 8?
7: Sí. Però cada cosa porta el seu temps, no?
5: Sí. I ha requerit... I fessin encara més
7: i alçar els diners encara més. I no, necessitava el seu temps per estar al calaix i tornar a veure-la amb distància i reescriure-la amb una força nova que pense que ara sí que està al seu punt.
5: Mm-hmm. Clar, eixam, bé, ja sabem què significa un eixam, aquest rusc de baies. Mm-hmm. De fet, justament la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, té un curtmetratge que també
6: que
5: se diu eixam.
6: Sí. Que ara és a PNR, no?, a Madrid. Crec sí, que feien una projecció, no? L'ha vist encara.
5: L'any passat se va presentar a l'Atlàntida, també, mateix, i justament ha coincidit el títol. Sí. És curiós, perquè és una paraula que té com a molta força, no?
6: Té força,
5: no?
6: Sí. Bueno, és un simbolisme, no?, que tenim el rusc, que simbolitza aquest llogaret, no?, i que al cap i a la fi el que fa, que això també ho pot explicar molt, molt millor que jo, no, Joana, com a creadora de la història, Però el que fa és traslladar un poc els rols de poder i socials que tenim a una ciutat on traslladat a un llogaret, no? Que és tot molt més fàcil d'identificar.
5: Sí, sí. Mira, de llogarets en parlaves l'altre dia amb en Rafa Cortes, que sí. Remasteritza Jo, que és aquesta pel·lícula que va fer fa 20 anys ja, sí. I que també se podrà veure demà en Rivoli. Mm. I parlàvem precisament d'això, de llogarets. Clar, ell, en aquest cas, ho va fer a Estellencs, a Mallorca, aquest lloc petit on una persona que ve de fora li passen coses. No sé si també teniu un poc aquesta visió, aquest punt de partida, Joana, d'aquesta pel·lícula.
7: Una miqueta sí. O sea, per a mi és com una temptació, no?, que he tingut sempre a la meva vida de dir, no lo mandaré toda la mierda.
5: Sí, ho deixo tot i me'n vaig a viure un poble de 300 habitants.
7: Sí, tal qual. Però amb el meu company, el Jorge, no?, pensava en alternatives, no?, com podria anar això, i ell és molt més pessimista que jo. I sempre arribaven a finals xungos. I una mica per allò van treballar en thriller, no?, en clave de thriller, perquè el que deia Òscar en ser una societat tan limitada, no?, que inclús els figurants eren sempre les mateixes persones, ens donava peu a fer ese lloc, no?, d'espills amb la nostra societat molt més complexa, no?, però on els problemes sempre són els mateixos, no?, relacionats amb el poder, l'ús de la violència, els límits de la llibertat.
5: Qui també ens acompanya és el protagonista d'aquesta pel·lícula, l'actor Pablo Molinero. Pablo, com estàs? Benvingut.
8: Bona tarda, molt content de ser-hi.
5: Gràcies. Com ha estat fer feina en aquesta pel·lícula?
8: Bé, ha sigut un projecte molt, molt xulo, la veritat, perquè també rodar ja envoltats de totes les muntanyes, no? Tot l'equip...
5: On era la localització?
8: Molt a prop de Begí, de Begí, saps?
5: No ho coneixem.
9: Castelló.
6: És la comarca de l'Alt Palància.
5: Molt a prop d'allà on hi ha un incendi.
8: Sí.
6: Sí, bueno, de fet és una zona que se va cremar fa 3 anys. O 3, va ser 2022 sí, 3. O 2023, ara no record bé. Però Begí, Toràs, el Molinar, són pobles que envolten aquesta comarca, però realment els llogarets estan repartits entre aquests municipis. De fet, n'hi havia un llogaret que ens han dit que no volien que diguessin el nom.
5: No poden dir nom.
6: Perquè se queden molt tranquils. No,
5: clar, perquè no volen gent.
9: Volen tranquil·litat.
6: Volen tranquil·litat, sí.
8: I ens quedàvem en un hotel que portava 3 anys tancat per això, perquè com va haver-hi un incendi, i fèiem allà la nostra pròpia comunitat, no?
5: Sí. Fèiem... El vareu reobrir valtros.
8: Clar. I va ser molt...
5: I va ser un pot de thriller psicològic,
8: també,
5: ja.
8: Va ser immersió en la comunitat, no? La comunitat 2, no?
5: És a dir, que com a tot va anar molt bé. Sí, ja te vas posar allà en el personatge.
8: Era fàcil.
5: De què fas? Qui és el teu personatge, aquesta història?
8: Bueno, és una persona que està en un mal moment, no?, de la seva existència, no?, perquè, bueno, està separat, els negocis no li van bé, no acaba de trobar la feina i amb una antiga coneguda, no?, com que li ofereix aquesta espècie de somni d'una segona oportunitat, no?, que també és una cosa amb la que treballa molt la peli, no?, i que és una comunitat que viu al camp, no?, que viu i s'autogestiona ja sola i tal, i al principi és una mica descregut perquè és un urbanita i tal, i després pues, comença a veure com això, bueno, té un sentit, no?, viure així. Però, clar, allà, com diu Joana, pel nostre caràcter fosc de l'ésser humà, allà n'hi ha més coses amagades, no? I se n'adona que, bueno, que es comencen a passar coses, que no tot és tan xulo com ell creu, no? I bueno, no vaig a contar més per no desvelar, però realment t'enganxa de saber què és el que està passant allà dins, no? Com està tot, com en un rus d'abelles, no? Tot tan intrincat entre com a comunitat, no? Fins quan renunciem a la nostra individualitat i fem coses per a la comunitat que podrien estar en el camp de l'ètica en un lloc una mica compromès, no?
9: No sempre és fàcil, no? És complex adaptar-se, no?, a entorns. D'aquesta pel·lícula s'ha dit, el Manco dins els anuncis que ha fet l'Atlàntida, que té ecos d'asbestes.
5: Ai, ojalà.
10: Ja ens aniria bé, sí.
9: Mira, ja que així, ho diuen així. Ecos dels bestes.
8: Crec que és al revés, però bueno.
5: Creus que en Sorogoyen va... Qui va ser primer, no, però... les bestes o Xam?
10: Bueno, Xam és un projecte, ja t'he dit, que és un projecte que té molts anys. Sí, sí. I s'ha hagut d'adaptar en els pas dels temps, però tampoc creguis que ha canviat massa, perquè que la situació... a nivell social les ciutats tampoc és que hagi anat a millor, no? Bueno, ho estem veient el que va succeir ahir a la nit aquí a Palma, no? Amb una manifestació demanant un dret bàsic, no? com és l'accés a l'habitatge d'una manera digna i diguéssim fàcil, no? per als ciutadans d'aquí. I bueno, pues la resposta final va ser que el poder també fa servir les seves eines per dissipar aquestes maneres de protestar. Uh-huh. Però bueno...
7: Que això pot passar a Palma i pot passar, correcte, a un llogaret com... Sí. El nostre,
5: com Malpàs. Malpàs se diu? Malpàs. Sí, aquí també hi ha un lloc que se diu Malpàs.
10: Sí, o sigui, hi ha uns quants de llocs.
5: Sí?
10: Sí, de tota manera, la pel·li també reflexiona dins del personatge del Pablo, que vivim en una societat que penalitza moltíssim l'errada, no? I que no t'hagi sortit algun projecte personal, econòmic, vital en aquesta societat en la que vivim, penalitza moltíssim.
5: Ja se vol com un fracàs, no?
10: I és molt difícil després reenganxar-se. Uh-huh. I bueno, és un as a la màniga que té aquesta dona que va reclutant, no? a la gent en aquest llogaret, anar buscant gent que està en una situació de vulnerabilitat, no? I que després té un sentiment també d'agraïment cap a ella.
7: Sí, nosaltres tractàvem des del guió no fer una peli de buenos y malos, sino que te puedas ir poniendo en según qué situaciones de pronto te cuestiones tú mismo, decir, bueno, pues es que no sé si estoy con Lluc en este caso concreto, ¿no? O no sé si en esa
9: situación... Lluc es en Pablo, ¿eh?
7: Sí, el Pablo. Si estic en esta situació, en el cas concret d'este personatge, pues es que a lo millor té raó, ¿no? És una pel·lícula, pense, molt entretinguda, de vore, però que sí que deixa espai per a la conversa posterior i el debat amb els amics o amb qui siga, no? O un mateix, de dir, ostres, pues, no sé qui té la raó.
5: Uh-huh. I tu t'arribes guió, Òscar? O com ho creeu? Vos posàveu en contacte?
9: Sí, com neix això? Fa 18 anys.
5: Són molt d'anys. Sí.
8: Però aquella nit, què va passar?
10: Nosaltres som parella. Comencem per aquí.
5: Això no m'ho havíeu dit,
10: és una...
9: Arran d'aquest guió o d'abans?
10: D'abans.
5: Sí, fa més de 18 anys que som parella.
9: Comencem per aquí. Ara ja anem.
10: I bueno, clar, quan comença la crisi financera, pues comences a mirar amb un poc de sorpresa i de també un sentiment naïf tot el que està pas de tot el com havies pensat tu que era el món, no? Això que te deien de no hipoteca o compra o ves cap aquí que tots els anuncis t'estan dient que agafes aquest camí, que tot està bé i de sobte comença a fer una fallida múltiple tot i veus que no tens on agafar-te i tot aquest individualisme que ens capfica, no? En els missatges continus de la publicitat i de l'enriquiment personal, no? i de que tot passa per tu, comencen a bueno, es poses en dubte, no? Mm. Creus que realment les coses han d'anar d'una altra manera, que has de tenir un suport, no? Extern, de grup i social i administratiu, no? I a partir d'aquí deixo ja xerrant a Joana.
7: No, res, jo treballava per a la Televisió Autonòmica Valenciana, que per aquelles dates va dir que ja no financiaríem més ficció, que era el que jo feia amb el Jorge. I...
5: Que ets l'altre guionista.
7: Sí, l'altre guionista. I aleshores vaig pensar que ja no tenia més excuses i que havia d'escriure esta història que em rondava pel cap.
5: Per estona.
7: I res, quan van tindre ja una versió llegible, van pensar que el millor director possible seria l'Òscar, no? Van començar per casa.
6: Per qualsevol cosa.
5: Sí, però a casa tens una persona que ja havia dirigit sèries com Una vida bàrbara, per exemple, o també La forastera.
7: Sí, i curtmetratges molt famosos a la seva època, com El biquini, no? Que estava a tope.
9: Si no hi hagués hagut aquest guió, el primer llargmetratge de ficció s'hauria fet esperar després de tant de curtmetratges, de tantes sèries, de tant de documentals que has fet,
6: Òscar? Sí, és una bona pregunta, perquè jo quan anaven també els curtmetratges, que anaves a fer un pitch de primer llargmetratge i anàvem amb aquest thriller, n'hi havia una mena de resposta de perplexitat en les expressions de la gent, perquè et miraven i te deien, però per què vols fer un thriller si t'estan anant també els curtmetratges de comèdia? I bueno, jo sempre responia el mateix, perquè al cap i a la fi faig els projectes que m'agraden. I això té un preu, també, fer les coses que t'agraden. A vegades, per dirigir la teva carrera, has de dir, bueno, si una cosa funciona, no te desviïs massa, no? Però en el meu cas, jo no pensava que tardaria tant en traure un...
9: Clar, és costós fer una pel·lícula.
6: Sí, i perquè has de generar una confiança tant en els productors, en els financers, en les televisions, les plataformes. Al cap i a la fi, tots tenim molt bones històries que contar, però també has de donar una confiança de que se pot arribar a fer i que pots acabar de rodar i que se pot muntar i que se pot estrenar. I això és difícil de demostrar quan comences a fer aquests baix-vens, no? D'anar al curtmetratge, després te'n vas al documental, després te'n vas al guió. Dius, bueno, però volies fer un llargmetratge? Sí que i continuo, i vull fer-ne 25, però... Has de generar aquesta confiança, també.
5: Ha arribat, però.
6: Ha arribat.
5: Ja el tenim. Sí. Això, avui s'estrena en primícia en aquesta Atlàntida, a les 7, a la sala Rivoli, a Palma.
6: A les 9.
5: A les 9, 9, perdona. Sí. Una sala fantàstica.
6: Sí. I és super, super,
5: super còmode.
6: Super content, ja costada de que nostra, o sigui que super bé.
5: I en top, en Pablo, com arriba? Amb un càsting? Ja teníeu clar que havia de ser en Pablo, el protagonista d'aquesta història?
6: Sí, bueno, en Pablo li va arribar fa 3 anys el projecte, no? Més o menys.
8: Sí, és veritat, vam parlar quan no estava encara acabat.
6: Sí, estàvem fent unes últimes versions i ja havíem decidit que volíem fer el projecte en valencià i que això també és una cosa important que te determina molt a nivell d'equip, de càsting i a nivell financer també. I bueno, jo del número d'opcions que tenia, a mi la del Pablo m'agradava molt, perquè em donava un ventall, no? d'home que ha viscut, no? D'home que té vida, que ja té un passat, però a més té un punt d'innocència que necessites per creure't això que t'està passant, no? en aquest moment, que és dir, no tens res, no, però m'ha d'agafar alguna cosa per tenir esperança. Jo que el Pablo això ho va agafar superbé.
9: Pablo, com ha estat diferent? La
8: pèrdua de la innocència, no? que és una mica el que li passa a aquest home, no? Sí. El de la peli, sí.
9: Com ha estat diferent? Està dirigit per Òscar. T'havien vist, per exemple, La mort d'en Guillem?
8: Sí, bueno, jo crec que per lo que parlàvem ells també, clar, és un projecte que està molt cuidat i molt pensat i molt estimat durant molt de temps, i això està molt bé, no? Perquè a vegades tu també planteges coses i ja estan, ja se les ha plantejat ell, ja, sí, això jo ho vam pensar, però no funciona. Vull dir, és algo que qualsevol cosa que surt al guió està molt pensada, i això també te deixa tranquil, no? Perquè saps que no està fet de qualsevol manera. Ara, dins d'això, jo també soc molt cabut, jo tinc sang manya, no? I per encarnar el personatge n'hi ha hi ha vegades que dius, hòstia, jo és que aquesta escena no la veig així, o per almenys com se l'agafaria el personatge, no? I en aquest sentit, amb l'Òscar jo crec que ens hem entès molt bé, perquè ell tampoc ha sigut un tio rígid de, no, ara ho fas això, hem dit, bueno, doncs anem a trobar què és el que passa, passant el mateix, què pot passar allà perquè el teu personatge faci el clic i entre per on a nosaltres ens convé, no? I ahí sí que n'hi havia alguna escena, no?, més complicada, no?, com la de la clínica, no?, allà amb la sang i tot això, que fins que vam trobar ja, és això el que passa, no? N'hi ha aquesta pujada, després li diu això el personatge de Cristina, no?, la bofetada i li tira la culpa d'ell, que vull dir que ha hagut marge també de treballar allà dins, i això també ha sigut molt xulo. I també la localització, no? Perquè en moltes coses allà també era un set vivent.
5: Clar, un poble de veres, no?
8: Clar.
5: Sí, quant d'habitant té aquest poble?
10: Bueno,
8: un o ningú no.
10: De continu crec que era un.
9: Un.
10: Un i un, wow.
5: I un K.
10: I gallines i poc més. I l'altre, cap ni un. Era un llogaret que obrien les cases, les obrien per Pasco, per estiu, però quan vam anar nosaltres... Vam anar a la primavera. Però vam aconseguir que ens obririn una.
5: Una casa.
10: Una. Sí, en l'altre, perquè està dividida en dues, en l'altre sí que vam tenir la resta dels espais. Però l'exterior és com un personatge més, perquè, clar, tu aparentment, quan veus muntanya i veus natura, tens una sensació de llibertat. I aquí és un poc el contrari. A poc, aquesta grandiositat de les muntanyes d'allà, perquè és... també té un aspecte més continental, no és tan mediterrani, aquesta comarca.
5: Perquè ja està més interior,
10: sí.
5: No?
10: És, per moments és com impressionant, no? I agafa una entitat quasi de personatge, no?
5: Clar, vosaltres la vareu pensar fa 18 anys, i a veure que hi va haver a Pantura fa 5 anys un auge d'aquestes pel·lícules que els protagonistes se n'anaven a la ruralia, a veure en què passava. Sí. Pensava en Suro, amb un amor que va fer Isabel Coixet, basat en sa llibre de Sara Mesa. Clar, tot això d'aquest personatge que de cop ho deixa tot i se'n va en el poble, però és una història que mai caduca, no?
10: No.
7: A veure, n'hi ha una fascinació, no?, per aquesta mena de històries. Jo contava abans, no?, que en realitat el naixement d'aquesta història ve de Rebel·lió en la Granja.
5: Ah, mira.
7: Que jo la vaig veure de molt, molt, molt petita i me'n va impressionar, no?, de dir, ostres, si ho tenen tot per a ser feliços ara i perquè la caguen, no?, altra vegada. Jo tenia, no sé, 6 anys. I és esa mateixa idea, no?, i... Talvolta, a diferència de Suro, Un amor, que són pel·lícules que són referents i que a mi m'agraden molt, però sí que en este cas no és el personatge urbanita que fuig al camp buscant una cosa, sinó que és eixe camp que ja té un equilibri que per alguna raó va a la ciutat a buscar a esta persona en concret, i no a una altra.
5: Ets elegit, no?
9: Ets elegit d'aquest eixam.
7: Ja des del principi té ese poso d'estranyesa,
10: sí, estranyament, sí, no? Una intencionalitat que resulta estranya cap a l'espectador, perquè en el principi de la pel·li tu entres a la pel·li amb els seus ulls i no ets capaç de saber poc més que el que veu ell.
7: Sí, no? De què faig així?
5: Què fas aquí?
8: Però és honesta, no? Perquè també veus que n'hi ha algo ahí estrany, no? Des del principi ja veus que... Vull dir, no són aquestes pel·lis que t'intenten enganyar. Ja veus i dius, hòstia, aquí passa algo, no? I al final dius, estan com un llum.
10: Bueno, tens un inici, que és un inici molt de thriller, però després la pel·li té un desenvolupament més de drama, que és el procés d'enamorament del lloc, de l'espai, i de la comunitat i de la gent, i després, arran d'una qüestió que passa, doncs, ja tornem a entrar poc a poc en el thriller fins que ho deu veure tot, i s'ho menja tot.
5: I de si vos ha agradat aquesta història, encara hi sou a temps? Queda qualque
9: entrada? Sí, entrades.
10: Queden unes quantes.
5: Poquetes, però encara queda.
9: Avui a les 9, Sala Rivoli, no sé si queda més dies per poder espipallar dins aquesta programació frenètica de l'Atlàntida.
10: Sí, serem un parell de dies més i mirarem de mirar més coses.
9: Hi ha algunes coses així que vos interessin?
10: Jo, tot el que pugui ser de Catalan Balear m'ho miraré, si arribam. Sí, sí.
5: Hi ha molta cosa.
10: No, un guany és impressionant. Increïble. Hi ha molta oferta, sí.
5: I realment molta qualitat, que això també
10: està de l'hora bona. Sí, jo, per exemple, Forastera havia vist el curtmetratge, però no he vist...
5: La pel·li. La van a veure i vespre...
10: No, és que... Bueno, és que i vespre estàvem atrapats en un vaixell de Satrasmed. Venim cap aquí.
9: Arribava.
10: No, 4 hores de retard.
5: Van a tenir...
10: Sí, bueno... Pràcticament no hem arribat de molt justos, no? A misses dites hem arribat a
7: fer
5: la foto. A la
7: foto
5: avui de matí.
10: D'aquest dematí. Home, sí.
5: I encara heu tingut sort perquè avui no ha fet molta calor, perquè la foto de la calor.
10: Clar, tot se n'han suat.
5: Però és fantàstica aquella foto, perquè l'Atlàntida té un fotocall junt de bona part de la mà, que se vol seu de darrere. La foto.
10: És la foto.
5: I allà passen tots els actors, totes les actrius, i vosaltres avui de matí també heu passat, és clar que sí. I de moltíssimes gràcies, ha estat un

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES, teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: Bahía de Palma.
1: I d'ací viatgem una setmana més amb en Jaume Bernat. Com estàs?
2: Va bé.
1: Molt d'anys, per cert.
3: Gràcies. Sí, això mateix.
1: Vàrem pensar a felicitar-lo.
2: Sí, me vàrem.
1: Festa... Hi ha molt de Jaumes. Per fer festa... Mira, fa una estona parlàvem amb en Jaume Ripoll. Jaume Bernat, sap que en tenim de Jaumes.
2: Sí, clar, jo és que me feliciten ara i després al final d'estiu per Sant Bernat és com un pom més clar.
1: També, però Bernat és el llinatge, vàrem quedar.
2: No, no, no, és el nom també.
1: Ah, no, és el nom també. És el nom. I de Jaume Bernat a Drover, ara.
2: A Drover Artigues.
1: Artigues.
2: Però bé, si vaig rebre moltes felicitacions, gent m'enviava com a imatges de retaules i quadros amb on sortia Sant Jaume.
1: Com te coneixen, no?
2: Va fer molta gràcia.
1: Tot això que, tu, que t'agrada tant,
2: sí, sí,
1: de la història de l'art. Però bé, avui un nou capítol de Turistes de Morro Fi, Jaume, sí. I avui no serà una persona, sinó un grapat.
2: Un parell, uh-huh. Serà un grup de dones de pel·lícula, ja que avui seran
1: sí?
2: de pel·lícules
1: que
2: varen venir a Mallorca l'any 1878 i ho sabem gràcies en el llibre de viatges Ups and Downs of Spanish Travel signat per l'animàtica H.Belches, probablement el pseudònim d'Henrietta Elizabeth Belches Graham Bellingham.
3: Wow.
2: Un nom llarga.
3: Wow.
1: Sí. Més que esteu.
2: Més que meu. D'una família de metges benestants. Aquesta autora mos explica l'aventura que va viure juntament amb aquestes companyeres, una aventura, podríem dir, un poc loca d'aquest viatge que va fer per Espanya, però també va visitar altres illots com França, Bèlgica o Noruega.
1: Uh-huh. I devia ser complicat això de viatjar per tant de països, i com sobretot perquè estan parlant de l'any 1878, és a dir, final del segle XIX.
2: Sí, imagina't, aquest grup de dones, a més ells ho comenten, en H.Belches, comenta que els homes ho tenien més bo de fer, perquè a final del segle XIX se podien fer passar per representants comercials. Uh-huh. En canvi, diu que elles, en el seu cas, les dones, diu que les senyores espanyoles mai viatjaven totes soles, i que en el seu cas, moltes vegades havien de tenir una llarga conversa amb desconeguts i oferir un cigarret. Però, senyor...
1: Havies de tenir tabac a mà.
2: Havies de tenir tabac a mà.
1: Per si un cas.
2: Sí, sí, no, de tot, tots els recursos que te puguis imaginar. Però bé, la senyora Belchet s'adaptava a tot i mos conta que fins i tot va menjar cèrvol a una barraca feta amb branques de pi per un país d'Europa del Nord. Després també comenta que va pescar salmons a un riu de per Noruega. Uh-huh. I que fins i tot va fer excursions amb les seves companyeres pujant en el Vesuvi a peu des de Pompeia.
1: A peu?
2: A peu.
1: Uau. És a dir, estaven en forma.
2: No tenim cap foto d'elles, però han d'imaginar.
1: Jo hi vaig pujar en el cotxe aquell que te du i és ben empinat.
2: Jo sempre m'ha fet gol a pujar-hi. No he anat a Pompeia, però no he pujat mai.
1: Ah, sí, sí.
2: Sempre he tingut com aquella espina.
1: I doncs, puges com amb unes furgonetes, amb unes rodes molt grosses,

0: perquè pujar fins allà dalt et seu que...
1: Idò,
0: però a més,
1: vaja.
0: Fantàstica. Allà, quan ets a dalt del Vesuvi, veus tota la badia de Nàpols, Pompeia... Bé, és una meravella.
1: Increïble.
0: Imagina't aquestes dones...
1: Pujant allà dalt...
0: En aquell moment que encara no devia... Existia Pompeia, o encara estava enterrada?
1: No, ja havia estat desenterrada. Mm-hmm. I clar, m'imagino que devia ser un espectacular.
0: Total.
1: Igual que quan varen venir a les Illes Balears, que n'hi varen passar de tot color, i fins i tot varen arribar a ser retingudes, és a dir, mig empresonades, perquè els varen confondre amb espies.

0: I Jaume Bernat, com vas ser arribada a Mallorca d'aquesta senyora Belxes i les seves companyes?
1: Idò, mira, relats, el llibre comença a Barcelona, comenta que va quedar hostatjada a l'hotel Quatre Nacions, un hotel que encara existeix, encara és, a la Rambla, va quedar encantada a la Rambla, i arribar a Palma dia 20 d'abril de 1878, després de 16 hores dins el vaixell.
2: Setge.
0: És a dir, estava estoneta, sí. No és com ara.
1: No. I se va allotjar a la Fonda de l'Universo, un pop bruta pel seu.
2: Això va dir? Un pop bruta.
1: Un pop
0: bruta. Fonda Universo. I on eres, la Fonda Universo, ho saps?
1: M'apareix que estava a prop de Círculo Mallorquín, per aquella zona de Parella.
0: De Círculo Mallorquín d'ara o de Círculo Mallorquín...
1: De lo que és ara el Parlament, diguéssim.
0: Ah, va.
1: De lo que és ara el Parlament. Sí.
2: M'encanta aquest nom, Fonda de l'Universo.
1: Sí, tenien uns noms bastant particulars, les fondes. Jo estic gira d'aquell temps.
2: Que varen visitar, de ciutat.
1: Idò, mira, el l'endemà varen aprofitar que hi havia missa a la Seu i se'n varen anar fins a la Seu. Però estava plena de gom a gom, la Seu, i no varen trobar bany per seure.
0: Wow.
1: Però
2: vaja, això mira que grossa, no?
1: És grossa, és grossa, però hem de pensar que en aquell temps hi havia una gran devoció. Jo crec que en aquell temps tothom anava a missa a final del segle XIX. De pensar que hi havia pocs entreteniments, no hi havia tent, o no podien escoltar tent.
2: Ah, clar,
1: per exemple.
2: No hi havia mòbils, tampoc.
1: No hi havia mòbils. I la gent anava a missa a la Seu, varen quedar sense lloc i ho varen veure de dretes. Però això els va donar una visió privilegiada i varen quedar molt sorpreses en les cadires plegadisses, aquelles cadires que segurament no en teniu perquè vostre, calca padrina, que són aquelles cadires petites que s'apleguen.
0: Que s'apleguen, que moltes són de tela i tenen com un estampat.
2: Què vol dir? Que seva no en tenien.
1: Clar, venien de per Escòcia, per allà. Sí. Tot i que en Henrietta mos pensam que va viure molt d'anys a Itàlia, tot i que era d'origen britànic.
0: Mira, ara que la és avui la Beata de Valldemossa.
1: Avui és la processó de la relíquia.
0: És la processó, clar.
1: I demà se fes...
0: Pintura en n'hi haurà qualcuna.
2: Avui n'hi haurà de plegadissa.
0: Això, de cadira plegadissa.
1: Jo després me n'hi vaig a veure la processó de la
2: relíquia. Sí?
1: Hi vaig. Després
2: la plegadissa, però. Ja la dins el cotxe.
1: No, no la duc. Crec que trobaré...
0: Com que és director de la coll Bertolet, que avui crec que ho tindrà bé.
1: Però entenc, perquè no.
0: Nosaltres també, i les trobo precioses, aquestes cadires.
1: De fet, són molt curioses perquè els arreglaven i trobes que potser tenen un forat i cosien damunt, afegit. Vull dir, són molt entranyables. Jo encara de petit, recordo, jo major, he anat a la Sermó de Sant Ganà, que era les 7 des de matí, que anaven tota la gent gran, i veuen encara senyores amb les cadires plegadisses. Ara no, ara mon mare de té dins el primer mes aigua verda que nostra de decoració.
0: Exacte, i del nivell d'aquestes dones viatgeres els va sorprendre aquestes cadires.
1: Els va sorprendre, i a més, és curiós perquè se fixen en un detall, amb un personatge de la Seu, molt curiós, que és n'Elisabet, sa fortesa, tagamanent, igual, desmur.
0: Aquesta tenia tots els llinatges nobles.
1: Tots els llinatges nobles.
0: Aquesta senyora.
1: Que era molt amiga de la Beata, per cert, de Santa Catalina Tomàs, i se la coneix popularment com la dama emparedada. Aquesta noble mallorquina va quedar viuda molt jove i va decidir recloure's dins una petita estança de la catedral i hi va estar 13 anys, és a dir, 13 anys, només rebent menjar per un torn i va morir 17 de novembre de 1589. De fet, si voleu saber més detall d'aquesta història, l'any 2024 se va publicar el llibre Elisabet sa Fortesa, sa senyora emparedada, d'Antoni Alomar.
0: De fet, a vegades, si te fan qualque visita a la Seu, te diuen, aquí va estar emparedada n'Elisabet sa Fortesa.
1: Imagina't, n'Henrietta, n'H. Belxes, ja se va fixar en el segle XIX.
0: Normal que li quedes l'atenció. I bé, dèiem que aquesta senyora amb una espècie de rot de dones, que això m'ha creat l'atenció, com de viatges d'amigues. Varen visitar Palma, però després també varen anar cap a Solla.
1: Cap a Solla, sí. Varen quedar encantades, varen dir que era com un anfiteatre de muntanyes. Varen destacar com Nostre, Ongés i Llimoners, però aquest grup d'aventureres varen seguir el seu viatge cap a Valldemossa. I a Valldemossa van hostatjar-se a Cama d'Opilla, que era l'hostatgeria que va crear o que va inaugurar l'arxiduc Lluís Salvador per rebre en els visitants que volguessin conèixer Valldemossa, de pensar que aleshores no hi havia cap lloc on poguessin romandre, i va crear aquesta fonda on podien estar 3 dies de franc.
0: Això sí?
1: Això s'havien de dur el seu menjar. menjar, en menjar seu de...
0: I se de Cama d'Apilla.
1: Cama d'Apilla.
2: Cama d'Apilla.
1: Perquè la sostetgera li deien Madapilla de Malgrat.
0: I bona, existeix encara?
1: No, està allà on hi ha l'hotel El Encinar,
2: sí,
1: que està entre Valldemossa i Deà.
2: Era allà.
1: Era allà.
0: Això era Cama d'Apilla.
1: De fet, hi ha fotografies de Madapilla. Va ser un lloc un poc polèmic, perquè deien que també hi anava molta gent de ciutat en ple era un poc com per fer trobades amoroses i que no se'n parlés d'ell. Per tant, era un lloc també que tenia...
2: Clar, davant la mà.
0: I tres dies gratis, ja me diràs.
1: Clar, tothom hi devia anar.
2: Clar, és un hotel de carretera.
1: Però, exacte.
0: De què el tens?
2: Però el tens?
1: Financiat per l'arxiduc.
0: Sí.
1: Sí, que tenia un pot de categoria.
2: Sí, clar.
1: Però les senyores...
2: Quatre estrelles.
1: La nostra viatgera d'avui i les seves amigues els hi va passar una cosa inesperada. I és que varen romandre bé i el sent demà de matí sostegera els i diu que hi ha dos homes que volen interrogar-les.
0: Ui.
1: Tots donaven amb uniforme i ella conta que n'hi havia un de més jove i un de més vell. I que, clar, no s'havien de fer entendre ensenyes perquè no coneixien l'idioma, i xerraven en anglès, aquí poca gent encara tenia el castellà i feien un poc amb mímica, per dir-ho de qualque manera. I els hi varen demanar els passaports. Clar, no, ells varen començar a cercar, varen trobar el passaport, aquells homes que no en tenien que posar, i clar, varen veure una data en el passaport que ella mos conta la senyora Belxes que era la data d'emissió del passaport. I ells varen pensar que era la data de caducitat. I varen dir, uf, això, mala senya, això segurament, això són espies, aquestes dones. És a dir, mos volen enganar, són espies.
0: Quant any tenien més o manco elles?
1: No ho diu. L'únic que sí que comenta és que a l'inici del llibre hi ha una petita dedicatòria a una tal Miss i Lady Hamilton, que jo vull suposar que devien ser dues de les senyores que l'acompanyaven, però no sabem quina edat tenien, perquè clar, empraven pseudònim, tota aquesta anònima que hi havia.
0: Clar, ten raó.
1: Però sí, els varen...
0: interrogar i se pensaven que eren
1: espies. Varen mirar les maletes que duen i varen dir, perquè aquestes dones duen molt poques maletes. Això vol dir que són espies, perquè tan poques maletes. Els espies sempre viatgen lleugers d'equipatge. I les senyores varen intentar explicar-los que ells realment viatjaven per plaer, però aquells homes no entenien que era allò de viatjar per gust.

0: Quina excentricitat, viatjar per gust.
1: En el segle XIX, imagina, viatjar per plaer. I, però aquelles dones van veure que la cosa s'embrutava i van demanar men si podien enviar una carta al cònsol per veure men si podia fer d'intermediari, però els hi varen dir que no, que de cap de les maneres. Per això varen seguir cercant dins les maletes, veure men si trobaven qualque cosa que els pogués salvar d'anar a la presó, perquè ells ja sabien a la presó que deia que Espanya, les presons eren horroroses i estaven atemorides. Però en el final, varen dur la sort que varen trobar tota la roba i tots els baús que duen, varen trobar una targeta de visita del cònsol que l'havien visitat just quan havien arribat a ciutat. I els guàrdies varen riure i les varen deixar partir. I se'n varen anar a sopar.
0: Tanta sort. Aquests incidents devien ser més freqüents d'allò que mos imaginam a final del segle XIX.
1: Sí, de fet, Margalida, te diria que el mateix any que se va publicar l'obra, que narra aquesta aventura, Ups and Downs of Spanish Travel, l'any 1882, hi ha un diari de ciutat que era l'Opinión, que deia que hi havia hagut unes senyores angleses que havien escandalitzat Mallorca fent propaganda protestant.
2: I que, clar, bé, i què varen fer? Belchés i les seves companyes després de tot això, d'aquest ensurt.
1: I deien, mira, varen seguir el seu viatge, va ser conèixer que va ser poca
0: cosa. Aturar,
1: no, perquè diu que després de l'ensurt se'n varen anar a sopar. Mm. A més, era bastant freqüent això, perquè ara jo me'n record d'un altre viatger, J.B. Lawrence, que va venir també en el segle XIX, que comenta que va alçar un plànol d'una fortalesa per Soia i que el varen detenir, el varen retendre, perquè se pensava que era un espia també, que havia vengut a copiar i fer alçats militars per invadir o el que fos. Vull dir que hi havia com un temor
2: una inquietud
1: de veure
2: cap als espies.
1: Si venien a veure...
0: I sobretot aquella com a desconfiança, què fas aquí? Per què vens aquí?
1: Clar, imagina't Mallorca, un lloc que era tan rural i que havia viscut durant tant de segles d'escanes a la mà que comencessin a arribar aquests viatgers que venien de França, d'Inglaterra, els hi pareixia una cosa estranya, devien dir que venien a fer per Soia, aquesta gent, o per Vall de Mosa.
0: Qüestió, que se'n van a Miramar.
1: Se'n van a Miramar, a la possessió de l'arxiduc, i fan una visita, se sorprenen de la senzillesa de les cases, perquè clar, han de pensar
2: que l'arxiduc...
1: No el van veure. Era de viatge en aquell moment, era fora, han de pensar que l'arxiduc, sempre mos pensant que tota sa vida va estar a Mallorca, però tot el dia era per mig,
2: Java, també.
1: I tot el dia era pel Mediterrani, a Grècia, Itàlia, tot el dia trescava. I no varen coincidir, no varen veure, sí que els van deixar veure les cases de Miramar, i aquestes cases mos diu que eren molt senzilles. Clar, hem de pensar que ell venia de la dinastia austro-hongaresa i se devien imaginar trobar un palau com els de Viena, de Nassissí, i varen trobar unes cases de possessió mallorquines, espectaculars, però res a veure en el palau de Viena. Clar. Però el que més els va sorprendre, més que l'interior de la casa, va ser el jardí, que mos diu que estava ple de tortugues.
2: Mm.
1: És curiós, eh? Perquè jo això no ho...
0: L'altre dia em parlava de tortugues de
1: terra,
0: sí.
1: Mediterrània.
0: Sí. Sí.
1: Clar, supos que l'arxiduc, que era un enamorat de Mallorca i de la natura, era, podríem dir que era com un pioner pel que fa als temes ecologistes, devia tenir tortugues.
0: Tortugues, sí.
1: Jo, per exemple, mon pare me conta que fora vila, ara que hi ha tanta sequedat, clar, hi dona menjar les gallines, i hi ha un abeurador amb aigua i diu que està ple de tortugues que hi van a veure de l'ossa que es fa a vila, que han d'anar, s'han de moure i han d'anar a ser basses a bonar aigua per veure, no?
2: Sí.
1: Però bé, després de fer aquesta visita a Miramar, pugen fins a l'ermita de Vall de Mosa i coneixen un ermità que els hi regalà un pot d'olives, Margalida.
0: Ah, mira.
1: Perquè, no sé si ho sabeu, però a Vall de Mosa, l'ermita, aquests ermitans, eren coneguts per fer olives trencades i recollir fonoll marí. I ell, la viatgera, diu, aquests ermitans s'alimentaven només d'això. Jo no crec que només mengessin olives i fonoll marí.
0: Però
1: els van fer aquest regal. Jo suposo que devien esperar qualque present per part de la viatgera. Jo no ho diu, ella, que els hi fes cap present.
0: Però
1: bé, conta aquesta anècdota.
0: A banda d'aquesta ermita de Vall de Mosa, també visiten el santuari de Lluc.
1: Exacte. Se'n van a fer una aturada a Soia, on tenien un pot la seva base per fer les excursions, i fan un primer intent d'arribar fins a Lluc en someres, perquè moltes vegades el que feien era llogar ases o someres per fer estragins, han de pensar que si anaven amb maletes i tot això,
2: clar.
1: I compte que el primer pic, les someres se van renegar i van haver de tornar enrere. Són molt caparrudes, les someres.
2: Sí.
1: I van haver de tornar enrere. El segon pic que van aconseguir arribar fins a Lluc, però no van ser molt ben rebudes.
0: No, i després d'un viatge, que imagina't aleshores quan devia ser arribar a Lluc.
1: Jo m'imagino que en sa...
0: amb una somera.
1: D'origen protestant i tot això, aquí catòlic, m'imagino que va venir un poc per aquí, sa cosa. No m'ho dona molt de detalls, ells, però sa que m'ho dona més detalls en la Margaret d'Este, que hi va anar a principi del segle XX, i conta que ella i sa mare, que van estar estatjades a una cel·la de Lluc, els hi van donar llençols ben humits. Clar, jo m'imagino que en aquell temps a Lluc hi vivia una humitadassa.
0: Sí.
1: No diré a quina hostatgeria vaig anar per aquí per Mallorca i me varen donar per mi una muntanya un llençol ben humits, clar, per aquestes contrades, sumitat a Mallorca en hivern és molt present. I després, na Margaret d'Este mos conta que a les 5 li varen tocar la porta a la cel·la per anar a missa, però que tenia son i no se va aixecar. I clar, aquells frares que vivien per allà van quedar indignats i els varen tancar dins el quarto i no podien sortir.
2: Vaja.
1: Però al final varen aconseguir sortir i varen aconseguir sortir de la cel·la i varen continuar el viatge.
0: El teu viatge.

0: I de ser d'aquesta visita a Lluc, després se'n van cap a Pollença.
1: Exacte, reprenen l'itinerari i visiten Espui de Maria, on varen gaudir d'unes fantàstiques vistes. Mos parlen del Cudi de manera molt breu, suposant que no hi varen arribar a anar, a vegades fan algun apunt, i conten que havien sentit a dir que una companyia anglesa havia anat per fer millores a Salbufera.
0: I doncs, estaven ben informades.
1: Estaven ben informades.
0: Les dones.
1: Sí.
2: I després passa a parlar d'in, que no és així.
1: Sí, Jaume, però Bernat. Fixeu-vos que el que destaca és que varen veure un tassó de llet a la fonda, perquè mos conten que a Mallorca era molt difícil trobar llet.
0: Trobar llet, clar.
1: Sí.
0: Clar.
1: De fet, normal. Comenten que els mallorquins mai bevien cafè i llet i que la mantega era desconeguda.
2: Clar, això.
0: Aquí tenim oli.
2: Això segur.
1: Oli, seguim, però mantega, no. Poca cosa.
2: No.
1: Després varen agafar el tren, se'n van cap a Palma, canvien de fonda, aquesta vegada se'n van a la Fonda de l'Oriente, un altre nom ben particular.
2: Això on era?
1: A Palma, no sé exactament el lloc, però van a la Fonda de l'Oriente. Mm-hmm. Sí que és veritat que és una fonda bastant coneguda, però ja trobar qualque retall per arxius i tot això, i van a la Fonda de l'Oriente perquè l'altre consideraven que era un poc brut, el que he comentat abans. I van a passejar per la Rambla, per Born, van a gaudeixen d'un dia de mercat, diuen que hi ha molta fruita en el mercat de ciutat, i després coneixen un militar jubilat, que els hi recomana visitar Menorca, que és allà on ell tenia una segona residència. Però ell diuen, uep, no, nosaltres primer hem d'anar al castell de Beiva i hem d'anar a visitar les coves d'Artà, i se'n van cap a Artà.
0: També tenien bon gust, les senyores.
1: Tenien bon gust.
0: Hem d'anar a les coves d'Artà.
2: Voltaven molt, eh? Sí. I això que no hi havia, és tip.
1: No.
2: Sí, ni taxi, ni busos, ni cotxos. No.
1: Sí. Tren.
2: Voltaven molt, però.
0: És que per anar a Artà, a l'Arto, degueren viatjar.
1: Sí, de fet, conten que el camí va ser un poc encasquillat, van aturar una granja.
2: Viatjaven per gust.
1: Viatjaven per gust, per plaer. Sí. Van entrar a una granja a dinar. Conten que dins la granja van quedar espantades perquè hi havia gallines i moixos que se passejaven per allà de dins. Tenien calderes on feien fos, que jo no sé si devien tenir llangonisses o devien fer matances o què. Però bé, finalment arribaren a Artà, varen arribar a la fonda, i els rebre la Madonna de la fonda. Ben aviat se va estendre per tot Artà que havien arribat unes estrangeres, unes ingleses, i ràpidament molt d'homes en el poble varen anar a conèixer-les, a veure que eren aquestes estrangeres, i els convidaven a anar a caçar perquè havien sentit que les ingleses tenien molta de punteria. I no només això, sinó que també havien sentit que els agradava molt fumar. Ah. I conta la senyora Belches que els hi varen regalar 2 paquets de tabac.
0: Wow.
1: No diu si els varen fumar o no, però això ja no mos ho diu.
0: Però finalment arriben a les coves d'Artà.
1: Arriben a les coves després d'un trajecte, diu que en ple de sotracs i de mal viatge, i entren a les coves i mos conten que anaven amb un llum d'oli, que s'havien d'arrossegar per dins la cova.
2: Arrossegar.
1: Rossegant, de joneons i rossegant-se, sí.
2: Devien anar mudades, segur.
1: Jo m'imagino que sí, que devien anar ben arreglades a la Victoriana, devien anar ben engalanades, devien ser senyores riques.
0: Però bé, eren valentes, perquè van pujar el besoí i peu.
1: Exacte.
0: I tot aquest...
1: Crec que no els devia intimidar massa.
0: No.
1: I entren, s'arrosseguen per allà de dins, van en soy un dali, i quan se'n donen compte, no hi ha llum. No hi ha llum. Diuen, ja
0: tota
1: està, ja se ven allà de dins tancades... Però, de sobte, es guia, els va voler fer com una màgia, i va començar a encendre antorxes, i diu, varen veure una visió gloriosa, totes les estalagmites allà dins les coves. Varen quedar encantades. Encantades, i varen dir, bé, ja mor basta, ja mor anar satisfetes, i se'n varen anar cap a Menorca. A Menorca destaquen Esport d'Amor, i l'autora mos conta que hi van en romandre 2 mesos i mig, i que se va apuntar a classes d'orga, i que s'entretenia anant a pescar. Vull dir que se'l sabien passar bé, aquestes senyores.
2: Entretenia.
1: I fa una confessió, abans d'acabar el llibre, i mos diu que la gent quedava molt sorpreses quan els va passejar per Mallorca i per Menorca, perquè conten que anaven amb un capell bastant estrafalaris i la gent quedava com embadalida amb aquells capells. Però no només això, sinó que diuen que també passejaven un petit cap blanc que havien comprat a Venècia. Jo no sé si devia ser com esteu, Margalida.
0: Que no és nord blanc, no, però...
1: Però sí. També és així, bon, per sí. Aquest bufons.
2: Però gros, no ho sabem, petitó.
1: Com... Diu que era petit.
0: És com els que tenien a gent totes teines, meu. És un caniche, és un puzzle.
1: I doncs jo m'imagino...
0: Fa molt d'anglesa.
1: I doncs jo, jo quan t'ho llegia m'ho vaig imaginar esteu cap. I conta que la gent quedava escandalitzada perquè, clar, diu que agafaven escal, li donaven besos, que duen com un petit recipient en fany que li posaven aigua. Clar, imagina't en aquell temps, que gent només havia de tenir cant de bestiar i cants per guardar les possessions i per anar a pasturar les ovelles, veure aquelles dones que agafaven aquell cas, se'ls posaven per damunt.
2: Clar, aquí això no se solia veure.
1: Jo me'n recordo el meu padrí quan era petit, que agafava la seva cosa i me deia, ai, no donis besos en els cans, que agafarà ronya canera.
2: No s'agafaven en braços els cans.
1: I aquelles dones, clar, devien quedar escandalitzades.
0: Molt bé, d'avui aquestes viatgeres fantàstiques i aquest llibre, que bé, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Margalida Celestí, i continuem el viatge.
0: Sí, mos queden 2 minuts, fem una pausa i acomiadam.
2: Vinga. Entre les ombres.
3: IB3 Ràdio és participació. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
8: En la Bahía de Palma. Lo primer.
0: Quines viatgeres que mos has dit avui, Jaume. Bernat, sí, moltes gràcies.
1: De dones fabuloses.
0: No hi ha fotografia, no?
1: No n'hi ha. Lo millor que dient trobarem qualcuna.
0: Espero que sí, perquè...
1: Al final del segle XIX ja hi havia fotografia.
0: Aquest viatge d'amigues degué ser espectacular.
1: Ja, és que m'ho imagino,
2: Clar, ja no hi ha aquestes amigues. Ja no existeixen.
0: Sí que hi ha viatges d'amigues.
2: No, sí, viatges d'amigues n'hi ha, i amigues també, però aquestes amigues no, ja no existeixen.
1: Aquestes amigues no.
2: No, ja no existeixen aquestes amigues.
1: Jo crec que això devien passar molt bé, eh? Sí. I no ho devien contar tot en el llibre.
2: No, jo crec que contàvem res.
1: El que podria contar.
2: Sí.
0: Idò, més aventures que ens esperen aquest dies amb en Jaume Bernat cada dilluns a partir de les 5:30. Moltes gràcies, te'n vas a Valldemossa, ja mos contareu.
1: Aquesta professora de la religió.
0: Bones festes, per favor. Ja he estat tant de pits, tocant el saxo.
1: Sí.
0: I té molt bons records, així que vagi molt bé.
2: A quina hora comença?
1: Ara, de moment 7, m'han dit, sí, sí. Primer un pot de missa i després processó.
0: La processó de la Beata, el carro.
1: No, el carro demà.
0: Avui
1: se reliquia.
0: Gràcies, Jaume Bernat. Tornant demà, moltíssimes gràcies a tots. Antoni Cordell, el control tècnic, en Maria Pons, en Celestí Oliver. Demà, nova edició de Tento. Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
9: Bon dia. La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida varen ser proporcionades i si és necessari depurar responsabilitats. Ho fa petició del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui ha reconegut actuacions violentes d'alguns agents i descarta dimitir tal com li ha demanat la plataforma.
10: Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por la noche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
9: Més qüestions, 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys. Ha estat la clau per desconvocar in extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'avui. Segons Roberto Serrano, el responsable de política sindical d'UGT, els treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina quan el BOIP publiqui el conveni.
11: Es la mayor subida que se ha realizado en los últimos años en cualquiera de los sectores, tanto de comercio como de hostelería, tal, y esto se lo ha llevado el metal. Esto es importante pues para que la gente se dé cuenta que no solo el turismo es importante en Baleares, sino que también el sector industrial.
9: A Menorca, la manca d'aigua posa en alerta màxima a Mahó. Alguns veïns han patit talls de subministrament perquè al dipòsit de Malbúger no hi havia aigua. L'Ajuntament adverteix que si no es redueix el consum, es veurà obligat a programar talls de subministrament els pròxims dies. Elena Costa és la primera tinent de Batla.
12: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per o sigui, el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
9: Mentrestant, Cala Millor, al Llevant de Mallorca, estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera. I les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua, una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel. És Tomeu Ciscabré, de Bitgroup.
13: No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
9: I els carburants encadenen setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i la tornada de l'IVA dels combustibles del 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència en alça dels preus en els pròxims dies i asseguren que es contreu el consum del client local. És el president de les Estacions de Servei de les Balears, Joan Mallans.
14: A veure, que el tema fiscal és un tema important, perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en bona situació, o tornem a estar en bona situació, a bons preus, per ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini.
9: I en la plana cultural, la setmana comença amb noves propostes de l'Atlàntica Mallorca Film Fest, amb concerts i projeccions de curtmetratges i films. David Lowery presenta aquest capvespre el thriller psicològic Mother Mary i la jornada d'avui també tindrà molt d'accent balear, per exemple, a Masham, el primer llargmetratge de ficció del director palmesà Òscar Bernàssar.
15: És un passi molt especial perquè és estrena mundial, amb els amics, els familiars i bueno, no m'ho imaginava que pogués ser així.
9: I amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tota l'actualitat torna a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Això se pot graduar una mica, que m'ho tinc.
2: Centenars de pel·lícules, ficció, documentals, curtmetratges, cinema internacional de primera fila, grans noms com Gael García Bernal, Trinidad Holm, John Wilson, cinema espanyol esperadíssim, El cerquerido de Sorogoya amb Javier Bardem i Victoria Luengo, per exemple, i Talent Balear, també. La 16a edició de l'Atlàntida va començar divendres en les primeres projeccions i avui dedicam tot el programa al festival que ja s'ha convertit en referència al món del cinema. Avui emeten l'Aviador des del Museu d'Art Contemporani i Esbaluar, una de les seus de l'Atlàntida d'enguany. Des d'ara i fins a les 7 parlarem amb Rafa Cortés, que reestrena una versió remasteritzada, Jo, pel·lícula independent de culte rodada a Mallorca i que ja fa 20 anys que es va presentar. Després rebrem Òscar Bernàcer i Jona Martínez Ortueta, director i guionista de Xam, una altra de les cintes que es podran veure al festival, ben igual que la car de Joan Porcel, guanyadora al passat festival de Màlaga. Parlarem amb el seu protagonista, Lluís Garau. Tot plegat, des d'ara mateix i fins a les 7, tenim a Flavio Encinas i Lluís Méndez al control de la tècnica, al set d'IB3 Ràdio aquí al Baluar, Marga Cifré als estudis centrals, Pep Díaz a la producció. Arrencam.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: paso de esta.
1: No importa que sea.
2: Yo qué sé. Partió la cabeza a mi marido.
3: Ich bin Bruno.
4: Hans.
5: A mí me dicen mi cabeza.
4: Yo soy que viene antes.
6: Yo me voy adentro, que hace mucho frío y estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
4: Yo necesito esta botella.
7: Si yo te conociera, te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
4: Ich trinke nicht, danke.
3: Ah, natürlich trinkst du.
2: Yo le zurcí una manga.
4: Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
2: ¿Allá?
8: Yo miente a mí mismo. Oh.
9: No te entiendo.
3: Ich weiß, dass Sie hier sind.
4: Yo no toco nada, está todo arriba.
3: Ich arbeite hier. Die gibt's bei mir nicht, okay?
4: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde.
3: Was? Ich!
10: Ich komme.
4: Si yo soy Hans.
5: Yo no te conozco.
11: Pero me baja.
9: Prefiero que estés tú.
11: Deien que així sonava el tràiler de Jo fa 20 anys, amb actors pràcticament amateurs, alguns amb poca experiència en molt de cinema. Tota una història que va armar Rafa Cortés i que de qualque manera va marcar tota la seva trajectòria. Com estàs, Rafa?
12: Estic molt content. Bé, estic bé.
11: Què queda d'aquell Rafa Cortés de fa 20 anys?
12: Bueno, en realitat m'imagino que tinc aquell més tot el que he acumulat damunt després, vull dir que de tenir-ho tot i alguna cosa més. Energia, potser, me'n falta de llavors, però ja ho suplim amb certa, no sé si dir-li sabidoria o prudència.
11: Experiència en tot cas. Has tornat a veure la peli fa poc?
12: Fa molt que no. L'he tingut que veure trossets per la redigitalització, m'han passat en David Valldepérez i la gent d'Escandalo Films que estaven fent aquesta feina, algunes parts per determinar tendències de color i de més, i ho vaig veure amb una pantalla bastant gran, amb un bon so que tenien allà on treballaven els temes d'imatge i me va reconnectar amb moltes parts del meu cos que tenia dormides.
11: Quines sensacions passen pel teu cap, sobretot, no? Com a cineasta?
12: Mira, hi ha una cosa molt interessant. Primer, jo vaig fer la pel·lícula sense pensar en el públic del moment. De fet, no tinc molt clar que pensés en el públic. És a dir, vaig fer una pel·lícula molt personal, a lo millor molt destinada a un tipus de públic prescut a lo que era jo mateix, una persona interessada en el cinema, que anava a festivals, que veia pel·lícules que a lo millor no eren les que estaven a més cines, i en aquest sentit vaig fer una pel·lícula que va servir per juntar molta gent de moltes parts del món i a lo millor molt poca gent de cada una d'aquestes parts. Ara me'n dono compte que això també va servir per fer una pel·lícula bastant atemporal, bastant deslligada de la moda del moment i més amb un estat mental que amb un estat concret de el que era el món llavors o seria el món ara.
11: De tota manera sí que toques temes o avances temes que després s'han repetit bastant a la ficció, del cinema espanyol, europeu, diria jo. Jugues en la identitat, jugues amb allò que volem ser i que segurament no podem, i amb els contrastos d'aquestes identitats, no? I tot això després és veritat que s'ha transitat bastant. I a més tot parteix d'una imatge, que t'arriba a tu, crec que de nit, o de bastant jovenet, i que te marca en certa mesura. I a partir d'aquí desenvolupes la història.
12: Així és. Jo vaig estiuetjar en el poble d'Estellens des de petit, la meva padrina era d'allà i el meu padrí, diguem que tenia a bé passar unes setmanes a l'any, els estius allà, i el que feien els pares, doncs com seguim fent els pares ara, era intentar col·locar els nens tot el que podien els estius, i me'n recordo que un dels anys que vaig anar allà, tindria 10 o 11 anys, hi havia un senyor que no me sonava de res, però que en el poble ja havia estat tots els mesos que jo no hi anava, i ja s'havia com mig instal·lat, ja era qualcú allà de dins. I bueno, bàsicament, un dia va sorprendre mentre decoràvem el poble amb les paperines i demés, amb un exabrupte violent, una cosa bastant inexplicable. No sabem què li va passar, se va barallant sa casa, va rompre vidres i van acabar traient-lo de casa seva, tot el poble expectant, amb els braços sagnant, i va ser una imatge molt forta, els ulls com a fuits. I bueno, bàsicament, jo el que me va passar és que me vaig quedar intentar entendre que li havia pogut passar a aquell senyor que aparentment no tenia cap problema. I vaig parlar amb Alex Brendemühl, i li vaig contar que és alemany, Mallorca, tu que ets alemany, no sé, que podríem intentar fer la pel·lícula que explicàs el que te passa per de dins quan ningú se n'entera de que t'està passant algo tan fort, o una pel·lícula que podríem fer a Mallorca i que tu podries protagonitzar. I així ens van posar a escriure.
11: El protagonista, no? Aquest estrany que arriba a un context que no és el seu. És molt curiós perquè després entrevistarem Òscar Bernàcer i Jon Ortueta, que són els responsables d'Eixam, que també juga, no?, amb aquesta figura de l'alier que arriba, diguem, a una comunitat ja consolidada d'alguna manera, no? I el pes també que té el poble, no? Aquest plató natural, que en aquest cas és Estellencs, que actua com un personatge més. És un tòpic dir això, però allò és molt palmàric, això succeeix.
12: Sí, jo penso que en el final el que contem és una cosa molt senzilla, i és que això me va passar ja de petit, de 5è A me van posar 6è C a l'escola, o de sobte comences a fer feina, una feina nova, o algo més senzill, te conviden a un sopar que no coneixes a ningú. Lo normal és que tinguem una tensió per encaixar, perquè mos acceptin, per agradar, per, jo que sé, per lo menos per no se nota discordant, per disfrutar-ho. I crec que aquesta sensació de voler encaixar, de voler trobar els punts en comú, de voler sentir-te a gust, és universal. I aquí van trobar una manera de contar aquesta història que estava no només lligada a la idea d'encaixar, sinó a la idea de transformar-se, de trobar-se, de cercar, en el cas del personatge d'en Àlex, una nova identitat que l'ajudàs a encaixar en aquella casella que havia deixat buida algú que feia la seva mateixa feina, que d'alguna manera tenia la seva funció social, algú que va desaparèixer i que ell ve a substituir, sense saber-ho en el principi, però que a poc se n'adona compte que és la seva única forma, o la única forma que ell troba per encaixar en aquell poble.
11: I aquesta és un poc la història, el manco del motor d'allò, 20 anys després d'aquella estrena. I molts espectadors, Rafa, amics, admiradors, per què no dir-ho, es varen quedar molt de temps esperant el segon llarg de Rafa Cortés.
12: Jo estava entre ells.
11: I han passat molt d'anys fins a Amanece en Semana, que s'ha estrenat fa relativament poc, i molta gent no sap allò que ha fet en Rafa Cortés pel mig.
12: Bueno, d'entrada, clar, això, si ara parlàssim amb una terapeuta, amb una psicòloga que vaig tenir, tindria una resposta segurament no irejables. Però, sobretot, a mi m'han passat dues coses. Una, tot l'èxit inesperable que me va donar jo, tot el retorn que m'ha donat jo, va ser excessiu, va ser molt més del que jo esperava. I segurament aquest aplaudiment tendre que cercam tots els que ens dedicam a fer algo visible, em van donar una ració de taza i media. Vaig tenir molt més del que esperava i molt més del que necessitava. I crec que això també m'ha col·locat en una situació en la qual una de les raons possiblement equivocades per fer cinema que tenia ja se va anul·lar. Ja vaig deixar de necessitar que me diguessin que ho havia fet bé. Tranquil, Rafa, t'estimam. Totes aquestes coses que potser necessitam els artistes quan mos es posen per primera vegada. I crec que això va facilitar o va dificultar, depèn de com ho mirem, un llarg temps per dedicar-me a altres coses que me van fer disfrutar molt i me van ajudar també a construir una personalitat o una manera de ser, com a, ja no només com a professional, sinó com a persona, que agraeix molt. Vaig dedicar bastant de temps a fer feines publicitàries.
11: Grans marques, a més.
12: Sí, amb molt d'èxit i amb molt de gust. I me van deixar fer una cosa que no és habitual. Jo he estat un autor fent publicitat, que és un contrasentit, però se suposa que un realitzador publicitari se li suposa realitzar les idees d'un altre. I a mi me van deixar jugar moltíssim i vaig inclús aprendre a fer coses que ara mateix estic aplicant a les meves feines de ficció. I d'alguna manera també crec, i ho diré amb certa ironia, li vaig evitar en el públic moltes de les meves, dels meus processos. Hi ha molta gent que ha de rodar cada dos anys, cada tres, i en molts casos podrien estovir-mos en el públic. I jo espero que hagi estat també una forma de trobar els projectes que me valen més la pena. Amanece en Semana va ser un projecte de transició. Jo necessitava tornar... Sí. A que se confiés en mi des de la indústria, perquè feia molt de temps que no rodava, i dic, encara estic en la situació de fer exactament el que sent que vull fer, diguem, per lo menys.
11: I ara ens ho contaràs, Amanece en Semana, que com a mínim te va servir de transició, vas també treballar amb grandíssims actors i actrius, i d'això també se n'entreu un aprenentatge. Deixem tornar un poquet al rodatge d'allò, perquè parlàvem del context d'aquest personatge que també és el mateix Pablo d'Estellens, i també un repartiment molt coral, en gent que malauradament ja no està, me'n recorden en Rafael Ramis, de Miquel Pujol, autèntics actorassos, no? En el cas d'en Miquel, que no era actor, de fet, no? Se dedicava a altres feines, com sap tot a Palma, no? I ben dedicat, per exemple, a la rebosteria, en altres qüestions. I treies, o semblava des de fora que treies el màxim a cada un d'aquests actors, que algun d'ells, com dèiem, no eren ni professionals. No sé si aquests trucs que jo me'n record, que me contaves fa 20 anys, que utilitzaves per treure aquest profit, te sortien de natural o això també se treballa?
12: Jo crec que vaig trobar aquests trucs per necessitat. Ja hi havia un curtmetratge anterior a jo que vaig fer el Festivalito de la Palma, de la illa de la Palma, que tractava sobre un heroi que havia salvat algú d'una erupció volcànica, en la qual me vaig veure obligat a treballar amb gent que no eren actors i no vaja, ni tenien necessàriament ganes. I jo me vaig sentir, no sé com dir, segur de tenir que fer coses que potser si hagués tingut més pressupost no hagués fet d'aquella manera. I me van donar una clau, i és una clau que he seguit treballant molt. Te parlava de la publicitat, tu ara parlaves dels desapareguts, vull esmentar en Mateu Vidal, també. Mateu de Setanca, que era un dels pilars del poble d'Estellens, i que també desgraciadament no ens podrà acompanyar demà en el Rívoli, i que d'alguna manera pues, bueno, era un tipus que simplement tenia una gràcia i que amb ell pues, li deia això jo troc que tindries que dir aquests se creuen que han guanyat la Bundesliga i ell se'n reia i ho deia i te n'adonaves compte de que si trobaves el punt en cada una d'aquestes persones aconseguies coses que per un actor són molt difícils, perquè un actor normalment el que ha d'aconseguir és que aparegui el que fan a vegades aquests de natural, que és que estan reaccionant a coses d'una manera real. No? Quan te peguen una galtada, una de les clàssiques és que l'actor se l'espera i posa cara de que el pegaran. El més difícil per un actor és posar cara de que no te la pegaran la segona presa. I és una exageració, però s'entén l'ofici de l'actor així. Amb aquests, de vegades a la primera presa tens el millor i a la segona els hi canvies tres coses, els despistes amb dues idees i tornen a fer-ho millor que ningú. I Nàlix m'ho deia, m'obliguen a fer-ho molt bé.
0: Nales, que a més de protagonista ha dit recentment que jo és la seva pel·lícula favorita, o sigui que amb això, i que per cert estarà demà també, no? A partir de les 7 en el Rívoli, amb aquesta, se pot dir restrena?
12: Podríem dir-li restrena,
0: una segona
12: sí.
0: Vida. Aquí.
12: És una segona vida, una reviscolada, és com que és mort mou un dit, perquè tampoc crec que no anirem als cines i tal, però tindrem una segona vida en plataformes, tindrem una segona vida també en cineteques, possiblement a alguna filmoteca, no puc avançar massa coses, però a col·lació d'això d'en Àlex és molt possible que tinguem un passe molt, molt interessant aviat. I vaja, segur, però no ho puc comptar. I res, estic molt content perquè me dona una oportunitat també de no sé, una pel·lícula que no la vam veure massa a Espanya, que va tenir només 5 còpies funcionant.
0: En canvi, per festival se va passar ja moltíssim i va col·leccionar premis.
12: Sí, 120 festivals vam anar en dues còpies també, perquè tenien que anar una a un festival i mentre viatjaves l'altre en el següent anaves veient-se que tenies en marxa. Pues bueno, me dona la sensació de que hi ha molta gent, o hi ha una gent, que no va veure la pel·lícula en el seu moment i que la podrà veure. I també me'n dono compte que una pel·lícula com aquesta, 20 anys després, ets tu que has canviat molt i que està bé mesurar la distància en tu mateix a través de la pel·lícula, que és una cosa que me tocarà fer a mi també demà.
0: A partir de demà, a partir de les 7 al cinema Rívoli, aquesta segona vida d'allò, esmentaves de passada aquests projectes que sí te fan ganes, imagina que estàs parlant de ficció, imagina que el plural que has utilitzat no és gratuït, i imagino que qualque cosa podràs dir. També.
12: Sí, sí, vull matitzar només una cosa. Deies a partir de les 7 demà, és a les 7 demà.
0: A les 7,
12: no,
0: a les 7.
12: Un pas.
0: No, no, dic que a partir de demà segona vida d'allò.
12: Ah, vale.
0: No, dic perquè he construït malament la frase.
12: En el Rívoli la passarem una sola vegada i ja està. I bueno, pues, molta il·lusió me fa que l'Atlàntida mos hagi donat aquesta oportunitat de començar amb aquest pas a la nova vida d'allò. I sí, me demanaves els nous projectes. Bueno, jo parlo en plural sempre per, no ho sé, perquè potser són jo i jo que estan parlant en plural moltes vegades perquè hi ha projectes que encara no els he compartit massa, però estic amb diverses coses, totes elles, quasi te diria que malauradament les vull fer a Mallorca. Me fa molta il·lusió poder situar la meva propera pel·lícula, que és la que té més avançada, que per ara té un títol Raymond, que és el nom d'un tal Raymond, que quan puja de classe social li diuen Raymond perquè no saben dir-li com toca, i acaba la gent escrivint-li el nom malament. És una d'aquestes coses d'identitat que m'agraden a mi.
11: Que podem vincular-la amb Fiona al curtmetratge, no?
12: Sí, totalment.
11: En Enrique Luengo, per cert, que també serà protagonista d'aquest festival, amb el Cerquerido.
12: Cert, mira, jo per ser prudent no puc dir que en Enrique i que en Enric...
11: No, dic que en Enrique estava a Fiona, això
12: sí,
11: segur.
12: Sí, això segur.
11: I que Neuqué també.
12: Neuqué també i Enrique sí. I tots tres m'han manifestat la seva voluntat de continuar en la pel·lícula, però han de ser prudents i han de ser coherents. Fins que no tinguem les coses a puesto, tinguem dates, puguem veure que els interessos i les dates concorden, poden firmar contractes, no estic autoritzat, no me sent autoritzat a dir-les. Però sí que puc dir que, com ells, estan comptant amb interessos d'altres actors molt, molt, molt grans, i n'hi ha un que si tot va bé, repetirà també, que ho dic en tota de confiança perquè tenim molta amistat, que és n'Àlex Brendemühl, tornant a fer de Hans.
11: Intentàvem tenir-la avui, però estava rodant i ja saps com es va això de les tomes.
12: Pues ressuscitarem en Hans,
11: que
12: això és una petita primícia. En Hans, 20 anys després, s'ha dedicat a altres coses, ja no fa feines de tanca d'estallons, i el farem participar en aquell personatge 20 anys després.
11: Rafa Cortés, moltes gràcies per passar pel set d'IB3 Ràdio en aquest aniversari d'allò, 20 anys, demà a les 7 al cinema Rivoli. Llarga segona vida, allò, i que efectivament d'aquí a poc puguem veure i gaudir Raymond i tot allò que facis.
12: Moltíssimes gràcies. Només com a punt, no sé si recordaràs, m'has fet una entrevista fa de 9 anys, o millor.
11: Sí, te n'he fet diverses, però d'aquella me'n recordo especialment.
12: Bueno, te vull dir que vam inventar una cosa que en el periodisme ara s'utilitza molt, que és escortar pega, perquè la vam posar en el nostre dossier de premsa, i crec que ets l'entrevista més repetida de la història del cine independent.
11: De fet, allò me coneixen per això, ja t'ho dic.
12: Si googlegen les teves frases escrites suposadament per un altre, acaben arribant a tu segur.
11: Meravellós. Rafa Cortés, moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
11: Vinga, continuem.

0: solo escucho canciones.
1: TV3 Radio es entretenimiento. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
11: S'estrena el 4 de setembre als cinemes, però abans, avui, de fet, en només unes hores, es presenta l'Atlàntida, parlant del primer llarg de ficció de Óscar Bernaza Echam.
12: Així ho compartiu tot?
13: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No suposem cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden en les nostres vides. Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.
12: Les cases, les terres, no tenen amo?
13: Sí, la comunitat.
12: La comunitat.
11: I, efectivament, dirigida per Óscar Bernaza, que ja és aquí amb nosaltres. Óscar, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
14: Superbé, superagust. Sí. Molt content de ser aquí amb vosaltres.
11: I escrita per Joana Martínez Ortueta, que també ens acompanya avui al set de IB3 Ràdio, recordem, un programa especial de l'Aviador des de Es Baluard. Com estàs, Joana?
15: Molt bé, bona tarda.
11: Tem moltíssimes de preguntes, d'idees que m'ha generat el visionat. Som desafortunats que ha pogut veure la pel·li, perquè, evidentment, per entrevistar-vos crec que era molt adient fer-ho. No sé gairebé per on començar, Òscar, però per una d'aquestes preguntes potser típiques de periodista, vens de curtmetratges de ficció, has fet de productor, has fet de docent, has fet llarg documental, i és el teu primer llarg de ficció. És una evolució natural o és un punt i a part, o què és, Eixam, per tu?
14: Bueno, primer jo crec que són les circumstàncies, no?, que te duen aquí a fer... Abans ho estaven xerrant en el dinar, que no som un director de que tingui una trajectòria molt definida, sinó que ha anat sempre per coses que m'han agradat, que m'han motivat. Al principi, abans eren els curtmetratges. Crec que vaig començar a rodar curtmetratges i volia sempre perfeccionar un poc el meu llenguatge, no? I, però després vaig descobrir els documentals i em va fascinar, i he acabat fent no sé quants, un munt de llargmetratges documentals. Sí. He passat també com a guionista de sèries, he dirigit ficció i he dirigit documentals en sèries, però no havia arribat al llargmetratge. I si és una evolució natural o no, no ho sé. Jo sí que m'agradaria ara ja passar un temps dedicant-me a fer ficció de llarg.
11: O sigui, has arribat a la ficció per quedar-te i ho celebrant després de veure Enjambre o això, ho celebrant.
14: Sí, bueno, no m'agradaria dir me quedo aquí per sempre, no? Perquè sí que, ja te digues que si tires la vista enrere, ho veus, sí, sí. No? Que vaig pegant aquests vots. Però sí que m'agradaria parar un temps, no? O sigui, estar una estona.
11: Joana, com expliquen això? Perquè podem dir que és un thriller rural i sí. Baixa aquest paraigua segurament hi entra, això. Podem dir que ho dèiem abans amb Rafa Cortés, arriba una persona nova, una comunitat tancada que té les seves pròpies normes i la seva manera de viure, molt especial, ho deixarem aquí, que aquest contrast també hi és. Ets darrere del guió de la casa, que també havia aquest contrast, no? Un poquet entre mons bastant diferents, però jo te volia demanar si has hagut de fer molta recerca per acostar-te, diguem, el que podria ser una comunitat tancada, com a la de Malpàs a l'Eixam, o que tens alguna experiència pròpia, fins i tot, o propera.
4: No, no, és tot fruit de la imaginació. És una idea que jo sempre he tingut al cap, això d'anar-me'n a
11: Bous. Experiència que encara no has tingut.
4: al camp, no? Però no, és tot fruit de la imaginació amb el meu company, amb el Jorge Juan Martínez. Sota aquesta idea que tenia jo, no, esgarrifosa, de què ens passa a les persones que no som capaços de tindre un sistema de convivència en què realment tots estiguem bé, no?
11: Sempre, sí, sempre, còmodes, no?
4: Sí, sempre n'hi ha una cosa amb el poder, no? Que inclús les millors idees acaben torciéndose.
11: Jo, és vera que he llegit a qualque banda que se podria comparar amb Asbestas per allò de thriller rural, però fixeu-vos, jo tiro així a l'aire i vosaltres, si no està d'acord, m'ho deis tranquil·líssimament, però jo he trobat referències a Midsommar, he trobat referències al Bosque de Chalamet, he trobat fins i tot referències a Picnic a Hanging Rock, o sigui, estic parlant de pel·lículons, de la història de

0: A nivell angoixa i violència tenia molt present sempre Perros de Paja, Straw Dogs. No? I...
1: És que hi ha coses de Peckinpah aquí, sí, indubtablement.
0: Sí, sí. Sí, per xerrar, no és una pel·lícula, n'hi ha violència, no? Però no és una pel·lícula que crea la violència va cap per una altra banda en la nostra pel·li, comparada amb la violència que normalment mostrava en Peckinpah. Però sí, era un referent per mirar com el protagonista, el Dustin Hoffman, se va quedant una mica aïllat, no?, d'aquesta població i de com a poc l'angoixa li pot. Bueno, també n'hi ha, i ja se podia xerrar d'una altra cosa, no?, que és el tema de la gelosia, les relacions personals de parella i tal. Però sí, era una de les nostres referències. També La costa de los mosquitos, i de les més recents teníem La playa, Suro...
1: Sí, en Suro, bueno, no havia pensat, t'ho he de reconèixer, però,
0: sí,
1: però ara que ho diu,
0: sí. Sí, però bueno, aquest món rural, sí que és cert que ens hagin dit que li pots recordar algú a Asbestes, ens ha agradat, perquè clar, és una pel·li que ens ha... Que, bueno, que,
1: peliculón.
0: Personalment tinc una admiració, no?, per Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen.
1: Que també fa coses molt diferents.
0: I que fa, clar, que crec que són molt valents quan plantegen els projectes, i són un referent, no?, de com a cineastes i contadors d'històries.
1: Clar, se parla de la gestió de recursos naturals, d'aquestes comunitats que intenten fugir, jo crec que qui més qui manco, no? Passa com a Joana, no?, que sí que de qualque manera somien de qualque dia poder deixar la jungla d'asfalto i provar una altra cosa, però també se xerra de maternitat, se parla de relacions de poder, fins i tot errors de gènere, se parla de moltes coses molt ben integradetes, però també que és una pel·li amb moltes capes, no?, que jo crec que la psique dels personatges te va com a seduint, no? La Nina, bueno, és que intento no fer spoilers, però se me'n va, no? Bueno, i històries i personatges que van composant el puzzle, que crec que cada un té molta amiga, no? Molta personalitat.
2: Que bé que lo hayas vist així. Sí, a veure, és un projecte en el que hem treballat molts anys, 18 anys, i penso que se nota, no? Abans era una pel·li molt llarga, massa llarga, però després de molta feina, aquesta destil·lació, penso que queda, no? Que arriben aquestes capes, no? I que els personatges, o sea, que és una pel·li coral en què n'hi ha molts personatges pense que ben definits, o era la intenció, no?, de que pots empatitzar amb més gent i no només amb el protagonista. I que n'hi ha moments, no?, que dius, és que jo en aquesta situació pot ser la meva decisió també seria aquesta tan roïna, no?, que per què no? Per què no, si el que està en joc és més important.
1: Rodada en valencià, també. No sé si teniu còpia en castellà. Encara...
0: Sí, n'hi haurà una versió doblada al castellà, però bueno, és la versió original és el valencià. Sí. Està rodada a la comarca de l'Alt Palància, no? Que són unes muntanyes que no són massa conegudes. Les poblacions de Begís, Toràs i el Molinar són les que estan més a prop dels llogarets, no?, dels dos llogarets. A la pel·li surt Malpàs, que és un únic llogaret, però està rodat en dos perquè necessitàvem espais diferents en cadascú, però estan molt ben integrats i a nivell paisatgístic tens també això, que n'hi ha una mena de fascinació per la natura, la sensació de llibertat que ofereix una muntanya, no?, els arbres, el que passa que aquí també és un espai que està cremat, que ja dona també un pos també més fosc. Però a poc aquesta mirada cap a la natura se te va tornant una miqueta més tancada. No?
1: I més fosca, a mesura que s'enfosca la història.
0: I tens una sensació de presó més que de llibertat.
1: Sí, totalment, això ho aconseguim perfectament. I a més, en l'ajuda d'un repartiment, que jo no sé si vos va costar molt, però és que són actorats, començant per dos Pablos, Molinero i Derqui, per la Maria Berenguer, per cert que has treballat amb Joana, amb un parell d'ells a la casa, ja sortien també.
2: Sí.
1: Actorassos i actrius increïbles, que que han fet molt de teatre també, que sí. Això cal destacar-ho, perquè sí, això sí, jo sí. Crec que se nota.
0: Sí, no, i molts d'ells... Bueno, ja
1: o qui fa molt de teatre.
0: Molts d'ells ens coneixem ja de fa molts anys de València, sí, sí. I hem treballat junts en molts projectes

0: audiovisuals, però sí que és cert també que fora del País Valencià són menys coneguts perquè no han tingut aquestes oportunitats de rols més protagònics en els llargmetratges. I jo crec que aquesta és una molt bona oportunitat per a ells perquè tenen papers molt, molt interessants tots, no? Tot i que és una pel·li coral que té un protagonista i un antagonista, com ha dit la Joana i has dit tu abans, no? d'aquest poso que deixen els personatges, tots els personatges tenen un subtext i una càrrega cadascú que fa pensar, i això és una de les principals coses que volem nosaltres amb la pel·li, que sigui una pel·li molt entretinguda, que els espectadors s'ho passi realment, estigui capficat, no? en la història, però que quan acabis la pel·li pugui pensar, no? en aquesta gent, no només en el protagonista o en l'antagonista, sinó en tots, i en dir, bueno, si jo fos un d'ells, no? si a jo m'ha passat això, si jo necessito una segona oportunitat i me surt aquesta opció d'anar a un lloc, no? que me donen a canvi de poder viure aquesta segona oportunitat, unes condicions que pareix que no estan escrites, però tothom les té com molt ben arrelades, no? Què faria jo? Què faria?
1: Jo crec que la segona oportunitat és un dels lemes, no? o dels mantres de la pel·li. No? No sé si el dret a dir-ho així, però sí, el fet de poder tenir una segona oportunitat crec que és una qüestió que acompanya tota la cinta, que està plena de girs també, per això que deies de mantenir l'atenció perfectament. Jo ara no me'n record quant dura, no, està al voltant de l'hora i mitja, i això m'ha fet molt curta.
0: Sí, 99 minuts, no arriba a 100 minuts. Sí.
1: Parlàvem dels actors, parlàvem del context també que juga un paper fonamental, de la música també, que està molt ben posada. Ja. De qui és la cançó final?
0: La cançó final és de la Maria, que és una
1: és la mentida, no?
0: Sí, és una artista valenciana, ja no diria jove, però ja no diria emergent, no? Perquè ja està consolidada i és un talentasso, sí. I la banda sonora és de Raquel Sánchez, que també és un talentasso.
2: I la Maria va participar també com a actriu.
0: Sí, forma part de l'elenc. Hi ha un moment que canta en directe,
1: sí, és ella.
0: Però clar, nosaltres el que volíem és que formés part de la comunitat, que no fora una
2: veu externa,
0: una afegida, no?
1: Sí,
0: i llavors li van proposar...
1: Canta en un moment molt especial que no revelarem, però sí.
0: Sí, però surt en les reunions, no? Hi ha moments que ella surt per ahir i això li va agradar molt, aquesta proposta de dir, bueno, prova't per primera vegada com a actriu, encara que no tinguis un paper molt destacat, però sí que tens un moment molt important de la pel·lícula que jo voldria que el fessis tu, i va quedar superbé.
2: Això va ser molt bonic d'aquest rodatge, no? I molt especial, que com que era un llogaret tan xicotet, necessitaven que tota la gent que sortira fossi sempre la mateixa.
1: Clar.
2: Aleshores, els figurants van estar allà
0: sí,
2: amb nosaltres, no sé, 10 dies, 2 setmanes... Sí.
1: En contra de 30 hores.
2: Van portar els nostres fills també per això mateix, de mira, per aguantar a altra mare, m'aguantem a mi mateixa i portem els fills i ja entenen una mica perquè el pare està fora tant de temps.
1: Tant de temps. No pensis, Joana, que no m'ha quedat en la dada de 8 anys, has dit?
2: Sí,
0: però jo crec que no són tants, del 2012. Jo crec que el primer guió...
2: No era 2008?
0: 2008
1: si són 14 també són molts.
0: Són molts, sí.
1: I això m'ha donat l'oportunitat de demanar-vos per escut allò que li preguntava al Rafa Cortés, allò que costa fer llargmetratges aquí a Espanya. No?
0: Sí, és molt complicat.
2: Sí, costa molt, com diuen, levantar la financiació.
0: Alçar el finançament és molt complicat.
1: Tu tens un Goya, no, Òscar?
0: Bueno, ella també. Nosaltres com a productors tenim un Goya, el de Mentre seas tu.
1: I la gent s'ha de pensar, home, si han guanyat un Goya,
2: toquen
0: una porta i se n'obren 6. No. Cada projecte és diferent i bueno, sí que és cert que aquests creadors i aquests directors i directores que omplin els cinemes, que són estrelles, no? Que pot donar la sensació de que tots tenim aquesta... que fins i tot ells ho tindran difícil per les pel·lícules, però pot donar una sensació errònia de que el 92, 93, 95% de la resta no estem en, eixa, en aquesta història, anem per una altra banda, els finançaments són els mateixos canals, però és tot molt més complicat.
1: I que cada projecte es comença de zero, pràcticament,
0: sí, sí, sí.
1: Típica pedra...
0: És avaluar-te de zero, sempre, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: A partir de les 9, que no se'n va passar com a les 9, en punta al cinema Rivoli, sí. Eixam, Enjambre.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que té un bon ull, després de tot el cinema que he vist a la meva vida, que és molt... I jo l'auguro un recorregut molt llarg en aquesta pel·li.
0: Estaria molt bé.
1: I això de l'èxit és molt relatiu, però jo crec que funciona molt bé, perquè sí. A més és això que dèieu, no? que hi ha molt de públics que poden perfectament entrar en aquesta història. Mm. I que es verà que és thriller, que es verà que és rural, però moltes altres
2: curta.
1: Coses.
2: Sí.
1: És breu, però...
0: Sí.
1: O que passa molt ràpid. Com
0: sí. Sí, nosaltres ens hem quedat molt contents. I quan passa això, que no sempre passa, ja va bé, ja està interessant. I després bueno, faran tot el possible perquè la gent conegui la pel·li, que li pugui arribar i que pugui veure-la i que pugui valorar-la i xerrar d'ella i compartir-la, no sé. Això ja farem el que puguem, però bueno, estem molt contents.
1: Molta merda que veiem al teatre.
0: Sí,
1: Òscar Bernàcer, moltíssimes gràcies, director.
0: A tu.
1: Joan Artueta, guionista juntament, que no, crec que no ho hem dit, amb Jorge Juan Martínez, no li llevem de Jorge, el marit que té. Sí. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Continuem a l'IB2, són les 6:43, continuem escoltant les músiques que acompanyen també en aquest festival. Abans escoltaven La Bien Querida i ara és el torn de l'ASA, que també té concert programat en el festival. Thank you.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo. Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
1: Que estàs avorrido.
2: ¿Y tú?
1: También. Haciendo el tonto.
2: Hola.
3: Qué bonito, cabrón.
2: Hola, ¿eh? ¿Me oyes?
4: Esto te gusta. Tuve pollería, ¿no? Yo te vi por xarxes.
1: M'agrada ballar.
5: I efectivament, entrades exaurides, gent que enxerra i molt. Parlant de la carn, se va poder veure el dia 25 en Esbaluar, aquí mateix, on estem avui emetent el programa especial de l'Aviador. I es podrà tornar a veure dia 1 d'agost a les 9 a Cine Ciutat. Guió de Pere Sastre, Joan Porcel i Lluís Garau, dirigida per Joan Porcel, interpretada, protagonitzada per en Lluís Garau. Com estàs, Lluís?
1: Hola, Rafa.
5: Te faig la... És Nekat i Moya, no?
1: Que sí, faig... claro. Sempre si me surts tu.
5: Sí, perfecte. Encantat. Te faig la mateixa pregunta que se feia o te'n feia Nekat i no, en aquest àudio. No? T'esperaves tot això que ha generat la car a partir de l'espectacle, diguem?
1: No m'ho esperava. No... Saps què passa? Que jo sempre tinc un poc el síndrome de l'impostor i mai penso que les meves coses les pugui veure molta gent. Després me sorprenc, me duc una alegria i mira, això que me llevo.
5: I és el que te llevo. Tot surt d'una idea que evidentment tens i que transformes en un espectacle, se la pot dir obra de teatre, se la pot dir acció performàtica, se la pot dir com vulguis, en tot cas impactant, te fiques a un escenari, convencional o no. Evidentment en públic, te connectes a Dirty Roulette, que és una d'aquestes aplicacions, llocs on la gent interactua així com vol, pot xerrar, pot mostrar el seu cos o pot fer d'altres coses. I a partir d'aquí la cosa fluï. I això va ser la carn, l'espectacle, se va convertir en pel·lícula. Vara guanyar a Màlaga. Clar, guanyar a Màlaga és molt fort, perquè és un festival dels més consolidats de l'estat espanyol, Lluís. I no t'ha demanat abans de Màlaga, que després hi tornarem, però després de Màlaga, què ha passat amb la carn? Continua el seu recorregut per sales comercials, festivals?
1: La carn, de moment, ha estat seleccionada a South by Southwest London, que també és un festival internacional molt important.
5: L'única espanyola, per cert.
1: L'última espanyola competició. Ara venim aquí i... Encara no ho podem anunciar perquè aquestes coses no se poden dir, però se viene un festival molt important.
5: Se viene grande.
1: Sí, sí, i realment estic molt orgullós perquè, bueno, és un èxit als marges. És el que jo xerràvem amb en Marcos Augusto, que també me'l va entrevistar, que és això, que hem de confiar en la nostra feina, perquè no vol dir que sigui minoritari o que no interessi en el públic massiu. Simplement... Té una altra forma, una altra manera d'explicar les coses, no és comerciant, no és una pel·lícula a l'ús, clar que no, és una pel·lícula d'una forma, pot ser més abstracta, pot ser menys narrativa, pot ser menys conclusiva, el que li vulguis dir, però no vol dir que no interessi, i això és la demostració.
5: Està claríssim. Lluís, a la car espectacle, te ficaves a un escenari i començaves a fer coses, evidentment sense xarxa. Aquí hi ha un muntatge, hi ha ja allò que tot allò que implica una pel·lícula de cinema, però és veritat que amb un llenguatge poc convencional, no? perquè mostres un poquet el procés, mostres les interioritats d'aquesta aplicació, però també les teves, o del protagonista, diguem. Jo no sé fins a quin punt te despulles, Lluís, com a persona, i si m'apures no vull saber-ho, però allò que traspues és veritat, no? És aquesta solitud que al final també pot tenir aquesta gent que consumeix aquest tipus de sexe o de relacions.
1: Mira, la meva manera de crear és tan honesta que no decides el que vull mostrar. Jo me'n record que vaig fer aquesta obra de teatre per posar-me en contra del teatre establert, del cànon de teatre clàssic. Tenia ganes de rompre una mica i per això volia fer una cosa que fos totalment diferent i que fos connectar-me en directe, que la gent no entengués que estigués passant, que fos un element performàtic en si mateix. Jo vaig crear la carn amb aquesta intenció. La soledat va arribar molt després.
5: Molt després.
1: Però perquè és honest, és un treball honest. I llavors la performance té aquest misteri que és que no el puc controlar jo. La obra se va més grossa que el creador. i és quan realment demostren que l'art és superior a nosaltres i jo no sóc, jo com a artista, jo sóc un vehicle de l'art. L'art és una cosa que està per sobre de tots nosaltres, no? I la carn és aquest és exemple perfecte, mos ha superat. M'ha superat a mi com a creador, però mos ha superat a nosaltres com a equip i ha transcendit. Bueno, aquestes coses passen quan realment expliquen una cosa, bueno, no només honesta, sinó també única, especial, diferent.
5: I el límit.
1: Sí.
5: Bastant el límit.
1: En el límit i en el límit de lo que són les convencions socials.
5: Totalment.
1: Jo estic superorgullós de que això sigui un projecte mallorquí. Perquè perquè me n'he d'anar fora si jo sóc d'aquí? Perquè no puc fer les meves mogudes aquí a Mallorca, precisament? Estic superorgullós de que les institucions públiques hagin respost en aquesta pel·lícula. Jo no me n'he d'anar a Barcelona. Sí, visc a Barcelona, però... Jo vull fer aquestes coses d'aquí,
5: no? Ho dius bastant, a més, a la pel·lícula, som mallorquí.
1: Claro que
5: ho dic. Quasi cada vegada que te connectes amb el teu interlocutor, sigui que siguis, no? Soy de Mallorca, soy mallorquín, i fas bandera d'això.
1: Totalment.
5: I, a més, amb la teva manera de parlar. Has tingut qualque dilema moral en el sentit de... Clar, a l'espectacle no jugaves exactament amb les mateixes regles que l'interlocutor, que no sabia això que tu estaves fent. No sé si de qualque manera també la pel·li, aquest jugar al límit, t'ha fet reflexionar, Lluís, no m'estiré passant una mica?
1: Mira, totes les obres que interessen contenen un misteri. Sempre hi ha algo que el públic no acaba d'entendre i que se qüestiona moltes coses, sobretot línies legals o morals o ètiques, no? Jo estic en aquesta posició. Qualque dia potser hauré de contratar un advocat, no ho sé, de moment no. Però sí que és vera que clar, la canta aquest component una mica punky en el que el públic se pot remenar, però això és legal, no és legal, això se pot fer, no se pot fer. Bueno,
5: tu estigues pel mig.
1: Jo ni m'ho he entrat ja, clar, però sí que és vera que és aquest fet de que també, i reflexions sobre el fet, el teatre... La deriva del teatre ja no té la popularitat que tenia antes, ha quedat en un reducte. Llavors, per això, tampoc, també visc amb aquesta tranquil·litat de que la gent no se va pel carrer pegant per una obra de teatre. Si fos un streamer de YouTube, potser sí que seria una cosa més sèria, però el teatre ara mateix viu aquest moment.
5: Sí.
1: Jo soc defensor del teatre i defens, sobretot, que la carn, la versió teatral, té un aconteixement únic i irrepetible. I el que viu la gent que ha vengut a veure l'obra és una experiència que no oblidarà, segur,
5: i que
1: li marcarà segurament, que se'n recordarà aquell xaval que va fer aquella obra i que feia això, se'n recordarà segur. Bueno, el teatre ha de viure el seu procés, jo no seré qui el rescataré i qui l'ajudaré a sobreviure, però bueno, des de luego que tinc ganes de fer teatre.
5: Continues fent la carn, l'espectacle?
1: Sí, tinc un període de bolos més. Estic intentant anar a Argentina, que és un dels meus somnis com a creador. Perquè
5: no m'estranya.
1: Considero...
5: Tot bull a Argentina, si parlant de teatre.
1: Realment, sí, és vera que és difícil. Ells tenen una situació que no poden cobrir molt de gastos, llavors és com a complex, però tinc moltes ganes d'anar i sé que acabaré anant. Ja vaig estar a Colòmbia i m'agrada molt. I a Espanya segurament me queda a Sevilla, que també tenen dates, però encara queda.
5: I quin recorregut li veus a la car pel·lícula, a part de l'Atlàntida, a part d'aquest festival que ja està seleccionat, de l'altre gran que no se pot dir encara? Perquè després t'hauràs d'enfrontar també a l'estrena comercial i aquí és el públic ja sense filtre.
1: Sí, la carn a nivell de sales en novembre anirà a sales comercials, llavors ten aquesta data. Però després jo el que tinc ganes és de que la carn arribi a Filmin i que se vegi no a internet, perquè jo sé que al final Filmin la gent la té a la tele, no? però sí que crec que és una pel·lícula que té moltes ganes que la gent vegi a l'ordenador. Perquè és on jo he vist les pel·lícules que més m'han marcat a la meva vida i crec que la relació que tenim amb l'ordenador i les pel·lícules que hem vist a l'ordenador, i ara està un poc malament que digui això, però les pel·lícules que hem piratejat són pel·lícules que ens han marcat molt a la nostra vida, no? No vull dir que m'agradaria que piratejessin la carn, però bueno, si ho acaben piratejant, que ho facin, m'és igual.
5: Lluís Garau, de moment, no a l'ordinador, però dia 1, a les 9, a Cine Ciutat, a pantalla gran, La carn, la pel·lícula dirigida per John Porcel, interpretada, protagonitzada per Lluís Garau. Llarga vida a la carn i tot allò que facis, a més, amb aquesta actitud. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Rafa. Gràcies per tot.
5: I fins aquí, a l'especial aviador, també tindreu xiu-xiu des d'aquí, des d'Esbaluart, amb ocasió de l'Atlàntica, Atlàntida amb aquesta edició, la setzena, que reuneix moltíssimes d'estrelles de grans noms del cinema internacional i també d'aquí. Ens acomiadam en Nacho Vegas, un altre dels protagonistes, i parlant de música que acompanyarà també les projeccions d'aquest Atlàntida. Es veiem demà a partir de les 6. Vagi bé.

0: les conviene ir.
1: La Policia Nacional obre una investigació per esclarir si en les càrregues policials d'ahir contra alguns manifestants es va actuar amb proporcionalitat. Bon vespre, són les 7.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: D'aquesta manera es vol determinar si s'han de depurar responsabilitats, això després que el delegat del govern estatal a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, descarti dimitir quan li han demanat els organitzadors de la manifestació i hagi admès actuacions violentes.
3: No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
1: La Policia Nacional assegura que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents. La presidenta del govern, Marga Proens, reconeix estar impactada per la violència, mentre la plataforma Menys Turisme Més Vida convoca per demà a les 12 del migdia una concentració davant delegació del govern per reclamar la dimissió d'Alfonso Rodríguez davant un fet que qualifica d'injustificats, tot arran d'unes càrregues policials que es van produir quan ja havia acabat la manifestació i que han acabat eclipsant una convocatòria multitudinària i pacífica. L'únic detingut en les càrregues policials ha passat ja a disposició judicial, ho ha fet el jutjat de Via Alemanya de Palma, on tot d'una hi serem en directe. Es dilluns, dia 27 de juliol, i Palma ha anunciat que habilitarà acreditacions en codi QR per accedir a un vehicle el dia de l'eclipsi. Maria Tomàs, bon vespre.
4: Bon vespre. Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure en un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament i mitjançant el qual els treballadors i els clients en reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular i dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. Ho explica el tinent de Balla de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
5: Cada credencial permetrà un màxim de dues entrades en vehicle. A partir d'aquest límit, el sistema bloquejarà qualsevol nou accés.
4: La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació.
1: Durant l'informatiu també serem en directe a la platja de Palma per saber com reben aquesta mesura bars, restaurants i també hotelers. I a Cala Millor, a Mallorca, estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
4: S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera i les primeres dades es constata en un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
1: 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys.
4: Ha estat la clau per desconvocar en extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'aquest matí. La patronal i els sindicats han signat la pau amb un nou conveni col·lectiu després de 7 mesos de negociacions.
1: I creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes a Eivissa davant el desallotjament d'altres campaments com els de la Joveria.
4: Un lloc que no només és insalubre, sinó que també és una àrea natural protegida amb un risc elevat, amb un elevat risc d'incendi. Ara hi viu una cinquantena de persones. L'Ajuntament d'Eivissa insta a actuar la propietat, si no diu, recorrerà als tribunals.
1: I en els esports, pel que fa al Reial Mallorca, pendents de la continuïtat de Jan Virgili, la sortida de Samu Costa. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. El Club Vermell confia que l'extrem català jugui somos a la segona divisió aquesta temporada, mentre continua l'espera que s'oficialitzi el fitxatge del migcampista portuguès per l'Al-Nasser. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fitxat el pivot Wildens Lebeck, l'estatunidenc de 26 anys, arriba cedit pel València Bàsquet després de fer una gran temporada. El Càceres, patrimoni de la humanitat a la segona FEP. En ciclisme, Tadej Pogacar ha fet història guanyant el seu cinquè Tour de França i en atletisme, medalla de bronze per a la mallorquina Esperança Cladera a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya.
1: I pel que fa al temps, en la setmana amb el mateix cel carregat a l'espera que torni dimecres més calor. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, efectivament, teníem una miqueta d'aquest fum dels incendis de Castelló, aquí a les illes, que va arribar a Iora Baixa, avui encara en el cel mig tèrbol, fins i tot amb algunes ennigulades que han crescut a punts d'interior de Mallorca, que ens han deixat alguns ruixats locals. Demà ja no esperam ruixats, de fet, demà en principi tindrem un cel més destapat i un ambient una mica manco entrebolit, en principi també afavorit això pel vent, que ho farà de component sud. I en general demà comencen també a pujar les temperatures. No ho faran tant les mínimes, però sí les màximes. Això serà l'inici d'un nou episodi càlid que tenim en cartera a mitjà termini. Per tant, tancarem el parèntesi d'aquests dos dies, ahir i avui, en què hem tingut un ambient més contingut, una miqueta més bo de dur, però a partir de demà i especialment a partir de dimecres, com comentaves, Aina, tornem a la calor de l'estiu.
1: Gràcies, Dani. I si escoltàveu la programació d'IB3 Ràdio, a banda de l'informatiu, sabreu que l'aviador Sames des de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, la 16a edició, s'ha posat avui en marxa de bon de veres després d'una inauguració protagonitzada pel talent balear en l'estrena de Forastera. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Són les 7 i 6 minuts. La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació convocada ahir per la plataforma Menys Turisme, Més Vida varen ser proporcionades i, si és necessari, depurar responsabilitats. Ho fa a petició del delegat del govern estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, quan ha reconegut actuacions violentes d'alguns agents i descarta dimitir, com li han demanat la plataforma.
4: Segons fonts properes de la Policia Nacional, el cos policial havia informat als organitzadors que a les voltes l'espai escollit per llegir el manifest tenia una capacitat inferior a les 2.000 persones. Es va recomanar acabar la protesta al Parc de la Mar, però els organitzadors ho van rebutjar. Una vegada ja es començava a omplir aquest espai, la policia va restringir l'accés i molts manifestants varen protestar. Acabada la concentració i, segons les mateixes fonts, un grup de manifestants varen tirar pedres i altres objectes als agents policials. Aquest fet va causar, segons el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, una reacció desmesurada d'alguns agents policials. Rodríguez ha encarregat a la Policia Nacional una investigació per determinar si s'han de depurar responsabilitats.
3: Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por anoche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
4: El delegat del govern també ha explicat que ell està tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
3: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
4: L'objectiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre les quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També 5 policies varen resultar lesionats en els enfrontaments. Un jove de 18 anys va ser detingut per desordres i aldarulls.
1: Els organitzadors de la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha criticat la violència policial que es va produir quan va acabar la manifestació contra la massificació turística i ha convocat per demà a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern a Palma.
4: El portavoç de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant l'intimidació dels agents.
8: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
4: Encara pel que fa a l'actuació policial, el sindicat Jupol ha criticat que el delegat de govern a les Balears hagi qüestionat la intervenció dels agents, intervenció que ells qualifiquen de proporcionat i conforme a la llei.
1: Les càrregues policials han generat tot un seguit de reaccions en certa unanimitat pel que fa a la desproporció d'una acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut.
4: La presidenta del Partit Popular a les Illes, Marga Proens, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
9: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
4: La diputada del PSC, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
10: El primer que hem de demanar és una investigació transparent, ràpida també, una investigació sobre els fets, de on van sortir les ordres. Crec que és imprescindible conèixer d'on van sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials van sortir les ordres que van carregar contra els manifestants pacífics.
4: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre aquest doni cobertura a actuacions policials com les d'ahir.
11: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
4: Des de Vox, la portaveu parlamentària Manuela Cañadas ha demanat explicacions al delegat de govern.
12: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
4: Les reaccions també han arribat des de l'esfera civil, el GOP i Terra Ferida han demanat la dimissió del delegat de govern també, a qui responsabilitzen de l'actuació policial.
1: Dèiem que aquestes càrregues policials es varen produir quan ja havia acabat la manifestació, la qual hi varen assistir 25.000 persones, segons la policia, i unes 70.000 segons l'organització. Va ser una de les més nombroses de totes les convocades per rebutjar la massificació turística. S'hi han pronunciat també, Maria, els hotelers de Mallorca.
4: Així es defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents amb la prosperitat econòmica de les illes. Per això, diuen, s'ha de fer feina conjuntament i rebaixar la polarització a les Balears. Consideren que la manifestació és un reflex de preocupacions socials que s'han d'escoltar com l'accés a l'habitatge o la mobilitat i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
13: Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro y con decisiones basadas en datos.
1: Deien que el balanç d'aquestes càrregues policials deixa un jove detingut que ha passat a disposició judicial avui a hora baixa, ha estat als jutjats a Via Alemanya. Allà hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Se sap ja si li decreten mesures judicials o queda en llibertat?
14: Bon vespre, ha quedat en llibertat i sense càrrecs. Emilio, nom de pila del detingut, s'ha acollit el seu dret a no declarar davant el jutge de guàrdia Santiago Pinsac. La Policia Nacional el va detenir a nit després dels aldarulls al final de la manifestació per un delicte de lesions, atemptat contra l'autoritat i desordres públics. No ha volgut fer declaració tampoc als micròfons, però sí que ha mostrat un trenc en el cap, sense punts, que teòricament, segons ell, li havia fet la policia en els voltants del Parc de la Mà. Ha assegurat que l'única cosa que vol és tornar a casa seva. Té 18 anys, és d'origen cubà i la seva mare i la seva germana estaven estorades que ell hagi passat, diuen, la nit al Carabós. Fins aquí, fins al voltant dels jutjats, no s'ha acostat cap activista dels que se manifestaren aquest 26J per un altre model turístic.
1: Gràcies, Maria Eugènia. En directe des dels jutjats de Via Alemanya de Palma, arribam així a les 7:14. Els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles a la zona dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar. Els bars i restaurants hauran d'inscriure primer de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Després de comprovar la veracitat del formulari, podran inscriure també tant els seus empleats com els clients en reserva.
4: Així s'enviarà una credencial amb el codi QR al negoci o empresa i també als treballadors i clients als seus correus electrònics en un sistema que ha presentat l'Ajuntament de Palma per evitar col·lapses. Cor recomana imprimir l'acreditació i posar-lo un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorem Bausà és el tinent de Bala de Seguretat Ciutadana.
5: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
4: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí del dia de l'eclipsi, unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a altres infraestructures bàsiques de la ciutat, com són l'aeroport i els hospitals, són Espases i Sol Llatza.
1: Cort ha desenvolupat també un manual de conducta per aquest dia per garantir la seguretat, la convivència i el bon funcionament del dispositiu.
4: Les normes són recollir els residus que generi mantenir l'entorn net i respectar el senyal de bany, utilitzar ulleres homologades i no dur envasos de vidre. Tampoc no es podran encendre fogueres o utilitzar material pirotècnic i instal·lar carpes o tendes de campanya.
1: Per saber com veuen aquesta mesura del QR als treballadors de bars, restaurants i també d'hotels, connectam amb la platja de Palma i allà Victòria Morell. Victòria, bon vespre, què opinen?
15: Bon vespre, doncs, sobretot ens han trobat molt de desconeixement. Han recorregut més d'una trentena d'establiments de la platja de Palma i molts treballadors no són conscients de les restriccions de trànsits previstes per al 12 d'agost. Alguns fins i tot desconeixen que l'Ajuntament ha habilitat un sistema d'acreditacions amb el codi QR perquè puguin accedir en vehicle a la zona. D'altres ens expliquen que venen caminant o en transport públic, però temen que la gran afluència de visitants compliqui la mobilitat i sobretot la conciliació d'aquell dia.
16: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
17: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
18: En teoría no me afectará nada, ni sabía, ni tenía conocimiento ni nada, porque siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso, porque el bus es público.
19: Es la primera noticia, no sabía que iba a estar cerrado.
20: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
15: També hem pogut parlar amb familiars de persones majors que resideixen a la residència Oasis, que s'han mostrat preocupats especialment per si es produeix alguna urgència i necessiten accedir-hi. Tot i això, hem de recordar que l'Ajuntament insisteix que el dispositiu garantitzarà en tot moment l'accés als serveis essencials.
1: Gràcies, Victòria. I el Servei de Salut reforçarà a Menorca el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi, tant als hospitals com també als centres de l'àrea de salut de l'illa. En aquest cas ho farà amb 6 professionals més, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
21: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dalt Sant Joan, y el centro de salud es Banyer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
1: A punt d'arribar a les 7 i 19 minuts.
22: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
23: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Cala Millor, a Mallorca, estrena un sistema de comptador intel·ligent per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
4: Una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel. Així, en un de 5 estrelles, el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que a partir d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Giscafré, de Bit Group.
0: No és que el client de 5 estrelles consumeix qui més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
4: Els darrers 3 mesos s'han instal·lat comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i a més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament amb pous i sensors de control de l'aigua regenerada. El president del Consell, Llorenç Galmés, n'ha fet els comptes.
2: S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
1: Tot i les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua, com destaca Joan Mestre, el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
6: Per a saber quins consums tenim, però on se para l'aigua és molt important per als ajuntaments i el Consorci de Turisme.
1: El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros del fons Next Generation. I avui, 20 dies després que el primer satèl·lit balear, el Posidònia, orbiti al voltant de la Terra, ja ha començat a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit avui un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar el primer habitatge, la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdà des de 600 quilòmetres d'altura.
4: El va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i el futur de les Balears.
7: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això, processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
1: Aquestes imatges permeten obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tret pit del talent balear i assegura que és una mostra clara que les illes aposten per la innovació, el coneixement i la tecnologia. També ha destacat la importància de disposar d'eines i d'informació per fer front als reptes climàtics que es presentin.
24: Que important és la prevenció i aquests satèl·lites... Prevenció. Ho hem vist també en ses danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrani. Que important és ses dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
1: El satèl·lit Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia. ...39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys. Ha estat la clau per desconvocar in extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'avui. 7 mesos de dures negociacions entre patronal i sindicat que signen la pau amb un nou conveni col·lectiu a les portes de convocar una aturada de 4 dies. Tant patronal com sindicats esperen que amb la millora del sou i les condicions del sector siguin més atractiu per als joves, com explica l'assessora legal de la patronal FEBAME, Susana Marimón.
25: Daremos estabilidad a nuestro sector, que es muy importante. Lo vamos a constituir un sector más atractivo para futuras incorporaciones y, por supuesto, para mantener el talento que ya tenemos dentro del sector.
1: El pacte suposa un increment de la remuneració de les hores extra i un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys. La pujada d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu. Segons Roberto Serrano, el responsable de política sindical d'UGT, els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment històric en la nòmina quan el BOIP publiqui el conveni.
3: Es la mayor subida que se ha realizado en los últimos años en cualquiera de los sectores, tanto de comercio como de hostelería, tal, y esto se lo ha llevado el metal. Esto es importante pues para que la gente se dé cuenta que no solo el turismo es importante en Baleares, sino que también el sector industrial.
1: La patronal també destaca la importància de l'acord per fomentar la indústria a la comunitat i diversificar l'economia. Cinc minuts per arribar a les 7:30. L'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys que reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones aquí a les illes que no arriben a final de mes. No poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en unes 1.000 persones.
8: El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
1: I a Eivissa el problema dels assentaments no s'atura. Un punt on s'ha detectat un augment d'infrahabitatges és a la zona humida de les Feixes de Vila, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
9: Amagats entre la vegetació de les Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Ses Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de gestió ambiental.
10: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
9: L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a les Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
1: I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. Clàudia Mallia, bon vespre.
11: Bon vespre. L'executiu pretenia aprovar la mesura demà, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incluïa les seves peticions. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
12: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
1: L'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fosquet.
11: Unes obres que investiga des de fa uns mesos el servei de Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació aportada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten una autorització addicional.
1: I l'Ibedona ha canviat la seu de la seva delegació a Maó. Ara es troba al mateix edifici on es trobava el centre Verónica, on s'atenen a les persones víctimes de violència sexual. L'Agel Camarasa.
26: A partir d'ara, amb la nova seu es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'Ibedona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
5: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
26: El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
23: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si en les càrregues policials d'ahir contra alguns manifestants es va actuar de manera desproporcionada i determinar si s'han de depurar responsabilitats.
11: El cos policial diu que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents, mentre el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, descarta dimitir com li han demanat els organitzadors de la manifestació, tot i que reconeix actuacions violentes per part d'alguns policies.
13: No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
1: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida qualifica l'actuació policial d'injustificada i convoca per demà una concentració.
11: Serà a les 12 del migdia davant la delegació del govern central a les Balears. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha reconegut estar impactada per la violència després de la manifestació. Les càrregues es van produir quan va acabar la protesta i van deixar un detingut que ha quedat en llibertat sense càrrecs després de passar a 8 hora baixa a disposició judicial.
1: Palma habilitarà acreditacions en codi QR per accedir en vehicle al dia de l'eclipsi.
11: Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure a un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament. Els treballadors i els clients amb reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació. Així ho han rebut els establiments de la zona.
14: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
16: Siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso porque el bus es público.
20: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
1: Cala millor, a Mallorca estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
11: S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera. Les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
1: I 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys.

0: Visin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació, i hem de velar per això.
1: I la següent mitja hora d'aquest informatiu vos explicarem que els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Àvila, Castelló i Toledo, que ja han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
2: Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliquin de nou les tasques d'extinció. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
1: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
4: Informatiu vespre. Esports.
1: Esports que Xisco Ribas començaven ben pendents de la possible continuïtat de Jan Virgili davant el Reial Mallorca.
5: El conjunt vermell ha completat avui una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella en la principal incògnita de si el jove extrem català finalment quedarà al club. Els de Luis García Fernández han entrenat avui matí i en aquest moment estan realitzant una sessió de gimnàs. Jan Virgili s'exercita en total normalitat a la resta de companys i, de fet, un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat de la situació de l'extrem.
6: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues pueda quedarse y...
7: ¿Te atreves a apostar de si se queda o no?
6: No apuesto, no sé mucho de apostar. No. Lo importante es que esté convencido de querer quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
5: I si bé continua la feina damunt la gespa a Marbella, també ho fa als despatxos de Son Moix. Avui el club ha presentat un nou patrocinador que estarà present a la màniga esquerra de les camisetes en un acte que ha comptat a la presència d'Alfonso Díaz. El cap de negocis del club ha parlat també de Jan Virgili.
8: Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz y el fin de semana hemos estado ahí. Está totalmente integrado y convencido y bueno, vamos a ver qué pasa.
5: I si no hi ha res de nou, qui sembla que partirà també a Samu Costa, a l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita. Alfonso Díaz també ha parlat del migcampista portugués.
8: Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
5: Qui tampoc no fa feina amb el grup és Arnau Puigmal, que continua fent feina al gimnàs per recuperar-se de les seves molèsties físiques al bessó. D'altra banda, les sensacions de les noves incorporacions de la plantilla són molt bones. Dissabte, els mallorquinistes s'imposaren per 3-0 a l'equip àrab Al-Fateh amb 2 gols de Zito Luvumbo i 1 de Don Prats. En aquest amistós es varen estrenar jugadors com el davanter Adrián Fuentes, que va ser titular, i també el central Sumajoro i el migcampista Antoni Roc, escoltant precisament el jugador cedit per l'Espanyol.
9: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
5: I el darrer fitxatge del Mallorca, Arnau Tenas, considera també que l'objectiu de l'equip és tornar a la primera divisió.
10: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
5: Dijous l'equip disputarà el segon partit amistós a terres andaluses contra un altre equip àrab, l'Al-Ittihad. A la primera federació, l'U d'Eivissa ha tornat als entrenaments en la segona setmana de pretemporada amb el mercat aturat. Des de fa 8 dies, l'equip blau-cel no anuncia cap incorporació i tot això encara falten per arribar entre 8 i 10 jugadors. Avui la novetat ha estat veure el central cedit pel Castelló, Ismael Fadel, fent feina per primera vegada amb els seus nou companys. I en futbol femení, el Barça de Catacoy i Patrick Jarro torna a

0: La feina. El conjunt blaugrana ha reprès l'activitat amb un repte majúscul per a la pròxima temporada, revalidar l'històric pòquer de títols que van conquerir la darrera campanya amb Pere Romeu al capdavant. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal iniciarà aquesta setmana la pretemporada 2026-2027. Dimecres es faran les proves mèdiques i per dijous està previst el primer entrenament al pavelló municipal Toni Pissà. A més, el club mallorquí ja té 3.220 abonats per aquesta temporada, una xifra propera al rècord d'abonats que es va assolir la temporada passada en 3.400. En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca ha anunciat el fitxatge de Wildens Levec. El pivot estatunidenc de 26 anys a Terra Lilla s'ha cedit pel València Bàsquet després de fer una gran temporada al Càceres Patrimoni de la Humanitat i liderar també les estadístiques de valoració, taps i mats en el grup oest de la segona FEB. Pel que fa al ciclisme, el Tour de França, Tadej Pogacar ha fet història. El corredor eslovè de 27 anys ha conquistat el seu cinquè Tour, igual així a Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Tot això després de la victòria del neerlandès Mathieu van der Poel a la darrera etapa que va finalitzar als Camps Elisis de París. Pel que fa al ciclisme balear, en el Campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes han sumat 10 medalles, 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyelles ha estat el gran protagonista amb 3 ors, 2 d'individuals i un per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennàsser, Francesc Bennàsser, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear en 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de pista. L'atletisme balear també va ser protagonista aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya, disputat a Màlaga en la presència de 4 atletes mallorquines. L'única medalla balear du la firma d'Esperança Cladera. La corredora morera del València Club d'Atletisme ha guanyat el bronze a la prova dels 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la medalla de plata. D'altra banda, Carmen Marco va acabar en sisena posició als 200 metres, el mateix lloc que Daniela García als 800, i als 100 metres tanques Inés Pascual va acabar vuitena. I acabam l'informació esportiva parlant de vela, perquè el mallorquí Joshua Castro ha conquistat l'europeu sub-15 de Tecno 293. El jove regatista del Club Marítim Sant Antoni de la Platja ha signat una brillant actuació, 9 podis, i es proclama campió continental en aigües poloneses.
1: Gràcies, Xisco. Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
4: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Àvila, Castelló i Toledo. Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliqui de nou les tasques d'extinció. Els quatre incendis han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
6: Els incendis d'Àvila i Madrid continuen actius i sense estabilitzar. En el cas de Madrid, preocupa l'evolució de les flames al nord de l'embassament de Sant Joan. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que avui i demà són dies importants perquè dimecres les condicions meteorològiques tornen a empitjorar amb l'arribada d'una nova onada de calor.
7: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
6: L'incendi de Castelló a la Vall d'Uixó roman fora de control. Aquest matí els mitjans aeris no han pogut fer feina per mort del fum, però sí que ho han pogut fer avui hora baixa. Concretament, hi ha 25 mitjans aeris que fan feina per apagar el foc. Per aquesta nit s'espera un escenari més favorable, ja que es preveu que baixi el vent.
1: Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest migdia a Castelló, des d'on ha insistit que aquests greus incendis confirmen l'evolució del canvi climàtic.
6: Ha agraït als mitjans de comunicació la lluita contra les teories de la conspiració i les notícies falses. També ha reiterat la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica com a prioritat nacional.
8: La emergència climàtica, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
6: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerat que ara no és moment de grans anuncis i ha recriminat a Sánchez que faci més de 10 anys que anuncia un pacte d'estat d'emergència climàtica sense que l'hagi concretat.
9: Que des del 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios.
6: Pel que fa a l'incendi de Castelló, la delegada del govern estatal a València, Pilar Bernabé, ja avançava a primera hora que pot ser un incendi provocat.
10: Todas las investigaciones están abiertas, insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
1: El govern estatal ha suspès les tasques de recol·lecció, maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i a les províncies d'Àvila i Toledo, això mentre duri el període d'emergència per incendis forestals.
6: Això perquè les segadores i alta maquinària agrícola poden originar ignicions accidentals per fricció, impacte d'elements metàl·lics, sobreescalfament de components mecànics o qualsevol altra incidència pròpia del seu funcionament i, per tant, causar incendis no intencionats.
1: Precisament, l'executiu estatal declararà en el Consell de Ministres de demà zona greument afectada a les localitats de Madrid, Àvila i Castelló.
6: En les darreres hores, Portugal, Grècia i Turquia s'han sumat a les tasques d'extinció dels greus incendis que afecten el centre del país.
1: També França lluita contra els incendis forestals que ja han arrasat milers d'hectàrees i han obligat a confinar i evacuar milers de persones a diferents regions del país.
6: La situació és especialment crítica a la perifèria de Bordeus, on les flames es mantenen a només 15 quilòmetres de la ciutat i una fumera taronja ja cobreix tota l'àrea metropolitana. Tot i que el foc està estabilitzat, la situació continua sent desfavorable. A tot el departament de la Gironda, la xifra de persones desallotjades de manera preventiva ja supera els 220.000 evacuats.
1: 13 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez. També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Azteoid per a la seva assessora, Cristina Álvarez. Demanen ara 6 anys de presó en lloc de 22 que demanaven inicialment.
6: El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes noves conclusions després que l'Audiència de Madrid avalés jutge Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni titulació.
1: I una jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra acusats d'ajudar a l'expresident català Carles Puigdemont a fugir l'agost de l'any 2024 a Barcelona. La magistrada veu indicis suficients de coordinació amb els agents per evitar la detenció de l'expresident català.
6: Els 3 policies queden a un pas de judici per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes penat amb la inhabilitació. L'escrit detalla que els agents varen escortar, encerclar i ocultar Puigdemont entre la multitud després de la seva reaparició al passeig de Lluís Companys a Barcelona. Ara la Fiscalia i les acusacions tenen 10 dies per presentar els seus escrits de qualificació.
1: I la defensa de Villarejo defensa que l'operació Kitchen va ser una investigació d'intel·ligència legítima.
6: Segons el seu advocat, el dispositiu cercava patrimoni ocult i testaferros de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i no documentació incriminatòria per al PP. El lletrat Antonio García Cabrera ha demanat l'absolució de Villarejo, per a qui la Fiscalia demana 19 anys de presó.
1: I el Ministeri d'Igualtat convoca per a demà un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i a Toledo.
6: El mecanisme s'activa davant el repunt de casos amb l'objectiu d'examinar les circumstàncies dels crims per tal de detectar possibles errades en el sistema de protecció i millorar els protocols d'actuació. Aquest any, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere.
1: Tot plegat quan un home està condemnat a 9 anys de presó per pegar la seva dona i deixar-la tetraplègica.
6: Els magistrats de l'Audiència Provincial d'Osca consideren provat els fets que varen passar el 2024 quan l'home va propinar cops al cap a la dona. Està acusat d'un delicte de lesions amb l'agreujant del parentiu.
1: I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aturar els bombardejos contra l'Iran per negociar un acord de pau, un acord, volien dir, per posar fi al conflicte.
6: Ara bé, manté que reprendrà els atacs si les converses fracassen, unes declaracions que arriben tot just el dia abans que Trump es reuneixi amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que viatjarà a Washington per assistir al funeral del senador republicà Lindsey Graham.
1: I Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat.
6: En aquest cas s'establirà el límit legal en els 14 anys. El govern austríac ha acordat traslladar aquesta qüestió al Parlament per a la revisió del projecte de llei, mentre que també informarà la Comissió Europea. La llei entraria en vigor el 2027.

0: Medicaments, bolquers, menjar... Durant un mes s'han recollit tota classe de subministraments per enviar cap a la Guaiara, l'epicentre dels terratrèmols de Veneçuela.
1: En total s'han recaptat 9 palets de materials que ara es troben parats a una nau a l'espera de ser enviats. La resposta de la gent ha superat les expectatives dels organitzadors de la iniciativa que ara necessiten pagar el transport d'un contenidor per enviar-ho tot a Sud-amèrica. Per recaptar fons, avui vespre se celebra a partir de les 8:30 d'aquí prop de 40 minuts al pati de l'escola Doctor Comas de Alaior el concert Menorca canta per Veneçuela. Serà un espectacle de música menorquina on actuen gratuïtament artistes com Ben Marquès, Eva Pons Trio, Xalandrí i Quatre Sols i un piano. Reina Lladó és una de les impulsores de la campanya.
2: Pues van directamente a taquilla para disfrutar de un concierto completamente de música menorquina. La entrada es 10 euros, también tenemos fila cero. Y en el cartel que tenemos a la disposición pueden hacer sus donativos. Si no pueden ir, que sepan que va a ir directamente a nuestras personas damnificadas allí en La Guaira.
0: Una recollida que s'ha fet a Menorca. De fet, l'Hospital Mateu Orfila estrena una nova sala blanca per garantir la màxima seguretat en la preparació de medicaments estèrils. Aquest nou espai ha suposat una inversió de prop de 450.000 euros. Carles Marquès.
3: El Servei de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila ja disposa des de fa 2 mesos d'una nova sala blanca per preparar medicaments estèrils amb les màximes garanties de seguretat. L'espai permetrà elaborar més de 15.000 preparats a l'any. Són medicaments que s'administren directament a l'organisme i, per tant, requereixen un entorn especialment controlat per reduir al màxim qualsevol risc de contaminació. Manuela García és la consellera de Salut del Govern Balear.
4: Facilita dos elementos importantísimos. Por un lado está la calidad de la prestación que damos a nuestros pacientes, pero por otro lado también la seguridad de los propios profesionales.
3: Entre les preparacions que s'hi duen a terme hi ha els tractaments oncològics, la nutrició parenteral i altres mecanismes intravenosos, així com fórmules individualitzades per a pacients hospitalitzats. Sentim altre cop la consellera Manuela García.
4: Estoy refiriéndome sobre todo a los citostáticos, que son los fármacos que se ponen en la quimioterapia, o también la nutrición parenteral, es decir, bolsas que llevan los pacientes para alimentarse cuando no pueden utilizar la vía digestiva.
3: El sistema controla les partícules presents a l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura i la humitat, i també les pressions entre les diferents estances.
0: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: pensando.
1: IB3 Ràdio s'afegeix a la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Heu pogut escoltar en directe des d'Esbaluar l'emissió del programa cultural d'aquesta casa, l'Aviador, i en qüestió d'un parell de minuts s'hi afegiran també els companys de Xiu Xiu des d'allà. El festival viu les primeres hores amb el devessall d'oferta marca de la casa, obert al món, però sense oblidar Sandra Martínez, les produccions balears.
2: Parlant, per exemple, de Xam, és un thriller psicològic, obra d'Òscar Bennàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, que diuen ens agradarà si som d'utopies que acaben malament i que ens va deixar fascinar per asbestes. A Xam és una coproducció, per cert, d'IB3 i es podrà veure en tot just una hora a la sala Rivoli de Ciutat. Aquesta no ha estat l'única proposta amb accent balear de la jornada. Avui, hora baixa, també ha estat el torn, per exemple, de Les culpables. Però qui són les culpables? Idò les al·lotes, les adolescents que avorten. Va ser el cas de Marta Duran, la directora del film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis i en va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula. Montse Pujol és la productora del film.
3: I la Marta sempre explica que en aquell moment de pandèmia d'estar tancat a casa a la seva habitació es va sentir més entesa i més acompanyada que mai, no? Tants anys de viure-ho en silenci i de cop fas una publicació a les xarxes socials i surten dones de sota les pedres, dones que podien tenir la mateixa edat, viure molt a prop, que havien viscut una cosa molt similar i pel silenci no.
2: Les culpables va ser premiada al Mallorca Talents Lab i aquesta va ser, de fet, la primera empenta per poder tirar endavant el projecte. Arribarà a sales per octubre i, tot i que està oberta a tota mena de públic, té molt present un sector determinat.
3: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
2: També arribarà a sales passat l'estiu Érem una gran família, és l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar des dels anys 40 als 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
4: Un procés que he disfrutat molt, com a tenir el control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat, també.
2: I un film documental d'aquest tipus, però a qui pot interessar? La directora té molt clar que tothom.
4: És un poc inevitable recordar una mica, pues, jo, per part meva, els meus pares, els meus avis, però també hi ha gent, com la meva cosina, per exemple, que té 20 anys, que l'ha vista i que li ha fascinat, que és potser un públic objectiu que no hagués pensat de bones a primeres, però que de sobte crec que pot aprendre molt també d'aquestes històries.
2: Tot això, com dèiem, en una jornada marcada també per la presència del documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson i que ha presentat a Nit a Ciutat la història del formigó, on manté la marca de la casa, càmera en primer pla, personatges reals que superen la ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot a la història d'aquest material de construcció. Wilson ha protagonitzat una xerrada a Esbaluart on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb el del sentit de l'humor, no es pot generalitzar mai de la vida.
5: You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny.
2: Tothom es creu normal, diu, i allò que et pot fer gràcia a tu no té per què fer-ho a ningú més. Wilson enregistra, munta i guionitza les seves obres i ho fa tota la vegada. A la sèrie de televisió tenia un equip al darrere, però amb aquesta història del formigó està tot sol. I això, confessa, és més caòtic, però també, diu, més creatiu.
5: The chaos of that timeline is more inspiring.
2: Tres apunts només d'una jornada plena de propostes diferents, com sempre, d'aquí, d'allà i també de música, perquè l'actuació musical de La Bien Querida a la Misericòrdia comença en tot just una hora. Sí.

0: L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevingudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte Firal des Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, a qui sentim de fons.
1: Hem arribat a les 8, moment per actualitzar els principals titulars d'aquest dilluns 27 de juliol, en què la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si en les càrregues policials d'ahir contra algun manifestants es va actuar de manera desproporcionada i determinar si s'han de depurar responsabilitats.
0: El cos policial diu que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents, mentre el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, descarta dimitir tal com li han demanat els organitzadors de la manifestació, tot i que reconeix actuacions violentes per part d'alguns policies.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida qualifica l'actuació policial d'injustificada i convoca per demà una concentració.
0: Serà a les 12 del migdia davant la delegació del govern central a les Balears. Les càrregues es van produir quan va acabar la manifestació contra la saturació turística i van deixar un detingut que ha quedat en llibertat sense càrrecs després de passar avui hora baixa a disposició judicial.
1: La presidenta del govern, Marga Provenç, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
3: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
1: I Palma anuncia que habilitarà acreditacions en codi QR per accedir en vehicle el dia de l'eclipsi.
0: Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure a un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament. Els treballadors i els clients amb reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. Llorenç Bausà és el tinent de batle de Seguretat Ciutadana.
4: Cada credencial permetrà un màxim de dues entrades en vehicle. A partir d'aquest límit, el sistema bloquejarà qualsevol nou accés.
0: La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació.
1: I que la millor, Mallorca estrena un sistema de comptadors intel·ligent per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
0: S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera. Les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
1: Creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes, a Eivissa, davant el desallotjament d'altres campaments com el de Sa Joveria.
0: Un lloc que no només és insalubre, sinó que també és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Ara hi viuen una cinquantena de persones. L'Ajuntament d'Eivissa insta a actuar a la propietat. Si no, el regidor de gestió ambiental, Jordi Griver, assegura que recorreran als tribunals.
5: Si no pot fer res perquè té la gent allí, siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
1: I els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Ávila, Castelló i Toledo, que ja han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
0: Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliquin de nou les tasques d'extinció. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
1: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu, avui a més des del Baluard, a Palma, amb motiu de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Que passin bon dilluns, demà l'informatiu vespre a Neus López.

0: Non te perdi su mo. Non te perdi su mo.
1: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja m'ha arribat Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, molt bé. Nora Olivé.
2: Bon vespre.
0: Estau bé, contents?
1: Molt contents avui,
2: sí,
1: especialment.
2: Molt contents.
0: És que està en un lloc especial avui.
1: Avui ja, fa... se sent un poc.
0: Se sent? Què és això que se sent?
1: Un poc d'eco.
0: La gent del públic que tenim aquí davant.
1: Exacte.
0: Avui fem ràdio a l'aire lliure, a la fresca, en revoltat de cinema, de música. Som en directe des del Baluart, el Museu d'Art Contemporani, al Cor de Palma, perquè l'Atlàntida Mallorca Film Fest ha tornat a l'illa i ho fa com cada any per la Porta Gran.
1: En aquesta edició número 16 passaran per aquí noms com els de, atenció, Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Gael García Bernal, Fernando Trueba, Victoria Luengo...
0: Així som on han de ser, sense dubte, l'epicentre del xiu-xiu.
2: Sí, actors, actrius, directors, compositors, cantants, nou talents i algunes de les veus més importants del cinema europeu i internacional es troben aquests dies aquí a Mallorca.
0: Exactament, això és gros. L'Atlàntida Film Fest va obrir les portes divendres passat i durant 10 dies, fins diumenge, dia 2, inunda Palma d'estrenes exclusives, títols que encara no han arribat als cinemes i algunes de les pel·lícules més esperades de l'any, algunes de les quals també coproduïdes per aquesta casa, IB3.
1: És que no em perdon ni una aquí, oh? Aquí la casa. Però no és tot només cinema, també hi ha xerrades, masterclasses, concerts...
2: Artistes de primer nivell durant aquests gairebé 10 dies de festival, noms com La Zoe, Barry B, Nacho Vegas o La Bienquerida.
0: Avui la ràdio és aquí al carrer per conèixer-ne els xiu-xius, els protagonistes i qui sap, no ho sé, per aventura passa per aquí a dir hola Javier Bardem.
1: Tampoc t'emocionis.
0: Home, que esclar, sens dubte, és que avui podràs lluir, Jordi, la teva nova careta.
3: El graduat.
1: És la primera vegada que podré treure el títol.
0: Home, el trobaràs una vegada rere l'altra. Avui a Xiu-Xiu, en directe des d'Esbaluar, gràcies a Lluís Menéndez, Fabio Encinas, Marga Cifra, del Contoc Tècnic i Pep Díaz a la producció.

0: Bueno, l'Atlàntida, ho sabeu, és un festival de cinema que transporta històries arreu. I això és així, històries que encara estan moltes per descobrir. Entre tots aquests títols, n'hi ha un que amaga una història ben particular que ha tingut lloc a Mallorca i que va ser molt i molt sonada.
1: És la història de Manuel Cortés.
0: Exactament. Per aventura, alguns pot sonar aquest nom. Manuel Cortés és un perruquer autodidacte de Sant Roca, de Palma, que a només 25 anys es va fer famós, però famós, eh? Abans que li arribés la glòria, tallava els cabells a gent de la seva barriada, amics, família, clients habituals, però tot va canviar quan va publicar aquesta cançó a YouTube.

0: Manuel Cortés, 3.000 al mes, va ser un dels primers vídeos virals d'internet, quan la viralitat, clar, durava més d'una setmana.
1: Exactament, hi haurà un play que és un dels youtubers més famosos del món, li va fer un vídeo titulat El peluquero mafioso, i de llavors ençà tot va pujar com a l'escuma.
2: La letra está muy currada, ¿eh? Por si no os habéis enterado aún, él se llama Manuel Cortés. Lo repito, ¿eh? Manuel Cortés. Es que igual no os habéis enterado. Tampoco lo dicen mucho, ¿no? Mira, este tío que os voy a enseñar ahora, yo creo que saco la...
0: Els vídeos acumulaven milions i milions de reproduccions i han passat per les seves tisores noms com el de Cristiano Ronaldo o Bad Bunny.
1: I en aquesta odissea, tres persones fascinades per la història de Manuel el varen seguir amb una càmera durant 10 anys. El resultat és 3.000 al mes, és un documental que demà celebra aquí l'Atlàntida, la seva estrena mundial, i posa el punt final en aquesta aventura. Ells són Guillermo Broglia, Mario Figuereo, Jordi Bernés. Benvinguts a Xiu Xiu.
3: Hola, bones tardes.
1: Clar, 10 anys després de feina, demà estrenar mundialment el documental. Com esteu?
3: Bueno, estem molt contents i molt emocionats i orgullosos per aquest viatge que hem fet de 10 anys. I al final, pues, la nostra intenció era contar un missatge o una història de superació, més enllà de 10 minuts de fama o la viralitat d'un vídeo. El missatge que volien transmetre un poc era de que si pots lluitar pels teus somnis i pots aconseguir grans coses, encara que siguis d'un barri o de Mallorca o, o de qualsevol puesto.
1: És que Manuel, per exemple, jo record moltíssim. Clar, quan se va fer viral, no sé, Jordi o Nora, vosaltres...
0: Me'l va agafar un poc més jove, tal vegada.
4: Sí, sí. Jo no ho record, me sap greu.
1: No, però és que clar, se va fer supersonat. No sé si vosaltres, com us va arribar aquesta història, com el vareu conèixer, com li vareu proposar de fer aquest documental tan immersiu?
5: Bé, jo tenia un company de feina que era el seu perruquer i me'l va presentar, i a partir d'aquí pues, el van conèixer nosaltres.
1: Uh-huh. I li van proposar fer...
5: Sí, bé, va ser un procés... Primer el van conèixer, vam estar una temporada amb ell fent altres coses, fins que se me'l va ocorrir en una sessió de brainstorming, se me'l va ocorrir així.
0: Uh-huh. I com la rebé quan li proposava? Escolta, volen fer un documental sobre la teva figura, no?
5: A veure, pues, perdona.
3: No, dic que ja ho coneixíem perquè li havia teat en Jordi, Met d'un Pic, també havíem fet un videoclip que sortia ell i tal, i teníem un mig en comú. I bueno, quan li van proposar, al final li va dir «¿Quieres hacer un documental?» i va dir «Sí».
1: Clar, Mario, han passat 10 anys. 10 anys d'ençà que, clar, quant d'any teniu vosaltres quan vareu començar tot això?
5: Jo 30.
1: Teniu 30 anys?
6: Sí, 30, 29, per ahí.
1: Clar, i han passat 10 anys, no sé, clar, d'ençà que vareu començar fins ara, també vosaltres com a persones haureu canviat.
6: Sí, yo creo que en el proceso de estos 10 años no solamente ha sido una evolución del personaje, sino creo que una evolución personal nuestra y profesional dentro de estos 10 años. Y creo que eso es lo bonito que se ve en la película.
0: Mm-hmm. També suposo que una evolució creativa, no? O sigui, heu canviat vosaltres també molt i segurament trobau coses de fa 10 anys que dius, ui, això no, tal vegada no estava tan bé, no ho sé.
5: Dins si el documental te refereixes? Sí, sí, claro. El procés creatiu ha estat evolutiu des del principi perquè tenim una idea totalment diferent de lo que acabes seguint en el final.
1: Clar, nosaltres hem explicat aquesta història, hem fet aquest relat, però Guillermo, com és i qui és en Manuel Cortés per aquella gent que per aventura està un poc perduda?
3: Bueno, pues lo que te deia abans del missatge, en el final era un tío que al principi quan ho varen conèixer ell deia, vull ser un gran barbero, quiero ser el barbero más grande que pueda. I clar, en el final és com un somni que ell tenia, que nosaltres, més enllà de lo millor de postar o no, quan t'ho dius a lo millor en el teu entorn que vols fer algo, molt de pits no te creuen, no se'n riuen de tu i tal, no? Nosaltres en el final, com ho veiem de fora, i el nostre somni que mos uneix, en Mario, en Jordi i jo vam estudiar en el CEF, en el Centre d'Estudi Fotogràfic, i el nostre somni en comú era fer pel·lícules. En el final vam començar un poc tipus amateur i més naïf i s'ha convertit a poc en les darreres escenes del documental aquesta evolució que dèiem ara i ja se veu com una pel·lícula de veres, no? I l'hem anat coneguent durant aquests 10 anys d'un tio que potser tenia un somni que ningú se creia en el seu entorn o poca gent, fins que al final és un referent dins del seu món de la barberia i tal.
1: Estem xerrant que li ha tret els cabells en Bad Bunny o en Cristiano Ronaldo. Clar, això és, sens dubte, és també motivat pel fet de ser un fenomen viral. No sé què li passa a una persona que passa de ser ultraconeguda a 10 anys després, quan ja la viralitat s'ha perdut. Què li passa a en Manuel com a persona, després de tant de temps i després d'aquest fenomen?
5: A què te refereixes? A què li passa?
1: Exacte, ell amb 25 anys se fa superfamós. Sí. D'acord? El coneixen per tot. Sí. Acumula milions de visites a YouTube. Després, a mesura passen 10 anys i la gent el coneix tant. O encara sí. Continua coneguent igual?
5: Bueno, jo crec que la gent que el coneixia el continua coneguent al final i és algo que ha perdurat. No s'ha fet més famós d'ençà, però si la gent que el coneixia el coneix.
1: Has ja sortit a compte el fet de fer-se famós?
5: Jo crec que sí.
3: En el final hay de una cosa que era hablen de mi bien o hablen mal, al final están hablando. Y bueno, es lo que también lo que dius tu, que 10 minuts de fama o la viralitat d'un vídeo en internet avui en dia dura tot no res i passa tot molt ràpid. I en el final, més enllà de la cosa de l'anècdota del vídeo en si, el tio pues, s'ha professionalitzat, ha millorat, ha anat a batalles de barberia com se veu la pel·lícula. I bueno, al final s'ha guanyat també un poc la reputació dins el seu món de barberos més enllà de món d'internet.
0: En això anava, perquè és veritat que el somni és curiós, no? Voler ser el perruquer, i en el documental se pot veure que van a tornejos, no? Fins i tot, i li donen diplomes i tal. Jo no sé, Guillermo, si heu descobert aquí un món que no coneixíeu, no? El món dels de perruquers.
3: Pues sí, nosaltres no coneixíem aquest món de les batalles en concret. Ell, feia la modalitat en específic de fast fade, que vol dir corte rápido, i bueno, hi ha diferents modalitats, hi ha corte i barba, hi ha freestyle, que fa dibuixos en espel, hi ha com un món així de batalles, i ells fan el corte rápido, que tenen potser 10 o 15 minuts per tirar espel, i ho han de fer en una velocitat i amb una qualitat mínima, no? I en el final ell se va classificar a diversos tornejos i van a competir als Estats Units i bueno, tot això se veu la pel·lícula i el que volien transmetre també d'aquest món així tan singular o tan tancat per la gent que no està en aquest món.
1: No, sens dubte, és fascinant. Viatgeu per tot, bé, aneu a Barcelona, heu dit a Nova York i vosaltres l'acompanyeu. També haurà permès de qualque manera viatjar, conèixer tots aquests mons.
6: Sí, la verdad que hemos tenido una oportunidad de no solamente descubrir el mundo de la barbería, sino descubrir otros países y otros entornos con el que la verdad que ha sido bastante enriquecedor.
1: I quins moments vitals diríeu que vos han emocionat de retractar o de gravar de la vida de Manuel?
5: Hombre, visto, o sigui, a part que quan nosaltres estàvem gravant no me n'adonava en compte de lo emocionant que era. I després veient-ho en perspectiva, pues... te'n dones compte de la profunditat que té.
4: Clar. I bé, ara xerràvem, no?, dels moments que mostrem, clar, també mostrau moments molt íntims, mostrau el naixement de la seva filla. No sé si, jo que sé, vau tenir llibertat absoluta, no?, per gravar-ho tot, o ell en qualsevol moment mos va dir, ei, això tal vegada preferiria que se quedés fora.
3: Bueno, en el final ell no ha volgut veure res de la pel·lícula, ha confiat en nosaltres, m'ha donat una confiança super extraordinària i l'ha vist fa poc quan l'hem tingut acabada. I també el que dius en el final, bueno, el que diu en Jordi sobretot, de que nosaltres en el moment no érem conscients de lo que estem gravant. Nosaltres volíem gravar un tio que vol ser Jonqueras de Gitanos i en el final tenim el moment que veu per primera vegada la seva dona ballant flamenco, se sent una música de fons que diu m'enamoré d'una gitana i ell l'està veient per primera vegada i s'està enamorant. Nosaltres no podíem preveure això. Després de la pel·lícula, com heu vist, se veu ballant, que és una bailadora de flamenco que està embarassada. I clar, tot això era una cosa que nosaltres, per això vàrem estar 10 anys, perquè en el principi veiem una història d'un tio que és un barbero que tal, però més enllà vàrem documentar la història d'una persona de barri, d'un lot, com se fa homo i crea una família.
1: Mario?
6: Y bueno, y también ha sido increíble cómo ha respondido todo el barrio de la Vileta, que eso ha sido maravilloso, grabar allí. Al principio, pues la gente, claro, cuando vas a grabar, pues se corta. Yo soy el primero que tengo bastante pudor a la hora de que me graben. Y con el paso del tiempo, la verdad que nos han aceptado de una manera increíble. Han estado súper abiertos, súper generosos, y eso la verdad que ha sido maravilloso y que creo que es lo bonito que también que tiene la película. Que la gente és totalment natural i totalment com jo soc en realitat.
3: Clar, el que diu en Mario, que ens vam acceptar com una persona més i en el final ells s'oblidaven de que estava la càmera. De fet, en Mario un dia se li va acabar la bateria i li deien el Pilas, perquè no tenia bateria a la càmera i ja pues, eren com un mes de la pandilla i estem allà amb ells i fèiem potser una cervesa o una Coca-Cola o el que sigui. I quan passava alguna cosa gravàvem, però ells no eren conscients de que estem gravant molt de pits i per això hi ha aquesta naturalitat en la història.
1: De moment ha estat un èxit sens dubte entre la família, entre la gent de la barriada, de la vileta, però la gent que no ho és i que no coneix o no està relacionada amb aquest món, que espereu que s'endugui el públic després de veure el documental de 3.000 al mes?
5: Bé, com que la història és un romance, al final pues, crec que li pot agradar a tot el món. Sense que conèixer en Manuel, no fa falta conèixer-lo.
1: I vosaltres, com us ha canviat aquesta aventura?
6: pues hombre, al principio éramos pues bueno, tres chavales que lo cogían todo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas y bueno, pues hemos tenido un proceso en el cual pues como ya decía antes, creo que nos ha cambiado absolutamente todo, creo que no somos las mismas personas de cuando empezamos.
3: A ver, yo mantengo la mateixa ilusió,
5: Sí, ilusió la mantenem.
0: I en Manuel, que està il·lusionat per l'estrena, no sé què, i com si heu pogut xerrar amb ell ara recentment.
3: Sí, ell està molt content, tampoc sap molt bé el que era un festival de cine ni tot això i tal, i ni què s'ha d'esperar, però clar, al final és una història que és un documental observacional. Y ahí pues quan tu va a veure fa poc, me va dir, "Es que yo he estado viendo documentales de Messi o de Cristiano Ronaldo y tal y me lo imaginaba muy diferente, pero me ha impactado mucho porque esperaba algo con entrevistas, porque nosotros vàrem fer un procés de fer d'entrevistes i tal, però al final vàrem apostar per aquesta pues bueno, com la película de Boyhood, però sí, versió documental a Mallorca.
5: Claro, és lo que de jo que el procés creatiu pues ha estat evolucionant, des del principi no teníem una idea prevista en el principi, que en el final pues, no tinc res a veure.
1: I 3.000 al mes, demà dimarts 28 de juliol, a les 9 del vespre tenim un dia a la Cine Ciutat. M'heu dit que Nirviora no n'estau gaire, però bueno, que vendrà Manuel, sa família, vendran a veure-lo, ens estrena aquesta. Moltíssima sort.
5: Moltes gràcies.
1: I moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, Guillermo Broglia, Mario Figueroa, Jordi Bernés, i res, qualsevol cosa ja sabeu, xiu-xiu és que vostra.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
4: Xiu-xiu.
7: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso.
0: La situació, Àguiles, ja teniu casa.
8: Molta tranquil·litat en aquell temps, molt bé.
1: El govern ha instal·lat 8 nius artificials a diversos punts de les Balears per protegir l'àguila pescadora.
0: És una campanya de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per afavorir la recuperació d'aquest au. 4 s'han ubicat a Formentera, 2 a Eivissa i 2 més a Mallorca. Les estructures s'han col·locat en penya-segats, tranquils i segurs, seleccionats per tècnics de la Conselleria. Els nius estan fets amb vímet, fusta, branques i restes de posidoni per integrar-se en el paisatge.
1: L'àguila pescadora continua catalogada com a espècie vulnerable a les Balears malgrat la millora dels darrers anys.
0: La iniciativa vol facilitar-ne la reproducció, especialment a Mallorca, i recuperar la nidificació a Formentera, on no se'n detecta des dels anys 60.
8: Molta tranquil·litat en aquell temps, molt bé.
7: Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o sete o

0: IB3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
2: Hola, bones tardes a tothom. Som en Gerard Coll des de Ciutadella de Menorca. Si hagués de triar una cançó mítica per jo, d'estiu, aquesta seria Així tot, de Ja t'ho diré. Cançó emblemàtica de Ja t'ho, del 95, cançó que recorda a Sant Joan, a la mà, a berenetes amb sa família i els amics a sa platja. Jo crec que triaria aquesta, és una cançó que no passa mai de moda. Vinga, una abraçada per a tothom.

0: I d'allò sabeu moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests missatges, aquestes notes de veu, que després se converteixen en música per tothom. El podeu fer arribar a la vostra en el 646-93-4501, 646-93-4501. Vos enviar un àudio en la vostra cançó i, bueno, cap endavant, ja la posarem. Molt bé, continuem aquí xiu-xiu, i avui, que no podia ser d'altra manera, ja l'hem tret una vegada, però la traurem per segona vegada, aquesta carta.
1: El graduat.
0: Una carta que pot servir per en Jordi, o no?
2: Sí, sí, estic inclòs aquí.
0: Per en Nora, també. És
3: sí, efectivament.
0: Llicenciada en comunicació audiovisual.
3: Sí, correcte.
0: Però si hi ha un graduat aquí de bon de veres, és el senyor que tinc aquí a mà esquerra, Josep Alorda.
4: Hola, com estàs? No te'n veu, no te'n veu.
0: Que has cridat molt.
4: És que aquest cap de setmana ha estat molt pel·lícula.
2: Clar, clar, ha estat intens. Ha començat a Atlàntida, tenien sa mobo.
4: Sí, sí, sí.
2: Ahir també hi va Betrull.
4: Ahir va molt de Betrull. Però bé, ja en comentarem, ja ho comentarem.
2: Bé, jo, clar, se treu aquí el graduat, la careta, i és que jo he anat a festivals amb acreditació de cineasta, no som aquí un qualsevol.
0: Això
2: que ve a passejar.
0: Home, pensa que en Jordi és cineasta per excel·lència, en Jordi i en Charles Chaplin.
2: Vol dir. Exacte, vull dir...
4: Sí, sí, sí. A l'altura, de...
2: Sí. Jo me moc per aquests ambients.
0: Et ja ho sabem. Dubte,
2: ja ho sabem. I sé perfectament com funcionen i supos que ja ho heu notat, però aquí és Atlàntida agrada el rotllet aquest alternatiu.
0: Sí.
2: Mos agrada. Uh-huh. Podríem dir que modernet i tot, un poquet, no?
0: Home, tu has optat també per un look bastant, que està bastant bé. Dur, calçons d'allí.
4: Molt Albert Serra. Sí, sí, sí. Sí.
2: Gràcies, gràcies.
3: Bueno, però les sabates, sí que les tres sabates que duen les sabates d'aquestes tipus sandàlies de Jesucrist, sí que són alternatives.
2: Sandàlies de Jesucrist, per 12 euros, és increïble. Bé, no, clar, aquí ve la gent modernet, aquí no qualsevol persona ve a veure una road movie grega de dues hores, ha de tenir un perfil concret. I jo crec que aquesta gent és molt fàcil d'identificar.
0: Sí?
2: I per tant jo venc avui a demostrar-ho.
3: I això, com ho penses demostrar?
2: Jo avui vos propos un bingo. Jo vengo a

0: Jordi, un bingo, què vol dir un bingo? Jo no sé com vol fer un bingo aquí, però si no tenim res... No, no
1: sé aquí, ara començam a cridar números. A treure bolles. Bé, és senzill. Jo el que faré és passejar-me per aquí cercant persones que compleixin els que jo he considerat els estereotips del públic d'un festival.
0: Ui!
1: Cada vegada que en trobi un, marcant casella, i a veure si aconseguim completar la llista i fer el bingo. Que li diria.
2: I quins són aquest tipus d'estereotips de modernet de festival?
0: Tu en compleixes qualcun, Jordi, o no?
1: Jo avui sí, n'he complit dos, de fet.
2: Quins?
1: Mira, ara anirem per parts.
2: Vinga.
1: Jo vos duc una llista de 10, i bé, també podeu dir si estic d'acord, a l'ordre de sobretot sí, tu, que tant m'agú perquè canvies. També... Tenim Tote Bag.
0: Sens dubte.
1: La més fàcil de totes, la trobarem. Sí. La majoria ja haurà comprat el festival. I clar, és que un festival no pot anar amb motxilla, que no vas anar al gimnàs, no? Has d'anar amb una tote, una cosa ben feta.
0: A menys d'aquí, quanta gent té una tote bag?
3: Bé, jo és que no dur res damunt, però en té moltíssimes.
0: Bé, de fet, aquí entre el públic hi ha una persona que sí que té una tote bag, però la tote bag d'Ivetres.
2: No és una tote bag.
1: No és una tote bag,
0: marxantatge,
1: això.
0: És una bossa.
2: És una bossa.
3: És la bossa aquesta de fil, la típica que es tires i se tanca.
2: Això és una rinyonera.
0: Bé, una rinyonera,
1: no. Una rinyonera també podria caure. Però bé, seguim. Camiseta de cine. Temàtica sí, bastant òbvia. Sobretot perquè si ets cinèfil i tens aquestes camisetes friquis, no hi ha millor manera de lluir-la i no, que no t'ajutgin massa. Vull dir, bueno, el cal de cinema queda bé sí o sí. Tenim, aquesta m'agrada molt, que és el bigot modernat.
0: Sí, aquí tots...
1: No, però no un bigot qualsevol.
0: Tu el tens, però, Jordi,
1: Jo no.
0: Sí.
1: No tant.
0: Un bigot
1: però espero que el bigot modernat és ben reteat, destaca per damunt sa barba, i és un poc culpa d'en Pedro Pascal, el símptoma de Pedro Pascal, jo crec.
3: Sí.
1: Total. Va un poc així. Agenda i boli. Això també.
0: Ostres. Agenda i boli.
1: Clar, perquè te fa persona interessant, no? Com si te poguessis inspirar i apuntar una idea que acabes fent una pel·lícula d'això, no?
2: Totalment.
1: Jo veig un poc, ara m'he posat creatiu.
0: És un poc de performat, i de persona performat.
2: Sí.
1: Exacte. Tenim, aquesta és complicada, però jo crec que podem trobar que és auriculars en el coll. Sí, no importa si escoltes música o no.
0: Sí. Aquí fan que sí en el públic, aquí.
1: És una qüestió de fer notar que t'agrada la música, no? I que, sí. I així tens conversació, jo crec. Tenim... Calcetins cridaners, així un poc alts.
3: Ah, sí.
1: Que jo crec que fa calor, però no se pot evitar. No, ja no, està.
3: I damunt calcetín de Harry Potter.
1: De Harry Potter.
3: Temàtic així, cinèfil, un poc raro.
1: Molt de fruites, també se duen molt, de cindris.
0: Sí, d'ous fregits, he dit alguns.
1: Sí. Jo crec que això se pot
0: molt
1: trobar.
0: Bé.
1: O eres de sol. Posades, jo crec que millor. O sigui, és igual si és de més, però no. Són un complement vàlid, jo crec que qualsevol hora. Unes ulleres de sol queden bé. Tenim aquesta molt òbvia, una càmera analògica.
2: Oh, sí.
1: Que aquesta jo crec que serà complicada, però és la cúspide absoluta d'artista alternatiu d'una càmera analògica damunt tu.
3: Totalment.
1: Boina o capell?
3: Ostres.
0: Això és massa.
3: Sí, i te diré més. Bufanda.
0: Bufanda.
3: Com
0: una
3: bufanda?
2: Sí, però no és com una bufanda de llanes, un mocador.
3: Exacte, mocadors.
2: Però, a més, el duen així.
3: No,
0: com és això?
2: Penjat en el coll.
3: Per damunt, però a fora, abraçar el coll del tot. Sinó, si
0: una bufanda?
3: Sí, bueno, un pedaç, un mocador.
0: Una bufanda i un pedaç.
2: Sí.
3: Jo és que no, aquest accessori no l'emplem mai.
1: Però és vera que hi ha molta gent que ho du, perquè te dona aquest punt de director europeu.
3: Sí,
1: un poc alternatiu.
3: Europeu és el concepte.
1: Que fa una...
3: És veritat.
1: I tenim per acabar mocassins.
0: Mocassins.
1: O sabates així un poc de vestir.
3: Bueno.
1: Sí, jo crec que sabates esportives no. Has de fer un poc que més reglat, però tampoc més forçat gaire.
3: I si són esportives, són blanques noves. D'això que llueixen, que vamos.
0: Que estàs esperant per estrenar-les el dia de...
3: Que tenen una lluentor que flipes.
1: I aquests són els 10.
0: Molt bé, per tant, fem una revisió, Jordi. Tote bag.
1: Vinga, tenim. Tote bag.
0: Sí.
1: Camiseta en temàtica de cine. Bigot modernet, agenda i boli, auriculars, en el coll, calcetins cridaners, ueres de sol, posades, càmera analògica, boina o capell i mocassins.
0: Molt bé, m'apareix fantàstic. Jo, Jordi, em sap que m'agradaria, és a dir, tu proposes fer un bingo, però jo troc que hauríem d'anar a xerrar amb el públic per veure si compleixen els requisits.
1: Sí.
0: No sé si anirien darrere o no, per aquí ponen cas que fan que sí i que no, però bé, Jordi, jo te proposo una cosa, que anem a publicitat, d'acord? En Josep Alorda, mos faci la seva secció, d'acord? i que mentrestant veiem a Menci trobant gent per arribar a fer el bingo.
1: Mentrestant, o sigui, mentre sí. Josep està fent la secció, jo me moc.
0: Sí, jo te moc i anem un poc també trescant per aquí.
1: Perfecte, ho fem trobam. Així, Menci, si sí? Surgen tot.
0: Molt bé, per tant, ja ho sabem, no ho sé, això són el bingo d'en Jordi, com ho veus?
3: Perfecte, perfecte.
0: Sí, ho trobes que trobaran gent?
3: Sí, sí, de fet, el que jo he preparat també va un poc en la mateixa línia. Sí? Gent que podem trobar per el festival.
0: I tu, Nora?
2: Jo penso que estem a un bon lloc per fer aquest bingo.
0: Sí, sí. I davant sí. Sigui cantant bingo, ara ho veurem.

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Així anem.

0: Molt bé, doncs sí, efectivament, ho han dit abans, però aquí et somo ja, que és per tot, a totes hores, i que sempre té una història dins el cap.
1: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
0: Josep Alorda, com estàs?
2: Ostres, que bo, no m'esperava que així cita.
0: Bé, tot bé o no?
2: Sí, bueno, estic un poc derrotat, sincerament.
0: Però és que te veig cansat avui.
2: Ha estat el cap de setmana més peliculero de la meva vida. Ha estat més fort que en Tom Cruise. I és això, estic totalment destrossat. Però bé, Xiu Xiu sempre ha estat un refugi i una alegria.
0: És un espai segur.
2: I damunt estem aquí en aquest entorn en el Baluart, amb motiu de l'Atlàntida, que també és un festival on he estat moltes vegades i de moltes maneres i molt content. Per tant, res, varen començar el cap de setmana amb una acreditació de l'Atlàntida.
0: Sí, i a més de les bones, perquè tens foto i tot.
2: Sí, sí, sí.
0: És nostre, posa i vetres.
3: Sí, no tenim ni nom.
2: bueno, és que els mitjans són els mitjans, no? Però això, aquesta és d'indústria.
4: Clar, però recordo, són els mitjans, els cineastes.
2: Clar, home, el cine és el que té. I després també duc la camiseta de Samovo, com podeu veure, i encara duc la pulsera de Samovo. Vull dir, és una cosa que no me vull llevar.
0: És d'aquella gent que per ventura se llevarà aquesta pulsera d'aquí 6 mesos, l'any que ve.
2: Crec que no, és a dir, crec que faré algo perquè sigui un poc més petita i dur-la fins que s'espanyi o algo. Perquè una de les coses que a mi me costa molt és deixar, és a dir, amollar les coses. I quan he estat feliç i quan he estat content d'estar un puesto, me costa molt sortir.
4: És perquè és d'aquelles pulseres que te posen i després no la vols retear i t'has de dislocar el dit quasi
2: per
3: llevar-te-la, no?
2: Sí, jo encara la tenc poc pitjada per poder trobar-la, però és que me va agradar molt i bé, estem preparant una peça audiovisual que tant de bo pugui arribar en aquest festival en qualsevol moment. I ja he pogut veure l'edició d'enguany de Samovo des de dins, amb tota l'organització, reunions, problemes, obstacles, alegries, rialles, plors, moltíssimes coses.
0: Molta tristesa, també.
2: Sí, en concret per aquesta partida i aquest buit immens com és de Sant Joan Roca, baixista d'Antoni Font, on bé, si podem sentir, no sé si podem sentir aquesta
0: cançó. La cançó que ha sonat una vegada i una altra aquest cap de setmana,
2: sí, sí, sí.
0: Que has devengut de qualque manera himne d'aquests dies.
2: Sí, la podem sentir una estona.

0: Clar, Josep, tu estàs fent un documental.
1: Sí. Sí. De fet, no és del tot oficial, però bueno, ja que ho heu dit, ja està.
0: Ja ho vas dir l'altre dia.
1: Sí, ja ho vaig dir. Bueno, ja, culpa meva, en principi. Jo també després ho vaig demanar, se pot dir això? I m'han dit, bueno, encara no, però bé, ja està, coses que passen a xiu-xiu.
0: Ara m'ho volies embarronar jo, eh?
1: No.
2: Però bé, xiu-xiu és el lloc.
1: Sí, xiu-xiu sempre jo venc amb informació rigorosa i amb titulars. I bé, sí, jo bé, me vaig veure en la situació de tenir que gravar aquest moment, aquest homenatge que va ser de les coses més guapes que he pogut viure mai, i sincerament el que vos he de dir és que me vaig absolutament desmuntar. Vaig poder gravar un poquet, però jo no he volgut tornar a mirar les imatges d'aquell concert, d'aquell homenatge que va fer Toni Font a Samogó, perquè estava totalment, és a dir, jo no sé com està gravat, sincerament, perquè vaig gravar fatal, és a dir, no, plorava molt per tot el que implica, per tot el que vaig veure. I va ser un homenatge increïble on en Toni Font va costar molt fer, no? Això, per els dies que havia, no? Perquè estava molt malament a nivell anímic, no? Evidentment, i varen tenir la força i se varen plantar allà i ho varen fer de ser millor manera, i el públic també estava tothom a flor de piel, com se diu.
0: De fet, hi ha molt de documents, hi ha hagut molt de vídeos que han circulat arreu, a xarxes, i se veu això, i se pop pel pou pam, amb la emoció que hi havia.
1: Sí.
0: És més el coro i la coral, que van cantar Batiscafos.
1: Sí. La coral, l'Havana, sí, total. I bueno, tothom estava, pues, això. És a dir, era molt difícil de remuntar, i el festival ho va poder remuntar. Però bé, tampoc és per dir segon que, però això va ajudar moltíssima gent, no? A tancar, a pair un poc tot aquest dolor, i sincerament crec que el millor que se podia fer amb aquesta situació, i se va fer, i molt content d'haver pogut estar allà, d'haver pogut viure-ho juntament amb l'organització i poder gravar tot aquest procés que qualque dia veurà la llum i que la gent potser pot ajudar qualcú. Molt content de poder...
0: Home, tanca Samogó, també tanca una etapa, és Antònia Fons, evidentment, sens dubte, i tu, Josep, a l'ordre, vulguis o no, i de qualque manera, malauradament, has tingut la sort de poder ser-hi.
1: Sí, i està vinculat també un poc amb el grup, sobretot amb en Joan Miquel Oliver, que darrerament, pues, això, hem entablat moltes feines i hem fet moltes coses junts, i és tot, pues, bueno, tot és molt proper, tot és molt recent, és molt complicat, però va ser molt guapo, i jo també estic un poc millor després de tot això. I de tots aquests plors i de tota aquesta emoció també varen passar una espècie d'èxtasis, d'entusiasme, d'un altre tipus de concert també, que pareixia impossible de remuntar, però se va remuntar amb el grup de Dan Peralbo i el Cowboy, on se va convidar a l'organització de Samou, i això també està evidentment gravat. Samou va convidar a pujar a l'escenari a cantar una versió d'un grup que molt va, pues, també va acabar la seva trajectòria, que és de Sousa, no? Sí. I van tocar una cançó d'Aixopluc, que va ser, però, absolutament loco.
0: Lo tenim, vol que lo sentim?
1: Sí, per favor.

0: Els dos moments.
1: Sí, sí, sí. Totalment diferents, però igual de potents, igual de forts. On molt van això, van pujar allà, van fer aquesta, no, aquesta versió, aquesta cover amb aquest grup, i també va pujar en Guillem Portell, que va ser bateria de Sousa, ara és bateria, no, d'Ànimo Esparra, i en Lluís Cabot, que bueno, toca amb Anna Maria Jaume. I bueno, és que ho van donar tot. Vull dir, jo gravava i jo també cantava com un loco i cridava. I votava un tant que una guitarra que estava a la posta, on posen les guitarres mentre no se toquen, va caure. Vull dir, va ser una autèntica locura. I clar, jo de dins ho vaig veure, i després vaig veure vídeos de fora, i realment pareixia com una espècie de final de curs, final de curs desmadrat. Però la veritat que va ser molt fort i veure això, com aquesta gent, aquesta generació de moveros, uh-huh, que ara ja tenen quasi 30, n'hi ha com que de tenen, tal, acaba una etapa, no? Una espècie de festival, una espècie de projecte, de proposta, que cuida absolutament la nostra cultura, la nostra llengua, que dona espai a molt d'artistes, a molt de grups locals, a molt de grups locals que repeteixen un festival, mm-hmm, que això és molt complicat i és un espai increïble. De fet, IB3 també hi era per cobrir això, i estic molt content de veure-vos per allà també, que fan un programa especial i entrevistes i tot això, que serà irrepetible, i ells ho saben.
0: Sí, i sortadament també jo et fris de veure bé aquest documental, ho veiem per segona vegada, que no sé quan veurà la llum, però bueno, en qualsevol cas, frisam.
1: I serem,
0: i per sort ho hem pogut enregistrar.
1: Sí, sí.
0: Clar que sí. Bueno,
1: sí,
0: un cap de setmana, sens dubte, ple d'emocions, Josep.
1: Sí.
0: Me veig esgotat, anímicament esgotat,
1: sí, sí, sí,
0: avui.
1: Sí, no tenc veu, la veritat que després de tota aquesta emoció de Samobo, que ja era molt suficient d'hores sense dormir, de feina, tal, no sé què, també hi va passar per aquesta manifestació que va ser magnífica en un sentit d'afluència, 70.000 persones segons les entitats que la formaven, que va acabar, sens dubte, amb una de les coses més desgraciades que he vist mai, que és amb una brutalitat policial sense precedents, totalment injustificada contra famílies, contra ell major, contra xeremies. I sincerament no és espai ni xiu-xiu, és un programa d'entreteniment de clau d'humor, i no és ni espai ni espuesto, però simplement dir-vos que les imatges passa, bé, xerren per si soles, que els mireu, perquè és una realitat i és una cosa que mai havia passat, i se va viure, i demà, bueno, hi ha una concentració. Anau-hi, si podeu.
0: Josep, tu, i en qualsevol cas, sempre ets una persona honesta, transparent, i digues les paraules que dius sempre te surten d'escò. Si estàs content, estàs content. Si dius un poc tort, ho dius de dins. Però bueno, això mos agrada.
1: És així, és impossible distanciar-se, mm-hmm, del que va passar ahir, i és una cosa, és un fet. Jo no soc fotoperiodista, però tenia una càmera, mm-hmm, i la vaig fer emplear, i s'ha vist, i se veu, i sí, bé, ja està. Si imatges xerren per si soles. Simplement això. Però com que avui estem en un dia especial, fa poc ha arrencat l'Atlàntida, també m'he preparat una secció per avui, ja tinc forces per fer-ho, no m'ho puc aturar, sincerament. I, bàsicament, el que he fet ha estat preparar un poc, com ha fet en Jordi, un bingo de gent tal, però jo sumaré un poc més, vale? Jo he preparat gent que podrien trobar per festival.
0: Entesos, és que jo proposo una cosa, clar, aquí ja comença la gent, sí, per aquí, i jo proposo que en Jordi agafi el micro inalàmbric, d'acord, i cerqui almenys gent que compleixi efectivament i vegi si poden cantar bingo, perquè ara sumarem a l'Esteve, Josep, però recordem que en Jordi, almenys recorda-mos que proposes tu, és a dir, la gent en aquest festival du aquests elements.
2: Exacte, ara farem un pot de repàs de quins són els requisits que han de trobar avui, que duen tot e bar,
0: sí?
2: Que ja l'he posat la primera perquè crec que ja en veiem. Camisetes temàtica cine,
0: sí, que en veiem qualcuna també per aquí.
2: Tenim també el bigot modernet.
3: També,
2: un
3: també.
2: Poc Pedro Pascal.
3: Sí, sí.
2: Tenim,
3: sí,
2: agenda i boli, sí, la gent així un poc més creativa, auriculars en el coll, per fer veure que ets un músic o que t'agrada, calcetins cridaners, uh-huh, ueres de sol posades, du una càmera analògica, aquestes piques,
1: sí, sí, sí,
2: boina o capell i mocassins.
0: Molt bé, Jordi, i d'agafa el micro. Agafes micro i a menys si poden cantar bingo, hem de fer, aconseguir trobar tota aquesta gent. Ara la gent comença a escampar, no, és broma,
1: sí,
0: encara.
1: Sí, sí.
0: Encara és per aquí. I Josep, tu quin,
1: sí,
0: què
1: mira,
0: proposes?
1: Per exemple, entre que cercam tal, jo un perfil que ja veig per aquí, que m'encanta, perquè és un perfil on jo també me sento a vegades identificat, perquè és una persona tècnica, són els tècnics de Low Music, que és l'empresa que s'encarrega de que tot funcioni en el festival. Vale? El tècnic de Low Music, jo tinc apuntat que és gent fumadora, vale? Normalment, a vegades van amb un piti, vale? Perquè gent que passa molta pena. Per què? Perquè s'encarreguen de tot, s'ha armat hoste tècnic i tot ha de funcionar bé. I, claro, tenen moltes coses, hi ha moltes sèries, moltes pel·lícules, tal, hi ha gent que sol anar amb un polo negre, i fa moltíssima color, però bé, ets uniforme, a l'esquerra, ja n'hi ha
0: sí,
1: un.
0: Sí, Jordi, és que en Jordi ara...
2: Ara, no, jo dic, he vist moltes totebars, molt de bigots, però ara he sortit i no trob res.
0: Home, Jordi,
2: jo
0: com que no, ben, gent en veig.
2: Gent n'hi ha,
0: de fet,
2: però...
0: en Josep Alorda per mi ha descrit sí, jo, una jo persona... Mem, Jordi, ves.
2: Vinga, no, a més, jo crec que és bigot
0: no
2: també poden comprar.
0: No sé si és tècnic de Lo Music,
2: què tal, que noms?
3: Tico.
1: Sí, sí,
2: mem,
1: sí.
2: Què tal el festival, com ho estàs duent?
3: Molta calor, molta, molta calor. Suant tots els dies, excepte avui, i nada. De moment és bingo, jo crec que tenc que ses ueres en el cap, sempre damunt.
2: Poden comptar ueres, no?
0: Sí, sí, sí. Bé, tenim
2: check
0: un,
2: de ses ueres
0: un check.
2: I check bigot,
0: molt bé.
2: No? Comptam. Check bigot també, a veure.
3: Bigot un poc encapt, lo tenc. Sí, sí, sí.
2: Has acabat ja la jornada?
3: No, me queda a les 10, 11, per ahí. Sí.
2: Crec que lo darrer que t'esperaves és que vengués Ivetres a emprenyar-te a mi de la jornada laboral, no?
3: No, estic molt més nerviós pel meu català, que no és la meva llengua nativa, i a vegades el tinc un poc atrofiat, com m'agrada dir. Però...
0: No, si el parles molt bé, molt bé.
2: No,
0: molt
2: jo
0: bé,
2: veig. Sí, sí. D'on ets, tu?
3: Jo d'Alemanya, vaig néixer a Hamburgo.
1: Ostres.
2: I com has arribat fins aquí? Mira, tenim un illa pel món, també, exacte. Que nosaltres fèiem una secció on xerràvem amb gent de fora. Tu, com has arribat aquí?
3: Els meus pares no em volien criar a mi, a les meves germanes a Alemanya, perquè no hi ha bé temps, la gent no és més, com dir-ho, tan oberta o tan amigable. Mm-hmm. I res, primer van provar als Estats Units, no va funcionar.
2: Aquí s'estan bastant millor, és veritat.
3: S'estan molt més millor. I res, em vaig criar aquí fins des de que tinc 3 anys, i no m'agradaria tornar a Alemanya, la veritat.
2: Bé, molta sort i res, que vagi bé, que sigui lleu el que queda de jornada.
3: Sí, no, avui molt més lleu que els altres dies de la setmana. A l'Atlàntida hi ha molta feina.
2: Molt bé, i d'on tenim? Bigot.
0: N'hem fet dos. El bigot també tu el tens, Jordi. Per tant,
1: sí,
2: també. Sí, dale, bigot. No, tenim bigot i tenim...
4: Jo veig gent per aquí a la dreta que podria omplir moltes caselles.
1: Un altre rol que té que muntar i superimportant és el voluntari a l'Atlàntida, vale? És una persona que normalment ha dormit entre 2 i 3 hores, però ho sap tot, vale? T'indica la sala, t'ensenya on és el lavabo, te recomana 2 pel·lícules i encara t'ha d'anar a cercar directors i directores de l'aeroport. Per tant, allà n'hi ha un parell i pareix que, bueno, que encara estan en funcionament i...
0: A menys, Jordi, jo te veig un poc perdut ara.
2: No, atenció, no? Perquè, mem, no sé si són cridaners, però tenim calcetins alts.
1: En Jordi va, en Jordi va a la seu, tio, és tremendo.
0: Per mi no vol sortir, o sí?
2: Hola, perdona, tens un moment? A veure, calcetins, per què has decidit posar-te aquests calcetins avui?
4: Bueno, sí, la verdad. Llevo siempre... de la misma marca y así, largos.
2: I tu, que surt de la projecció ara? De Barrio Triste, pot ser? I ara Paradise també entres?
4: No.
2: Però ets habitual a l'Atlàntida, no sé si sols venir.
4: Sí, ya he venido otros años y he venido a un par de películas anteriores, a High Art, Mysterious Skin...
2: Per tu, què ha de tenir una persona que ve en els festivals d'Atlàntida? Així un poc alternativa.
4: No sé, pues ganas de ver cosas nuevas.
1: Un piti.
4: Y pues tiempo también, ¿no?
2: Molt bé, moltes gràcies. Tenim calcetins.
0: Sí, molt bé.
2: Tenim calcetins, check.
0: El Marcam, jo m'agradaria molt, Jordi, trobar qualcú amb una camiseta de cine, eh? No sé si...
2: Aquesta crec que me vaig emocionar quan la vaig escriure. No serà tan fàcil.
0: Sí, no. Normalment en dus.
2: Sorprenentment, tot va.
0: Bé, han dit que és un equivalent que la bossa d'Ivetra Ràdio com es pot servir.
1: Sí.
0: I és mercendatge, per cert. Si qualcú vol bosses d'Ivetra Ràdio...
2: M'assenyalen allà, m'assenyalen, han trobat tot va. Tenim tot Ebach.
0: I vols dir-me ràdio, i tenim el combo.
2: Tenim el combo, mira.
1: Sí. A més,
2: tot Ebach d'una cosa local, que és encara, sí. Ja, jo crec que és culmen absolut.
1: No, i està empleada.
2: Escolta, com estàs? Has escoltat la llista que hem fet per avui? No sé si estàs d'acord.
5: Sí, he escuchado algo. Por aquí tenemos también cámara analógica. ¿Vos?
0: Molt bé.
2: Tenim càmera analògica, tot Ebach.
1: S'havia amagat.
2: Estàvem a tope. Per què l'has dit, la càmera analògica?
6: Perquè la foto sale més bonica.
2: A més, a l'Atlàntida queda bé, no? Sí. O sigui, és com una manera també de treure tema.
6: Para ligar. Es para
0: ligar. Ah, molt bé. Ostres.
2: S'encava, o sigui, tenim titular, eh?
0: Demana-li ben si li ha servit o no.
2: Bueno, clar, t'ha servit de moment.
6: No. Està sent una herramienta...
1: És una inversió,
6: tremenda,
1: no?
6: Sí, no?
2: El manco, les fotos estan quedant xules. Bé, no ho pot veure, clar. Que
0: però com se fa això de lligar en la càmera analògica?
6: Lo tendré que ver dentro de 2 meses, sí.
2: Dentro de 2 meses? Però de quant has escarrat?
6: 36, no?
2: 36. Bueno, jo crec que tenim, o sigui, tenim
0: que expliqui càmera analògica. Com se fa això de lligar en la càmera analògica? Com és el procediment?
2: Vinga, com ho fem per lligar amb una càmera analògica?
6: Es mucho más fácil porque con el móvil, pues bueno, como que te da más cosas, ¿no? Decirle, ay, hazme una foto con el móvil, pero con la cámara, pues tienes ahí como ese, ay, pero tú sabes cómo la utilizas, tal, claro, bueno, tienes el rollito.
2: O sigui, tu atures a la gent que t'apareix guapa i li dius, escolta, me pots fer una foto amb la càmera analògica?
6: I te voy a ensenyar a usarla.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Per tant, ostres, que brutal, això. Jo també tenc una càmera i no ho havia pensat mai.
0: Dic, no,
4: clar. Jo tampoc.
0: Ara veurem en Josep Olivia.
2: Ja ho sabeu, jo crec que tenim càmera analògica, tenim tota i tenim titular que és la lliga a l'Atlàntida amb una càmera analògica.
0: Exactament. Jordi, però Josep, tu tens més qüestions.
1: Sí, t'ho donc un altre rol, a menys si el pot trobar. Aquest és influencer o cinèfil impostor, vale? És una persona que ve a l'Atlàntida, no ha vist cap pel·lícula, però sempre aplaudeix, quan tothom aplaudeix, evidentment. I quan acaba sempre diu, bueno, molt interessant, m'ha encantat la metàfora. No sap quina metàfora, vale? Ja, crec que hi ha influencers per aquí, amem.
2: Amem, tenim aquí influencers. Estàs d'acord amb en Josep Alordo?
7: Bé, jo influencer m'ho diuen una mica cap meva. Sí,
2: jo no. Però t'agrada el cinema i vens aquí a cobrir l'esdeveniment quan toca.
7: Jo he de dir que jo soc molt fan de l'Atlàntida de fa molts anys, però m'ha deixat influir una mica en els meus amics que saben una mica de cine i jo venc una mica estirat i m'ha deixat dur.
2: O sigui, tu repeteixes el que diuen els teus amics, que és un poble que feim tots.
7: Exacte. No, jo també venc a gaudir, també a part del cinema, com que tenen els concerts i tal, doncs venc a gaudir de l'Atlàntida en el seu complet.
2: L'estàs gaudint, de moment?
7: Sí, sí, sí. M'ho estic passant molt bé, gràcies.
2: Súper.
1: Molt bé. Entenc.
2: Estàs sent un èxit,
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, home, sí, de moment.
2: Estic absolutament estorat.
0: Yeah. Repassant, hem trobat tot Evac, bossa d'IB3, camiseta de cine, no. El bigot modernet, per partida doble, perquè en Jordi també el du, ulleres de sol posades, càmera calcetins. Analògica... I què més? Afegiris qualsevol
4: cosa, Nora? Calcetins, han trobat.
0: Calcetins.
2: Molt bé. Com us falta? Així per...
1: Jo, per exemple, tenc també el rol de director o directora mallorquina Talent Balear, vale? Que en aquest cas m'he autoradiografiat perquè no hi ha una altra manera de... no podia xerrar de companys de professió. I he apuntat que és gent que du porqueres, que du també una totebag, i que pareix que no ha dormit fa mesos i que sempre que li demanes per la seva pell li diu, bueno, està en fase de diferenciament. Josep, fa 8 anys que estàs en fase de diferenciament. Menys espaviles, tio. Pues, d'aquest perfil també n'hi ha. No sé, bé, aquí estic.
2: Bé, aquí ets tu, és que aquest exemple més clar de cineasta balear, però clar, teníem tot aquest temps davant nosaltres un capell.
0: Sí, no és un capell qualsevol.
2: No és un capell, a en Xavi Oliver li agrada molt aquest capell.
0: Jo quan he arribat tot dona-li en aquest bon home, escolta, d'on has tret aquest capell que em vullin?
2: Bé, que aquest bon home és en David, el nostre company de xarxes. Com estàs?
8: I va bé, va bé.
2: Tu t'has posat el capell perquè has dit vaig a l'Atlàntida, no el podré treure altre moment, o sigui, no hi ha millor moment per treure un capell que aquí.
8: Mira, avui he anat en el perruquer. No m'ha agradat massa el tall de cabells que m'ha fet i dic, això ho hem de solucionar de qualque manera.
2: O sigui, havies anat en el perruquer aposta per venir a l'Atlàntida ben...
8: Sí? Correcte, sí. I ja t'ho dic, no m'ha deixat com jo volia i m'he volat a
1: això, això és perquè no ha anat en Manuel Cortés.
2: Exacte, en Manuel Cortés, que ens hem entrevistat. Sí, sí. Farres, escolta, com ho estàs duent tu? Estàs podent disfrutar del festival o feina pura?
8: Estic fent feina a tope, però sí, m'ho estic passant molt bé amb altres.
2: La veritat és que per ser una persona que és de xarxes i està darrere càmeres, ve ben curro, o sigui, vull dir, t'ho curres, és una cosa?
8: Sí, però curro anar presentable.
0: Ens espiu les fetes. Hem de dir que en David, tots aquests vídeos meravellosos que veus a IB3 Ràdio, en el compte d'Instagram, ell és certífic d'això i sempre mos encalça per munt i per avall i, bueno, que ell és qui idea totes aquestes qüestions i fa molta feinada, una feinada. El compte d'Instagram, IB3 Ràdio, esteu. Qualque dia te farem una entrevista en profunditat.
2: No, gràcies. Bé, idò tenim capell. Txec.
0: Molt bé, men,
2: jo crec que poca cosa queda, no? Sí. Jo estic bastant sorprès.
1: Men, jo crec que una persona que també te podria donar punts és el polític cultural, vale? Perquè és una persona que no veu mai una pel·lícula, però sempre és de totes les fotos, vale? De fet, abans havia en Jaume Ripoll per aquí i darrere havia el polític, però ara en Jaume Ripoll se n'ha anat i ja no és.
2: És un però... poc en Donald Trump ficant-se la foto de la final del Mundial. Sí.
1: Efectivament.
2: Pel mateix.
1: Efectivament, efectivament.
2: Vinga. Ho veig complicat, eh? Sí. Jo crec que mos quedam, que mos falta camiseta de cine i, poca cosa.
0: Sí, camiseta de cine, però bé, com a xerrada mos podem inventar que du un... Hi ha qualcú que du una camiseta?
4: Sí.
0: No, no és broma, és igual. Jordi, pot tornar?
2: Puc tornar, ho sí, deixem sí, aquí. Tornar. Jo crec que ha estat un èxit, eh?
0: Hem fet una línia, no hem fet el bingo.
2: Hem fet línia.
0: Hem fet línia,
1: hem fet línia.
2: Molt bé.
4: No, però només no han faltat tres, eh?
0: Quins?
4: Ho hem fet prou bé. Mocassins, auriculars i agenda i boli.
0: Auriculars ho duim nosaltres.
1: Sí.
4: Vale, i
0: mocassins ho duim Josep.
1: Sí, mocassins jo duc porqueres, això a la manera.
4: I d'agenda i boli.
2: Jo duc agenda i
4: boli. Això compta com agenda i boli.
0: I ja ho tenim tot. Ja I ja podem
1: sí,
0: cantar bingo.
1: Bingo. Sí, bingo.
0: Podem cantar bingo. No ho sé, Josep Alorda, escolta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ja me diràs.
0: I per dur-me aquestes paraules tan sinceres avui. Ha estat un plaer. Molt bé, la setmana aquí ve. I res, Jordi, nosaltres i Nora, nosaltres ara fem una aturada per serveis informatius.
2: Sí, mos posarem, se posarà la cosa coent.
0: Coent, coent. Coent, coent. I acabem de sentir una persona que serà nosaltres, d'acord? I, bueno, que encara queda una hora de programa. Mos veiem ara d'aquí a 4 minutets.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El govern ret homenatge en aquests moments a les víctimes civils dels bombardejos a Palma durant la Guerra Civil. Desenes de persones moriran en els atacs de juliol de 1936 quan començaran a caure projectils des dels avions republicans que sobrevolaven l'illa per intentar recuperar-la l'exèrcit sublevat que comandava Francisco Franco. El govern recorda aquestes víctimes en un acte institucional al Passeig de Sagrera, on també ha inaugurat el Mur de la Dignitat. Entre d'altres, hi han participat la presidenta del govern, Marga Provenç, i familiars de les víctimes.
2: El meu prodí i sobretot també la meva mare mos contava de la tia Maria, que va morir en els bombardeig i tal.
3: He experimentat per primera vegada la coïssó de la que diuen memòria històrica.
4: Nosaltres no les vàrem conèixer, com és molt normal, però sempre a casa de la predina sempre se va xerrar d'elles.
1: I ha quedat en llibertat sense càrrecs l'únic detingut a la manifestació contra la saturació turística ahir a Palma. D'altra banda, la Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues varen ser proporcionades i si és necessari depurar responsabilitats. Ho fa a petició del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, que ha reconegut actuacions violentes d'alguns agents i descarta dimitir.
5: Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por la noche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
1: La plataforma qualifica l'actuació policial d'injustificada i convoca per demà una concentració a les 12 del migdia davant la delegació del govern a les Balears. Més qüestions. Palma habilitarà acreditacions amb codi QR per accedir en vehicle el dia de l'eclipsi. Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure a un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament. Els treballadors i els clients amb reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. Així ho han rebut els establiments de la zona.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
7: Siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso porque el bus es público.
8: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
1: La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació. El Ministeri d'Igualtat convoca demà un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i Toledo. Aquest any, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere. Tot plegat quan un jutge de Palma ha decretat presó provisional a un home per intentar matar la seva exparella, manipulant-li els frens del cotxe. També avui a Osca, un home ha estat condemnat a 9 anys de presó per pegar a la seva dona i deixar-la tetraplègica. En la plana estatal, les condicions meteorològiques previstes per avui vespre fan que les previsions per l'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó siguin moderadament optimistes, tot i que l'incendi continua actiu. Així ho ha explicat el cap de les tasques d'extinció, Pedro Gil.
9: La evolución meteorológica esta noche va a ser de un viento suave, muy suave. Va a haber también una especie de tapón que va a impedir que haya mucho oxígeno, con lo cual todas las llamas que pueda haber en frente de fuego va a ser favorable para poder trabajar, junto con lo que decía el conseller de ese aumento de la humedad.
1: Així hem arribat a les 9:04. Totes les notícies actualitzades a les 10 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: I doncs sí, continuem aquí en directe des d'Esbaluar, de Palma. Avui és dilluns, dia 27, i estem aquí fent un programa especial per mode de l'Atlàntica Mallorca Film Fest. Jordi, Suárez, han fet bingo?
1: Quasi, han fet línia.
0: No, han fet bingo.
1: Ah, bueno, han fet un bingo,
0: hem fet
1: sí.
0: Hem fet trampa.
1: Bé, ah, clar, bé, és igual.
0: Oh, no, no,
1: jo crec
0: no.
1: Que ha funcionat perfecte.
2: Home, l'han fet, han fet bingo.
0: De moment estan bé, aquest sé que m'ho ha preparat TV3 Ràdio, el productor, en Pep Díaz, que està fantàstic. De fet, si voleu venir fins aquí, aquí hi ha taules, aquí podeu fer un beure, ja ho sabeu que estarem encantadíssims i contents de tenir-vos per aquí. Però avui, ja ho hem anunciat, ha arribat el moment del Coent Coent.
3: Coent Coent.
0: I avui, a Coent Coent...
1: Tier list dels clàssics més romàntics del cinema.
3: Saps que em va enamorar de tu?
4: No, què?
3: Que feies cavallets amb la bici. Va ser definitiu. Amor a primera vista.
4: A vegades no creus que potser l'amor de veritat és aquest?
3: El dels cavallets?
4: Sí, el dels cavallets. Que passa així, pam, de sobte.
2: I així és perquè avui a Coent Coent m'haureu d'ajudar tots els presents a ordenar una sèrie de pel·lícules que ja vos dic que segurament les haureu vistes totes o quasi totes. I les haurem de categoritzar les categories que ara vos explicaré.
0: Exactament, però abans hem de presentar, incorporant aquesta taula, ella és Nana Gallardo. Bon vespre.
5: Hola, bon vespre.
0: Bé, col·laboradora habitual d'aquest programa. Sí. Després ha vingut per fer la seva secció, però també ha volgut per participar a Coent Coent. I també mos acompanya avui una persona molt especial, Tesorito de la Isla. Com estàs?
6: Hola, bon vespre. Gràcies per convidar-me.
0: De res, gràcies a tu per venir a comentar aquestes pel·lícules. Farem una tier list o tier list? Com?
2: Tier list.
0: Tier list. I, però bé, ara entrem en matèria. Men, Nora, m'has d'explicar això, quines són les categories?
2: Exacte, tenim quatre categories. La de pitjor a millor. La pitjor és FEMS. Què vol dir? Que són aquestes per posar mentre per dormir al sofà. Saps que te la poses i dius, val, això és per dormir-me. Després tenim per veure només una vegada, que vol dir que te trauma, saps que la veus una vegada i dius no la tornaré a veure mai més, o és tan embafadora que l'odies, aquestes que són tan romanticones que dius no la puc ni acabar. En tercer lloc tenim Netflix i Manto, que és per veure la teva cita o parella si l'acabes, i la darrera, de culte, que són aquestes que s'han de veure un cop a l'any o cada X temps. O sigui, que a vegades la posen a la tele i quan surt a la tele dius, l'he de mirar.
0: Molt bé, fantàstic. Per tant, amb aquest diràs una sèrie de pel·lícules i l'haurem de categoritzar de qualque manera. Però, bueno, molta gent, de ben segur que no la coneixeu, Tesorito de la Isla, primera vegada xiu-xiu.
6: Sí, el primer pic.
0: I a Iveta Ràdio també.
6: Ja he gravat qualque cosa que sortirà d'aquí poquet, però...
0: Wow. De moment, nosaltres hem incorporat una cançó teva, pensant en tu. T'assembla bé si la sentim?
6: M'encantaria. Va.

0: Aquesta cançó, això és Pensant en tu, ahir també, abans de ara començarem amb aquesta tier list, però també per entrar en matèria, per conèixer-nos una mica, ahir vas punxar l'Atlàntida, cantes, fas divulgació a xarxes, m'ho deixant qualque cosa?
1: Jo sóc la persona que diu sí a tot, així de clar.
0: Per tant, és, i, clar, és també creadora de contingut. Uh-huh. Exacte, contingut cultural relacionat amb la cultura.
1: Ho intentam.
0: I a xarxes ho estàs petant.
1: Exacte.
0: Molt bé. Per tant, creus que podràs aportar una bona visió?
1: Ho intentaré. He de dir que m'encanta escriure cançons d'amor. Ara les pel·lícules d'amor se m'atreveixen una mica, però ho intentarem.
2: I quin cine t'atreu més?
1: Jo sóc una mica bàsic. I m'agraden pel·lícules on hi ha explosions, disparos, aquestes coses. Jo no dic desconnectar.
2: O sigui, si no ha mort qualcú els dos primers minuts, tu ja...
1: Bona pel·li per jo, exacte.
2: Hem de canviar.
0: Molt bé, i d'on hora, començam?
3: Exacte.
0: Va.
3: I ara sí, començam la tier list. Però abans vos record les categories per si se vos han oblidat. Tenim FEMS, Per veure només una vegada, Netflix i Manta i De culte. D'acord?
1: Perfecte.
3: Vinga, primera pel·lícula.
4: ¿Saldrás conmigo?
5: No.
4: No. Oh, Dios mío, me resbalo.
5: Vale, está bien, saldré contigo.
4: ¿Qué? No lo hagas para complacerme.
5: No, quiero hacerlo.
4: Repítelo.
5: ¡Quiero salir contigo!
4: Está bien, saldremos.
3: Sabeu quina pot ser?
6: Jo crec que és Diari de Noa, no?
3: Sí, vale.
0: Anna, intues perquè els ulls estan il·luminats, que és una de les teves pel·lícules.
6: No, no, però és per plorar aquesta pel·li, clar que sí. Mm-hmm. O sigui, després veurem per què.
0: Per què després?
6: Perquè està en un joc que he preparat.
3: Ah, claro!
6: Sí.
0: Bueno, Jordi?
2: Jo, a mi m'agrada. Ja està.
3: Ja està.
2: Saps què passa? Que si no...
3: Jolín,
2: si
3: Jordi.
2: No és en blanc i negre, així... No. Però no, està bé. Jo crec que és una bona pel·lícula amb uns protagonistes molt, molt xulos. Mm-hmm. Que no me recordo el nom d'ella, que s'atriu.
6: Que s'odiaven en el principi.
3: Sí,
6: s'odiaven en el principi i després es van enamorar i es van fer parella a la vida real. Sí, sí, o sigui,
0: a la vida real, també?
3: Sí.
0: Ah, molt bé, t'has sentit de la pantalla. Tesorito, l'has vista?
1: Jo he de dir que comença malament el joc. Perquè no l'he vista, però sé de què va.
3: Val.
0: Hi ha un diari...
1: Que va contant la història, no? Sí.
0: Molt bé, per tant...
3: Doncs, on la catalogaríem?
1: Jo diria De culte, no?
3: Jo també crec que és una pel·lícula
2: jo
3: de culte.
2: Jo crec que De culte...
0: Ui,
2: no, no
0: clar.
2: Podem aquí pervertir el terme...
0: És que en Jordi, és a dir, seu cineasta referència és Charles Chaplin.
2: Vull dir... Però no veure, sempre m'ho de treure això.
0: Però és que ets graduat, no, Jordi, me sap greu.
2: No, però... No sé, De culte...
3: Només mira pel·lícules en blanc i negre.
1: Jo crec que
2: és una pel·lícula
1: cultura,
2: que està
1: no?
2: bé. Bé, sí, pot ser. Nana està...
6: Jo no estic d'acord, eh? Jo dic que ja és tan de culte que és un Netflix en chill.
0: Ah, sí?
3: Ui,
0: sí.
3: Oh, no.
6: Claro, no, ningú la vol veure un altre pic. Sencera. No.
2: Clar, has vist tant de clips, has vist
6: claro.
2: tant de coses, s'han
3: aixerrat tant. Val, idò, la posam a Netflix.
6: Sí.
3: Vinga.
6: Sí. Bueno, Tesorito, estàs d'acord?
1: Estic d'acord.
3: Molt bé. Si diu una, no? Ja està. Vinga, anem a la següent.

0: Idò, bé, supos que sou quines. És Dirty Dancing.
1: Sí, exacte.
0: Aquesta l'has vist a Tessarito?
1: Aquesta sí l'he vist. Ué! Jo, com a van músiques musicals, també m'encanten.
0: Que bé, que bé. Bueno, no sé, jo és que és de les meves pel·lícules preferides.
2: Ah, sí? Sí. I aleshores ets el conductor d'aquesta secció?
0: És que per mi és de culte, és que m'agrada molt. Que, on l'he posat?
2: Jordi?
3: Jo aquesta he de dir que l'he vista, però fa tant anys que no record, és d'aquestes que no recordes massa, per tant, aquí no m'ho banyo.
2: En blanc. Jo també en blanc. I per tant, decidiu vosaltres. És que jo, sincerament...
1: S'escena... en el llac, ballant, sí, aquella elevamento.
0: Quan l'alço.
2: Fé, que ara té cosa a dir, perquè s'ha dut les mans a l'escapar.
4: No, és que aquella escena, per favor. O sigui,
1: que tothom va
4: recrear,
1: si
4: no? Per favor.
0: L'has fet.
2: Per què vol dir, per favor?
4: No, no, és que... calor.
3: I estira, Xavi, estira.
2: No, que fa calor,
4: fa calor. Fa calor, espera, treure's ventall.
0: Coent.
4: Que no opines. No, tu també estaves coent.
1: No, però, a mi, que aquesta escena... Qui no vol recrear aquesta escena? Se seva boda.
0: Sí,
1: tothom.
0: Mira, en Xavi li dona un muntany.
2: Home, és que li ve a repartir per aquí merchandatge, meravellós.
4: Ara, jo també vull merchandatge.
2: No, tot teu.
4: Ah, jo. Genial.
2: Molt bé, va, se sent un poc en el micròfon, m'ho diuen estendi, però bé.
0: Estem d'acord en que és una pel·lícula de culte.
1: 100%.
2: És a dir, sí, no poden ser totes de culte, tampoc.
0: Però si no, no tenim cap a culte, encara.
3: Ah, però la següent...
2: La següent, tant si com no. Men, quina és?
5: Eso es.
6: Estoy volando. ¡Jack!
0: King Classic. Titanic. Oh! M'encanta, jo la miro un pic a l'any. Hi ha gent, jo me sorprèn perquè hi ha vegades que conec gent i me diu és que no l'he vista mai, perquè és tan llarga que l'he vista a trossos i mai l'he vista sencera.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Així, amos, aquesta sí que és una pel·lícula de culte.
0: Home, clar.
2: Sens dubte, però finalment, creus que s'apost en que hi havia en Jack i no deixava anar...
0: I que havia en
3: el gran
2: era
3: tema,
2: Trump,
3: no?
2: El
1: gran dilema.
2: És a dir, per tant, pel·lícula de culte, Anna?
4: Sí. Sí,
3: no li agrada, no li agrada.
0: No sóc molt convençuda.
4: M'agrada Titanic, però ja està, o sigui, que havien els dos. Ja està, ja està, tio, ja pobre, està. Pobre tio, pobre Leonardo DiCaprio, sí. Ja ha mort.
3: Sí, però saps què passa? Saps què passa? Que si no, la pel·lícula no quedava tan bé.
1: Exacte.
0: Ah, exacte.
2: A veure. Clar, hi hauria una mort, evidentment.
1: És que jo tampoc som molt fan de les històries romàntiques que acaben bé, tots plegats. Així que
4: però aquí hi ha mort.
1: Per això m'agrada, per això m'agrada, perquè no acaben junts. Així, clar.
0: Que dramàtic, per favor. Sí.
1: No, me sap greu.
0: Molt bé.
3: Està clar que és una pel·lícula de culte.
2: L'escena del Nacho està bé, no? Molt bé, exactament. Pel·lícula de culte, no?
0: Pel·lícula de culte. Següent pel·lícula.

0: Idò, aquesta pel·lícula l'he posat a petició de la nostra estimada Inés, que és de vacances, perquè són les seves pel·lícules preferides, i és 27 vestidos, que ja veig aquí cares de que ningú sap quina pel·lícula és. No,
1: no. Greu.
0: No. Val, vos expliquem
2: però
0: una...
2: Però bé, si ho diu Inés, que és la directora del programa, ergo que paga les nòmines, sens dubte, li haurem de l'ordre pobre.
0: És la pel·lícula preferida de tots. Va d'una jove, val, que va a 27 noces, i les 27 és la dama d'honor, i llavors té 27 vestits, ergo el títol, i s'enamora d'un periodista sense saber que és el promès de la seva germana, qui fa molt d'anys que no. Mm-hmm. Llavors aquesta... és la trama.
3: Jo crec que l'he vista.
0: Sí?
3: Sí, està a Netflix ara mateix. Me surt recomanada, perquè m'he posat en el dia.
0: Mira, mira, mira.
3: Romàntiques i està en el meu... la següent, que he de veure. I té molt bona pinta i l'actriu m'agrada molt, he de dir. Mm-hmm. És una actriu rosa, que és molt de moda des 2000. Sí?
0: És d'Anatomia de Grey.
3: Ah, sí?
0: Sí.
4: Jo me sap greu, però no tinc ni idea. La música m'ha sonat una miqueta,
2: sí?
4: Però no tinc ni idea.
2: Jo tampoc, tesorito, jo no l'he vista.
4: Així que...
0: Bueno,
1: no, me sap greu.
0: Jo he de dir que l'he vista i és FEMS.
4: FEMS.
1: Ja sabem qui no continuarà així les pròximes setmanes.
0: No, me sap greu, però és una pel·lícula d'aquestes per dormir-te. És que no, sí.
1: Molt bé.
0: És massa nyonya.
1: Són necessaris, també.
0: És que havia de posar una pel·lícula a la llista que anigués a FEMS, si no, és que totes eren de culte.
2: Per tant, tenim, recordant les categories, teníem FEMS...
0: FEMS, que hi ha 27 vestidos.
2: Ahà, per veure només una vegada.
0: Que encara no tenim res.
2: Netflix i Manta.
0: Tenim el diari de Noah.
2: De culte.
0: Dirty Dancing i Titanic.
2: Molt bé, de moment anant bé. Jo aquesta li donaria un de culte, però bé, no seré jo que contradigui la conductora d'aquesta secció.
3: Ja he de dir que Titanic per Netflix and Chill també la posaria, és massa llarga.
2: Bé, ja l'hem decidit, no podem tornar a fer-ho. Així no podem poder.
1: Però precisament si és llarga no és per Chill.
3: Pues precisament per això,
1: culte,
3: perquè no l'aguantes
1: a veure. Per seure i gaudir-la.
0: Ara
1: continuem.
0: Em posarem una que en Jordi segur que sap quina és.

0: Jordi, saps a quina pel·lícula posen The Smiths?
1: Mam, ho sé perquè ho tinc aquí, jo, és veritat. Ho tinc apuntat, però sí, una pel·lícula... Vosaltres, la resta?
2: Jo no
3: sí,
2: ho sé.
3: Sí, claro. I love The Smiths.
0: Sí!
3: És típica frase, per favor. Sí. Teniu Instagram, Letterboxd, Nauer,
1: Cine... Fesorito fa cara que no t'entendrà massa. Creu,
4: no
1: tens
4: ni idea. Jo tampoc, no passis pena. Aquí, és a dir, l'únic que hauria de saber tot és en Jordi.
0: Sí.
4: I en aquest cas...
1: Bé, aquí en xerram.
0: És 500 Days of Summer. 500 dies d'estiu.
4: Aquesta quina? Una que tenia amnèsia o no tens res a veure?
3: No, ja et 50 primeres cites.
4: Ah, bé, sí, m'ha despistat.
0: Tom Hansen treballa a una empresa de confecció de postals i s'enamora de la secretària del director. I seguim la seva història. 500 dies d'ella, que se nom Summer.
4: Ah, està molt bé, m'he aconseguit.
0: Exacte.
4: Molt bé.
0: I va d'això, no hi ha més.
4: Tu què li poses?
1: Jo crec que és clarament per veure una vegada i ja està.
0: Totalment. A mi m'ha avorrit molt. Vaig dir, vaya...
1: Però... Sí... Ah, que simpàtics. I ja te'n vas a fer una altra cosa.
0: Sí, sí, no té molta trama. O sigui, és molt avorrida.
5: Confiaré en vosaltres, per exemple.
0: Confies en el nostre criteri.
1: Per tu, per exemple, quines pel·lícules has vist que diguis, bé, tampoc has per tant. Un pot de polèmica, volem.
5: La darrera que he vist, que ha estat Obsessió, no sé si l'heu vist, que és tot el contrari a una pel·lícula com a romàntica.
1: Sí.
5: A tu t'ha agradat, Jordi?
1: A mi m'ha agradat molt.
5: Va, perfecte, jo canvio de pel·lícula.
4: Va venir a la redacció i dir, he vist aquesta pel·lícula, m'ha fascinat.
1: M'ha agradat molt, m'ha obsessionat.
4: Igual, però...
5: No, jo es veu que les xarxes socials me varen fer anar a veure-la i al final vaig trobar que se varen emocionar massa.
4: Ui,
0: pot ser. Bueno, si li va agradar és que va morir qualcú.
5: Sí, sí, però crec que se van...
1: No, però és perquè té aquest final que sí que són aquests 20 segons de pel·li romàntica. Té un punt.
4: Bé, no, un segon.
5: Bé, un poc Romeu.
1: No faig espòiler, però
4: hi ha molta gent que la vol veure.
1: Si que ho hagi vist, ho entendrà.
4: Sí, ja ho entenc. Entenc que Tesorito, que ets més de desamor que d'amor, per aventura, en els relats.
5: Sí.
1: Com és, però...
4: Més destrucció...
5: Exacte.
0: Dispars, armes...
1: Hi ha alguna cosa darrere, sí, però...
5: A la música tot el contrari, és molt romàntic, però les pel·lícules m'agrada, acció, pistoles...
3: Senyor i senyora Smith, ho té tot?
5: Sí, això m'encanta. Oh. Aquesta sí m'agrada, aquesta sí la conec.
4: Molt bé, Nora, tenim més pel·lícules.
0: Tenim més pel·lícules.

0: Idò, aquesta és la millor pel·lícula d'amor que te romp el cor del món, que és La La Land.
1: Sí, quasi que la podríem posar com a pel·li de terror, no? En sí. qualsevol moment, perquè té un final que... Déu meu,
0: sí.
1: no l'heu vist. O sigui, sí, però que...
0: T'he sorrit aquesta no sí, fer... no?
2: Aquesta sí, com, a, com és un musical, l'he vista.
1: Clar, no vull xerrar més, Xavi no l'ha vist, no volem fer spoiler, però també si no has vist La La Land ja...
3: No volia dir, però en Jordi m'acaba de destapar.
1: Però fa, vull dir, fa 10 anys, jo crec que ja caduca aquest spoiler.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí.
2: Jo no, crec ja he de dir que m'agrada, així que vol dir que... Junts no caben.
3: Bé, és igual, passeu pena. És de culte, imagino, no?
0: Jo aquí tenc un conflicte intern perquè de culte...
1: No era alerta.
0: Però és que jo vaig plorar molt quan la vaig, quan la vaig mirar per primera vegada i vaig dir no la tornaré a veure mai més. I després la vaig tornar a mirar una altra vegada i m'he quedat dormida.
1: Ah, sí. No, jo crec que La La Land... És difícil que em veixi. És una pel·lícula que té moltes coses. La pots veure i descobrir cada vegada que la veus, descobreixes coses noves.
0: Oh,
4: ja...
0: Cinèfil.
4: És de culte, això. Jo és que
0: de culte.
4: No vull xerrar, me passo a plorar.
3: Ah, sí?
4: O sigui, és part del meu TFG, també. O sigui, no, fatal.
1: Que tenim una graduada aquí en comunicació audiovisual.
3: Entre graduada i ser graduada.
1: Aquí no duim a qualsevol.
3: No te'n farem parlar si no vols, però bueno, entenem que ha estat important per tu aquesta pel·lícula.
4: Molt important aquesta pel·lícula, es color, tot. És increïble, jo la recomano. M'apareix un crim que no l'hagis vista. Avui vespre te vull mirar en sa pel·li.
3: Sí, avui sí.
4: Avui vespre.
3: Va, te faré cas. Bueno, només per això que m'ho ha explicat, nana, ja la posam de culte.
4: Sí.
3: D'acord, ja n'ha ve una sí que jo sí que m'agrada molt.

0: i tornem amb un altre musical, però aquest està ambientat en els anys 50 o un institut concretament i segueix la retrobada després d'un amor d'estiu entre dos joves que són en Sandy i en Dennis Zucker.
1: Per què ries?
0: No sé. Bueno, és genial aquesta.
1: Però jo que culta aquesta.
0: Clar que s'aculta.
2: Jo crec que no hi ha cap dubte.
3: Sí. Jo també, cap dubte.
1: Ui, en Jordi!
0: Hola, hola, hola!
4: Avui toca ser polèmics. A mi m'agrada molt Gris, però s'ha de dir que vista avui ha envaït bastant malament.
0: No és bo.
4: És una pel·lícula on ells són el més escrós del món, és com a tot, agafa un to estrany.
1: El més escrós del món, és a dir, també s'ha de donar. I no els van donar l'Òscar a millor banda sonora, cosa que això sí que m'apareix un crim.
0: Això sí que és un crim.
4: Però...
3: En Jordi se la sap en català.
4: Me la sé en castellà.
1: Com és aquella que cantaves avui?
4: Sí,
1: no?
4: Sí, clar, perquè bé, això ho he de comptes tu. Jo feia de monitor de temps lliure a una escola de teatre. I fèiem musicals, i vam fer Gris, i Gris estava traduït en castellà per sobre de Madrid, i deia, tu seràs per a mi... Tu seràs per a mi, nena, seràs per a mi.
1: Bé, jo crec que amb això podem posar el punt final en aquesta secció, magnífica secció en hora de tier list de cançons. Anem a publicitat i tot una tornem, perquè Tesorito, ara arriba el millor moment del dilluns. Espera un segon, pobre Jordi, no?
4: Què és?
1: Pobre Nora, per
4: favor. Vols que canti un altre, en tens més,
1: no? Un altre, s'arriba i vol anar.
2: No, ho ha fet molt bé, Jordi.
4: Ah, que sí?
2: Ha cantat molt bé.
1: Espera.
4: M'hauran de dur.
1: Tesorito, t'ho explic. Ara farem un conxiutori. D'acord? La gent mos envia peticions,
4: coses que els
1: passen romàntiques, nosaltres donant consell. D'acord? Però bé, t'ho volia explicar perquè abans de publicitat en Jordi mos cantarà la cançó i anirem a publicitat.
4: No, ara ho he dit molt ràpid i no me'n recordo cap altra lletra.
0: Serà Gris Lightning.
4: Sí, Gris Lightning comença. Serà automàtico, ultramático. Serà el Gris Lightning. I bueno, anem així.
5: De tres ràdios, humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu.

0: Molt bé, i de, bueno, continuem aquí en Es Baluart, en aquest programa especial que estan fent de xiu-xiu per modes l'Atlàntida Film Fest, i ara ha arribat el moment d'encetar el nostre conxiutori, Jordi.
1: Anam.
0: Sí, és important, aquí, Tesorito, Anna, Nora, Jordi, que siguin super, super conscients de la importància i dels consells que han de donar. Perquè normalment nosaltres, en Jordi i jo, no ho fem gaire bé, ni es posa un pot de decòrum i seny. Per tant, esteu preparats?
2: Intentaré ser positiu.
1: Cal també treure-li un pot de suquet. Això de comunicació s'ha quedat enrere. Sempre
3: i sinceritat. Molta sinceritat.
1: Però això sempre ho doy, per tant, només som poc originals. Vinga, primera consulta.
0: Endavant.
1: Hola, amic de Xiu-Xiu. Fa uns dies vaig tornar a veure El diari de Noa, mira. I he comès un error. Perquè des d'aleshores m'he marcat uns estàndards massa alts. Qualsevol persona que conec me sembla poc romàntica. Si la meva parella no està disposada a construir-me una casa, per jo, com passa al diari de Noa, llavors no és amor. El meu entorn me diu constantment que estic comparant persones reals amb una ficció. Però vull saber què en penseu vosaltres. Creus que m'he posat un llistó massa alt o també està bé tenir les coses un poc clares?
0: Molt bé. Amem, Tesorito, què en penses?
4: Amem, és que el llistó amb el diari de Nòria... De Nora.
1: Bé, hi ha una Nòria en la pel·lícula.
4: Ja és massa alt. Està molt bé disfrutar i gaudir de les pel·lícules romàntiques, però has de tenir ben clar que quan surts per la porta del cine està molt complicat que la teva vida estigui guiada per un escriptor de Hollywood. Me sap greu dir-t'ho, però has de baixar una mica.
0: No mos hem de creure tot el que veiem a la pantalla, mem, Anna.
5: Jo, al contrari. Jo vull que me construïn una casa.
0: Molt bé.
5: O que me la paguin.
1: Si hem de triar, és igual.
5: No? Hombre, claro.
3: A veure, a mi m'agrada molt la resposta racional en Tesorito, però és que jo crec que... O sigui, si tu ara ja t'has pintat en el teu cap aquests estàndards, és que ja no te conformaràs amb menys. Jo crec que has de buscar algú que te faci una casa. Tu, si fa falta.
0: Ui, això és com... És a dir, tota la vida cercant allò una cosa que és impossible de trobar per aventura,
3: no? És impossible.
1: No.
3: No ho va fer.
1: Se marqui un temps i a partir d'X anys digui, mira, ara ja...
0: Si trobar una casa és complicat,
1: no
0: troba qualcú perquè te construeixi una casa, per aventura ja...
3: Bueno, te sortirà més barat.
1: Mem,
0: sí. Si la mà d'obra la fa ell, no ho sé.
5: Clar, ell la va fer.
3: Clar,
5: ja fa, sa
3: casa. És que, bueno, sa casa ja estava construïda, la va arreglar.
0: Bé, per tant...
1: Per tant, Nora i Nana, a cercar una persona que te faci una casa i en Tesorito un poc més coherent, no?
4: Exacte, me sap creu no ser positiu, però jo m'estim més pensar cap a baix i després... Dur-me una bona sorpresa que no és en revés.
1: Està molt bé.
0: Jo estic amb
1: Tesorito. Jo ara com us amb aquest missatge.
0: Sí, molt bé. Per tant, estimat oient, ja ho tens. Més consultes, Jordi.
1: Hola, som na Maria i vos escolt cada dia quan surt de la feina a les 9. I tenc una consulta per vosaltres. Fa un temps que una de les meves millors amigues i jo han començat una relació. Mira, enhorabona. La cosa és que, des que estan juntes, el nostre entorn ha tornat com a boig. Fan comentaris dels que sempre ho havien sabut, els que segur que la vostra història és superromàntica, és com una pel·lícula. La cosa és que la realitat no és tan romàntica, simplement va sorgir després de quedar per sopar una pizza. I va sorgir la cosa. La cosa és que...
0: Pot ser molt
1: tanta...
0: romàntic també, això.
1: També, però elles no ho consideren romàntic. La cosa, però, és que tanta idealització... ella diu, ens ha entrat un pot de complexa i ara mos fa vergonya contar les coses com són. Trobeu que està bé... intentar inventar-se una versió un poc més romàntica dels fets o acceptar la realitat i ja està, no passa res.
0: Ui, molt bé, no sé si ho he acabat d'entendre. És a dir, explica-ho.
3: Com que no ho has entès?
4: Les dues amigues que han acabat juntes.
0: Ben buat, no? Sí, exacte, però què els hi fa por? Què els hi fa passar pena?
3: Els hi fa passar pena contar com s'han conegut i com ha sorgit perquè la gent diu que és superromàntic idealitzant la seva relació i elles consideren que és ben normal. Llavors aquest és el seu problema.
0: Molt bé, i no saben si comptes la veritat o no.
3: Exacte.
0: Sí. Nana ho té clar, és a dir.
5: Sí, o sigui, què hi ha més romàntic que enamorar-te de la teva millor amiga?
3: Exacte.
5: O sigui, al final hi ha una confiança ja que no se té. El que tenen és enveja, que diguin la veritat, no passa res. Ja està, sempre
0: tots
5: ha estat allà.
0: Esteu d'acord?
3: Sí, totalment.
0: Però podria passar també que el fet de s'enamorar-se d'una millor amiga o un millor amic, clar, això pot implicar... que puguis arribar a perdre una amistat. A dir, te la jugues un poc.
3: Però a quina amistat? A veure, no. Estan juntes,
0: ja. Posa ordre, posa ordre.
3: O sigui, aquestes dues al·lotes estan juntes. El que els hi passa és que els hi fa vergonya que la gent idealitzi tant la seva relació que pot arribar a ser pues, algo pues, perillós per la pròpia relació al final, perquè, no sé, t'acaba fent mal. Jo crec que aquestes atlotes ho han de superar i han de contar com se van conèixer i han d'estar ben orgulloses. I la gent que digui el que vulgui, vosaltres sabeu el que sou.
0: Molt bé.
3: Ja està.
0: Nora.
1: Jo crec que no podem passar. No hi ha res més.
0: Ja està.
1: Una més.
0: Va, una més.
1: Vinga, una més. Hola, estimats. L'altre dia vaig quedar amb un atlot que m'agradava molt. Tot anava perfecte, fins que li vaig dir, tria tu la pel·lícula. Perquè a mi m'era un poc igual que veure. Què va posar? Va posar El Club de la Lucha. Jo primer vaig pensar que era una broma, però resulta que no ho era. Mos l'ara mirar sencera i ell se va dedicar a explicar-me absolutament tot. Simbolismes, crítica en el capitalisme, els plans que només entens una vegada, ho coneixes. Cada 5 minuts posava la pel·lícula per assegurar-se que jo ho havia captat, el missatge. Quan va acabar, encara m'ha demanat, però segur que l'has entès? La pregunta és tot això una red flag suficient com per no tornar a veure mai més aquesta persona?
5: Sí,
3: totalment. Sí. Totalment, sí.
5: Sí.
3: Sí. És que, no, és que ja començam per... mira, ho he subratllat i tot, que posa tria tu la pel·lícula. O sigui, en el moment que tu li deixes a un nom o triar la pel·lícula,
5: no.
3: O sigui, ja t'has equivocat.
5: No.
3: És que no. En plan, la pel·lícula la tria sa tia i, si no, entre els dos. Però és que si li deixes triar somos la pel·lícula o te posarà El Club de la Lucha o te posarà Cars i alerta que no te posi en xalxa.
0: Ja m'ha quina.
1: Tesorito, com penses?
4: A veure, jo per fer una mica de contrari, pens que aquest lot de veres li agradaves i te volia ensenyar el seu món, tota la seva il·lusió, te volia contar i tu, en vez d'estimar això, el que estava fent, estava...
1: Molt bé,
5: no,
1: però
5: és un manspeller de manual.
1: El Club de la Lucha sí, però a mi m'interessa saber quina pel·lícula te posen a tu i escapes.
5: Aquesta mateixa. Jo me'n vaig.
0: El Club de la Lucha?
5: Adéu.

0: Jo crec que no m'ha ajudat a ningú, però ho hem intentat, el Mancona.
1: Jo, que
2: jo en aquesta lota li diré corre.
0: I d'això li diria, entén-lo, abraça aquesta incomoditat.
2: Perquè no. Fatal.
0: No, molt bé. Escoltau, Tesorito, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a vosaltres.
0: En aquests 34 minuts de ràdio hem estat amb tu. Recordem que ahir vas actuar a l'Atlàntida. Com va anar aquesta actuació?
3: Molt bé, molt bé. Sí, va estar molt divertida, molt xula. I res, que tinc ganes de repetir l'any que ve.
0: Clar que sí. De moment tens projectes musicals a curt termini.
3: Ara et trauré el meu disc d'aquí a poquet. Uh-huh. Tenc cançons en mallorquí i en castellà. I tot aquest estiu faig punxades arreu de Mallorca, així que si m'asseguiu a les xarxes socials, el Tesorito de la Isla, podreu veure.
0: Molt bé.
4: I quan surti aquest disc, jo crec que podràs venir a plató qualque dia, xiu-xiu, no? I
3: m'encantaria.
0: Podràs, no, vendràs a plató. Evidentment, si vols, les portes obertes. Quan se publicarà?
3: No, encara no. El món de la música és una mica complicat, però esperem que prest.
0: Sí. Títol? Tampoc el poden dir.
3: No diré res.
0: Bé, tot d'aquí poquet, i si no, ho escoltareu així. Sobre. Moltíssimes gràcies, Tesorito.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi bé. I nosaltres res, ja n'hem xerrat, hem donat consell, ho hem intentat, i Nana Gallardo, ara me'n faràs la seva secció.
1: Sí, bueno, una altra. Jo venc a xerrar avui d'altres coses, avui.
0: Però escolta, mos encanta tenir-te aquí.
1: Ja.
0: Mos poses a prova, també, no?
1: Sí, clar.
0: Bé, ho farem bé o malament?
1: Jo crec que bé.
0: Sí.
1: Espero.
0: No ho sé. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Així anem.

0: Molt bé, idò, mem. Anna Gallardo, me fas passar un poc de pena.
1: Per què?
0: Home, perquè dius que tens un test preparat.
1: Sí, bé, estem xerrant d'amor, però jo continuo amb les pel·lícules romàntiques.
0: Ah, però no em faràs test d'amor.
1: Bueno, si vols.
0: No, no, jo... El que
1: vols contar aquí les teves intimitats?
0: No, no, no. Tampoc en tenc gaires.
1: Bueno, no ho sabem, no ho sabem.
0: Bé, què és test, aquest?
1: No és un test. És que jo vinc a xerrar un poc de les pel·lícules d'amor perquè els festivals, que després podem xerrar un poquet més sobre festivals, no aposten tant per aquest gènere. Perquè jo l'any passat vaig ser jurat jove en aquest festival, a l'Atlàntida, que va ser una experiència increïble. I sí que és vera que la temàtica de la secció oficial anava molt entorn a les agressions sexuals, anava entorn a la tauromàquia, anava entorn a un cinema fantàstic que està molt bé, però jo també vull reivindicar lo romàntic.
0: Molt bé. Molt bé. Aquí, xiu-xiu, reivindicam sempre que podem lo romàntic.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Per això. I jo volia dur un parell de dates, no? La pel·lícula més besos de la història és una pel·lícula de 1926. Pot ser en Jordi l'ha vista. És una pel·lícula muda que es diu Don Juan. Té el rècord amb més besos, que són 125.

0: 7 entre els protagonistes principals i 191 si es compten tots els de la pel·lícula.
1: És a dir, 191 basades en quantes hores?
0: Pues jo crec que no serà més d'una hora.
1: Però això és una pel·lícula, vull dir, no és X, no és dos rombos.
0: No, no, no. És una pel·lícula normal.
1: És normal.
2: Sí. Sí. És normal. En Sol Llavis Teatre, tanta vegada.
1: No sé.
0: I després,
1: no ho sé, jo.
0: El final amb més besos de la història és Cinema Paradiso.
2: Aquesta sí, ho he pensat.
0: L'heu vista?
3: Sí, clar, sí.
0: Clar.
1: Aquesta sí que és una pel·lícula
2: de
1: culte.
0: Aquesta és una pel·lícula de culte de 1988 i l'escena final té més de 50 petons. Sí, m'apareix. Oh, wow. A l'hora reivindicar, els petons són algo molt important i va ser censurat durant molt d'anys. Després, volia donar també importància a que les novel·les romàntiques. Llegir és molt important. I jo crec que ara, l'any que ve, vendran moltes pel·lícules sobre llibres.
1: Per què penses en això? Aquesta teoria d'on surt?
0: Perquè darrerament he anat a festivals i hi ha molta gent que està cercant subvencions i coses per fer adaptacions cinematogràfiques.
1: Jordi, t'està passant per davant, eh?
2: És que jo vaig entrar així i vaig quedar un poc estancat.
1: I t'han contaminat.
2: Ja he seguit la carrera, he anat a festivals, màsters, coses.
0: Coses, sí.
2: Però, no
0: i ara a Netflix ve Toda la verdad sobre mis mentiras, d'en Elisabet Benavent, un llibre que recoman. La pel·lícula té una pinta superdivertida a finals d'agost. Jo la recoman, recoman en Elisabet, ella és increïble, crec que va venir en Esfem. I res, jo recomano aquestes pel·lícules.
3: O sigui, no has vist la pel·lícula, però la recomanes.
0: Clar, encara no s'ha estrenat. El llibre és molt bo.
3: Bueno, sí,
0: encara
3: però
0: la pel·lícula...
3: Lerto.
0: Bueno, jo crec que estarà bé, no? I després...
1: Sí.
0: Per això jo venc amb un joc.
1: Val.
0: Avui, no? I és quina pel·lícula recomanaries per?
1: Molt bé, m'agrada.
0: I la primera part és una primera cita.
1: Wow. Quina pel·lícula recomanaries en una primera cita?
2: Jo crec que una de terror, no? Sí,
3: però,
2: típic,
3: o sigui, recomanar-la a la persona o mirar-la a la persona?
2: Clar, vale.
1: Recomanar-la per mi.
0: Amb dues, per mirar-la també.
1: Jo Club de la Lucha. No.
2: No, jo crec que una de terror, no? Sí, aferrar-se un poc, ai, quina por. Aferrar-se va, no?
1: A mi, com era aquesta tècnica?
2: Exacte. Jo crec que, però, està bé.
3: Però t'aferraries tu a s'aferres
2: altra persona. Anar al cine, una pel·li de terror, aferrau, jo crec que està bé.
1: Un altre meló, anar al cine en una primera cita?
3: No,
0: això volia entrar jo.
3: Això no ho pots fer.
1: No se pot fer.
2: En sèrio.
0: No se pot fer.
3: Però és que no podràs xerrar... O sigui, una primera cita és per conèixer una persona. Si te passes dues hores en silenci...
0: Claro.
1: Estic d'acord.
2: Val, però jo aquí jo crec que es puntes. Tu vas abans de la pel·lícula i després xerres una estona. Vull dir, quedes dues hores abans, xerrau tot el que heu de xerrar, veus la pel·lícula i després la comentau en sortir. Però és que heu de quedar a la porta de la sala i després dir-vos adeu a la sortida. No, jo crec que...
1: És a dir, en Jordi, però jo entenc que en Jordi, perquè en Jordi... va un poc més enllà, però clar, ell en sortir d'allà veu si hi ha una viabilitat romàntica o no. Perquè veu si... Ha vist la pel·lícula bé, si l'ha entesa...
0: Claro, ho entenc, però no hi ha que anar al cine per veure una primera pel·lícula.
2: I què hem de fer? No anem al cine, ara ja per...
0: Per jugar als bolos.
2: Anar jugant als bolos.
1: Per exemple.
0: Claro, una ferradeta així de mà.
1: Va de passejar per Born, no ho sé.
0: Claro, sí. Però en aquest hipotètic cas de que vagis al cine a veure una pel·lícula, jo recomanaria Begin Again. Perquè té una banda sonora increïble. Jo tinc els discs en físic per escoltar i crec que després pots xerrar de les cançons.
1: Molt bé, m'agrada.
0: I vosaltres?
1: Jo una de poc amb en Jordi.
2: Exacte.
3: Jo no, jo una pel·lícula avorrida.
1: Sí, per què?
3: Perquè l'hagis de llevar.
1: I perquè acabi.
2: Molt bé.
3: Exacte.
0: Cadascú
1: té les seves corolles.
0: I per superar una ruptura?
1: Ui.
3: Uf.
0: Això és més complicat.
1: No ho sé.
3: No hi ha pel·lícula que
0: sí,
3: us
0: ja
3: fa, que ho faci superar.
0: Sí, ja hem xerrat d'aquesta, El diari de Noa, perquè ningú te construirà una casa.
2: Jo crec que
1: sí,
2: també. O, lo millor, per superar una ruptura, te tires alguna cosa més John Wick, per desfogar-te, no? Perquè mors, tio, ja està, destrucció. I te desfoga un poc, a lo millor.
1: Sí, pot ser. Venganza.
3: Okay.
1: És Venganza, la mítica d'aquell actor que no m'hi ha... Jordi, bé, que nom. És igual. Ja està, ara m'ha sortit el nom.
3: No sé quina.
1: Sí, que aquest tip per amunt i per avall i que se paran com a moixos.
0: I per plorar sense aturar? Teniu qualque pel·li?
3: Moltes. Mira, una que me va fer plorar moltíssim va ser El laberinto del fauno. Molt, molt, molt.
0: Jo he pensat en Sempre el mateix dia, que és d'una parella, que bé, pues, volen estar junts i no estan, i és cada any, i bé, és molt romàntica, acaba pues, com acaba, i és increïble per plorar.
1: Molt bé.
0: Sí, jo la recomano.
1: Jordi?
2: No, ara mateix no, no ho sé. Cars.
1: Què has dit?
2: Cars.
1: App, per exemple.
0: App. Jo mira. App l'he posat, si vols, si te vols emocionar, en menys sí. de 10 minuts.
1: Mm. És que App té aquella, aquella seqüència, bé, aquella escena que era Marriott, just Marriott for Life. Life. Marriott Life, que aquella cançó...
3: Sí, sí. És horrible, és horrible. Ja, i a més sí. és una pel·lícula per infants, o sigui, els primers 5 minuts ja, pa, mates a sa dona.
0: És increïble, és increïble aquesta sí. pel·lícula, però... Sí, tant pot ser que alguns dels nostres oients tenen el cor romput. Mm.
1: Quina bé, d'aquí pel·lícula? Xiu-xiu els enviem una abraçada.
0: I una pel·lícula. Quina una recomanació pel·lícula. Li donau per tornar a creure en l'amor?
3: Frozen.
2: Wow.
3: Perquè el millor amor ve dels teus amics.
2: Oh. Molt bé, està molt bé. Oh.
1: Molt bé.
2: No, és que ja no puc superar.
1: No.
2: De dir,
3: dels teus amics i la teva família. O sigui,
2: m'agrada, però si una pel·lícula sobre l'amistat. Mm-hmm. Sí. Està molt bé.
1: Jo una pel·lícula per no pensar gaire en l'amor, i que no sigui romàntica, precisament.
3: El Club de la Lucha.
1: Per exemple.
0: No, jo diria Before Sunrise, Antes de l'amanecer. Mm-hmm. Perquè és una pel·lícula que es coneixen en un tren... Mai saps on pots trobar l'amor.
1: Això és vera.
0: I has de tornar a creure, no? Pots estar aquí liant de tirs.
1: Sí, veure, però ha d'haver un dol, Anna. Ha d'haver un dol, un procés... No, no, no.
0: Ja, però
2: en John Wick, de fet, ve molt, perquè en John Wick sí. la dona mor. I llavors així comença a pegar tirs.
1: Vull dir que,
2: bé, no ho faceu a casa, però...
0: no ho faceu a casa. I bé, tenim més preguntes, però jo no sé si voleu conèixer un poc com funcionen els festivals.
1: Sí,
0: jo ara
1: venc
0: de Madrid i clar, he anat un parell de festivals i no sé si pues, vos interessa un poc.
1: Tu m'has dit que festivals són adíssims, hi ha festivals pràcticament per tot.
0: Hi ha més de 500 festivals a Espanya.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí a Balears tenim com a mínim 5. I molts són dedicats al cine documental, és un, bueno, pues és un cine que hi ha que reivindicar, jo crec que és documental, és cine per excel·lència, jo crec que no hi ha més real que un documental. I bé, jo venc aquí pues, a fer-vos una pregunta. Quin és el festival més antic del món?
1: Ui!
3: Estem xerrant de, òbviament, festivals
0: sí, de cine.
3: De cine.
2: És molt conegut?
0: Sí. Perquè,
2: clar, igual hi ha un festival
0: sí.
2: de...
0: Està a Itàlia.
3: Cannes. Vale. No, Cannes. No està a Itàlia.
0: No, està a França.
2: Cannes, França. Jo crec que ho sé.
3: Però, no ho sé.
2: És el festival més conegut italià, no?
3: No ho sé,
0: sí, claro. Venècia. Venècia.
3: Mira.
0: Claro. I després hi ha un festival de cine fantàstic molt important de referència a Espanya. No?
1: No.
0: Sitges.
1: Ah, Sitges, evidentment. Sí, sí, el festival de Sitges.
3: Tampoc cine.
1: No, no, Sitges. Sí, sí, sí,
0: i després hi ha 17 festivals de classe A, que els festivals de classe A són els més importants de tota la indústria, perquè són els que donen més punts a l'hora de subvencions, que és un tema molt important, les subvencions d'una pel·lícula. I a Espanya tenim un festival de classe A.
2: Que saps que és de Sebastián.
0: Sant Sebastià. Molt bé, has graduat.
1: Home, el graduat. Sí, sí. Sí, perquè nosaltres no era...
2: I quines són? No. O sigui, hi ha més qualificacions de festivals?
0: Sí, estan des de classe A, classe B i mostres. I,
2: val.
0: I tal. Però després hi ha un molt important a Espanya per cine Nobel, que és de Gijón, mm-hmm. que és molt important. I després també tenim el festival per referència de cine en castellà, que és Màlaga. Mm-hmm. La meva opinió...
3: Mira, aquest sí que
0: no me va agradar.
1: Però tu has anat a tots, aquests?
0: Ja he anat a Màlaga, a Nesdà... He anat a mostres de cine, he estat aquí, he anat a un parell d'aquí, sí.
1: Molt bé, t'encanten els festivals.
0: M'encanten els festivals de cine. Crec
2: però
0: que
2: Màlaga no.
0: Màlaga no.
3: I per què?
0: Jo vaig anar a la secció d'indústria perquè hi ha festivals i mercats. Aquí a Atlàntida és un festival de cines, té una part de, no de mercat, però sí de networking entre persones de la indústria, però Màlaga és un mercat que és Smafit i després té la part de festival. La part d'indústria està, per jo, molt deixada. Uh-huh. En el final hi ha que tenir com un nexe, perquè tu vas a un festival per conèixer gent, per trobar subvencions, distribució, dobbers... En el final, una pel·lícula te dura 3 anys fer-la. Fins que aquí hi hagi una pel·lícula, han passat pues, 3 anys mínim. Un any de subvenció, un any per pot-se trobar l'estratègia de distribució, de rodatge, i després, fins ara.
3: Clar.
2: Però com funciona aquest mercat? O sigui, ens referim al mercat de pel·lícules.
0: Sí.
2: O sigui, hi ha llocs on tu tens el teu i vens la teva pel·lícula.
0: Tu, per exemple, a Màlaga hi ha una secció pues, de la tele de Màlaga, per exemple. Hi ha un stand. Després hi ha un stand d'Iberoamèrica, hi ha un stand de tal. I en els stands tu te pots acostar i demanar informació per treballar amb ells.
1: Ah, molt bé, són negres i connectes, networking, que
0: sí.
1: Se diu.
0: I després hi ha moltes xerrades, aquí a l'Atlàntia hi ha moltes xerrades també, i allà pues, pots trobar professionals que te poden ajudar. És molt important un festival.
1: Ho has d'anar a cercar i ho has de trobar. És a dir, tu imagina, no sé si mai has trobat qualcú interessant per allà, qualque festival, qualque anècdota, qualque xiu-xiu, com es puguis contar, a la ràdio pública.
0: Bé, jo he ballat amb en Chino Darín.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Però...
0: Sí, això és meu... Sí.
1: És fill d'en Ricardo Darín.
0: Sí, i és... El marit de Núrsula Corberó.
1: Exactament. I Núrsula sí. No se va posar...
0: No, va ser aquí, a l'Atlàntida, ah, l'any passat, bé. I jo crec que era sotent perquè estava embarassada.
1: Però com vas arribar a ballar això? Amb en Chino Darín?
0: Pues perquè estàvem a l'Atlàntida a la gala de clausura i després pues, te'n vas de festa amb ells i està tot esjurat junt. I bé, pues allà vaig ballar amb en Chino Darín, que és el meu
1: increïble.
0: Crush de tota la
1: vida.
0: Sí, sí, sí.
1: I escolta'm una cosa, i enguany aniràs, perquè ara que ets... xiu-xiuarel·la, hauries d'anar per fer-nos de corresponsal i dur-nos a xiu-xiu.
0: Hauria d'anar, pot ser li deman o qualcú.
1: Entesos?
0: A veure, sí, si me'n poden ficar.
2: Mourem
0: o
2: fils.
0: O si sí. M'aconseguiu una acreditació, jo vaig i faig contingut.
1: Ah, nosaltres t'hem d'aconseguir...
0: Home, claro.
1: Se pot estudiar.
0: Claro.
1: Tot se pot estudiar, molt bé.
0: Idò, pues, ara que sabem un poc sobre festivals de cine, que hi ha moltes classes de festivals de cine que són molt importants per l'indústria i també per acostar la cultura a nosaltres, en el final, ara avui està la pel·lícula aquesta de Anne Hathaway, que s'estrenarà en un parell de dies en el cine, però aquí la podem veure abans i crec que en el final hi ha que reivindicar això, que estem acostant abans la cultura en el públic.
1: Clar.
0: I això, per exemple, Màlaga no ho té. Per
1: ah, molt bé.
0: I l'Atlàntida sí ho té.
1: Molt bé, Anna.
3: Si hi ha algun oient de Màlaga,
0: claro,
3: li sabrà greu.
1: Bueno, això
3: els
1: com diria Toni Rac, facto.
3: Facto. Facto.
0: Sí. I després, jo volia demanar-vos si sabeu quan pot arribar a costar un festival de cine.
1: Uau.
3: Molt.
1: Més de... Bé, molt de bé. Depèn, evidentment, del festival, però molt més de... Bé, tens opcions?
0: Lo que te doni la gana.
1: Sí, és que...
0: L'opció és lo que te doni la gana. Clar. Però després, les ajudes públiques sí que es veu que no donen per tant. Ara mateix.
2: És veritat que una cosa que deuen gastar molt és endur a tota aquesta gent.
0: Clar.
2: Perquè venen molts de cineastes de tot el món i aquestes persones han d'agafar un vol, han d'agafar un taxi, han de quedar a dormir... Clar. Aquí deu... S'ha de moure.
0: Clar, aquí se mou molt.
3: Depèn un poc també de la magnitud del festival, però jo m'imagino que, no sé...
0: Moltíssim.
3: Per exemple, bé, que abans ho he dit, Cannes, jo crec que
0: no,
3: millonada històrica,
0: sí.
3: No?
0: Sí, a més el cine francès, l'indústria francesa aposta molt per els festivals, per la taquilla, aposta molt per tot això, però jo volia donar la dada de 50.000 euros com a mínim.
1: 50.000,
2: com a mínim.
3: Doncs sí. Pues no m'apareix.
0: Com a mínim, perquè
1: home,
0: clar...
1: Home, però depèn de molt
3: sí,
1: més.
3: Sí, són molt adobers, però per un festival. Vull
0: clar, són molts i sense i con tantes fees. En el final tu també has de pagar per projectar una pel·lícula. És molt important tot això. I també, si sabeu, quan es comença a organitzar aquest festival?
1: Jo crec que és una roda durant tot l'any. És a dir, jo crec que quan bé acaba, bé comencen a organitzar-ho.
3: Sí.
1: Amb altres ritmes, evidentment, però jo crec que funciona un poc així.
0: Sí, la programació normalment 6 mesos abans o un parell abans ja està quasi tancada. És per això que dura tant fer una pel·li, perquè, clar, després ja has tancat, aquesta pel·lícula no pot entrar, després és la selecció de premis, que són una doblerada per fer uns premis, en el final es Gaudí, es Goya, tot això té un recorregut i també per sales.
1: Sí, men, depèn. Això és com Sant Joan de Ciutadella. Diu que quan acaba ja començarem a preparar per l'any que ve. És el mateix. En tenim més?
0: Bueno, tenim mostres de cine. Vos puc xerrar també
1: sí,
0: de mostres de cine.
1: Dali,
0: ara a Balears tenim moltíssimes mostres de cine que també estan acostant molt la cultura a la gent. Ara mateix el cinema està com a uns 7,5 euros si anem al cine. A Madrid són 12, com a mínim. O sigui, jo a Madrid m'he donat molt de palos perquè no he anat al cine gairebé. I aquí a l'Atlàntida estan a 5 euros. I en el festival o són gratuïtes o 5 euros també.
1: Molt bé. I d'ara nosaltres hem preparat un concurs de cine D'acord, una prova. En Jordi mos ha preparat una prova de cine que hem de veure, també hem d'avaluar aquí per veure si som capaços de respondre correctament a totes les pel·lícules. Mm. D'acord, ho tenim? Molt bé. Jordi, com és la fàcil o la difícil d'aquestes?
2: Hi ha un pot de tot.
1: Un pot de tot.
2: Un pot de tot. La primera jo crec que és assequible.
1: I d'endavant.
2: Bé, vinga, anem a una pel·lícula de 1997, no és aquesta que està sonant, aquesta és la de l'altre, que és de terror. Pel·lícula de terror i escoltarem una cançó mítica de la pel·li, però se'n revés, però primer vos donaré la trama mal explicada.
1: Mem.
2: Què seria? Un poble té un problema perquè ningú agafa el telèfon quan toca.
1: Un poble té un problema perquè ningú no agafa el telèfon quan toca, mem. No ho sé. No ho sé.
2: Més pistes.
1: Sí, més pistes.
2: Tenim la banda sonora, però la tenim a l'enrevés.
1: A l'enrevés, entesos. Ben. Ni idea, francament.
2: Una altra pista és un assassí que sempre fa una telefonada.
3: Jo, seguinós.
1: Ah, sí?
2: Mem, ho has d'apuntar, apunta-m'ho. I
1: un assassí que sempre fa la telefonada.
2: I Nana Guaito, si ho veu. No,
1: Nana, no ho saps.
2: És un assassí que se mou per telefonades.
1: Jo per mi també la sé. Ah, sí, perquè crec que surt altres pel·lícules, que s'ha parodiat.
2: Sí, s'ha parodiat. Sí, és una pel·lícula molt parodiada. Sí. Bé, per Nana li diré que surt la mítica màscara de Ghostface.
0: Ah, vale, ara ja ho sé.
1: Ho tenim clar?
2: Tenim clar, ho veiem a la vegada. Vinga, 3, 2, 1.
3: Scream. His shadow is cast wherever he
1: stands. A green paper in his red right hand. Amem, Anna Gallardo, no t'agrada gens aquesta pel·lícula. No. És a dir, has vingut aquí i has començat a donar branca al Festival de Màlaga. Scream.
0: Sí, no, sí. No sóc fan d'aquesta.
1: No,
0: Aquesta és un Netflix en chill.
1: Sí?
0: Sí.
1: Molt bé.
2: Una més.
1: Una més.
2: Tenim temps, una més, sí. Vinga. Aquesta és... pel·lícula de l'any 2002.
1: Molt bé,
2: i
1: 2002.
2: Banda sonora, però és en revés.

0: No ho sé, no ho sé. Jo no sé si per aquí és públic, per ventura fan que no em ves cap, no? Amem.
1: Mem, tenim un protagonista, que és un adolescent tímid, una mica marginat, podríem dir. Amb una mida normal, fins que hi ha un factor que li canvia completament tot.
2: L'actor és aquest d'en Percy Jackson?
1: No. Ah. No, no me sona.
0: No ho sé, una altra pista.
1: Tenim una lotota que li agrada, el nostre protagonista. Del llinatge Watson.
0: Ah, Mary Jane. Pot ser?
1: Mary Jane.
0: És aquí, hi ha gent que es publica molt, està fent senyes, és a dir, Spider-Man, perdoneu. És correcte?
1: És completament correcte.
2: És d'en Andrew Garfield, és de 2002.
1: No, és en...
2: Ah, entonces no m'interessa.
0: No? No te va bé?
2: No.
0: Bueno, efectivament, era la pel·lícula de Spider-Man. Molt bé, i amb Spider-Man hem arribat en el final del programa. Moltíssimes gràcies, Anna Gallardo.
2: No, de res, jo encantada d'estar aquí.
0: Nora Oliver, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Jordi Suárez.
1: Moltes gràcies, ha estat molt xulo fer-ho des d'aquí.
0: Sí, has passat gust.
1: Jo, moltíssim.
0: Avui hem fet el programa en directe des d'Esbaluart i moltíssimes gràcies també a Flavio Encinas, també a Lluís Menéndez, Pep Díaz a la producció, ha estat un plaer, tot el públic que ens ha acompanyat avui aquí des d'Esbaluart. Moltíssimes gràcies. Hem arribat en el xiu-xiu número 438 i nosaltres res, tornant demà, si ens cercau aquí, a IB3 Ràdio, ens hi trobareu. Que vagi bé.
4: Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El Consell de Ministres aprovarà demà la declaració com a zones greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península. Les subdelegacions del govern es coordinaran amb les institucions públiques i els ajuntaments per començar a valorar la magnitud dels danys. Això mentre els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Ávila, Toledo i Castelló. És el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
1: Més qüestions, desconeixement i escepticisme a la platja de Palma davant les noves mesures de mobilitat per a l'eclipsi. A menys de dues setmanes de l'esdeveniment, dia 12 d'agost, molts treballadors encara no coneixen les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions amb codi QR que ha anunciat l'Ajuntament.
3: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar el bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
4: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
1: A Menorca, Alaior celebra un concert benèfic amb l'objectiu de pagar l'enviament de material a Veneçuela. Durant un mes s'han recollit tota mena de materials, com medicaments, bolquers o menjar, per enviar-los a La Guaira, l'epicentre dels terratrèmols al país. Reina Lladó és una de les impulsores de la campanya.
5: Mucho material de ayuda, sobre todo a los niños, a sus familias, material médico, quirúrgico, l'Hospital Mateo Orfila, centros de salud.
1: A la iniciativa, que porta per nom Menorca canta per Veneçuela, i participant gratuïtament els artistes menorquins Bep Marqués, Eva Pons Trio, Xalandrí i Quatre Sols i un Piano. A Eivissa creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila davant el desallotjament d'altres campaments com el de Sa Joveria. Hi viuen una cinquantena de persones. L'Ajuntament insta a actuar a la propietat, si no, el regidor de gestió ambiental, Jordi Griver, assegura que recorreran als tribunals.
6: Si no pot fer res perquè té la gent allí, et siguin pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació, i hem de velar per això.
1: Joan Carles I torna a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa. Mitjans locals i nacionals asseguren que el rei emèrit va arribar ahir en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un amic, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Segons les mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Marivent, però sí s'hi hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia. L'exmonarca ha partit de l'illa en un vol cap a Itàlia aquest matí. I en la plana internacional, detingut un menor de 15 anys com a presumpte autor del tiroteig ahir a la ciutat estatunidenca de Seattle. Tres persones van perdre la vida i altres quatre varen resultar ferides, entre elles un nen de 2 anys. La policia continua cercant un segon sospitós relacionat amb l'incident. Enguany, els Estats Units han registrat 271 tirotejos massius. I Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat. En aquest cas, s'establirà el límit legal en els 14 anys en una llei que entraria en vigor el 2027. I amb aquests apunts hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diumenge, la darrera etapa del Tour de França, a pocs metres d'arribar a la meta de París, es va viure una final emocionant. El 5 vegades campió de la cursa, Pogacar, i el ciclista neerlandès Matthew Van Der Poel varen protagonitzar un mà a mà combatiu, podríem dir que quasi agònic. Al darrere s'anava apropant el gran grup de ciclistes. Jo esperava que en qualsevol moment absorbissin els dos ciclistes capdavanters com si aplicassin respecte a ells la força d'atracció d'un forat negre. Finalment, Pogacar es va deixar anar, ja ho havia guanyat tot, podríem dir, i Van Der Poel pedalava i pedalava, els primers de l'escamota sprintaven i arribaven a la meta amb centímetres de diferència. La foto finish, però, va confirmar que Van Der Poel havia arribat primer a la meta, per pels, però primer. L'esforç havia valgut la pena. Però podríem aplaudir des d'aquí a cadascun dels ciclistes per l'esforç individual i col·lectiu després de 21 etapes i 3 setmanes de competició. Tots i cadascun, al final, han travessat la meta.

0: Nosaltres avui hem vengut fins a Subaida, són les 11 menys quarts de matí, fa una calorada, però estem a cobro, que diríem. Aquí s'està bastant fresquet, entre vaques i ventiladors, i mos atenen na Pili Montañés. Com estàs, Pili?
1: Molt bé, bon dia. Sí, la finca aquesta era del meu avi, la va heretar ell també abans, i des de l'any 92, més o menys, doncs estem aquí fent feina i fent formatge.
0: Quantes vaques teniu ara mateix?
1: Entre unes 60 i 70 roden, més o menys. Abans es feia formatge, però també s'enviava llet al caserío i després ja des de l'any 92 ja van quedar amb l'explotació aquí amb vaques i ramaderia nostra pròpia i fent formatge.
0: Perquè el teu avi va ser un dels fundadors del caserío, no?
1: Sí, en Pedro Montañés, sí, era el meu avi.
0: Què diries que caracteritza Subaida, Pili?
1: Que tot és com fer-ho en família, perquè la gent que fa feina aquí també és de la família, vull dir, i tothom fa feina a gust, això és important.
0: També hi ha en Marcial Camps, com estàs, director de Subaida?
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: Aquestes vaques que tenim aquí, com mos explicaries quina raça de vaques són, quina és la funció d'aquestes vaques, d'aquests animals?
2: Bueno, són vaques frisones, són les vaques que tenen més d'actitud lletera, i bueno, la nostra principal funció, com després Anna Maria, que és experta, que és pagesa d'aquí, s'ha quedat tot el tema del bestiar, aquí el més important que tenim és el benestar animal, quan les vaques estan bé, la resposta de les vaques és que ens donen més llet, són més propenses a tenir parts, no tenen malalties, és una finca que tenim a autarquia, ho feim a casa, des que sembram la terra, des de que després recollim tots els ensilats i recollim els forratges, i a partir d'aquí feim la llet, feim el formatge, i després, el cicle després, les vaques caguen, tenim els purins, i amb els purins després abonar la terra per mantenir el cicle.
0: Molt bé, perquè això d'esmetà, m'heu de perdonar que ho digui, però que venia de rots, despets de les vaques, però després he llegit que no, que és de rots, que tenen aquest procés de digestió que fa que expulsin aquest gas contínuament, diverses vegades al dia.
2: De veritat, desconec si són rots o són pets, ho desconec. Però te puc dir que una granja com Subaida, que és una granja que no és intensiva, és una granja extensiva, i ara quan has vingut aquí has vist que totes les vaques estan estabulades perquè estem en una temperatura que és quasi insuportable per nosaltres i per ella, i les vaques no volen anar a pasturar. És a dir, és una granja que és extensiva, no intensiva, i l'efecte que pot tenir en el medi ambient la part d'esmetà que puguin expulsar en rots o en pets, pues, residual comparat amb tot el que fem els humans destruint el planeta.
0: Així és. És vera que això d'esmetà segurament és una manera de visualitzar la crítica en aquest tipus de ramaderia més industrial.
2: Compte com a referència que la finca aquesta té 350 hectàrees i tenim uns 150 caps entre vaques, vedelles i demés. Tenim menys d'un animal per hectàrea. Una granja, quan és intensiva, pot haver una superfície d'una hectàrea que tingui 1.000 animals. Nosaltres estem totalment al contrari, és a dir, tenim molta terra i pocs animals.
0: I corroboram que aquí el manco deu haver 10 graus manco de lo que teníem de fora, que veníem i el cotxe marcava 32 graus, jo no sé quan s'està aquí, però aquí mos podríem quedar tot el dia, Marcial.
2: És el puesto millor per estar a Subaida. I demostra les vaques pues, que estan pues, aquí supercòmodes, i la resposta d'aquest any a les noves instal·lacions és que, Anna Maria, t'ho explicarà també, pues, que la producció pues, pràcticament no ha baixat en l'estiu, no tenim problemes pues, de fertilitat, la cosa funciona molt millor per la comoditat que estan les vaques dins d'aquesta nova estabulació. Tenim la quantitat d'animals en la previsió ja de formatge que vendrem. Nosaltres estem venent unes 80 tonelades de formatge cada any, i tenim les vaques per donar uns quasi 3.000 litres de llet cada dia i amb això poder fer la producció.
0: Saludarem a Anna Maria Mascaró. Quina és la teva feina, Maria?
3: La meva feina principalment és garantir que estiguin bé durant tot el dia, o sigui, que tinguin el millor confort i el millor benestar animal durant tota la seva jornada. Pues el meu dia comença molt prest, comença a les 5 del matí, començant donant la llet als petits, després ens encarregant de munyir. La rutina de munyir és la part més important, perquè traient una llet de qualitat és quan podem fer més formatge tan bo com fem, i després ens anem cuidant de donar menjar a tothom, que tothom estigui bé, si han d'ajudar qualque vaca amb el seu part, si han d'encarregar molt de totes les feines del dia a dia.
0: Molt bé, no sé si els hi acabeu posant nom en aquestes vaques. O...
3: Sí, nosaltres fem una roda cada any pagès, que l'any pagès molta gent no ho sap, va de dia 1 de juliol a dia 30 de juny de l'any següent, o sigui, no és l'any sencer, doncs cada any pagès fem una lletra com a inicial. Enguany toca la C, ja tenim dues integrants, que són la Camila i la Cayetana, l'any passat vam fer la B i anem fent així com una roda.
0: Molt bé, o sigui, que ara acabem d'encetar l'any pagès, exacte, com qui diu, i per què de juliol a juny?
3: Et solia fer abans per el tema dels conreus, no? Juny és quan ho arreplegam tot i a juliol, agost, tornem a arrencar, a sembrar, a llaurar, a fer el menjar per l'any següent.
0: Ara te demanaré més detalls de com tens cura d'aquestes vaques, però a tu d'on te ve això, Maria, aquesta feina i aquesta professió?
3: El meu avi tenia vaques, el meu avi tenia aquí a Ferreries una granja molt petita de 30 vaques i sempre des de petita pues, m'havia agradat molt. I amb tota aquesta ambició doncs, m'he format, vaig estudiar un grau superior a Lleida d'assistència en salut animal i també m'he format en el tema de podologia bovina per poder garantir el benestar a nivell podal, perquè moltes vegades queda com un poc... no m'ho cuidant prou i és un tema molt important. Des d'una bona ungla, des d'un bon casco, tenim una bona vaca.
0: Clar, ara nosaltres estem aquí a gust en quant a temperatura, les veïm que mengen, que estan sanes, que estan grosses...
3: Les vaques estan munyides de les 6, ara mateix no tenen molta producció dins de la seva magrer. Començaríem a que estan plenes a les 4 i mitja, 5 des que vespre, que és quan ja fa 12 hores.
0: Val, cada dia les munyiu dues vegades.
3: Sí, a les 6 i a les 6, sempre respectant les 12 hores. De fet, quan hi ha canvi de temps, jugam aquella setmana a fer 10 minuts menys o 10 minuts més, en funció de com canvia, per evitar aquest mínim estrès possible, perquè la vaca és un animal molt rutinari, molt gregari, molt rutinari. O sigui, elles tenen la seva jerarquia, se coneixen totes, saben qui ets la jefa, saben qui ets la més dèbil, però a la vegada són animals que se regeixen molt, potser jo a les 6 i 20 encara no he vingut a munyir, ja m'esperen allà a la barrera quan diguin avui vens tard o qualsevol cosa.
0: Que bo, i parlaves de ses cures que necessiten, xerraves de sa part de ses potes, no sé què pot pesar un animal com aquest més o manco.
3: Entre 550 i 600 quilos, depenent de la condició corporal, però sí, solem arredonir a uns 500 i 600 quilos.
0: I que tens en compte per saber que està bé, com vigilau cada dia pues, la seva salut, el seu estat?
3: Pues, lo principal, nosaltres aquí tenim molta sort que tenim un sistema de collars amb intel·ligència artificial que ens ajuden, però si nosaltres així a simple vista vinguéssim a la nave i volguéssim saber que totes estan bé, lo principal és mirar que mengin, sempre si hi ha vaques que mengen és un indicador de que tenim un bon estat de salut, que allà les que estan engegudes a l'altra part pues, estiguin remugant i si a més concret volguessin saber una vaca han de comptar que facin unes 32 rúmies per minut, o sigui, aquest mastec que fan, que facin 32 vegades en un minut. Això és l'indicador més important que tenim de salut. Si remuga i remuga en quantitat, la vaca està fent llet, la vaca està bé de salut.
0: Val, i té una digestió bona. Exacte. I això vol dir que funciona. Què és això que deies de la intel·ligència artificial?
3: Pues elles duen un collar que té una pataca. Aquesta pataca són uns algoritmes que per intel·ligència artificial el que ens marca és si està remugant, si està menjant, si s'està moguent més del compte o inclús ens ajuda també a saber quan estan en gel, per nosaltres saber quan han de fer la fecundació oportuna, quan l'hem d'inseminar. Pues a través d'aquests algoritmes ella va marcant una gràfica i a la gràfica es van marcant els punts que et diu pues ara està en gel, avui no ha remugat prou, tenir cura d'aquesta vaca que igual està començant amb algun problema i és bé que ens ajuda molt perquè no podem ser tot el dia aquí mirant-les i ens ajuda molt a poder actuar molt ràpid i eficaçment.
0: Què t'agrada més de la teva feina, Maria?
3: Les vaques, sense cap dubte. La part que més m'agrada de la meva feina són les vaques. M'han agradat des que era molt petita i crec que és el meu animal preferit.

0: Aquesta és la Camela. I aquesta és la Cayetana. La Cayetana va néixer diumenge passat, vull dir que deu tenir una setmana, i la Camela va néixer dijous de l'altra setmana, deu tenir una setmana i 3 o 4 dies, ara mateix.
1: Com és ajudar a parir una vaca, Maria?
0: Jo crec que és la part més gratificant de la meva feina. Aquest moment de veure donar vida o ajudar a donar vida és impressionant. Vull dir, nosaltres l'ajudam a que no tingui que fer molta força. Al final és com els humans, una vegada s'ha rebentat la bossa, ella s'ofegaria dintre per líquid amniòtic, i la nostra feina és intentar que, sense que la vaca pateixi, ajudar-li a expulsar-lo el més ràpid possible perquè ella pugui estar bé i la vaca també.
1: I ara quin és el procés d'aquests animals aquí a dins Subaida?
0: Bueno, ara pues, tindran la vida escolar, que he dit jo, com un fiet, no? L'única preocupació que tenen és jugar i créixer. Nosaltres els alimentam aquí amb una llet de fórmula, simplement perquè la llet de fórmula sempre té les mateixes propietats organolèptiques i ens assegurem que sempre rebin les mateixes sucres, les mateixes calories i creixen més bé. Els tenim així en llet 2 mesos i mig, després se'n van a una altra granja que tenim on tenen més llibertat fins als 13-14 mesos, i en els 13-14 mesos que comença la seva etapa reproductiva passaran a un altre corral on s'inseminaran per primera vegada i esperarem aquesta preciada primera lactació que farà que puguin ser les vertaderes protagonistes fent formatge.

0: I d'hora nosaltres estem veient des de la finestra com fan el formatge, no podem entrar perquè estan produint, entenem que és per una qüestió d'higiene. Que veiem, Marcial?
1: Fèiem el formatge en la producció de cada dia, matí i vespre, fèiem el formatge de la llet que ens donen les vaques, i el que veus aquí aproximadament, per fer una referència, una vaca dona uns 35 litres de mitja de llet cada dia, i més o menys cada formatge necessita 35 litres de llet per farcer. És a dir, que dèiem que cada vaca dona un formatge cada dia.
0: No sé vosaltres si sou molt formatgers, poc formatgers, o no podríeu viure sense formatge, Pili?
2: No podria viure mai sense formatge, no. Van començar de petits menjant quesitos el caserío i ara añejo, curado, semi, el que mos donis. Menjam sempre formatge.

0: ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam. Tot el dia vaig i vinc per ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam.
1: Jo sóc Hugo i sóc el nebot de na Pili.
2: Molt bé, Hugo, i com us dus aquí?
1: Pues mira, aquí tens el formatge semi pasteuritzado, escurado pasteuritzado, i aquest té 2 mesos de curació i aquest té 8. Després tens aquí baix els formatges de llet crua, que aquest és semi, 2 mesos també, curado, 8 mesos, i aquest añejo, 15, entre 15 i 18 mesos. I aquí tens les torrades de sobrassada, la de sa bandera és picante i aquesta és normal, i aquí la carnitxua i 2 carquinyols de xocolata i d'almendra.
2: Escolta, Hugo, d'aquests formatges d'aquí, quin és el teu preferit?
1: S'añejo.
2: Molt bé, gràcies, Hugo.
1: Res.
2: I gràcies també a na Pili Montañés, CEO de Subaida, a na Marcial Camps, director, i gràcies també a na Maria Mascaró, aquesta jove i entusiasta pagesa que cuida ses vaques amb tanta cura com heu pogut escoltar.
0: I el formatge de Menorca, tant si és tendre com curat.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
4: Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
5: Aquí arribant, corrençós, arribant a la meta. Arribant a la meta.
4: Aquella imatge... No sé si l'has triat.
5: Sí, perquè, ara m'has pillat.
4: Com que no anem mai a l'Ogi, no sé si l'has triat. Vinga.
5: Hombre...
4: Jugam un poquet en separat.
5: Aleshores, començam per meta, però com a prefix, que defineix una obra d'art que fa referència en el propi art. És a dir, cinema que narra com se fa cinema des d'una pel·lícula.
6: ¿Y tu película el otro día? Aún no la había visto. ¿Está bien?
7: Sí, le gustó mucho. Se durmió.
8: ¿Estás en crisis?
7: Como todo el mundo, ¿no?
9: ¿Por qué no te haces un poco de terapia? A mí me vino bien.
10: ¿Cuántos hijos tienes?
7: Dos. ¿Tú tienes hijos?
10: No, dentro de poco.
4: Venga, i no està malament per començar.
5: No. Això, és, a més, és el nostre actor espanyol preferit, Eduard Fernández, que el duim cada setmana com a mínim tres vegades. No tantes, però sí que és vera. En Eduard Fernández, en aquesta pel·lícula, és un director de cinema tímid, introvertit, que intenta acabar el seu darrer guió i, per fer-ho, se'n va a un poble dels Pirineus i allà coneixerà a una violinista que també està de vacances i tot això és Ficción, una pel·lícula del 2006 dirigida per un dels nostres directors espanyols catalans preferits. És fantàstic veure com el cinema és capaç de contar històries d'amor així parlant d'ell mateix, parlant de cinema. Però és que, a més, si tens el Cesc Gai, que no havien dit el seu nom en la direcció i en el guió, i Eduard Fernández, Javier Cámara, Montse Germán i Agatha Roca en els papers protagonistes, el resultat sempre serà una meravella. Així que aquesta ho és, una esplèndida i continguda història d'amor que utilitza silencis, gestos molt petits i una mirada quasi imperceptible sobre els temes, allò que dius... M'està contant una cosa, però m'ho està contant tan subtilment que quasi, si no m'hi fits molt bé, quasi no me'n dono compte. Però te'n dones compte. És d'aquestes pel·lis que diuen moltíssim en molt poc. Bueno, és genial, el Cesc Gai i ja està. Vull dir, és que no, el Cesc Gai, Eduard Fernández, Javier Cámara, Agatha Roca, ja, és que què més vols?
4: Vinga, idò,
5: vull
4: veure Ficció. Vinga, idò, tu has començat pas per fixa.
5: Exacte, i una altra meta com a prefix és la d'aquesta pel·lícula. Però en aquest cas, en vez de cinema, parlem de literatura.
11: La senyorita Eiffel?
12: Sí.
11: ¿La interrumpo?
12: Sí.
11: Soy la secretaria que envía a su editor.
12: Mi editor cree que estoy bloqueada.
11: ¿Está bloqueada?
12: No sé cómo matar a Harold Crick. Es la historia de un hombre llamado Harold Crick. Harold llevaba una vida solitaria. Volvía caminando solo a casa, comía solo...
5: Aquí el quid de la qüestió és precisament la metaliteratura des del cinema. És una novel·lista que està intentant acabar la seva darrera i millor obra, però no troba la manera de matar el personatge principal. El tema és que el personatge principal no és un ens de ficció, sinó és una persona real. És un argument que serveix per fer una cosa que ens encanta en el cinema, fer pel·lícula i no ser inusualment intel·ligents, que te deixa que les coses passin i obliga a pensar i a sentir a l'espectador. Això és Más extraño que la ficción, una pel·lícula de Mark Foster, el director de Monster Ball, que va comptar amb els actors perfectes per fer que tot fos màgic. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaal i Emma Thompson. És una d'aquestes petites pel·lícules genials que, si no l'heu vista, Esteu tardant en veure-la. A més, va passar quasi, sin pena ni glòria per cartellera, d'aquestes que dius, ja està, ja l'ha llevada, i quan la veus dius, com és possible que hagi passat així per cartellera? És, en sèrio, és d'aquestes que dius, ah, tot molt funciona.
4: Bé. Quina mescla d'actors i actrius, no? Perquè sí. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Emma Thompson...
5: Sí, i Maggie Gyllenhaal. Sí, sí. És molt curiosa. I dirigida per Mark Foster, que no pot ser més nord-americà, perquè és molt, molt peculiar la història. A més, és molt britànica. O sigui, és molt nord-americana, però en el mateix temps és molt britànica. Juga molt bé, juga molt.
4: Molt bé. I de l'apuntam, Más extraño que la ficción, ja tenim els prefixos, no?
5: Exacte, ja tenim els prefixos i ara anem a l'altra definició amb accent de munça E, que és la d'arribar en el final, la d'arribar a la meta.

0: poques vegades una banda sonora és més popular que la pròpia pel·lícula.
1: Sí, totalment.
0: I aquest és el cas, un munt d'anglesos corrent per una platja, és la imatge que tothom li ve al cap quan escolta la banda sonora d'Evangelis de Carros de Fuego. És una pel·li sobre dos corredors anglesos, un jueu i un cristià, molt distints, amb metes molt distintes, que corrien per lo mateix. I ho feien a la vegada en els Jocs Olímpics de París de l'any 1924. Òscar és la millor pel·lícula, millor guió, millor banda sonora, clar, és que no hi havia d'altra, i millor vestuari. És una història emocionant amb un personatge redons i sobre una època que bons homes encara creien que podies arribar a primer la meta si tu ho desitjaves.

0: collons, perquè clar, només faig és pim, pim, pim, pim,
1: Clar,
0: pim, pim,
1: aquesta
0: pim,
1: part
0: pim, pim, aquesta part avorridíssima del tema
1: de...
0: d'Evangelis.
1: Que bo, que bo. Molt bé, i de... aquí tenim aquesta meta, però també li podem posar accent a sa, no?
0: Exacte, exacte. I quan li poses l'accent a sa, té molt que veure amb un animal quadrúpet amb banyes i els seus pets.
2: ¿Tiene una vaca?
3: La primera vaca en el territorio.
4: Este no es lugar para vacas.
5: Tampoco es lugar para el hombre blanco.
6: Pero aquí hay oportunidades.
0: I aquesta és la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells a l'estat d'Oregon a l'any 1820. Ojo, en l'argument de la pel·lícula. I la d'un misteriós immigrant xinès que fuig d'uns homes que el persegueixen. I de la seva amistat en un territori hostil i la d'una vaca. Totes aquestes històries juntes són First Cow, primera vaca.
1: Primera
0: la primera vaca,
1: vaca.
0: Això és el títol de la pel·lícula. La primera vaca d'un lloc com aquell en una època com aquella. És una pel·lícula tan plena d'humor com trista, tan divertida com tràgida, tan lliure com meticulosa. Una d'aquestes històries aquí on tot pareix fora de context, que dius, què estic veient? Què és esto? Perquè és un western, en realitat. Però és un western sobre un cuiner i un immigrant xinès i una vaca. En sèrio, tot està fora de context. Tot com a... que intenta encaixar i no en tens gaire. I de sobte, tot encaixa, tot ressona en el mateix temps, tot fa, les notes se componen a damunt el teclat i sona perfecte. Tot agafa sentit i el teu cos sent com un escalfor molt xula. M'agraden a mi aquestes històries que no t'esperes, saps? Que dius, què? Ah, que guai! I acabes la pel·lícula dient, que bé, quina cosa més xula!
1: Molt bé, que bona,
0: és molt,
1: no?
0: Xula, First Cow.
1: First Cow.
0: Sí, una pel·lícula del 2019, no és tan antiga, vull dir, a més va passar també això, l'estrenen divendres i dimecres ja l'ha llevada. Són pel·lícules que dius, no sé per què, però funcionen molt, molt guai. Molt xula.
1: Vinga, Toni Camps, no duràs bolla extra. Vull estar...
0: Sí, sí, més metà expulsat d'escull d'una vaca. Però aquesta vegada a un lloc molt més senzill, molt més proper, molt més prosaic, però amb un argument una mica més absurd. Encara.
7: Mi sargento, da usted su permiso.
8: ¿Qué pasa?
7: Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona...
8: Adelante, adelante.
7: Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con la brigada rojo y todos tan contentos.
8: ¡Firmes! Hombre, dale dos hostias, hombre. ¡Ay!
7: Pero claro. Tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay dos España, la nuestra y la de ellos.
8: Claro.
1: A veure, que això me sona.
0: Sí, no és la millor pel·lícula de Berlanga, ja que dir-ho, però si és de Berlanga ja és prou bona com per donar-li més d'un visionat. Això és història d'un grup de soldats que durant la Guerra Civil Espanyola se passen el dia avorrits en el front. Un dia els republicans escolten que en el poble de Devora, que està en el bando nacional, hi haurà una correguda amb la vaquilla. Així que decideixen robar la vaquilla només per fer-li la punyeta en els nacionals i, a més, per jalar-se-la, perquè tenen una famada que no poren. És una divertida comèdia pels seguidors de Bienvenido Mr. Marshall amb una llista de noms tremenda. Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán, Agustín González, Eduardo Calvo, Juanjo Puig Corbé... Ja n'hi ha molt de morts, no?, d'aquesta llista. Ai, quina llàstima. És absurda sa guerra duit a sumó que mos fa moltíssima, moltíssima falta.
1: Sí. I el senyor Berlanga, i de què passa, no?
0: Exacte.
1: Adelante.
0: Exacte, què passa?
1: Molt bé, Toni Camps, has arribat a sa meta.
0: Molt bé, moltíssim.
1: Sense expulsar meta.
0: Sense expulsar... Ah, potser sí.
1: Bé, jo què sé, no me n'he donat.
0: No te n'has donat compte, no t'ho paràfis molt per si un cas.
1: Toni Camps.
0: Salut i cinema.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: No deixis de caminar.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I d'això, no deixis de caminar, encara que et fallin les forces. Ho pensen i s'ho diuen els esportistes professionals, els aficionats, totes les persones que ens posem una meta, una fita, un objectiu. Malgrat tot, no deixem de caminar. Crec que també és un gran desig de la persona que ens ajudarà avui a baixar la barrera del programa. Un desig per a ell i per a totes les persones que és capaç de mobilitzar.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Xisco Bouçà, president de Grup Güell, benvingut entre avui i demà, com anam?
2: Va bé, de marxa.
0: Molt bé, molt bé, de marxa. Bueno, això ja mos dona una pista de per on anirem, però si en Xisco Bouçà li dic meta, que li ven al cap primer de tot?
2: Lluc.
0: Quina bona meta per arribar.
2: Sí.
0: Perquè en Xisco Bouçà, com dèiem, és president del Grup Güell i organitzadors d'aquesta emblemàtica marxa des Güell a Lluc a peu, que jo crec que és un poquet de tots, no? De tots els mallorquins, sobretot, no, Xisco?
2: Sí, tots els mallorquins, i més gent de fora, de cada dia més gent, i una cosa molt guapa, que és la gent que ha vingut a viure a Mallorca per fer feina d'altres països, pues s'estan incorporant, molta gent.
0: Molta gent. Idò, sí. Aquí tenim aquesta activitat que va començar fa més de 50 anys perquè enguany se celebra la marxa que en fa 52, quasi res, eh?
2: Sí, i a 53 anys, perquè el 2018 no se va fer,
0: sí.
2: I d'uns 53 anys, 52 març. Sí, fa un parell de dies, jo era un nen, quasi.
0: Fa un parell mallorquí, que dèiem, eh? Fa
2: sí,
0: un parell
2: sí.
0: D'anys mallorquins. Idò, la marxa de Güell a Lluc a peu, la número 52, partirà dia 1 d'agost a les 11 del vespre des de Palma i fins a Lluc, recordant també que hi haurà una segona sortida a Inca a les 5:30 de matí i que hi ha un recorregut total de 48 quilòmetres que passen per Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Seuba i finalment Escorca i se meta en el santuari de Lluc. Quina sensació passa pel cos i pel cap quan un arriba a meta, Xisco?
2: Pues mira, com diu, objetivo cumplido. És molt important, molt guapa, perquè és una marxa preciosa. La nostra serra de Tramuntana és la millor que tenim, o quasi la millor que tenim. I el nostre santuari, la nostra Mare Déu, pues, és la més guapa. De cada any participa més gent. Enguany han començat antes i recomanem a la gent que per llevar el colatzo que se posa dia primer d'agost a la plaça de Güell venguin a recollir el material a la plaça d'Espanya que estén de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre i així agilitzant més les coses. S'apunta molt de gent, crec que superarà l'any passat, que l'any passat ja va ser un rècord, i s'apunta gent de totes les edats.
0: Uh-huh. Gent de totes les edats, que no sé si té dins el cap el més jovenet i el més gran que puguin haver fet aquesta marxa.
2: Pues, si no me'n record, la setmana passada va venir un matrimoni amb un nen de 9 anys.
0: Uh-huh.
2: I van venir dues senyores xinetes amb les nines que havien de tenir 8 anys.
0: Molt bé, és a dir, gent de totes les edats, gent de totes les nacionalitats, jo crec que és una marxa que mos agermana tots els que vivim aquí i els que venen de fora. Hem de recordar aquells inicis en el Bar Güell, que ja no hi és, en el carrer Aragó, hem de recordar en Tolo Güell, que va animar en aquesta marxa i que a poc a poc se va anar fent multitudinària, podríem dir, perquè quanta gent esperau que camini des de Palma fins a Lluc?
2: Jo calcul que entre els que s'apunten i els que van per seu compte, que és una tonteria perquè els que van per seu compte no tenen cap mena de seguretat, poden arribar a 9.000. L'any passat van arribar a quasi 8.000 persones. Jo crec que enguany, per veure com van les inscripcions, que ara mateix estan mirant i s'apunten, serà la setmana, com sempre, en mallorquí, no es veuen de res moments. Quan s'apunta el 80% de gent.
0: Uh-huh.
2: I ja quasi rossam els 2.500.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I doncs, la gent s'apunta, això funciona, i com heu aconseguit mantenir aquest esperit inicial? Ara deies, el 2018 no se va fer. Com heu aconseguit mantenir-lo? i augmentar-lo i que segueixi sent una marxa emblemàtica.
2: El principal és una cosa molt important, que és el grup de voluntaris que té el grup vell, la persona, i després el gran apoio que han tingut les institucions, Consell de Mallorca, Govern Balear, ajuntaments, empreses, enguany, fa ja un parell d'anys tenim Queixa Colònia, el Real Club Deportiu Mallorca, Eroski, Café Rico, Coca-Cola, Fontsorda, tota aquesta gent que col·labora amb nosaltres, això, però lo important del Güell és la part humana, aquestes persones, aquests voluntaris que fan que això funcioni. Hem de pensar que el Güell ja no és només la marxa del Güell, fent la pujada social i familiar en Castell d'Herba, que sortim del Camp de Mallorca. Sí. Ara farem la trobada de ball mallorquí, música mallorquina, a Cimer, i després d'això ja, de 9 de setembre i dia 20 de setembre, farem, perquè enguany apoyam en la joventut, farem música i cant juvenil, i després també enguany la marxa podran participar persones amb pobra mobilitat. Uh-huh. Aquestes persones que per circumstàncies X estan un poc apartades, que estiguin amb nosaltres, que són com nosaltres. Uh-huh. Han tingut un apoio absolut del Joan Balear, de Sandra Fernández, consellera de Fins Socials, i tindran un vehicle d'apoio perquè els qui no puguin seguir els puguin dur una altra vegada a Palma.
0: Molt bé. Això també és important, que tothom hi pugui participar, que és una marxa inclusiva i ja ho dèieu, qui s'apunta que tingui mobilitat reduïda, que ho indiqui quan faci la inscripció i així l'organització pot activar el dispositiu adaptat. Hi ha molt de nervis personalment, Xisco, aquests dies?
2: Perdona, jo soc molt major. En aquell temps no sabia si era nina o nina fins al darrer moment. I d'igual. I d'igual. Els darrers 15 dies anem nerviosos, la Mare de Déu m'ho ajuda i tot surt bé, al final. Tenc un equip humà que estic super orgullós d'ell, a part se pot fer tot el que va fer, i tenim l'apoio de seguretat, de tràfic, policia local, protecció civil, emergències, i tot formant una família que procurant que tot funcioni molt bé.
0: Molt bé, molt
2: bé. I també tenim una gran col·laboració dels participants. Hem recordat que el Google va ser la primera associació que va fer una activitat després de la pandèmia i va sortir bordat, perquè la gent també col·labora. Enguany tenim més puestos d'habituament, hem aconseguit l'apoio d'Aigos, Martí Serra, i per primera vegada a la plaça del Güell hi haurà un camion d'aigua perquè la gent pugui carregar les botelles.
0: Sí, sí.
2: Uh-huh. En la rota de Figueral també hi haurà un camió. A la Miradora de Carme hi haurà un camió militar que també donarà aigua a la gent. En el Salt de Belladona hi haurà un altre camió militar també, tenint la col·laboració també de l'exèrcit. És a dir, lo guapo és que allà on de baix t'obren les portes i volen col·laborar amb el Güell.
0: Sí,
2: perquè
0: sí,
2: el Güell,
0: sí,
2: com va dir tu, en tot el Güell que va ser l'organitzador, ens va deixar un legado que era cultura, poble i mallorquinitat, i no temporat, social i mediambiental.
0: Idò, anant sumant valors, Xisco, anem sumant valors amb aquesta marxa dia 1 d'agost i recordeu que ja vos podeu apuntar que són a plaça Espanya de Palma perquè d'aquesta manera se poden agilitzar les inscripcions i això, molt de companyerisme, molt de seny i a preparar-se per a aquesta marxa. Xisco, nosaltres sempre fem dues preguntes habituals en aquesta secció. Una, en el convidat, és si té algun costum abans d'anar a dormir. Jo no sé si vol compartir algun costum o vol compartir també alguna recomanació per dir antes de la marxa.
2: Pues que se preparin, que duguin unes sabates ligeres, que duguin un petit calçotins nets perquè pogués caminar, i jo el costum que tinc quan vaig a dormir és veure un pot de televisió per relajar-me. I després m'he quedat dormit.
0: Beníssim, molt bé, molt bé, molt bé. I ara que deia les sabates, que important és d'una bona sabata, perquè els peus s'ofreixen en aquesta marxa, en el final.
2: Sí, hem de comptar que ho fem per carretera, per seguretat, i sempre costa un poc més.
0: Sí.
2: Però no se preocupin que els col·legis oficials, quan ja fa un parell d'anys, mos posen oficials a Binissalem, a Selva i a Lluc.
0: Molt bé, molt bé. Quina quantitat de mans, que ajuden, Xisco, perquè això
2: Sí,
0: sigui
2: jo
0: possible.
2: és
0: És
2: que estic
0: impressionant.
2: tan content que quan vaig, pues m'ho diu que sí tot d'una. I això és lo guapo. És el pollo que tenim institucional i de les empreses que col·laboren amb nosaltres. I com dic sempre, el que jo, com a president del govern, em sento més orgullós és de l'equip humà que té el govern, els nostres voluntaris, la junta directiva, que fa molt d'hores de feina perquè si em passi també, que no me recordava, a raïs de la pandèmia, feien-se trobar gent gran a Lluc, que és un garatge que morim més de 1.000 persones. Allà on fem un arròs poblet i que ha dit més coses socials. Enguany han tingut voluntaris que han col·lat amb nosaltres de Mater Misericòrdia i també tenim contacte per col·laborar amb nosaltres amb el MED i totes les associacions socials que puguin.
0: Molt bé, i de Feim Poble, i com deia en Tolo Güell, i com fa també el grup Güell actualment, però durant tot l'any, no només en aquesta marxa, encara que aquesta marxa, que ja en suma 52, és molt representativa. I doncs, Xisco, necessitem una cançoneta per acabar el programa, quina mos recomana?
2: Com a mi m'agrada molt lo mallorquí, una d'aquestes cançons que m'agrada més és Toni Moreno.
0: Vinga, mos agrada. I amb aquesta acabarem. I com deis vosaltres en el grup Güell, mos veiem a la sortida, mos veiem a Lluc, que se meta, però sobretot anant fent camí. Xisco Boussà, president del grup Güell, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu i a tots els teus oients.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
0: Compartirem una versió del grup Amigos, format per cinc manacorins, José Ros, Martí Gomila, Carles Gil, Bernat Morell i Tomeu Matamales, que l'any 1972, ha plogut un poc, varen publicar un LP amb 11 cançons populars de Mallorca amb arranjaments més moderns, més rockers, podríem dir. Un dels primers grups, si no el primer, en fusionar estils reivindicant la música d'arrel.

Benvingudes i benvinguts a l'Eclèctic. Què tal, com esteu? Comencem una nova setmana, o més bé hauríem de dir que acabem el primer dia d'una nova setmana. És el que feim de dilluns a dijous, anar tancant el dia de la millor forma que sabem, amb música. Música d'aquesta que per norma no sona a altres bandes i per les que val la pena trencar el silenci. Música d'ahir i d'avui, vells àlbums i molts d'ells icònics i també material de rabiosa actualitat, com serà el cas de la sessió d'avui, en la que vos presentarem el més nou de la saxofonista Lakeithia Benjamin, editat precisament aquest 2023, Fènix.

El que acabem de sentir és el tema que dona títol al nou àlbum de la saxofonista novaiorquesa Lakeithia Benjamin, Phoenix, el quart lliurament discogràfic de l'artista. Un artista que ha anat encaminant la seva carrera cap al jazz, s'inicià tocant música llatina, salsa i merengue, però ha acabat decantant-se pel jazz. Bé, abans de Phoenix havíem sentit New Mornings, que ha estat el tema amb el que encetàvem el programa. Després seguirem parlant de Lakeithia. Ara anem amb més música. Jubilation.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
4: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
5: Josep, com estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
5: Fes calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
7: Quan
6: hi ha vacances?
5: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
5: Sí. Servei públic.
6: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Per aquest àlbum, titulat Fènix, la Kezia Benjamin compta amb algunes destacables col·laboracions, com és el cas de la cantant Diane Reeves, que sentíem precisament en el Mercy, amb el que acabem de recuperar la sessió de l'Eclèctic. Benjamin acaparà l'atenció tant del públic especialitzat com de la crítica en l'àlbum anterior, un intens i magnífic Pur Swans de Coltrane, en el que ret homenatge a la música de la parella Alice i John Coltrane. Va suposar un cop de timó en la seva carrera que va fer aixecar la sella a més d'un, i la veritat és que si teniu l'oportunitat fos el recomano. Ara, amb aquest Fènix, trobem un material molt més melòdic. No vull dir mangíbol, perquè tampoc és això, però sí amb una música més pròxima als no tan avesats a la sofisticació del gènere. De totes formes, no abandona l'experimentació en el camí de trobar una sonoritat pròpia, com per exemple Blazed i Rebirth, els dos temes que sentirem a continuació.

Fènix, el darrer àlbum publicat aquest mateix 2023 de la saxofonista de Nova York, la Kezia Benjamin. Una saxofonista i compositora a seguir ben de prop, perquè segur que ens aportarà un bon grapat de sorpreses. Un artista amb una vitalitat sorprenent. Us posaré un exemple. El març de 2021 patí un accident de trànsit després d'un concert a Ohio, en resultat de múltiples lesions, també danys neurològics i una mandíbula trencada. I de bé, tres setmanes després ja estava de gira per Europa. Clar, direu que això també ho dona la joventut, és cert, però fa falta molta vitalitat per una recuperació tan immediata. Bé, música, que és el que al cap i a la fi vos volem presentar, més que explicar-vos històries. Train, peça especialment espiritual, que perfectament hauria pogut ser inclòs a l'àlbum anterior.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i V3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Basquiat és el tema amb el que acabem d'encetar la recta final de l'Eclèctic, una sessió que haurem dedicat a l'àlbum Fènix, el darrer de la saxofonista Lakeithia Benjamin, editat aquest mateix 2023 i que haurem d'anar acomiadant. Ho farem amb American Skin. No importa que guaiteu per la finestra perquè les sirenes pertanyen al tema musical. Eclèctic de dilluns a dijous per sentir totes aquelles músiques que no sonen a altres llocs i les sentim aquí a Ivetra Ràdio, Ivetra Ràdio 2 i també al podcast. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Iker Hernández, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, com esteu? No creiem que s'acompleixi aquest refrany, si plau, per Santa Aina, aigua una setmana, però sí que aquest temps ens ha donat una alè, una petita refrescada, i ahir va ser Santa Anna o Santa Aina. Anna és un nom hebreu que vol dir gràcia, favor, i a Mallorca pren la forma d'Aina. Per les nostres contrades hi ha diversos topònims amb aquest nom, però no hi ha cap vila ni cap municipi que se digui Santa Aina. Per exemple, però sí que tenim, és la capella de Santa Anna, al Palau de l'Almudaina de Palma, construïda al segle XIV, d'estil gòtic, però amb un portal romànic i on es troben les relíquies de Santa Pràxedis, Santa Pixeris, que recordem que va ser la setmana passada, dia 21 de juliol. Al Cudi també hi ha l'església de Santa Anna, que és del segle XIII i que pertany a les anomenades esglésies de repoblament perquè van ser construïdes just després de la conquesta de Mallorca. Però també el Santuari de Gràcia, a Llucmajor, hi ha una capella dedicada a Santa Aina. Antigament, les al·lotes hi ficaven agues i diuen que joves que traien una agulla es casarien amb aquella al·lota que l'havia posada. Santa Aina també és la patrona de Moscari a Sauva. I amb això avui començam.

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que ve de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns, dia 27 de juliol, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Oliver.

0: I doncs ja hi som tots a taula. Maria Pons, com estàs?
1: Va
0: te trobes més bé?
1: Estan batallant amb aquest constipat, però vaja, això és un clàssic ens estiu.
0: Són llars els constipats d'estiu, sí. Celestia Libé, com estàs
2: bé,
0: tu?
2: Bé, bé.
0: Hem arribat avui, estem esgotats.
2: Esgotats, sí. Començant setmana, rebentats, però. Sí, no hi podem estar
0: això
2: més.
0: Això té, té mala parida, que ha estat un cap de setmana intensíssim per moltes
2: molt
0: coses.
2: Intens.
0: Hi ha hagut festes de Sant Jaume arreu de Balears i també hi va haver aquesta manifestació on milers de persones van sortir al carrer de Palma per demanar límits a la massificació turística. Hi ha hagut l'adeu a la Mobo 10 anys després d'aquest festival a Sant Joan, a Mallorca. Hi ha hagut també l'adeu d'Antònia Font en Joan Roca. Ha començat l'Atlàntida Film Fest. És que ja no sé què més poden passar.
2: Vaja, sí, com
0: illes.
2: Per seure i aturar una estona.
0: Sí, perquè, pensar.
2: Sí, i pensar, perquè clar, no se pot fer tot.
0: No
2: arribem a tot.
0: Per això estem esgotats.
2: Sí.
0: Però bé, aquí som un dia més per oferir-vos tots aquests continguts que vos hem preparat en aquestes 3 hores de programa, que ara comencen, Maria.
1: Sí, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb l'artenenc, filòleg, historiador i professor Jaume Morell, qui presenta la seva primera novel·la llarga, La nit d'aquell dia d'estiu.

0: Ara que escoltava la Sílvia Pérez Cruz, també la setmana passada va ser a Ciutadella, lítica, aquesta maracera preciosa, no sé si heu estat mai,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí, sí, preciosa.
0: Fantàstica, i va fer un concert... bé, tots els concerts que se fan allà són magnífics, perquè el lloc és extraordinari, només d'anar-hi ja val la pena. Però bé, no només d'això que volíem parlar, sinó d'aquest llibre de l'artenet Jaume Morell.
2: La llarga la nit d'aquell dia d'estiu és el títol, i relata com una comunitat ferida per l'odi, però també se pot reflexionar sobre la memòria, la resistència i la condició humana davant la barbària. Es presenta avui mateix a les 8:30 al Teatre Artà, Can Jaume, podríem dir.
0: I d'on parlarem avui també en Jaume Morell, però és dilluns i toca literatura en aquest programa amb en Josep Maria Nadal Suau, és el nostre lectobró, i avui dedica la seva secció a una de les escriptores ara mateix més en voga, més mediàtiques del món.
3: Fa unes hores que s'acaba de presentar en el marc de l'Atlàntida Film Fest la pel·li Guia Paranormal de la Costa Brava, un documental amb una certa retranca sobre temes, doncs això, paranormals, però l'interessant, o allò més interessant, és que és una pel·lícula que va de la mà de Mariana Enríquez, una de les grans escriptores contemporànies, una escriptora argentina extraordinària, que per cert ha visitat alguna vegada ja a Mallorca. Me sembla que és una excusa fantàstica per introduir els oients en el món d'Anna Mariana Enríquez, que a més fa una literatura molt apropiada per agafar-la a l'estiu i divertir-se amb ella, però divertir-se amb una literatura que, a més de lúdica, és gran literatura. En parlem en una estona.

0: he posat de Taylor Swift perquè he llegit que a Mariana Enríquez li agrada molt de Taylor Swift, no ho hagués dit mai, però perquè la literatura que fa poca cosa. Bé, no ho sé, pintoresia, no ho sé. Després en parlarem amb en Josep Maria Nadal Sou, que ell ho sap. Mariana Enríquez, que és la protagonista d'un dels documentals que se projectarà a l'Atlàntida, i això l'ha servit d'excusa per parlar de la seva literatura, perquè és una de ses bestsellers ara mateix a tot el món. És molt llegida i, a més, fa com aquesta novel·la així un poc de terror, una mica aquest gènere que té pròpia de Mariana Enríquez.
1: Clar, més oscur, més tètric, sí. No? Que no a Taylor Swift. Així com sona.
2: Per això, l'última cançó de Taylor Swift podria ser una història de terror, però... No, dic per coses que comptes la seva vida, que a mi no m'agrada Taylor.
1: Pots escoltar molta música i llavors fer una altra literatura, una altra obra, completament diferent.
0: Però sí, Mariana Enríquez, que no és a Mallorca, a l'Atlàntida, sí que ha connectat a través d'una videoconferència, però sí que se projecta aquest documental i podrem parlar de la seva literatura, perquè ara ens estiu és un bon moment per llegir Mariana Enríquez. Però bé, també tenim notícia del dia, Celestí.
1: Sí, perquè avui precisament parlarem del festival Atlàntida Film Fest, que ha arrencat, ha començat aquest cap de setmana a Palma i que du moltes propostes de cinema molt diverses, però també música.

0: las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo.
1: Doncs hi parlarem amb algunes de les veus, també amb en Jaume Ripoll, d'aquest festival, d'aquesta Atlàntida que ha arrencat aquest cap de setmana, que ja hi ha hagut molta gent i que s'espera una setmana molt intensa de cinema. I avui, escoltam la Bienquerida, perquè avui actuaran en concert a la Misericòrdia, quan es presentarà també la pel·lícula Mother Mary, que una de les seves protagonistes és Nan Hathaway, que sempre està de moda en Hathaway, i també serà avui en aquesta pel·lícula que s'estrena premier a l'Estat espanyol, a l'Atlàntida, a la Misericòrdia, a partir de les 10 del vespre, perquè ha de fer fosca per veure cine, però si no, tindria molt problema.
2: Mal de fer.
1: Molt bé. Doncs també tenim més temes, Celestí.
2: Sí, a partir de la tercera hora de Tento, a partir de les 5, ens visita precisament un director que ve expressament en aquest Atlàntida Mallorca Film Fest amb tot el seu equip, un dels cineastes que presenten pel·lícula precisament avui en aquest Festival Internacional de Cinema. És mallorquí, però fa molt d'anys que viu al País Valencià, és Òscar Bernàcer, i presenta la pel·lícula, el seu primer llargmetratge de ficció, Eixam.
3: Què proposes?
4: Dinamita.
3: ¿Ya traure la Guàrdia Civil? No. Oléaten.
4: Estes coses no es fan amb dinamita. Per atravessar la roca necessitaria muntar un martell i una retroexcavadora.
3: És que no podem portar una màquina tan gran perquè vindrien igualment.
5: I què fem?
4: Trigaria més, però al magatzem de la meva empresa n'hi ha martells elèctrics, dels menuts. On hi havia? Podríem anar a veure.
6: Anirem nosaltres. Més arriscat.
3: Sí. Ja t'escapoliris una vegada. No te la jugues.
2: I de fa 28 anys que el mallorquí Òscar Bernàcer va partir de Mallorca amb la intenció de ser director de cinema i ho ha aconseguit: documentals, un bon seguit, curtmetratges, també sèries de televisió i fins i tot un premi Goya per la pel·lícula Mientras seas tú, que ell va produir. Tanmateix, encara li quedava una espineta clavada, que era dirigir la seva primera pel·lícula de ficció, i ara ho fa amb aquest Eixam, un thriller rural en el qual un home cerca una segona oportunitat integrant-se en un llogaret en el qual tot pareix idíl·lic, diuen que amb ecos d'asbestes.
1: Ah, sí?
2: Sí. La cinta s'estrena avui vespre dins l'Atlàntida Mallorca Film Fest en el cinema Rivoli.
1: Doncs sí, mirar la programació, que hi ha moltes coses. Nosaltres vos farem avui aquestes pinzellades i també vendran Òscar Bernàcer i tot el seu equip avui als estudis. I també parlarem d'història, perquè avui el nostre historiador Jaume Bernat Adrové, en un nou capítol de Turistes de Morrofí, mos du un bon grup de viatgeres.
7: Hola, viatgers, com estàu? Avui xerrarem d'unes dones que varen visitar Mallorca a final del segle XIX. Varen hostatjar-se a Cama de Pilla, la fonda de l'arxiduc Lluís Salvador, i els varen confondre amb espies. Però a més, varen visitar les coves d'Artà i se varen haver d'arrossegar, literalment, per dins les coves que varen visitar en l'ajuda d'un llum d'oli. De tot això i molt més en parlarem avui, a Turistes de Morrofí.

0: Doncs sí, viatgeu en altres Ententa'l en aquestes 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ja ho sabeu que ho podeu fer per diferents canals. Com sempre, tenim un número de telèfon de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
1: O sorpresa.
3: Que no és altre que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs tots aquests temes que vos hem preparat per avui i per fer-ho tenim la nostra estimada Marga Cifra, avui aquí. El control tècnic que ja se prepara per la patrona. Diu menja ja.
1: Compte enrere,
0: diu,
1: ja.
0: Hòstia, ja hi som. Ja hi som. Gràcies, Marga. Les 3:21 minuts i ara sí mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: una marca que m'ho ha dit que ja té el vestit de cristiana sí. preparat perquè cap de setmana net i planxat. I
1: ella és cristiana.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, dit això, ara sí, com us deia, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui. Recordem que durant aquests mesos d'estiu feim aquest concurs entre els pobles i pobles grossos i qualque ciutat també de les Illes Balears. Ara sabreu per què vos ho deim. Com està la classificació? I ara ja podem estrenar pòdium perquè en primera posició tenim a Porreres, segona posició, Campos, i tercera posició, Alaró. Aquests són els tres pobles que estan al capdavant ara mateix de la classificació, encara queden molt de dies, i ara sí, hem de saber amb qui jugarem avui.
1: I deia el poble amb el qual avui, encetant setmana la batussa Tèntoles, Inca.

I doncs sí, avui jugam amb Inca. Inca és aquest municipi de Mallorca, capital del Reguer, de la comarca del Reguer. El gentilici Inquer, Inquera, i Inca té aproximadament 36.000 habitants. L'origen del nom és un poc desconegut, però segons Antoni Maria Alcover és possible que pugui provenir de l'àrab Inca. També és possible que sigui un nom preromà d'origen desconegut. Però sí que és clar és que Inca posseix el títol de ciutat d'ençà que el 13 de març de 1900 li fou concedit per la reina regent Maria Cristina. Inca és també la tercera ciutat més grossa de Mallorca després de Palma i de Manacor.

0: Inca, també coneguda per ser la... Però sobretot també per la seva indústria del calçat, també antigament i ara també, i pel seu mercat setmanal que se celebra els dijous i que ha tingut de sempre molta fama en el Reguer. De fet, ben aviat, dijous, o perdoneu, dia 30 de juliol, se celebren les festes del poble en honor dels seus patrons, que són Sant Abdon i Sant Senent. Quin dia és dia 30? He dit dijous, però...
1: Sí, és dijous.
0: Ah,
1: que ben tomeu penya, per cert, a tocar.
2: Mira.
0: Avui tenim un inquera entre nosaltres.
1: Sí, jo estic vigilant tot el que dius, Margalida. Bona mà amb aquestes dades.
0: M'has de dir si ho dic bé, oh?
1: De moment tot correcte.
0: 30 de juliol, els vostres patrons, aquesta setmana, i seran les festes, Sant Abdon i Sant Senent. Una vegada a l'any, també es fa, es dijou, bo, ja ho sabeu, aquesta fira mercat que trau mallorquins d'arreu de l'illa i en el qual moltes persones i empreses aprofiten per exposar els seus productes. El vespre anterior, ja batia com a dimecres bo, es duen a terme també moltes activitats culturals, concerts i altres esdeveniments festius. I tenim refranys avui d'Inca. De fet, n'hem trobat uns quants, se nota que Inca és una ciutat. Començarem per la primera. Diu, Puriola pintat on tens enamorat, per Inca o per ciutat? Mm-hmm. Això se fa quan un Puriol vol bé damunt sa mà i bufau i li heu de dir, Puriol, heu pintat on tens enamorat, per Inca o per ciutat? I això, bé, un temps se fa així. Era una cançoneta molt popular entre els infants. Però n'hi ha més. Diu, a Mancor són mancorins, a Inca són inqueros, però per ballar valeros no hi ha com els sauvegins.
2: Ah.
1: He de dir que Aires de Muntanya, el grup de ball de Bot de Souba, ho fa molt bé, oi?
2: Té raó, que és refrany, oi?
1: Sí.
2: Part de raó, sí. Bé, de jo en tenc una altra dita. Por que eres de sa païssa, estens que seràs por què, no guanyaràs cap tot bé, i aniràs descalç a missa. El dijous seràs a Inca, els dimecres a Sineu, i aniràs brinca que brinca, i tot el món serà teu. Que us pareix?
0: Beníssim, fantàstiques aquestes dites avui d'Inca. I també aquell acudit que jo no contaré, d'Escai Sos, de Maracó Inca.
2: Sí, nen, el pot contar tu, Maria?
1: No.
2: Com
1: és? Tantes vegades que me l'han contat, ja. Bé, ja ho he dit moltes vegades en aquest programa i no fa tant que som aquí.
2: Però
1: que
2: encara fa gràcia.
1: Si haguessin de contar les vegades que m'han dit que Inca xerram en sobre ram estret i que són bufes i que no sé què i que no sé quantos, res, jo ja hauria... Ja
2: de
1: bufa
2: n'hi ha per tot, eh?
1: Ja veus? Sí, en el Reguer n'hi ha molts, perquè varen dir que era a l'Aró, també els hi deien bufes o consell o no sé què, per tant, n'hi ha molt de bufes per Reguer, segons la gent. En fi.
2: Bé. Farem un estudi un dia.
0: Exacte.
2: Un dia.
0: Dit i fet, però avui mos toca jugar amb la ciutat d'Inca. Tent.

continuem, però, i ara m'ho està que dir la pregunta del dia, i avui la pregunta diu així. Aquest estiu vos demanant pels malnoms de pobles o ciutats, i Inca també té malnoms, òbviament, i volen saber quin malnom reben els habitants d'Inca.

0: I de si ja tenim pregunta, quin mal nom tenen els habitants d'Inca? En teniu cap? En sabeu cap? Popularment o no, de nova invenció, tot va bé. Per jugar amb nosaltres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ens ho podeu dir a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o bé telefonant al 971-1399-00, i així ho et sentim, 971-1399-00.
0: Avui volen saber mal noms d'Inca. Ara tornem.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí, psicològic.
3: Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah,
2: sí.
3: Que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Les 3 i 32 minuts, continuem aquí en directe i metre a ràdio, el programa Tèntol. Avui jugam amb la ciutat d'Inca, ja tenim els inquers per aquí, però també hem demanat malnoms de la gent d'Inca, de les persones d'Inca. I no sé si estareu preparats, Maria, però ara vos diré allò que diuen els nostres oients.
1: Venga, mira, Maria, que va per tu, eh?
2: Vegades, la majoria de vegades tampoc no m'ho diuen molts, o no. Cap, ara justament ara avui s'han alineat.
0: Avui en tenim tres diferents.
1: Ja n'hi ha.
2: No, sí. És que Inca sempre rep.
0: Mos diu en Joan sempre, Carles, pixatintés.
1: Pixatintés.
0: Apuntau, pixatintés. Més mal nom, Sebastià, diu sabaters.
1: Sabaters.
2: M'equadro, sí.
0: Bé, i un altre que també vos agradarà, galleters.
1: Galleters.
2: Ah, bé, però això són coses que estan bé, són idiosincràsiques,
1: sí, no? No són insults.
2: No. Bé, lo de pixa no sé què, pintura sí.
0: Pixatintés.
2: Això pintura sona un poc pitjor, però bé.
0: Aquí ho tenim. Aquests són els tres malnoms que han trobat d'Inca. Si ens veu més, estarem encantats de rebre-los, perquè és ben divertit, això. Doncs, ara que ja ho sabem, arriba el moment de conèixer quins són les persones que avui defensaran els colors d'Inca.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Sí, arriba l'hora de conèixer els nostres convidats d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la seva ciutat, el seu poble gros, Inca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou? No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Aina Segura, Inca.
11: Joan Pere Ponsatí, Inca també.
12: Som parents? Som casats?
0: Parents, casats?
10: Entre nosaltres?
11: Entre nosaltres no.
0: I sense vosaltres?
10: Sense vosaltres jo tampoc. Tinc parella.
11: Jo no, ara mateix no.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
0: Ui, demana moltes coses, eh?
10: Edat, jo 24, professió periodista i comunicadora i estat civil ja tempora, sí. No casada.
11: Jo tinc 32 anys, me queden 20 dies per seguir poder dient-ho, i sóc enginyer aeronàutic i res, com he dit, estic solter de moment.
14: Ah, bon dia, com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo vaig anar a la Salle d'Inca, que de fet duc s'estrella tatuada, així com...
0: Sí?
2: Uau. No sabia aquesta dada.
10: Sí.
11: Bé, jo vaig anar a Berra Montlluís, a Francesc Disco, i no duc tatuatges, però un dels escuts de l'escola no el duc.
2: De franciscans, no?
11: No.
15: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Jo ara faig feina a xarxes, creant contingut per xarxes, i també de periodista d'esports.
11: Jo ara mateix estic fent feina a una companyia aèria, a Europa en concret, i bueno, ja fa...
0: I menys avions?
11: No. Estic a una taula amb un ordenador davant. No fic pens ni res més.
16: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: No m'ho puc queixar. Està bé, sí.
11: Jo tampoc m'ho puc queixar, de moment.
17: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Jo no he practicat mai cap esport. Me vaig aficionar a fer recentment en el crossfit i ho he deixat ara un poc allà, però jo crec que el que més he practicat i més m'ha agradat és crossfit.
11: Jo d'esports en tota la meva vida he fet... El més que he fet ha estat tennis. D'això sí que duc tatuatges.
0: Sí.
11: I res, bé, un parell de tatuatges.
0: Tens
1: raó, una pista
0: de tenis.
2: No, té una col·lecció, sí. Joan Pere.
0: I una raqueta.
11: Exacte.
18: Sap algun acudit?
0: Uf. Ja hi som, molt de venir preparat jo, per aquesta pregunta.
10: Ja que venim a representar d'Inca, Anna Maria ha explicat un poc de Ska d'Inca, jo crec que... Uf,
2: jo no l'he volgut explicar, si el vols explicar tu.
10: He de fer crec que no l'he explicat mai, sempre l'he sentit, el meu predir, explicar-lo i tal, però és algo tipo que es, un ca té un os, no? I li diu, i tu de bon ets? I Ska diu, d'Inca, així amb el barram estret, i li demana a l'altra dones... No, l'altre té sos. I li demana dones, i clar, diu, de Manacor, o molt sa boca li cau sos, i Ska d'Inca li pren sos en es de Manacor. Una cosa així. Contat amb molt poca gràcia, però bé,
2: és així. Sí. Diria que me l'ha contat igual. Tu, Joan Pere?
11: Jo crec que deixaré el nivell en aquest nivell, però no el vull baixar més.
19: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: Jo crec que s'hora baixa vespre. Per això és el moment que tinc més energia, que estic més fresca, que el cervell em funciona millor. Definitivament és de matí, no.
11: Jo en tinc dos. Un, de matí quan me despert que em faig el cafè llet, i l'altre, pues, de vell de 5, 5 i mig a 6, quan surt de la feina i torna a casa.
2: Em sap de dir, si me faig un altre cafè.
11: Exacte.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé. I ja poden saludar Aina Segura. Benvinguda, Aina.
10: Gràcies.
0: Com estàs?
10: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: De la celler, de l'estrella de la celler.
10: En el turmell, en el peu. I se va fer també un dia important per Inca, que era un dimecres bo. Unes hores que ja no tocaven, però amb els nostres amics el tenim.
0: No t'empanets.
10: Jo no, altres del grup sí. Jo...
2: I que com és aquest tatuatge?
1: Però som amics encara.
10: Sí, som amics, sí. No, però és una estrella que jo l'educo en el turmell.
2: Ah, és aquesta estrella.
10: Sí, l'estrella. Bueno, anava a dir tots la mateixa, però no, perquè els altres amics meus l'eduen que apareixen estrelles de la caixa, una apareix una estrella de...
2: No l'han cuidat o no li feren bé.
10: Estrella. No, li van fer en condicions bastant dolentes. Jo sóc segur que l'eduo encara millor. I per gent del nostre grup ha estat trauma de que no se podia explicar ni recordar aquesta anècdota mai entre el nostre grup perquè hi havia gent que l'afectava molt. Però de moment ara ja el duim bé i ara ja és una anècdota graciosa.
0: I un altre tatuatge que te veig és aquí que en el braç que te posa Anant Fent.
10: Anant Fent.
0: Que és el teu podcast.
10: És el meu podcast, sí, i és un poc el que m'ha duit a fer el que faig avui en dia i un poc el que ha desencadenat tot el que som avui en dia des dels darrers 4 anys, per tant, sí. I en duc un altre aquí. I que està en tailandès.
0: Que no
10: diu gràcies en tailandès.
2: Ah, molt bé.
10: I ja està.
0: Te vas fer Tailàndia?
10: Sí.
0: Molt bé.
10: Sí.
1: Com se pronuncia?
10: Kopkunka.
2: Això no ho he dit. Idiomes, molt bé.
0: Sí. M'encanta presentar la gent en funció dels seus tatuatges. Aquí també Joan Pere. Joan Pere Ponsatí.
1: Bé, un cafè. Una cafetera i una tassa de cafè.
11: Des més recents.
0: T'encanta el cafè?
11: M'encanta el cafè i m'encanta el que és el ritual de fer-lo. I sobretot la cafetera italiana, que té el seu truco. I si,
0: quin és
11: si el
0: truc
11: fa malament...
0: Per fer un bon cafè.
11: Puf, ens podem estendre una bona estona. No sé, quin, no sé quant de temps tenim, però...
1: Fent les 4, però han de concursar.
11: S'aigua calenta, el cafè fora pitjà, ras... Res, detalls, que si te'ls abotes...
0: Aigua freda no... Exacte. Però tu ja la poses... L'encalentes...
11: Que jo l'encalentes abans, i després la fitxa calenta, i ho tap tot d'una ràpid, en el foc, i en un minut ja surt el cafè, i no s'ha cremat. Que és el que passa quan la poses freda.
0: Sí, no, és que segur que hi ha un truc per fer cafè. Molt bé, molt bé, gràcies.
11: De voltre.
0: Enginyer aeri, també.
11: Exacte.
0: Què vol dir això?
11: Res, jo ara mateix...
1: Res, diu.
2: Res. Quasi res.
11: Una tonteria. Sí. Res, bé, jo ja fa uns 8 anys que faig feina, aquest darrer 3 anys i mig estic com encarregat de seguretat operacional, que

0: És que és nyom. Sí,
1: sí, sí. Perquè, déu-n'hi-do, diuen que ara mateix un vol per minut.
2: Aquí serà per a Palma. Sí, no estic segur del número, però crec que són com dues operacions, que és una sortida i un aterratge, amb 90 segons.
3: Oh, 90 segons.
2: Entren per una banda i te surten per l'altra. Uh-huh. 90 segons.
1: Per tant, és una afluència i no hi ha cap disgust.
2: Exacte.
1: Perquè fantàstic, així que... molt bé, i una professió ben interessant, la teva. Gràcies. Enginyer aeri i també jugador de tennis, perquè dus...
2: Amateur.
1: La raqueta, sí, el camp... La veritat és que la pista de tennis no l'havies vist mai tatuada, però queda molt bé,
2: queda molt bé. Si la fan recta i tot això, i tenc una tatuadora, la meva tatuadora, i qualcun dels teus amics que necessiti reparar allò, te la passaré.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí. Era molt bé. Benvinguts. Gràcies. Avui Inca, vostra ciutat, anava a dir poble, però poble molt gros.
4: Jo tinc una contradicció un poc amb això i me surt quasi més dir poble que no ciutat. O sigui, m'ho demana, m'ho dius, és que això... I hi ha gent que m'ho demana dient, no, és que no som una ciutat, tal. I jo dic, sí, pues, potser tens raó. I jo quasi que me surt més dir poble, o això, un poble gros, que no... ciutat, que no, crec que no acaba tampoc d'encaixar exactament amb el que és Inca, tot i que també entenc que els pobles que tenen molt pocs habitants diguin que això no és un poble de veres, tal, bé. Hi ha allà una contradicció.
1: En tot cas, teniu hospital,
3: sí,
1: teniu tres...
3: De tot, sí, de tot. Sí, sí, sí. Però massa gros per ser poble i massa petit per ser ciutat.
4: Sí, jo ciutat no... no
0: clar, perquè no, com els coneixem bastant això, tots, sí, no? I tampoc no és tan gros a nivell de carrers i sí, zones i tal, però bé...
2: Si pots anar a peu per tot...
0: Exacto.
1: Això sí que ho té Inca. Sí. Més o manco se pot anar a peu per tot.
0: Sí, sí, sí.
1: És petitó i molta, però tenim molta població, perquè 38.000 habitants, aproximadament, 36.000 sí, dibusques, crec sí, que he vist avui, dades del 2025.
4: Sí, al final és un lloc que en poc territori viu moltíssima gent i, bueno, això. Encara mos coneixem bastant entre tots, com diu la Maria, que encara ja és un èxit, ja està bé.
1: Esteu preparats per defensar els colors? Quins són els colors d'Inca?
2: Blanc i negre,
4: blanc i negre, sí, sí, jo crec que sí.
0: De Constanci, sí,
4: en el final, per, sí, per mimetització amb el Constanci, jo crec.
1: Clar que sí.
0: Ah, oi,
1: no. Heu vingut de blanc i negre, també.
0: Has vist? És que ho han fet aposta,
4: clar. Ho han fet aposta, sí, sí.
0: Estan conjuntadíssims.
1: Avui jugam amb Vinca.
5: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
1: I doncs, si començam aquest concurs amb Inca, ja sabeu que aquí barat és cat sagrat, una prova en la qual haureu de filar paraules una per om.
3: I d'això hi ha Aina i Joan Pere, és a dir, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior, teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu. D'acord?
1: Terrac en marxa i vos ha tocat la paraula bo.
4: Començam ja.
1: Sí, haureu de començar. Oh, temps.
4: Obliquitat.
2: Teatre.
4: Estora.
2: Àmbar.
4: Racó.
2: Ostra.
4: Aigua.
2: Amable.
4: Estirar.
2: Ràpid.
4: Dau.
2: Utilitat.
4: Temps.
2: Sorra.
4: Adeu.
2: Ultramarí.
4: I... icònic.
2: Casa.
4: Avió.
2: Omnipresent.
4: Taula.
2: Amic.
4: Cinta.
2: Abans.
4: Seure.
2: Estimar.
4: Rompre.
1: Tenta.
0: Ah, molt bé,
1: ai,
0: oh.
1: Bé.
0: Que bé vos veniu.
1: Sí, sí, sí.
4: Quin
1: sí,
4: bon equip.
1: Sou un bon equip, bon equip. Estimar i rompre. 27.
3: A més, de manera silenciosa, ho han fet, amb bon ritme.
0: Sí. Jo n'he comptat 27.
3: 27.
1: Jo també. 27 paraules, molt bé, eh? Molt bon inici, a més, molt ràpids, molt àgils, heu estat. Fantàstic. 27 punts que encerta el marcador d'Inca, però tenim més proves, és clar.
5: D'on m'has dit que és?
1: No vos he demanat si sou amics, m'imagino que sí.
4: No mos coneixíem.
1: No massa.
4: No?
1: Ah, no?
4: Mira, acaben de dir que mos coneixem més o manco tots, però...

0: Ara, en aquest cas, no.
1: Vosaltres no vos coneixíeu?
0: No.
2: Bé, jo ell sí.
1: I deu fer un bon equip. Clar, tu coneixies en Aina del seu podcast, clar. Perquè és periodista, però no, no.
0: No, no, no. No.
1: I deu fer molt bé, eh? Estàveu molt compenetrats, però no coneixem vos.
0: Ara, almenys com seguim. No mantenia ritme.
1: Fantàstic. I doncs, Aina, Joan Perara, arriba la prova en la qual haureu d'identificar la persona que sentirà en xerrar. És a dir, et seu parlar, mos haureu de dir de quina illa és... I de quin municipi de les Balears?
2: Ponsarrat, no?
1: Sí, i tant. Sí. Podeu reflexionar, xerrar, allò que vulgueu.
0: Vinga.
1: Esteu preparats?
2: Crec que sí.
3: Sí, va, vinga.
1: Dones aquest parlar.
4: Aquí se conreu en taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres... S'ha fet una figa, que estàs molt cansat... Els fruits que més s'empleen, segurament és la taronja. I també per fer plats salats, que també és una tradició molt bé de França, no? De fer aquest sagre dolç. Prunes, plats secs, dàtils, albercots secs, també que s'empleen molt per fer diferents tipus de plats, com els caldums i plats més típics de la cuina mallorquina.
1: Bé, sí, jo crec que...
0: Sí, l'ha dit, cuina típica mallorquina. I jo també, per certes coses que està dient i per certes vocals...
2: Certes vocalitzacions...
0: Jo pensava solla.
2: Jo també. En el principi em pensava una altra...
1: Quin te pensaves, al principi?
0: Bueno, per Menorca,
2: En el principi me n'anava per Menorca, però després
1: per això de...
2: he tornat a...
3: Com és que no heu quedat a Menorca?
1: Home,
0: ha dit...
2: Tenia un compromís aquí.
0: Cuina mallorquina...
3: Bé, poden fer també.
0: Sí, sí, però no estan...
2: No estan més la vocalització de qualque vocal de...
0: Mus, no sé què, no sé què ha dit.
1: Què més? I allò que ha parlat vos ha fet pensar...
0: Taronges i llimones.
1: Taronges i llimones.
3: Menjant per tot, també.
0: Sí, menjant per tot, però... I que no se coneix com un gran exportador de taronges i llimones, i sóc jo, sí que té més...
1: Dinc que creus que no és, no?
0: No.
2: No.
1: No,
3: no, no, ells són a Solla.
5: No baixen d'aquí.
3: No, no, no, no. Segur?
0: No, però és la nostra aposta, no?
2: Ja n'hi ha 99%, sí.
0: Vinga.
1: És de Mallorca.
3: És de Mallorca, evidentment.
1: I és de...
3: És de Solla.
1: És de Solla.
5: Clar, també aquesta R, no? Aquesta R que han fet a vegades també a Solla. Sí,
1: per tant... Hem parlat d'influència francesa, també.
5: Sí.
1: Taronges i Solla.
0: Taronges i Solla.
1: Així és. Molt bé, 10 puntassos. Que som en el vostre marcador, perquè heu endevinat l'illa i el municipi. Així que, quant de punts duen, Aina i en Joan Pere?
5: 37 punts. Molt bé, lots. Que bé.
1: Aneu bé, eh?
0: Seguim.
1: Sí, m'agrada. Au, idò, seguim.
6: L'embarbrussi... L'embarbrussi... L'embarbussament.
1: Heu entrenat la llengua?
0: Estava
2: no
0: ja...
2: sé si era el suficient.
0: Mos han xivat que hauria un embarbussament i estàvem ja encalentint.
1: De fet, avui tenim un nou embarbussament. L'haureu de dir sense interrupcions ni errades, si podeu. I el podeu dir tots dos, o un de vosaltres dos, o com vosaltres vos vengui més de gust.
3: Sí, si el de és perfecte, fil per randa, són 10 punts, i si no, baixar en puntuació.
1: Vinga. Sí? I de prou atenció, perquè l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest.
7: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.
8: 7 jutges, un jutjant.
9: Si el jutjat... desprengés.
10: Si el jutjat es denegués.
11: Si el jutjat es despengés.
12: Si el jutjat es despengés.
13: Es despengés, es menjarien els 16 jutges.
14: Es menjaria els 16 fetges.
15: Es menjaria els 16 jutges.
16: Es menjaria els 7 fetges.
17: Es menjaria els 16 jutges dels 16 jutges.
18: Els 16 fetges, perdona, dels 16 jutges que l'han jutjat.
19: Es menjaria els fetges, els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
2: Es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
5: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
3: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
1: Ja sabia, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un heretge que han penjat. Ai, quin embull, quin embull. Més o manco...
0: Quasi no, però és més difícil recordar la frase que...
2: Quina versió en deu anar? La més llarga...
0: S'oficial.
1: La llarga, sí.
5: És un clàssic, aquest embarbussament, hem de dir, oi?
2: Sí, sí, sí. Tot
0: complet.
2: Tot complet.
0: Sí.
5: Idò, i...
1: Marca, tot ho anem intentant.
6: Intentant.
9: Podeu dir mig i mig, si voleu, podeu, bé, com trobeu.
0: Vinga, me deixes la part difícil.
6: O puc intentar tirar fins al final.
0: No, bé, sí? Si te veus amb... no només tenim un intent.
1: No.
9: Teniu un parell. No. No.
0: Sí, si te veus amb ànims, continuo.
6: Començo, a veure com acaba això.
15: Vinga, Joan Pere.
6: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si es penjat se despenja, aquí m'he quedat.
0: Menjaria...
15: Torna-m'hi.
0: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, menjaria les 16 fetges dels jutges que l'han jutjat. Algo així?
1: Una cosa així.
15: Ha anat tirat, la cosa.
1: Sí. Llavors, l'ha agafat. Hi ha coses que no són exactament, sí. Però està prou bé. Marga, què trobes? Vols jutjar tu, avui? Vos ho deixem a altres, diu.
15: Clar, ha xerrat d'un penjat despenjat.
1: Què trobes? Ha dit, si el jutjat es despengés, no ho ha dit així exactament.
15: No, ho ha dit, si es penjat es despengés.
6: Ah, si es jutjat.
1: Sí. Se menjaria 16 jutges dels 16 jutges que l'han jutjat.
15: 16 fetges.
1: 16 fetges, perquè també m'he equivocat i el tenen
0: que fetges l'he dit.
6: M'han deixat segons 16, crec.
15: Vinga, Marga, ajuda-mos.
9: Que dolent. Què
1: feim? Dali tu, que no Marga vol.
15: Què feim?
1: Marga, no se veu un coratge.
9: Clar, jo, si voleu, li pos puntuació, però després me diran que és el meu poble.
15: Vinga, cinquera, sí.
9: Home, jo crec...
15: Si ho trobam, la Margalida i jo baixarem puntuació.
9: Bé, i no, mi no.
15: 10 punts, si és perfecte, si no, baixem puntuació.
9: Bé, a nivell de pronunciació i de rapidesa i tal, jo crec que ho han fet bastant bé. Totes les jets, les jotes i tot això.
15: Vinga, tu moll, jo diré si
9: val bé o no. Per tant, jo crec que els hi posaria un 9.
15: Un 9?
9: Sí, només han fallat dues paraules, no?
15: Margalida?
1: Jo un 7 o un 8.
15: 7 o un 8.
1: Trio tu.
15: Jo posava un 7.
1: Tu un 7?
15: Jo un 8, vinga. Au.
9: Vinga, mig, un 8.
0: Bueno, està bé.
1: Molt bé, clar que sí. Fantàstic. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat. Menjar 16 fetges.
0: Una altra vegada.
15: No, si voleu.
0: Si el d'inver ara me'l pujau un punt.
15: Un punt.
9: Clar.
0: Vinga.
15: Ja seria...
6: Això comença. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat se despengés, menjaria 16 fetges de 16 jutges que l'han jutjat.
15: Ah, molt bé.
1: Molt bé, però quedem amb 8 punts, perquè no podríem... D'altres no els han donat.
6: No els han donat
1: l'oportunitat de fer-ho.
9: Però t'han lluit, Joan Pere.
1: Tampoc no ho farem amb altres.
6: Sí, m'he curat la primera.
9: El mèrit per tu.
1: Molt bé. I de 8 punts de més que sumen al marcador, quants en tenim?
9: 45 punts.
1: 45. I mos queden dues proves.
20: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, aquesta és fàcil. Dues preguntes sobre Inca, història. Mm-hmm. Primera pregunta, Aina, Joan Pere. Començant parlant de sants, i és que el vostre patró és ja, aquest dijous, Sant Abdon i Sant Senent, dos màrtirs que la llegenda diu que van ser soterrats dia 30 de juliol al cementeri de Pontianus. Se'l reconeix els diferents noms, com per exemple Sant Nin i Sant Non, o també els sants de la pedra. Ara bé, sabeu com en diuen a Llucmajor de Sant Abdon i Sant Senent?
15: Són Sant Bo i Sant Bé o Sant No i Sant Né.
9: Aquests sospirs.
0: Ha dit que era fàcil, eh?
6: No? Era d'Inca, no? Amb una marca Llucmajor.
9: Han canviat de comarca.
0: Sant Bo i Sant Bé.
15: Sant Bo i Sant Bé o Sant No i Sant Né.
6: Jo no sé per què me fa més... Bona espina, la primera.
0: La primera?
6: Sant Bo i Sant Bé.
0: La segona també podria ser que ha acabat derivant de Sant Antoni, Sant Senent, Sant No, Sant Né, saps?
6: Lo de Bo és per dir-ho Bo, no sé si venga. Té res que veure.
0: Però... Com que ho has fet bé, que en final t'has lluit en l'anterior...
6: No vull responsabilitat.
0: Ja confio en tu, jo ja confio en tu.
6: Tens la primera, saps? Sant Bo i Sant Bé?
1: I no és correcte, no... Sant No i Sant Né. I això és més fàcil.
0: Ja.
1: No? Sant Don i Sant Senent és un poc mal de dir. Per tant,
0: clar,
1: el Llucmajor ha trobat que Sant No i Sant Né i ja en sortim. Segona pregunta. Si mos fixam en l'escut d'Inca, hi podem veure un ca llebrer que és ja tot un emblema d'Inca de la vostra localitat. De fet, ho va ser un dijous bo i també moltes vegades que ha estat reproduït. Conta la llegenda que el ca llebrer era l'emblema del cabdill musulmà que se va rendir davant les tropes del rei Jaume I quan va entrar a Inca. El nom d'aquest gos governador era Ben Akbet i governava el districte musulmà d'Incan, que a més d'Inca també incloïa Campanet, Buja, Souba i Mancor de la Vall. Però la pregunta és, què significa el mot Incan, que ha esdevingut el topònim Inca?
15: Vol dir territori coster, o que fa pendent, o vol dir territori del que?
0: Buah!
6: Territori coster que fa pendent.
15: O que fa pendent.
6: Ah,
15: un territori coster que fa pendent.
1: Un sinònim.
6: Ah, de coster.
0: Quins municipis heu dit que...
15: Campanet, Buja, Souba i Mancor.
0: Mem, costaner no.
6: Però,
0: que fa pendent pot ser.
15: Coster. Que no costaner.
0: Ah, costaner.
15: Coster.
6: I no sé si va per ser part de que...
15: De costa, de pendent.
0: Pot ser.
6: De pujar a la serra.
0: Pot ser.
6: Per l'altre era d'Incan de K, no?
0: Territori de K.
15: Vol dir territori de K.
0: Territori de K.
6: Potser això és de les Canàries, si no vaig errat. Les Canàries són Canàries per Can, crec. No. Mira, per s'ocell.
0: Joan Pere, t'ho aniré confiant, tu.
1: Sí?
6: Bueno.
1: Vos decidiu?
6: Bé, la primera ha estat la B, ara la A, no? La primera.
0: Sí, la de Costaner.
6: Jo crec que
0: és
6: la
15: Coster.
0: No, m'agrada a mi una platja en s'estil.
1: Inca, això, coster, com un galter.
0: Sí.
1: Per sorografia.
0: Sí.
1: Molt bé, mos queda una darrera prova, va.
20: Amb la paraula a la boca.
1: Darrera prova, ara tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb la vostra poblament que vos tocarà avui. Posa'm carrac en marxa.
21: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
1: Teniu un minut per dir comerços d'Inca. Sí?
6: Ja, vale.
1: Temps.
6: Sí.
0: La Florida.
6: Canto meu de Can Sereno.
0: El Font de Sant Francesc.
6: La pizzeria Vetro.
0: El Burger and Taco.
6: CDI.
0: El Xuro.
6: El Romaní.
0: Can Trobat. Còpies.
6: Vitalòptics.
0: Òptica Florida.
9: És així.
1: Perruqueria...
0: Daila, vins i copes. La perruqueria hi ha...
6: La cafeteria Ideal.
0: Sí, Cafè Ciutat. Hi ha... no m'ho sortirà.
9: Tendes de roba, també poreu.
0: Cantrobano, si ho he dit.
9: Sí, ho has dit.
0: Tengues de roba, Estradivarius.
6: Ah, bueno.
0: Campera. La botiga del gelato, si compta també.
6: Jo m'he quedat fa 30 segons.
15: Teniu cellesa.
0: És bona. I bons i
15: bastants.
6: Això està per saturació.
0: Te pareix que he de pensar abans en la botiga del gelato.
9: Jo n'he comptat de 8.
1: Sí? Molt bé, doncs de 8. Ja tenim resultat final. Avui, Inca ha fet...
9: 65 punts.
1: 65 punts. Molt bé, Aina, molt
15: ben
1: bé.
15: Fets.
1: Joan Pere, fantàstic, moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
1: Que passeu molt bones festes.
6: Igualment.
1: I una abraçada grossa a Inca, ara que és el vostre patró.
15: Mateix.
1: Molt
0: gràcies.
1: Gràcies.
20: IB3 Ràdios, formació.
22: Podem gravar, idò.
23: Dale a play.
22: Raül Valls, com estàs?
23: Molt bé, Joan Mimàs.
22: Aquí fent un programa...
23: La gran vida.
22: Passant tantes coses.
23: Cada dissabte i cada diumenge.
22: A partir de les 9.
23: Actuals a les 9.
22: No, i no t'obram.
23: Aquí, a IB3 Ràdio.
21: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
23: Saps què t'ho vull dir?
22: Sí.
21: En Joan Mimàs i Raül Valls.
20: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que ahir va quedar inaugurada oficialment la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Festival i tenim una setmana maratoniana per endavant amb 108 títols que es podran veure.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Començam aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell aquí, el control tècnic que ens acompanya. Si fins ara hem jugat amb el poble d'Inca, o la ciutat, ara mos toca saber què passa al Festival de Saler de Cinema Atlàntida. Idò, sí, Celestí Oliver, Maria Pons, començant setmana.
2: Sí.
3: Intensa.
0: Molt intensa, sí, sobretot pel que fa al cinema, perquè ja va arrencar aquest cap de setmana passat l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Hi passaran moltes coses i ens agradaria fer-ne avui, Celestí, un resum d'allò que podrem veure, no?
2: Això mateix.
0: Endavant?
2: Vinga, endavant.

0: Idò, ahir diumenge, com aquesta cançó Los Domingos de Laza, que va actuar a nit a la Misericòrdia, va quedar inaugurada l'edició d'enguany de l'Atlàntic de Mallorca Film Fest. Aquest escenari va ser el lloc on es va inaugurar aquesta 16a edició del festival amb la pel·lícula inaugural Forastera, una història d'avantpassats i herències de la directora Lucía Alanyà, rodada a Mallorca. Va ser el SUS, com dèiem, a una setmana que serà maratoniana de cinema, on, a banda de música, evidentment, el que es pot veure i es pot
1: degustar,
0: sí. Anava a dir. Sí. Gaudir.
1: Gaudir, o reflexionar, o incomodar. Moltes coses
0: sí,
1: poden passar.
0: És un centenar de pel·lícules, fins a un total de 108 títols.
1: En volem parlar amb el director del Festival de l'Atlàntida, que és en Jaume Ripoll. Jaume, com estàs?
2: Molt bé, molt content. I un poc cansat, però content, perquè aquests dies han estat dies inoblidables, de rècord d'assistència i de gent molt satisfeta amb el que ha vist i el que ha escoltat.
1: Sí, déu-n'hi-do, com ha arrencat aquest festival, Jaume. Si hem de comptar tota la setmana així, serà intens.
2: Ara ho dèiem, estàvem fent els càlculs d'entrades de reserves fetes i estan per gairebé al voltant de 54.000. I l'any passat vam acabar amb 45.000. És una bogeria, una feliç bogeria.
1: Uau, totalment. Aquest cap de setmana es Baluart està com un pot epicentre, no?, d'allà on s'han succeït. Bé, entre altres seus, perquè clar, és vera que a l'Atlàntida, si té una cosa, és que molt de lloc de Palma trobes aquests dies activitats, cinemes, xerrades, música.
2: Bé, sempre ho hem fet així, no? És intentar arribar, primer, a tota la població. Per això les entrades, moltes d'elles són de franc. Segon, el que tu dius, a molts espais de Palma. Avui estem a la Misericòrdia, a Cine Ciutat, a Enes Baluart i a Sala Rivoli. Després, dimecres, arribem a les voltes. Després tenim la Fundació Miró per fer altres coses. Crec que és un poc la vocació que hem tingut sempre d'arribar a tota la ciutat.
1: Jaume, m'has pot fer una petita guia per sobreviure a l'Atlàntida?
2: Bueno, és molt complicat. Imagina't, jo sempre dic a la gent, com és la millor manera de fer-ho? Entrar a la plana web o agafar un dels programes de mà que tenim repartits per llibreries, per bars, per llocs més emblemàtics de ciutat, i allà trobaran els programes de mà on hi és tot. Tenim 100 pàgines de programa de mà, o sigui que hi ha molt per endinsar-se. Jo diria, per exemple, que dimecres tenim una promoció meravellosa aquí a la Misericòrdia amb una pel·lícula que a mi me fascina, que es diu El ciclo de l'amor, una història que a més tindrem una sorpresa preciosa. Dijous tenim un planazo a ses voltes, serà un homenatge també meravellós en el bar Fletxes, en el Pepa, tota la feina meravellosa que han fet amb una nit queer, amb un concert de Martín Urrutia i després una projecció de Jim Queen, i crec que serà una bona manera de retre tribut a tota la feinada inoblidable història que ha fet el bar Fletxes a Can Òstera. I així te'n podria dir un munt. Ara, per exemple, una de les nostres favorites, o les meves, és el cicle que estem fent a Cine Ciutat d'en Teo Angelopoulos, el director grec, que és per mi un dels millors directors de la història del cinema i que per primera vegada a Espanya estan veient les pel·lícules remasteritzades. És un luxe absolutament històric.
1: Clar, és allò que deies, no? És cinema moltes vegades d'autor, però també cinema que pot incomodar, cinema que pot fer reflexionar, crític. Hi ha molt de tipus de cinema i l'Atlàntida val arribar també a un cinema més independent.
2: Bé, jo crec que és entreteniment, per suposat hi ha una part d'evasió, però també una part de reflexió. Ahir se va veure, estem en un temps complex, en algunes coses límit, i ho hem de dir així, per això tot el que se va viure a ciutat ho demostra, i crec que el cinema d'alguna manera ajuda a entendre un poc millor la situació que estem vivint. No aporta solucions, però sí pot aportar més profunditat en els problemes que avui en dia patim tots els ciutadans.
0: Clar, bellesa i reflexió, no? I esperit crític.
2: És que ho hem de tenir tot. Crec que al cap de la fi, per suposar que tots nosaltres som un plegat de contradiccions i malgrat que el món hi ha coses que estigui molt malament, nosaltres també tenim ganes de divertir-nos. És així, això és cert, és part del ser humà. I un poc aquest festival combina les dues coses. El que dius, combina l'esperit crític, en ficció i en no ficció, combina la part d'evasió, tant per part de concerts com també per part d'algunes pel·lícules, i crec que això és benvingut. Podem alternar concerts de Nalorna amb un concert de Nacho Vegas, i diguem, a nivell discursiu, no tenen res a veure un amb l'altre, i els dos són artistes absolutament meravellosos.
1: Sí, també conjunt conjuga molt bé a la part local amb la part internacional. De fet, ahir mateix que se va fer aquesta gala d'inauguració en la qual se va fer un homenatge a en Rafael Ruiz, aquest cartellista fantàstic que tenim aquí a Balears, i també una pel·lícula rodada a Mallorca íntegrament. Vull dir que també apostau molt per la part local.
2: Però és que hi ha una feina molt clara, que òbviament no se veu, i si ja no té per què entendre-ho així, però tota la tasca que se fa de programació és una tasca d'alguna manera d'establir diàlegs entre allò que se programa. Ahir, per exemple, una nit molt clara, d'alguna manera en l'Aza té una relació, diguem, tonal i temàtica amb Forastera, tenia sentit inaugurar amb una pel·lícula rodada aquí, amb una directora que ha passat temps aquí, i donar-li un tribut, en lloc de fer un tribut, que ja en farem en Gael García Bernal, en Trini Dinhom, en Desplat, fer un tribut a una persona que possiblement ningú li hagués fet aquest homenatge. I que, de sobte, un home amb 88 anys que ha fet tant per al cinema a casa nostra, que, a lo millor, sense saber-ho, molts cinèfils li deuen haver anat a veure una pel·lícula, gràcies a un cartell que havia pintat ell, doncs ahir li van posar cara. I per això també és important donar premis com aquest. No tots els grans noms, també aquests petits noms fan història.
1: Totalment. Ahir també vareu presentar jurats, les persones, perquè, clar, un festival són moltes coses, no només projecció de pel·lícules, també hi ha pel·lícules a concurs. Com funciona tot això, que Pantur la gent no ho sap, Jaume?
2: Sí, l'Atlàntida, com molts festivals, per suposat, té diferents seccions. Nosaltres en tenim aquí 7. Una és la secció oficial de competició, després en tenim una altra que es diu secció Tendències, que també és de competició, i la secció Balear. Les tres tenen el seu propi jurat. Hi ha un jurat Balear, un jurat de secció oficial i un jurat de secció Tendències. El que és una cosa que fa única l'Atlàntida, també, és que la secció oficial, els festivals solen tenir jurat jove i el jurat, diguem, jurat bo, que li diuen, d'aquella manera. I nosaltres el que fem, en lloc de fer aquesta separació tan absurda, és que els estudiants d'audiovisual de les Illes puguin ser part del jurat de secció oficial. No jurat jove, no, ells són part del jurat, i per tant, la millor pel·lícula de l'Atlàntida la decideixen en Miguel Bernardo, en Pepa Charro, en Javi Giner i tres joves que han estat triats per el que ens han enviat, per seues cartes de motivació, per formar part d'aquest jurat. I crec que això és molt maco.
1: Sí, sí.
0: I Jaume, dissabte mateix també va arribar, se va estrenar un dels fenòmens que s'està convertint de cine independent d'aquí, Alacant, en Joan Porcel i en Lluís Grau, amb un pla absolut. Si vols, sentim primer en Joan Porcel amb unes paraules que ens ha deixat primer.
3: S'estrena de dissabte, la veritat és que va ser un moment super emocionant. Jo crec que, més que nerviosos, sobretot el que estàvem era il·lusionats de veure gran part de l'equip, família, amics, i evidentment un festival com Atlàntida, que és casa nostra, el millor dels resultats va ser veure la sala plena i veure que la gent estava molt pendent i molt interessada amb aquesta pel·lícula que ja havia passejat per molts festivals, però que per fi arriba a Mallorca. Il·lusionadíssims també del passe que tenim dia 1 d'agost a Cine Ciutat, que està pràcticament sold out, i amb moltíssimes ganes de comentar amb el públic i de disfrutar d'aquesta setmana plena de cine que mos ofereix Palma.
4: Com guanyar-se la vida de ballerí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta...
5: Ja m'imagino.
4: Hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Clar. Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
0: Jaume, un èxit, no? Dissabte.
2: Sí, un èxit merescut. El que dèiem abans, el cinema balear està vivint un moment increïble. La Carn és una pel·lícula que ha passat per Locarno, per Carlo Vivar, per Tallinn, per Sopa i Sotwest de Londres, que ha guanyat dos biznagues de plata en el Festival de Màlaga, que farà festivals grans per tardor encara per anunciar. És una fita històrica en el nostre cinema i és una pel·lícula radical en la seva proposta, però que, d'alguna manera, entén molt bé què està succeint avui en dia a les xarxes. Perquè a vegades, quan un llegeix o escolta la ràdio, quan se xerra les xarxes, se xerra moltes vegades des del desconeixement de lo que realment succeeix allà. I, d'alguna manera, amb una condescendència. En canvi, això no. Aquí s'arromanga i posa i intenta entendre què està succeint allà. Amb una valentia i una lucidesa increïble. Per mi, per suposat, és la millor pel·lícula d'en Joan, la més profunda i la més complexa. I tant de bo la gent que dona suport en el cinema balear, tant de bo CIEB, tant de bo CICIP, tant de bo IB3, entenguin que aquest tipus de propostes són les que garantitzaran el futur del cinema balear. Només el cinema balear tindrà futur amb propostes trencadores.
1: La carn, com dèiem, es va poder projectar dissabte. Es baluar que estava ple, ho tornarà a fer també dia primer d'agost, perquè aquest festival doncs, dura molt de dies, el podeu consultar tota la programació.
2: Exacte, massa dies, gairebé 3 dies.
1: Sí, és que és així, Jaume, vull dir...
2: 10 dies, bon Jesús.
1: 10 dies, jo no sé com ho feis. Avui de matí he vengut a les oficines i estaven allà a les totes, a la Misericòrdia, fent feina. Realment teniu un equip meravellós, això sí que és vera.
2: Sí, és cert, no, per suposat, l'equip que tenim, Cristina Gómez al capdavant, tot l'equip de producció és increïble. Avui de matí, de fet, ha vengut una productora molt coneguda de Barcelona i el primer que em diu, fas cara de cansat, i t'imagines, i avui estem a dilluns, quan arribi diumenge no sé quina cara tindré.
1: El que mos queda, doncs sí. Un festival fantàstic, de fet, nosaltres hem anat entrevistant molta gent. La setmana passada vàrem entrevistar en Rafa Cortés, hem entrevistat en Marga Melià, hem entrevistat també avui ben Oscar Bernácer, vull dir que entrevistar amb totes les persones que passen per festival perquè realment estava molt content de poder presentar les seves pel·lícules, també en Maria Solivelles i en Àlex. Vull dir que molta gent passa per aquí explicant-nos la seva experiència i l'oportunitat que tenen d'aquesta plataforma que els hi donau.
2: Sí, i ara aquí, no vull ser pilota, però és cert, ho he de dir, ara que estem en antena, moltíssimes gràcies a IB3 Ràdio i IB3 Televisió pel suport que ens donau, a part de la mitja oficial. És un luxe per un ciutadà de Balears, més enllà de l'Atlàntida, tota la feina que estàs fent de suport cultural. Crec que se diu poc i s'ha de dir més.
0: Gràcies, Jaume.
1: Sí,
0: Hi ha més soldats que entraràs disponibles, però...
2: Hi ha molts soldats, això és cert. Avui, per exemple, tothom vol venir a veure el concert de la Bienquerida i Mother Mary, però és que no hi ha més espai. No, a mi me diuen, és que vull entrar. I dic, què te penses, que a mi no m'agradaria que hi capiguessin 5.000 persones? Uh-huh. És que pareix que hi ha una cosa que fa un pot de ràbia que ho paguen la gent que no pot entrar perquè no ha reservat entrada o perquè no l'ha trobada. No he trobat entrada per la cloenda, és que no em posau. Clar que posàvem entrada per la cloenda. És que, per suposat, estem fent un festival com aquest. Per qui vengui tothom? Si no ho volguéssim fer així, no s'oferia un festival. I crec que, en aquest cas, no hi ha cap altre esdeveniment tan obert en el públic i la ciutadania com nosaltres. I el problema és, per suposat, la limitació d'aforament i que hi ha moltíssima gent que vol venir i que repeteixen i que hi ha cada vegada més gent que ve de fora per gaudir del festival. Bé, això és maco.
1: I tant. I clar, a veure que tothom te parla de la cloenda, que serà diumenge, perquè vendran les estrelles, en Rodrigo Sorogoy, en Javier Bardem, en Victoria Abengo, que hi eren portada del País Setmanal, saps? Vull dir que són persones que realment estan molt en voga ara mateix.
2: Sí, hi haurà en Gael García Bernal i tindrem en Alexandre Desplà, que és el millor compositor que hi ha hagut al segle XXI, que té 2 Oscars i 2 denominacions. Sí, per suposat que era un dia molt maco i jo entenc que si gent vulgui venir. Mm-hmm. Però bé, en paral·lel també tenim a ses voltes una projecció formidable de Trainspotting. Mireu, ahir mateix, i ho vaig dir a sa gala en el discurs, quan estava succeint sa gala, desconeixíem el que estava passant a ses voltes, aquí desgràcia que estava succeint a ses voltes ahir, en paral·lel hi havia més de 300 persones en esbaluar veient una pel·lícula com Andrés en Idiot. I això demostra un poc també de l'interès de la gent per al festival.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I que hi ha públic i que és important també, perquè n'hi ha a totes les sessions, a les de literatura, a més, heu fet aquesta feina molt ben feta també de com agrupar per com a sectors, no? Sector de les arts, sector de literatura, sector queer, vull dir que tu pots també una miqueta anar triant depenent de la categoria, no? També està bé aquesta feina.
2: I establir col·laboracions en totes les entitats culturals de ciutat, perquè al cap i a la fi un festival necessita de tota la gent que està fent una feina meravellosa durant tot l'any aquí. I sortosament aquí passen moltes coses i moltes coses vives i crec que això també ho hem de celebrar.
1: I de Jaume, ànims, una ferrada forta.
0: Encara queda...
2: Queden
0: dies,
2: eh? A disfrutar.
1: I celebrar. I
2: que la gent que no t'escolta, que encara hi ha entrades, que ningú s'assusti, sí. Que entri en el plan web, que encara n'en tenim.
1: I tant que sí. Una ferrada forta,
0: gràcies.
1: Gràcies,
0: Jaume.
2: Una ferrada forta, gràcies. Mos
1: veurem. El festival, l'Atlàntida Mallorca Film Fest, fins diumenge. Recordeu que podeu anar i que hi ha moltes pel·lícules, que hi ha moltes coses per veure i per trascar i per remenar. Dit això, continuem perquè Maria, hem parlat amb més persones.
6: Tenim més veus. Ara volen demanar a cinèfils de Capçalera quines són les seves recomanacions per aquesta Atlàntida Film Fest d'enguany. I començant per la nostra cineasta de Capçalera, de Tèntol, Eugenia San Pedro, que de fet ens recomana La carn, que ara en parlàvem, però també altres títols. L'escoltam.
7: Jo ja tinc les meves preferides per aquesta nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. Començant per El amor que permanece, que és una pel·lícula que se passa dia 31 de juliol. És una pel·lícula sobre el final de la mort d'una parella amb tres fills i, bueno, hi ha humor, resignació, també hi ha dosis d'art contemporani i personatges plens de carisma. Va ser candidat en els Oscars de la millor pel·lícula internacional. Per tant, aquesta seria una de les primeres que vos recomano. També crec que estarà molt bé la de Erupja, que és una pel·lícula protagonitzada per la talentosa Charlie XCX, que hi debuta i brilla com a estrella protagonista en aquesta pel·lícula, que crec que és lliure i també genial. També m'agradaria recomanar-vos El desencanto, que se passa avui, dia 27 de juliol. És un documental d'en Jaime Chavarri. Tracta una família que són els Panero, que varen la literatura, diguéssim, és que els Flores, no?, la música, és una família, va ser una família il·lustre i cèlebre, però també molt caòtics i autodestructius. Jo encara no l'he vista, però vos he de dir que m'han dit que és un dels millors documentals de cinema espanyol. La carn, sobretot La carn, vos recomano veure La carn. Se va fer un passi dia 25 de juliol i com les entrades estaven exaurides se va omplir un altre passi dia 1 d'agost a Cine Ciutat. En Joan Porcel i en Lluís Garau han fet una pel·lícula que és extraordinària. Va guanyar dues Biznagas de Màlaga en el Festival de Cinema de Màlaga i té moltíssimes ganes de veure-la també. I res, això seria tot. Hi ha moltíssimes coses més, però no vos puc recomanar tot avui, així que res, espero que disfruteu d'aquest festival que fa que el nostre estiu sigui molt més cinèfil i molt ben per les sales.
1: I d'Eugènia, sí, moltes recomanacions,
0: sí,
1: que mos ha fet, fantàstiques.
0: Sí, pot saber que si aquesta recomanació fos demà en faria unes altres, com sí. En Jaume, també. Sí. Depèn del moment, de l'estat, de...
1: Exactament, sí. Però gràcies, Eugènia, com sempre. I hem parlat també gent, però
0: sí,
1: se l'estim.
0: Sí, d'en Eugènia San Pedro, la nostra cinèfila de Capçalera, a les recomanacions d'una altra companya, també cinèfila de Capçalera, com és Nakati Moya.
8: Bon dia. Això que demanau de fer una tria de l'Atlàntida és la cosa més difícil que se pot fer aquest mes de juliol, a part de sobreviure a la calor, perquè bàsicament cada dia hi ha un parell de coses que se poden recomanar i moltes d'elles coincideixen amb els temps. De fet, avui per mi és impossible triar entre la premiere de Mother Mary, la nova pel·lícula d'en David Lowery, que va fer una pel·lícula extraordinària fa un parell d'anys que se deia Agost Story, i que aquesta també promet ser extraordinària, en Hathaway de protagonista. Però jo vos recomanaria, perquè per mi això sí que és la fita del festival, de fet, ara sortim de la xerrada que ha fet en John Wilson, un dels millors creadors dels artistes, de les persones més enginyoses i lúcides que ara mateix en el món. Sortim de la xerrada amb ell i en Esboluart, i avui hi ha la segona oportunitat per veure la seva darrera pel·lícula, La història de l'Hormigón, a Cine Ciutat. Reprendran la conversa també extraordinària que han mantingut avui amb en Javier Patxón a Esboluart després de la sessió. I de veres, o sigui, jo si he de fer una recomanació en aquesta vida, no de l'Atlàntida, sinó en general una sola recomanació en aquesta vida, és que vos acosteu en John Wilson, sigui amb aquesta pel·lícula, sigui en la sèrie que té HBO, espero que en Jaume Ripoll me perdoni que xerri d'una altra plataforma, però amb els vídeos que té ell a Vimeo, acosteu-vos en John Wilson perquè és una cosa de la que no bona per anar-hi de cap manera. Més recomanacions, s'estrena el documental de Amarga Melià, Suportant el Paradís, que més coincideix en la reedició del seu llibre magnífic, fet fa un grapat d'anys, però que ara mateix és gairebé més adient i més oportú i més necessari que mai, sobretot després de la manifestació d'ahir, de l'assaig de la manifestació d'ahir, l'ha reeditat Leonard Montaner i ara podrem veure a la fi les gravacions en documental amb Agustí Villaronga, amb Antoni Catany, amb Joan Miquel Oliver, amb tants d'artistes que se varen seure davant ella i varen reflexionar sobre l'art i també sobre la situació de l'illa i com ha canviat, com deia, en tot aquest temps.
1: Que bona, Nakatia. Com sí. En un minut mos ha fet una perfilada, un resum fantàstic d'aquest festival. Clar, John Wilson, me l'ha dit, apuntava aquest nom. Avui de matí ha fet aquest talks, perquè també sabeu que l'Atlàntida té una part professional. Els talks són com a xerrades, llocs on se reuneixen professionals del sector i dialoguen amb persones que conviden, com per exemple aquest realitzador de documentals dels Estats Units, en John Wilson, que ha estat, com us deia, a Cati avui de matí, i que també presenta pel·lícula en aquest festival, entre moltes altres coses. I que m'has dit més, Nakati, moltes coses.
6: Més recomanacions de sí. Nakati Moyal, escoltam.
1: Més? Ai, de vinga.
8: Dijous també hi ha projeccions de Curs Balears, que això sempre és una fita imperdible de l'Atlàntida, per veure què estan fent ara els cineastes de les illes, i coincideix amb algunes de les pel·lícules que jo de base també recomanaria perquè tenen connexions a literatura, perquè dijous cap vespre, si vos organitzeu, podeu veure un documental sobre Siri Husbet, que l'hem passat va estar aquí en el Flem i que ara mos hi podem acostar una mica més tots a través d'aquest documental, que a més és una persona a la qual tots també mos hi volem acostar d'alguna manera. Se projecta també l'adaptació de Memòria de Noia, a un llibre molt recomanable, com ho són tots, de Nani Arnaud. I després també una altra adaptació, en aquest cas de Virginia Woolf, Noche y Día, i a més aquesta anirà precedida una conversa que mantindrem amb Marta Pérez, que en la literatura en crispetes també hem estat una mica presents en aquestes estrenes literàries que ha hagut a l'Atlàntida, que han estat moltes. Dissabte s'ha projectat un documental de Astrid Lindgren, diumenge un de Nani Arnaud, que crec que aviat estirà disponible a Filmin i que també vos recomano molt, que és Nani Arnaud a les aules. I bé, que bàsicament a l'Atlàntida, avui quines hores teniu disponibles? Idò, mireu a quines sessions podeu anar, quines seu teniu més a prop, perquè qualsevol cosa que vegeu segur que vos engrescarà, vos entretendrà, vos ensenyarà coses, potser vos posarà de mala llet, però al cap i la fi, sort també és això, que és no, posar-nos un mirall a davant, que és això que fa l'Atlàntida des del principi en les seves sessions aquí a Palma.
1: I de sí, també la feina que, com deien a Cati, fan en Marta Pérez, que és fantàstica, perquè introdueixen moltes pel·lícules, introdueixen, per exemple, varen introduir l'autora, aquesta sueca de Pipi Calzas Largas, que tothom la coneix, abans de fer la pel·lícula, la introdueixen, posen un poc en context, fan una xerrada, i és fantàstic també la feina que fan, també d'en Siri Husbet, que l'any passat va venir en Esflem, i que recordem que ara ha tret aquest llibre magnífic, parla de la pèrdua d'en Paul Auster, que és la seva parella, i que és un llibre que moltes persones ara s'estan llegint i que també té tot documental i que també s'estrena a l'Atlàntida, però també hi ha Nani Arnaud, que fa uns anys va venir també a l'Atlàntida, aquesta Premi Nobel francesa, aquesta autora, que presenta una pel·lícula, Memòria de Noia, Memòria de Chica, que també se presenta en el festival, i un altre documental que varen presentar ahir diumenge també. És a dir, que no ho poden dir tot, però, mare de Déu, quines coses més fantàstiques que s'estan projectant aquests dies a l'Atlàntida. Moltes gràcies, tant aneu Eugènia, com en Cati, com en Joan, com en Jaume, per aquestes recomanacions.
0: I na Marta Pérez, que s'hi havia compromès, però que ha anat tan de vàlid, tan de vàlid, que no ha tingut ni un minut per fer-nos un àudio i m'ho ha dit. M'ha dit, m'ho de disculpa, perquè no he pogut.
1: Sempre,
0: i jo vaig dir, clar que sí, tranquil·la.
1: Una ferrada, gràcies a tots. Aquest és el resum de l'Atlàntida. Fem un tèntol i tornem tot d'una.
9: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és diversitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
12: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: El Lectobró, amb Nadal Suau.

0: I arriba el moment per el nostre lectobro, el nostre estimat Josep Maria Nadal Suau. Com estàs? Benvingut. Ai, que no el detenim. Ai, que no el trobem. Avui a Madrid, ara tot d'una connectarem amb ell, amb Nadal Suau, que avui ens ha de parlar també de literatura i de cinema, perquè, esclar, ja vos hem explicat que hi ha moltes coses aquests dies al festival i ara tot d'una li telefonarem i connectarem amb ell per parlar de tot plegat. Ara, si Toni, si mos deixes un moment, posarem una cançó mentre intentam aquesta connexió amb Nadal Suau avui, com dèiem, per parlar de literatura. És el nostre lectobro i cada setmana ens fa unes recomanacions. Avui mos vau parlar d'Ana Mariana Enríquez, és una de les veus ara mateix més importants del sector de la literatura mundialment, perquè és una dona que ven molt de llibres, perquè és molt bona i realment és una mainstream, és a dir, és una persona que, a part de vendre, té qualitat i, per tant, molta gent ha llegit els seus llibres i avui amb en Nadal ho comentarem, perquè precisament també se projectarà un documental titulat Guia Paranormal de la Costa Brava, que és la protagonista, és ella mateixa, és ni més ni manco que Ana Mariana Enríquez. I ara el podem parlar amb ell. Com estàs, Nadal? Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Com bé, esteu? He fet una petita introducció perquè no sabia si tenien connexió, però sí, sí que ets.
1: Ah, ja. Aquí estan fent un operatiu diferent. Sí.
0: Com estàs, ja, estimat? Mira, com va per Madrid?
1: Molt bé. Molt bé. Bueno, venim d'uns dies terribles, perquè avui no, però ha hagut uns dies que jo estic a la ciutat, estic dintre del nucli totalment urbà. I podíem veure el cel gris, amb un color vermell totalment, en fi, no artificial, però en fi, derivat clarament de la presència del foc allà en fora i amb nígols de cendra.
0: Quin desastre, aquests incendis.
1: Fa, sí. És terrible. Sí,
0: a Madrid, sí. A Toledo i a Castelló, a València,
1: sí,
0: hi ha un foc.
1: Però clar, és que està... És a dir, realment les dimensions han de ser molt grosses, perquè estàvem, com sempre dic, quan entrem en antena, no? A Carabanchel, vull dir que qui conegui un poc Madrid, i si no, vos podeu fer la idea, Carabanchel és un barri, com qui diu que estem en el Fortí, no sé com dir-te, vull dir, que no està a la serra, saps? Per tant, una cosa terrible, però bueno, en fi. Ara, jo particularment, Margalida, estic molt bé i cada pic que és dilluns i toca escoltar-me.
0: Nosaltres també, de sentir-te. Una llàstima que no puguis ser per aquí aquests dies, perquè estan passant coses... I t'han trobat a faltar, però bé, tot i així estàs al dia de l'actualitat i avui hem de parlar, com dèiem, d'Ana Mariana Enríquez.
1: Sí, efectivament, Enríquez.
0: Enriquez, no Enriquez.
1: S'ha de pronunciar Enriquez sense tindre. A mi me van corregir també en el seu moment, eh? Vull dir, des de quan vaig publicar, el primer pic que vaig publicar una ressenya, li vaig posar l'accent a Enríquez, no?
0: Sí, I ningú
1: va corregir tampoc en el suplement, no?, on jo escrivia. I des de Anagrama, molt amablement, em van dir coses d'escritores. Tiene que ser sentit. Sí, és Mariana Enríquez. M'he recordat d'Ana Mariana perquè, bé, t'ho has explicat molt bé, avui se presentava un documental que deu ser curiosíssim, no? Sí. Protagonitzat per ella. Ella va estar estatjada a una residència literària. Sabeu que artistes i escriptors de tant en tant se'ls hi donen, doncs això, no? Se'ls convida a passar un temps a qualque indret més o menys privilegiat, simplement en fi, perquè puguin estar aïllats creant un cert temps. I ella va estar per la Costa Brava i va fer va aprofitar per fer aquesta guia paranormal de la Costa Brava. Uh-huh. Llavors, m'he recordat d'ella i he pensat que valia molt la pena xerrar d'en Enriquez, perquè sempre val la pena xerrar d'ella, però és que, a més, ara en estiu, que tothom te demana sempre que pugui llegir en estiu i tal, doncs és que ella és perfecta.
0: Sí?
1: És, Clar, és
0: Aquesta
1: perfecte
0: cosa,
1: perquè...
0: així, un pot de terror, va bé? Ens estiu.
1: Jo trobo... Bueno, a mi és que m'agrada sempre,
0: Sí,
1: este
0: tu t'agrada
1: robot,
0: sempre,
1: tot s'ha de
0: qualsevol
1: dir, sí.
0: època de l'any.
1: Ja, la gent no ho sap, però en el fons l'única cosa que m'importa de veres en aquesta vida és este robot, en fi.
0: Clar, jo no sé per què les azimes ens ofret, mira què t'ho dic.
1: Sí, però pensa que este terror d'ella, aquest terror gentil, ella té molt de... Té una cosa molt calorosa a vegades, la seva literatura, de sol caiguent i de desert. Aquesta part la té. De tota manera, més enllà d'això, jo pensava, jo la vinculo a l'estiu en el sentit que una novel·la, com per exemple, bueno, Nuestra parte de noche, que és la seva gran novel·la, és el clàssic totxo de 700 pàgines, que és un clàssic contemporani, que qui no l'ha llegit encara potser es demani, i quant temps jo tens per llegir-la, doncs ara. I a més...
0: Tenc un amic que diu, no me cau bé la gent que no li agrada Nuestra parte
1: Ah, sí?
0: de noche. I com
1: Jo
0: no
1: no
0: siguis tan
1: parlaré...
0: radical, tampoc, eh?
1: No, jo te contaré de coses d'amics, perquè és que aquesta és una de les gràcies d'Anna Mariana Enríquez, que crea vertaders fans, no?
0: Sí, total.
1: Mira, jo me'n record quan l'any 2016 Anagrama, l'editorial Anagrama va editar una col·lecció de contes que es titulava Les coses que perdimos en el fuego. A mi el títol me va agradar, el vaig demanar, el vaig ressenyar, me va encantar el llibre. Però clar, jo no sabia. Mariana Enríquez era algú, ella és nascuda l'any 73, per tant, el 16, ella ja tenia una certa trajectòria, però la tenia sobretot a Argentina. Potser algun llibre seu també s'havia publicat a altres indrets de Latinoamèrica, però aquí no la coneixíem de res, a ella. Bé, jo la vaig llegir, la vaig ressenyar, fins i tot record que vaig, en aquella època jo ensenyava a un institut de secundària i vaig fer llegir un text seu als
0: Ah,
1: alumnes
0: sí.
1: i vaig, sí, i projectava la seva fotografia, tota la sessió estàvem en la seva fotografia a la pissarra digital i li vaig enviar una foto a Mariana perquè ho veiés i tal. Dic Mariana, que habitualment és una cosa un poc kitsch, això de dir els autors pel seu nom. Però és que ja tinc, a mi una cosa que em fa sentir molt orgullós és que jo la conec. No, diré som amics, perquè segurament no sigui exagerar, però he tingut l'oportunitat de tractar bastant amb ella i a banda que és una escriptora extraordinària, doncs la veritat és que és una tia impressionant. És una tia tan amable, tan simpàtica, tan propera i jo no he vist en la vida tan de prop com estant amb ella la cosa aquesta del fenomen fan, saps? El 2023 jo va coincidir que ella estava per Barcelona i me va demanar de presentar-la davant del públic d'un festival que es diu Festival 42, un festival de literatura fantàstica i de ciència-ficció i de terror a Barcelona. I jo vaig dir que sí, que supercontent de poder presentar-la i tal, i vaig tenir una conversa davant del públic. I quan vàrem arribar, havia 700 persones, 300 van quedar fora, i la gent estava totalment embogida. O sigui, tothom volia xerrar, tothom li volia fer preguntes. Va quedar absolutament mort. És a dir, ella té aquesta capacitat de provocar un vertader fenomen fan. Tu me deies d'un amic que li retira sa paraula a qui no li agradi la seva novel·la. Bé, jo tinc un amic que un dia me deia, és que m'estàs dient que tu la coneixes. I jo, no, no, no, jo, és que, clar, és que jo si la vaig entrar per la porta, me'n vaig corrent, sortiria corrent sols dels nervis que me pegarien, és que jo sóc molt fan.
0: Sí, té això, és un
1: Sí, sí,
0: fenomen
1: sí, sí, sí, sí,
0: total,
1: sí, sí.
0: molt
1: Clar,
0: fort.
1: ella sobretot, perquè és a dir, anem a veure, ara el que jo vos proposaré és fer una passejada, una mica exprés, com feien sempre no, a les seccions, sense fer-nos pesats, però una passejada per algun dels seus llibres més importants. Però la veritat és que ella, quan l'any 2019 va publicar Nuestra parte de noche, que va ser Premi Herralde de novel·la, però és que fos el Premi Herralde ja ha quedat en no res, és una anècdota mínima, perquè aquella novel·la va pegar tan fort i s'ha traduït jo te diria a tots els idiomes del món, no, perquè són moltíssims, però a tots els idiomes amb una indústria del llibre mínimament sòlida, tenen la seva traducció de Nuestra parte de noche, que en anglès ho va pegar fortíssim, que en japonès i xinès també. Ella, bé, no ho sé, és una estrella internacional, verdaderament. I

0: peces allà, m'imagino que amb el que amb la tarifa d'un periodista normal, perquè Pàgina 12 no crec que pugui pagar un Stephen King contemporani, no? Però és que ella té aquesta vocació o aquesta certesa de ser un de nosaltres, no? Vull dir, no, en fi, ho ha petat, però no s'ha pensat ser ningú especial. Una tia fabulosa i una grandíssima escriptora. Per què és una gran escriptora? Bueno, a veure, allò, els dic diverses coses d'ella que m'agraden molt. Primer, és que ella ha format la seva sensibilitat des d'una certa cosa, diríem, pop. No, no, pop no sé si és la paraula, popular. No sé si pop, però popular. I, de fet, és una gran defensora del fenomen fan, això que dèiem ara. Bé, és que ella sempre se reconeix fan d'altres artistes que li agraden molt, no? Jo l'he sentit xerrar de Taylor Swift, de Nick Cave, de Stephen King i després d'Edgar Allan Poe i dels autors més... i de Borges i dels autors més sofisticats que tu vulguis, però l'he sentit parlar sempre amb l'entusiasme d'una fan, no? I aquesta vena popular ja l'allunya una mica dels posats, pot ser una mica estirats, d'una certa alta cultura, saps?
1: S'entén.
0: Després, punt dos, i s'entén perfectament, no?
2: Sí, la terra, no?
0: Sí, efectivament, efectivament. I
1: I que
0: sabem que
1: després
0: no
1: ella
0: tothom té
1: sigui
0: aquestes actituds.
1: amable amb tots
2: Sí.
1: els seus fans, perquè, clar, es
0: Bueno,
1: sabateixen
0: clar,
1: o
0: clar,
1: no.
0: clar, però és que ella, clar, ella és una tia que, per exemple, ha perseguit, bueno, perseguit, ja m'enteneu, però vull dir que han calçat Nick Cave de concert en concert perquè, en fi, perquè l'embogia i tal, i ella entén perfectament els dos costats, no? Entén perfectament que en realitat, per molt que tu tinguis fans, no deixes de ser una persona normal, però també entén que la gent s'entusiasma en les feines que fan alguns artistes i que, home, que has de ser amable amb ells, no? Però més enllà d'això, és que jo crec que la seva obra es nota. Vull dir, perquè clar, això seria una qüestió personal, però jo crec que la seva literatura es nota que té aquest arrelament a un origen que has d'entendre entendre l'art d'una forma molt popular, no? I molt entusiasta. Després, m'agrada molt això que ja us comentava, que com el seu esperit de periodista encara perviu a la seva literatura. És a dir, les seves narracions, com és natural, no tenen res de periodisme. De fet, són narracions que molt de pics tenen. Ja no és que siguin ficció, és que són ficció amb elements de fantàstic, de terror, etc. Però hi ha qualque cosa de parar atenció a la realitat més immediata que funciona molt bé. La tercera cosa és que la Mariana Enríquez és una autora claríssimament de terror. La seva narrativa és literatura de terror, sense complexos, sense fingir que és una altra cosa, sense tal. Però al mateix temps se mescla amb altres bueno, amb altres tradicions. És una mica com si Stephen King i Borges, no?, s'haguessin mesclat. I a mi això me sembla molt natural, en realitat no hauria de tenir res d'especial, però el cert és que a la indústria del llibre, al món de la crítica literària, etc, això mira que se discuteix cada dècada, se discuteix que si l'alta cultura i la baixa cultura i com se relacionen, però tanmateix sempre hi ha un prejudici, no? I el prejudici de la literatura de terror com una cosa que és una altra cosa, vaja, existia totalment. Però en Mariana jo crec que l'ha tombat bastant, acompanyada de tota una generació de dones latinoamericanes, com ara Mònica Ojeda, Ana María Fernanda Ampuero, que és sobretot autora de relats, na Samantha Schlemmin, per descomptat, na Fernanda Melchor. Totes aquestes dones han aconseguit que el terror, allò inquietant o sobrenatural o pot ser visceralment violent, se mescli amb la cultura, amb la literatura més de prestigi, d'una forma molt natural, no? I tot això és un pol l'humus que fa de Mariana Enríquez l'autora que és,
1: Que és.
0: saps?
1: I a continuació, com en

0: Estarà en Nadal suau. Els llibres que més
1: Sí, sí, sí.
0: recomana d'Anna Mariana, mem.
1: Sí, jo potser m'equivoco, vull dir, ja sabeu que tot és fora d'investigar cadascú, no? Vull
0: Sí,
1: dir,
0: no, però clar, des
1: però
0: del teu punt
1: jo
0: de
1: us
0: vista.
1: dic els títols...
2: Per
1: De tota
2: ordre?
1: manera, crec que sí són els... Digues?
2: Per ordre, anava a dir, o no?
1: Ah, sí, per ordre, per ordre. Per ordre vendria. Primer, Bajar és lo peor. Bajar és lo peor no és la seva primera novel·la, però sí és la primera que va tenir èxit a Argentina. Perquè nosaltres aquí, ja dic, que quan va publicar el seu primer llibre de relats, aquest de Les coses que perdimos en el fuego, d'Anna Mariana Enríquez, aquí ningú en sabia res, francament. Però ella, als anys 90, concretament l'any 95, ja havia tingut un èxit a Argentina amb aquest Bajar es lo peor. Ella era una atleta superjove, la va escriure entre els 17 i els 22 anys. És una novel·la que potser no sigui tan extraordinària com el que va venir després, però té una cosa, té aquesta cosa tan simpàtica de la literatura una mica romàntica adolescent. No dic romàntica de literatura, en fi, de la prestatgeria de les novel·les de Joms Roses, però no, estic xerrant de que té... A més, és una novel·la molt dels anys 90, molt dels anys 90. Llavors, té uns personatges adolescents on hi ha un component vampíric que sembla mascar una mica Entrevista amb el vampir, que és una pel·lícula d'aquells anys, en Trainspotting, una altra pel·lícula d'aquests anys. És una novel·la que la podries llegir mentre sona Iggy Pop o sona Lou Reed. Té també aquesta cosa una mica de fantasejar en sa Baudelaire o en sa Rimbaud prenent un alcohol d'alta graduació a un bar de matinada i sent molt bohemi. És a dir, té una cosa que jo crec que per molts dels que varen viure els anys 90, i en general tots els que visquessin una adolescència una mica amb una certa afició a la foscor, crec que ens hi reconeixem moltíssim,
0: Agradarà.
1: saps?
0: Bajar és
1: Sí.
0: lo peor i després la segona
1: Després
0: novel·la
1: venen...
0: o
1: Sí,
0: la
1: després venen...
0: tercera, sí? Són dues
1: Bueno,
0: o és una?
1: No, són... Jo havia apuntat aquí... No, no, jo aquí havia apuntat dos llibres de relats i els he
0: Ah,
1: ajuntat en el
0: d'acord.
1: guió que tenim, no? Són, un, Las cosas que perdimos en el fuego i, dos, Los peligros de fumar en la cama. Els he esmentat en l'ordre en què els vam conèixer aquí a Espanya. Però, en realitat, l'ordre és en l'inrevés. És a dir, ella primer va escriure Los peligros de fumar en la cama, després Las cosas que perdimos en el fuego. Tanes. Són dos llibres de relats que tenen molts elements en comú. De cara a un lector que ens estigui escoltant i decideixi acostar-se a Anna Mariana o completar les seves lectures d'Anna Mariana, en fi, són dos llibres que combinen superbé. Llibres de relats, com dic. Jo crec que Anna Mariana Enríquez, sobretot, és una contista. I Colca Pic li he escoltat a ella dir una cosa similar. Recordo que una entrevista ella deia que ella era una contista que a vegades gaudia escrivint novel·les. Però jo crec que l'extensió de les 30 pàgines d'un relat seu és on realment ha donat les seves millors pàgines, saps? Són uns relats molt sinistres, però que tenen una cosa molt especial, i és l'encert, la gràcia en què mesclen la cosa sobrenatural amb la vida quotidiana i, segon, amb la història d'Argentina. És a dir, ella te fa uns relats on hi ha fantasmes, vampirs, processons d'espectres, no? Apareguts a les carreteres, el fantasma d'un psicòpata que s'acompareix a la narradora, etcètera, sectes, totes aquestes mogudes. Però aquestes mogudes en realitat t'estan parlant primer de la vida quotidiana, dels terrors de la vida quotidiana, sent la misogínia, les diferències de classe social, la violència, en els barris pobres d'Argentina, etcètera, etcètera, no? I més enllà d'això, en el fons, tu notes que el que hi ha en els seus relats és el propi passat del país. Una cosa que aquí a Espanya se pot entendre perfectament, el passat de la dictadura. dels desapareguts, com aquí tenim les foses, no? És a dir, d'un cert substrat d'aquell país, que és un substrat violent i que ha quedat sense resoldre, i ella, sense necessitat de fer-ho explícit, no és que t'amolli una moguda política, no, simplement s'intueix. Jo recordo que hi ha un relat on diu en aquest país estem tot el dia trepitjant terres plenes d'ossos. I amb això basta, saps? Llavors, són, i a banda de tot això, són entretengudíssims i hi ha alguns relats que te posen els pèls de punta.
0: Mos queda poc temps, però hem de parlar de dues altres
1: llavors,
0: més.
1: Sí, anem a veure, sobretot d'una, i després si hi ha més temps, sí. Ja ho veiem, però sobretot de Nuestra Parte de Noche.
0: Tu és que t'ha agradat dit... més, també, encara que siguis best-seller d'ella.
1: No, bueno, m'encanta, eh? Ni best-seller ni punyetes, és un llibre meravellós. No sé si és el que m'agrada més, perquè insistes que els relats m'apareixen molt, molt bons. Però a mi, Nuestra Parte de Noche, m'encanta. He de dir-te que el 80% de la gent que el llegeix flipa, però hi ha un 20% que no, eh? Hi ha un 20% que no hi ha. Ho tenen detectat.
0: He trobat gent que forma part d'aquest 20%, sí.
1: Sí, existeix també. En tot cas, bueno, és una novel·la, jo no vull fer spoilers, he intentat fer un guió fora spoilers, simplement més aviat intentant explicar l'atmosfera dels seus llibres, no les trames, no? Però Nuestra Parte de Noche és un poc el seu llibre insígnia, això sí, el llibre que tothom en ell, si penses en ella, penses en aquest llibre, i és una novel·la que xerra de... xerra de tantes coses, xerra de la maldat, xerra de les famílies i de com les malediccions de les famílies se van passant de generació en generació, xerra també del poder, del poder que tenen els dobbers, de com la gent en poder pot exercir la violència sobre els altres, no? I tot això ho fa... Bueno, això sí que és una novel·la de terror, vull dir, podria ser... Hi ha escenes que poden recordar L'Exorcista, que poden recordar Hellraiser, si qualcú recorda aquesta pel·lícula una mica violenta dels anys 80, podria ser Stephen King, hi ha escenes d'una certa violència, hi ha fantàstic, passen coses fantasioses, però aquestes coses fantasioses xerren molt bé i expliquen molt bé la crueltat de l'ésser humà. I, a pesar de tot, també queda una escletxa d'esperança i de llum. És a dir, se pot aconseguir que el bé, no? I que comparegui i que les persones facin coses ben fetes i coses bones, però això enmig d'un món que és molt fosc. No?
0: I és una gran novel·la. Nuestra Parte de Noche. I moltíssima gràcies, Nadal Sau. Llavors dius també Archipiélago, que és més un assaig, no?
1: Però mira, Archipiélago és un assaig sobre les seves lectures preferides i sobre com llegeix ella. I és un llibre extraordinari. El que jo em vaig xerrar un dia aquí al Lector Bro. Però sí, a mi m'encanta aquest llibre, però i te dona 30.000 pistes de coses que pots llegir.
0: Clar.
1: Però bueno, ho deixarem aquí.
0: Hem donat molt de deures. Mariana Enriquez, exacte, si voleu llegir aquest estiu... I el documental que s'ha presentat avui a l'Atlàntida, també basat en aquesta escriptora argentina. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n contaré coses forta. De l'Atlàntida.
0: I tant. Vinga. És que sap que n'hi ha de coses per contar. Ja t'ho contarem. Adéu, Nadal.
2: Gràcies.
1: Adéu, adéu, adéu.
3: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I un apunt cultural abans d'acabar aquesta hora, perquè ara vos hem de dir que avui cap vespre el filòleg i historiador Jaume Morell presenta al Artà la seva novel·la, que ara tot d'una vos parlarà.
4: Jo sé que tu vens del fons d'un camí, per això els teus ulls hi veuen de nit.
2: L'obra es titula Llarga la nit d'aquell dia d'estiu. Està inspirada en fets reals i tracta sobre la repressió franquista a un poble imaginari de Mallorca. L'objectiu de Jaume Morell amb aquest llibre és recordar que les ferides del passat només cicatritzen quan són explicades.
0: I nosaltres en volem parlar precisament amb ell. Jaume Morell, com estàs? Benvingut.
5: Hola, què tal?
0: Bon molt bé. Jaume, t'estrenes en sa ficció? Com està? Oh, bé, no sé si t'estrenes, el manco.
5: En sa ficció, sí.
0: Sí, de llibre ja m'hi has escrit un bon grapat.
5: Sí, vaig fer un estudi en dos toms de sa Guerra Civil Artà i ara present, com a conseqüència d'aquell, una novel·la sobre la mateixa qüestió.
0: És a dir, que és una novel·la, però basada en fets reals, per dir-ho de qualque
5: manera. Basada en fets reals, sí.
0: Sí, en... Jaume?
5: Sí.
0: Què hi contes en aquell llibre, Llarga la nit d'aquell dia d'estiu?
5: Bona.
0: Què contes en aquell llibre? No, ara llegies
5: aquell,
0: títol.
5: Mira, aquell sí. Llibre es vol ser una visió global, és a dir, distints personatges que intervenen en la història per donar una idea de la que va ser la Guerra Civil. Sobretot, uns protagonistes que varen ser, diríem, víctimes que varen patir i presó i varen patir persecució. Entens?
0: Uh-huh. I és un llibre que ha publicat Documenta Balear, que ha escrit en Jaume Morell i que presentau just avui, Jaume.
5: Exacte, sí, avui vespre, avui a la baixa, sí. Presentar-me el llibre, Artà.
0: A les 8 i mitja en el Teatre d'Artà.
5: Exacte, sí.
0: A la sala grossa?
5: No sé, és que mos doni.
0: Anava a dir, per què? Bé, supos que t'esperes que vengui molt d'amics, molt de coneguts i moltes persones d'Artà i també de voltants interessats també en aquest llibre, no, Jaume?
5: Supos que sí. Va, és el que espera. Dependrà de la gent que comparegui. Sí, que vam a la sala, una sala que hi ha que... més agradable, perquè la gent està molt a prop, m'entens? Mm. O si hem d'anar a una sala més gran, no ho sé, ja veurem, la gent que vengui.
0: Com es va viure, però, Artà, la repressió, i com l'has pogut estudiar tu i després ara traslladar en aquest format de novel·la?
5: Mira, jo crec que va passar el que va passar per tot, més o menys. Però vull dir, en algun lloc, a la millor més intensament que altres, però vaja, a tots, almenys, el que va passar ja va ser prou dur. Gent detinguda, gent assassinada, empresonada, etcètera, entens? I la novel·la d'aquesta és un tast de tot el que podia ser el paisatge d'aquell moment, el paisatge humà, d'aquell moment o d'aquells anys. Eh? Uh-huh. Bàsicament centrat en els que més patiren la repressió.
0: Uh-huh. És a dir, parles de històries de veres de persones que el varen patir. En
5: històries
0: primera persona.
5: De veres retocades o mesclades. És a dir, no, no, si hi ha sobretot tres personatges, no és que aquell personatge sigui un únic, persona, entens? Mm. Vull dir, a una persona que es basa, que es base i afegit dades d'altres per donar una idea més global.
0: Mm-hmm. No? I d'aquesta novel·la, Llarga la nit d'aquell dia d'estiu que ha escrit en Jaume Mora i es presenta avui a les 8 i mitja al Teatre d'Artà. Jaume, moltes gràcies.
5: Val, molt bé.
0: Una ferrada, gràcies, de veres.
5: Gràcies.
0: Molt bé, amb aquest punt cultural avui a Artà, arribarem a les 5 del capvespre, serveis informatius, i després nosaltres tornem tot d'una, que encara vos hem d'explicar moltes coses.
3: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Josep, com
6: Hola.
0: Estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Tens calor? Posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
7: Però
6: quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
6: Ah, que bé.
0: Servei públic.
6: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Heu de saber que la pel·lícula Xam del mallorquí Òscar Bernàcer s'estrena avui en primer mundial a l'Atlàntida Mallorca Film Fest en la secció de Talent Balear.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui d'aquest Tentol. Ho fem amb en Toni Cardell, aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia de bona part de l'equip de la pel·lícula Eixam.

0: Així ho compartiu tot?
1: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No suposa cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden en les nostres vides. Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.